La Falç de Girada és el nou disc de les Pitxorines, el segon disc que treuen, un nou gir, en l'experimentació que fan de la tradició després del seu debut, Un so qui no es gasta, del 2024. Una gira que demà passa per Artà, dijous són a la Safor, dissabte tornen per presentar-lo a Sant Llorenç i diumenge a Campanet. En profunditat.

0: I ja tenim part de les pitxorines aquí a Tento. El Bel, Miquel, com estàs?
1: Molt bé.
0: I Carmela Font, com estàs?
2: Molt bé.
0: Percussionista i xalista.
2: Això mateix.
0: Respectivament. Mm? Bueno, estàu en plena gira de sa falta girada. Ara han dit tot un seguit de dates. Aquesta setmana la teniu intensa, no?
1: Sí, tenim setmana completa de concerts a Mallorca i en el País Valencià. I després, a part d'aquests quatre concerts que heu dit, dia 14 toquem a la colònia de Sant Pere, a les 10 del vespre, allà a la plaça, gratuït, i dia 22 toquem a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, i dia 25 a Montuïri.
0: Això és una gira.
3: Quina varietat.
0: Sí, no? No són concerts puntuals, és tot una gira.
2: Estarà ben girada, aquesta falda.
0: Sí. La falda girada. Bueno, com van aquestes presentacions d'aquest nou gir que feis a la tradició i a l'experimentació amb aquest nou disc?
2: Idò, en aquesta és vera com ha apostat per anar una miqueta més enllà, jo crec que amb el tema dels arranjaments, no? En el Soc i no es gasta, que és el primer disc, mos estàvem una mica més coneguent entre nosaltres, trobant el nostre so, i ara que mos trobam una mica més assentades, jo crec que hem experimentat un poc més i hem apostat per unes coses un poc més extravagants en qualque moment.
0: Per exemple, quines?
4: Sí, sí.
0: Quines? En què diríeu que sobretot heu canviat? No sé si a l'hora de compondre o més amb matisos, amb arranjaments, amb fins i tot amb instruments.
1: Bueno, jo crec que hem trobat un poc el nostre so com a ensemble de músics i bueno, en aquest disc també hem apostat per convidar altres músics a tot ja. Se va afegir en Judit Nederman, en Roger Pistola, en Miquela Mengual, qui més? En Miquela Lledó.
0: Que l'han sentida, sí.
1: I en Tomeu Paeres. I han afegit sons, bueno, de guitarra elèctrica, de bateria, de
2: amb
1: diferents
2: veus. Amb aquesta pensava jo, justament.
1: Sí, clar, tenim una cançó que potser se surt més del nostre so, que és allà on participen en Roger i en Miquel, que se diu Mesclat de Boleros.
0: Sí.
1: I Pintura sorprèn un poc respecte a lo que duim fent.
0: I deia, vinga, la sentim un poc?
1: Vinga. Mhm.

0: Mem, és que clar, podríem estar aquí escoltant, sí, sí, t'has dit sencer, en sa meravella que han fet aquestes pitjorines, però jo té un dubte que m'assalta, que és que com elegiu dins tot el ventall tan ampli que tenim de tradició de cançons populars, com elegiu ses que ficau en el disc?
1: I de, per exemple, en el primer disc la cosa va anar molt per quina era un poc la primera cançó que mos venia cadascuna, que teníem més a mà perquè la mos cantava la predina, perquè la ma mare me la cantava per anar a dormir i tal i qual. I amb aquest, hem seguit amb aquest fil, que és un poc a cadascú quina li ressona més, o del seu poble, o de la seva infantesa. I però és vera que, a lo millor, com que ja la primera tongada ja la vàrem posar en el primer disc, ara hem anat una micona més enllà, no? A lo millor hem hagut de pensar un poquet més o fer un pot de una mica de recerca, però és vera que hem seguit per aquesta línia de cadascú proposar cançons que havia sentit ja.
2: Clar, la recerca pot ser que sigui més exhaustiva, no? I que acabi resultant amb aquest mesclat de boleros que és catàrtic, no? Sí. Que és una catarsi amb en Roger Pistola, cosa que, per exemple, no havien sentit tant en el primer disc de debut. Per aquí van els canvis, no?
3: Sí, bé, molt surt d'una manera un poc orgànica, perquè en el final és això, cadascuna proposa una cançó en la que té un lligam especial. Jo que sé, per exemple, la Carmela va proposar fer en Pere Gallerí, va fer aquest arranjament perquè és una cançó que te cantava la padrina, no?
1: Exacte, això mateix.
3: I el mesclat de boleros era una fantasia que tenia la Maria dins el cap de fer un mesclat de boleros típics i va acabar resultant amb això.
4: És una idea molt d'Anna Maria, això.
0: Anna Maria nostra, sí, sí, sí. Anna Maria Drover.
4: I bé, una vegada triades les cançons, com és el procés de deconstruir-les per tornar a fer una cosa que sigui vostra, no? Que ja no sigui aquesta cançó tradicional com a tal, sinó una cançó de les pitjorines.
1: I de, és vera que, com han dit, com que cadascuna d'una proposta, solen funcionar que cadascuna fa l'arranjament a casa seva, ella tota sola, com aquell qui diu, però llavors, per exemple, en el meu cas, els meus arranjaments sempre són com una espècie d'esquelet, com una idea de la cançó que jo conec talment, llavors passada pel filtre dels instruments que nosaltres som i les nostres veus, i llavors jo la presento en el grup i aquí pluja d'idees, tot és acceptat i estem obertes sempre a que cadascun hi posi el seu toc, el seu granet d'arena i s'ha anat construint el disc un poc així, que cadascuna ha duit una proposta i la cosa ha anat filant i filant fins que són els arranjaments de que així sonen a dia d'avui.
0: Clar, és que sou moltes, és a dir, si no m'equivoc, ara sou set, no? Cadascuna del seu tarannà, no? D'un poble diferent, d'un instrument diferent, tot i que moltes sou multiinstrumentistes, per tant, se pot fer aquesta amalgama, no? I aquesta trobada de tots aquests estils i totes aquestes idees que allà deu ser, deveu sortir agotades de l'estudi d'una sessió d'experimentar i preparar i gravar.
3: Sí, a bé, nosaltres més que fer feina un estudi això, solem assajar quan tenim arranjaments nous, els assajam juntes llegint les partitures o a partir d'un esquema o això i llavors bueno, anem afinant entre propostes de cadascun a veure si funciona o no i després quan ja està tot ben tancat i ben clar llavors ja anem a gravar perquè és vera que per anar a un estudi bueno, és una inversió econòmica i bueno, ja procurant que quan hem d'anar a gravar ja estigui tot bastant clar i no hi hagi molt de marge d'error.
0: Super ben filat.
2: No tancat, perquè supos que també s'estudi, el moment de gravar surten coses noves, no? Aquest moment orgànic, no? Màgic de les gravacions.
3: O sigui, per exemple, si una cançó té 100 compassos, té 100 compassos, sí. Que potser hi ha 16 compassos allà on hi ha una improvisació i la Carmela, en seu cello, farà una improvisació en aquell moment que serà la que li sortirà. Que això sí que cada pic és diferent perquè és això, és una improvisació. Però l'esquema sí que procuram tenir-lo tancat.
2: Mm. D'un disc carregat de col·laboracions, ho dèiem, na Miquela Lladó, de Música Nostra, en Trilico Setes, en sentit mesclat de boleros amb en Roger Pistola, o, per exemple, Pere Gallari, que és una d'aquestes altres cançons, amb na Judit Nedermann, que, per cert, aquesta setmana actua aquí a Mallorca, concretament diumenge, a Porreres. La sentim.

0: història d'en Pere Gallerí, com vos arriba, per exemple, aquesta?
1: Idò, aquesta va ser un moment que vaig tenir de dir, vinga, cadascuna ara anem a fer més arranjaments perquè estaria guai seguir ampliant el repertori de cara a menys si fórem un segon disc, i varen tenir com qui di un deadline, no? De, aquest dia tenim un assaig i cadascú ha de dur un arranjament, i jo vaig dir, quina faig? I vaig dir, no. Vinga, me va venir aquest tiriri, tiriri, cantant, i vaig pensar en sopradina tot d'una, cantant-me aquesta cançó. I me vaig seure a l'escriptori i vaig dir, men con lo feim, i vaig començar a filar aquesta idea de com a tres parts, una part més com a, dins la música popular moltes vegades trobes aquests colors així com a tragicòmics, no? Com aquesta història d'en Pere Gallerí, que al final és aquest pobre home que cau d'un arbre, no? I se mor, i és una cosa com molt tràgica, però la cançó ja tiriri tarara, com si això fos. I vaig intentar estructurar-lo un poc així, i així va sortir, mira.
2: Una altra cosa complicada en el cas de les pitjorines deu ser la música en directe. Sou tantes damunt l'escenari i és música que no és senzilla. Com aconseguiu crear un directe com el vostre, que sigui animat i que tinguin el públic que li fa ganes d'escoltar allò?
1: Idò, nosaltres amb el directe hem anat fent diverses feines i comptam amb l'ajuda d'en Joan Vila i d'en Amarga Sales, que ens ajuden un poc quan fèiem aquestes trobades tipus stage, que li deim així, que simplement són aquests tres dies o els que siguin molt intensos d'assetjar dins un teatre o dins un espai que s'assembli el més possible a llavors el que és un concert. I treballem tots aquests aspectes de com presentarem aquesta música, l'ordre, un poc l'escenografia i també dins de lo que nosaltres estem còmodes i respectant aquesta personalitat també fresca que li volem donar en el directe.
0: Però clar, com afrontau els directes? Ah, per exemple, tu a Huertà, Sant Llorenç i Campanet, però més endavant anau a Granada. És a dir, com afrontau aquesta diversitat d'actuacions? No sé com, què n'esperau de fer una actuació per un públic que no és proper a la cultura popular d'aquí.
3: Clar, és molt curiós observar la resposta del públic
2: no sé, diferent.
3: A cada lloc on tocant, perquè és veritat que a Mallorca, entre cometes, és molt fàcil, perquè la gent coneix les cançons, vull dir, és una música que connecta moltíssim amb la gent. La gent canta, balla, i en canvi és curiós com quan anem a Catalunya la resposta sol ser un poc més freda o que veus que passa en gust, però és més escoltar i ja està. I per exemple, fa poc vàrem estar a Sardenya i clar, i nosaltres no dominàvem el sard ni cap idioma que s'aixerri per allà, però clar, damunt l'escenari mos comunicàvem en català, la gent per així que més o menys com us entenia, també, per allà a prop de l'Alguer. I, bueno, la gent connectava amb la música, perquè al final la música, la lletra, l'entendran poc o gens, però connecten igual.
0: Clar, no sé si heu d'introduir molt les cançons, a Sardenya, a Granada...
2: Explicar coses diferents al manco.
0: Exacte. Heu de contextualitzar una mica més la música o no? O deixeu que brolli?
3: Clar, tampoc, no sé.
1: Sí, no, nosaltres jo crec que som un poc partidaris de que, com que la música se defensa ella tota sola, no?
3: Sí.
1: Tenim tota mena d'artistes internacionals que canten en anglès i se passegen per tot el món cantant la seva música, xerrant amb el seu idioma, i la gent els escolta, perquè la música mallorquina hauria de ser menys que això, vull dir... Nosaltres tocam el millor que sabem, cantam el millor que sabem i amb aquestes ganes de veure menys si despertam emocions, a lo millor que no venguin d'aquest connectar amb aquesta identitat, sinó connectar amb allò que està sonant en el moment i a veure la gent, això, com un poc a veure com reacciona i que se defensi per si mateix. Mm.
4: També és un llenguatge universal, la música, no? En aquest sentit. També pot ser un tema de sensacions i de sentiments, però ara que deu a Mallorca, o no sé si a les illes en general, que passa, no? Que la gent balla, que surt a ballar, no? Com si fossin unes trobades, unes ballades. Recordeu qualque concert amb molt de carinyo o qualque cosa curiosa que vos hagi passat? Perquè allò sempre és una festa, o jo les vegades que vos he vist, que han estat un parell...
2: Sí, tot en balla.
4: Sempre és una festa.
0: Que no sou una banda de ballades, estrictament.
3: No.
0: No sou una banda de fer plaça, però sí que despertau això, aquestes emocions que ara dèiem, que la gent se posi a ballar.
3: Sí, o sigui, sí que darrerament en els concerts fèiem dues peces ballables, una jota i un fandango mallorquí, que sí que és un moment que la gent perfectament pot sortir a ballar si els hi fa llanes, el que la majoria del nostre repertori no és ballable com ho seria una ballada de ball de bot. És més per escoltar i cantar, si vols, gaudir d'escoltar la música, però sí que passant molt de gust quan veiem que el públic connecta amb una cançó i se posen a cantar amb nosaltres, i de vegades si el públic està a prop en revoltant l'escenari o això, és una sensació molt envolvent quan veus que el públic canta amb tu i se coneix la versió nostra de la cançó, perquè clar, nosaltres fem un pot la nostra versió.
0: Mm-hmm. Hi ha hagut cap moment així de catarsi? Cap concert que diguéssim...
2: Si ja no puja damunt l'escenari.
4: Jo crec que potser no saben triar. De tant que n'han fet ja de concerts.
1: Jo quan t'has dit això, segurament si hi havia qualque moment, a lo millor seu paraula no és això, catàrtic, però sí que me'n record quan vàrem estrenar el primer disc en el Teatre d'Inca.
4: Ah, jo hi era.
1: Que va ser molt guapo, que la gent se va fer lloc en els passadissos i allà on va veure dins un teatre on s'agradaria, o sigui, la platea està inclinada i estàs allà a les fosques, que pareix impossible que hagis de fer una jota i que la gent s'aixequi de sa cadira i trobi un espai, i ho varen fer i la gent va ballar i jo, per exemple, ho vaig viure com de sobte rompre aquesta quarta paret dins un espai com amb aquest caire més seriós com és un teatre, perquè que ballin a plaça, bé, sempre és d'agrair i són moments molt guapos, però és veure que els moments ballats a dins els teatres on la gent ha dit, vinga, com qui diu la merda, ja sortiré.
2: Has aconseguit que s'aixequin d'una cadira, també, que no és una cosa fàcil.
4: A les fosques, sí, no? Com és un teatre.
1: Sí.
2: A més que una cadira, una butaca, que encara és més còmode.
4: Sí. Exacte. Va ser molt guapo, sí. Això. I molt d'aplaudiments i molt de... Va, ho fa beníssim.
0: En cançons populars com Tira-li cosetes, d'aquest nou disc, però també en tonades com Seixim Bomba, que és una d'aquestes altres col·laboracions que té la Val de Girada, amb en Tomeu Paeres.

0: Clar, passejar part d'aquest remei de col·laboradors, de col·laboracions, en els directes, o és mal de fer. Llavors, com ho feis? Perquè, clar, si vos falta una mica l'alladó o en Tomeu...
1: Clar, tota aquesta part l'assumim nosaltres. Després, si hi ha una veu que en el disc la fa en Miquel o en Tomeu o això, llavors l'assumim una de nosaltres i ho transformem. O si la part de bateria l'assumes jo, per exemple, sí, ho adaptam un poc en el grup.
0: Mm. I d'això així en bomba, una d'aquestes peces, d'aquestes tonades populars que també està inclosa en aquest disc on teniu el fandango de Sonamà, o per exemple una cançó dedicada en els oficis, no? Aquesta de bon surt.
1: Aquesta que la va fer en Rosa.
2: Sí, aquesta sí. va ser en Rosa, que... Bé, ara jo no m'ho vull equivocar, però diria que la seva predina va fer feina a una fàbrica de sabates i bé, en l'arranjament hi ha uns sons d'esbigalots, que eren, bé, els martells i són unes eines que se feien servir, i ella se va inspirar un poc amb aquesta tasca, no?, de la predina, i connectant un poc amb tots els altres oficis i feines més manuals i artesanes d'arreu de Silla, que no són poques, no? I sí, aquesta va sortir un poc així, i també té la part de la Molinereta, el mateix arranjament. A vegades mos passa això, no?, que les cançons de Pitxorines tenen un nom que, però potser només és una part de la cançó, que és aquella tonada en qüestió, i llavors hi ha altres trossets d'altres cançons. Per exemple, ara el que se sent de fons és això.

0: Preciosa també aquests oficis que cantau. Bueno, ha arribat el moment de fer un pim-pam, no? Preguntes més curtetes.
1: Vinga, anàvem amb el paraulòmetre.
0: Vinga, paraulòmetre.
2: El paraulòmetre.
0: Au, de Maria, què demanam avui a les pitjorines? Ja que són aquí.
1: Sí, ja m'ho miren encara de mam, això que és.
0: No
1: me'n preocupeu.
0: No, sí, no.
1: Bé, vos llans quatre preguntes senzilles. Vosaltres anau dient, mam, és que... Primera pregunta, una cançó popular que se vos resisteixi, que ho vulgueu fer i que encara no hagi acabat de sortir.
0: Que Ventura Cova i sortirà.
1: A Cova, sí, sí, està sí. En procés. Mm. Bé, ara,
0: si n'hi ha
1: si
0: cap.
3: Una exclusiva,
0: Ventura Tot sí. Fàcil.
3: Necessitem una exclusiva.
0: Ventura Tot.
4: És que ara no tenim cap cosa així en marxa. Què diríem? No sé.
5: Ai, no ho sé, és que ara mos agafes just en heu estrenat aquest segon disc.
1: Ja, com
5: que ho hem amollat tot allà.
4: Estàvem feines fetes i...
5: I ara justament...
1: Bé, no teniu cap cançó pendent, idò, simplement.
4: Saps que vendran, saps que venguin.
0: Clar, saps que venguin.
1: Molt bé, i com viviu l'estiu enguany a Mallorca? Heu anat molt a nedar, heu tingut molt de concerts, heu tingut molta feina preparant els concerts...
4: Bueno, és un estiu molt tens, podríem dir. L'altre dia vam tenir una manifestació multitudinària. Bé, nosaltres com a grup ens hem significat amb aquesta causa i sempre animam a assistir a aquestes manifestacions i a reclamar, bueno, una illa on puguem viure en dignitat. I sí, és un estiu un poc tens en aquest sentit, perquè cada vegada se nota més aquesta tensió turística.
1: I vareu ser totes a la manifestació i vareu poder anar?
4: No sé si totes, però...
5: No sé si totes, però la majoria.
4: Sí.
5: Ens vàrem anar
3: trobant. Les pitjorines estaven representades.
1: Molt bé.
4: Sí, sí.
0: I s'hi han sumat, sí, sí.
3: S'hi han sumat, sí, sí.
1: Sí, sí, ho han dit a xarxes socials i, com de Nabel, n'han fet ressò. Un menjar d'estiu que vos agradi?
4: Estrampó, claríssimament.
0: Clar, guanya.
1: Jo, sóc d'esteu aquí.
3: Guanya molt.
1: Sí.
3: Guanya
1: per molt. No, però és que estrampó, si sí, l'estiu no existeix fora estrampó.
0: Carmela, sí. També estàs d'acord o no?
4: On hi hagi... Sí, estic completament d'acord. però també on hi hagi un bon pan boli amb proves coents, tot i que...
1: Ah, molt bé.
4: A vegades
3: també
4: diuen això, que
3: en sa
4: calor, sí. És picant... No, sempre ha de dur els seus proves coents.
3: Va beníssim, això. Mm-hmm.
0: Molt bé.
1: I ja, rere pregunta, quina música escoltau aquests dies?
4: Uf, jo cap...
1: O que ja estàu saturada.
4: Jo escolto ràdio, escolto podcast.
1: A vegades, un descans.
4: Jo estic... A més, crec que ja vaig xerrar de compositor a sa peixera. Estic molt a tope amb Beethoven aquests dies, jo.
1: Ah.
3: I per què Beethoven?
1: El revisites?
4: Sí, perquè bé, mai m'encants, no? És dels que més m'agraden. I sí, darrerament en el cotxe estic, ala, vinga, quartets de Opus de 8. Idò, això és el que jo
0: que
4: em pos.
0: Que bé, que
4: sí,
0: bé.
4: M'encanta.
0: Idò, Carmela Font i Bel Miquel, moltes gràcies per passar per Tèntol i presentar-nos aquest Safal de Girada, aquest segon disc de Pitjorines, que recordem, demà el presentau a Artà, dissabte a Sant Llorenç i diumenge a Campanet, amb una aturada dijous, ben bona aturada, amb una partida de viatge a la Safor, que també hi duis aquesta Safal de Girada i després ja vendran més concerts, com per exemple el dia 14 a la Colònia Sant Pere i més en van ja a Granada, en aquesta estança gira.
4: Sí,
0: que
4: sí.
0: Feis?
4: Aprofitau ara en l'estiu, ja concertats, són gratuïts, els ajuntaments mos conviden a tot ja, així que aprofitau per venir a escoltar música en directe.
1: I bona música, a més.
0: Sí, sí. Això mateix, estàu d'enhorabona. Gràcies,
4: gràcies
0: i bon estiu, i bon concert.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Tento. IB3 Ràdio és servei públic.
6: Ens enyorau? Tornem!
7: Bolleria absoluta!
6: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, al de Palma, a IB3 Ràdio.
1: Mare meva, quin vespre!

0: Verses que enganxen.
1: Les rialles.
0: La bona companyia.
2: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. Ja anirem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
4: Au, idò, ja anirem, però avui amb una Marina.
5: Només en tenim una, sí, ara ho anava a dir.
4: Sí.
5: Vos heu de conformar.
4: De vacances.
5: De vacances, ben merescudes.
4: Clar, d'una edat.
5: D'una edat, jo espero que estigui en remull, perquè és l'única manera que se pot aguantar. Però bueno, a mi també teniu aquí i vos heu de conformar, no queda més remull.
4: No, no, no,
6: tu totes sales de bastes, que vol dir.
4: Conformadíssims.
5: No sé jo si m'ho bastaré, no sé jo.
4: Sí, que te bastaràs. Bueno, sí, és intensa, aquesta calor, és intensa aquest estiu.
5: I... Jo desig que arribi un cop de fred ja, però ja, que ja, jo vull ser tardor.
4: Bé, ara fet un parell de ruixats, però no crec que hagi canviat molt la cosa.
5: Però per aquí no?
7: No, aquí, bé, nosaltres no ho hem vist, perquè d'aquí de dir no se veu res, però és veritat que una convidada d'avui mos ha dit que Porreres ha plogut fort.
5: Sí. Ho he vist, però aquí no hi haurà una mala gota.
4: No,
7: aquí no.
5: No, no.
4: Bueno, i avui de què xerrarem, Marina?
5: Avui venim a xerrar de còmics.
4: De còmics.
5: De còmics. Vosaltres llegiu còmics?
7: Fa molt d'any que no hi ha...
4: Jo no hauria de llegir més.
5: Tu no hauries de llegir més?
4: N'he llegit, entenc, n'hi ha que no n'hi he acabat, que he fuetjat.
5: No, no passa res.
7: Jo el darrer que vaig llegir crec que era Maus. Mira,
4: Maus.
7: Boníssim. De la millor que he llegit
5: mai. De la millor que he llegit.
4: Però clar, jo crec que en llegia més quan era jovenet. Quan era adolescent.
6: Jo no sé si he llegit mai un còmic, ara que
7: deies això. Ai, Maria, avui n'hi has perdut d'hora.
6: Mira que he llegit molt, però...
4: Clàssic dels còmics.
5: Encara que fos una tira, una tira còmica o una revista.
4: O Tintín.
6: És que clar, això...
4: En el meu cas eren Astèrits o Tintins.
6: Sí, clar, això és el que anava a dir, que Tintins sí que coneix història perquè he vist pel·lícules i tal, però el que es llegit és còmic en qüestió. I d'ai, mira, ara, Marina, avui t'escoltaré.
5: Ara
6: t'ho anava a dir. Que em poden treure.
5: Ara que és el meu nou objectiu dels dies.
7: Que Maria vull ser com un còmic i el més prohibit.
5: No va falta comprar, basta vagi a la biblioteca. No va falta comprar per començar. Pots anar a la biblioteca. Però llavors volia proposar còmics.
4: Jo n'he dit d'infants que en llegeixen, però no sé si se'n llegeixen molts.
5: Clar.
4: Quan són petits.
5: Clar, és que jo crec que hi ha una mica, no sé si és tabú, però sí que hi ha com un pròxim imaginari de que la pintura és còmic i és més per adults, o que és... Si volen que un infant llegeixi, ha de ser literatura, en majúscules, no còmic. No? I llavors venia a proposar que durant l'estiu, que no sé si a vosaltres vos passava, però a mi l'estiu era una bona època perquè m'incentivessin l'amor a la lectura i havia de llegir, doncs jo vos propos que en lloc de fer-ho a través d'una lectura estàndard, ho facem a través del còmic, que pot ser una manera més fresqueta i més divertida de fer que els infants s'enganxin a la lectura, que al final és un poc el nostre objectiu.
4: I tant.
6: Més fresqueta perquè...
7: És més fàcil de llegir.
6: Com a persona que no ha llegit còmics, crec que no vaig errada. Que és que hi ha dibuixos.
7: Sí,
5: molt bé.
7: Sí,
4: començant bé, sí. Hi ha il·lustracions, dibuixos. Sí.
6: Ja no sé si en color o en blanc i negre depèn.
5: Hi ha de tot. És que el món del còmic és tan ample, hi ha de tot.
4: Hi ha més text, hi ha manco, text.
5: Hi ha més text, clar. Després ja hauria les novel·les gràfiques, que ja serien estotxaments, maus, tipus maus, una cosa així grossa i gruixada, això són novel·les gràfiques.
6: Ver, com se diu això? Que, clar, per això potser ja és... Sí, per això ja és manga, no? Pintura.
7: Això ja no sé si...
5: Es manga, sí, seria una altra cosa, dins el món del còmic seria una altra cosa, també t'hi pots posar... Jo te recomano que per començar llegeixis els europeus, perquè es manga se llegeixen
6: els
5: al
6: revés. Sí.
5: Bueno, també ho pots provar, si t'interessa, però per començar a aprendre com se llegeix un còmic, puntura primero amb el teu, en la manera com ho fem aquí, i després ja te passaràs. Però bueno, això és lo de menys, perquè l'important és que t'enganxi. I això és la idea una mica que has enganxat a infants, perquè moltes vegades quan adults i tant famílies com mestres volem que els nostres nins llegeixin, me fa sensació que a vegades tenim un poc mal entès, que és l'animació a la lectura. Animar a llegir és animar a que agafin un llibre, és que sigui, i desenvolupin aquest grup a la lectura. Però clar, a vegades els hi proposam lectures pensades per una mica des del punt de vista adult o des del punt de vista curricular. Ja ho van tocar un dia per aquí tot el tema de Celestines i La Cerilla Tormes i tot aquest ventall que s'ha de saber, s'ha de conèixer. Però clar, si tenim un infant que no vol llegir i no vol llegir i no vol llegir...
7: Així llegirà mal.
4: Li entra la lectura, clar.
6: Sí,
5: així...
4: Amb un lazarillo.
5: Amb un lazarillo. Si és en còmic, pintura li passarà millor.
4: Exacte.
7: Sí, clar.
5: perquè hi ha adaptacions a còmic de quasi tot. I clar, és una bona manera de començar perquè, per el que hem dit abans, anima més perquè hi ha il·lustracions i perquè els infants els, bueno, els

0: entre moltes coses pels ulls, i per un nen que veure moltes lletres juntes l'agobia perquè Pontoro està començant a llegir o Pontoro perquè no li agrada, veure que se van alternant dibuixos i lletres és una manera de que li pugui agradar. Els dos que han llegit còmic, m'heu dit que sí que havíeu tingut com un bon record, no?
1: Sí, és una cosa que sempre m'ha agradat, el que passa que no sé en quin moment vaig deixar de llegir, no?
2: Sempre s'hi pot tornar.
3: Però com vas començar a llegir còmic?
1: Jo quan era més petit, no sé com.
0: I quin era el primer còmic? Tu te'n recordes?
2: A més que entres.
1: És veritat que Asterix o Obelix, que ha dit en Celestí abans...
0: Garfield.
1: Mortadelo i Filemón.
2: Mafalda.
1: Coses així.
0: No sé si teníeu el cavall fort.
1: Jo crec que és que per el meu predini hi havia
3: existiu energia. No és que ta mare te digués, ja t'he comprat això perquè llegisquis.
1: Era per ca nostra, era per el meu predí, jo en l'estiu trascava un poc.
2: Xerrant de còmic, que no de llibre o de conte il·lustrat.
0: Sí, no és el mateix. No és el mateix. Un altre dia ja m'ho dediquen, si voleu, extensivament a l'àlbum il·lustrat. Xerrant de còmic. Però m'ha agradat molt el que has dit, Miquel, perquè, clar, tu has dit, jo el trobava per allà. I és que una de les tècniques per poder engrescar els infants a la lectura i a la lectura de còmic ja no és imposar-les, sinó...
1: Deixar el llibre per allà damunt.
0: Exacte.
3: Sí. Ja ve't, no vol la cosa.
0: Ve't sembrant. Una, que si adult ha de llegir còmic. Si tu no llegeixes còmic, difícilment el teu nen no llegirà. I dues, anar-la deixant una miqueta a l'abast, perquè tu has dit, jo passava per allà i l'engospava. A mi me passava el mateix. Jo passava per allà, mon pare és un gran col·leccionista de còmics, tenia una mica estratègicament posats a d'altres que no me tocaven per edat, i jo a tots els que engospava me'ls llegia. Ningú m'ha dit mai llegeix un còmic, però ella llegia, mon mare també, i a més n'hi havia a casa. I clar, és una molt bona manera de fer que els infants s'animin a llegir-los. I a més que n'hi ha un fotiment, és que no vols fer-vos una idea, hi ha hagut un boom de còmic, i de còmic per infants, brutal, hi ha moltíssimes opcions, i a més és que el còmic té un llenguatge una mica transgressor i mos pot ajudar a que els infants tinguin una ment més desperta i també tinguin esperit crític, que en el final és el que mos interessa també, que els infants pensin i tinguin esperit crític. Amb tot això que vos he dit, no sé si vos han entrat ganes d'agafar-ne qualcun.
3: Sí. Jo, Marina, ja te diré que em faig una llista de recomanacions.
2: Jo en tornaré a agafar.
1: Si volen recomanacions per als infants, però també per nosaltres.
3: Ja sóc un poc com un infant.
2: Però sí que és cert que has de tenir un entorn favorable. Jo, per exemple, llegia els còmics Astèrix que llegia el meu germà, que m'aduia avantatge de la lectora, que ell llegia molt més, i jo, bé, clar, me trobava aquells llibres, bé, clar, que compraven a nostra.
0: I de veure-los, Pontura, que el teu germà gran els llegia, Pontura, tu te feia ganes ser com el teu germà gran.
2: S'ha de crear aquest entorn, no?
0: És important crear un entorn que sigui facilitador, no imposar-ho, perquè si volem extingir el gust per lo que sigui, basta que ho imposem, i també tenir pensar molt bé quina edat tenen els nostres infants, perquè hi ha una edat en què nosaltres som superherois de nostres fills, filles, el que sigui, i faran el que nosaltres facem. Però després hi ha una edat que basta que un adult o l'adult de referència li digui que faci una cosa o que li recomani una cosa perquè no passi, jo no sé vosaltres, però jo per adolescent m'abastava que qualcun dels meus referents me digués has de llegir això, has de mirar això, i jo ja trobava que segur que era dolent.
2: Per no fer-ho.
0: Total, per no fer-ho, per també és sa desmarcar-se de l'adult. Però no, nosaltres el que volem és animar-los. I n'hi ha per totes les edats. Vosaltres ja no heu dit un parell, heu dit Asterix Obelix, Tintín, Mafalda, Mortadelo de Filemón...
3: Que això són com els clàssics, no? Perquè jo aquest nom els desconeixia. Sí.
0: Tipizape, que són de l'any de Sapora... Que siguin de l'any de Sapora no vol dir que siguin dolents. Asterix i Obelix tenen 3 milions d'anys i estan supervigents i encara en surten. O sigui que,
1: encara en surten.
0: Encara en surten. Els Pitufos també van ser còmic abans de ser dibuix. Però si voleu, vos dic un parell d'idees pensat per infants, però jo sempre dic que encara que siguin per infants no vol dir que no siguin per adults. Sí que hi ha còmics o llibres que per avall serà difícil que arribin perquè la temàtica o el llenguatge no és el que toca, però hi ha qualsevol llibre, fins i tot un llibre recomanat per nen de 3 anys, un adult el pot gaudir perquè hi ha múltiples lectures. Jo n'he preparat un parell. Un seria Brujeando, per exemple.
2: Brujeando
0: són tres bruixes que estan molt desfassades i zero connectades en l'actualitat. Allà on la vida els hi passa per damunt i estan emmarcades dins una rutina fins que arriba una fada petita i els hi desmunta Chiringuito i els, bueno, els comença a dur cap a una vida una mica menys previsible, diguéssim. Mm-hmm. Aquest seria un Embrujeando, que seria per infants ja de primària. La Marieta d'Anton, aquest seria per infant, d'infantil, és molt més senzill, i Anton és un infant que li agrada molt dibuixar, i dibuixant, dibuixa una Marieta que cobra vida, i aquesta Marieta i Anton se dediquen a crear com un món imaginari a través de l'ajuda de la Marieta i del dibuix que fa la Marieta a l'aire, doncs creen personatges, i que seria més per infantil. Després, Molly Wind. Molly Wind és preciós per infants de primària perquè narra la història, i més una història basada en fets reals, d'una nina que amb la seva germana en el Far West se carrega de llibres i és com una biblioteca andant que fa arribar llibres a tota la part de Far West. I és, per una banda tenim aquesta part de feminisme, de protagonistes femenines, i també hi ha aquesta part d'animació a la lectura a través de veure que abans no tothom podia tenir llibres i la manera de tenir-los era a través de que persones te'ls aduguessin, no? Mm-hmm. Una altra, que és també per primària i un poquet més gran, Astronautes, dones a l'última frontera. Que es narra històries, les peripècies de les dones que varen arribar a l'espai. No m'ho vull equivocar, diria que les primeres que van arribar a l'espai de dones varen ser les russes, després van venir les de la NASA, i és tota la història de com aquestes dones varen haver de lluitar també contra els prejudicis i contra el masclisme dins aquest context tan sembrat d'homes, diguéssim, sí. I que com van aconseguint els seus objectius. Això per treballar-ho amb nins i nines de primària està superbé.
3: Per tant, feminista i també que te xerra de la història, no? És
0: sí,
3: també...
0: veureu una mica de quin peu que has jo amb tota la selecció de còmics.
2: De dones
0: que...
2: precursores.
3: Marina, sí, bravo. O sigui, m'agrada tot el que proposes.
0: Estic content. Bueno, i doncs, mira, si t'agrada, ara en venen dos que crec que t'agradarien. Un seria Les Tres Reines. Seria per infants de finals de primària i d'ESO també, i són tres nines que cada any hi ha un concurs a l'institut, allà on els infants voten quina és la nina més botifarrona. Això és un concurs que està fora de del control dels adults, que ho fan els infants, no hi ha manera d'aturar-ho, i aquestes tres nines que han estat botifarrona d'or, de plata i d'argent, decideixen trobar-se i fer tot un viatge, diguéssim, iniciàtic, en bicicleta fins a París, des del seu poble fins a París, una mica per desmuntar tots aquests estereotips i per lluitar també contra aquest tabú o contra aquesta marca que els hi han posat. No és el tema principal, però sí que de manera secundària se treballa tot això i se treballa tot el tema del bullying i de com sobrepassar bueno, això, el bullying.
3: I també de la pressió estètica, no? Perquè
0: i de la pressió,
3: clar. Això també és un tema entre joves bastant cabdal.
0: Bastant heavy, exacte. Sí. I la pressió estètica i després el que passa és que els adults no tenen control perquè, clar, ai, no, que està passa de fora de l'escola, els pares que no s'hi volen implicar i una cosa i l'altra, al final són elles, les que posen mans a l'obra i acaben... no sé si dir resolvent el problema, però sí...
3: Empoderades.
0: Empoderant-se, exacte, empoderant-se. Després n'hi ha una altra que se diu Temporada de Rosas, que aquest també és superxulo, ja és per infants una mica més grans, d'això una altra vegada, de finals de primària o ja d'ESO, i a Temporada de Rosas hi ha la nostra protagonista, que és una Bàrbara, que ha de preparar els exàmens, però ella el que li interessa realment és jugar a futbol. Ella forma part d'un equip de futbol de barri que van impulsar les dones, i que ara té també un equip masculí, i que en aquest grup de futbolistes, la direcció decideix que els fons enguany han d'anar per l'equip masculí, perquè són l'equip masculí és el que té més números, de tenir més visibilitat i...
3: Déjà vu.
0: Que sí. I és tota la història de com aquestes atletes lluiten per canviar aquesta realitat. No vos desvetllaré si ho aconsegueixen o no, però només per veure un equip femení de dones que pegui pallisses jugant a futbol en els homes, és que ja troc que ja val la pena.
3: Brutal.
2: Bona pensada, no?
0: Sí, aquest és molt xulo. Sí. Els dos darrers que mos queden és I entonces nos perdimos, que seria més novel·la gràfica, però és preciosíssim. És història d'un grup d'infants que cada any en el seu poble mollen uns farolets i els volen saber on van a parar aquests farolets. I en bicicleta passa tot de vespre, en bicicleta comencen a pedalejar seguint els farolers riu avall fins que arriben a un món una mica extraordinari. I és tota aquesta aventura dels infants que arriben a fer aquest camí, també per una mica viatge iniciàtic, hi ha una miqueta d'estar especiat, diguéssim, en temes de bullying d'una altra vegada, que també és xulo per treballar, i aquest és preciosíssim. Jo l'he llegit fa una setmaneta i estic encantada. I al darrere de tots, se diu Heartstopper, aquest ja és més per infants de... Ah, saps que t'aixerra?
3: Jo aquesta el conec.
0: Per la sèrie?
3: Per la sèrie, sí. El còmic no. Sí.
2: Anava a dir, ha llegit còmic?
3: No, conec.
1: Ha dit sèries.
3: Que ve de la sèrie que hi ha Netflix, que se diu igual.
0: Heartstopper, que és més per infants d'ESO. I la primera se va fer el còmic, ara s'ha fet la sèrie, i ara s'ha fet la
3: pel·lícula.
0: Ah, tenen
3: la pel·lícula, a veure.
0: Ja l'he vist aquí, canta,
3: t'ha agradat?
0: Moltíssim.
3: Ai, és que clar, allò, tot és... Bueno, xerra molt del col·lectiu, sí, no? De la diversitat. De hi pot haver.
0: Exacte.
3: I... M'encanten els colors i tot el que està plantejat. Man, tot és de coma de color de rosa, un camí, no?, falaguer, però també és ficció. Sí, és transfons.
0: I en el còmic, jo m'agrada l'adaptació, és veritat que hi ha coses que estan exagerades una mica més a la sèrie, però el còmic és preciós. Sí, jo te recomano que ho provis.
3: Ai, deuré de començar per aquest.
0: És preciosíssim. Ja hi són totes.
1: Ja l'has trobat.
3: Ja l'he trobat.
2: Sí. Pots fer la llista al revés.
0: Jo te puc.
1: Acabes amb els infants d'infantil.
0: Jo te puc avançar que a la biblioteca de Marratxí els tenen tots.
3: Ah, sí?
0: Tots.
3: I quants són? Perquè això són...
0: Són sis. Ara fa literalment 3 dies, ha sortit des darrer, el 6è, i jo estic encantada, m'encanten tots, m'encanta la sèrie, estic fan total d'aquesta història.
3: Heartstopper.
0: Perquè no ho hem explicat, perquè mos hem emocionat.
3: Ah, sí.
0: Descobrint que hem llegit que mos agrada el mateix. Seria la història d'un grup d'adolescents, però en concret d'un jove, que és el primer jove obertament gay en el seu institut, i de com té una aventura amorosa amb un altre jove que està descobrint quina és la seva sexualitat, i tot això passa dins un context amb un grup d'amics LGTBIQ+, que viuen diferents aventures. Aventures, entenguem com aventures amoroses, aventures socials d'infants.
3: I aventures també amb ell mateixos, que també que se descobreixen i tal.
0: Exacte. I tot això, pues, dins un tint d'amor, estrellites i de superació, que sempre com que ve de gust, no? I aquestes són les recomanacions que vos duc per avui.
2: Bones recomanacions, eh? Sí, n'hi ha per tot l'estiu.
0: Sí, sí, sí, bueno, depèn de la velocitat.
2: Clar,
3: les temps que tinguis.
2: Si les hem de concentrar tots en aquestes setmanes d'agost, si no, ja va per
0: depèn
2: iniciar curs.
0: Depèn de la loca que estigui. Jo vaig a una mitja de 7 llibres per setmana.
1: Oh, com que 7 llibres per setmana?
3: Quina sort! Però tu d'on creus els temps?
0: Són còmics.
1: Sí, no.
0: Però vaig ficant, quan faig feina i necessito descansar, faig pauses de 5-10 minuts i en lloc de posar-me a mirar la tele o mirar el mòbil o el que sigui, me poso a llegir.
2: Agafes un còmic.
0: Sí, m'he proposat també com a forma de... autoformar-me.
3: Molt bé, Marina, jo crec que si un dia tenc un infant, vull que siguis la seva professora. Ho té molt clar, ja.
0: Ja me diràs on vius i jo demanaré plaça allà.
2: Marina Huguet, gràcies, per aquestes recomanacions. I així s'estiu...
0: Ja teniu ple.
2: Sí, més val de passar,
0: Exacte, i aneu a la biblioteca, sobretot, que hi ha biblioteques superxules, en què tal és superguais, i jo, sa de marxística enamorada.
2: Gràcies.
3: Em poso a apuntar. Gràcies.
4: IB3 Ràdio és informació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Avui de darrers 4 minuts per acabar Tentol, arribem a la part final d'aquest programa d'avui. Avui, aquesta part final dedicada a Louis Armstrong.
1: M'encanta.

0: És que aquí no queda encantat, Maria, amb aquesta cançó.
1: Perdó, no m'he pogut contenir.
0: Sempre, ah, per
1: no.
0: Moltes vegades que l'escoltis.
2: És que és guapíssima. Sí. Avui toca escoltar la música d'en Louis Armstrong, considerat un dels músics de jazz més importants de la història, i vols hem de dir que va néixer tal dia com avui, de l'any 1901.

Com dèiem, Armstrong va ser una figura importantíssima pel jazz i per la música en general, podríem dir, nascut a una família humil, va aprendre a tocar la trompeta de ben jove, un instrument que ni ell sabia que li acabaria canviant la vida i que també canviaria el futur d'aquesta música, del jazz.

0: Louis Armstrong va revolucionar el llenguatge d'aquest gènere musical, i és que fins la seva arribada el jazz donava molt de protagonisme al conjunt, i ell va convertir el solista en el centre de l'actuació, dels concerts, gràcies a la seva tècnica amb la trompeta, la improvisació i la seva veu, que tothom coneix. Avui na Maria me limitava a la seva producció.
1: No ho faig tan bé com ell, però...
0: Ja dit, però no t'ho faré fent directe.
2: No, no, sentit.
1: No m'ho diguis dos pics perquè ho faré.
2: No t'he sentit jo.
1: Bé, se l'estitu a vegades. No
0: fa falta, no fa falta. Millor escolta'l-lo,
2: ell. Són dins cançons de Louis Armstrong, no? Dins aquest món.
0: Bé, també volen dir que va popularitzar l'escat, aquesta manera improvisada de cantar en síl·labes i onomatopeies sense significat.

0: I, o sigui, gràcies a la seva música, Louis Armstrong va aconseguir voltar per tot el món i és considerat un dels artistes que van obrir camí perquè el jazz es convertís també en música universal.
1: I ell tan universal, eh?
0: Ben universal.
1: Amb cançons, sí, amb músiques que sempre ens duen un altre, ens transporta a un altre món. Miquel Junc, gràcies. Fins demà.
0: Gràcies.
1: Maria Pons, també fins demà. La Marga Cifra, que continua el control tècnic. Fins demà. I que vagi bé tot. Demà fins les 3.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Arquitectura centrada en espais comunitaris, novel·les gràfiques, llibres i músiques contemporànies desfilen avui per L'Aviador. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: L'arquitecta Cristina Llorente reflexiona avui sobre l'espai urbà en relació amb les places on troben espai les comunitats de persones i també on es celebren les festes de poble. Ho farà tot d'una a la secció del paisatge invisible. També farem una prèvia de la prèvia del Festival Mèmics, que arriba al novembre. La primera presa de contacte serà molt aviat a Red Carpet, a Lloret, el dijous 20 d'agost. La llibretera Maria Cuanet també ens proposa avui la lectura d'una novel·la gràfica sobre la vida de George Sand. I per acabar farem incís en els autors locals que despunten amb la bibliotecària de Porto Colomna, Maria Antònia Bordoi.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Idò, ja ho dèiem al sumari, avui a l'Espai d'Arquitectura relacionant les festes de pobles, buits urbans i també les places per a les comunitats.

0: I tot això ho relacionarem, com sempre, amb Cristina Llorente. Com estàs, Cristina?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Molt bé. Idò, vinga, anem a relacionar conceptes que, en principi, no tenen per què estar íntimament vinculats, però podria ser que sí, no?
1: Sí, sí que estan, perquè, bé, ha arribat el mes d'agost i ja sabem que molts de pobles de totes les Balears estan de festa. Se succeeixen concerts, revetlles, ballades, sopars a la fresca, i realment totes aquestes activitats passen en el mateix lloc, que és la plaça del poble, la plaça del barri, i jo te diria que les places són un dels grans invents de la civilització. I, de fet, ens podríem demanar per què totes les cultures han necessitat construir un gran espai buit en el centre de les seves ciutats.
0: Que vendrien ser hereves dels àgores, no? De l'antiga Grècia, per aventura, o a precedents encara.
1: Efectivament.
0: Sí, no? Va.
1: Sí, efectivament, i per aquí començarem, de fet, un poc a fer aquest camí, aquest repàs de la història de la plaça, molt breument, perquè hi hauria per emplenar programes i programes xerrant de places, però primer ja volia entrar en el concepte del buit urbà, no? Perquè quan xerram d'arquitectura sempre tendim a pensar en edificis, en coses construïdes, no? Però realment el negatiu de tot això construït també és arquitectura, no? De fet, l'arquitecte i urbanista Camilo Cite deia que les places són les sales d'estar de la ciutat, i a mi això m'apareix una idea meravellosa, perquè ja, bé, aquesta idea de que les ciutats, l'espai públic ha de servir per caminar, per anar ràpid, i de fet aquest concepte de vianants, no? que mos relega a estar sempre en moviment, bé, dona per reflexionar i dona per reivindicar aquest dret a estar quiets a les ciutats. I jo crec que les places són un bon lloc, un molt bon lloc per estar quiets, no? I de fet, aquestes primeres places, com molt bé tu avançaves, les trobaríem realment a Grècia, a l'època clàssica, en aquest espai de l'àgora. No? Clar, l'àgora d'Atenes no l'hem d'entendre només com un mercat, que també, però realment l'àgora era un lloc per la política, pel comerç, per la filosofia, pels judicis. Realment l'àgora grega, l'àgora clàssica, va néixer una part de la nostra democràcia. No? I bé, també va ser un lloc, com dèiem, per reflexionar, per passejar també. De fet, Sòcrates, no?, i passejava discutint amb els seus deixebles per l'àgora grec. No? I allà també la ciutadania hi debatia tots els assumptes de la polis. De fet, no és casual que àgora signifiqui, per una banda, el lloc de reunió, i per altra banda també assemblea. Per tant, ja en el mateix significat de la paraula tenim aquests dos conceptes junts, no? Què passa? Que evoluciona o avançam en la història i ens trobam que, de qualque manera, la funció d'aquest buit urbà canvia. Aquesta àgora evoluciona i, quan ja xerram del fòrum romà, se converteix també en una representació de poda. No? En el voltant del fòrum romà hi apareixen la basílica, hi apareixen els temples, hi apareix la cúria, també els arcs de triomf, i això podríem dir que ho hem heretat, ho hem anat arrossegant fins a dia d'avui, perquè realment envoltant de moltes de les nostres places apareixen tots aquests edificis relacionats bé amb el poder, bé també amb la religió, però al cap i a la fi edificis representatius de ses ciutats. Tornem a pegar un bot a la història i ens trobem a l'edat mitjana. Clar, aquí ja, en la caiguda de l'imperi romà, hi ha una transformació, una gran transformació de les ciutats, i les places ja deixen de ser espais tan pensats com podia ser un àgora, com podia ser un foro, i esdevenen realment això que dèiem els negatius de les ciutats, no? Per tant, aquests espais comencen a ser més irregulars, perquè ja no són espais dissenyats, sinó que són aquests espais que queden buits envoltant de la ciutat, que va creixent de manera espontània, ben igual que els carrers. És per això que les ciutats medievals trobem aquests carrers laberíntics, aquests carrers tan estrets que moltes vegades no tenen sortida. I aquestes places, a l'edat mitjana, també són espais davant d'una iglesi o davant d'un castell o davant un mercat, no? I s'empleen sobretot com a espai comercial. però també és l'espai on s'anuncien les lleis, on se celebren festes i també on se fan les execucions públiques o on se proclamen els nous reis. No? Per tant, podríem dir que les places a la ciutat medieval, les places durant l'edat mitjana, són aquest gran escenari de la vida comunitària. No? L'exemple per excel·lència de plaça medieval la trobam a Siena, a la Piazza del Campo, que s'ha arribat a dir d'aquesta plaça que és la plaça més perfecta del món.
0: Jo no sé si és la més perfecta, però és de les que més m'agraden, de les que he vist. Clar, perquè tampoc he vist totes les places del món, però és espectacular.
1: Sí, però és vera que quan ets en aquest espai, no sé si ets conscient o no, potser si, bueno, si tens aquesta mirada, la millor més arquitectònica o més històrica, sí, però jo crec que fins i tot gent que no sol parar atenció en aquests... aquests aspectes, no? Sí que de qualque manera percep, no? Que la forma d'aquesta plaça, aquesta forma de ventall que té aquesta pendent natural que convergeix cap en el palau públic, no? Tot això fa d'aquest espai un espai molt interessant i, de fet, on se desenvolupen jo diria la gran majoria d'activitats públiques i d'esdeveniments públics de la ciutat, no? I és això, se concep com una plaça perquè tothom hi participi. I tots aquests elements que hem dit ajuden en això. Fem una altra volta a la història, ens trobem a la plaça barroca i què passa en el barroc? Que l'espai s'emplea de qualque manera per emocionar a la població. No? I en el segle XVII, trobam una nova manera d'entendre les places. Ja no només ens serviran per reunir persones, sinó que també serviran per impressionar en aquestes persones. No? Com a exemple, podríem citar la plaça de Sant Pere del Vaticà, que segurament és la primera que ens vendria en el cap i segurament és el millor exemple de plaça barroca. I en aquest cas, Bernini no va dissenyar només una plaça. No? Ell va voler construir de qualque manera una escenografia. Ell mateix explicava que la columnata que en revolta aquest espai representa els braços de l'Església abraçant els fidels. No? Per tant, trobam aquest espai que, per una banda, transmet emoció, però, per altra banda, també transmet un missatge polític i religiós molt potent. No podem oblidar l'escala d'aquesta plaça, l'escala que s'allunya bastant de l'escala humana de tal manera que fa que nosaltres ens sentim molt petitets, no? quan hi estem al mig. I quan xerrem de places, clar, també ens venen en els caps les places majors, no? Que són tan presents a pràcticament totes les ciutats espanyoles. No? Espanyoles i moltes llatinoamericanes. De fet, les vàrem exportar, no? De qualque manera, a Sud-amèrica. Però és vera que quan pensem en una plaça major, sempre imaginam un espai molt regular, rectangular i envoltat d'unes porxades, no? I aquest model se desenvolupa sobretot entre els segles XVI i XVII i, de fet, la monarquia hispànica des moment la converteix gairebé, diguem, en el model oficial de plaça major. No? I, com dèiem, les noves ciutats fundades a Amèrica segueixen aquest esquema. De fet, les lleis d'Índies deien que les noves poblacions havien de començar per una plaça central envoltant de la qual s'ubicarien els edificis de poder, entre els quals hi havia l'Església, el govern i les institucions. No? I que també deien que aquesta plaça havia de ser prou gran per acollir mercats, per acollir cerimònies, festes i actes públics. No? Per tant, és per això que en aquestes ciutats fundades a Amèrica durant els segles XVI i XVII trobam també aquest model de plaça major. No? Amb això estan deixant enrere aquesta idea d'espai espontani que teníem a les places medievals. Ara són espais planificats. I a Espanya moltes sorgeixen també de les desamortitzacions d'edificis religiosos, com a exemple la plaça Major de Palma, que se va crear a partir de l'enderrocament de la seu de la Inquisició i del convent de Sant Felip Neri. I amb això vull fer un apunt de dir que la primera plaça major que hi va a Espanya va ser la de Valladolid, que és de 1561, i no la de Madrid, com molta gent pensa. Per tant, quan torneu, si aneu a Valladolid, a la plaça major, penseu que aquella va ser la primera plaça major que vàrem tenir a Espanya. Clar, arribant en el moment actual, diguem, I ens trobam en que hi ha molts de moments en què la ciutat recupera aquests buits urbans. No? Jo crec que dos dels exemples paradigmàtics d'aquesta recuperació dels buits urbans serien Times Square, no? Que fa només uns anys era un nus de trànsit i que avui dia és principalment un espai per persones. Recorden que va començar amb unes intervencions d'urbanisme tàctic que se van anar consolidant i avui dia és un espai totalment dissenyat per l'estada de persones. I jo crec que és un exemple clar de reconquesta de l'espai públic, no? I quedant-nos encara a Nova York, trobam Skyline, que no és exactament una plaça, però sí que és un d'aquests espais buits, concretament era una antiga via de tren abandonada, que se va reconvertir en un parc lineal absolutament impressionant. Aquí podríem entrar en el debat de com de vegades aquestes transformacions gentrifiquen els barris, però això serà pot ser un tema d'un altre programa. Però realment, bé, això li va donar a la ciutat a reconvertir aquest espai, com dèiem, totalment abandonat i sense ús en un espai de transitat i que, bé, que millorava moltíssim l'entorn i el barri. I tornant més a propet, n'hem xerrat ja altres vegades, però també crec que és un molt bon exemple de recuperació de l'espai públic per a les persones pensant en les superilles de Barcelona, no? Pensant, per exemple, en la superilla de Sant Antoni, que no és ben bé una plaça com a tal, però converteix els carrers en espais de trobada perquè els especifica, perquè afegeix mobiliari, perquè els afegeix ombra i bé, ens ho converteix, diguem, en una plaça sense tenir aquest nom de plaça, no? Però realment veiem que és un model que funciona perquè la gent els utilitza, sempre estan plens d'activitat i de persones passejant-hi o bé, relacionant-se. I volia acabar un poc aquest recorregut amb anant a la pintura, no? A com diferents pintors de diferents èpoques han transmès aquesta idea de places. No? I a mi hi ha un quadre que m'agrada molt, que se diu Jocs infantils, que és de 1560, de Peter Bruegel,
0: sí,
1: que mostra més de 200 infants que juguen en un espai, que bé, podríem deduir que és una plaça, però realment és un espai buit. Però a mi m'agrada molt perquè, de qualque manera, mos du en aquell arquitecte que parlàvem fa unes quantes setmanes, que era Aldo Van Eyck, no? que deia que era aquest concepte de la zona de joc sense gronxadors, sense tobogans, no, diguem, no classificada com un parc infantil. No? I allò que fa Bruegel en aquesta imatge, en aquesta pintura, és, de qualque manera, dir-nos que els buits urbans o la ciutat sencera poden ser espais de joc.
0: I que més que fomenten la imaginació, no? Perquè en aquest quadre, que el tenc bastant en el cap, que tu dius, els nins i les nines estan bàsicament jugant bueno, a jocs que se poden considerar antics, no? A botar com si fos l'assa, bueno, el pilla-pilla, coses així, no?
1: Sí, exacte, se recuperen un poc aquests jocs tradicionals, sí. O bé, se recuperen, no, perquè 1560 encara eren els jocs en els que se devia jugar, no? Però sí que mos recorda tots aquests jocs tradicionals que estaria molt i molt bé que se recuperessin, sobretot aquests jocs en el carrer, no? I un altre concepte molt diferent, però també que mos du en aquest espai públic, és l'obra de Canaletto, no? De les seves pintures, sí. Per exemple, de la plaça de Sant Marcos a Venècia, que mostren aquests espais com a cors, no? com a els llocs principals de la vida urbana, plens de persones, de comerç, de rituals quotidians, i també plens de vida, en contraposició a les pintures de Quirico, no?
0: Sí.
1: On apareixen places buides, silencioses i fins i tot inquietants que ens demostren una cosa important, que és que una plaça, un espai urbà, un espai públic, deixa de ser-ho quan desapareix la gent. No? I amb aquesta reflexió podríem acabar amb una frase de l'arquitecte i urbanista Jean Gehl, també soc molt fan de Jean Gehl, que diu que primer nosaltres donem forma a les ciutats i després les ciutats ens donen forma a nosaltres. No? És a dir, que no pot existir una cosa sense l'altra, que la ciutat necessita de la gent i la gent necessita de la ciutat entesa com a espai de relació, com a espai de trobada i com aquest lloc on se fa comunitat, que és una cosa que no hauríem d'oblidar.
0: Idò, li dèiem als oients, a tu també, que disfruteu molt d'aquestes places i d'aquestes rebel·les que efectivament omplen de festa el mes d'agost a totes les illes, no? En general.
1: Exacte.
0: Idò, la setmana que ve més. Gràcies, Cristina, per aquest recorregut meravellós.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, són les 6:22. Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversió. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
1: Allora, lei fa un'osservazione molto interessante e che mi tocca molto da vicino.
0: L'Aviador, IB3 Radio.
1: Non intendo la reale democrazia, dico la democrazia formale.
2: Sí, sí, 25, continuem programa, són les notes de Neus Estarella, és una de les protagonistes de la primera prèvia del Festival Memis d'enguany. La cita serà als estudis de Red Carpet a Lloret de Vistalegre, serà el dijous 20 d'agost. Estarella, com és habitual a les seves actuacions, seurà al piano, però també farà un tast de vins de Mallorca. La ballada es completarà amb el saxo baríton de Xavier Casal i la secció electrònica de Mateu Malondra, que també és el director del Memis i en qui avui volen parlar.
1: De questa. Voi avete visto un giovane che parte dal suo mondo antico, con i suoi vecchi dei, le sue vecchie credenze, eccetera, figlio di un...
2: Mateu Malondra, com estàs?
3: Què tal, Rafael, com estàs?
2: Escalfant motors, ja amb un festival Memis. Ara parlarem d'aquest primer concert, diguem, dels que marcaran el camí del festival d'enguany, però primer de tot anem a recordar, Mateu, allò que oferirà el Memis d'enguany entre el 12 i el 21 de novembre, i jo crec que estem davant l'edició més ambiciosa del festival.
3: Sí, això és així. Enguany les activitats començam amb un concert inaugural del violinista Irvin Arditi, que és història de la música occidental viva, és un dels referents de la música de creació, i després el divendres en el teatre principal fent com és habitual la proposta de cinema-concert. Enguany amb ensemble Face, que són de Viena, amb en Nacho de Paz, Virgins Ensemble, i una peça de cinema-concert de Nolga Neurith, La ciutat sense jueus. I així fins dissabte, que desplat fort és el Niño del Che amb un grup reduït de l'Orquestra Sinfònica de les Illes Balears, dirigit per Christian Carlsen, que és un director que té una projecció extraordinària en els darrers 5 anys, dirigint les orquestres més importants d'Europa. El següent cap de setmana, començam el dia 19 amb una proposta col·laborativa amb en Joan Miquel Oliver, en Joana Gomila, en Laia Vallès i a les visuals en Javier Lerín. Això serà dijous 19. Després fem activitats diguem, dins l'entorn d'electrònica experimental de modulars amb en Luis Codera Puzo i en Carrasco Sallopis i en Víctor Moragues. Això és divendres dia 20. I dia 21, un altre dels plats forts, que és l'adaptació per teatre musical de la novel·la pòstuma d'en Pier Paolo Pasolini, Petroli, amb ensemble Enigma i Nacir Pugà la direcció, música d'en Carles de Castellarnau, i acabam la vetllada amb una producció pròpia, que l'han titulada Rave Pasoliniana, amb muntatges visuals de les obres d'en Pasolini i en Jorge Dark Baser, i Nalba Pintos a la dansa, en Jorge en l'electrònica en viu.
2: Clar, anirem, evidentment, a parlar del Memis al llarg d'aquests mesos, però és molt rellevant, no?, que una peça com Petroli, inacabada, com tu dius, pòstuma del grandíssim Pasolini, se pugui veure aquí, no?, amb aquest format més també innovador i dins un context, un embolcall, com és un festival de música híbrida, experimental i electrònica també, no?, que passen moltes coses en el Memis, però que s'ha de destacar també la qualitat d'aquestes propostes, no? I el fet d'aquestes troballes, no? Que és difícil accedir a elles a Europa en general, i les tindrem aquí el mes de novembre.
3: Sí, jo crec que és així, perquè a més també fem commemoració d'any Feldman, la proposta de Niño del Che, que és un entorn que ell coneix, que són les avantguardes de creació, però que no és el seu habitual. És veure la seva capacitat musical, el seu talent creatiu dins un altre, diguem, llenguatge, dins uns altres entorns. I després també homenatge a Tudor, que un dels grans de la música d'avantguardes, amb peces d'en Cage i d'en Feldman mateix i d'altres, que mos farà en Nancy Faraldo i en Haitzel i Sarasu. Aquestes coses, a més, que enguany afegim que fem escenaris exteriors amb propostes techno i jazz experimental, rock progressiu, big bands d'experimentació, com poden ser Mòpies, això serà dia 21 en es Baluard. Doncs crec que ho fa una proposta ben interessant i ben única, de col·laboració entre músics i artistes visuals. No, no crec que, diguem, sigui tan sovint que un
2: Efectivament.
3: pugui experimentar.
2: Anirem detallant, com dèiem, el programa del Memis al llarg dels pròxims mesos. Parlam ara d'aquest primer concert, aquesta primera prèvia. Les prèvies serveixen per establir aliances, col·laboracions i també per donar a conèixer més encara el festival. Aquesta primera serà Lloret de Vistalegre amb Red Carpet, uns estudis que són relativament nous, recents, però ja consolidats pel que fa a la música també contemporània. I allà, bueno, la cita concita a tu mateix, que t'encarregaràs de la sessió electrònica, a Xavier Casal, amb el seu saxo baríton, i també Nenos Estrelles, que l'escoltàvem abans, que a part de tocar el piano oferirà un tast. Tot això començarà a partir de les 7, no, Mateu?
3: No, és així, dia 20 d'agost, que és dijous, a les 7, a Lloret. Red Carpet és un soci per les prèvies, que, doncs, fantàstic, perquè no és tan sols que sigui un estudi on tenen una equipació de primera, sinó que és un espai com a de residències, és un espai extraordinari on poder fer aquestes intervencions. Nosaltres farem una proposta de concert híbrid, en dues activitats, i la proposta de Neneus, doncs farem Voices on Piano d'en Ablinger. Peter Ablinger ens va deixar l'any passat, el mes d'abril. Així que serà com un petit homenatge també que faríem a l'autor i compositor, artista sonor, diguem, amb moltíssima trajectòria i que ha influït en moltíssima gent a tota Europa i a tot el món. I després faríem una proposta, una peça que jo vaig fer per en Xavi Casal, per saxo baríton, però aquesta vegada serà la versió amb electrònica en directe, que dura com uns 40 minuts. I bé, el lloc és espectacular, la veritat, és un lloc amb una tecnologia que no te l'esperes, i bé, en les vistes en es pla, que no pot ser millor.
2: Efectivament, un d'aquests marcs incomparables, com se sol dir. Les entrades se poden adquirir ja a musaticket.com, aquesta plataforma. Poseu Memix i ja vos surt aquesta cita del 20 d'agost a partir de les 7, com dèiem, primera prèvia de la Memis. Mateu, anant xerrant, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, una abraçada
2: Vinga,
3: forta.
2: una ferrada. Són les 6:33 i ja està preparada na Maria Cunet, que mos va fallar. No mos vas fallar, en realitat, Maria, com està? Vas deixar un àudio meravellós amb unes recomanacions, però avui estàs aquí present i, a més, per recomanar una novel·la gràfica meravellosa. Sí?
4: Exacte,
2: Preparada?
4: exacte,
2: Vinga,
4: preparada.
2: Vinga, una pausa i anem.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Ens enyorau? Ah! Tornem!
2: Bolleria absoluta!
1: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
4: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
5: Ulala, mon amour, bahi,
4: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
1: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
2: Que repiquin!
6: Notícia d'última hora.
7: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
13: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
13: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio és legendari.
15: És un facto.
13: Galerada, amb Maria Cuanat.

0: I tu te demanaràs, Maria Cuenet, que te veure la Zoe amb Your Son. Sí. Bueno, dones valentes, no? Atrevides. Sí. La Zoe fa servir aquestes lletres meravelloses per reivindicar coses i per fer art. I a més va actuar a l'Atlàntida.
1: Mm-hmm. No, m'encanta.
0: I tu ara ser molt present amb l'Atlàntida, vull dir que hi ha liaison.
1: Sí, sí, hi ha liaison, perfecte. No, m'agraden aquests ponts,
0: sí, no?
1: que se creen.
0: Que se creen.
1: Sí, sí.
0: I avui, de totes maneres, venim a parlar no de les Awi, sinó de Your Son, ni més ni manco.
1: Exactament, i venim a xerrar molt concretament a través d'una obra, i no a través de la seva obra.
0: Mm-hmm. Una obra sobre ella.
1: Exacte. És una novel·la gràfica, que és una biografia molt ambiciosa d'Anna George Sand. És molt completa. La coneixem des que neix fins que se mor i ja intenta tenir tots els episodis més importants de la seva vida. I és una obra que filmen a Severin Vidal i a Kim Cosigny. Mm-hmm. La primera en el guió i la segona en les il·lustracions.
0: Sí.
1: I la veritat és que a mi m'ha servit per conèixer més na George Sand, perquè, clar, jo crec que sent de Mallorca no hem sentit xerrar bastant. Li tenim a vegades un pot de rai perquè mos va deixar malament, no?, els mallorquins.
0: Jo crec que va fer una crònica dura, però que tampoc s'allunyava massa.
1: Jo segur que no, però
0: clar, no sé,
1: clar, hi havia aquest... No, totalment. És un poc una brometa.
0: Sí, sí.
1: Hi havia aquest contrast, no?, tan gran entre ella i la societat mallorquina que se va trobar, que veure una dona amb calçons era com... Què és això? I dos que viuen junts i no s'han casat encara més que és això, no?
0: Sí,
1: però bé, és una obra que m'ha servit moltíssim per conèixer-la, per veure el nivell d'atreviment d'aquesta persona i el nivell d'influència que ha tingut i que pues, no ho sabem tant, no? Perquè era escriptora, però també va ser... És a dir, les primeres escriptores en el seu moment estava a l'altura de...

0: I és un moment on el Codi Civil a França legislava que els deficients mentals, menors, delinqüents i dones no tenen drets legals.
1: Terrible.
0: Terrible per, en tots els casos, no? Però el fet de que un sigui una categoria i l'altre sigui la categoria de gènere és com a bastant impactant, no? I ella, dins un entorn així, se va separar del seu primer home, on qui, òbviament, pues, no existia el divorci, però ella se va aconseguir separar, tenir la custòdia dels fills, quedar-se a casa, que de fet era seva. Va tenir multitud d'amants, dels quals s'enamorava molt. És una gran romàntica, també, na George Sand. Va participar a la revolució del... On, bé, com a una revolució contra la república. Ella, ella va participar a la defensa de la república.
2: Sí.
0: Va escriure en els diaris. De fet, la van proposar perquè fos diputada, però ella va considerar que no. I va ser una gran figura política, també. Sempre al costat de les dones i al costat del poble. I la seva vida, que és una aventura realment sorprenent, va posar en marxa obres, és a dir, va escriure molta dramatúrgia també, no només novel·les, va fer moltes obres de teatre, va tenir amants homes i també dones. Durant una època de la seva vida se vestia d'home i anava pels carrers vestida d'home. Com sabeu, ella és nom George Sand, nomia Aurore Dupin, i se va canviar a George Sand per poder publicar.
2: Sí.
0: I en aquest llibre ho recull tot això, recull també la seva maternitat, la seva relació amb els seus fills, bona amb Sofia, dolenta amb Sofia, la seva relació amb sa mare, la seva infància on va perdre el seu pare molt prest, i la seva inquietud, jo la veig en aquest llibre, és a dir, el que a mi amb aquest personatge és que té unes ànsies de llibertat, unes ànsies de justícia, unes ganes de canviar el món, i a la vegada això, molt enamoradissa, molt tendra, molt amiga dels seus amics, creant comunitats. Ella és de Nohant, que no sé molt bé com s'escriu, com se diu, la veritat, s'escriu N-O-H-A-N-T, però fa estades a París, però sempre que torna a Nohant és com el seu lloc, el seu refugi, i allà també hi convida molt d'intel·lectuals. Pues això va ser Mandan Chopin, Chopin va passar per allà, també en Delacroix, i això feien moltes tertúlies d'artistes d'aquella època, progressistes. I, bueno, aquestes dues dones, Nasa Begin i na Kim Kosnini, han fet una feina increïble de documentació, també, per... que ho han fet molt a través de les seves cartes, també a través de biografies que ha fet altra gent, però molt a través de les seves cartes i de les seves novel·les. I és una feinada increïble que en aquest llibre, la veritat és que està superben reflexat. És una mica dens, també he vist.
2: Una edició preciosa, no?
0: Sí, és una edició preciosa. Que lamentablement en català no se troba, només la tenim en castellà. Però, bueno, val molt la pena igualment.
2: Molt bé, i la teniu ja a la llibreria Lluna per al que vulgui adquirir aquesta, bueno, se pot dir biografia, jo crec que és bastant completa. Jo no controlo les biografies que s'han publicat sobre George Sand, però que sigui novel·la gràfica i, per tant, tan menjívola, no? També, tot i que sigui densa. Però...
0: Aquesta és del 2022, si no hi malament, i n'hi ha una del... crec que del 25, ara hauria de mirar, que és publicada per Planeta, que se diu George Sand, Mi vida en Nohant. El que passa és que jo, sobre, he de dir que la vaig començar i no m'ha fet moltes ganes. No. I en canvi aquesta m'ha tingut atrapada tot el temps. Sí.
2: Molt bé.
0: I aquí també surt el seu episodi a Mallorca.
2: A Mallorca, sí.
0: El seu viatge, que ella va venir.
2: Va ser un hivern, només.
0: Va ser un hivern, van ser un parell de mesos.
2: Un parell de mesos, sí.
0: Va venir amb en Chopin, perquè ella estava molt malalt, ja sabem. I ella va venir amb els seus dos fills, en Sofia i Sofia. Sí.
2: Aquí se va trobar aquesta, no? Aquesta societat, evidentment, està més enrederida que ella mateix, en temes morals i en temes d'igualtat i de més, i bueno, no li va agradar massa.
0: No li va agradar massa, exacte.
2: I tampoc li va servir massa en Chopin per el tema de tuberculosi que tenia. Era un consell que van donar els metges, però va... per allò que fos no li va anar bé tampoc per la salut d'en Chopin.
0: Però bueno, ha quedat
2: el piano,
0: ha quedat el busto i la llegenda, no?
2: Efectivament, i
0: aquestes cròniques. Se li va anar bé.
2: Se li va anar molt bé, després de tant queixar-se, mira.
0: Exacte.
2: Mira, jo t'he dit, parlant de dones poderoses, no? De dones així potents, començàvem en les avui, que ara la tornarem a sentir, George Sand, i t'he duit una novel·la gràfica que es diu Les assassines de la soledat, per mi que també està en català.
0: Sí que és.
2: Editada per Dolment, escrita per Enric Pujades, il·lustrada per Tomeu Riera, i que conta la història de dues dones en 1940, de diferents dones, no dues, que en un moment determinat, maltratades de manera ferotge pels seus marits, decideixen actuar i van a una curandera, no? una maga, una...

0: dona que feia remeis casolans i moltes coses més per intentar desfer-se d'ells i efectivament les ajuda. Aquí ho deixarem. I,
1: Sí.
0: tot i que el títol ja ho diu bastant, no? Molta misèria, molta precarietat, però també molta sororitat, moltes cures entre elles i decisions dràstiques que en ocasions s'han de prendre, no? I que te fan empatitzar, òbviament, amb aquestes dones.
1: I està basat en una història real.
0: Sí, no, però jo... Sí.
1: Sí.
0: Barri de la Soledat, a Palma,
1: Aquí de vora.
0: 1940, aquí de vora. I és un paisatge urbà que encara se manté relativament i crec que val molt la pena acostar-se en aquestes... Les assassines de la Soledat.
1: Sí, estic molt d'acord. A mi
0: Que tu l'has
1: m'agrada molt.
0: llegida, no sabia que l'havies llegit, doncs...
1: M'agrada molt, sí.
0: Li recomano també als oients i les oients. Molt bé, idò, gràcies per dur-nos aquesta meravella.
1: A tu, Rafel.
0: Vols escoltar més les avui?
1: Vinga, no puc escoltar més les avui en aquest pont
0: Sí,
1: que hem fet
0: Andrea,
1: endavant.
0: posant-les avui. Andrea, posant-les avui. Vinga, acabant la cançó
1: Vinga,
0: que hem posat. Bé,
1: fins la
0: la
1: setmana
0: setmana
1: que
0: que ve.
1: ve.

L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

0: 6 i 46 minuts, continuem el programa. Idò, efectivament, les llibreries estan obertes, les biblioteques també, i nosaltres, com cada dimarts, no faltam a la cita amb un d'aquests espais absolutament meravellosos. Avui toca les biblioteques municipals del terme de Felanitx i parlam amb en Antoni Bordoi, que diria que és un habitual del programa. Com estàs, Maria Antònia?
1: Hola, molt bones tardes, Rafael. Molt bones tardes. On? Molt bé, aquí estem, a la biblioteca.
0: Estàs a la biblioteca d'on? De Porto Colom.
1: A la biblioteca de Porto Colom, la biblioteca de Sassínia, sí.
0: Molt bé. I avui ens volies parlar d'autores locals, d'autores a més que ens agraden, d'autores que tenen coses publicades ja absolutament meravelloses. Per tant, nosaltres encantats de que ho facis.
1: Sí, decididament aquest estiu, juliol i agost, cada any, tota l'activitat cultural passa a Porto Colom, des de Felanitx passa a Porto Colom, i nosaltres guany hem volgut apostar des de la biblioteca a fer el que jo li dic i que està molt de moda, una activitat de quilòmetre zero. I això vol dir acostar-nos molt a la producció local, a la producció local sobre autors i autores locals i que xerren de temes locals que mos toquen de ben a prop. I, bueno, hi hem preparat una sèrie de... Bueno, podríem fer ment d'una sèrie d'obres de les quals hem conegut de primera mà perquè xerren els autors i podem tenir la seva presència ben a prop i ben present en el nostre municipi.
0: Clar, perquè imagino que, bueno, estàs dient, no?, que de vegades sí que també s'apunten en els clubs de lectura, que a més això, el contacte entre els lectors, els usuaris de les biblioteques i les pròpies escriptores, jo crec que sempre és interessant, no?, i que ja poden sortir coses bastant guapes. Què vols destacar o quines vols destacar? Per quines vols començar?
1: Mira, vos voldria contar que volia fer ment primer del llibre... Bueno, no és una novel·la, no l'hem llegida en el club de lectura encara, però com que la biblioteca va participar des de l'Ajuntament i des de la Casa de Cultura se va organitzar l'activitat de presentació del llibre del professor Llorenç Valverde,
0: sí,
1: que va fer és un assaig que se diu De Pericles a la Lluna i com la geometria va obrir les portes de l'univers. Com sempre, el professor Valverde, que és veïnat de Porto Colón, a més, el vam passejar des d'aquí, des del balcó de la biblioteca.
0: Un gran Valverde, sí senyor.
1: És un gran expert en intel·ligència artificial i amb aquesta obra va fer un recorregut històric des d'Euclides fins a Newton, passant per descans. Jo que som de lletres, bé, la típica frase, no, jo som de lletres, no m'entenc de ciència, apropar-nos, gràcies al doctor, al professor Valverde, a la ciència és un luxe.
0: Que bé.
1: I explica, en aquest llibre mos va explicar, o mos explica una vegada que mos endinsam en la lectura, de com la humanitat va passar de dibuixar constel·lacions a l'arena o dibuixar eines a l'arena i va arribar a explorar tot l'univers perquè això és la base de la ciència de la geometria. I després també volia fer ment que tenim preparat per setembre, bueno, xerrar-vos un poquet del llibre d'Anna Mercè Rigo i Grimal, que és una autora local també, que el títol és Quan tu te'n vas, queden les cartes, publicat per l'editorial Àdia, amb el suport i publicat per la Casa de Cultura i l'Ajuntament de Felanitx. Anna Mercè, a través d'una usuària del Club de Lectura de Porto Colón, se va acostar a xerrar amb jo i, bueno, hem preparat aquesta activitat. Anna Mercè resideix a Barcelona, però la seva família té una estreta vinculació amb Mallorca i amb Felanitx, i sobretot i molt especialment amb Porto Colom, perquè la seva família va ser una de les darreres famílies que van ocupar la casa del far de Porto Colom. Na Mercè, també vull destacar que l'hem convidada perquè Na Mercè és la coordinadora del grup de lectura, psicoanàlisi i literatura de Barcelona, perquè ella és psicòloga i psicoanalista, i la volen convidar perquè ella té molta experiència en club de lectura. Però és que, a més, ella ens xerrarà de la seva obra, que és un recorregut per records familiars i cartes familiars, i serà una oportunitat preciosa per poder xerrar amb ella de memòria i d'identitat, en Anna Mercè.
0: Que bé.
1: Ella està molt emocionada de venir a la biblioteca i nosaltres, per descartat, que la volen conèixer ben de prop.
0: No
1: I
0: m'estranya, la
1: bé,
0: veritat, perquè a més és una d'aquestes escriptores que fan molta lletgiguera.
1: sí, sobretot perquè és una escriptura molt, molt introspectiva, molt
0: Sí.
1: entranyable, molt, de molt de sentiment, i bé, per això mos fa ganes que ella mos conti directament el que la va dur a crear aquesta novel·la. Després, també te volia comentar que estan xerrant amb l'Olivia Lund, avui en dia està on fire, com jo dic,
0: Que també és de fer la
1: que
0: nit, no, Olivia?
1: també de fer la nit, no,
0: Sí.
1: Olivia, i amb la seva novel·la Cor, la primera novel·la seva, que se
0: Boníssima.
1: titula Cor. Bé, jo vull destacar que en Olivia, des de molt petita, és usuària de la
0: Ah,
1: biblioteca
0: amiga.
1: de Porto Colom. Sí. I jo, molt orgullosament, m'agrada molt imaginar-me que, d'alguna manera, en Olivia, quan era menuda, passejant-se pels nostres llibres, per les nostres col·leccions, se li va despertar aquesta vocació lectora i creadora. I això me fa molt, molt contenta, perquè això dona sentit a la feina de cada dia que
0: Segur,
1: nosaltres
0: segur que
1: desenvolupem a
0: sí.
1: les biblioteques.
0: Segur
1: Ella
0: que...
1: mateixa, en una entrevista, te volia comentar, que ella mateixa, en una entrevista, va dir que la seva obra Corcs va sortir, va néixer de l'avorriment prodigiós d'un estiu en el que va llegir molt i que va escriure molt. I vull pensar que una d'aquestes... No sortia quasi enlloc, o va comentar, i jo vull pensar que una d'aquestes sortides que va fer va ser venir a la biblioteca de Porto Colom per llegir a Annie Ernaux, que a ella li agrada molt i jo li vaig suggerir.
0: Que bé,
1: Bé,
0: que bé. I
1: petit
0: ara s'entenen
1: resum.
0: moltes coses de n'Olivia Lund. També aquesta ploma que també tan incisiva, intensa, amb els temes que transiten per corcs que són fonamentals, greus, del passat, del més recent. Va fent una combinació molt, molt, molt, molt interessant, la veritat.
1: I la veritat que és tot un descobriment llegir en Olivia.
0: Sí.
1: Conèixer-la i llegir-la. Exacte, sí. Bé, Rafael, i si me dones temps,
0: Sí, i
1: te
0: tant.
1: volia comentar que justament ahir varen tenir aquí a la Biblioteca de Sassínia la presentació d'un catàleg, d'un llibre, que és el que se diu Catalogació d'embarcacions, però el vull llegir per no oblidar-me de res. Se diu Catalogació d'embarcacions tradicionals de Porto Colom. I els autors són Antoni Antic Rosselló i en Xisco Mas Vinimelis. És una obra que documenta el nostre patrimoni de barques tradicionals, de barques de fusta fetes artesanalment, en sos mestres d'aixa, que malauradament ara a Porto Colom havia tres, i ja queda un tot sol, que és en Joan Cifre, de
0: Sí,
1: Can
0: senyor.
1: Sureda, que és l'únic mestre d'aixa en actiu en el nostre poble. És una llàstima. I vam fer aquests joves un treball ingent de recerca i de documentació per saber tots els propietaris i les barques, que hi ha un sinfí de noms de barques, que si Gussí, que si Lanxeta Falanitxera, bé, per nomenar un parell, que ells han registrat tots aquests tipus d'embarcacions. Aquests dos joves, Antoni i en Xisco, són molt actius, són dos socis de l'Associació de Barques Tradicionals, que va ser arran d'aquesta associació que se va impulsar aquesta feina de catalogació d'aquestes barques, perquè no n'hi havia. És el primer catàleg de barques tradicionals de Porto Colom, sí?
0: Idò ben interessant,
1: I
0: no? Aquesta feina de recerca i de
1: sí, ben
0: publicació.
1: interessant, perquè estan ben documentades, estan totes les fotos amb el seu patró, l'any de construcció, quin mestre d'aixa la va fer. Bé, la veritat que jo convido perquè sempre quan s'estiu ens demanen suggerències literàries, sempre ens tiram cap a suggerir la novel·la del moment i literatura fresca i això, però jo vull donar una passa en avant per suggerir la lectura d'aquest assaig del professor Valverde, aquesta novel·la, aquesta contar-nos els indrets familiars i records familiars de la Mercè, apropar-vos a Olívia per preparar la seva visita i també perquè no mirar aquest catàleg tan interessant d'embarcacions tradicionals.
0: Que bé, quin recorregut més maco que has fet per autores locals, per aquesta recerca també sobre les embarcacions tradicionals. Quines ganes de llegir. No sé si agafes vacances, ja aprofito ja també per demanar-te, o ja les has agafades?
1: Ja vendran les
0: Ja
1: vacances, ja
0: vendran, no?
1: vendran.
0: De moment, ja.
1: Estan treballant, sí. Ara per l'estiu, com que no tanquem ni juliol ni agost, ni, molt interessant, molt important, recalcar que no tanquem ni la biblioteca de
0: Clar que
1: Felanina,
0: no.
1: La de Colom. El que sí, reduïm l'horari, no. Fem horari de matí, perquè, clar, amb aquesta calor, a pesar de que la biblioteca està fresqueta i està superagradable...
0: Refugi climàtic, a més, és que ho té tot.
1: Sí,
0: Ho té tot, una biblioteca.
1: A les 4 d'hora baixa, agafar material, venir a la biblioteca, com que no, fa més gol, és d'anar a la platja, però sí venir a partir de les 7 d'hora baixa, que és més romanco quan s'engeguen les activitats culturals, refugiar-se també a dins la biblioteca de Porto Colom, que és com a qualsevol altre centre cultural. Com
0: Totalment, totalment.
1: qualsevol.
0: I que passen coses
1: Sí.
0: molt, molt interessants. Maria Antònia Bordoi, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Vinga, fins aviat. Salut, salut i lectura. I de les cites demà són pioners de la música electrònica, una banda que du dècades i dècades omplint escenaris. Demà actuaran al Jardí, parlant de Kraftwerk, que serà a partir de les 10. I vos deixen en robots. Ja sabeu que en minut i mig arriben les notícies i que la Diada torna demà a les 6.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La ràdio sol escoltar-se a trossos, sobretot si és en directe. Avui, però, tenim els podcasts i tota la programació accessible online. Pensant en això, hem fet un petit experiment. 5 convidats, 5 converses i 5 dies de la setmana. La part original és que han trossejat les xerrades. 10 minutets per convidat, de dilluns a divendres. Gràcies, Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamenc, per sumar-vos en aquesta idea. Un teòleg especialista en la Bíblia, un escriptor de novel·la fantàstica, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni de les illes i una arqueòloga que avui ens proposen un viatge.

0: I dona, hem de tour amb els Beatles i vos feim una pregunta. Un viatge te pot canviar sa vida o un viatge pot formar part absoluta, inseparable de sa teva vida? Rafael González, escriptor, passejant, aficionat, i avui que és dimarts anam afegint una cosa també, és autor de la saga Històries de la Tierra Incontable, recentment de Petranio, anirem sumant. Rafael, un viatge te pot canviar sa vida?
1: Sí, per suposar que sí. Lo primer de tot, que bons que són els Beatles, eh? Vull dir, encara és increïble, no?
0: I que moderns.
1: Sí, o sigui, mira, justament ara un petit incís que xerrava en el programa passat de vinils, me vaig comprar, vaig fer una locura d'aquestes que faig jo, i me vaig comprar els 4 antologies en vinil, que ara acaba de sortir el número 4, i són gravacions molt antigues i tot això, i és assombrós encara posar-te a escoltar-los i dir, és que són increïbles aquest grup, o sigui, dius, encara no passen els anys.
0: No passen els anys, són absolutament moderns.
1: Sí, és una meravella.
0: A veure, Rafael, un viatge te pot canviar sa vida?
1: Molt, jo crec que sí, Bueno, jo, de fet, un dels viatges que sense dubte me va canviar sa vida, perquè a més va ser un moment que la meva dona va morir, això va ser l'any 2015, i vaig decidir, després de morir-se, molt complicat en aquest país, aleshores, després de pagar molta gent i de fer molta de paperassa i totes aquestes coses, vaig dir, mira, me'n vaig a fer la volta al món i ja quan torni ja veuré les coses d'una altra manera, no? I de fet vaig fer un llibre que es diu La Vuelta al Mundo en 111 Días, perquè vaig agafar un creuer i vaig estar 4 mesos, no?, fent la volta al món. I, bueno, precisament Petranio, que tu l'has citada, surt d'aquí també, perquè va ser Ayers Rocolurus, la roca aquella d'Austràlia va ser la inspiració. I clar, el fet de caminar tant de temps, viatjar tant de temps, estar veient les coses tant de temps, sí que te canvia la vida, perquè te dona perspectiva, sobretot t'obri el món a veure gent que és una mica diferent a tu, no? Vull dir, ni millor ni pitjor, sinó diferent, no? Que comences a demanar i dius, i aquí com ho fan en això, no? I dius, ah, ostres, resulta que aquí això els hi cau bé, però això no els hi cau tan bé, o sigui, i és una cosa que realment, jo sempre ho he dit, no és el mateix un turista que un viatger, no? Uh-huh. O sigui, un viatger és una persona que està oberta a mirar i això, no? Dius, aquí menjam, pues això, no? Un pombolet amb bones tomàtiques de remellet i coses d'aquestes, i tu dius, jo em conec molt de turistes que te dirien això, ni ho toc, no? I tu dius, home, però veurem en què és, no? O sigui, això jo crec que és una cosa imprescindible, viatjar i obrir una mica el món.
0: Ara, però, pareix que necessitàvem viatjar, sortir, encara que siguin dos dies, com per desconnectar.
1: Això també és una trampa molt... O sigui, el capitalisme tot el que toca li dona la volta, no? O sigui, això jo crec que s'ha d'anar alerta avui en dia, no? Perquè s'ha convertit en una mercaderia i és una cosa que has de mirar molt la lletra petita, no? O sigui, una cosa és que tu viatgis allà on sigui, i una altra cosa és que t'aduïn en pla turista borrego, no? O sigui, basta veure, jo sempre ho dic, perquè per exemple hem parlat de que aquest viatge era un creuer, no? O sigui, la gent et diu, ai, això com és? I tal, dius, mira, això és tan senzill com els creuers que arriben aquí a Palma, al port de Palma. Tu dius, tens una excursió que t'aduen amb autobús en el Castell de Balbé, per dir-te alguna cosa. I tu dius, bueno, però mira, o sigui, això encara és còmode perquè t'agafen del barco, t'aduen allà amb autobús, tens entrada, tu entres, veus el castell, tens una horeta o dues per veure el castell, no has d'anar tu pel teu compte, que no coneixes la ciutat i tot això, i després te deixen una hora a la plaça de l'Obelisc, per dir-te alguna cosa. O sigui, allà, no? Allà davant del Bar Bosch. I clar, te diuen, bé, ara tens una hora per tu. Tu pots triar anar a veure totes les tendes de Jaume III, que és el que fa la majoria de la gent, o una persona com jo hagués mirat el mapa de la ciutat i hagués dit, bueno, però si la Seu està aquí de vora. Jo seria des que aniria a veure la Seu, pegaria una ullada per allà, miraria des de dalt Murada, m'informaria una mica del casc antic, encara que fos caminar un poc per allà. El viatge és un poc com t'ho fas tu.
0: I tu quan te vares preparar en aquest viatge, si és que te vares preparar, perquè imagino que amb el coll, amb el cos bastant apallissat sí. I dolorit, sí. Quan se prepara un, se deixa dur la seva llibreteta, el seu llapis de vora per allò d'anar fent, ja vas pensant que el que visquis ho vols escriure... Com t'organitzes amb un viatge com aquest? Mentalment, eh?
1: Sí, és una barreja amb dues coses, amb tot el que tu has dit, i també, molt important per jo, una maleta només plena de llibres. O sigui, perquè clar, jo per exemple me'n vaig dur a Pasqua, a l'isla de Pasqua, me'n vaig dur el llibre d'en Thor Heyerdahl que havia escrit en els anys 60 quan havia estat allà. Jo va ser increïble llegir allò allà, no? Clar, aquest tipus d'informació, aquest tipus d'aprofundiment en a sa cultura, en el lloc que hi vas, és molt diferent que no si tu arribes allà i te conten quatre rotllos, no? O sigui, és molt diferent si tu vens a Mallorca i t'has llegit Un hivern a Mallorca de Major Sant o L'illa de Robert Creeley, o sigui, que te dona coses, o en Robert Graves, o coses... Perquè, clar, diguem que aprofundeixes molt més en el lloc allà on estàs i, l'ho dit, prens contacte amb aquesta cultura que jo crec que és molt important. Viatjar, en definitiva, no és només anar a veure la seu, fer-li una foto, posar-te allà i dir, mira, jo estic aquí, no? És donar-te en compte, jo que sé, per dir-te un exemple molt petit, que tenim una obra de Miquel Barceló dins la seu que a nivell mundial és una cosa molt única. Tu has de saber en això, has d'anar, ho has de mirar, has de saber que en Gaudí va fer feina aquí, perquè tot això és un coneixement que a tu t'agradarà, que t'anirà bé. Jo crec que aquest món de... No, és que ara me'n vaig i me'n faig un selfie i ja el poso a xarxes socials i ja està, no? Dius, no sé si te val la pena, simplement.
0: Rafael González, demà te faré la pregunta de triar un llibre, un únic llibre. Encara no contestis, però ja pots anar pensant. Però per tancar aquest moment viatge, on te trobaríem si te perdessis? Ei, on és en Rafael? En Rafael, on és?
1: A Mallorca és fàcil trobar-me, també a Astúries, però te dic una cosa, si me cercau l'Antàrtida, potser me trobareu per allà.
0: L'Antàrtida fa un poc de fred.
1: Sí, això sí que és veritat, però és molt guapo, molt guapo.
0: I per què l'Antàrtida?
1: Perquè és un lloc molt màgic, encara és un lloc molt verge, vaig tenir la sort d'anar per allà, i fantàstic, o sigui, perquè és un lloc que realment és d'allò de l'última frontera, no? Vull dir, no té molt de sentit, és molt car anar a l'Antàrtida per fer-te un selfie. Aleshores, crec que la gent que hi anem, la majoria de la gent, compartim aquesta passió de veure un lloc que realment és espectacular, o sigui, és diferent de tot el que has vist.
0: Quina imatge te ven, Escap, parlant de l'Antàrtida?
1: Blanc, tot absolutament blanc, els pingüinos, vull dir, això, no? O sigui, retornar una mica en aquella naturalesa que per desgràcia hem perdut molt i que val la pena experimentar.
0: I l'importància del lloc, m'imagino, la connexió amb un lloc tan llunyà, tan inhòspit, entre cometes.
1: Sí, sobretot...
0: Que mos connecta, estiguem on estiguem, a la Terra, en aquest planeta.
1: Sí, totalment. A més a més, has d'arribar. Vull dir que l'Antàrtida no s'arriba amb avió, només arribes amb barco, i la gent no té en compte que, clar, vull dir, el que hem d'informar-se des de Punta Arenas o des d'allà, des del final de Xile, són 2 dies de navegació. Està molt en fora l'Antàrtida. I clar, això te connecta amb una mica d'aquell cosa d'aventura, no? De dir, ostres, estic molt en fora del món.
0: I d'ara te podem imaginar llegint un llibre a l'Antàrtida tranquil·lament, o escrivint en un llibre d'idees i paisatges. Demà tornam, oients, i en Rafael González té la missió dificilíssima d'escollir un llibre per continuar aquesta xerrada.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Avui és dia de viatjar i els nostres convidats mos fan viatjar a través de la seva experiència, a través de les seves paraules, a través de la seva imaginació, si no poseu-la vosaltres, oients, imaginació, perquè avui mos durà a viatjar na Nina Laming López, arqueo botànica. Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. Escolta, vàrem començar ahir per Sarrel, contant-nos d'on vens, de on ve aquesta experiència d'estudiar història, connectant-se a arqueologia, connectant-se a arqueobotànica, les arrels, els vegetals, tot el que ens expliquen, també les pedres, per suposat, però també tota aquesta part. Mon anant de viatge, o bon mon anant, perquè crec que mos vols d'un fora, tu, eh?
1: Sí, sí, creuarem la mà, anirem en fora, i jo avui vos proposo un viatge a Sri Lanka.
0: A Sri Lanka, a veure què duen a Nina Laming López, que està fent una investigació, que és investigadora predoctoral a la Universitat de les Illes Balears. Que te du fins a Sri Lanka?
1: Bé, al final de Sri Lanka el que m'aporta és alguna de les coses guapes que té fer feina amb equip i és bueno, aquesta transmissió, no?, de projectes que tenen altres persones i vaig tenir l'oportunitat de col·laborar, o tens l'oportunitat de col·laborar amb el projecte d'Arqueobotànica, que és un projecte d'educació d'arqueobotànica i d'arqueologia que bé, funciona entre diferents institucions, la UIT seria una d'elles, també l'IPE és allà a Tarragona, el MUT Bodo Sawyer i en el cas de Sri Lanka la Universitat de Peradeniya, que està allà a Kandy. I bé, gràcies a aquest projecte doncs, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi el passat mes de febrer a fer-hi feina.
0: Molt bé, a fer-hi feina bé, amb totes aquestes entitats que has nomenat, que també tenen molt de pes. I a Sri Lanka vareu també anar desenvolupant tots aquests estudis relacionats amb l'arqueobotànica, però també explicant i també tenint contacte amb la gent d'allà. Per exemple, un grup molt especial, no?, que són els Veda, conta-mos.
1: Sí, vaig tenir l'oportunitat d'anar juntament amb altres companys a visitar els Veda, que són un grup indígena de Sri Lanka. Bé, ells s'autoconsideren per haver estat com els primers habitants de l'illa de Sri Lanka. Oralment conten diferents coses, alguns diuen que és el matrimoni entre dues divinitats i d'altres que han estat allà sempre de forma indefinida, no? És un grup molt interessant perquè ens interessa a nivell d'etnoarqueologia, perquè segueixen mantenint certes costums o pràctiques tradicionals que de qualque manera, si bé no poden portar-les de forma directa en el passat, ens ajuden a crear referències, models per intentar entendre'ls a ells principalment, però també pensar com podien ser certes coses en el passat.
0: Clar, que justament això és aquesta part d'etnoarqueologia, perquè no només, i ho dèiem ahir, no només són les pedres, que sí, que és el primer que ens entra pels ulls, que entenem, mira, aquí vivien, però clar, qui vivia? Com hi vivien, no? Per què és tan important conèixer aquesta part, Nina?
1: En el final, el que ens interessa a nosaltres és això, no? Anar a les persones, és a dir, els objectes per un arqueòleg són el mitjà per intentar conèixer com pot ser un grup humà, una comunitat i demés. I els objectes ens poden parlar de certes pràctiques, no? Però en el cas de ser arqueologia, el que tenim és la gran oportunitat de poder interrogar en aquestes persones, no? I en això consistia. Els investigadors principals van anar en els 25 a fer una primera campanya de contacte, demanar permís també a la gent d'allà si els semblava bé que nosaltres portéssim a terme aquesta tasca, i nosaltres, amb en Tomàs i altres companys, la varen continuar en aquest febrer, no? I bé, és una feina que consisteix principalment en dos blocs, no?, la feina de camp, que seria, per una banda, fer entrevistes que nosaltres denominant semidirigides, perquè tenim com unes preguntes més a banca o claus, però també donant peu a que no sigui una cosa molt tancada, se podrien esplayar i conèixer millor com eren, no? I després, el que és l'observació participant. Nosaltres què fèiem allà? Nosaltres ens interessava principalment conèixer com és surt el combustible, no? Perquè en el final, com comentàvem ahir, en el registre arqueològic trobant carbons, poden trobar també llavors, no?, i que se conserven perquè estan carbonitzades. I nosaltres intentem anar una mica més enllà de dir, bueno, pues aquí hi ha Pinus adepensis o hi ha tal cosa, sinó entendre per què hi ha aquella espècie i no hi ha unes altres. Llavors, clar, sent arqueologia te dona una oportunitat perfecta per poder interrogar, entendre per què succeeixen aquestes coses en el passat, no? I clar, és el que fèiem, interrogar a les dones principalment, perquè són les dones les que desenvolupen aquesta tasca, on anaven a recollir la llenya, quines espècies agafaven, quines no desagafaven i per què no, que això és molt interessant per si pot existir un tabú cultural o religiós o qualsevol altra qüestió. Després, en quin fots els empraven, si s'empraven el mateix combustible per una funció diferent, no? I són les preguntes que al final nosaltres ens fèiem en el passat i que ara tenim l'oportunitat de conèixer-les de primera mà i entrevistant aquestes persones.
0: Però clar, xerrau en gent que viu en aquest segle XXI, fins on aneu enrere i fins on el que vos conten i el que trobau coincideix, entens el que t'ho vull demanar?
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: Ara deia, sobretot les dones, i milers d'anys enrere també eren les dones, com ho sabem tot això?
1: Clar, depèn del context, no? Però no sempre poden saber que una tasca determinada desenvolupa una dona, perquè no tenim la màquina dels temps inventada encara i no podem anar al passat. Però sí que és veritat que hi ha certs contextos que els estudis paleopatològics, per exemple, sí que pues poden donar llum a que existeixi una, el que nosaltres denominem una divisió sexual del treball. Això què vol dir? Que potser, per exemple, certes comunitats de la península ibèrica de l'edat del ferro troben que les dones tenen més paleopatologies a la zona dels ombres, per exemple, i en els genolls, no?
0: Right.
1: I els homes no les tenen, per exemple.
0: Right.
1: Doncs això se pot relacionar amb que fan activitat de molta i aquí pots veure que potser els homes tenen el que se diu això, els cols de tenista,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que està lligat en el cellar i de més. Són qüestions que te poden donar un pot de llum. Nosaltres no tenim la màquina d'estat, no poden saber que a tots els espais realment les dones lideren certes activitats, però sí que, per exemple, sent arqueologia també és una bona eina per explorar aquestes qüestions, no?
0: Uh-huh.
1: Que pot ser que bé, tu veus, no? Que les dones les lideren i potser pot ser que en un altre puesto, perquè és un context diferent i de més no, però bé, és una pràctica més a man costosa. I el projecte ja estigui muntat com per anar a entrevistar principalment les dones, perquè ja hi havia també altra feina feta prèvia, estudis també antropològics previs, no? I ja teníem aquesta constant, no? I d'altra banda també s'interessa ja en visibilitzar certes activitats que potser no han tingut sempre tanta atenció, no han estat d'interès perquè hi ha altres qüestions no? Que poden semblar més interessants.
0: Sí, sí, i seria l'aventura d'allò quotidià, no? Tot això que tu estàs narrant i que estàs estudiant i que estàs investigant. I com connectam? Si se pot connectar a Sri Lanka amb Balears, se pot connectar?
1: Sí, principalment, pues, les preguntes que tenim, no? No podem fer, com deien al principi, una comparació directa i intentar dir, ah, perquè aquí fan aquesta funció o d'aquesta forma vol dir que feien igual en el salat del ferro o el salat del bronze a Balears. Això no se pot fer, però sobretot ens serveix per establir models. El que sí que hem pogut connectar d'una forma directa, de qualsevol manera, és les Illes Balears, Catalunya i també Sri Lanka, és en la proposta objectiva que també té el projecte. Aquí la gent principalment de l'IPES, amb l'equip d'esmubo de soja, van preparar un joc que anava de plantes, un joc de taula, que està pensat per nits, però jo crec que qualsevol de nosaltres, si juguéssim, ens ho passarien superbé. I bé, són preguntes, reflexions, tant de surt de les plantes en el passat i també es present, no? D'aquestes diferents regions. Per exemple, com arriba una planta a Sri Lanka, per exemple, el te, no? Que ve de la Xina, no? Però ens pensant que és originari d'allà, no? Preguntes que ens demunten mites i que serveixen per donar llum a certs temes, no? I per passar una bona estona i en l'idea que aquest joc pugui quedar allà i també que el puguem emprar a quins col·legis, en els museus i de més.
0: Molt bé, molt bé. Quantes vegades na Nina Lamín López ha pensat hauria d'inventar la màquina del temps?
1: Bé, moltes, però també hi ha un cert misticisme i enigma, no? En no tenir-la i poder anar fent la recerca i les nostres pròpies preguntes.
0: Idò, Nina Lamín, que bé tenir-te aquesta setmana. Ja ves preparant el llibre, que demà el fil conductor serà un llibre.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Els dels anys 70, les sueques, les fineses, jo som cas, som fill d'un matrimoni mixt, una parella mixta d'un mallorquí, nat a Santa Maria, d'accident, però oriunda de Banyabufar, i una finesa. I aquí vaig sortir jo.
1: Molt bé, i cap a Finlàndia has viatjat o no?
0: Sí, i tant, sí, i tant. No? A més, jo tinc un germà allà. Sí, sí, és un país molt interessant. Els amics íntims, la meva dona, vull dir, la gent diu que de vegades veu aquesta arrel, no? Aquesta necessitat de... El que parlàvem abans, som capaços d'escoltar en Antonio Font molt mediterrani, no? D'obrir cervesa davant la mà, i de riure, com de meditació davant d'un paisatge infinit sense sentir absolutament res. No? Uh-huh. Ador estruï d'una rebel·la i en el mateix temps cerc el silenci absolut que pot trobar en el centre de Helsinki a qualsevol moment. No se sent res. El renou més distorbant de Helsinki és el tramvia.
1: Sí,
0: quan passa el tramvia, que és un moment efímer, no sents absolutament res. I doncs aquests dos paisatges, aquests dos moments, formen part de jo.
1: Que bo. Tenc un bon amic que sempre diu, t'imagines la ciutat si tots els cotxes fossin elèctrics o si directament no n'hi hagués, seria un altre lloc, eh?
0: Xoca molt per temes familiars i per temes també de rals i viatge molt allà. Pots anar ja a Helsinki, que és la gran capital, però te'n vas a altres capitals que són importants, Tampere o Turku o qualsevol altra, i el silenci ho amara tot. Ara ja anem parlant quan te'n vas a passejar, que és una de les coses que a mi m'agrada, que és anar a fer excursionisme per allà, 110.000 llacs, de fer la volta, i no trobes absolutament ningú. Vull dir, tu realment allà te perds i potser te troben descat d'un mes, m'entens? No te pot perdre mai, perquè està molt... Però vaja, vull dir, és un espai que el que no trobaràs és una cosa dissonant.
1: Ja.
0: En canvi, Mallorca, i com a mediterranis, l'element dissonant funciona a part d'estar-ne. Uh-huh. És dissonant a dins una, diríem, la dissonància tradicional, aquesta és la que a mi m'agrada, la dissonància contemporània, aquesta no m'agrada.
1: Ja t'he entès, m'ho has agradat. Sí. Idò, hem d'anar de viatge, mira, que en el teu segon llinatge hem partit ja un poquet de viatge, però per on començaríem a viatjar amb tu?
0: Mira, jo tinc un petit projecte personal que compartesc amb la meva dona, i és que abans de morir-me he d'haver conegut tots els racons de les terres de parla catalana. I és una cosa que anem fent, a bocins, agafem un mapa, tampoc el tenim aferrat amb marques a la paret de la cuina, no, això tampoc. Però sí, més o manco, hem d'anar a visitar comarques, perquè crec que si estimes Mallorca, les arrels, el passat, la cultura, tenim un país que compartim llengua, cultura i tradicions, història, i està bé conèixer-lo. És a dir, i això jo no descarto conèixer altres bandes, no? també de la península, altres bandes, però sí, és vera que anem trossejant i anem cercant, i sempre trobes elements de connexió. I és un país tan variat que té Pirineus, té costa, té sud total, Oriola, té terres continentals que freguen amb Aragó, té la Franja, té sud de França, és a dir, és tan variat i tan maco, i quan sents paraules que després comparteixes, o maneres, o diríem estímuls, crec que és molt gratificant. I anem a poc, un viatge a l'any ens dediquem a fer aquest bocí.
1: Que bo, no?
0: Des pastís, sí.
1: Que bo. I quan de bocins són en aquest pastís?
0: Uf, no ho sé, perquè no és d'una manera molt sistemàtica, fem un poc, i mira, ja fa 2 anys que no anem pel nord, i de vinga, anem-hi, i ara, escolta, per què no anem pel Montsant a beure vi? I sempre tinc com una excusa, i feim comarcades, que nosaltres dèiem, comarcades,
1: molt bé. Occitània i Rosselló, per exemple, no?
0: Occitània i Rosselló, sí, això forma part, això és un segon bloc, sí. I a mi Occitània sempre m'ha agradat, està ara molt de moda per el tema del País Càter, que és... que realment és així, però és una marca comercial. És que realment a Mallorca venim d'aquí, no? I el rei Jaume se va, diríem, va agafar senyors i nobles i cavallers de lo que se van de sud del Pirineu, però sobretot del nord, dels olivers de Termes, tot això. I és un paisatge que a mi m'agrada molt, perquè també forma part d'aquesta alta muntanya, que la qual jo hi combrec i que m'agrada molt, però amarada de cultura. No és una alta muntanya, diríem, erma, vull dir que està absolutament deixada a la mà de Déu, que són roques, que és també molt guapa, s'ha fotut molt guapa, però jo necessito veure allà la mà de l'home per darrere, i els castells, i els viaranys, i les rutes, i els passos, i tot això. I a mi Occitània m'agrada molt, i jo me'n recordo quan era jovenet, se començava a fer la ruta dels bons homes, que és una, també és una ruta turística

0: de trekking, intenta reproduir el que és el camí que varen fer els cates que fugien de la Inquisició i que fugien d'en Simó de Montfort i tot això des del nord cap al sud. I me'n recordo que hi havia una frase molt guapa que a mi m'ha quedat, que és un eslògan turístic que a mi va calar i, per tant, la segueix, no? Que els cates consideraven Occitània, totes aquelles muntanyes, com el paradís a la Terra. I jo que he anat a darrere, ho puc confirmar, és, si voleu, un tros, perquè l'altre tros és Mallorca, evidentment, però evidentment un és un lloc molt maco, i el Rosselló, evidentment, per qüestions culturals i lingüístiques.
1: Fantàstic. I en Tomàs Vivot ha fet, no dos, tres blocs de viatges. El tercer, jo vendria amb tu.
0: A Itàlia, no? Mira, Itàlia és... Pensa que el 60% del patrimoni mundial del món és allà. I no és el país més extens, no és la Índia, no és la Xina, sinó... començant per aquí. Itàlia és tot. És, si és mediterrani, Itàlia ha de ser una espècie d'esfar, no? Des lloc on trobes excel·lència. Hi ha excel·lència per tot, però ja se concentra d'una manera tan bàrbara. La meva dona, que no és tan afectada pel tema de Sar, però sí, des d'un punt de vista sentimental, se me diu, és que voltes un carrer i t'estan cridant-te files a cada casa, cada façana, t'està cridant-se atenció. No? És meravellós. I dins Itàlia, mira que fem feta dalt a baix, jo personalment m'aquieta en la part meridional. Que, a més, és que a mi, a part de la música clàssica, m'agrada molt el rock and roll, no? I és heavy metal. Per tant, Nàpols, que és heavy metal absolut, que és el 100% i el 0, que és el yin i el yang absolut, jo som pro-napolità total.

0: Molt bé, m'encanta. Per cert, i xerrant de viatges, tu també has escrit de viatges, el viatge a Fra Juníper Serra, per exemple, no?
1: Sí, aquest va ser un llibre que jo vaig orientar no com una biografia clàssica de les virtuts del patrer, sinó com un home que jo crec que ho vaig posar en el pròleg, que sense Gore-Tex i sense unes North Face, amb sandàlies, no sé si ho vaig calcular, no sé si va fer 50.000 quilòmetres caminant de peu, no? Una època amb unes condicions terribles, no? I a més travessar un desert, el desert de Sonora i tot això, no? Sí, ho vaig planejar més com un viatge, no? Perquè a mi la qüestió dels viatges m'interessa, el viatjar m'interessa. Sí, però bueno, també he escrit sobre altres, he fet altres llibres que parlen de viatges més interiors o més aviat locals, no? Jo crec que es catge la fi, els meus llibres parlen de viatges encara que siguin molt reduïts, no? De descripció d'espais, no? Dels valors dels espais.
0: Mos ho poses bé, Tomàs Vivot, perquè el capítol de demà sabrem un poc més de tu, d'aquest home inquiet, divulgador, escriptor, coneixedor del patrimoni, també presentador de Divendres Televisió. En sabrem un poc més de tu demà, val?
1: Perfecte.
0: Preparats?
1: Vinga.
2: Yeah.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és actualitat.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls.
1: Gràcies per dur-nos de viatge, Jaime Vázquez, Jafel González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot, Nina Laming, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets, que podríem dir que és tot un experiment de ràdio. Si avui hem anat de viatge, demà, amb vosaltres, obrirem un llibre.

0: Ja som aquí, ja m'ha arribat Nora Oliver.
1: Què tal? Com va?
0: Molt bé, i tu?
1: Beníssim, avui estic millor de sabó. No sí. sé si se nota.
0: Sí, home, se nota, perquè sí, va fer passar un pot de pena.
1: No, estic millor. Vaig fer un tassó de llet amb mel i ja estic molt millor.
0: Molt bé, beníssim, però mem, en Jordi, on és?
1: Ha dit que anava cap a sa poble, que l'han convidat, no sé què, per xiu-xiu. Jo crec que s'ha escaquejat.
0: Però ha anat a fer feina o ha anat a...
1: Jo crec que s'ha escaquejat.
0: No ho sé, men, Jordi! Jordi Suárez!
2: Hola, estimats,
0: ara,
2: com esteu?
0: Ara anem, men, Jordi. Què fas, ara, on ets? Per què no ets aquí s'estudien? Per on pares?
2: Idò, men, com bé ha dit na Nora, me n'he anat a sa poble perquè m'han convidat a un sopar i he decidit que...
0: Però, i
2: que ves, vaig a sopar avui.
0: Vas anar a sopar amb sa ràdio portàtil? Connectes des d'allà, no? No m'ho explic.
2: O sigui, a mi m'han convidat a un sopar. Sí. I jo he dit, clar, hi hauré d'anar, és hora ara laboral, hi hauré d'anar de qualque manera.
0: Però men, Jordi, que estàs fent feina, vull dir.
2: Jo?
0: Com
2: I som en el micro d'IV3 xerrant amb tu.
0: Però què vols fer programes des d'allà, de sa poble?
2: Clar, jo he dit, mira, tinc un sopar a la fresca.
0: Ah, un sopar a la fresca.
2: No m'ho vull perdre, m'ho han convidat, no faré lleig de no anar-hi, idò, i vaig a la ràdio, i ja està.
0: Exacte, és a dir, per tant, t'han convidat a tu, però per convidar també a xiu-xiu, i per tant, ets oient de xiu-xiu.
2: Exacte. Jo mira, m'han convidat a mi, jo he dit, pot venir xiu-xiu. I així ho han fet. Però passa una cosa,
0: què
2: també.
0: Passa, que està,
2: se suposa que és a la plaça Metge Duet. M'han passat aquesta ubicació... I jo no cap de trobar, això.
0: Com que no? Però almenys, Jordi, si avui m'ho han convidat... És a dir, avui, anem per part. T'han convidat a un sopar, per tant, avui, així ho siu, i nostres oients, mos conviden a un sopar a la fresca, t'introduiràs allà, soparàs amb ells...
2: Sí.
0: Molt bé, però no hi ha ningú.
2: Exacte. Bé, no hi ha ningú, no ho sé, perquè no som a la plaça, no la trob.
0: Bé, Jordi, cerca'ls, perquè per ventura
2: és que he anat a
0: la
2: poble molt poc, jo, Xavi.
0: Ah, bé, però, men, és molt prest. Per ventura són les 8, encara...
1: Clar, no és hora de sopar, encara.
0: No, per ventura arriba més tard.
2: Sí, jo crec que hi arribarem, bé. I si no hi ha sopar.
0: Bé, connectarem més tard amb tu, perquè estic convençut que hi haurà més gent. Imagina que no hi aniràs mans buides, vull dir que dus qualque cosa.
2: No, duim una coca espectacular.
1: Oh.
0: Oh, bé, feta per tu, Jordi.
2: Vos l'haureu d'imaginar, perquè
0: molt
2: no
0: bé.
2: La veureu.
0: Molt bé, no la veurem. Però bé, una coca espectacular, Jordi Suárez, de Bullers a Sa Pobla, que mos han convidat tant ahir com a la resta de xiu-xiu, sobretot en els oients, a participar en aquest dinar a la fresca, sopar a la fresca, perdoneu, a Sa Pobla. Jordi, connectam, bueno, mos demanes pas i tornarem pas, d'acord?
2: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara. Avui tenim a Marga Cifra al control tècnic.

0: Molt bé, mem, aquí tenim dues persones que estan fent ara mateix la coreografia dels Beach Boys. Anna Gallardo, bon vespre.
1: Hola, bon vespre.
0: Com estàs?
1: Molt bé, ara que estic amb vosaltres millor.
0: Ah, clar que sí.
1: Clar que sí.
0: Passaves pena per en Jordi.
1: Passava molta pena per en Jordi, o sigui, com que no trobo la plaça, jo l'entenc, eh? O sigui... On hi ha menjar, jo hi vaig.
0: Clar, però, avui en dia no importa que agafis un mapa de metro, però agafa en Google Maps. No. En Jordi, jove, generació tecnològica.
1: No, no, no. Ell, a vegades en el cotxe, li he dit cap on és, dret, esquerra, i m'ha dit, ah, no sé. I jo, tens el Google Maps davant, per favor, Jordi, guia'm bé, i no ho fa bé, o sigui, no passa res. Però jo crec, a més, que bé, que no mos han convidat, eh? Jo crec que ell no volia fer feina.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ui.
2: Ha estat exclusió.
0: Exclusiu.
2: Bé, però jo també crec que en Jordi li podria demanar a qualcú, no importa en Play Google Maps, si ell és més analògic, li pot anar a qualcú com tota sa vida i li escolta on està a sa plaça.
1: O per això se val quedar tot es menjar per ell.
2: Ah, mira.
1: Se val quedar sa coca per ell.
2: Se val quedar
0: no ho sé, amb en Jordi connectarem més tard, perquè jo vull pensar que ell arribarà en aquesta odissea d'en Jordi, a sa travessa d'en Jordi.
1: Jo no ho tenc clar.
0: Bé,
1: jo no ho tenc clar.
0: Lo que sí és clar, a hores d'ara, és que Anna Gallardo sempre mordu ses festes més esbojarrades del món.
1: Sí, això és vera. I vos duc una, la primera, que jo m'encanta, uh-huh. Perquè, bé, no sé si ho sabeu, però jo sóc part gaditana. En plan,
0: ah, sí?
1: Sí,
0: ah,
1: no mon pare és de Sanlúcar de Barrameda, i en si ara em fa molta il·lusió dir que, bé, ara són les carreres de cavalls.
2: M'he quedat igual, sincerament.
1: Són les carreres de cavalls.
0: De Sanlúcar.
1: Sí, i a la platja és com que hi ha una competició, uh-huh. I surten un munt de cavalls, hi ha apostes, i tota la platja és com... Jo que sé, que la gent està allà amb els seus puestecitos, mm-hmm. I fan les petites apostes, i tu pots dur les teves coses també, és molt guai. I la gent, pues, jo que sé, tu intercanvies un tiquet, dius, jo vull... Jo crec que guanyaràs cavall número 9. I tu li dones a aquesta nina els dobbers, uh-huh. I et donen un tiquet i després un canvies pues, per una polsera, un ventall,
0: sí.
1: Un algo.
0: És a dir, apostes.
1: És molt guai, sí.
0: Sí.
1: Però això són les apostes petites.
0: Entesos?
1: Hi ha apostes,
0: entesos,
2: hi ha apostes grosses.
1: Sí, però bé, les xules són les petites, amb la uh-huh. Gent que tu fas allà i te donen un algo i ah, un algo i jo que sé, una llimonada.
2: Lo xulo és la ludopatia.
1: No, aquí no estem a favor d'això. Però no, sí que és divertit i és molt guai. I ara seran dia 8, 9 i 10 i després a un segon cicle, dia 21, 22, 23. Uh-huh. I heu d'anar. És molt
0: sí,
1: guai.
0: Sí, tu hi anaves, imagina't, molt d'anys.
1: Sí, jo hi anava.
2: Que guai.
1: I ve el típic senyor amb escarrito que du pues, pastissos, uh-huh. I coses de crema i una palmera de xocolata i aquestes coses. I és molt guai, és com molt, no sé, molt xulo, la platja. I és perquè està la mà baixa. Mm. I clar, com està la mà baixa, poden córrer.
0: Ah, increïble. És a dir, sí. molt cinematogràfic.
1: Sí, a més, a aquesta platja s'han fet moltes pel·lis.
2: Ah, sí?
1: És a dir, sí, és molt guai, és molt grossa, uh-huh. I bé, està plena de copinyes, i clar, com uh-huh. està la mà baixa, pues, tu pots anar allà, agafar els crancs, agafar les copinyes... És molt xulo. No només estan els cavalls, però també...
0: I d'ençà quan que se fa això?
1: Des de 1845, uh-huh. I és una de les curses de cavalls més antigues d'Espanya i fins i tot d'Europa.
0: Déu-n'hi-do. I de molt bé, menys si qualque dia podem anar des de xiu-xiu.
1: Sí, sí, una festa d'interès turístic internacional.
0: Ah, mira.
2: A menys si mos convides.
0: A menys si mos convides, exactament. Però ho hem
1: sí,
0: de trobar.
1: Sí, jo tinc casa.
0: No, com en Jordi. Molt bé, anem. Més festes. Festes de la Mare de Déu Blanca. Això se fa a Vitòria.
1: Sí.
0: Amén, que ha d'acabar, això?
1: Pues això és que un senyor, un monigote, un pepo, uh-huh. Pues davalla per uns cables amb un paraigua i un vi, i després una persona real surt com d'una finestra i és quan comença la festa.
2: Però com surt d'una finestra?
1: Sí, com de l'Ajuntament, surt com d'allà i allà és quan comença la festa i està tot així allà,
2: Ah, o sigui, guaito.
1: Sí, mentre... Val. No, no, surt, ah. Perquè com que el Pepo va d'un puesto molt alt fins sí? un altre cap a baix, mm-hmm. I després com sí. que surt la persona real. Però
2: ah,
1: clar,
2: val,
1: una persona
2: val,
1: no anirà amb uns cables enmig d'una plaça.
2: Sí?
0: No ho sé, sí,
2: o
0: perquè sí? el que mos has duit jo, francament, ja res
1: ja,
0: no ho sorprèn.
1: És que sí. I després hi ha capgrossos...
0: Però, perdona, aquest ninot és gros. És, quan
1: sí,
0: fa, que fa,
1: jo què sé, 2 metres.
0: 2 metres, va,
1: jo crec que és grosset, sí, sí. Uh-huh. Per els vídeos que he vist, però és bastant gros. I després surt una persona i allà estan... Yeah!
0: Fan això.
1: Fa, sí. I fa com un discurs i tot.
0: Ah, molt bé. Sí. Passa crida i tota aquesta història.
2: Però aquest personatge, o sigui, que representa? És com si fos un àngel baixant del cel? O
1: és un personatge només... tradicional. Allà.
2: Ah, mira.
1: Sí.
2: Perfecte.
1: I de ballarà, pues, ara, no sé, d'aquí poc. Aquest dia. Ah, no, és 4 d'agost a les 6.
0: Ah, i 4... Idò, avui?
1: Avui?
0: És a dir, fa dues hores.
1: Ha de ballar ja.
0: Fa dues hores. Ara mateix deuen estar precisament a la plaça de l'Ajuntament fent...
1: Sí? Ja estan fent allà. No, no, una festa increïble. Hi ha passacarrers i gegants i aquests senyors, els gegants i capgrossos, són de la baralla espanyola de cartes. M'ha parescut superguai. Els bastos i els sos, és molt xulo. És com a
0: poca
1: saber de cartes real. Enfronteu. I després hi ha, jo no sé si vosaltres fareu això, esports rurals bascos.
0: Ui, no, jo no, bé, jo no contaria.
1: No.
0: Perquè són, no van de bromes.
1: No, no, fan tall de troncs i aixecament de pedres, però pedres
0: no,
1: són totes.
0: I clar, no són pedres, són roques.
1: Però dir, són pedres.
0: Bé, sí, pedrotes.
2: Són molt grosses.
0: Sí, que fan, això que deu pesar, 100 quilos.
1: Pues sí, o més, no sé, una pedra enorme.
0: No
1: sí.
0: Sé, sí, bé, francament.
1: I després estan...
2: són els millors, els bascos.
0: Sí. Mm. I després, en destrals, fan un concurs de veure-me en qui té el tronc més ràpid.
1: Sí, sí.
0: Amb una destraleta i un tronc que deu fer... No t'ho dic un metre de diàmetre, però...
1: És gegant, sí. Això. Ja m'encanta, m'encantaria veure-lo. M'apareix increïble. I després, dia 9 d'agost, està la pujada d'en Calerón, del Celerón. Des Pepo, que és una altra.
0: De Baia, quan comencen les festes i se'n torna a pujar. Ah, està molt bé.
1: És molt xulo. Sí, és molt... com molt bon inici final.
2: Sí, mira.
1: Està molt bé. I després, pues, bueno, fins l'any que ve.
0: Exactament, fins l'any que ve i ja està. Molt bé, més. Descens internacional del Sella. Això ho fan a Astúries.
1: Sí, dissabte. Dia 8.
0: Men, endavant, sí. Jo...
1: És una festa de les piragües. Jo això ho he vist ara en vídeos a YouTube. I bé, són 20 quilòmetres entre Arriondas i Ribasella, que es farà això a les 11:30 des de matí. Molt bé, però molt de color. Per allà no fa tant de color com aquí. Però bé, o sigui, no sé, hi ha molta gent. Molta gent fent piragües.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí, molta gent. Jo no sé com es pot fer això, perquè, clar, necessites espai per moure les coses aquestes, no? En plan, hi ha molta gent. He duit foto, perquè de vegades estic com molt impressionada de la quantitat de gent que hi va. També per mirar-ho i fan festa mentre es veuen a la gent anant piragua. I és que va ser festa a piragua. I és molt guai perquè és una festa d'interès turístic internacional.
2: Internacional.
1: Internacional. I duen, doncs, mocadors vermells, però no tots, perquè alguns duen la bandera d'Astúries, i d'altres duen guardapits plenes de xapes, i d'altres van disfressats de papa,
0: però bé, tot això
1: i
0: fan
1: uns
0: un
1: altres
0: riu.
1: De barril. Sí?
0: Això una festa un poc.
1: Sí.
0: Bé, perdona, amb tots els respectes del món, evidentment,
1: no, sí,
0: però
1: sí, sí, sí.
0: Nosaltres...
1: Sí, sí,
0: sí. Festes que no entenem des d'aquí.
1: Claro, claro. Nosaltres mos enrem de les nostres mateixes, mos enrem de tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, bé.
1: Però que és molt... En plan, jo no m'imagino tanta gent fent piragües.
0: És a dir, mem, jo el que he entès, perdona, en aquest riu, Asturià, hi ha una competició de piraigos, gent vestida del papa, i gent disfressada, i moltíssima de gent en el riu.
1: Sí.
0: Molt bé. I què se celebra? Vull dir, per què fan en això?
1: Pues no tenc ni idea.
0: Ah, bé, la festa amb la desespira cap a l'espiraigua.
1: Sí.
0: Molt bé, està perfecte.
1: Sí, mira, però és molt guai. Hi ha xarangues, concert, festa, en plan... Perquè hi ha que celebrar una festa.
2: Clar que sí.
1: No hi ha motiu.
0: Molt bé, i més festes. Ara és la festa del pop o Carvalhinho Ourense. Aquesta m'ho agrada.
1: Aquesta mos agrada i molt. Des de 1964. Quatre amics varen dir, avui fem un sopar, fem pop. I això ara és una festa d'interès turístic internacional
0: també.
1: Des de 2002.
0: I quan se celebra
1: 2022,
0: això?
1: 2022. Es celebra ara, el segon cap de setmana d'agost.
0: Ah, fantàstic.
1: Increïble. No, no. Ara també, amb el pas del temps, s'han introduït panades i padecea. No sé què és
2: panades, però panades de pop.
1: No.
0: Empanadillas gallegas,
1: imagina. Sí.
0: Bé, no ho sé. Clar, panades nostres.
1: No.
0: No ho sé.
2: No és el mateix que les empanadillas que deu menjar per allà dalt.
1: No, no, les gallegas.
0: Bé, potser li parlen pop, vull dir.
1: Pots així. En plan, diuen que en un dia, només un dia, 50.000 quilos de pop.
0: Déu-n'hi-do.
2: Cada dia.
1: Cada dia. Es mengen 50.000 quilos de pop.
2: Wow.
0: Increïble.
1: Hi ha un entorn de gaites, i xarangues, el bosc, tot molt romàntic. O sigui, jo que m'encanta un bosc i que m'encanta menjar, doncs pues aquesta festa és un sí. Ja, hem d'anar. Uh-huh. Més, estem de vacances.
0: No, ja començar, em fa gràcia, això, com comencen moltes també neofestes, un grup d'amics que organitza un sopar, que s'hi junta més i més gent, i al final esdevé precisament això, una festa d'interès turístic nacional l'any...
1: 2002? No, 2012.
0: I de turístic internacional...
1: 2022.
0: Així que no fa pràctic, no fa res. Però bueno, aquest grup d'amics poden estar ben orgullosos. 50.000 quilos de pop, això deu moure molt d'obres per sector.
1: Cada dia.
0: Increïble.
1: És molt fort. I cada vegada hi ha més gent, més quilos de pop, més de tot. Mm-hmm. Jo crec que podem muntar una festa.
2: Mm-hmm. Quin menjar?
1: Podem manifestar això.
2: Podem manifestar
1: fer una festa.
2: Crear una neofesta al voltant d'un menjar.
0: Està bé. De quin menjar, per exemple?
2: La sobrassada.
0: Estaria bé, molt bé. Bona proposta d'aquí, B3. Molt bé, si aquí hi vol pobles, municipis que s'hi vulguin encarregar o barriades, endavant.
2: Li hem de posar un nom, però.
0: Endavant, pot crear.
1: Quin nom li vols posar? És la nostra festa d'interès turístic internacional.
2: No ho sé, ho hauré de pensar.
0: Bé, ho pensant i ja llançarem la proposta en públic. Vinga. Molt bé, més festes. Festa de Sant Gaietà i Sant Llorenç a Madrid.
1: Sí.
0: Venga, Sant Gaietà, que és Sant Cayetà, no, en castellà.
1: Sí, que a més, pues bé, pues Embajadores, La Pies, La Latina, que són zones de Madrid, que jo ara he estat a Madrid, i clar, Madrid en l'estiu és molt trist, hi ha molt poca gent, fa moltíssima calor, perquè clar, no hi ha arbres, quasi.
2: La gent va a la costa.
0: És que clar, és molt diferent les vacances de les nostres, allà qui se pot permetre se'n va de Madrid, però nosaltres, evidentment, no anem enlloc, perquè les nostres illes, les illes de les Balears són... naturalment limitades, i partir no és tan fàcil. Però allà, se buida, centre Barcelona, passa tres quarts del mateix. I quan nosaltres hem vist pel·lícules, per exemple, no què sé, sense anar més en forma, no li toca fotos, que se'n van ir de vacaciones, se'n volen anar a Marbella, totes aquestes zones, que nosaltres ni mos les imaginem. O quan ràdios nacionals o televisions nacionals s'hi han d'anar de vacances,
1: claro.
0: És una altra història, que no tenen res a veure.
1: No, és que els meus amics se'n van a Galícia.
0: Clar.
2: De vacances. Però,
1: per exemple,
0: o
1: sí.
0: O se'n van als pobles, és un poble de per allà, de Madrid.
1: Sí, per allà... I van en el riu i tal,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: ningú es queda a Madrid. Mm. I és una cosa que jo em va impactar molt, perquè clar, jo he estat allà estudiant ara, un màster, per cert, que ho vaig dir al principi, per si qualcú ve, l'interessa...
0: Ah, és a dir, que estàs demanant feina?
1: Sí, clar.
0: Bé, jo ho faré per tu. Nana Gallardo, gestora cultural i cerca feina. No, broma, no podem utilitzar la ràdio pública per aquestes qüestions.
1: Però bé, en plan, sí que és vera que jo vaig estar allà fent un màster i bé, doncs, pues, Embajadores, Lavapiés, La Latina, són zones molt xules, on hi ha molt de bars, molta vida, i ara fan aquestes verbenes d'estiu i just es junten les festes de Sant Gaietà i Sant Llorenç i fan com un macro 10 dies, 12 dies de festes i de verbenes. I clar, allà, pues, duen titelles, xulapos, xulapes i també, pues, los celtas cortos.
0: Molt bé, no entres res, però bé, xulapos i xulapes què són?
1: Són, pues, les seves vestimentes tradicionals.
0: Entesos?
1: Com nosaltres, una pallesa, una sevillana, pues, un xulapo.
0: Molt bé, increïble. Molt bé, ara hem estat a qüestió nacional. Ja anem a la plana internacional.
1: Sí.
0: I anem a la festa d'esporc que fan a França. Qui sabia francès de vosaltres dos? No en sabia. Bé, ho intentaré jo. Trier-sur-Baisse.
1: Vale, perfecte, ho has dit molt
0: digues,
1: bé.
0: Digues, Nora.
2: A veure, jo crec que seria Trier-sur-Baisse.
0: Trier-sur-Baisse.
2: No sé, ho he inventat.
0: El porc i la cabra, aquesta cançó, amen. Què diu aquesta festa?
1: Pues mira, d'esporc. El segon diumenge d'esgost es fa això. És la festa d'esporc. I es reta en homenatge en el porc. Perdó, és que me fa molta gràcia perquè aquesta gent fa... Bueno, ara ho diré. Uh-huh. Bé, des de 1975... fa, pues, això, 50 anys, i bé, pues, entre els 70 i els 80, aquest poble va ser el mercat de porcells més gran de tota França i fins i tot de tota Europa. Mm. I bé, pues, fan el concurs estrella de que la gent se disfressa de porc i competeix amb una equipa el millor grunyit o xillit, l'esport més real, però... des de que viu fins que mor. O sigui, fan tota l'etapa vital d'esporc en plan fent escrit.
2: O sigui, algú puja, no?
1: Fa disfressat de porc.
2: Disfressat de porc, evidentment. Sí. I fa el renou que faria esporc quan és petit.
1: Sí,
2: quan és més quan... gran i després quan... bé, quan el duer és escorxador.
1: he dit mira, fotos, sí, sí.
2: La foto és ben curiosa, és un escenari ple de gent disfressada.
1: És que és
2: porc.
1: Molt fort, o sigui, no ho entenc. Sí, en plan, sí. Però m'encanta, m'encanta, m'encanta, m'encanta. O sigui, jo crec que això ja vull anar. En plan, jo vull anar a aquesta festa.
2: Jo crec que m'agobiaria sentir tanta gent fent de porc.
1: Mm-hmm. No, no, és molt fort. I després fan carreres de porcets petits, fan un campionat de menjadors de botifarró i fan un llançament de porc de peluix. De peluix.
0: Això està fantàstic. Però espera, en Jordi Suárez, que sabeu que el tenim per sa poble perdut, mos demana pas. Però és que vull que acabem aquesta secció i després imagino que és urgència d'en Jordi relativa, o no és així, marcar cifres contra el tècnic, alguna cosa urgent. Perquè, per interrompre aquesta secció. La Marga Riu ara mos ho dirà. Bueno, entenem que...
1: Jo crec que no.
3: Sí, no, entra.
0: No, Jordi, mem, un segon, no rompis.
3: Xavi!
0: No pots explicar aquesta secció de nana.
3: Però, Xavi, què ha passat? Ara t'escoltava, com que no puc interrompre jo aquí?
0: Bé, no pot, perquè nana, ve aquí.
1: És dir,
0: i molt amablement mos comença a xerrar de porcs, i tu, de porcs no, de porcs, i mem, què passa, què vols?
3: Ja, no, ja som a la poble i tenc coses a dir.
0: Mem, digues, endavant, la ràdio és teva.
3: No, perquè és que he arribat a la plaça del metge Duet. I no hi ha ningú.
0: Com que no hi ha ningú?
3: Que no, o sigui, això en teoria comença i mitja.
0: Sí, mos havien citat i mitja.
3: Són i 25, més o manco, i no hi ha ningú aquí. Però...
1: Jordi, tu te vols quedar sa
3: coca. O sigui, vull dir, no sé si o mos han enganat o no són molt puntuals.
0: Bé, un segon, els oients que vos heu incorporat en els darrers 25 minuts heu de saber que en Jordi Suárez avui mos ha abandonat perquè vol anar a ser poble, que l'han convidat de sopar i ha proposat en aquest grup de sopar que s'ajunta un pic... tots els dimarts s'aplega per fer un sopar a la fresca a qualsevol zona pública de sa poble i don Jordi hi va avui, vol entrar en aquest sopar a la fresca i vol convidar també d'aquesta manera en els oients de Xiu-Xiu. Què passa? Que havien quedat a les 8 i mitja, són les 8 i mitja i no ha comparegut ningú. Jordi, això és així?
3: Això és així, jo estic preocupat i suposo que vos aniré actualitzant, ja està, vos deixem els pocs, tranquil.
0: Bé, jo t'encomano, jo t'encomano que els acerquis perquè no pot ser mai això, Jordi, han de comparèixer.
3: Home, vengut fins a poble, estaria bé tenir sopa.
2: No hi ha ni taula posada.
3: No hi ha nens jugant a la pilota, un parell de gent gran a la fresca i ja està.
1: I la persona amb qui has xerrat? No te contesta en el telèfon?
3: Ah, no, jo no tinc contacte, jo he vengut...
0: Ho hem fet a través de...
3: aquí una fantasia.
0: Bé, ja està. Ho hem produït nosaltres l'hem produït. Bé, Jordi, t'hem de dir que avui és el dia dels innocents... És broma. No, tranquil, que... Bé, Jordi, troba aquesta gent, per l'amor de Déu, que no poden quedar fora
3: programa. Sí, perdona, ja està, seguim en el vostre.
0: Però troba'ls, jo t'encomano això, per favor.
3: Sí, sí. Ja ho intentaré.
0: I jo ja vaig endarrere a saber... Jordi, ara demanem els pas per entrar, en qualsevol moment, ho saps.
3: Perfecte.
0: Molt bé.
3: Ja està, perdoneu.
0: No, tranquil, no res a perdonar. Ja m'ho sap greu en altres.
3: Teniu el meu whisky blau per seguir.
0: Moltes gràcies. Jordi, bona, mem, xeràvem de pos aquí, Anna.
1: Sí, cap.
0: Però ha passat això, aquest petit parèntesi radiofònic.
1: Bueno, pues que fa una festa de porcs a França, i és molt guai, el segon diumenge d'agost.
2: Se disfressen de porcs.
1: I criden, com porcs, a totes les seves etapes vitals. Però i jo demà si ho voleu fer. Jo no, òbviament jo no, però a vosaltres ho podríeu fer.
0: En sèrie, ahir ve la ràdio a les 8 i 27 minuts.
1: Clar que sí.
0: Un 4 d'agost m'ho estàs demanant que imitem un porc per primera vegada. Vull pensar que serà la primera vegada. Jo no m'atrevesc. Nora fa molt vent, si no sé què no ara. En Xinxan i en Ralf de l'Mem. Bé, no, ja està, deixa'm anar.
2: És que avui estic encara duc escanyada.
0: Bé, Mem, porc.
1: No, excusa. De porc. A la pausa, sí.
2: I tu, Anna, que saps fer de porc?
1: No, era tu? Jo soc aquí sa...
2: Jo ho podria intentar.
0: Va, i de llevar música, per favor. És que... A veure, tenim un bon equip. Perquè és que qualsevol cosa sempre diran que sí. En Jordi és a poble, ara, cercant un sopar a la fresca que per ventura no existeix. En Nora ara farà de porc en directe.
2: Faré de porc. Quina vergonya, per favor. Me paguen per això.
1: Però a quina etapa vital estàs?
2: A quina etapa vital? Jo crec que estic agonitzant ja.
0: Ui.
2: Estic com...
1: Estàs escorxador.
2: Porc a punt de s'ha convertit en sobrassada.
1: Vale.
2: Mm-hmm. Vale. Molt seria bé. Així com... És que no m'ho surt. En plan...
0: Escolta.
1: Està molt bé, això.
0: Creus que li podríem posar un pot de reverberació, o no?
2: No, per favor. No.
0: Clar. Bé, és igual, me diuen que no, mem.
2: Vale. que...
0: Va,
2: ho fet... torna a fer.
0: Sí, però no ho he sentit.
2: Només que tinc sabó limitada, però el porc fa algo així com... A... No, por favor, no.
0: No, està molt bé.
2: Vinga, no hi ha més festes.
1: Sí, hi ha més festes, però és que aquestes molt xules. Els francesos s'ho passen molt bé. I tiren, que sí, està molt bé.
0: A mi, ho fas molt bé, Nora.
2: Gràcies.
0: Però bé, no ho sé, és un talent natural, això, imitar-ho.
2: Totalment.
0: Molt bé, bé, molt bé.
2: Hauré d'anar als concurs de porcs.
0: Ah, és un concurs de porcs?
1: Sí, sí, és disfressa de porcs.
0: Ara, perdona, és que jo estic perdent en Nora.
1: He duit foto i tot, de veres, que hi ha un munt de gent a un escenari disfressada de porc i allà són fan aquest crit gutural.
0: Gutural, ah, és gutural.
1: Bueno, no sé si és gutural o no, jo crec que sí, no?
0: Jo l'únic que necessito per continuar amb aquest programa és sentir aquesta gent, amb com ho fa.
1: Ah, pues jo...
2: ah, els poden sentir.
0: Els poden sentir, evidentment.
4: Le suspense a séduré. Je déclare champion de France du cri du cochon 2025. Sans surprise, monsieur Noël speech, no? Jamais.
0: Ja, francament...
2: Quina fase vital era aquesta?
1: No ho sé, no ho sé.
0: Se preguntes?
1: No sé. Jo me fic en cercar aquestes festes, cercar àudio, cercar fotos, és que...
0: Se preguntes? On practica aquesta persona?
1: No ho sé.
0: On practica?
1: No ho sé.
0: Perquè,
1: a la dutxa,
0: clar,
1: on ho fa tothom.
2: A la dutxa.
1: Tu cantes a la dutxa, ells practiquen a la dutxa.
2: Mira, m'ho pareix
0: no
2: molt
0: sé,
2: aquesta.
0: No sé, imagina que... No sé, viu una casa... Fora vila, pots per aventura, sí, però sí. Si no, imagina que vius un pis d'aquests, que les parets són primes, i se te lo llegeix això, i ho pensar.
1: Ja m'imagina, el meu veïnat, cridant així, jo no sé què pensar.
0: Bé, espero que aquest bon home hagi guanyat la competició de
2: sí.
0: Però no, també ho fas bastant bé, i t'hi podries presentar.
2: No, ho faré fatal.
0: No, és vera.
2: Ho practicaré a la dutxa.
1: Però has d'anar disfressada.
2: Me disfressaré de porc.
0: És que, no, molt bé, endavant. Endavant. Va, més festes, aquesta és Bristol International Balloon, fiesta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en fest, el, no, el fiesta, fiesta.
0: El Reino Unido.
2: Ah, fiesta.
1: Fiesta.
0: Ah, en castellà. Bristol International Balloon, fiesta, Reino Unido.
1: Yes.
0: Molt bé, UK. I què fan aquí?
1: I don't understand. Uh-huh. No entenc. Tiren més de 100 globus aerostàtics.
0: T'ha sortit britànic, aerostàtics.
1: Aerostàtics. Uh-huh. Alhora. Uh-huh. I els atiren allà, uh-huh, els 100. I bé, doncs, pues, clar, des de 1979, això, uh-huh, va sortir... un altre pic per quatre amics. És que, mm-hmm, tots són senyals de que hem de fer una, sí, festa.
0: Que quatre amics, exactament.
1: Claro.
0: Sí. Exactament. Però, bueno, i quan se celebra això?
1: Això es celebra del 7 al 9 d'agost. Mm-hmm. Allà, pues, a la platja i tal, i bé, pues, això depèn del temps i del vent,
2: clar,
1: òbviament. I allà fa molt de vent, fa molta pluja, plou molt... Els temps d'Anglaterra
2: és que
1: no és molt bo,
2: té
1: però...
2: pinta de que és el típic event que cancel·len a última hora.
1: Sí, per això els pilots com que fan una reunió abans i després ja diuen si ho fan o no. I hi ha un primer vol a les 6 del matí que fan l'aïllament a l'alba, que és una cosa molt màgica, a les 6 del, sí, matí... qui en madruga Dios l'ajuda, mm-hmm, no? I després fan un altre a les 6 de la tarda, que és com l'aïllament de cap vespre.
2: Ah.
1: Per qui no pot anar per el matí, pues que vagin
2: qui li fa per aixecar-se a les 5 o les 4 per anar a pujar un globo aerostàtic? Pues,
1: ja m'encantaria anar, en els de matí.
2: Uf.
1: Veure allà, mm-hmm, a l'alba, mm-hmm, amb un globus aerostàtic... Bueno,
2: a mi
1: em
2: fa molt de respecte, això, dels globus aerostàtics. És que estàs dins una cistella... I no hi ha res, o sigui, no hi ha cinturó, no hi ha... No,
1: no, però està controlat, està controlat.
0: Si tu ho dius, jo no hi pujaria, tampoc.
1: I bé, pues, si no es pot fer per això dels temps, pues, no hi ha drama.
2: Mm-hmm. Ah, mira.
1: No. Tenen solucions per tots, i és que durant tot el dia hi ha música, atraccions, menjar...
2: Que a tu t'agrada menjar.
1: Clar que sí, les festes són per menjar.
0: Molt bé, és a dir, una festa de globus aerostàtics,
1: sí,
0: francament espectacular, al Regne Unit.
1: Sí, però hi ha una cosa molt important
0: que
1: potser ho podríem incorporar a la nostra festa.
0: Amem.
1: I és que de divendres i dissabte és el Night Globus.
0: Uh-huh.
1: Hi ha globus que s'il·luminen al ritme de la BBC Ràdio.
0: Això està molt bé.
2: Una discoteca aèria.
1: Sí.
0: Això està molt bé.
1: Jo crec que això ho podríem incorporar.
0: Això està molt bé. M'agrada, m'agrada, m'agrada. I més en la ràdio, bé, Ivetres Ràdio.
1: Clar, Ivetres Ràdio podria patrocinar la nostra festa i podríem fer algo amb llums.
0: No? Roba direcció, ja ho saps, endavant.
1: Una
0: endavant.
1: Festa sobressada, sobressada amb música d'Ivetres Ràdio.
0: Va, darrere, darrere festa, Festival Internacional de la Cervesa, Qingdao, de l'Octoberfest, a Àsia. No?
1: Sí.
0: Molt bé, amem. Jo? Això d'on surt? Que...
1: no,
0: ja no
1: sé,
0: però ja no res,
1: el 7 d'agost és el Dia Mundial de la Cervesa i bé, es celebra més de 50 països. A Alemanya no, cosa que és bastant curiosa. A Alemanya es fa pues, el setembre-octubre, que és l'Octoberfest, però a Àsia ho fan ara, el Dia de la Cervesa, quan ha de ser. En aquest temps va més adelantada que els alemanys.
2: Bé, no, no van adelantats, van en el dia que toca. Si el Dia Mundial de la Cervesa és el 7 d'agost, és el 7 d'agost.
1: I bé, pues, hi ha més de 200 ciutats de tot el planeta que ho fan. I bé, pues, ara, des del 7 de juliol fins al 15 d'agost, és l'Octoberfest a Àsia. Hi ha més de 2.300 varietats de cervesa diferents.
2: Uau!
1: 2.300.
2: Imagineu-les de provar totes.
1: M'encantaria, m'encantaria. Jo no sé si cap alemany pues, ha provat 2.300. Puc cercar, puc investigar.
2: Podria ser.
1: Puc investigar. I bé, també hi ha gegants, música en viu i gastronomia, però no sé si és gastronomia Alemanya-Àsia o gastronomia asiàtica.
2: Deu ser un híbrid.
1: Perquè hi ha fotos i jo la veig asiàtica. Bé, però pot ser allà.
0: Exacte, Eva, n'hi ha, n'hi ha menjar i no m'ho hi han de fam.
1: Però per lo que he vist no és com l'Octoberfest de Stuttgart, que jo vaig anar.
0: Clar, que hi ha bretzels clar, i també res més, ha... i salchitxes.
1: Sí, també hi ha com uns capells que són com, saps, no Mònica, quan es fica el pavo en el Nadal i li ballen en Chandler.
0: Què? Què dius? Quin idioma estàs xerrant?
2: O sigui, és un capell en forma de pavo.
1: Sí.
0: D'indiot.
1: Sí.
2: D'indiot.
1: I ho pots moure les seves potes.
0: Bé, no entenc res. Molt bé, és igual. Ara, Gallardo, escolta, hem d'avançar, tot i que encara quedaríem aquí. Encara mos queden festes a comentar, però, bueno, tenim més dies. Vol quedar una altra hora perquè en Jordi ha d'anar a aquest sopar.
1: Jo m'hi quedo.
0: Hem de saber com acaba aquesta història.
5: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: La situació. Dofins, ja sou lliures. De perill.
1: No hi havia malícia, m'entens?
2: Recordeu aquells quatre joves que van colar al delfinari de Marineland per tocar els dofins i de la justícia ha dictat sentència i els ha condemnat a 4 mesos de presó i una multa de 360 euros.
0: Els acusats, que tenen entre 18 i 23 anys, van reconèixer els fets i es van declarar culpables en un judici ràpid celebrat a Palma. Els fets van passar el 9 de març, quan els joves van botar la tanca del recinte i es van llançar a la piscina dels dofins. També hi van entrar diverses pilotes, una acció que, segons el personal del centre, va posar en perill la salut dels animals perquè se les podrien haver enviat.
2: L'alarma va alertar els vigilants, que van interceptar els 4 policions i els varen aplegar després d'una breu persecució. La jutgessa ha suspès les penes de presó amb la condició que els condemnats no cometin cap delicte durant els pròxims 2 anys.
1: No hi havia malícia, m'entens?

0: Ara, teòricament, ja ho sabeu, els més fidels, que ara et vendríem, aniríem directament a publicitat, però, almenys, jo passo una penada, vull saber, en Jordi, què fa? Ha trobat gent? Jordi?
1: Hola, què tal?
0: Mem, has trobat coco o no?
1: Ha estat una odissea, no?
0: Sí.
1: Però veig gent que munta taules.
0: Molt bé.
1: Sí que és una bona,
0: un aplaudiment.
1: Una bona senyal.
0: No sé, fet una
1: sí, per favor. Veig gent que munta taules, vos pareix si jo crec que són ells, vull dir...
0: Sí.
1: Vaig ja cap allà perquè...
2: Demana, demana.
1: Estic com impacient i tot.
0: Exacte, vés cap allà, ajuda'ls a muntar, perquè clar, nosaltres no poden arribar allà, posar el micro i després...

0: Són dues coses molt diferents.
1: Sí, ara va arribant gent, en arriben més i un poc així.
2: Jordi,
1: sí,
2: Jordi.
0: Bé, jo vos he dit una coca de pastanaga per volta. Sí, sí, sí, una coca fantàstica. Escolta.
1: L'ha fet tu.
0: No ho direm d'on surt. Secret professional.
1: Si podem, sempre intentem que el que duim sigui fent nostre.
2: Clar, Jordi, home. Sí.
0: Bé, jo crec que he fallat per aquesta part, però no passa res. No ho direm, no m'escolta ningú tanmateix. Escolta, i això, aquesta...
2: Bé, Jordi, perdona un segon.
0: Cada setmana, d'on surt?
2: Jordi.
1: Això ja fa un parell d'anys que ho feim, jo crec que 3 o 4, i sempre ho feim a dimarsos. És a dir, quan comença la temporada, que és com ens estiu, decidim un dia a la setmana i sopam cada dia d'aquell que triem, en quan és a dimarts, i ho feim a una plaça diferent. Com que a la pobla sempre hi ha moltes places i ningú les emplea, però nosaltres hi anem-nos venguent a sopar en quan és dimarsos.
0: I això vos donen permís per venir aquí i, o muntar o altre muntar?
1: No te'n muntam.
3: Molt bé.
1: Quan aquí muntam, venim aquí, igual que així com les dones majors, les nostres perines prenen la fresca, però nosaltres també prenem la fresca, la pesca, ja que hi som, sopam.
0: Però és fantàstic.
2: Jordi, que no. No, ja està tranquil. No, que simplement, que ara, mentre es munta, els ajuda a muntar, i després d'aquí a 100 minuts, una cosa així, tornem a connectar amb tu, i ja mos expliques, quan estigui tot muntat, estigui meravellosa, com va això de sopar la fresca, d'acord?
0: Fantàstic.
2: Molt bé, moltes gràcies, Jordi. I res, formaturada per la publicitat i tornant tot d'una amb més i més xiu-xiu.
4: IB3 Ràdios, formació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
5: Calor?
6: Moscars?
5: Gelats que se desfan massa ràpid?
7: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Lo guapo que és sentir aquesta, bueno, aquesta unitat d'ajuntar-te amb la gent que estimes pues, per passar un rato sopant a l'aire lliure i a més estar envoltat de gent que també s'ha ajuntat amb la gent que estima pues, per fer exactament el mateix.
1: Els sopars a la fresca són germanor i costum, que de cada vegada n'hi hagi més.
2: Jo, de sopar a la fresca, m'encanten, la veritat, perquè me fa recordar de quan em feien la predina, que ho feien a Serenal, a les Meravelles, m'ho posaven totes les famílies a Terrassa, i pamboli, i vinga, xafardetjar, la veritat, i era espectacular, i feia barri.
3: Ho hem dit abans, que gràcies a Ràdio Avui mos traslladam i traslladam tots els oients de Xiu Xiu a un lloc molt especial. És un sopar, i no és un sopar qualsevol, és un sopar històric i recurrent. És un sopar a la fresca. Cada dimarts en aquesta hora un grup d'amics s'aplega per fer menjar en un indret de sa pobla. D'acord? I no són llocs que estiguin pensats precisament per menjar. Seran de rotondes, passejos, pàrquings, places... I sempre és un lloc diferent. I ell, allà només hi duen cadires, taula i, com és natural, se menjua.
4: Vols dir, Xavi, que anam a un sopar a la fresca?
3: Ho hem anunciat un parell de vegades i ja és, efectivament. Jordi, com anem?
5: Hola, què tal? A veure... Ara sí,
3: ja
5: ho tenim. Està tot muntat i m'han dit una cosa preciosa que m'he emocionat un poc, que és que mos han guardat cadira per en David de xarxes i per jo.
6: Suposat posen guardat jo, perquè sabien que veníeu i dir, ja que venen fins aquí a Sapolca i no sopar.
3: Que bé.
5: Home, jo crec, Xavi, que a l'hora de les 9 jo no vendré.
3: Bé, tranquil, està justificat.
5: No m'hi veureu.
3: Està justificat.
5: Home, perquè aquí hi ha una menjarada, no sé si qualcú per aquí me pot explicar el menú d'avui.
7: Jo t'haig d'explicar.
8: El menú d'avui, un pot de tot. Pa amb oli a rompre, restos dels altres dies i després, una gata sempre mordeleita

0: coses que fa ella especials cada dia.
1: O sigui, tu ets la cuinera professional aquí.
2: No, jo agafo les coses de Instagram, veig receta i tal, algo va de fer. Ra, mira què pic, la tarda fuet. Aguacate, cebollino, bé, per menjar molt restonets.
1: De fet, crec que l'he vista jo aquesta receta per Instagram. Doncs
2: pues això, jo si no, no se m'ocorreixen aquestes coses tan innovadores, però bueno.
1: A veure, i és vera que ara heu anat per places, però a mi m'ha arribat que també heu anat a rotondes i tot a dinar.
3: El primer any sí que van fer com a de rotondes, però després com que logísticament la cosa es complicava,
1: Igual me poden renyar, també.
3: Sí, totes les coses fins allà. I van dir, mira, feim places, que tant allà a Sapol n'hi ha moltes i no s'utilitzen per res. I els anys següents ja van començar amb places, i en places mos han quedat, però que ja ho feia com a 5 anys, i seguim amb places.
1: I jo no sé per aquí si hi ha qualque ritual. Hi ha gent que se m'escapa i tot, no vol xerrar, hi ha gent que me fuig. Mem, aquí, quin és el ritual aquí?
4: Jo toco botar, jo no m'agrada xerrar.
1: No t'agrada xerrar? Però si feis un sopar a la fresca cada dimarts, és que t'agrada xerrar un poc.
5: Jordi, pots demanar si hi ha coco de prova? De prova vermell? Porfa.
1: Perdona?
5: Si hi ha coco de prova vermell, que jo em vull.
1: A veure, me demanen si hi ha coco de prova vermell per aquí. Avui no, Anna, no sap greu.
6: Però has d'anar una altra setmana.
5: Estic molt trista, eh? Per la setmana que hi havia, porfa, que ho facin.
7: Ai, pobra gent. Anem, un segon. En Jordi, mos convida a xiu-xiu.
1: Això no els hi diré.
7: I ens oients. En Jordi diu una coca que ve de saber d'on la treta. Ai, Jordi.
5: Podries passar una foto. Podries penjar la foto a xarxes.
1: Se quedarà per ràdio.
7: Però Jordi, això que diu lo de xarxes, és vera que en David Serra, el magnífic company i amic de Xiu Xiu, t'ha fet un vídeo d'aquest xulós i meravellós que fa per xarxes per Instagram.
1: Sí, això sí.
7: Molt bé, entès.
1: Però la coca no sortirà.
7: Bé, no sortirà la coca, bé, no.
1: A veure, espera, que mos estan aquí ensenyant menjar. Què m'ensenyes?
3: Que no hi ha coca, però ja fem por.
5: Ah, no?
1: Anna?
3: Que més estiu que això.
1: És que mos demanen de la ràdio si podem agafar d'aquí qualque cosa i dur-li...
7: No.
1: Una persona volia coca de prova vermella específicament.
3: No n'hi ha.
5: Si vols, doncs no passa res. Un altre dia.
3: Truita de Seroski.
1: Truita de Seroski tenim. Bé, un pot de tot. A veure, però...
3: Que venguin dimarts que ve, que serà millor.
7: Bé, dimarts que ve...
1: Exacte, jo crec que poden rotar.
7: Tu fas el programa dimarts que ve i jo venc a fer l'entrevista, també.
1: Exacte, ho fem així. Però a mi també m'interessa saber aquí quins temes se xerren aquí. De què xerrau cada setmana?
8: Pues els dimarts aprofitam per xerrar del que hem fet el cap de setmana. Si han sortit, s'han anat totes que han tingut el cap de setmana. I res, xiu-xiuejos que tenim de què ha passat i el que sabem. Exacte, de lo que ha passat el cap de setmana. I sempre, bueno, solen posar un pop verd de sa gent. Home, normal, sempre.
1: Clar, més de poble.
8: Home, temes de poble i pobles de veïnat, però sempre aprofitam i posam un pop verd de sa gent.
1: Vol dir que passen tantes coses a sa poble com per cada setmana fer un sopar i xerrar d'aquestes coses?
8: I no us acabaríem, la veritat, i saps que no mos enteran que facin i després mos enteran més tard.
1: Perquè sou tots de sa poble aquí?
8: Sí, bé, tots, bé, aneus...
1: Hi ha aquí una persona que fa mala cara.
5: I com et seuen? Compte-me'ls,
1: d'on ets?
9: Jo soc de Pollença.
1: I com arribes aquí a fer un sopar setmanal a sa poble?
9: Coneguent gent i m'inclouen també en aquests sopars a la fresca. Tots són benvinguts.
1: Sí. La seva parella és de sa poble, diuen per font, no ha volgut dir ella, però bé, ara ja t'ha...
5: L'han delatada.
1: Ja t'han delatat.
9: Ah, ja som mitja poblera.
5: I de vora d'aquí s'asseuen, Jordi? S'asseuen de vora de cop que no li escau bé, de vora el seu veïnat? Què fan? Perquè, clar, en el veïnat a vegades no te cau molt bé perquè fa molt de renou o criden o alguna cosa. De vora d'aquí s'asseuen, aquesta gent?
1: Anna, però són un grup d'amics.
5: Ah, vale.
6: Bueno, però això pot caure malament qualcú.
5: Claro, sí.
1: No, però no crec. Aquí, una cosa, aquí... Teniu preferència de seure un de vora l'altre o els duis tots bé?
2: Sí, allà on sigui, bon trobo una cadira buida i ja que mos posam.
7: A menys, Jordi, important, clar, no els han dit res mai.
2: No, si no van dir sopar.
1: Ja ho saps, Anna, si hi ha qualcú que no està convidat.
5: Ah, molt bé.
7: Jordi, no els han dit res mai per ser a places, per ser fins i tot a rotondes, és a dir, han sempre tranquil·lament posat la taula allà i fet el sopar o algú qualque problema qualque vegada que els hagin dit res?
1: Clar, això també és un tema, vull dir, clar, vosaltres ficau unes taules a les places hora de demanar res, no passa res, però vos han dit qualque vegada, ep...
3: Clar, nosaltres també, si, com que també som de la pobla, si em passi i molt saluda i tal, sempre la convidem que, si vol, que després de seure també, i que el comencem a sentir nosaltres i tal. Sí que és vera que una vegada o dues sí que han passat i m'ho han dit qualque cosa, però com que nosaltres no fem brutal, després ho reconem tot i m'ho enduim, per això no mos en poden mai cap pega ni cap problema ni un.
1: O sigui que no passa res, no fa mal això.
3: Jo crec que no. A més, nosaltres sempre fem la comparació en què, jo em recordo, la meva predina, predinia la fresca el cap vespre de fora, damunt la cera, i de vegades sopaven i tot, menjaven cindrillà, i no demanaven permís a ningú, i no passava res. I això va ser una mica, pràcticament el mateix.
1: I doncs ja ho veus, aquí, també un pot de comunitat. Aquestes coses que moltes vegades se perden, també, no? A sortir la fresca i estar aquí. També ara és manco agradable, no? Entenc que fa 4 anys està fora, no fa tanta... fa calor.
3: Sí, no, hi ha hagut sopar, hem hagut de sopar fora camiseta, perquè ja fa una calorada, saps? No passava, i hi ha hagut sopar, hem hagut d'estar fora camiseta, perquè així tot és que no passava, no passava la fresca. Ara avui a veure si que fa un dia bastant més agradable, avui sí.
1: Sí, avui s'està bastant bé, i a mi també m'interessa bastant, m'atrap per aquí, sobre un poc qualque anècdota. Perquè en 4 anys o totes aquestes vegades que heu vengut per aquí hauran passat coses.
10: Bueno, que són que els menys indicats, perquè de màgic aquestes coses, però jo venc de vegades, venc esporàdiques vegades.
1: Com és això?
10: No sol venir cada dimarts.
1: Perquè ets una persona ocupada.
10: Bueno, sí, soc però... una persona ocupada, sí, però a vegades ha dies que no me va bé i no... No puc venir, som de tots els que hi ha aquí, els que menys ha vengut. Però bueno, venc a participar i m'agrada...
5: Jordi,
10: m'agrada destruir que munten aquesta gent.
1: Fantàstic. No sé si qualcú té una anècdota que m'ho pugui explicar. Mem, aquí tenim.
2: Nosaltres vàrem fer com a darrer sopar oficial en el palco de la plaça Major de la Pobla, lloc de referència des que som petits. Què va passar? Que era un dia que tots els restaurants de la plaça tenien plens i ens vàrem veure a damunt del palco sopant, que damunt qui és que ens va fer jo menjar pinyons? A Gemma de Feina. En Santi Taura, sí. Ah. I res, i va arribar un punt que al final de vespre, quan ja estàvem recollint, va venir la policia dient-nos que no podíem fer això, que havíem de demanar permisos, i ja com que mos varen picar una mica la veritat, perquè després hi ha gent que fa coses incíviques i no se'ls diu res, i nosaltres que fem un sopar de germanor per fer poble, que és algo de dir, mira que bé, donant ambient a places on no hi ha vida, pues mos varen dir això, però bé. Els van convidar a menjar un pot de llom amb xampinyons amb ensaladillo, se'n van riure i se'n van anar.
1: Fantàstic, és vera que després hi ha gent que se'n va fer pintades, no?, i fa coses, i aquí que no feien res...
2: No, sopant, replegam, tot ben net i cadascú que ha sigut.
7: Jordi,
1: demana'ls el
7: grup de WhatsApp. Quin grup de nom tenen del grup de WhatsApp?
1: Això, important, nom del grup de WhatsApp. Això.
3: Sopar la fresca i anem canviant l'any. Sopar la fresca 2025, i fuim així.
1: Ja ho veus, que és molt original.
7: I quin dia comencen i quin dia posen punt? Perquè això també és important, perquè això és la temporada d'estiu.
1: Clar, quin dia... O sigui, quin és el dimarts que començau i quin és el dia que acabau? Això com va?
3: Anem un poc com en el curs escolar. Així, quan el curs s'acaba, nosaltres solen començar, és a dir, mitjan juny, final juny, solen començar, i després fins al setembre, que també normalment és quan la majoria de nosaltres tenim vacacions, o gran part té vacacions, també fa més bon estar de fora, i funcionem una mica això, perquè si no se fa massa llarg, fem com massa sopats, si no.
1: Clar, o sigui, hi ha un límit. O sigui, ja per l'agost ja estàs un poc cansats. Dels companys.
3: Normalment setembre fem un, dos, màxim tres i ja mos tornem. Sí.
1: Ara, i m'heu comentat aquí que hi ha qualcú que cuina molt bé. O que ha estat en Santi Taura.
3: No, això és el germà d'un dels que sempre ven naltros, que fa feina ja en Santi Taura i vam aprofitar l'amistat perquè m'ho fes, aquest sopar dia, fa 2 anys, dia de sopar de Colenda, que el vam fer en el palco de lo que seria.
5: Com a?
1: Vale, però avui no el tenim.
3: Avui no el tenim. Com que sopar la fresca ve convidat, però avui justament no.
1: No sé, com ho veus, Xavi?
7: Jo, home, jo me fascina perquè, clar, fa 5 anys que ho fan, jo no sé si fins quan fan comptes fer-ho, però per ventura l'any que ve encara continuaran, no sé si això ho han parlat, és a dir, si ho faran eternament o com passarà això?
1: Clar, això, aquest sopar, ho teniu plantejat fer-ho eternament o teniu un punt i final aquí?
3: Jo m'agradaria fer-ho eternament, que tornessin grans i que les anècdotes siguin de nosaltres grans, o potser qualcú ja vingui, tenim una amiga que està amb mamà i de vegades vens una nena, que com que la generació ja comença a passar. Jo m'agradaria que fos eternament.
1: Home, aquí sí, com s'ha de tenir fills, farem una teulada que ocupareu tota la plaça.
3: Sí. Jo crec que el màxim hem estat 20, no hem estat més, però els primers anys eren 4, 5 o 6, i cada vegada són més, ara mos hem mantingut 10, 12, depenent dels dimarts, però hem arribat a estar 20, que duc el cotxe ple de taules i cadira fins amunt.
7: Clar, això un altre. Jordi, m'has d'escriure aquest espai, aquestes taules, aquest menjar, com són les cadires, com ets la gent. Descriu aquest ambient perquè mos l'imaginem i també sabre si en aquesta plaça... Ara, quina plaça era, Jordi, m'ho recordes el nom?
1: La plaça del metge Duet.
7: Metge, exacte.
1: Sí, dit bé. Sí, que de fet, per gravar unes stories a Instagram, he dit metge Huguet.
7: Ah. Però idò, els comentaris d'Instagram te barrejaran.
1: No, ho he corregit, ja està. No,
7: idò, Jordi, van de partir, fes aquesta descripció i després els donarem el bon profit i ja està.
1: No, idò, a la plaça, a mig de la plaça, un poc en el costadet, sabeu les típiques... taules blanques plegables que tots mos imaginam.
5: Sí.
1: I doncs tenim dues col·locades i unes cadiretes de fusta ben guapes i sense traca. De fet, molta gent ve a saludar, o sigui, és una cosa preciosa. I hi ha un ca, també, que sempre ve.
7: Ah, sempre és
1: el ca. Espera, sí, explica'm lo del ca.
3: Nom Tacho, és d'en Biel, i... Bé, sempre que ven Biel, sempre ven a Tacho. I a Tacho ve, s'asseu amb nosaltres, bé, s'asseu en terra de vora nosaltres, i sempre que podeu li donar una mala cosa de menjar i també sopen nosaltres.
1: No li dono el pienso.
3: No, és amb molt diada. Com sa Pepa.
1: I doncs, ja ho veig, és així, i menjar, hi ha un pot de tot, tenim truites, estan fent pa amb oli, tenim postres, tenim una coca estupenda, que no veureu, tenim una garrafa d'aigua, Coca-Cola, és un pot tot. Eh? O sigui, un sopar a la fresca com deu mans.
7: Exactament, un sopar a la fresca com sempre s'ha fet. Escolta, Jordi, i de què quedarà la sopa, eh?
1: Ja ho veurem, jo crec que... Jo crec que després de l'esforç, de l'odissea que ha estat això, podem quedar.
7: Home, m'ho he guanyat. Deus tenir talent. Clar que sí. Jordi Suárez, moltíssimes gràcies. També dones les gràcies de part de l'equip de Xiu Xiu i de tots els oients de Xiu Xiu, en Pere Plomer, que ha estat en contacte gràcies al qual han aconseguit arribar en aquest sopar.
1: Fantàstic.
7: I res, torna cap a quin vola, però bona, endavant, tranquil, sopa, no passis pena, que no falti
1: sí,
7: de res.
1: Sí, supos que per dia adeu podem demanar un bon profit general, no? I així, deim adeu.
7: Exacte, és fantàstic. Però no, nostres, Xavi... nostre o seu?
1: Seu.
7: Entès, és a dir, ells, un coro dient bon profit... I això, amb això m'ho anam després a serveis informatius.
1: I amb això m'ho anam. T'apareix.
7: M'apareix increïble. I doncs, escoltau, bé, he de convidar primer a Ana Gallardo. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta hora.
5: Adéu, moltes gràcies.
7: Bé, mos veig la setmana que ve.
5: Sí, fins la setmana que ve.
7: I bona hora, tu i jo ara tornem, res, amb una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una.
5: Sí. Molt bé.
7: I de Jordi, bon profit per vosaltres i moltes gràcies. Endavant.
5: Bon profit.
1: Super,
5: bon
1: me puc cridar un bon profit tots junts per dia adéu. Vinga, 3, 2, 1.
11: Bon profit.
7: Ben dit, fins ara.

0: IB3 Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Enzenyarau? No! Tornem!
2: Bolleria absoluta!
1: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
4: El nou Reial Mallorca, Luis García, es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
5: Olala, mon amour, Paris!
4: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
1: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
2: Que repiquin!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Avui ens espera una jornada de sol, però amb el matís de núvols d'evolució cap al migdia que podrien tornar a deixar qualque ruixat a l'interior de Mallorca.

0: De la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que no hi va haver cap informe ni cap avís del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI que ha alertat sobre l'arribada de 72.000 persones.
1: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
0: I prop de 600 convidats han assistit a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Mar i Vent. El rei Felip VI i la reina Letícia han encapçalat el besamans, acompanyats enguany de la reina emèrita Sofia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. A la recepció hi han assistit representants de les institucions de les illes i de la societat civil, entre ells la presidenta del govern, Marga Proens, el president del Parlament, Gabriel Lecent, a més de representants dels àmbits econòmics, esportiu i cultural. En canvi, més per Mallorca i més per Palma, han tornat a declinar la invitació. Això el mateix dia en què sabem que Eivissa ha tornat a batre rècord en transport públic. El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, 1,5 milions més que l'any passat. Amb aquest apunt arribam a les 6:04, tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Molt bé, i ara sí, efectivament, continuem a xiu-xiu. I ara entra per la porta un home que mos atrevirem a dir que acumula més ressaques que un pamplonenc per Sant Fermines. Pollencí il·lustre, Joan Rafael Coves.
1: Com anem?
0: Bé.
1: Jo estic bé, eh?
0: M'he fet en fora, no, amb aquesta presentació?
1: Ja, bé, ja t'he dit, jo de Pamplona són uns aficionats. No, també tenen unes grans festes i sí, nosaltres, la Setmana de la Patrona és molt... L'esperem tot l'any, és molt intensa. Uh-huh. Tan intensa que jo no he vengut ni siu-siu. Deia per poques coses, eh?
0: No, increïble, sí.
1: I he dit que no era per festa, era per teatre i demés. Guanyo un teatre molt relacionat, a més, amb les festes i en tot el que va significar aquesta tat o tomar pollença, uh-huh. I molt bé, molt contents. I... Ja hem passat a començar a mar-ho quant enrere.
0: Exactament, perquè això, ara micro tancat, abans de començar aquesta segona hora de xiu-xiu, en Joan Francesc, clar, jo li deia que jo mai... bé, que no ho entendria perquè... Clar, jo veia vídeos a xarxes, del moment escrit que fa en Joan Mas, i que la gent bramava d'emoció, i jo li deia, t'ho dic a tu, i també li vaig dir a Marga Cifra, que descompte el tànic, que també és pollencina, que jo, evidentment, ho entenc, però no puc, no mai sentiré això que sentiu vosaltres.
1: Ja.
0: I m'ho has descrit molt bé. Mm-hmm. Com és això?
1: No sé com t'ho he descrit.
0: No, però m'ho has fet entendre molt bé.
1: No, jo, bé, la que deia un poquet és això, que és una il·lusió, jo crec que unins, a pollença, duen tota la vida. Vam dir, és un sentiment que no és un... que se l'inculti o que sigui una cosa per un dia... No, és una il·lusió que des de petits ja mantenen. I ara ho xerraven, que tu ara vas per pollença i veu nins jullant a Sant Joan Mas aquests dies, dies previs a la patrona i ara fins que comencin l'escola i el superheroi de pollencins és un du poble, és en Joan Mas. No és un Superman, no és un Batman, sinó que és una persona...
0: En Joan.
1: De tant ni ossos, sí. Amb un nom supernormal, que és Joan, que hi ha molt de nins que són Joan tot l'any. I doncs sempre, ja te deia, sempre hi ha aquells nins que no són Joans, però que desitgen un pit, un dia, a la seva vida, ser Joan.
0: Ser Joan Mas, exacte. Idò que bé, moltes gràcies per compartir-ho. Nosaltres ho van seguir per IB3 Televisió, que també va fer una retransmissió...
1: Espectacular.
0: I bé de ràdio també en els bulletins informatius. Era diumenge, si no vaig errar, anava fent connexions. Molt bé, t'assembla que comencem amb s'il·lustre d'avui?
1: En volem.
0: Molt bé. Amem, avui... bé, començàvem amb aquesta música... Joan Rafael Coves, on mos situam?
1: Avui mos situam. Bé, abans de començar, hem de dir que avui d'un personatge del qual ja han xerrat molt en aquesta secció.
0: Entesos? Sí,
1: era una pista bona. L'hem anomenada diverses vegades. És una personatge que l'hem anomenada diverses vegades perquè ha sortit, com diuen en castellà, de Rei Filón.
0: Entesos?
1: O perquè han fet referència a barbaritats que s'han dit a IB3.
0: Ah, sí?
1: I que nosaltres hem anat. Corregi, però ja ho veurem. Ja ho
0: per mi ja sé per on vas.
1: Ara, 15 de setembre de l'any 1890. Això no ho sé dir jo. Se vol que la seva dona ve, suposo que és Torquay.
0: No ho sé.
2: No sé, jo diria que és...
0: Torquay, jo crec que...
1: Torquay. Queda bé, m'agrada Torquay. Torquay, a Devon, això m'ho va dir.
0: Devon.
1: England.
0: England.
1: En mallorquí, Inglaterra.
0: Exacte. Anglaterra, caus ahir. És a dir, va...
1: Inglaterra, que és com dir dins la terra, perquè en anglès seria Inglaterra. Exactament.
0: Exacte.
1: En una família...
0: Està molt xerac aquesta.
1: Molt bé. A la meva línia de sistema de gerres cercats, però bé, en una família liberal i benestant de la societat britànica neix na Mary Clarissa Miller.
0: Mary.
1: La petita de tres germans del matrimoni entre un corredor de borsa estadounidense, en Fred Miller, i d'una britànica, na Clarissa Bochmer. Això també la va dir que xifra, quan deies abans. De la marga nostra, xifra.
0: Exacte, xifra. No,
1: Margelida, xifra.
0: Exacte. No, Clarissa...
1: Hi han de parlar aquests noms així.
0: Amb un H intercalada.
1: Amb un H de vora una M, això és impronunciable. Bé, na Clarissa, una dona forta, que no creia en l'educació per a nines de l'època, i que per això, tant na Mary com les seves germanes, la seva germana Margaret, van ser educades a casa. Possiblement estaríem davant les primeres homeschooler de la història. Això que és una homeschooler. Gent que no creu en el sistema educatiu i que prefereix educar els mateixos en els seus fills a ja seva. Els prepara, després van a fer examinar-se per poder obtenir un títol de tòria, per passar de curs, però no van a escola. ho fan a casa. Entre la seva mare i el seu pare varen instruir les petites a la lectura, a l'escriptura, en matemàtiques, en música. Per tant, tard de saber un pot de tot,
0: sí.
1: Si vol fer això els teus fills. Na Mary i els seus germans sentien devoció per la seva mare, una dona forta i avançada al seu temps, tant és així que els tres estaven convençuts que la seva mare tenia poders extrasensorials. Entre que es passaven el dia tancats dins casa i que no se relacionaven amb gent de la seva edat i que li costava, a la Mary nostra, relacionar-se molt amb la gent, socialitzar, en una de les seves biografies, perquè clar, ella és famosa, si no, ja s'han dut aquí, ha fet biografies, en una de les seves biografies relata que vaig enviar el Julià amb Pepes per relacionar-se amb els seus amics imaginaris. I deia, per què m'he d'adaptar a la personalitat dels altres? Ah, si hi ha hagut de socialitzar. Si puc triar jo la personalitat dels meus amics.
0: Això està, és vera.
1: Si ho penses, fa por, però és vera. Dius, la gesta nina ja no toca ni quan ni hores, però bé. Ja saben que a vegades tu ni tens molta imaginació.
0: Sí, està bé. És a dir...
2: Jo vaig tenir una mica imaginària.
0: És vera.
1: Ah, sí. Molt bé, mem. Tu no mia.
2: Lala.
0: Era un cap, però...
2: No ho sé, és que jo no me'n record, però jo vaig tenir un amic imaginari i mon pare i mon mare estaven espantats. Perquè, clar, me sentien xerrar i riure sola.
0: Clar. Però els veies o no?
2: És que no me'n record.
0: Bé, clar,
2: no me'n record.
0: Petit.
2: Jo m'amagava darrere les butaques, de... quan me dutxaven jo xerrava amb el meu amic imaginari.
0: Ah, sí?
2: I sí. Quan va néixer la meva germana va desaparèixer, però... Sí.
1: Anar bé perquè l'ensurada.
0: Sí, no, evidentment. Home,
1: això
0: sí.
1: Pot derivar amb altres coses, però ella li ha...
0: Tu n'has tingut mai?
1: Crec que no.
0: Però això en sabeu moltes pel·lícules, però jo amb el meu cos impetit, no, la meva família... O no...
1: No, jo quan en nens... Ja...
0: Bé, clar, tu ets mestre.
1: Soc mestre i sí. He estat monitor d'esplai molt d'anys, i si jo quan en nens ja... Que deies... Què passa aquí? Era un poc
0: però, que és, molt, és una cosa, si aquesta paraula normal no se pot dir, però és una cosa molt normal. Bé, habitual,
1: sí, és habitual. És habitual un poquet, un poquet habitual. També, la que deien ara, que al final, clar, si estàs al millor tot sol,
2: sí.
1: O el que sigui, i després coneixes qualsevol altre mig,
0: clar.
1: Te fas millor mig, o tens un germà o una germana, o el que sigui.
0: Clar, per aventura va per aquí.
1: I el bo de fer... després de Nalala o d'aquí, sí, al final.
0: Bé, tornem a Mary.
1: Sí, hem de dir que, a més, ella va dir que la seva infància va acabar als 11 anys. Quan son pare, el qual vivia de rendes i es passava el dia jullant a cartes, va morir a conseqüència d'una pneumonia en el 1901, deixant a tota la família infallida. Imagineu-vos un corredor de borsa bo, que fa una fortuna i després la fon tota.
0: Clar.
1: Quan se mor, una família que sempre havia viscut un poquet damunt o la que guanyava aquest home, pues queda totalment desemparada. Hem dit que un any més tard, na Mary va ser inscrita en una escola per a dames. O sigui, ja s'havia llevat la de homeschooler. Sí. Perquè, clar, sense dobbes, és més difícil fer aquestes coses. I l'escriuen en aquesta escola per a dames, on la major part del temps hem dit que va estar sumida a la lectura constant de llibres i jocs amb els seus amics. Amb els seus amics, eh?
0: Amics ja...
1: No amb els companys de l'escola. Amb els seus amics se'ls en va d'un vell, els va matricular, també, en aquesta escola. A conseqüència de la seva falta d'adaptació, va ser enviada a estudiar a París, on va estar 5 anys. Allà va estudiar piano i cant amb l'intenció de convertir-se en cantant professional. Però davant la poca progressió, com a vocalista, va tornar cap a Anglaterra. Per tant, descertarem... que sigui una cantant, i també poden dir que ja hi quasi veureu que tanta sort, que no se va dedicar a la música, se va dedicar a altres coses.
0: Exactament.
1: A l'oig després se va dedicar.
2: No, però per no tenir del bé, si se'n van a estudiar a París, jo vull
1: sí, dir. Bueno, ja sabem que, hombre, no devien tenir el mateix els possibles que tenia, però ella sempre, les dues famílies eren, tant la de la pare com la del mare, eren benestants.
0: És a dir, hi havia contactes.
1: Sí.
0: El tio que viu a París, vés-te'n amb ell.
1: Sempre hi ha un tio.
0: Sí.
1: Sempre hi ha un tio que te col·logi, que te'n surti d'altra banda. Bé, quan torna de París, es trasllada al Cairo. Hem de dir que era un lloc habitual en aquell moment de turisme per a britànics, sobretot britànics que tenien un cert poder adquisitiu. Els problemes de salut de la seva mare, a més, requerien un ambient sec, i la capital egípcia pues, era un lloc idoni. Perquè ho combinava tot. Mentre és al Caire, tot i visitar els grans monuments egipcis, na Mary no se li desperta l'interès ni per l'arqueologia ni per l'egipsicologia. Ella, en aquell moment, només té un interès. Ara sí que volia socialitzar per trobar marit. Mm-hmm. O sigui, ara ja ha de dir, jo, els meus amics imaginaris, ja no li bastava.
0: Clar.
1: Ja necessitava qualsevol cosa de ja ni ossos. Ja, sí. En un moment donat, ja...
0: Sí.
1: L'imaginació no basta. Ja, hem de passar de pantalla. Hem de dir que això funcionava tipus... Vosaltres heu vist la Bridgerton?
2: Sí.
0: Sí.
1: Ja, no n'ha rigut.
0: Per sí.
1: Perquè li agrada la sèrie. Agrada.
0: Jo no l'he vista,
1: és
0: però
1: molt
0: sé...
1: És
0: sí.
1: Molt guai.
2: Ai, no, perquè dius mentides.
0: Perquè he vist... Ha
1: vist el tràiler. Ja, basta.
0: Ja, ja, va.
1: Li va bastar per saber que no l'havia de veure.
0: La guitarra victoriana, el segle XIX, compositat...
2: Pues és boníssim.
1: I tot això, de què va un poc? D'on va, per això no l'hagin vista, va un poc de... com s'apareava la gent adinerada de l'alta societat britànica. Però de qualsevol manera... que organitzàvem com una temporada i tot de contactes i festes entre famílies amb un cert poder adquisitiu per anar per fent aquests matrimonis com pots.
0: Sí.
1: Podríem dir, no?
0: Ho arreglaven.
1: Ho arreglaven, ho arreglaven. Es feien una festa i la fredina de tal família era la que s'esposava en aquell moment, que se posava tota l'atenció de Montella i ho fredia d'allà de sap. Bé, anàvem fent això. I doncs, és un poquet així, en una recepció d'aquestes, ho ja hem vist, això de les Bridgerton saben com va, són unes recepcions. L'oferta Lady Clifford, que és molt... És molt Bridgerton, també, com Lady Clifford, la fiesta de Lady Clifford, se conocieron, fulanito y menganito. Ho fa ella a la seva menció de Uckbrook. Suposo que ho he dit bé, ara.
0: Jo crec que ho has dit perfecte. De fet, hi ha qualque filòleg de la UIB que m'ho estigui escoltant.
1: Que m'ho digui qualque cosa. Ho fa el 12 d'octubre del 1912. Na Mary Nostra va conèixer Narcival Christie. Ojo, aquí, un oficial de l'exèrcit assignat a la Royal Flying Corps. Va ser un amor a primera vista. Oh. Després de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, Narcival va ser destinat a França i durant una convalescència es van casar la nit de Nadal del 1914. Mm. Durant la guerra, na Mary es va unir com a infermera no remunerada, o sigui voluntari, a la Creu Roja, atenent soldats ferits a l'hospital de Torquay. Jo, ja de pil l'he dit diferent.
0: No.
1: Ja de pil l'he
0: dit. No t'hi
1: atuïs.
0: En
1: un mateix poble. No, però
0: en
1: un mateix poble, però el dint de diferent manera. Quan Llorel, Llorito, Llorel de Vistalega, el mateix. Bé, el 1916, i durant el seu servei com a infermera, na Mary va escriure la seva primera novel·la, Policiatge. El misteriós jazz de Styles. Quan es va publicar als Estats Units a l'octubre del 1920 i al Regne Unit el 21 de gener del 1921, hem de dir que en aquesta novel·la apareixen per primera vegada tres dels seus personatges més rellevants. I ara ja donant la pista de
0: final.
1: Hércules Poirot, el seu fidel amic i ajudant, el capità... el capità Hans Zins i l'inspector en cap Jap.
0: Aquesta era bona de fer. De dues pets finals, però està
1: exacte.
0: Bé.
1: I ara sí, gràcies a ells, ja sabreu tots, que estan parlant de la gran...
0: Agatha Christie!
1: Bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Interessant, no?
0: Molt interessant.
1: Ja sabeu la personatge.
0: No sabia que havia passat tot això.
2: Jo tampoc.
1: Hombre, és això, dona. S'ha d'anar viscut de coses. Mm.
0: I més en Pollença té...
1: Ja ho veurem.
0: Ara en xerrem. Ah. Però, bueno...
1: Seguim.
0: Sí, no, endavant.
1: 3 de desembre del 1926, just després de la publicació del seu sisè llibre de l'assassinat de Roger Ackroyd, el seu marit li confessa haver-se enamorat de la secretària d'un amic seu, de Nancy Neil. 10 anys més jove que ell. No més vell, més jove, sempre.
0: Exacte.
1: Així,
0: sí. No sol passar. Està molt fi, ara.
1: No sol passar, al revés.
0: Ara està molt fi.
1: Hem de dir que també Nancy, en nom de secretari.
0: Bé, sí, ja està, Joan Rafael, m'ho estem passant un poc. No?
1: De què, Pep?
0: Sí, Nancy, nom de secretari, trobes?
1: O de Pepa.
0: De però... Pepa?
2: De Nancy, clar.
1: De Nancy. No, dic nom de secretari de sèrie americana.
0: Sí, sí, senyorita Nancy.
1: Sí. Nancy, qui és la secretària?
0: No ho sé, Nora, com ho veus?
1: O de Reina del Baile. Sí, ja, ja.
0: Reina del baile.
1: No, però ja ha dit de sèries americanes, no ha dit que sigui real.
0: Nancy.
2: Jo
0: Nancy.
2: Sí, jo ho trob, també.
1: Ah, que sí?
2: Jo
1: clar que sí. Tu no mires sèries americanes.
0: No, no.
1: Bé, en no. Dirigió normal, ja més tard, Agatha Christie va pronunciar, després d'aquest episodi, a la seva marit, la famosa frase «Tés-te amb un arqueòleg». Com més envelleixis, més atractiva et trobarà. Gran frase.
0: Està ben pensada.
1: Encara, ja hem de dir que després aquesta frase s'ha atribuït precisament a el seu marit, al seu segon marit, en Matt Mallowan, que era arqueòleg, precisament, que diuen que la va pronunciar en una entrevista radiofònica. Però bé, bueno,
0: sí.
1: És igual, això no té importància. Tornant a l'any 26, el dia després de que el seu primer marit, el que s'havia enamorat de Nancy, li demanàs el divorci, ella va desaparèixer de casa, deixant una simple nota on deia «Vaya porta mal».
0: No m'ho crec.
1: No.
0: Ah!
1: No, no.
0: Ah, llavors.
1: Deia «Vaig a fer una volta, xixari. Sí. Però sí, va parar. Vaig a fer una volta».
0: I
1: va desaparèixer.
0: Increïble.
1: El cotxe de Agatha Christie va aparèixer abandonat, molt a prop d'un llaig, a gairebé 100 quilòmetres de casa seva. Això a Mallorca ja ha estat impossible. En registrar el vehicle va aparèixer el seu permís de conduir, un abric seu i restes de sang. No com vol ser un Regne Unit, com vos podeu imaginar, va ser tal que es va idear tot un operatiu de recerca que va comptar amb prop de 1.000 policies i més de 15.000 voluntaris. De fet, es va arribar a sospitar que hagués estat assassinada a mans del seu propi espòs. Perquè, clar, no li va anar bé divorciar-se a ella. Ella no volia divorci, i clar, deien, ui, que com que no li accepto divorci, doncs ell se l'ha arreglat. Bueno. Fins i tot, hem de dir que un novel·lista, Arthur Conan Doyle, quasi res, va acudir a una mèdium per veure mem si els donava qualsevol pista d'on era. Agatha Christie va ser localitzada 11 dies després a l'hotel Formentor. No tant a l'hotel Formentor, avui. La van trobar a un hotel en el qual s'havia registrat amb el nom de l'amant del seu marit, Nancy Neal.
0: Que bo.
1: La secretària? No, Nancy Neal, la de Xona. Quan Nancy Val va acudir a la seva trobada, ella no va saber dir què feia allà, ni tan sols el va reconèixer. Podríem dir que és digne dos arguments de les seves novel·les.
0: Però aquí vaig, per aventura, ella sí volia créixer.
2: A mi tampoc me desquadra, perquè si ets una persona que ja de per si crees històries de misteri i tal, és que tu d'en si també ets una persona misteriosa.
1: Clar.
0: I la sang del cotxe?
2: Ah.
1: Jo crec que ho va fer posta un poc l'Ojo de Voltros, de dir, jo ara creeré que com un assassinat fictici, faré tot anar boja a la gent cercant-me i jo després estaré allà. I me faré que, oi...
2: Oi, què ha passat? Vull ser el centre d'atenció.
1: ¿Quién eres tu? ¿Dónde estoy?
0: Això és com a instinto básico, deixar un stone, i fa un poc això també.
1: Pots,
0: genera aquestes, perquè és novel·lista, genera totes aquestes situacions, i jo crec que és precisament per això, per inspirar-se. Increïble, no ho coneixien, això. Molt interessant.
1: Després de saber la seva infància, també aquestes anades d'olla, potser no m'ho sorprenen tant. Però bueno, després de divorciar-se del seu primer marit, en Agatha li va pegar un poc la bestiatgera. Viatge, escriu molt. De fet, moltes de les seves grans novel·les estan inspirades en els llocs que visita en aquests viatges, on ella, a través de Hercules Poirot, o del seu alter ego, Miss Marple, resolia misteris per allà on passava. Ell acompanyat sempre del seu gran amor, aquest arqueòleg, en Matt Mallowan. Mort en el Nil, assassinat a Mesopotàmia, o cita en la mort, en són alguns dels exemples. Però també va tenir temps en els seus viatges per visitar Mallorca. Com tot, en les seves novel·les, la seva visita o visites, perquè diuen que va ser més d'un pitj, no està gaire clar, això. Les vegades s'ha passat per aquí, per Mallorca, estan envoltades de misteris. De fet, la majoria de pistes de com va ser l'estància Pollença les tenim d'un relat que va escriure inspirant-se en la veïna de Pollença, anomenat Problem in Pollença Bay. O sigui, problema... Després ha estat traduït com a problema a Pollença, s'han menjat la de veïna, però sí que era problema a la veïna de Pollença. El que saben cert és que va venir a passar 15 dies a Mallorca en un moll. Això, estan segurs. Però, dins d'aquest misteri, no sabem ni quin any, sembla que va ser entre l'any 1930 i el 33, i tampoc podem assegurar amb certesa on es va allotjar. Hem de dir que hi ha dos hotels en un moll que se disputen aquest honor. Un seria a l'Illa d'Or, on asseguren que va ser allà, i és el que sembla més probable, segons els experts i segons el llegeix en aquest relat, perquè ella en aquest relat diu: després d'avançar pels estrets carrers de Pollença, seguint la sinuosa línia de la costa, vam arribar a l'hotel Pidó, un petit establiment situat a la vorera de la mà. Altres es decanten per l'hotel Sis Pins. Clar, aquest Pidó te pot donar
2: a que
1: són un de dos hotels. Però des del mateix hotel, o Sis Pins, divallen una mica dient que no es pot assegurar tot i que pareix que podria ser que ho fos, però que no estan segurs. Com a dir, sí, diuen, però no poden donar la certesa. I clar, com ja dèiem abans, quan si d'una de les seves novel·les es tractés, amb el canvi de propietaris de l'Illa d'Or, per una banda, i l'explosió s'oferta anys enrere als Sis Pins, sembla que se varen perdre tots els registres que podrien haver aclarit aquest misteri d'en dos hotels. O sigui, dos hotels, un per un circumstant o per l'altre, han perdut els registres d'aquestes èpoques que mos impedeixen...
0: Justament,
2: Ni fet aposta.
0: Això és un misteri més a resoldre. Sobre
1: més de la vida d'Agatha Christie.
2: Que ja vos he dit que en aquesta però, zona era molt misteriosa.
1: Però nosaltres ja sabem on hem d'anar tot ja.
0: Exacte.
1: Hem xerrat amb el nostre poeta de capçalera, el doctor en història d'en Pere Sales, i ens ha confirmat en rotunditat que en Agatha Christie es va allotjar a l'Illa d'Or, que als anys 30 els Sis Pins encara no estaven construït.
0: Idò.
1: Per tant, és a dir, i sense restar mèrit el doctor Sales,
0: no.
1: Tampoc hi havia tant de misteri.
2: Illa
0: d'Or... Dos i dos fan quatre.
2: Però Illa d'Or o Pidó?
1: No, l'hotel se diu Illa d'Or, l'hotel, clar, a les novel·les sempre canviaven noms de localitats.
2: Val.
1: Ho feia un pap per no fer propaganda, lo millor, per no posar en entredit a ningú.
0: Sí.
1: O que, aquí varen matar qualcú, no hi aniran, saps?
0: Ja, clar.
1: Sí.
2: Val.
1: El que haurien d'haver fet, un hotel a l'altre, en aquest cas l'Illa d'Or, que per aquest que s'ho era ja fa les idees de marketing que deien sempre de l'antic Hotel Formentor, que és haver batiat l'habitació on va estar allotjada amb el nom de l'escriptora.
0: Clar.
1: Suite Agatha Christie.
0: Exactament.
1: Ja te penjo la medalla.
0: Exactament.
1: No? Per cert, també hem de dir que en Pere me va dir que sempre demanava per berenar torrades amb mantequilla. Jo no sé quin rigor històric té aquesta.
0: Al Formentor li podríem posar també berenar Agatha Christie.
2: Clar.
0: I demanes, què és això? T'imagines, clar, allà un nou amb mil històries. No, això són torrades, un pot de mantequilla.
1: També menjant d'una britànica.
0: Clar.
2: Sí,
1: com dic, nosaltres menjam un gelat en cotxe, saps? Que mengin torrades amb mantequilla en lo que solen fer. No sé si coneixeu un doctor Pere Sales.
0: No, això, sempre no menes.
1: Sí, és un home que hi ve tres ha xerrat molt. Vens a dir, la retransmissió d'Opí de Sant Antoni, aquell senyor Gixerra, és en Pere Sales. És l'historiador, ha estat cronista del poble, de fet, és l'autor de l'obra de teatre que vàrem fer ara després de la desgràcia, aquesta que m'impedia venir en directe d'aquí. I clar, és un home que fundat.
0: Home, és una font fiable. Sí.
1: Per nosaltres. Bé, però clar, hem de dir que la confusió pot venir donada perquè es veu que Agatha Christie es va enamorar de l'Illa i va venir en repetides ocasions, no només un pit. De fet, pareix ser que durant els anys 40, 50 i 60 va ser per Pollença on se li atribueixen estancis a xesetes de la Falda del Calvari o també a vorera de mà en un moll, ja no a hotels. O sigui, que ja ho sabeu, si teniu una xeseta de lloguer vacacional, d'aquestes que s'usen ara tant, d'ell viatgest, i li vol donar un valor afegit, sempre podeu posar. Allà la descripció, se posa cerca del mar, pintoresco, tot això, pot posar. Possiblement en esta casa se alojó Agatha Christie.
0: No, això sí que és marketing.
1: Almenys hasta que se demuestre lo contrario.
3: El turista 1.999.999 cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa de la...
1: I ara... Xavi, en hora per acabar, per de l'Itre, amb una anècdota que ja em vàrem parlar per damunt l'altre dia, i és que fa referència a una de les seves darreres visites, hem de dir. Any 1964, per tant, ja molt en band de lo que dèiem fins ara, una parella de Manchester ja fa un avió per volar cap a l'illa de Mallorca. Quan l'avió aterra a Palma, per a la finestra veuen un gran desplegament a la pista d'aterratge, músics, balladors, vestits a l'ample, pancartes, polítics, tota una comitiva allà plantada al més estil Bienvenido a Mr. Marshall, una hostesa, En aquell moment s'acosta en aquesta paret per dir-li si han de ser els primers a baixar de l'avió, ja que ells seran guardonats per part del ministre de Fomento, del Turismo, un tal Manuel Fraga Iribarne, de la nostra edat, el recordaran per ser un dinosauri amb el sofrit que se passejava pel Parlament. Homer Weiss, segur que s'estima més oblidant-lo. Bé, els dèiem que serien guardonats com a turista 1 milió. Imagina't ara, si hem de fer el turista 200.000 milions i pico cada any. Per tant, ho tenien tot, la comitiva de benvinguda preparada, el turista 1 milió avisat, i quan s'obrin les portes de l'avió, el lloc de la parella designada, apareix una típica dama anglesa, descendint, somrient i saludant a la comitiva de benvingut. El gerent de Fomento va tenir la vergonyosa tasca de dir-li que la benvinguda no era per ella, sinó per la parella que anava just darrere ella. La dama va respondre: "Perdoni el meu error. Vaig pensar que tot això es devia al fet que jo he escrit molt sobre l'illa. Per cert, el meu nom és Agatha Christie." Com us podeu imaginar, el representant de Fomento no podia creure que s'hagués perdut una oportunitat promocional com aquella.
0: Increïble. És increïble. És això, es fica a la pota.
1: Es fica a la pota fins avall, perquè clar, tu la tens allà, i tu saps que era dir: "Atenció, baja el turista, un millor... Agatha Christie!" I a més, quan ja ho sabies, I d'això. Això.
0: Clar, el protocol hauria estat impecable.
2: Home.
0: Però no.
2: A mi em pareix un pot de xula dir això de...
1: Bé, però primer de tot hem de pensar que és anglesa. I els anglesos se pensen que... Si només ho són ells, ho han de dir, o no? I clar, a més, que ella deia: "No, jo he escrit tant sobre Mallorca..." Perquè, a part d'aquesta novel·la, han de dir que ella escrivia revistes i molt de pits, doncs xerrava de Mallorca, i bé, especialment de Mallorca en aquest cas. I clar, ella devia dir: "Vamos, ara aquí saben que jo venc, i m'han muntat aquí un sarau." I no, va ser el turista millor.
0: I de Joan Rafael Coves, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I menys si acabes de pair, de digerir aquesta ressaca emocional que t'ha acompanyat aquesta setmana.
1: M'ho vaig passar molt bé, ho he de dir. Vull donar l'enhorabona des d'aquí, des d'Ivetres, que ningú ho ha fet en Ullarres, que ho vàrem fer molt bé. Sobretot he dit en Joan Mas, un crit excepcional, i juntament amb Lord Moros, un combat molt bons. I que res, que tenir la millor festa.
0: Molt bé. Exactament, Joan Rafael, que vagi bé. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I nosaltres fem una aturada per publicitat i tornem tot d'una més xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer.

0: Amem, és que ja ho sabem, que estem una mica romàntics darrerament de xiu-xiu.
1: Estem molt romàntics aquesta setmana.
0: No sé com us passa, per ventura ets estiu. Tu hi creus en això, dels amors d'estiu?
1: Sí, sí, sí, totalment. Sí, sí, de fet, bueno, sí, és que... A vegades, no, sí, els amors d'estiu, vull dir, jo crec que és una cosa que és inevitable, vull dir, surts molt de rebel·la, vas a la platja, fas plans i, clar, tens molt de temps lliure i supos que, no sé, jo crec que és inevitable.
0: Què en diu la ciència?
1: Idò, segons la revista de divulgació científica Life Science, els amors d'estiu neixen d'un còctel neurobiològic perfecte on la llum solar i el canvi de rutina transformen el nostre cervell. L'augment de l'exposició al sol eleva els nivells de serotonina i dopamina, els neurotransmissors de la felicitat i la novetat, alhora que estimulen les hormones de l'impuls sexual.
0: Això és talment el que posa la revista, perquè és ben científic, però almenys jo imagino també que és fet de desconnectar de l'estrès, les obligacions, i també tot això hi deu tenir a veure, de qualque manera.
1: I de segons la revista, això ens hauria de fer sentir molt més oberts, receptius i predisposats a connectar íntimament amb algú nou.
2: Bones, som en Ramon de Palma. Bueno, dels amors d'estiu, jo en vaig viure un tal com els de les pel·lícules, no? La Marta, de Son Serra de Marina, nosaltres sempre la meva família estudiàvem a Son Serra de Marina, i vam estar 3 anys, que cada estiu, pues, vàrem gaudir de d'hora baixes, apassionades, en 12, 13, 14 anys. La veritat que ho recordes sempre, perquè és una experiència molt intensa, de 2 setmanes, un mes, segons el que estiuetja d'allà, segons l'any, perquè durava anys de més temps, anys de menys, i després tot l'any esperant a tornar allà per... Però bueno, al final queda tot amb això, no? Un record i...

0: Oh, aquesta cançó és boníssima, Estiu, de Desó. Jo me recorda molt a...
1: Quanta... Sí, però quanta raó que tenia.
0: Exacte, en Ramon.
1: Explicat en Ramon.
0: Què mos diu, això de... De que durant 3 anys se va enamorar, però va, se va perdre, se va evaporar.
1: Se va evaporar.
0: Se va perdre.
1: Clar, aquest mateix estudi no, que explicàvem ara de Life Science indica que bé, que un dels factors psicològics més potents d'aquestes relacions és la certesa de la seva data de caducitat.
0: Clar, això és un punt important de molts estius.
1: De saber que s'acaba i llavors pues, ho vius més intensament, saber que les vacances s'acaben aviat, elimina completament la por en el compromís i després de les expectatives de futur no, que se poden fer. Ja, o sigui, ningú se pregunta si l'altre serà la parella ideal a llarg termini.
0: Clar, això de qualque manera també el que deu arribar a generar és una acceleració de la intimitat. És a dir, les persones que se mostren vulnerables, no ho sé, des del primer moment, se boten aquestes barreres clàssiques de festejar, bueno, aquestes, saps, i tot és goig. I s'allunyen d'aquestes pors habituals en el rebuig, no ho sé.
2: A molts estius us diria que n'he tingut moltíssims. De fet, la gran majoria de relacions que he tingut comencen per juny i s'acaben entre un o dos mesos després de setembre. He de dir, però, que un de molt estiu que vaig tenir se va allargar bastant en el temps. Era un estranger, un alemany que estiuetjava en el meu poble. I la cosa no va acabar gaire bé. Per tant, d'aquell aprenentatge...

0: Molt bé, i ara acaba d'arribar l'estrella del vespre, Jordi Suárez. Bon vespre.
1: Aquí som, aquí som.
0: Com ha anat?
1: Ha anat bé, loca.
0: Bé, recordem els oients que s'acaben d'incorporar. Perquè clar, ja fa una estona. Què has fet aquesta primera hora, a les 8 avui?
1: Avui han sopat, ho direm així.
0: Sí?
1: No, m'ha anat en el sopar a la fresca que fan uns amics a la pobla que s'ajunten a fer un sopar i m'ho han convidat, així xiu-xiu. Han duit una coca espectacular, han xerrat amb ells. I m'ho han convidat a sopar, però ha passat una cosa.
0: Què ha estat?
1: Que en David... Això amb permís, puc contar. M'ha donat permís, però en David estava cansat.
0: Ai!
1: En David de xarxes. Tenia pressa. I hem hagut de partir.
0: Em sap greu, Jordi.
1: I jo, que ja esperava anar-me'n a casa, he arribat més pressa del que aquí... I aquí som.
0: I aquí... Torna a
1: 20 minuts de programa, encara.
0: Tots els camins duen a Ivetra Ràdio.
1: Tots els camins duen a Ivetra Ràdio.
0: Bé, Jordi, t'incorpores en aquesta taula, avui xerrant de molts d'estiu.
1: Molt bé.
0: I tu?
1: No m'ha passat. No, d'estiu no, concretament. Amors vitals, sí.
0: Ai, vitals?
2: Que profund.
0: Bueno, vitals, no sé, de vida.
1: Sí, wow. De vida, però no, concretament de l'estiu.
0: I però creus que existeixen?
1: Home, segur que sí.
0: Molt bé.
1: Segur que... Ja n'heu xerrat.
0: Sí.
2: Sí.
1: M'he perdut.
2: T'has perdut una mica, però... Bé, si vols, te puc refrescar el que diuen els professionals i el que diu la ciència sobre els amors d'estiu.
1: Està estudiat.
0: Està estudiat. Clar, hi ha moltes de doctors. Bé, no tants, evidentment, però...
2: Doctora molt.
0: Hi ha molts temes.
1: Per favor.
0: Moltes hipòtesis.
2: I segons la teoria de la idealització de Benzef, això avui va de nou és complicat.
0: Ei, avui és complicat.
2: L'amor d'estiu se basa només en una idealització recíproca favorida per l'entorn de l'oasi de vacances. O sigui que només hi ha amor perquè sabem que s'acaba i sabem que... Només coneixem l'altra persona en el seu millor context possible. O sigui, està guapíssim, moreno, somrient, relaxat, lúdic... Mm-hmm. Clar, és el millor moment per conèixer qualcú. I tendim a projectar-hi característiques perfectes. Ignorantes defectes,
0: clar,
2: o sigui,
0: clar,
2: no,
0: clar.
2: No ho vols veure, dius, és perfecta aquesta persona per jo. Mm. Però en realitat...
1: Clar, tu ets un resort, és el teu millor moment.
0: Ah, bueno, clar, com és, Jordi? Explica-ho.
1: A sa mà, que de vora sa piscina, te duen sa beguda. Clar, aquí qualsevol s'enamora.
0: Clar, i això que dius, Nora, és dir, també té molt de sentit perquè més enllà de l'atracció cap a l'altra persona, també el que realment mos captiva, mos encisa, el fet de sentir tot això, és de com mos sentim nosaltres, imagina, durant aquest dia, esclar,
2: sí.
0: Una versió nostra feliç, relaxada, despreocupada, una versió que mos agradaria tenir per sempre. Però abans també hi havia un autor que deia que precisament això, que els amors d'estiu són amors d'estiu perquè en qualque dia caduquen. Però així vos dic que hi ha excepcions. I si vols dir que de vegades passa que aquella versió, tot i ser un amor d'estiu, se reté per sempre.
3: Hola, xiu-xiu. Jo tinc una anècdota d'un amor d'estiu que, bueno, en realitat hauria pogut ser un amor d'estiu. Malament en aquell temps no s'usàs, va sense estiu, ens van conèixer un campament, va ser tot molt emocionant, ens van declarar davall una tormenta d'estiu, preciós, romàntic, guapíssim, i no va ser un amor d'estiu. Encara dura fa 40 anys, o més. Bueno, un beso.

0: Ah, què et sembla? Ja ho tenim.
1: Jo m'apareix l'excepció de la regla.
0: Sí?
1: Sí, totalment. No, a mi, de mos d'estir, tothom ho sap. El que ha dit també na Maria Antònia abans, que sí, que s'acaben quan comences a dur màniga llarga.
0: Exacte, m'ha agradat més.
1: És bona... el que ha dit na Maria Antònia.
0: És una bona manera de mesurar-ho.
2: Mm. Home, sí. Però és veritat que si és una moca després d'una metja no és una moca d'estiu, no?
0: Mm, oh, sí.
2: Aquí hi ha debat.
0: No, és un debat. Mm, coent, per aventura.
1: Summer Love.
0: No ho sé, Summer Love, exactament. Ja molt bé, i de res, fem una aturada i tornem tot una.

0: IB3 Ràdio és participació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: I no, com cada dimarts pujam a l'avió de l'estudi d'IB3 Ràdio i partim a visitar qualque mig del programa que viu a fora de Balears.
1: I avui visitam una ciutat situada al sud-oest d'Anglaterra, reconeguda per la seva gran riquesa històrica, cultural i arquitectònica.
2: Des dels seus emblemàtics monuments, com el Big Ben i el Tower Bridge, fins als seus extensos parcs i els museus de renom mundial. Viatjam a una capital plena de tradició i modernitat que convida a descobrir-la i gaudir del seu encant únic.
0: Avui, a Llencs pel món, Londres. I la nostra llenca pel món avui és Sofia Pérez. Bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Com anem?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, moltes gràcies. A més, Sofia, on te plegam? Sempre ens agrada demanar com és l'espai on són ara els nostres oients.
3: Bueno, he de dir que avui és un poc fake, perquè estic a Palma, en realitat.
0: Ah, justament.
2: Però, això no, però Sofia, això no ho has de dir, se suposa.
3: Perdó,
0: En el Big Ben,
2: no. Entre el Big Ben.
0: En el Big Ben, no. Això,
3: he vengut a passar una setmana de vacances, però normalment visc just amunt del riu a Londres, a la part oest, el nord-oest de Londres.
0: Ah, molt bé.
3: Molt a prop de barris com Kensington i coses així.
0: A veure, va, primer de tot, què fas a Londres? Quant de temps fa que hi vas arribar?
3: Pues aquest setembre farà 3 anys que vaig arribar. I què faig? Vaig anar-me'n a estudiar el màster. I quan vaig... Bueno, soc actriu i, i vaig anar a estudiar interpretació. I quan vaig acabar, vaig començar a treballar amb la meva gent i estic fent càstings, però a la vegada treballo sobretot en produccions i localitzacions per sèries de Netflix i d'Apple TV. I quan hi ha com a èpoques més callades d'això, treballo a una escola.
0: És a dir, t'encarregues de trobar llocs perquè Netflix o Apple TV o d'altres facin les seves produccions?
3: Bueno, sí, més o menys. Estic en el... Estic en l'equip. Qui s'encarrega sobretot d'això és els meus jefes, però jo treballo amb ells, sí.
0: Que interessant. I com se fa això? I com se troba un bon lloc? Per exemple, tu te diuen, no, volem enregistrar, ja què sé, un escenari, volem trobar un escenari a Londres per fer una basada romàntica preciosa, per exemple.
3: Pues normalment funcionen per catàlegs, és a dir, depenent un poc de lo que vulgui el director, depenent del temps de l'any que sigui i depenent del moment del dia en què vulgui, perquè llavors saps on estarà sol, etc etc. I llavors funcionen per... Cada estudi generalment té el seu catàleg i diguem que tens 200 llocs, no, 200 tal vegada no, però 30 llocs de vora del riu on pugui haver-hi un beso. Llavors n'agafes com a 6 per ensenyar al director, llavors amb el director aneu a veure'ls i llavors se decideix allà on ell preferia.
1: I Sofia, mos has explicat, no, que tu realment ets actriu, no, i has estudiat d'actriu. Londres té fama de ser una ciutat molt competitiva per als actors. És així en la teva experiència?
3: Ho és. És molt competitiva, però també és vera que hi ha moltíssimes oportunitats que no hi ha a altres parts d'Europa. Al final, Londres s'ha fet com el joc d'Europa on més s'agrava. I llavors moltíssimes produccions de Netflix, per exemple, d'Apple TV, s'agraven a Londres en comptes de gravar-se ni tan sols a Amèrica. I muden, en plan, duen els actors americans cap allà. Llavors fa que hi hagi moltes oportunitats de gravació que no t'imaginaries. Tipo, ara fa poc vaig fer una audició per la seqüela del Cuento de la Criada. Sí. Com que mai m'hagués imaginat que s'agravés a un altre lloc que no fos als Estats Units i s'agrava a Londres.
1: I tot i que siguis... Bé, no sé si tens nacionalitat anglesa o...
3: No.
1: Tot i que siguis, tinguis la nacionalitat espanyola, no t'és difícil com trobar papers, si, per exemple, si has de xerrar?
3: Sí, és a dir, és vera que la sort que jo tinc és que haver estat a una escola d'art dramàtic t'ensenyen moltíssim l'accent. Llavors posen moltíssim com a èmfasi en que tots tingueu com tant l'accent neutre anglès com l'accent neutre americà. Jo se m'adona millor l'accent neutre anglès que l'americà, però sí, també és vera que cerquen molt de papers, últimament estan com molt amb la diversitat i cerquen molt de papers mediterranis, molt de papers com a espanyols, coses d'aquestes, llavors també ajuda molt.
2: I com a persona relacionada amb el món de l'espectacle, t'haurien de demanar a veure si ens pots recomanar qualque espectacle o qualque teatre que se faci a Londres per anar, si qualcú hi va de viatge i li fa ganes.
3: Clar que sí, el meu teatre preferit a Londres és Salmeida, que està en el barri d'Islington. És com un dels barris preciós, així que poden fer un poc de passejada pel barri i després anar a Salmeida, que ara mateix tenen una producció que és preciosa, però si no, jo no sóc una persona molt de teatre musical, però em fa res, la meva germana m'ha dut a veure Hadestown i la veritat és que m'agrada molt. Mm-hmm. Va ser molt bon musical, molt diferent.
0: I de mos apuntant, Sofia, clar, estàs tot el dia per amunt i per avall, però fa... Vos has comentat que fa mig any gairebé vas començar un podcast cultural amb una amiga actriu, també. Això és així?
3: Sí, sí. Encara se'm fa com a superraro dir-ho, però sí. Se diu molta merda i el programa de Barcelona, perquè les dues volíem tenir algun projecte que també tenir-lo com aquí més a casa. Uh-huh. I el gravàvem allà, i una vegada anés més, anàvem allà, el nostre productor m'ho introdueix, i llavors m'ho tornem cap a Londres.
0: I de què va? Com funciona aquest podcast? De què xerrau?
3: Xerrau amb la gent del sector cultural en general. De moment han vengut dues actrius, una còmica, una noia que ha estat a un reality TV i una directora de càsting, duim 5 episodis, i xerrem de com les professions en el sector cultural no són lineals. I com molta d'aquesta gent, tipus, l'últim que vam fer és amb la Rachel Delgado, una directora de càsting molt important aquí a Espanya, i com se va formar com a actriu, i que a poc van anar sortint altres oportunitats, van anar sortint produccions, i ha acabat en el món de la direcció de càsting i que ella creu que en realitat és molt més acertat per ella que no és de la interpretació, però que no hagués estat allà si no hagués volgut ser actriu.
0: Ara el tenim, bé, estic mirant aquí davant de la pantalla de l'ordinador, podcast Molta Merda per Alba Bericat i Sofia Pérez, el podeu trobar a Spotify. De moment hem fet 5 episodis.
3: Sí.
0: És a dir, endavant, si voleu fer escoltar-lo, endavant a Spotify, el trobareu a altres plataformes també?
3: A YouTube també està.
0: Ah, molt bé. Molt bé, Ament, hem de fer les preguntes clau que fem en aquest programa. La primera és aquesta.
4: I t'enyores?
0: T'enyores, Sofia?
3: Moltíssim.
0: Què és el que més enyores?
3: Tot. Enyor... Jo sóc de Palma, sóc de Santa Catalina. Enyor anar al Bar Bosc, encara que ara estigui ple de guiris. Uh-huh. Enyor estar a Santa Catalina, encara que també estigui ple de guiris. Enyor a mon pare, a la meva família. A la meva família passàvem els diumenges sempre a costar la Calma. I enyor estar amb ells, a menjar paella i veure les meves amigues. I avui m'he passat la tarda a Estrenc. Sé que hauria d'estar a Londres, però m'he passat la tarda a Estrenc. I només tocar la mà i poder estar dins la mà és de les coses que més enyor.
0: Clar, i el menjar, l'enyores?
3: Bueno, el menjar moltíssim. He de dir que jo cuino bastant i cuino moltíssim. Mo mare és de Barcelona, llavors cuino tant menjar català tradicional com menjar mallorquí tradicional, i estic a Londres i tothom sempre és com, què menges? I jo, pues lo millor del món, no un fish and chips.
0: No sé com explicar-te, però testeu. Molt bé, l'altra pregunta és aquesta.
4: Però hi tornaràs?
0: Tornaràs?
3: No ho sé. No me vaig visquent tota la meva vida a Londres, això és vera, però de moment m'ho vull quedar. En realitat estic tramitant el meu visat per poder-me quedar 5 anys més ara mateix. I és vera que les oportunitats laborals que tinc allà no les tindria aquí. I això és el que... Hi ha com la divisió aquesta, no? De dir, tinc les oportunitats laborals allà, però el meu coret està aquí. Llavors, mm-hmm, és com una decisió que crec que hauré de prendre en els següents anys.
0: És a dir, intuïm aquí per les teves paraules que ets un entusiasta i una apassionada de la teva feina. I tu, per exemple, sí, ho avantposes davant el manco és el lloc on vols viure. El teu paper somiat, la teva sèrie somiat, la teva pel·lícula somiada, a tu on t'agradaria arribar en tot això, Sofia?
3: Buah, pues en realitat estic descobrint que també m'agrada molt. És a dir, fa anys t'hagués dit que el que volia arribar és a poder tenir un sou per pagar-me una vida i pagar-me una casa i estar molt tranquil·la i a la vegada fer feina de lo que me feia feliç. Però ara també he descobert que tota aquesta part de producció i localitzacions m'agrada molt. Així que crec que ara el que m'agradaria és poder fer les dues coses. M'agradaria poder fer, sobretot, teatre. M'agradaria poder fer teatre, però també pel·lícules o sèries que m'interessessin, si Déu volgués. Però sense deixar tota aquesta part d'estar darrere de càmera, que també crec que fa que utilitzi com a unes altres eines i una altra classe com a de... No sé, de coses i d'interessos que no pots utilitzar quan estàs davant la càmera, que a vegades te sents més com una eina.
0: I de Sofia Pérez, moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per tot.
0: Que vagi molt bé, molta sort, i quan te facis siguis una superestrella de cinema, torna a xiu-xiu, recorda aquesta entrevista.
3: Moltes gràcies per tot, bona nit.
0: Bona nit. De moment, a Sofia la podeu sentir en el podcast Molta Merda, que té el manco publicat a Spotify i YouTube. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu. Molt bé, i d'home arribat ara... Sí, ja havia penjat.
2: No passa
0: molt bé. No, gràcies. Això és un espai segur. Molt bé, hem arribat a Xiu Xiu número... Aquesta és bo.
2: 439.
0: Uah! Uah! Sumo-li 5. 444.
2: Ah, millor. Oh.
0: Molt bé. Estireu bé. Estireu bé.
2: Estarem bé.
1: Beníssim.
0: Em manco fins que no mos tornem a trobar demà. Oh. A les 8, a Iveta Ràdio, si no, serà difusió a les 5, fins a les 7. Bueno, en qualsevol cas, i sempre hi serem a la carta.
2: Exacte, sempre hi serem.
0: Jordi Suárez, gràcies.
2: A tu.
0: Nora Oliver.
1: Moltes gràcies. Andrea i Sánchez, bona nit.
0: Exacte, Andrea Sánchez en el control tècnic, que vagi bé i mos veiem demà.
5: Jo vaig entrar en el ganyo i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Tragèdia en aigües de les Balears. Al Manco de 9 migrants han mort quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions diferents. També hi ha una desena de desapareguts que Salvament Marítim està cercant en aigües de Cabrera. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns i s'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir amb dos migrants a qui han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia. L'ONG Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que es varen reportar el mes de juliol com a desaparegudes. La seva portavoz, Elena Maleno.
2: Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias.
0: Mentre que la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la comunitat necessita un pla específic. És dimecres, dia 5 d'agost. I avui també és notícia l'atur que baixa a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
3: El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, que és un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització.
0: I avui s'hem de parlar d'un nou rècord d'usuaris en el transport públic.
3: El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, un milió i mig més que l'any passat. Atribueix l'increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies.
0: I la policia investiga la mort d'un jove de 20 anys atropellat la matinada d'ahir a prop de l'aeroport de Menorca per un taxi.
3: L'accident va passar quan el cotxe impactà amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. A prop hi ha una discoteca on es formen aglomeracions de matinada per agafar un taxi.
0: I pel que fa a la crisi a Ceuta, el ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya a l'arribada massiva de migrants la setmana passada.
4: No hubo ningún informe y tendré que utilizar también la palabra ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
3: El ministre Fernando Grande Marlaska assegura que varen arribar 72.000 migrants a la comunitat autònoma i que 2.000 dels quals continuen encara a Ceuta. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea han fet costat a Espanya després de reunir-se d'urgència ahir.
0: I aquí a les Illes la imatge de les darreres hores és la dels prop de 600 convidats que varen assistir a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Marivent.
3: L'acte clausura pràcticament l'agenda estiuenca dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela al Palau de l'Almudaina.
0: I pel que fa als esports, el Mallorca 2026-2027 es presenta avui davant l'afició Son Moix en el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia. El nou Mallorca de Luis García s'enfrontarà al campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique, a partir de les 9 del vespre. Mitja hora abans s'adurà a terme una presentació oficial de la plantilla i el cos tècnic, com és tradicional cada temporada. Saben-ho tot i Son Moix podria oferir un pla a la graderia. El partit serà oferit en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. D'altra banda, avui, segona jornada, de regates a la Badia de Palma amb la Copa del Rei de Vela.
0: I del temps, avui tornarem a tenir avisos per calor a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia. Es podrien repetir també les tempestes i els ruixats que hi haurà baix i bavà a algunes zones de les illes?
6: Bon dia, així és. En el cas de la temperatura, com bé comentau, aquesta segueix sense gaires canvis i es manté l'avís groc a l'interior de Mallorca per màximes que avui quedarien entorn dels 36 graus. També destacam que el vespre ha estat feixuc, les temperatures mínimes han tornat a ser elevades amb valors de nit tropical a punts de l'interior i també de nit tòrrida a diversos observatoris del litoral, que juntament amb una elevada humitat relativa han incrementat la sensació de basca i també han dificultat el descans. Pel que fa a l'estat del cel, avui novament tindrem domini del sol, algunes restes de núvols baixos i torna a aparèixer la probabilitat de que cap al cap vespre puguin créixer alguns núvols d'evolució a punts de l'interior de Mallorca que, si tenen empenta suficient, podríem repetir els ruixats que ja registràrem durant la jornada d'ahir. Tot això acompanyat d'un vent en general fluix que bufarà de component nord a la meitat nord de l'arxipèlag, mentre que de cap al sud bufaria entre Llevant i Xaloc. Situació marítima també en general tranquil·la, però encara en restes de maror a les costes sud de les Pitiuses i al Llevant de Menorca, que es aniran retirant progressivament durant la jornada. Hores d'ara, la temperatura és al voltant dels 24 graus a Es Mercadal, a Menorca, també a Sa Pobla i a Llucmajor, i una miqueta més frenada en torn dels 22 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
0: I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5 minuts, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Abaussà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Salvament Marítim continua la recerca de la desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Anaven a bord d'una embarcació que transportava 29 persones i que va naufragar dilluns. Dèiem que una desena estan desaparegudes, però les altres 19 han estat rescatades. D'aquestes, dues sense vida. S'afegeixen a l'embarcació interceptada la matinada de dimarts, amb dos migrants a bord que han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia i que les varen tirar a la mà.
3: Però anem per parts. La darrera embarcació interceptada és la que es va trobar ahir migdia a 8 milles al sud-oest de Cabrera. Salvament Marítim va localitzar dues persones a la deriva i després la Guàrdia Civil va activar un dispositiu de recerca que va localitzar-ne la resta. El balanç total és de 2 cadàvers i 17 persones rescatades en vida. D'aquestes, dues han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases i una a la de Manacor amb cremades i símptomes d'esgotament.
0: Dèiem que aquest dimarts s'han rescatat dues embarcacions. La primera va ser interceptada a les 3 de la matinada.
3: Així és, i a bord hi havia dues persones que varen ser traslladades per desnutrició i deshidratació a l'Hospital de Son Espases. Una vegada rescatades, aquests dos supervivents varen explicar que feia 15 dies que anaven a la deriva i que durant la travessia varen haver de llançar a la mà les 17 persones que moriren durant aquest camí. Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que es varen reportar al juliol com a desaparegudes i en les quals, presumiblement, hi viatjaven 76 persones. Això, però, s'ha de confirmar amb les famílies. La portaveu de l'ONG és Elena Maleno.
2: Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos. Y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad, porque también podría tratarse de otra embarcación.
3: I darrere les xifres, però, hi ha persones amb noms i llinatges. Per això, Maleno fa aquesta crida.
2: No se acuerden de lo que supone que alguien muera de esa forma en el mar y tampoco den el pésame a las familias. Esas tragedias deberían comenzar con un pésame institucional y social a las familias y el reconocimiento, efectivamente, de las víctimas.
3: D'altra banda, Salvament Marítim ha localitzat un cadàver a 8 milles al sud-est de Ciutadella. Una de les hipòtesis que podria ser una persona migrant que intentava arribar per via marítima a les Balears, duia una armilla salvavides i el cos es trobava en avançat estat de descomposició.
0: La jornada d'ahir és una mostra més de la crisi migratòria que es viu en les illes. D'ençà que va començar l'any, han arribat a l'arxipèlag per via marítima 3.964 persones i s'han interceptat 210 embarcacions. La presidenta del govern, Marga Proens, ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic i ha demanat a l'executiu espanyol que no es posi de perfil.
7: El president del govern d'Espanya fa manca una setmana manegava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
0: També s'ha pronunciat sobre aquesta tragèdia la seva antecessora i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol.
3: En un missatge a xarxes socials s'ha mostrat consternada pel succés. Ha reclamat una resposta coordinada, conjunta i serena, ha dit, per part dels països de la Unió Europea i per frenar els discursos extremistes i d'enfrontament.
0: I pel que fa a la crisi migratòria, Ceuta, el ministre de l'Interior confirma que no hi va haver cap informe ni cap avís previ del Centre Nacional d'Intel·ligència que alertàs de l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Fernando Grande Marlaska reivindica la gestió del govern espanyol en la crisi migratòria.
3: És la darrera xifra que ha donat el ministre i afegeix que d'aquestes persones que varen entrar a territori espanyol, 70.000 ja han tornat al Marroc. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià i del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara es revisarà cas per cas.
4: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
3: Grande Marlaska, en canvi, en torna a culpar les màfies que trafiquen amb persones. Ho ha dit després de participar en una reunió extraordinària amb els seus homòlegs europeus, convocada d'urgència, arran de les crítiques a Espanya. Finalment, la Unió Europea tanca l'atenció i demana reforçar la prevenció. De la trobada n'ha sortit una declaració conjunta que reforça el treball conjunt davant el drama migratori. El ministre de Migracions Europeu, Magnus Brunner, diu que Brussel·les no veu relació directa entre la regularització de migrants i l'entrada massiva a Ceuta la setmana passada. Brunner, però, ha reconegut que el que ha passat a Ceuta ha estat un test d'estrès per a les fronteres de la Unió.
0: I sobre el terreny, la delegació del govern a Ceuta assegura que a l'entrada multitudinària han mort pel cap baix 75 persones, xifra que es va actualitzant a l'alça després que s'hagin pogut recuperar a les darreres hores 3 cadàvers més a la mà. L'altra notícia destacada d'aquestes darreres hores són les xifres de l'atur baixa a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors. Totes les dades laborals de les illes són positives. Al mes de juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades. Això és un 2% manco que l'any passat.
3: Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització que va acabar el 30 de juny. Precisament, la consellera de Treball, Catalina Cabré, tot i reconèixer la bona evolució del mercat laboral, ha lamentat l'efecte que el procés de regularització té en aquestes dades, ja que, a part de l'atur que creix a les illes, el darrer mes assegura prové de persones que han obtingut el permís de treball i ara cerquen ocupació.
8: Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se consolida aquest mes, mos preocupa. Mos preocupa molt perquè aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP.
0: D'altra banda, els sindicats lamenten que, tot i els rècords de feina que registren a les illes, els treballadors no poden tenir un projecte de vida. Són el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Mà, i el de Comissions Obreres, José Luis García.
9: Són dades molt positives, però així com són dades mai vistes a Balears, mai abans a Balears s'havia costat tant accedir a un habitatge. Mai havia costat tenir un projecte de vida.
10: Tot i les bones xifres, això no repercuteix en una millora de les condicions de vida ni de les condicions de feina del conjunt dels treballadors i treballadores d'aquesta comunitat i, per tant, no podem més que dir que són males notícies.
0: Mentrestant, Jordi Mora, el president de la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca, adverteix d'una altra situació, que les baixes dades d'atur agreugen la falta de mà d'obra disponible i tensen el mercat laboral.
11: Molts sectors necessiten mà d'obra qualificada, altres sectors necessiten mà d'obra menys qualificada i no estan trobant en el mercat laboral aquesta mà d'obra disponible.
0: I pel que fa a l'educació, les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les illes estan pràcticament completes. En el procés d'adjudicació de places d'aquest estiu s'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix del 78%, però encara queden tràmits en què es podrien cobrir. Aina Morales.
12: Els primers processos d'adjudicació varen començar el mes de juny amb les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera sense una plaça definitiva, aquells que estan en comissió de serveis després i aquells que han aprovat les oposicions de 2026 i comencen el seu any en pràctiques. De fet, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir un percentatge tan elevat de places vacants.
13: Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
12: Vera també ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat la logística del professorat que, per exemple, ha de canviar d'illa de residència. També ha afavorit aquest procediment la millora de les condicions laborals a determinades places.
14: Una de les principals queixes eren els poc temps que tenien per programar la seva vida a una altra illa, que en aquest cas també ha ajudat les mesures que hem impulsat des d'aquest govern com el complement de difícil i molt difícil cobertura, que això sí que ha ajudat a les illes Pitiüses i a Menorca. Penseu que Formentera, el que vos he dit, han cobert totes les places.
12: Amb tot, quan falta un mes i busques per començar les classes, a totes les illes queden 36 places vacants. 11 són a Mallorca, 2 a Menorca i 23 a Eivissa.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I un altre sector, el sanitari, SATSE denuncia la greu pressió assistencial que aquest estiu pateixen les infermeres. La situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital de Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions complicades, segons el sindicat, amb 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat de SATSE a l'hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
15: Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales que están sobresaturados, cansados de una gestión muy complicada prácticamente a diario. Pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
0: Per això demana que s'apliqui el pla de contingència de l'hivern ara. A l'estiu, la consellera de Salut, Manuela García, posa però dades damunt la taula, assegura que de les 720 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, més del 90% ja s'han cobert.
16: La previsió era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
0: Hem arribat a les 7 i 16 minuts.
17: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
18: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
19: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
1: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
0: I el Govern referida reclamen al Govern i al Consell de Mallorca mesures immediates que responguin al clam de la manifestació de dia 26 de juliol contra la massificació turística. També ha mostrat el seu malestar amb la presidenta del Govern i amb el president del Consell de Mallorca després de la nul·la resposta que asseguren han tingut davant d'una petició de reunió per parlar d'aquestes mesures. Neus Pericàs.
20: Les associacions han insistit en 5 dels 10 motius que justificaven la manifestació: acabar amb el lloguer turístic, aturar la urbanització sòl rústic, posar fi a les polítiques de desprotecció del territori, paralitzar la construcció de carreteres i, finalment, garantir la seguretat climàtica. Diuen que es tracta d'accions que es poden posar en marxa de manera immediata si hi ha voluntat política, una voluntat que la presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha remarcat com de moment inexistent, ja que ni Proens ni Galmés han respost a la demanda que van tenir les entitats per reunir-se amb elles el dia després de la manifestació.
21: Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió amb la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
20: És per això que adverteixen que no s'aturaran de fer feina perquè s'escolti el clam de les més de 70.000 persones que van acudir a la manifestació.
21: Nosaltres no aturarem. Ja hem demanat reunió a la resta d'entitats que, si tenen punts de coincidència amb el que demana el GOP, hi farem feina per tal que els qui tenen responsabilitats comencin a fer feina per lo que la gent realment està demanant.
20: Així, el GOP i Terra Ferida demanen una resposta ràpida davant el que demana la ciutadania.
0: El conseller de Turisme, Jaume Bossà, respecta les reivindicacions, però defensa les decisions que s'han pres aquesta legislatura. Destaca el descens dels creueristes durant la temporada alta i les polítiques per perseguir qui abusa del territori, a més de no concedir més places turístiques.
22: Moltes vegades estem acostumats a que tothom demana els seus drets.
5: no? Per tant, aquestes places turístiques duen un dret i si un les vol revocar, el que ha de fer és pagar. Per tant, el que no pot ser és fer política de focs artificials, perquè si han de derogar llicències significa dur a la comunitat autònoma a un endeutament, a una responsabilitat patrimonial que la nostra manera d'actuar no mos ho permet.
0: I a Vissa, els veïnats d'Illa Plana han demanat a l'Ajuntament de Vila que anul·li la llicència perquè la sala de festes Cabaret Lió es traslladi a un hotel del seu barri d'Ana Manau.
6: Els veïns d'Illa Plana han acudit al ple municipal i han explicat que han detectat una sèrie d'irregularitats en la concessió de la llicència, algunes de les quals, segons diuen, confirmades per tècnics de l'Ajuntament. Florencia de Gaetano és portaveu dels veïns.
22: Lo que nosotros queremos es una acción contundente y legal por parte de este ayuntamiento. Mientras tanto, estaremos presentando batalla e iremos hasta el final. La ley nos ampara y vamos a llevar y a luchar por la legalidad.
6: El Batle ha assegurat que l'equip tècnic i jurídic està centrat des de fa mesos a resoldre els recursos que s'han presentat. Escoltem Rafael Triguero.
23: Cautela, prudencia y que dejen a las instituciones durante este tiempo seguir trabajando como estamos haciendo para que las cosas que se han hecho, si se han hecho bien, que tengamos la justificación correcta y si hay algo que por el camino se nos ha podido quedar, pues que se puedan resolver y puedan contentar a todas las partes implicadas.
6: El ple del consistori també ha aprovat el conveni urbanístic que permetrà el desenvolupament del sòl industrial previst al Pla General d'Ordenació Urbana, una actuació que facilitarà la implantació de nova activitat econòmica al municipi, una reivindicació històrica del teixit empresarial d'Eivissa, en aquest cas a la zona de Can Bernat Sud.
0: I ho destacàvem als titulars. Hi ha hagut un nou rècord d'usuaris al transport públic d'Eivissa. El conseller estima que enguany arribaran els 8 milions i mig de passatgers. Això és 1,5 milió més que l'any passat, Dani.
6: Tenir més línies ha facilitat tenir més passatgers. La contracta de transport públic d'Eivissa, que va entrar en funcionament l'1 d'abril, ha tingut molt bona rebuda. Les dades que té el Consell parlen de xifres rècord. Mariano Joan és conseller de Mobilitat.
24: La generació d'oferta, la puesta a disposició d'oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo para este año y nos vamos a acercar a los 8 millones y medio de pasajeros.
6: La línia més passatgers és la que uneix Vila amb Sant Antoni, passant per Sant Rafel. Les línies que condueixen a les platges han afegit 7.000 passatgers més al dia durant l'estiu. L'augment, a més, ha estat continu durant tot l'any. És de nou Mariano Joan.
24: Pues que comenzamos la contrata con un 14% más de pasajeros, cuando pasaron dos semanas ya llevábamos un 16% más de pasajeros, ahora llevábamos un 22% más de pasajeros, y si en julio pues ya llevábamos un 36% o hemos llevado un 36% más de pasajeros, quiere decir que la media va a seguir subiendo.
6: El Consell també està substituint els tòtems informatius que, per un problema tècnic, fins ara no oferien dades fiables.
0: I a Mallorca aquest estiu els busos del TIP continuen suportant puntes d'afluència de viatgers que no poden assumir. Algunes freqüències i trajectes estan totalment saturats, per molt que el govern hagi augmentat la partida pressupostària perquè hi hagi més busos i serveis.
25: Sí, és perquè la gent que ha d'agafar línies que uneixen Palma en Can Picafort, per exemple, o també Alcúdia o Pollença es queixen que hi ha vegades que no poden pujar a l'autocar perquè ja va ple.
26: Cada any incorpora més vehicle a la flota, però siguen sense suficient.
27: Mucho turista, està saturado los buses.
28: Nosotros no hemos tenido ningún problema. Gente, pues, como en todos sitios. Nosotros en Málaga tenemos más gente.
29: Y cuando vienen llenos te tienes que quedar en tierra y encima el otro que viene jo no lo puedo coger porque no me deja en la puerta.
25: En qualsevol cas, el govern ha incrementat el pressupost del TIP. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat que es monitoren els pics de demanda i que hi ha 27 busos nous.
30: Situándolo en 150 millones de euros. Por lo tanto, la predisposición de este govern es proporcionar el mejor servicio y, desde luego, pues, la máxima calidad para nuestros ciudadanos.
25: L'evidència és, però, que la demanda encara ara supera l'oferta.
0: I a Menorca, la policia local i la Nacional de Moho investiguen la mort d'un jove de 20 anys que va ser atropellat per un taxi. L'accident va passar la matinada d'ahir, de dimarts, en un dels accessos a l'aeroport de Menorca, quan el cotxe va impactar amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació.
2: El mort és un jove català d'una vintena d'anys i en el moment dels fets, poc abans de les 5 de la matinada d'ahir, es trobava estès, sense moviment, sobre la calçada. El conductor del taxi, que es dirigia cap a la zona d'arribades, no ha pogut evitar passar per damunt del cos. Dic Natura, gerent de Ràdio Taxi Mahon.
3: Les entrades aquelles apaguen els llums, ja és molt fosca, i és una davallada un pot tancada i ell se l'ha trobat estirat en terra.
2: En el moment dels fets, el jove no duia documentació, però sí un telèfon mòbil que la policia judicial ha aconseguit desbloquejar. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional.
4: Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría.
2: La policia local s'ha fet càrrec de la reconstrucció dels fets i a primera hora del capvespre ha fet arribar l'atestat al jutjat. Els taxistes asseguren que varen avisar l'1-2 abans dels fets perquè hi havia persones sobre l'asfalt, un fet que la policia local desmenteix. Les imatges de les càmeres d'AENA instal·lades a l'àrea podrien resultar determinants per esclarir els fets.
0: I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que han assistit a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Marivent. Aquest acte clausura pràcticament l'agenda d'estiu dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte d'aquesta setmana amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela al Palau de l'Almudaina.
25: Així és, el rei Felip VI i la reina Letizia han encapçalat justament aquest besamans acompanyats enguany de la reina emèrita Sofia, la princesa Leonor i també la infanta Sofia. A la recepció hi han assistit representants de les principals institucions de les illes i de la societat civil, entre ells la presidenta del govern, Marga Proença, el president del Parlament, Gabriel Lecent, a més dels representants dels àmbits econòmic, també esportiu i cultural. En canvi, Més per Mallorca, un any més, ha tornat a declinar la invitació, argumenta que la seva essència respon sobretot a les conviccions republicanes i a la defensa de l'autogovern de les illes. Els assistents han compartit un sopar amb un menú elaborat pels cuiners Santi Taura, Maca de Castro i Marga Coll.
0: I són les 7 i gairebé 27 minuts del matí. És el moment de fer un cop d'ull, d'agafar la premsa i veure què és el que destaquen avui a les portades. Començam a les Balears, on avui se centren aquestes portades, aquests titulars destacats en la tragèdia de la ruta migratòria entre Algèria i les Balears, amb almenys 19 morts en 2 naufragis, com vos explicàvem a l'inici d'aquest informatiu matí.
2: Així és, perquè el Diario de Mallorca obre amb la por a la mort dels migrants després de 15 dies a la deriva en una pastera cap a Mallorca, i destaca també que un altre naufragi, en aquest cas a Cabrera, deixa 17 migrants rescatats i al Manco dues víctimes mortals. I la imatge de la portada del Diari de Mallorca és per la família reial en la seva recepció al Palau de Marivent, amb prop de 600 personalitats de les illes. Anem ara a l'última hora, que es fa ressò també d'aquests 19 morts en 2 naufragis en la ruta Algèria-Balears, i la presidenta Marga Proença, que demana al govern central un pla específic per afrontar aquesta pressió migratòria de les illes. La foto de la portada la protagonitza el rei Felip VI, la reina Letícia, la princesa Elionor, la infanta Sofia i la reina Emèrita en aquest gran acte institucional que comentaven de l'estiu al Palau de Marivent. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca també aquesta tradicional recepció de la societat civil balear presidida per la família reial als jardins de Marivent, mentre que l'Art Balear es titula que el tracte preferent de Maia amb els hotels destapa les tarifes obsoletes d'aigua. A Eivissa, el diari destaca la reclamació també per part de la presidenta Marga Proença d'una actuació urgent després de la mort, com deien, d'aquest 19 migrants en 2 naufragis, mentre que el periòdico recull que les noves línies d'autobusos de l'illa sumen 5.500 passatgers més al dia. I el Menorca, per la seva banda, obri la mort d'un jove atropellat, com dèiem ara, en una zona d'oci nocturna de Mou.
0: I avui els principals titulars de la premsa estatal es continuen fent-se ressò de la crisi migratòria a Ceuta, en aquest cas, però, amb les declaracions del ministre de l'Interior, de Fernando Grande, Marlaska, després de la reunió amb els seus homòlegs europeus.
2: Així és, el País titula: la Unió Europea tanca files amb Espanya per la gestió de la crisi de Ceuta, després de la reunió de Grande Marlaska amb els seus homòlegs europeus. El Mundo, en canvi, destaca que el Ministeri de l'Interior, liderat també per, com dèiem, per Grande Marlaska, es va retardar amb el mur flotant fronterer de Ceuta i carrega contra el CNI. L'ABC, per part seva, diu, amb una imatge també per Fernando Grande Marlaska, el protagonista d'avui en la premsa estatal, que el Marroc paga a lobistes per influir en la política estatunidenca i destaca que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, insisteix en que ningú el va alertar de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i anem ja ara per acabar cap a Catalunya amb La Vanguardia, que recull que la Unió Europea dona suport a Espanya en la crisi migratòria i evita el xoc per la regularització.
0: I de més, el més destacat avui de la premsa editada a Espanya, destacant encara aquesta crisi migratòria a Ceuta, sobretot amb les paraules de Fernando Grande Marlaska després de reunir-se amb els ministres d'Interiors de la Unió Europea. Segons, per les 7:30 del matí, continua la informació aquí a l'Informatiu Matí i Ivetra Ràdio.

0: I repassem ara els principals titulars de tragèdia en aigües de les Balears. Al manco de 9 persones migrants han mort quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions diferents. També hi ha una desena de desapareguts que Salvament Marítim està cercant en aigües de Cabrera. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns.
1: I s'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir amb dos migrants a bord que han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia i les varen tirar a la mà. L'ONG Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que es varen reportar al juliol com a desaparegudes. Elena Maldena, on és la portaveu?
2: Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias.
0: Davant d'aquesta realitat, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la comunitat necessita un pla específic.
3: El president del govern d'Espanya fa manca una setmana manegava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
0: I baixa l'atur a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
1: El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització.
0: I a Eivissa hem de parlar d'un nou rècord d'usuaris del transport públic.
1: El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, 1,5 milió més que l'any passat. Atribueix l'increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies. Mariano Joan és el conseller de Mobilitat.
4: La generació d'oferta, la puesta a disposició d'oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo.
0: I la policia investiga la mort d'un jove de 20 anys atropellat la matinada d'ahir a prop de l'aeroport de Menorca per un taxi.
1: L'accident va passar quan el cotxe impactà amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. A prop hi ha una discoteca on es formen aglomeracions de matinada per agafar un taxi.
0: I pel que fa a la crisi a Ceuta, el ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya a l'arribada massiva de migrants la setmana passada.
5: No hubo ningún informe y tendré que utilizar también la palabra ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
1: Fernando Grande Marlaska assegura que varen arribar 72.000 migrants a la comunitat autònoma i que 2.000 dels quals continuen encara a Ceuta. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea han fet costat a Espanya després de reunir-se ahir d'urgència.
0: I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que assistiren a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Mariden.
1: L'acte clausura pràcticament l'agenda estiuenca dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Bala al Palau de l'Almudaina.
0: I tot d'una serà en directe a Porreres per parlar de la campanya de recollida de garroves que enguany s'ha avançat un mes.
1: I ho ha fet per mor de les elevades temperatures que han propiciat que siguin més primes i caiguin de l'arbre perquè s'han assecat abans d'hora.
0: I precisament parlant de temperatures elevades, avui tornarem a tenir avisos per calor a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia. Quina previsió tenim per avui?
6: Bon dia, així és. La temperatura màxima, de fet, no experimentarà gaires canvis respecte als d'ahir. Per tant, mantenim l'avís groc a l'interior de Mallorca per màximes al voltant dels 36, mentre que a Menorca i a Eivissa els valors seran al voltant dels 35. Avui, un dia marcat novament pel domini del sol, encara amb algunes restes de núvols baixos, i torna la probabilitat de que cap al capvespre pugui créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca i vengui acompanyat de qualque ruixat puntual com els que ja registràrem durant la jornada d'ahir. La temperatura mínima avui també ha destacat perquè ha tornat a ser elevada, també acompanyat d'una alta humitat relativa que ha incrementat la sensació de basca i ha dificultat al descans. Novament, valors de nit tropical a punts de l'interior i de nit tòrrida o observatoris del litoral com els 27 graus de Cap de Pere. El vent bufarà en general fluix, però difereix segons la zona. A la meitat nord de l'arxipèlag bufarà de gregal, mentre que la meitat sud ho farà entre llevant i xaloc. Tot això acompanyat d'una situació marítima encara amb restes de maror a les costes sud de les Pitiuses i al llevant de Menorca. S'espera, però, que aquestes vagin desapareguent durant el pas.

0: Som molts en partit amistós corresponent a la 48a edició del Trofeu Ciutat de Palma. A més, el partit serà la presentació del nou tècnic Lluís García i de la nova plantilla davant els aficionats mallorquinistes. El partit se jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i del cos tècnic. El vermell rebran el vigent bicampió d'Europa, el PSG de Luis Enrique. Ahir, 4 dels seus jugadors mundialistes varen tornar a la dinàmica de l'equip. Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i João Neves podrien jugar avui a Somos. Pel que fa al Mallorca, ahir en el darrer entrenament, abans del partit, Luis García no va poder comptar amb Arnau Puigmal, encara en procés de recuperació, el porter Lucas Bergström, Johan Mojica, amb permís del club, Javier Olaizola, que sembla que s'anirà cedit a l'Eldense, ni Samu Costa, amb el seu fitxatge per a l'Al Nasser, ja tancat, encara que el Mallorca no ho ha fet oficial. Sigui qui sigui, el partit entre el Mallorca i el PSG el podreu seguir avui en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8 del vespre i també per IB3 Televisió. Més futbol. A la primera federació, Liberto Beltrán, un dels nous fitxatges de l'Audi Eivissa, s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jugador, incorporació clau del conjunt blau, cel, volíem dir, per aquesta temporada, estarà fora dels terrenys de joc gairebé tot el curs. Per això, el club ja fa feina per trobar-li un substitut. Una notícia que arriba mentre l'equip es a la Nucía, on avui disputarà un amistós contra l'Elx i l'Isità a les 10:30 del matí. Pel que fa a la segona federació, els tècnics Òscar Troya i Pep Lluís Martí han fet balanç de les seves plantilles. D'una banda, l'Atlètic Balears ha volgut formar una plantilla que pugui assolir a la fi l'objectiu de l'ascens a la primera federació. El primer fitxatge, precisament, va ser l'entrenador Òscar Troya, un tècnic que està content amb els seus nous jugadors.
1: M'encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla, nuestra labor es hacer equipo de eso, ¿no? Si hacemos equipo yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir, tendremos mucho más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no? Como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos.
0: D'altra banda, el Mallorca B, que també ha canviat d'entrenador després d'ascendir a segona federació, té una situació ben diferent. El seu tècnic, l'exjugador del conjunt vermell, Pep Lluís Martí, ha parlat de quin és l'objectiu principal del filial mallorquinista.
2: Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. I això és la tasca que nosaltres ens han donat i si poden guanyar, doncs molt millor i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les facetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a ser élite.
0: La Copa del Rei de Bala va donar ahir els surts de sortida a la Badia de Palma i ho va fer amb l'embarcació del rei Felip VI, l'Hispània, com a líder en la primera jornada. L'embarcació del monarca va empatar a 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria en la segona prova del dia va donar el primer lloc provisional a l'Hispània. Avui comença la Balearia Women's Cup i ahir, als micròfons d'IB3 Ràdio, va parlar Esther Gómez, component del vaixell de l'Armada, per parlar dels seus objectius.
3: El nivel es altísimo, eso ya lo sabíamos y lo que esperamos es pues representar a las Fuerzas Armadas, hacer un buen papel, disfrutar de esta competición que es una oportunidad única para nosotras y por supuesto si podemos hacerlo bien y obtener un buen resultado ya sería el colofón.
0: Amb l'estrena de la bala femenina ja estan en competició totes les classes en competició. Per la mare de ciclisme del Tour de França, la mallorquina Mavi García va arribar amb la posició número 52 a la contrarrellotge individual i s'allunya de les posicions capdavanteres, ara és 19a. I ahir es va encetar a la Vuelta a Burgos en la presència de dos balears, l'artenenc Enric Mas i el ciutadellenc Albert Torres. Per a l'artenenc serà la passada a punt abans d'arrencar el seu gran objectiu de la temporada, la Vuelta a Espanya. Una Vuelta, per cert, on també hi serà ja confirmat Tadej Pogacar. Ahir a Burgos la victòria va ser pel britànic Matthew Brennan. Enric Mas va acabar amb el pilot a 12 segons. I acabam amb dos apunts. Un de tennis. Jaume Munar se retira abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 de Toronto a Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el mallorquí abandona sense jugar contra el belga Alexander Blocks, que passa a la següent ronda. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha anunciat el que és el seu 6è fitxatge de la temporada. Es tracta de Marc Martí, ala pivot de 29 anys procedent del Cartagena. Format al planter del Lleida i del Saragossa, en qui va arribar a debutar a l'ACB, ha estat també internacional en categoria. Inferiors.

0: IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5: 7:41, moment ara per sortir a l'exterior. Avui vos parlam de la campanya de recollida de garroves perquè s'avança per les elevades temperatures. Aquestes altes temperatures fa que les garroves siguin més primes enguany i que caiguin de l'arbre perquè s'han assecat abans d'hora. Per conèixer com es preparen les cooperatives per començar a rebre els primers quilos d'aquest fruit, connectam amb la de Porreres. Allà hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
6: Bon dia, som a les portes de la cooperativa agrícola de Porreres amb les voreres del carrer encara banyades per aquesta pluja que va caure ahir a Orobaixa al municipi. Encara falten uns minuts perquè obrin, però saludam a la seva gerenta i en Esperança Mora. Bon dia, Esperança.
7: Bon dia, com va?
6: Antigament, la recollida solia començar a final d'agost, principi de setembre, per tant, s'ha avançat gairebé un mes. Ja heu començat a rebre, diguéssim, els primers sacs de recollida?
7: No han començat, però ho tenien ja començant a acabar de preparar, perquè dins el principi de setmana que ve possiblement ja avançarem a començar la campanya de garrova d'enguany.
6: Quina previsió teniu per aquesta temporada de garrova? Penseu que serà millor que de l'any passat?
7: Sí, esperant que serà molt millor que l'any passat, degut a que l'any passat va ser un any que hi va haver molt poca garrova i la cooperativa normalment molt movem entre 400 i 600 tonelades anuals i l'any passat també va arribar a 227.
6: Perquè enguany quin serà el preu per quilo, penseu?
7: Ara aquest dia s'està definint des del camp mallorquí el preu de sortida i en breu, dins un dia ja sabrem el preu, això pas que dilluns, ja sabrem el preu per poder investir en la campanya.
6: Tot i que enguany les garroves són més primes per aquestes altes temperatures, aquest fet no té per què ser negatiu, perquè pot tenir una doble lectura. Ens expliques un poc això.
7: Efectivament. La garrova, si és molt gruixada, té molta de popa i té les 11 grans de garrubí. Si és prima, com la que tenim ara en aquests moments, o que tindrem, perquè la campanya ha fet que s'accelerés, la calor ha fet accelerar molt el procés de maduració de la garrova i ja estan caiguent, el que fa que els grans de garrubí seran iguals, seran 11 i seran més, seran plens. És a dir, que no tindrà popa i tindrà garrubí. És a dir, que el que val d'una garrova, bàsicament, és el garrubí, és a dir, que a nivell de números molt surten per l'estil, només és que si ja li agrada dur molt de quilos.
6: Perquè com s'adapta la garrova en comparació a altres fruits a aquests episodis de forta calor?
7: Bé, el que fa és que aquestes calors tan fortes que ha fet que s'ha assecat tot d'una i ja ha madurat més aviat, li ha accelerat el procés, perquè la temperatura està superior a la que ella està basat un garrobé a tenir el fruit a l'arbre. Les altres, bé, és que tothom ho passa malament. A Mallorca, aquestes puntes de calor molt fa que les dalmàtiques se cremen, les garroves acceleren la maduració, tot que els melons encindits se mos cremen. És a dir, que és un moviment que fa que la planta pues, fa un acceleró.
6: Gràcies, Esperança.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Ja heu sentit les paraules de la gerenta de la cooperativa agrícola de Porreres, qui assegura que les garroves siguin més primes no vol dir que sigui pitjor, ja que el garrobí, la part important de la garroba, no es veu afectat per aquestes altes temperatures.
5: Gràcies, Lluís. I precisament en plena sequera a les Illes, a Menorca, hi ha una notícia positiva. L'Ajuntament d'Es Migjorn ha aconseguit rebaixar un 25% el consum d'aigua al municipi en els darrers dos anys. Axel Camarasa.
8: El juliol ha abastit diàriament un cabdal inferior als 250 litres per habitant i dia, que és el que el Pla Hidrològic de les Illes Balears marca com a llindar. En paral·lel, l'Ajuntament promou un projecte pilot a Menorca valorat en 2,2 milions d'euros per aprofitar al manco la meitat de l'aigua depurada per poder regar espais públics i privats.
5: Mentrestant, Amau, el Partit Popular demanarà la compareixença del batle Héctor Pons perquè expliqui per què va ocultar a l'oposició la compra d'aigua procedent dels municipis d'Es Mercadal i Sant Lluís.
8: Tot això sense que ni el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer, ni la batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, en fossin conscients. El PP ha assegurat també tenir proves que Amau ha demanat obrir alguns pous tancats d'altres municipis, com Sant Lluís, per abastir-se. Acusa Héctor Pons de manca de transparència i d'actuar d'esquenes al Consell i a la resta d'ajuntaments. Sentim per aquest ordre la portaveu del PP Amau, Virgínia Victori, la presidenta dels Populars, Maribel Llofriu, i el president del PP a Menorca, Cristóbal Marquès.
9: Demanam a Es Balla de Mo que expliqui des de quan s'està transportant aquesta aigua, quin volum s'ha transportat, qui va autoritzar aquesta operació.
10: És una emergència hídrica i el senyor Pons no fa res més que improvisar i callar.
11: Mentre reclamava coordinació entre administracions i defensava una gestió insular de l'aigua, hem sabut que el senyor Trent de Mo s'abasteix d'aigua d'Es Mercadal i de Sant Lluís, sense explicar-ho.
8: El PP demanarà la compareixença al ple municipal. Mentrestant, l'Ajuntament defensa que totes aquestes actuacions estan previstes al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua.
5: I encara a Menorca, la creació d'una reserva marina al nord de l'illa per protegir la zona de cria de catxalots ha obert una disputa territorial internacional. Espanya i França discrepen, Axel, sobre la titularitat de les aigües que es volen protegir.
8: La zona econòmica exclusiva de cada país s'estén des de la costa fins a 200 milles nàutiques. Quan la distància és menor, per la proximitat entre els estats, es calcula el punt mitjà. Aquí apareix la discrepància entre Espanya i França. Xema Brotons és el director científic de l'associació Turciops.
12: França traça la línia base a lo que seria el Golf de Lleó i Ligúria, per tant, baixa la línia més a baix de lo que la Unió Europea i la cartografia declara. I, per tant, ara tenim un conflicte territorial per la declaració.
8: Els científics de l'associació Turciops han confirmat l'existència al nord de Menorca d'una zona de cria natural de catxalots, l'única en tot el Mediterrani Occidental. En la seva darrera campanya, finalitzada fa pocs dies, han confirmat el paper de les aigües menorquines com a santuari de catxalots.
12: Hem pogut localitzar quasi mig centenar de catxalots, d'aquests 9 eren cries, és a dir, quasi un 20%. El que ratifica la importància que té nord de Menorca, aquesta àrea marina protegida que han demanat al Ministeri.
8: Aquesta zona de cria està ara desprotegida, ja que queda fora de l'actual reserva marina.
5: I els equips d'extinció aprofiten la davallada de les temperatures a bona part de la península per intentar controlar els incendis forestals encara actius. Els focs evolucionen favorablement, malgrat algunes reactivacions a punts d'Àvila i de Castelló.
13: Precisament l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ha estat controlat després de cremar gairebé 10.000 hectàrees d'ençà de divendres. Els bombers s'han centrat sobretot en consolidar-ne el perímetre i refrescar tota la zona. Tot això quan hem sabut també que l'incendi, en aquest cas d'Àvila, tardarà encara al manco un mes a donar-se per extingit i la seva vigilància s'allargarà encara més enllà de l'estiu per evitar reactivacions. Unes flames que han cremat més de 50.000 hectàrees en un perímetre de 160 quilòmetres. Per la seva banda, la Comunitat de Madrid ha informat que l'incendi de la Serra Oest, que ha afectat 17 municipis en total, està controlat i en fase d'extinció després de destruir més de 27.000 hectàrees.
5: I a França han estat detengudes més de 400 persones, inclosos més de 150 menors per la seva suposada implicació en algun dels 14.000 incendis que s'han registrat al país. I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha demanat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional un informe exhaustiu sobre l'evolució de la propietat del capital social de l'aerolínia.
14: El jutge accedeix així, per tant, a la petició del Ministeri Fiscal que posa de manifest que durant l'any 2017 es van produir diversos canvis accionarials particularment significatius Reus, amb l'entrada de persones d'origen veneçolà al capital social i els òrgans de gestió de l'empresa.
5: I encara dels tribunals hem sabut que l'advocacia de l'Estat representarà les empreses públiques Ineco i Traxatec per la contractació de Jessica Rodríguez, l'exparella de José Luis Ábalos, que hauria cobrat gairebé 44.000 euros sense treballar.
13: El jutge de l'Audiència Nacional que investiga aquest cas, Ismael Moreno, ha imputat a Rodríguez per un presumpte delicte de prevaricació en la seva contractació. Davant el jutge, l'exparella d'Ábalos es va acollir al seu dret a no declarar.
5: I el govern central descarta una pujada extraordinària del salari mínim interprofessional enguany i negociarà el del 2027 després de l'estiu.
14: El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha assegurat que comparteix amb la UGT la preocupació per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu a conseqüència de la inflació, tot i que ha considerat que el seu repunt no és prou elevat en relació a l'increment del salari mínim interprofessional aprovat el 2026 per justificar una nova revisió.
15: Y además se da la circunstancia de que estamos prácticamente encarando el último trimestre del año y por lo tanto yo creo que el proceso de negociación de la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 pues se abrirá a lo largo de una vez que nos incorporemos del verano.
5: I la Fiscalia ha arxivat les dues darreres causes pendents pels errors en els cribratges de càncer a Andalusia.
13: Per tant, cap de les 15 denúncies interposades contra el govern autonòmic han prosperat. Finalment, la Junta d'Andalusia ha demanat respecte a la sanitat andalusa i ha insistit que des del principi es va explicar el que va passar i que van treballar per avisar les dones i fer-los les proves pertinents.
5: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a l'Iran que patirà un cop molt dur si torna a retirar-se de les negociacions per assolir un acord que impedeixi que Teheran desenvolupi armes nuclears.
14: Trump ha insistit que l'objectiu principal de qualsevol acord és la desnuclearització de l'Iran i ha advertit que els Estats Units no permetran que obtinguin una arma nuclear.
16: If they back out again, they're going to get hit really hard.
14: Si tornen a retirar-se, rebran un cop molt fort, ha dit Trump, però no poden tenir una arma nuclear. És molt simple, ha dit Trump en una entrevista a la cadena Fox News.
5: I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que va rebutjar el pla anunciat pel president dels Estats Units per Donald Trump, que inclou el desarmament total de Hamas i d'altres grups armats a la Franja de Gaza.
13: Ho ha dit en un missatge a la xarxa social després de reunir-se amb el director de la Junta de Pau de Gaza. Escoltant, Trump i el seu equip creuen que poden aconseguir que Hamas es desarmi i desmilitaritzi Gaza. Ens van enviar, de fet, un esborrany, però no ho podem acceptar, ha dit Netanyahu. El primer ministre israelià ha reiterat que no retirarà l'exèrcit desplegat a la franja fins que Hamas, diu, no estigui completament aniquilat.
5: I a Gaza s'ha oficiat un funeral massiu per acomiadar les 112 víctimes mortals d'atacs israelians 3 anys després de produir-se.
14: Els bombardejos constants a la zona havien dificultat fins ara la recuperació dels cadàvers. Les víctimes eren membres de dues famílies de la franja. Aquest ha estat un dels funerals més multitudinaris d'ençà de l'ofensiva.
5: I encara un apunt més a Cuba. El sistema elèctric ha col·lapsat per segona vegada en menys de 24 hores quan encara continuaven les tasques per restablir-ne el subministrament després del tall de diumenge.
13: Les autoritats atribueixen la crisi a la manca de combustible i a l'envelliment de la xarxa elèctrica i a sanció també dels Estats Units que asseguren que dificulta l'arribada del petroli a l'illa. Milions de cubans continuen sense llum.
17: Y el pueblo no está pidiendo nada. El pueblo lo que exige es, aunque sea, que nos den un poco de claridad, que nos den luz, para que las cosas no se echen a perder.
18: Que pueda vivir una persona sin agua, sin corriente, sin nada. Mira para allá, mira todo lo alrededor de La Habana. ¿Cómo tú crees que está la situación? Lo único que están de fiesta son aquellos porque tienen un cumpleaños. De ahí para allá más nadie en La Habana. Está contento, todo el mundo está disgustado.
5: Són ara les 7:54 minuts, moment per la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5: I l'encetam escoltant la sinfonia número 8 en si menor inacabada de Schubert, interpretada per la jove orquestra sinfònica Pitius. Aquest diumenge oferirà un concert a l'església de Sant Domingo de la vila d'Eivissa com a part del programa de les Festes de la Terra.
14: Aquesta formació de més de 40 músics dirigida per Pablo García Ortiz va néixer l'agost de 2025, just fa un any, i diumenge interpretaran tres peces reconegudes del romanticisme com l'obertura del Barber de Sevilla, de Rossini, el concertino per a clarinet i orquestra de Von Weber i la ja anomenada Sinfonia número 8 de Schubert. Són el regidor de joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, Manuel Jiménez, i el director de la jove orquestra sinfònica Pitiusa, Pablo García Ortiz.
19: Hombre, yo no sé, por ahí diuen que Escombent és un bon puesto per fer música perquè té molt bon so i que ho sentirem molt bé, així que convidam a tothom que vingui. També és una bona senyal que els jovens de Vissà puguin participar en les festes de la terra, així que també convidam els jovens que vulguin participar en les festes, que a poc pues, poden venir i fer terra, no? fer ciutat.
20: Enguany hem tingut l'oportunitat de tocar les festes de la terra amb el Cor Ciutat d'Eivissa, vam fer aquest diumenge passat, i ara el diumenge pròxim fem el nostre propi concert de festes de la terra. El nostre primer concert va ser al febrer, que vam fer la primera sinfonia de Beethoven. Bueno, el convent, l'església Santo Domingo va estar superplena i va ser un orgull per tots nosaltres.
5: I el metall deixa de ser només un material per convertir-se en una forma d'expressió. Això passa a Polifonia de la Matèria, la nova exposició de l'artista Javier Enns, que presenta una selecció de joies i reivindica la bellesa de la imperfecció a través de peces úniques. David Ventura.
21: L'exposició transforma la sala de l'Ajuntament Vell en una instal·lació que convida el visitant a observar les peces des de noves perspectives i a descobrir el diàleg entre la matèria, el cos i l'espai. Sentim el seu autor, Javier Enns.
22: Per fer aquestes peces utilitzo un procés de fundició experimental en el que fonc dos metalls per separat i faig que xoquin a la llengotera. Quan xoquen, al tindre diferents densitats i punts de fusió diferents, generen un conjunt de formes i dibuixos totalment aleatoris, que això és el que em dona com punt de partida per fer les peces. També hem jugat molt amb la llum, diferents tipus de llum, per a apropar l'espectador a l'obra de diferents maneres.
21: Així, diferents punts de llum modifiquen la percepció dels volums, les textures i els reflexos, oferint una experiència diferent davant de cada obra. Inclosa dins la programació de les festes de Sant Jaume, Polifonia de la Matèria es pot visitar fins al 8 d'agost.
5: I el Consell de Mallorca i el Bisbat reforcen i amplien enguany les activitats de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 81 llits de la Mare de Déu, esglésies i a convents de tot Mallorca.
13: Perquè, de fet, ja des de fa anys s'aprofita la festivitat de dia 15 d'agost per exposar-los. L'objectiu, garantir la conservació, alhora l'exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany destaca especialment la recuperació del monument de Santa Eugènia, segons ha destacat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer. Es tracta d'un conjunt patrimonial que transcendeixen la religiositat.
23: Jo crec que la generositat que té per part del Bisbat de Mallorca de posar a disposició del poble de Mallorca, que en el final és que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
13: El Consell de Mallorca i el Bisbat impulsen a més la difusió cultural de la Festa de l'Assumpció amb nous estudis, també materials audiovisuals i activitats arreu de tota l'illa.
5: Música de flamenc per arribar a les 8 del matí. És que el món de la cultura s'acomiada del guitarrista referent de flamenc, José Antonio Carmona, més conegut però com a Pepe Habichuela Mort, aquest dimarts amb 82 anys.
14: La seva obra ha estat fonamental en l'evolució d'aquest gènere musical des de la segona meitat del segle XX i fins a l'actualitat, incorporant nous llenguatges musicals sense perdre l'essència del flamenc més ortodox. Nascut a Granada el 1944 en una família de gran tradició flamenca, va ser un dels guitarristes clau del nou flamenc, sobretot per la seva feina al costat d'Enrique Morente a finals dels 70. Habichuela és també pare dels membres del grup Ketama. Feia dos anys que estava apartat dels escenaris per culpa d'una malaltia i la seva darrera aparició va ser fa mig any, quan va rebre la Gran Creu d'Alfons el Savi.
5: Amb la seva música arribam a les 8.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 5 d'agost, una jornada en què encara estan pendents de la tragèdia viscuda les darreres hores en aigües de les Balears. El manco de 9 migrants han mort quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions diferents. També hi ha una desena de desapareguts que Salvament Marítim està cercant en aigües de Cabrera. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns i s'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir. Amb dos migrants a bord, aquí han explicat que 17 persones més varen morir durant la travessia i les varen tirar la mà. L'ONG Caminando Fronteras investiga si és una de les 5 embarcacions que es varen reportar el juliol com a desaparegudes. Elena Malenón és la portaveu.
2: Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias.
1: Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la comunitat necessita un pla específic.
3: Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
1: Tot d'una entrevista amb José Ramón Crespí, el cap de Salvament Marítim a les Balears, per conèixer la darrera hora de la recerca dels migrants desapareguts. Això en un informatiu en què hi ha altres titulars destacats. Baixa l'atur a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
4: El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització.
1: D'aquí a uns minuts en parlarem amb el professor d'Economia Aplicada de la UIB, Antoni Alcobé. I a Eivissa, avui vos hem d'explicar que hi ha hagut un nou rècord d'usuaris del transport públic.
4: El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, que és 1,5 milió més que l'any passat. Atribueix aquest increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies.
1: I la policia investiga la mort d'un jove de 20 anys atropellat la matinada d'ahir a prop de l'aeroport de Menorca per un taxi.
4: L'accident va passar de matinada. Un cotxe va impactar amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. A prop hi ha una discoteca on es formen aglomeracions de matinada per agafar un taxi.
1: I pel que fa a la crisi a Ceuta, el ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya en l'arribada massiva de migrants la setmana passada.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
4: Fernando Grande Marlaska també assegura que varen arribar 72.000 migrants a la comunitat autònoma i que d'aquests 2.000 que encara continuen a Ceuta. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea han fet costat a Espanya després de reunir-se ahir d'urgència.
1: I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que han assistit a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Marivent.
4: L'acte clausura pràcticament l'agenda estiuenca dels Reis de Mallorca. La pròxima cita pública serà dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela al Palau de l'Almudaina.
1: I pel que fa als esports, el Mallorca 2026-2027 es presenta avui davant l'afició Son Moix en el trofeu Ciutat de Palma. Gavi Fortes, bon dia.
6: Bon dia. El nou Mallorca de Luis García s'enfrontarà al campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique, a partir de les 9 del vespre. Mitja hora abans s'ha durà a terme una presentació oficial de la plantilla i el cos tècnic, com és tradicional cada temporada. S'ha venut tot i Son Moix podria oferir un pla a la graderia. El partit serà oferit en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. D'altra banda, avui, segona jornada de regates a la Badia de Palma amb la Copa del Rei de Vela.
1: I tancant la portada amb el temps, avui tornem a tenir avisos per calor a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia. Es podrien repetir també les tempestes que hi haurà baix i va a algunes zones de les illes?
7: Bon dia, així és. De fet, avui no s'esperen canvis importants pel que fa al temps, per tant, esperam una jornada molt semblant a la d'ahir, que vendrà marcada per aquest avís groc per temperatura elevada a l'interior de Mallorca amb registres als voltant dels 36, mentre que Menorca i Eivissa quedaran al voltant dels 35 graus. Això també ha vengut acompanyat d'una matinada amb temperatures mínimes elevades, que juntament amb l'elevada humitat relativa han incrementat la sensació de basca i han dificultat al descans, amb valors entre els 25 i 27 graus a diversos observatoris del litoral. Pel que fa al cel, avui, dia novament marcat pel domini del sol, algunes restes de núvols i cap al capvespre tornarà a existir la probabilitat de que puguin créixer alguns núvols d'evolució. A l'interior de l'illa de Mallorca, que si tenen empenta suficient, podran tornar a venir acompanyats d'alguns ruixats puntuals. El vent bufarà en general fluix de força 2, 3 i 2,4, tant de gregal com també de xaloc. Encara amb algunes restes de maror al sector de les Pitiuses i també en el cas de Menorca. Tot i això, s'espera que aquestes acabin desapareguent durant la jornada. Ara mateix la temperatura és de 25 graus a Maó, 25 també a Manacor i a Sineu i 23 a Eivissa.
1: I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bany i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Salvament Marítim continua la recerca de la desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Anaven a bord d'una embarcació que transportava 29 persones i que van naufragar dilluns. Una desena d'em que estan desaparegudes, però les altres de nou han estat rescatades. D'aquestes dues sense vida se suma a l'embarcació interceptada la matinada de dimarts amb dos migrants a bord que han explicat que altres de 7 persones varen morir durant la travessia i les varen tirar a la mà.
4: Però anem per parts. La darrera embarcació interceptada és la que va trobar ahir migdia a 8 milles al sud-oest de Cabrera. Salvament Marítim va localitzar dues persones a la deriva i després la Guàrdia Civil va activar un dispositiu de recerca que va localitzar a la resta. El balanç total és de 2 cadàvers i de 7 persones rescatades amb vida. D'aquestes dues han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases i una altra, el de Manacor, amb cremades i símptomes d'esgotament.
1: I deien que aquest dimarts s'han rescatat dues embarcacions. La primera va ser interceptada a les 3 de la matinada.
4: Així és, i a bord hi havia dues persones que varen ser traslladades també per desnutrició i deshidratació a l'Hospital de Son Espases, a Palma. Una vegada rescatats, els supervivents explicaren que feia 15 dies que anaven a la deriva i que varen haver de llançar a la mà a les 17 persones que moriren durant la travessia. Caminando Fronteras investiga si aquesta és una de les 5 embarcacions que varen reportar al juliol com a desaparegudes i en les quals, presumiblement, hi viatjaven 76 persones. Això, però, s'ha de confirmar amb les famílies. La portaveu de l'ONG és Elena Maleno.
2: Lo único que sabemos es que los supervivientes son argelinos y efectivamente tenemos embarcaciones que son solo de personas argelinas y en estos momentos pues estamos en esa investigación que coge tiempo por la situación delicada de los supervivientes, de las familias y porque hay que tener una gran seguridad porque también podría tratarse de otra embarcación.
4: D'altra banda, Salvament Marítim ha localitzat un cadàver a 8 milles al sud-est de Ciutadella. Una de les hipòtesis és que podria ser una persona migrant que intentava arribar per via marítima a les Balears, portava una armilla salvavides i el cos es trobava en avançat estat de descomposició.
1: Per ampliar la informació de la recerca dels migrants desapareguts, saludant José Ramón Crespí, que és el cap de Salvament Marítim a les Balears. Senyor Crespí, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: A nit s'ha mantingut el remolcador Marta Mata a la mà fent recerca dels desapareguts. Quina és la darrera hora?
8: Sí, ara mateix tenim el remolcador Marta Mata, com bé has dit, que està tot el vespre i seguirà durant tot el dia d'avui. I ha sortit també a primera hora dels dies Salvamar Libertas, que va ser a Porto Portals. I ara mateix tenim aquests dos mitjans a zona a l'espera de poder mobilitzar el nostre helicòptero que ha de fer un manteniment previs per poder sortir avui de matí.
1: Uh-huh. És a dir, que continuarà la recerca avui matí. No hi ha hagut, per tant, cap novetat durant aquestes darreres hores de la nit.
8: No, des d'ahir a última hora no han trobat cap persona més.
1: Uh-huh. A les darreres hores, com dèiem, al Manco, de 9 persones han mort intentant arribar a les Balears. Tenint en compte les condicions marítimes d'aquests dies, era previsible una arribada tan tràgica com aquesta?
8: No, vull dir, arriben constantment pesteres a les nostres costes i les condicions meteorològiques són idònies per fer la travessia, és per això que s'arrisquen, però sí és cert que no tenen mitjans de comunicació apropiats per poder-se comunicar amb nosaltres o amb els seguidors, només tenen mòbils i si se queden a la deriva a una certa distància de costa no tenen capacitat per alertar de la seva posició i estan a la sort que qualque embarcació que passa per la zona els avalli o les nostres patrulles que feim aèries habitualment pues que les avistin. D'igualca manera.
1: Senyor Crespí, deia que avui continuarà oberta aquesta recerca, però si no es troben els desapareguts, se sap fins quan podria continuar aquesta recerca activa?
8: Estic xerrant que l'àrea de recerca és una àrea bastant petita, per dir-la d'alguna manera. Són unes 4 o 5 milles quadrades i s'està cercant de manera molt exhaustiva en aquesta àrea. La recerca durarà tot el dia d'avui i si no hi ha resultats, molt probablement determinarem que en aquesta zona no hi ha més persones i aniran desescalant la recerca.
1: José Ramón Crespí, cap de Salvament Marítim a les Balears, gràcies per aquesta darrera hora.
8: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Com us comentàvem, el balanç de la jornada d'ahir és de 19 persones rescatades, 2 morts i una trentena de desapareguts, una mostra més de la crisi migratòria que es viu a les Balears. D'ençà que va començar l'any, han arribat per via marítima a les Balears gairebé 4.000 persones i s'han interceptat 211 embarcacions, la darrera ahir vespre amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. La presidenta del govern, Marga Proens, ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic i ha demanat a l'executiu espanyol que no es posi de perfil.
9: El president del govern d'Espanya fa manca una setmana manegava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
1: També s'ha pronunciat sobre aquesta tragèdia la seva antecessora i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol.
4: En un missatge a xarxes socials s'ha mostrat consternada pel succés. Ha reclamat una resposta coordinada, conjunta i serena, ha dit, per part dels països de la Unió Europea i per frenar els discursos extremistes i d'enfrontament.
1: I pel que fa a la crisi migratòria, Ceuta, el ministre de l'Interior, confirma que no hi va haver cap informe ni cap avís previ del Centre Nacional d'Intel·ligència que alertàs de l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Fernando Grande Marlaska reivindica la gestió del govern espanyol en aquesta crisi.
4: És la darrera xifra que ha donat el ministre i afegeix que d'aquestes persones que van entrar a territori espanyol, 70.000 ja han tornat al Marroc. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara revisarà cas per cas.
5: Mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles, es absoluta. No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
4: Grande Marlaska, en canvi, en torna a culpar les màfies que trafiquen amb persones. Ho ha dit després de participar en una reunió extraordinària amb els seus homòlegs europeus, convocada d'urgència arran de les crítiques a Espanya. Finalment, la Unió Europea tanca l'atenció i demana reforçar la prevenció. De la trobada n'ha sortit una declaració conjunta que reforça el treball davant el drama migratori. El ministre de Migracions Europeu, Magnus Brunner, diu que Brussel·les no veu relació directa entre la regularització de migrants i l'entrada massiva a Ceuta la setmana passada.
10: Europe, I think, has definitely passed this test.
4: Brunner, però, ha reconegut que el que ha passat a Ceuta ha estat un test d'estrès per a les fronteres de la Unió Europea. I sobre el terreny, la delegació de govern a Ceuta assegura que l'entrada multitudinària ha mort pel cap baix 75 persones, xifra que es va actualitzant a l'alça després que s'hagin pogut recuperar en les darreres hores 3 cadàvers més de la mà.
1: I una de les altres notícies d'aquestes darreres hores són les dades de l'atur. Baixa l'atur a les Balears en paral·lel. L'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors. Totes les xifres laborals de les illes són positives.
4: I el juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Això sí, si es compara amb el mes anterior, l'atur s'ha incrementat un 5%, però tot fa pensar que està molt lligat al procés de regularització que va acabar el 30 de juny.
1: Per entendre com aquest procés impacta el mercat laboral de les illes, en parlem ara amb el professor d'Economia Aplicada de la UIB, Antoni Alcobé. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Fins a quin punt la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol podria haver contribuït en aquest increment d'afiliacions?
11: Pues ha contribuido mucho. De hecho, prácticamente, como sabemos, ha acabado el 30 de junio y ahora se están realizando los expedientes, se van poniendo en marcha, y en concreto sabemos que se han producido unas altas en estos dos meses de 262.000 afiliados a la Seguridad Social, pero también lo que ocurre es que aparecen personas que pasan a ser parte de los desempleados sin empleo anterior. Son personas que normalmente no pueden hacer ese paso desde el mercado informal al formal tan rápidamente, y eso ha provocado que en un mes, como es el mes de julio, donde normalmente baja el desempleo, pues haya tenido un aumento de desempleo, un ligero aumento de desempleo, que en el caso de Baleares es apenas de 1.000 personas y no lleva esos 24.000, casi 25.000 desempleados. Esos 25.000 desempleados lo son sobre un total de casi 700.000 afiliados a la Seguridad Social, lo cual quiere decir que a pesar de que aumente en 1.000 personas el desempleo en Baleares, pues estamos casi en una cifra de pleno empleo con apenas un 3,5-4% de desempleados. Es prácticamente faltan empleos en realitat.
1: Mm-hmm. Senyor Alcobé, és un efecte puntual, creu, aquest derivat d'aquest procés administratiu, o podria tenir conseqüències més enllà sobre el mercat laboral de les illes?
11: Inicialmente es un efecto puntual. No sabemos cómo va, a medida que se vayan tramitando los expedientes, no sabemos qué ocurrirá con el resto de expedientes. Tenemos que pensar que Baleares son más de 30.000 personas, casi 35.000 las que han pedido su regularización. En principio, como hemos dicho, los primeros expedientes han sido muy rápidos y se han ido incorporando rápidamente, pero aparecen esas 1.000 personas. Lo que está ocurriendo es que esas 1.000 personas seguramente presionan sobre lo que serán o presionarán en el futuro sobre lo que llamamos políticas activas de empleo, que es formación, etcétera, y ayudas que lógicamente estas sí son financiadas por la comunidad autónoma y por tanto pues aumentar de 24, aunque sea de una cifra de 24, de 23 a 24.000, casi 25.000 desempleados, esos prácticamente 1.200 nuevos desempleos, pues sí significan un pequeño peso adicional a la Conselleria de Trabajo.
1: I també avui hem volgut analitzar aquestes dades que coneixíem ahir de l'atur, on fet amb Antoni Alcobé, professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Gràcies.
11: Bé.
1: Són ara les 8:17. Continuem encara parlant de la situació laboral, però en aquest cas de l'àmbit educatiu. Les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les illes estan pràcticament completes. En els processos d'adjudicació de places d'aquest estiu s'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix del 78%, però encara queden tràmits en què es poden cobrir, ens ho explica Aina Morales.
12: Els primers processos d'adjudicació varen començar el mes de juny amb les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera sense una plaça definitiva, aquells que estan en comissió de serveis després i aquells que han aprovat les oposicions de 2026 i comencen el seu any en pràctiques. De fet, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir un percentatge tan elevat de places vacants.
13: Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
12: Vera també ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat la logística del professorat que, per exemple, ha de canviar d'illa de residència. També ha afavorit aquest procediment la millora de les condicions laborals a determinades places.
13: Una de les principals queixes eren els poc temps que tenien per programar la seva vida a una altra illa, que en aquest cas també ha ajudat les mesures que hem impulsat des d'aquest govern com el complement de difícil i molt difícil cobertura, que això sí que ha ajudat a les illes Pitiuses i a Menorca. Penseu que Formentera, el que vos he dit, han cobert totes les places.
12: Amb tot, quan falta un mes i busques per començar les classes, a totes les illes queden 36 places vacants. 11 són a Mallorca, 2 a Menorca i 23 a Eivissa.
1: I en matèria sanitària, SATSE Illes Balears denuncien la greu pressió assistencial que aquest estiu pateixen les infermeres. La situació més preocupant, asseguren, es viu a les urgències de l'Hospital Son Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions complicades amb 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat del sindicat a l'hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
14: Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales que están sobresaturados, cansados de una gestión muy complicada prácticamente a diario, pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
1: Satxe demana que s'apliqui el pla de contingència de l'hivern a l'estiu i la consellera de Salut, Manuela García, diu que de les 720 places en què estava previst ampliar el servei d'infermeria, més del 90% s'han cobert.
15: La previsió era incorporar, creo que eran 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
1: Són ara les 8:21.
16: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: El Govita referida reclamen al govern i al Consell de Mallorca mesures immediates que responguin al clam de la manifestació de dia 26 de juliol en contra de la massificació turística. També han mostrat el seu malestar amb la presidenta del govern, Marga Proens, i amb el president del Consell de Mallorca després de la nula resposta que han tingut davant una petició de reunió per part d'aquestes mesures.
17: Les associacions han insistit en 5 dels 10 motius que justificaven la manifestació, que són acabar amb el lloguer turístic, aturar la urbanització sòl rústic, posar fi a les polítiques de desprotecció del territori, paralitzar la construcció de carreteres i, finalment, garantir la seguretat climàtica. Diuen que es tracten d'accions que es poden posar en marxa de manera immediata si hi ha voluntat política. Una voluntat que la presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha remarcat com, de moment, inexistent.
18: Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió amb la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
17: El GOP i Terra Ferida demanen una resposta ràpida davant el clam de la ciutadania.
1: El conseller de Turisme, Jaume Bausà, respecta les reivindicacions, però defensa les decisions que s'han pres aquesta legislatura. Destaca el descens dels creueristes durant la temporada alta i les polítiques per perseguir qui abusa del territori, a més de no concedir més places turístiques.
19: Moltes vegades estem acostumats a que tothom demana els seus drets, no? Per tant, aquestes places turístiques duen un dret i si un les vol revocar, el que ha de fer és pagar. Per tant, el que no pot ser és fer política de focs artificials, perquè si han de derogar llicències significa dur a la comunitat autònoma a un endeutament, a una responsabilitat patrimonial que la nostra manera d'actuar no ens ho permet.
1: I la imatge d'aquestes darreres hores és la dels prop de 600 convidats que han assistit a nit passada a la tradicional recepció d'estiu de la família reial al Palau de Mar i Vent. Aquest acte clausura pràcticament l'agenda d'estiu dels Reis a Mallorca. La pròxima cita pública serà aquest dissabte amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Balà al Palau
4: de l'Almudaina.
17: El rei Felip VI i la reina Letícia han encapçalat el besamans, acompanyats enguany de la reina emèrita Sofia, la princesa Leonor i la infanta Sofia. A la recepció també hi han assistit representants de les institucions de les illes i de la societat civil, entre ells la presidenta del govern, Marga Proens, el president del Parlament, Gabriel Lecent, a més de representant dels àmbits econòmic, esportiu i cultural. En canvi, Més per Mallorca ha tornat a declinar la invitació. Argumenten que la seva absència respon a les conviccions republicanes i a la defensa de l'autogovern de les illes. Els assistents han compartit un sopar amb un menú elaborat pels cuiners Santi Taura, Maca de Castro i Marga Coll.
4: Ara, quan tenim la pròxima cita amb els Reis, amb la família real, serà dissabte, la pròxima cita pública, amb el lliurament dels trofeus de la Copa del Rei de Vela al Palau de l'Almudaina.
0: Informatiu Matí. Esports.
4: I són ara les 8:25 minuts, anem amb els esports, que ens estan parlant del Mallorca 2026-2027, que avui s'estrenarà davant la seva afició. Gavi Fortes, bon dia.
6: Bon dia. El Mallorca rebrà el Paris Saint-Germain a Somos en partit amistós corresponent al 48è Trofeu Ciutat de Palma. A més, el partit serà la presentació del nou tècnic Lluís García i de la nova plantilla davant dels aficionats mallorquinistes. El partit se jugarà a les 9 del vespre i abans, a les 8:30, amb obertura de portes a les 7:30, es farà l'acte de presentació oficial dels jugadors i del cos tècnic. Els vermells rebran el vigent bicampió d'Europa, el PSG de Luis Enrique. Ahir, 4 dels seus jugadors mundialistes ja varen tornar a la dinàmica de l'equip. Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha i João Neves ja poden jugar avui a Somos. Pel que fa al Mallorca, ahir en el darrer entrenament, abans del partit, Luis García no va poder comptar amb Arnau Puigmal, encara en procés de recuperació, el porter Lucas Bergstrom, Johan Mojica, amb permís del club, Javier Olaizola, que sembla que s'aniria cedit a l'Eldense, ni el gran protagonista de l'estiu, Samu Costa, amb el seu fitxatge per a l'Al Nassr pràcticament tancat, encara que el Mallorca no ha fet res oficial. Sigui amb qui sigui, el partit entre el Mallorca i el PSG el podreu seguir avui en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8 del vespre i també per IB3 Televisió. Més futbol a la Primera Federació. Liberto Beltrán, un dels nous fitxatges de l'Ode Eivissa, s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. El jugador, incorporació clau del conjunt blau-cel per aquesta temporada, estarà fora dels terrenys de joc gairebé tot el curs. Per això, el club ja fa feina per trobar-li un substitut. Una notícia que arriba mentre l'equip és a la Nucía, on avui disputarà un amistós contra l'Elx Il·licità a les 10:30 del matí. I a la Segona Federació, els tècnics Òscar Troya i Pep Lluís Martí han fet balanç de les seves plantilles. D'una banda, l'Atlètic Balears ha volgut formar una plantilla que pugui assolir, a la fi, l'objectiu de l'ascens a la Primera Federació. El primer fitxatge, precisament, va ser l'entrenador Òscar Troya, procedent del Poblense. El tècnic està content amb els seus nous jugadors.
20: M'encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla, nuestra labor es hacer equipo, eso, ¿no? Si hacemos equipo yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir, tendremos muchos más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no? Como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos.
6: D'altra banda, el Mallorca B, que també ha canviat d'entrenador després d'ascendir a Segona Federació, té una situació ben diferent. El seu tècnic, l'exjugador del conjunt vermell, Pep Lluís Martí, ha parlat de quin és l'objectiu principal del filial mallorquinista.
21: Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. Uh-huh. I això és la tasca que nosaltres ens han donat i si poden guanyar, doncs molt millor, i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les facetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment, i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a ser élite.
6: La Copa del Rei de Vela va donar ahir el sus de sortida a la Badia de Palma i ho va fer amb l'embarcació del rei Felip VI, l'Hispània, com a líder en la primera jornada. L'embarcació del monarca va empatar a 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria en la segona prova del dia va donar el primer lloc provisional a l'Hispània. Avui comença la Balearia Women's Cup i ahir, als micròfons d'IB3 Ràdio, va parlar Esther Gómez, component del vaixell de l'Armada, per parlar dels seus objectius.
22: El nivel es altísimo, eso ya lo sabíamos y lo que esperamos es pues representar a las Fuerzas Armadas, hacer un buen papel, disfrutar de esta competición que es una oportunidad única para nosotras y por supuesto si podemos hacerlo bien y obtener un buen resultado ya sería el colofón.
6: Amb l'estrena de la bala femenina ja estan en competició totes les classes en competició. En ciclisme, el Tour de França, la mallorquina Mavi Garcia va arribar en la posició número 52 a la contrarrellotge individual i s'allunya de les posicions capdavanteres, ara és 19a. I ahir es va encetar la Vuelta a Burgos en la presència de dos balears, l'artenanc Enric Mas i el ciutadellenc Albert Torres. Per a l'artenanc serà la posada a punt abans d'arrencar el seu gran objectiu de la temporada, la Vuelta a Espanya. Una Vuelta, per cert, on també hi serà, ja confirmat, Tadej Pogacar. Ahir a Burgos, la victòria va ser pel britànic Matthew Brennan. Enric Mas va arribar a 12 segons amb el pilot. I acabam amb dos apunts. En tenis, Jaume Munar se retira abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 de Toronto a Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el mallorquí abandona sense jugar contra el belga Alexander Bloch. I en bàsquet, l'Estia Menorca ha anunciat el que és el seu sisè fitxatge de la temporada. Es tracta de Marc Martí, ala pivot de 29 anys, procedent del Cartagena.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus. D'avui dimecres s'amplia el dispositiu de recerca de la desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns.
2: Varen interceptar la barca ahir de matinada. A bord hi havia dues persones sense vida i 17 supervivents. El cap de salvament marítim de les Balears, José Ramón Crespí, explica que es du a terme una tasca exhaustiva de recerca dels desapareguts en una àrea que diu que és relativament petita.
3: La recerca durarà tot el dia d'avui i si no hi ha resultats, molt probablement determinarem que en aquesta zona no hi ha més persones i aniran desescalant la recerca.
1: S'afegeix a la barca interceptada la matinada d'ahir amb dues persones a bord que varen necessitar d'assistència hospitalària.
2: Els migrants han explicat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que durant la travessia 17 persones més varen morir i les varen tirar a la mà.
1: També pendents de la crisi migratòria a Ceuta.
2: El ministre de l'Interior reivindica la gestió d'Espanya en l'arribada massiva de migrants la setmana passada i confirma que no hi va haver cap informe ni cap avís previ del Centre Nacional d'Intel·ligència.
1: Baixa l'atur a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
2: El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat.
1: I el transport públic d'Eivissa bat rècords i arribarà enguany als 8 milions i mig.
2: És 1,5 milió més que l'any passat i atribueixen l'increment d'usuaris a l'augment que es va fer de les línies.
1: I dedicam ara la tercera entrevista d'aquest informatiu matí a l'Eclipsi. Anant comptant els dies per aquesta cita tan important, tan destacada, històrica, una jornada a la qual es restringirà el trànsit i es reforçarà el sistema sanitari. El govern incorporarà 160 professionals, es reforçarà el personal als centres de salut pròxims on es preveu més aglomeració de persones. Per parlar d'aquests reforços, saludam Hernán Rivera, que és director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut. Molt bon dia. Tenim alguns problemes en la comunicació d'aquesta entrevista. Dèiem que estem esperant parlar amb el director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, amb Hernán Rivera, sobre els reforços sanitaris que es fan per mort de l'eclipsi, aquesta cita tan important que serà dia 12 d'agost, és a dir, dimecres de la setmana que ve, i en la qual el govern restringirà el sistema sanitari. S'incorporaran 160 professionals en diferents àmbits, entre els hospitals, també els centres de salut que seran més pròxims a les àrees on es veurà aquest eclipsi i on es preveu més aglomeració de persones. Estan pendents, per tant, de parlar amb Hernán Rivera, intentant veure si tenim connexió ja amb ell. Senyor Rivera, bon dia.
4: Bon dia, aquí estic.
1: Perquè el govern ha decidit fer aquests reforços sanitaris, quin penseu que podrien ser els problemes principals sanitaris relacionats, com dèiem, amb la salut el dia de l'eclipsi?
4: Bueno, hi ha dos tipus de lesions o de problemes que podem preveure que poden passar, no? Clar, la lesió més temuda són les lesions oftalmològiques, no? Que són de dos tipus, o bé una lesió corneal per una sobreexposició als rajos de sol, no? Que pot produir una queratitis, o el que diem una fotoqueratitis, que és una lesió a la còrnea, o bé si els rajos atravessen l'ull i arriben a la retina, doncs pot produir lesions retinianes amb una pèrdua de agudesa visual. Això és la complicació més temuda, però també s'ha de dir que són lesions que apareixen a partir de les 24-48 hores, més o manco. No són immediates i apareixen a poc a poc. I per una altra banda, l'altre temor són altre tipus de lesions, no? Perquè no hem de perdre de vista que hi haurà una aglomeració de persones que vulguin veure l'eclipsi de sol i, per tant, el risc de que passin aconteixements com accidents de qualsevol tipus, no? I inclús d'accidents a la muntanya o a la mà, o pensi que també són hi haurà gent que probablement tindrà problemes, bueno, haurà begut o inclús pot haver consumit algun tipus de drogues, que poden tenir comportaments poc adequats i que pot induir a actuacions poc adequades i que per tant requereixin una acció, una urgent o emergent sanitària que s'ha de cobrir de forma immediata.

0: 61 per si hi hagués qualsevol incidència que s'hagi d'actuar immediatament. I a nivell d'atenció primària, doncs els centres de salut i els PACS i el SUAP, que són els serveis d'urgències d'atenció primària, estaran reforçats amb un equip de guàrdia addicional a l'activitat urgent habitual que ja tenen aquests punts d'atenció continuada, no? D'aquesta manera se farà una primera avaluació de qualsevol urgència que pugui tenir els pacients de qualsevol tipus, sobretot pensant en les lesions oftalmològiques, no? I a nivell d'atenció hospitalària, però, també se reforçarà la presència, sobretot, dels especialistes, dels oftalmòlegs, a tots els hospitals. Són espases, ja són llargs, hi ha un oftalmòleg de 24 hores, un especialista, 24 hores de presencials, tant a Son Espases com a Son Llàtzer, amb un metge resident, a més, en oftalmologia de presència física 24 hores. I els hospitals d'Inca i Manacor tindran un oftalmòleg de guàrdia localitzada 24 hores, però sempre seran atesos primer pels metges d'urgències que habitualment fan una primera assistència a les urgències oftalmològiques.
1: Pel que fa a aquestes lesions oftalmològiques, s'ha de tenir especial cura amb els menors de 6 anys. Quines són les recomanacions i quins són els problemes que hi podria haver?
0: Bueno, els problemes són de maduresa de l'ull, no? Vull dir, els nins petits, evidentment, encara no tenen totes les estructures oculars madures, i per tant tenen un cristal·lí més transparent, una retina més tendra, perquè ens entenguem, i més susceptible de rebre lesions, i per tant són pacients que tenen, oh, perdó, són pacients, són bueno, potencials pacients que poden tenir lesions més diguem, que no s'adona, no poden no donar-se compte i acabar tenint lesions importants, no? Penseu que, per exemple, a la retina no hi ha receptors del dolor, o estan immadurs encara en els nens, i poden no tenir cap símptoma i dolorós, però en canvi tenir lesions retinianes. Per tant, es recomana amb els menors de 6 anys intentar que no mirin l'eclipsi solar directament, i a part dels possibles comportaments que poden tenir els nins, lògicament que no són com els d'un adult i se poden treure les ulleres en un moment donat o no fer les coses que li diuen els adults que s'han de fer per mirar adequadament l'eclipsi solar.
1: Clar, els petits menors de 6 anys que no mirin aquest eclipsi solar i aquells adults que el mirin, però, això sí, sempre amb les precaucions, amb les ulleres posades. Germán Rivera, director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Un plaer.
1: Són ara les 8:39. Fem una pausa.
2: Ens enyorau? Tornem!
3: Bolleria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
6: Oh, la, mon amour, Paris,
5: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!
7: Calor?
8: Moscars?
7: Gelats que se desfan massa ràpid?
9: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
8: Les rialles.
7: La bona companyia.
9: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
10: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
11: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Passen 40 minuts de les 8 del matí. Avui vos han de parlar d'un nou rècord d'usuaris en el transport públic d'Eivissa. El Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers. Això és un milió i mig més que l'any passat. Té totes les dades. Dani Manau.
12: Tenir més línies ha facilitat tenir més passatgers. La contracta de transport públic d'Eivissa, que va entrar en funcionament l'1 d'abril, ha tingut molt bona rebuda. Les dades que té el Consell parlen de xifres rècord. Mariano Joan és conseller de Mobilitat.
13: La generación de oferta, la puesta a disposición de oferta, lo que está generando es fidelización en el que ya se transportaba y está captando un nuevo cliente, lo cual es importantísimo. Nos vamos a los 8 millones de pasajeros como mínimo para este año y nos vamos a acercar a los 8 millones y medio de pasajeros.
12: La línia amb més passatgers és la que uneix Vila amb Sant Antoni, passant per Sant Rafel. Les línies que condueixen a la

0: platges han afegit 7.000 passatgers més al dia durant l'estiu. L'augment, a més, ha estat continu durant tot l'any. És de nou Mariano Joan.
1: Pues que comenzamos la contrata con un 14% más de pasajeros. Cuando pasaron dos semanas ya llevábamos un 16% más de pasajeros. Ahora llevábamos un 22% más de pasajeros. Y si en julio pues ya llevábamos un 36% o hemos llevado un 36% más de pasajeros, quiere decir que la media va a seguir subiendo.
0: El Consell també està substituint els tòtems informatius que, per un problema tècnic, fins ara no oferien dades fiables.
2: I a Mallorca aquest estiu els busos del TIP continuen suportant també puntes d'afluència de viatgers que no poden assumir. Algunes freqüències i trajectes estan saturats, per molt que el govern hagi augmentat la partida pressupostària perquè hi hagi més busos i serveis.
3: Sí, perquè de fet els usuaris que hagin d'agafar línies coneixen Palma, en Can Picafort, per exemple, també en Valcúdia o Pollença, es queixen, que hi ha vegades diuen que no poden pujar a l'autocar perquè ja va ple.
4: Cada any incorpora más vehículos a la flota, pero siguen sin ser suficientes.
5: Mucho turista, están saturados los buses.
6: Nosotros no hemos tenido ningún problema. Gente, pues como en todos sitios. Nosotros en Málaga tenemos más gente.
7: Y cuando vienen llenos te tienes que quedar en tierra y encima el otro que viene jo no lo puedo coger porque no me dejan la puerta.
3: En qualsevol cas, el govern ha incrementat el pressupost del TIP. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat que es monitoritzen els pics de demanda i que hi ha 27 busos nous.
8: Situándolo en 150 millones de euros. Por lo tanto, la predisposición de este govern es proporcionar el mejor servicio y, desde luego, pues la máxima calidad para nuestros ciudadanos.
2: I a Menorca, la Policia Nacional i la Policia Local de Mou investiguen la mort d'un jove de 20 anys atropellat per un taxi. L'accident va passar la matinada de dimarts en un dels accessos a l'aeroport de Menorca quan el cotxe va impactar amb el cos que estava estirat en terra en una zona sense il·luminació. El mort és un jove català d'una vintena d'anys. Tinc natures la gerent de Radio Taxi.
9: Les entrades aquelles s'apaguen els llums, ja és molt fosca, i és una davallada un pot tancada i ell se l'ha trobat estirat en terra.
2: En el moment dels fets el jove no duia documentació, però sí que duia un telèfon mòbil que la policia judicial ha aconseguit desbloquejar. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional.
10: Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría.
2: La policia local s'ha fet càrrec de la reconstrucció dels fets i a primera hora d'ahir cap vespre va fer arribar l'atestat al jutjat. I són ara les 8:44, moment de sortir a l'exterior. Avui parlam de la campanya de recollida de garroves que s'ha avançat per les elevades temperatures. Això fa que siguin més primes i que caiguin de l'arbre perquè s'han assecat abans d'hora. Per conèixer com es preparen les cooperatives per començar a rebre els primers quilos d'aquest fruit, connectam amb la de Porreres. Allà hi ha Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
11: Bon dia, Ido. Aquí, en aquesta cooperativa porreranca, ja estan llestos per rebre la garrova el pròxim dilluns, que és quan s'inicia la campanya perquè a finals de setmana es petarà el preu per quilo del fruit. La gerenta de la cooperativa agrícola de Porreres, Esperança Mora, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que, tot i aquest avançament del cultiu per la forta calor, no afecta la producció del garroví, és a dir, a la llavor, que és la part important del fruit, de la qual s'obtenen substàncies que faciliten la gelatinització i també gomes i additius per a la indústria alimentària i farmacèutica.
12: Si és una grava prima, pues no té popa, no té pulpa, no se'n va gaire quantitat de pinso, però clar, mos queda la part del garrobí que és plena i mos sortiran més o manco. Valdrà el mateix una garrava d'una manera o de l'altra, només que una total li agrada molt de quilos de garrava.
11: Mora també ha assegurat que esperen incrementar les tones de l'any passat de garrova en la cooperativa, que es varen situar en 227, ja que la mitjana sol ser major entre les 400 i 600 tones.
12: El garrover és un arbre que aguanta molt i és un arbre molt valent, en certa manera. Si anem per fora vila, doncs veiem sempre aquest garrover. Aquests darrers anys ha hagut qualque plaga que també li ha afectat i debilita un pot l'arbre, però el que molt importa és el garrover, és dels arbres que s'adapten més en aquests canvis de temperatura, però bé, enguany també li ha fet aquesta rapidesa en la maduració.
11: I dilluns, que és quan comença la campanya de la Garrova, la cooperativa habilitarà en la seva nau diversos contenidors per emmagatzemar-la i després enviar-les al camp mallorquí, que és la cooperativa de segon grau. S'espera que la campanya d'aquest fruit finalitzi a finals d'octubre.
2: Gràcies, Lluís. En plena sequera, a les illes a Menorca hi ha una notícia positiva. L'Ajuntament d'Es Migjorn ha aconseguit rebaixar un 25% el consum d'aigua al municipi en els darrers 2 anys. Axel Camarasa.
13: El juliol ha abastit diàriament un cabdal inferior als 250 litres per habitant i dia, que és el que el Pla Hidrològic de les Illes Balears marca com a llindar. En paral·lel, l'Ajuntament promou un projecte pilot a Menorca valorat en 2,2 milions d'euros per aprofitar al manco la meitat de l'aigua depurada per poder regar espais públics i privats.
2: I el Partit Popular de Mo demanarà la compareixença del batlle Héctor Pons perquè expliqui per què va ocultar a l'oposició la compra d'aigua procedent dels municipis d'Es Mercadal i de Sant Lluís.
13: Tot això sense que ni el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer, ni la batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, en fossin conscients. El PP ha assegurat també tenir proves que Mo ha demanat obrir alguns pous tancats d'altres municipis, com Sant Lluís, per abastir-se. Acusa Héctor Pons de manca de transparència i d'actuar d'esquenes al Consell i a la resta d'ajuntaments. Sentim per aquest ordre la portaveu del PP a Mahó, Virgínia Victori, la presidenta dels Populars, Maribel Llofriu, i el president del PP a Menorca, Cristóbal Marquès.
14: Demanam a Es Batlle de Mahó que expliqui des de quan s'està transportant aquesta aigua, quin volum s'ha transportat, qui va autoritzar aquesta operació.
15: És una emergència hídrica i el senyor Pons no fa res més que improvisar i callar.
16: Mentre reclamava coordinació entre administracions i defensava una gestió insular de l'aigua, hem sabut que si entrem de molt, s'abasteix d'aigua d'Es Mercadal i de Sant Lluís, sense explicar-ho.
13: El PP demanarà la compareixença al ple municipal. Mentrestant, l'Ajuntament defensa que totes aquestes actuacions estan previstes al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua.
2: I ara repassam altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Els equips d'extinció aprofiten la baixada de les temperatures a bona part de la península per intentar controlar els incendis encara actius. Els focs evolucionen de manera favorable malgrat algunes reactivacions a punts d'Àvila i de Castelló.
3: Precisament l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ha estat controlat després de cremar gairebé 10.000 hectàrees d'ençà de divendres. Els bombers s'han centrat sobretot a consolidar-ne el perímetre i refrescar tota la zona. Tot això quan han sabut que l'incendi d'Àvila tardarà encara al manco un mes a donar per extingir i la seva vigilància s'allargarà encara més enllà de l'estiu per evitar reactivacions. Unes flames que han cremat més de 50.000 hectàrees en un perímetre de 160 quilòmetres. Per la seva banda, la Comunitat de Madrid ha informat que l'incendi de la Serra Oest, que ha afectat 17 municipis en total, està ja controlat i en fase d'extinció després de destruir més de 27.000 hectàrees.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha demanat a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional un informe exhaustiu sobre l'evolució de la propietat del capital social de l'aerolínia.
3: El magistrat accedeix així a la petició del Ministeri Fiscal, que posa de manifest que durant l'any 2017 es van produir diversos canvis accionarials particularment significatius amb l'entrada de persones d'origen veneçolà al capital social i també als òrgans de gestió de l'empresa.
2: I Treball descarta una pujada extraordinària del salari mínim interprofessional enguany, negociarà el del 2027 després de l'estiu.
3: El secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez Rey, ha assegurat que comparteix que la UGT la preocupació per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu a conseqüència de la inflació, tot i que ha considerat que el seu repunt no és prou elevat encara en relació amb l'increment del sistema del SMI aprovat el 2026 per justificar una nova revisió.
17: Y además se da la circunstancia de que estamos prácticamente encarando el último trimestre del año y por lo tanto yo creo que el proceso de negociación de la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 pues se abrirá a lo largo de una vez que nos incorporemos del verano.
2: I la Fiscalia ha arxivat les dues darreres causes pendents pels errors en els cribratges de càncer a Andalusia.
3: Cap de les 15 denúncies interposades contra el govern autonòmic ha prosperat finalment. La Junta d'Andalusia ha demanat respecte a la sanitat andalusa i ha insistit que des del principi es va explicar el que va passar i que es va treballar, diuen, per avisar les dones i també fer-los les proves pertinents.
2: I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a l'Iran que patirà un cop molt dur si torna a retirar-se de les negociacions per assolir un acord que impedeixi que Teheran desenvolupi armes nuclears.
3: Trump ha insistit en l'objectiu principal de qualsevol acord és la desnuclearització de l'Iran i ha advertit que els Estats Units no permetran que obtinguin una arma nuclear.
18: If they back out again, they're going to get hit really hard.
3: Si tornen a retirar-se, rebran un cop molt fort. No poden tenir una arma nuclear. És molt simple, ha dit Trump en una entrevista a la cadena Fox News. Trump també ha assegurat que l'estret d'Hormuz s'obrirà molt aviat.
2: Mentrestant, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que va rebutjar el pla anunciat pel president dels Estats Units per Donald Trump, que inclou el desarmament total de Hamas i d'altres grups armats a la Franja de Gaza.
3: Ho ha dit en un missatge a la xarxa social després de reunir-se amb el director de la Junta de Pau de Gaza. Diu que Trump i el seu equip creuen que poden aconseguir que Hamas es desarmi i es desmilitaritzi Gaza. Definitivament es van enviar un esborrany, però no ha estat acceptat, ha dit Netanyahu. El primer ministre israelià ha reiterat que no retirarà l'exèrcit desplegat a la franja fins que Hamas, diu, no estigui completament aniquilat.
2: I mentrestant, Gaza ha oficiat un funeral massiu per acomiadar 112 víctimes mortals, atacs israelians, 3 anys després de produir-se.
3: Els bombardejos constants a la zona havien dificultat i molt fins ara la recuperació dels cadàvers. Les víctimes eren membres de les dues famílies de la franja. Han estat un dels funerals més multitudinaris des de l'inici de l'ofensiva.
2: I tancant la informació internacional, a Cuba, el sistema elèctric ha col·lapsat per segona vegada en manco de 24 hores quan encara continuaven les tasques per restablir-ne el subministrament després del tall de diumenge.
3: Les autoritats atribueixen la crisi a la manca de combustible, també a l'envelliment de la xarxa i a les sancions dels Estats Units que asseguren dificulten l'arribada del petroli a l'illa mentre 100 milions de cubans continuen sense llum.
19: Y el pueblo no está pidiendo nada, el pueblo lo que exige es, aunque sea, que nos den un poco de claridad, que nos den luz, para que las cosas no se echen a perder.
20: ¿Qué puede vivir una persona sin agua, sin corriente, sin nada? Mira para allá, mira todo lo alrededor de La Habana. ¿Cómo tú crees que está la situación? Lo único que están de fiesta son aquellos porque tienen un cumpleaños. De ahí para allá más nadie en La Habana está contento, todo el mundo está disgustado.
2: 8:53, en Amar en la Cultura.
21: Escoltau l'informatiu matí. I detrás, ràdio.
2: I escolta'm ara la sinfonia número 8 en si menor, inacabada, de Schubert, interpretada per la jove Orquestra Simfònica Pitiusa. Aquest diumenge oferirà un concert a l'església de Sant Domingo de la vila d'Eivissa com a part del programa de les Festes de la Terra.
22: Aquesta formació de més de 40 músics, dirigida per Pablo García Ortiz, va néixer l'agost de 2025, just fa un any, i diumenge interpretaran 3 peces reconegudes del romanticisme, com l'obertura del Barber de Sevilla, de Rossini, el concertino per al clarinet i orquestra de Von Weber i la ja anomenada Sinfonia número 8 de Schubert. Són el regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa, Manuel Jiménez, i el director de la Jove Orquestra Simfònica Pitiusa, Pablo García Ortiz.
23: Hombre, jo no ho sé, però ells diuen que es convenen és un bon puesto per fer música perquè té molt bon so i que ho sentirem molt bé, així que convidam a tothom que vengui. També és una bona senyal que els joves d'Eivissa puguin participar en les Festes de la Terra, així que també convidam a joves que vulguin participar en les festes que a poc pues, poden venir i fer terra, no? I fer ciutat.
24: Enguany hem tingut l'oportunitat de tocar les Festes de la Terra amb el cor Ciutat d'Eivissa, vam fer aquest diumenge passat, i ara el diumenge pròxim fem el nostre propi concert de Festes de la Terra. El nostre primer concert va ser al febrer, que varen fer la primera sinfonia de Beethoven. Bueno, el convent, l'església de Santo Domingo va estar superplena i va ser un orgull per tots nosaltres.
2: I el metall deixa de ser només un material per convertir-se en una forma d'expressió. Això passa a Polifonia de la Matèria, que és la nova exposició de l'artista Javier Enns, que presenta una selecció de joies i que reivindica la bellesa de la imperfecció a través de peces úniques. David Ventura.
25: L'exposició transforma la sala de l'Ajuntament Vell en una instal·lació que convida el visitant a observar les peces des de noves perspectives i a descobrir el diàleg entre la matèria, el cos i l'espai. Sentim el seu autor, Javier Enns.
26: Per fer aquestes peces utilitzo un procés de fundició experimental en el que fonc 2 metalls per separat i faig que xoquin a la llengotera. Quan xoquen, al tindre diferents densitats i punts de fusió diferents, generen un conjunt de formes i dibuixos totalment aleatoris, que això és el que em dona com punt de partida per fer les peces. També hem jugat molt amb la llum, diferents tipus de llum, per a apropar l'espectador a l'obra de diferents maneres.
25: Així, diferents punts de llum modifiquen la percepció dels volums, les textures i els reflexos, oferint una experiència diferent davant de cada obra. Inclosa dins la programació de les festes de Sant Jaume, Polifonia de la Matèria es pot visitar fins al 8 d'agost.
2: I el Consell de Mallorca i el Bisbe reforcen i amplien enguany les activitats entorn de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 81 llits de la Mare de Déu, esglésies i a convents de tot Mallorca.
22: Des de fa anys s'aprofita la festivitat de dia 15 d'agost per exposar-los. L'objectiu és garantir la conservació i l'exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany destaca la recuperació del monument de Santa Eugènia. Segons ha informat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer, es tracta de conjunts patrimonials que transcendeixen la religiositat.
0: Jo crec que la generositat que té per part del Bisbat de Mallorca de posar a disposició del poble de Mallorca, que al final és que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
22: El vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, Francesc Vicenç, ha destacat la importància dels monuments i confia que serveixin perquè la gent s'acosti a les esglésies.
1: Dia 15, 16, 14 d'agost no té moltes ganes de passejar-se. Les iglesis solen ser aquests refugis climàtics. Convidam a disfrutar no només del refugi climàtic, sinó també d'una activitat, d'una experiència patrimonial, cultural i també religiosa.
22: El Consell de Mallorca i el Bisbat impulsen, a més, la difusió cultural de la Festa de l'Assumpció amb nous estudis, materials audiovisuals i activitats arreu de l'illa.
2: I arribarem a les 9 amb la música de Pepe Habichuela.

0: El món de la cultura s'acomiada d'aquest guitarrista referent de flamenc, José Antonio Carmona, com dèiem, més conegut com a Pepe Habichuela, ha mort aquest dimarts amb 82 anys.
1: La seva obra ha estat fonamental en l'evolució d'aquest gènere musical d'ençà de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat, incorporant nous llenguatges musicals sense perdre l'essència del flamenc més ortodox. Nascut a Granada el 1944 en una família de gran tradició flamenca, va ser un dels guitarristes clau del nou flamenc, sobretot per la seva feina al costat d'Enrique Morente a finals dels 70. Habichuela és també pare dels membres del grup Ketama. Feia 2 anys que Habichuela estava apartat dels escenaris per culpa d'una malaltia i la seva última aparició va ser fa mig any quan va rebre la Gran Creu d'Alfons el Savi.

0: Hem arribat a les 9 del matí. Dues embarcacions de salvament marítim continuen en aquesta hora a l'est de Cabrera a la recerca d'una desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Recordem que anaven a bord d'una embarcació amb una trentena de persones que van naufragar dilluns. D'aquestes se n'han rescatat 17 en vida i dues persones sense vida. El Marta Mata, que ha passat la nit a la zona, se li ha afegit avui matí al salvamar Libertas en base a portals nous. De moment, però, sense resultats.
1: Així ho ha confirmat fa uns minuts a l'informatiu matí el cap de salvament marítim a les Balears, José Ramón Crespí. A aquest dispositiu se li afegirà en les properes hores l'helicòpter del cos per ampliar la recerca per mar. La intenció és mantenir l'operatiu durant tot el dia, però si durant el dia d'avui no es troba cap indici, probablement es retiri.
2: L'àrea de recerca és una àrea bastant petita, per dir-la d'alguna manera. Són unes 4 o 5 milles quadrades i s'està cercant de manera molt exhaustiva en aquesta àrea. La recerca durarà tot el dia d'avui i si no hi ha resultats, molt probablement determinarem que en aquesta zona no hi ha més persones i aniran desescalant la recerca.
1: Crespí ha explicat que la bona mà que fa aquests dies ha empès a les màfies a sortir amb les barques des d'Algèria cap a les Balears. El problema és que no van equipats en sistemes de comunicació marítimes.
0: I el professor d'Economia Aplicada de la Universitat de les Balears, Antoni Alcover, acaba de confirmar en una entrevista a l'informatiu matí que el procés extraordinari de regularització de migrants impacta en el mercat laboral de les illes, que en un mes l'atur ha incrementat en un 5%. L'expert afirma que de moment és un efecte puntual, però que cal esperar a veure l'evolució dels expedients.
3: Inicialment és un efecte puntual. No sabemos cómo va a medida que se vayan tramitando los expedientes. No sabemos qué ocurrirá con el resto de expedientes. Tenemos que pensar que Baleares son más de 30.000 personas, casi 35.000 las que han pedido su regularización.
0: I quan queda just una setmana perquè es produeixi l'eclipsi, el director d'assistència sanitària del Servei de Salut, Germán Rivera, ha explicat en una entrevista a l'informatiu matí que els reforços sanitaris es faran a tres nivells: atenció primària, atenció hospitalària i el 061.
1: Recordem que per aquest esdeveniment s'hi incorporaran 160 professionals. El que més preocupa, però, els serveis sanitaris són els accidents que es puguin produir per l'elevant nombre de persones i les lesions oculars, especialment amb els menors de 6 anys.
4: A la retina no hi ha receptors del dolor o estan immadurs encara en els nens i poden no tenir cap símptoma i dolorós, però en canvi tenir lesions retinianes. Per tant, es recomana amb els menors de 6 anys intentar que no mirin l'eclipse solar directament. Se poden treure les ulleres en un moment donat o no fer les coses que li diuen els adults que s'han de fer.
0: I la campanya de recollida de garroves s'ha avançat un mes per mort de les elevades temperatures que han propiciat que siguin més primes i que caiguin de l'arbre perquè s'han assecat abans d'hora.
1: La gerent de la cooperativa agrícola de Porreres, Esperança Mora, ha explicat fa uns minuts en una entrevista a l'informatiu matí que esperen incrementar les tones respecte de l'any passat de garrova, ja que el 2025 se'n varen collir 227, que és una xifra que està molt per davall de la mitjana que sol oscil·lar entre les 400 i 600 tones. Pel que fa a l'avançament de la campanya, Mora ha assegurat que aquest no afecta a la producció del garrovi.
5: Si és una garrova prima, pues no té popa, no té pulpa, no se'n va gaire quantitat de pinso, però clar, mos queda la part del garrovi que és plena i mos sortiran més o manco. Valdrà el mateix una garrova d'una manera o de l'altra, només que una total dirà molt de quilos de garrova.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dimecres.
6: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia. 28 graus de temperatura en aquest moment, són 2 graus més que el dia d'ahir. Fa moltíssima calor, molta basca també en general, i un termòmetre que avui podria enfilar-se fins als 36 graus. Durant les hores centrals del dia no es descarta fins i tot algun ruixat aïllat de poca importància a l'interior de l'illa de Mallorca. A banda del temps que ens espera en aquesta jornada, avui també ens referirem al temps que farà a una setmana vista perquè es produeixi el fenomen astronòmic del segle. L'eclipsi solar del pròxim dia 12 d'agost, ja sabeu que alguns experts dels quals hem consultat asseguren que de moment la previsió del temps és molt bona. Un dels enclavaments més privilegiats serà la zona costanera de la Serra de Tramuntana, on les carreteres s'estearan, i també el litoral de Serenal i de Llucmajor, des del Cap Blanc fins a la colònia de Sant Jordi. Per altra banda, l'Ajuntament d'Eivissa ja ha començat a insistir que agost és un mes de màxima afluència a l'illa, per la qual cosa convé planificar l'observació amb molta antelació. No es recomana arribar mitja hora abans, perquè probablement molts punts d'observació estaran saturats i existeix el risc d'acabar veient l'eclipsi des del cotxe o d'una manera improvisada. Avui l'actualitat, avui dimecres, de nou passa per la greu crisi migratòria que afecta Espanya i també les Balears. Les darreres hores podem aquí malauradament parlar d'una doble tragèdia a la ruta migratòria. Almenys de 9 morts en 2 naufragis en només 24 hores. Salvament Marítim continua la recerca de desenes de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les nostres costes. Bon dia, Xisco.
1: Bon dia, Marta. Anaven a bord d'una embarcació que transportava un total de 29 persones i que van naufragar dilluns. Dèiem que una desena estan desapareguts, però els altres de 9 han estat rescatats. D'aquests, 2 sense vida. S'afegeix a l'embarcació interceptada la matinada de dimarts amb 2 migrants a bord que han explicat que de 7 persones més varen morir durant la travessia i les varen tirar a la mà. Els 2 migrants rescatats durant la matinada d'ahir continuen ingressats a l'Hospital de Son Espases, però evolucionen favorablement.
0: En crònica de successos, la Policia Nacional i la Policia Local d'Amo investiguen la mort d'un jove de 20 anys atropellat per un taxi de la qual ahir mos feien ressò. L'accident es va produir durant la matinada de dilluns en un dels accessos a l'aeroport de Menorca quan el cotxe va impactar amb el cos que estava tirat en terra en una zona sense gaire il·luminació. Avui hem de dedicar gran part també d'aquest programa a l'àmbit social, inevitable parlar de la recepció reial ahir vespre a Marivent.

0: Marivent torna a obrir les seves portes aquest dimarts a la Societat Balear per una de les cites més icòniques de l'estiu mallorquí. A les 9:04, només uns minuts de retard, sobre l'hora prevista, la família reial va aparèixer davant l'edifici principal del Palau. Van sortir a l'encontre dels 623 convidats que havien confirmat l'assistència a la tradicional recepció estival i la primera a saludar els reis va ser la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Després d'ella va arribar la presidenta del Govern, Marga Proens, acompanyada per la seva parella, el primer tinent de Batlle de Ciutat, Javier Bonet. La salutació va continuar amb el president del Parlament, Gabriel Lecent, el delegat del Govern a Balears, Alfonso Rodríguez, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Guelmés, entre d'altres. Pel que fa a la gent de la cultura i de la societat illenca, un dels moments més emotius va ser quan Jaume Anglada, amic personal del rei Felip VI, va passar pel Besamans i el varen saludar. Sabem que en Jaume no ha passat una bona temporada després de l'accident, ja està totalment recuperat, poc a poc va fent feina, però sí que va ser un d'aquests moments destacats d'aquesta recepció per allò que tenia de motiu.
1: No va ser l'únic moment i per això a partir de les 11 dedicarem part d'aquest programa a analitzar
0: i comentarem el menú.
1: Aquesta recepció reial. Un menú ben bo, per cert, eh?
0: Sí, m'han dit que era tot molt petit, que és que en sos dits feies així, pum, i t'ho podies menjar. Jo no he tastat res perquè jo no hi era, però tot feia molt bona pinta.
1: Ho comentam i tindrem temps per analitzar-ho. També destacarem la crida a la solidaritat en un dels moments més complicats de l'any per la Fundació del Banc de Sang i Teixits. A l'estiu les donacions disminueixen mentre que les necessitats als hospitals es mantenen. La presidenta del Govern, Marga Proens, va visitar ahir aquesta entitat per donar suport a una campanya de la qual avui en parlarem. Estem parlant de com prevenir o com veure de la millor manera possible l'eclipsi a través dels nostres ulleres On Tour. És una iniciativa d'aquesta casa en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. I sense deixar de banda l'eclipsi, perquè és que manca una setmana i parlarem a les totes d'aquest esdeveniment.
0: Sí, és que una setmana ja és molt poc temps, Marta Garau, i alguns municipis tot ja és a punt per l'eclipsi solar. És el cas de Felanitx, on el circuit de son Matamoros estarà llet per rebre milers de visitants que s'espera que siguin entre 5 o 6.000 i no 70.000, com s'havia dit de bon principi. El dispositiu estarà format per policia local, guàrdia civil, protecció civil i seguretat privada. On no es podrà accedir en cotxe serà el Puig de Sant Salvador. A partir de les 6 del capvespre es tallarà la carretera i només s'hi podrà pujar a peu. Ha estat dels primers municipis a tenir-ho tot enllestit. Felanitx ha fet es deu
1: poc ja. A poc anirem explicant tota la informació respecte a carreteres tallades, dispositius de seguretat, etc., perquè, com dèiem, avui només manca una setmana. Compte enrere ja per aquest esdeveniment. Així que, 9 i 10 minuts, frase del RIAC, que no va d'eclipsis.
0: No va d'eclipsis i és de l'escriptor i filòsof il·lustrat Voltaire, que diu així: la tolerància no ha provocat mai cap guerra. La intolerància ha cobert la terra de morts.

0: seguim reflexionant de què parla tothom avui.
1: I d'avui, notícia trista, Marta Garau. Avui tothom parla de la mort del guitarrista Pepe Habichuela.

0: El món del flamenc està de dol. Ha mort a 82 anys el guitarrista Pepe Avizuela, una de les grans figures de la guitarra flamenca contemporània i un artista que va saber unir la tradició a la innovació sense perdre mai l'essència del gènere. Va néixer a Granada l'any 1944 amb el nom de José Antonio Carmona Carmona i formava part de la mítica nissaga dels Avizuela. En només 20 anys es va instal·lar a Madrid, on va començar una carrera que el duria a compartir escenari amb llegendes com Juanito Valderrama, Fosforito, Camarón de la Isla o Enrique Morente, en qui va signar algun dels discos més influents de la història del flamenc modern. També va ser pioner a l'hora d'obrir el flamenc a altres estils musicals, col·laborant amb figures del jazz com Don Cherry o Dave Holland, sempre des del respecte més absolut per les seves arrels. Pare del guitarrista José Mi Carmona de Ketama, Pepe Avizuela, deixa un llegat immens després de més de 6 dècades dedicades a la música. El 2018 va rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts i enguany la Gran Creu del fons des del Savi en reconeixement a una trajectòria imprescindible per entendre l'evolució del flamenc a Espanya. En la seva mort desapareix un mestre, la seva guitarra, però, hem de dir, com acabem d'escoltar, continuarà sonant per sempre. Dia trist perquè quan un virtuós se'n va, Marta, el món és com una mica més agradable, perquè vol dir que ja no tornem a escoltar-lo, toca sa guitarra.
1: Sí que és vera, i a més és que totes aquestes persones, tots aquests mites, no?, que van marcar un abans i un després dins el món del flamenc. Record també, no?, quan aquí, que a més han tingut aquest vincle tan important amb Paco de Lucía, no sé, són persones que han fet molt per aquest gènere i que els trobarem a faltar, sens dubte.
0: No, i que també són d'una generació, va encetar tot aquest camí Camarón de la Isla, que va ser que va com a revolucionar el flamenc fent aquest mix que feia de flamenc amb altres arts. Després també tu deies Paco de Lucía, ara parlaven de Morente, Navichuela, són gent que va saber conjuminar tradició, evolució i moderno.
1: I virtuosos.
0: I virtuosos. I això no sempre, entre els més puristes del flamenc, va ser una cosa que fos acceptada de bon grat ja de bon principi. Tot i que de vegades també hem de pensar que l'art, si una cosa té, és que se fusiona i no per mesclar-te amb altres gèneres deixes de tenir la teva essència.
1: Jo crec que són tendències que s'acaben acceptant amb el temps, no? Tal vegada al principi
0: sí,
1: xoquen.
0: Sí, però ser pioner no és fàcil.
1: Exactament.
0: Aquest és el problema.
1: I trencar molts i una vegada
0: arrencar
1: estiràs
0: una
1: més ben
0: tendència
1: rebut que d'altres. És veritat. Idò, avui ens hem despertat
0: amb la
1: trist mort d'aquest virtuós de la guitarra, Pepe Avizuela. Si vos sembla, és dimecres, tenim moltes feines per davant, 3 hores de programa a través de la ràdio, també a través de la televisió, i com sempre, en la bona companyia, avui de Romina West als comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortes, Miquel Rosselló, i a la realització, Maria Antònia Esquines i Victòria Cerdà a la producció. Així que encetam aquesta jornada de dimecres.

0: 9 i quart en punt comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat, els titulars, les notícies més destacades d'aquest dia 5 d'agost, com sempre, amb els tertulians i periodistes que avui ens acompanyen als estudis de Palma. Nekane Domblas, bon dia. Xavi Bonet, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
0: El plaer és nostre. I des d'Eivissa, Juanan Torres, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Ja duim uns dies des de la setmana passada parlant d'aquesta crisi migratòria. Primer vàrem fer referència a tot el que va passar a Ceuta, però avui hem de focalitzar l'atenció aquí, a les Illes Balears, sobretot per aquesta doble tragèdia, sobretot per aquestes darreres 24-48 hores que han estat fatals. Salvament Marítim continua la recerca de desenes de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les costes de les Illes. De les darreres embarcacions, una d'elles transportava un total de quasi 30 persones, 29 que van naufragar dilluns, una desena de desapareguts, altres de nou rescatats. S'afegeix a l'embarcació de la que parlàvem ahir, recordeu, quan ens va explicar en directe el cap de Salvament Marítim que només hi havia dos supervivents i que malauradament durant la travessia van haver de llançar els altres 17 a la mà a mesura que anaven morint. Una estampa molt tràgica que, sens dubte, se queda en la memòria de tothom. Respecte als dos migrants en vida, saben que continuen evolucionant de manera favorable a Son Espases i davant la situació, les reaccions després de la tragèdia. La presidenta del govern ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic i demana a l'executiu espanyol que no es posi de perfil, que doni la cara, que se pugui afrontar aquesta situació amb noves mesures. Moltes vegades hem comentat com gran part d'aquestes embarcacions arribaven a Formentera, una de les illes que més necessita recursos, a Eivissa, així que si t'assembla, Juanan, per fer aquesta reflexió sobre si necessitam un pla específic que pugui abordar aquesta crisi, comens per tu.
2: Bé, jo el que crec és que no hi ha setmana que no en parlem, no?, d'aquestes embarcacions que arriben a les nostres illes. Malauradament, aquest cas que hem sabut aquests dos darrers dies, que s'ha esfondrat dos embarcacions, passa més sovint del que pensàvem, el que malauradament la majoria de voltes no trobam supervivents i per tant desconeixem que aquestes embarcacions s'han esfondrat. Com dèiem, una desgràcia que passa més sovint del que ens agradaria i de lo que pensam. I bé, jo entenc que l'Estat ara té aquest problema obert a Ceuta, però clar, fa un parell de dies Pedro Sánchez va anar a Algèria a intentar llimar les coses, a intentar que les relacions tornassin a ser com havien estat abans, i un dels temes que es va tractar, entenc, va ser aquest tema de la partida d'embarcacions de les costes d'Algèria cap a les Illes Balears, perquè recordem que any rere any són més les embarcacions que parteixen d'allí, són més els immigrants que arriben a les nostres costes, i això no s'arregla més que en origen, no? És evitar ja des d'Algèria que aquestes embarcacions no parteixen. Jo trob difícil que s'arregli a curt termini aquesta situació. Jo crec que sinó que hi ha un canvi radical en la política d'immigració o les relacions entre Espanya i Algèria, això anirà encara més, perquè veiem que des d'allà no hi ha cap aturador, no hi ha res que freni que aquestes embarcacions surtin cap a les nostres illes.
0: Necessitem un pla específic? Què és el que hauríem de mastar per poder abordar aquesta situació,
1: no,
0: Xavi?
1: No, jo crec que ens tracta d'establir contundència. Aquí ens trobam en la feblesa del govern d'Espanya i a partir d'aquí les seves conseqüències. En primer lloc, un drama humanitari de considerables proporcions, o sigui, gent que arrisca la seva vida per trobar un món millor. Això és intolerable, inassumible. Vull dir, i això ha d'interpel·lar, primer, en els governs d'origen, perquè la seva gent fuig per trobar un món millor, perquè no hi ha condicions dignes de viure allà, també ha d'interpel·lar a Occident, no? I jo crec que aquí hi ha unes responsabilitats compartides, una per part d'Argèlia, per part de Marroc, però també per part del govern espanyol. El govern espanyol no se pot posar de perfil. Ell té una responsabilitat de política exterior. No poden consolidar aquesta ruta Argèlia-Illes Balears com si fos una ruta turística normal. És que això no se pot. O sigui, jo entenc que aquesta gent, tota aquesta gent cerqui un món millor, perquè nosaltres ho faríem. Però el que no pot fer és consolidar aquesta ruta. I aquí sí que intervenen les màfies. Així com a Ceuta i Melilla no hi havia les màfies, aquí sí que... Per tant, escolti, el govern d'Argèlia, el govern de Marroc i el govern espanyol s'han de posar les piles. No poden consentir aquesta avalanxa de gent que se mora a la mà, per favor. Vull dir, vostres són responsables i culpables, Se posi com se posi el senyor Marlaska i se posi com se posi el senyor Pedro Sánchez.
3: A ver, los 19 muertos que llevamos en que se sepa de momento, porque probablemente son muchos más, hay que tener en cuenta que según el último informe de Caminando Fronteras, que recoge solamente hasta mayo, y en junio, julio es cuando se ha activado la migración, ya habla de 507 muertos en esta ruta, ¿eh? En esta ruta que efectivamente hay una ruta consolidada. De todas formas, yo cada vez soy más pesimista, así como creía que podía haber posibilidad de arreglarlo de alguna manera con la visita de Pedro Sánchez a Argelia, porque esto no se arregla poniendo una frontera en el mar, esto se arregla llegando a unas soluciones con los de donde salen, claro, los migrantes. Pero claro, ahora la crisis de Ceuta se nos ha cruzado por el camino. Y ahora Pedro Sánchez tiene que arreglar las cosas con Marruecos. Y arreglar las cosas con Marruecos es desarreglarlas con Argelia, que es el punto desde donde vienen hacia Baleares, ¿no? Creo que no está no estamos en el mejor momento, probablemente seguirá viniendo gente, porque es que es eso, a ver, hay gente que es absolutamente comprensible que gente que vive en muy malas condiciones trate de mejorar su calidad de vida.
1: Tú lo harías, yo lo haría.
3: Bueno, yo lo hice. De hecho, yo vivía en Navarra. No es comparable en absoluto, pero bueno, yo migré también.
0: No, pero se entén l'essència de la necessitat.
3: No era una necessitat, fue una decisión voluntaria. No era una cosa de necessitat econòmica, como sucede con esta gente. Pero bueno, pero las migraciones van con la naturaleza humana. Y es lógico que la gente que ve deslumbrada muchas veces por lo que se dice en las redes sociales, que esto también es cierto, que allí lo que pasó en Ceuta tiene mucho que ver, deslumbrada por lo que se ve, por lo que luce en las redes sociales, intenta conseguir un mundo mejor, que luego llegan aquí y...
1: Pero eso tú lo decías, Nekane, tú vas a visitar o ver los Camerún, Senegal, el Congo, tú ves cómo vive aquella gente y cómo nos ven y dicen, bueno, yo atravieso el desierto y pago lo que haga falta. Yo lo haría, tú lo harías, Marta lo haría, lo haríamos
0: claro,
1: todo.
0: Claro,
1: el tema, lo que no se puede concebir es que África pase a Europa. Eso es que no es posible. Por lo tanto, eso lo decía el Papa en su discurso en el Congreso. Hay que hacer algo, hay que interpelar a los países de por qué eso sucede. De por qué eso sucede, porque no podemos, el continente africano, que es numerosísimo en gente, que pasarlo a Europa, porque no cabemos, o sea, no es posible. Y tampoco es posible consolidar esta ruta de Argelia o Marruecos.
0: De fet, és que ara mateix és una... Bé, sempre durant l'estiu, no? S'incrementen aquestes arribades. Tenim coneixement també d'una darrera embarcació, en aquest cas de 26 persones d'origen subsaharià, han estat rescatades a 42 milles al sud-est de l'illa de Mallorca. És la quarta ja embarcació que arriba...
1: Dramàtic.
0: El dimarts, aquí a les Balears. A tot això, clar, Nekane parlava de 19 morts, però no, la xifra no ho sabem. Caminando Fronteras xifrava 500, però qui sap, no? Ho dèiem ahir, el Mediterrani s'ha convertit en un cementeri i és molt difícil de calcular aquestes xifres. Vull apuntar, perquè parlàvem de l'àmbit local, no?, del que està passant aquí a les Balears, però tot això va començar la setmana passada amb aquesta crisi migratòria a Ceuta, amb aquesta arribada massiva de migrants, i ja que apuntàveu el ministre Marlaska, vos demano per aquesta qüestió, perquè ahir vaig parlar amb en Xavi precisament sobre l'informe del CNI, que ja apuntava que aquesta arribada passaria, no? Què en penses d'aquesta qüestió? Si hi havia un avís, què va passar? Bueno, que no se va reaccionar a temps? Que no se va...
1: Que el senyor Marlaska, jo he vist les declaracions avui, que el senyor Marlaska digui que no varen avisar des de CNI, el Servei d'Intel·ligència Espanyols, en el govern espanyol, és fals. I si no és fals, el que ha de fer el senyor Marlaska és, i el govern espanyol, cessar a tota la cúpula del CNI. O sigui, per què tenim un servei d'intel·ligència? Per què tenim un servei d'intel·ligència que tenen fonts, i tenim molt bones fonts, a Marroc, si no t'informen d'això? 70.000 persones creuant la frontera i arriscant-se, i el servei d'informació no tenen notícia. I no, vostè, si diu que no els hauran avisat, cessi la cúpula i ja està. I no maniu una altra gent per incompetents.
0: I no només els serveis d'informació, Juanan, perquè un dispositiu organitzat de 70.000 persones a la vegada, això que passàs un poc per alt, sembla mal de creure, no? Se parla que això s'havia establert a través de xarxes socials. El tema de l'operatiu, de com es va fer aquesta convocatòria, no deixa de ser un tema també interessant, no?, per afegir el debat.
2: No, Marta, aquestes coses passen, com diu el ministre Marlaska, no? Es veu que no es pot impedir, aquestes coses hi passen i ja està, a voltes no hi ha ningú que tingui la culpa. Ara, fora bromes, és com diu en Xavi, vull dir, si ningú del CNI, o si el CNI va avisar i ningú li va fer cas, malament, ja? I a més el ministre estaria mentint. Ara bé, si ningú del CNI va avisar, encara pitjor, vull dir, perquè és que no s'entén per cap banda que tinguem un servei d'espionatge i que no ens avisi d'aquestes qüestions que semblen tan evidents. I també malament si cap dels nostres aliats ens va avisar. Em refereix, evidentment, als Estats Units, que tenen ulls a tot el món, i Israel, ara està bé. No sé si aquests dos països encara continuen sent aliats o no, o si estan més prop del Marroc
1: que ens han quedat tots sols.
3: No, de totes formes...
2: Jo és el que...
3: No, que l'he interrompit a Juanan, perdona, que t'he interrompit, pensava que havia acabat...
0: Continua, Juanan.
2: No, que és això, que jo penso que cada volta Espanya està més tot sol amb aquestes qüestions. Vàrem ser els primers en denunciar el genocidi de Gaza, i està bé, però allò té unes conseqüències que ara estan vent, no? Que països com els Estats Units i Israel doncs estiguin més prop del Marroc que no de naltros.
3: No, de todas formas, quiero decir yo, al margen de quién miente, si el CNI hizo un informe o no hizo un informe, seguramente ahora mismo no lo sabremos, en algún momento se sabrá. Pero lo que sí está claro es que el Ministerio de Migraciones hizo un informe. El Ministerio de Migraciones avisó al Ministerio del Interior, cuidado, que a raíz de la sentencia del Supremo estamos detectando un goteo de llegadas por mar a Ceuta, y además tenemos constancia de que se está moviendo por las redes sociales. Es decir, entre ministerios se avisaron. Yo no sé si el CNI lo sabía o no. Si lo sabía el Ministerio de Migraciones, probablemente lo sabía el espía de turno que estaba en Ceuta. Pero el Ministerio del Interior estaba informado, y yo creo que lo que hizo fue minimizar el problema que se encontraba. No sé si es porque estaban desbordados por los incendios, no lo sé, pero es verdad que se minimizó el problema. Y cuidado, porque hablábamos de que cualquier acercamiento a Marruecos, a Baleares, le puede perjudicar, digamos, de alguna manera. Bueno, es bueno el acercamiento a Marruecos. Bueno, tengo mis dudas de si es bueno o es malo, pero el acercamiento a Marruecos, a Baleares, no le va a beneficiar, porque va a suponer un alejamiento de Argelia. Y ojo, porque hoy dice la prensa que Trump propone que el Frente Polisario sea declarado organización terrorista. Estados Unidos va a proponer que el Frente Polisario sea declarado organización terrorista. Por supuesto, con la aquiescencia de Marruecos, y ya veremos qué hace España. Porque si España encima entra, no, se va a encontrar aquí con un nuevo brete, Pedro Sánchez, de qué pasa si esta petición de que el Polisario sea terrorista tiene que aprobarse de alguna manera.
1: Es que la política exterior de cualquier país es importantísima, y yo creo que deberíamos interpelar y apelar a este señor ministro, que aparte de tener cara de chiste, el señor Álvarez, oiga, pues trabajen ustedes. O sea, donde tenemos el frente importante es en el norte de África, Argelia y Marruecos. Por lo tanto, ustedes pónganse a trabajar para solucionar ese problema. Y después, una cosa que a lo mejor digo una tontería enorme, y me disculparán los de la mesa y los que nos escuchan, pero hoy con la alta tecnología que hay, satélites, drones, etcétera, etcétera, no se pueden interceptar esas pateras cuando salen de la costa africana. A mí me cuesta entender que eso no se pueda ver.
0: Supos que a mesura que passin els dies, com deien a Nekane, probablement sabrem, no?, més sobre què és el que va passar exactament a Ceuta i també tenim més informació sobre les embarcacions desaparegudes, sobre els morts, aquesta doble tragèdia només 24 hores, no?, que ha afectat aquí a les Illes Balears en les diferents arribades d'embarcacions. Però, si me permeteu, 9:30 en punt, a la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón, a la tele, petita pausa per publicitat, i després començam un poc a parlar de l'eclipsi, que manca una setmana, que estem ja en aquest compte enrere, i vos vull demanar, sobretot, si creus que està tot ben preparat, ben enllestit, ben organitzat, si tothom està content, si hi ha algunes associacions que tal vegada mostren, no?, el seu descontent, i me refereixo sobretot als restauradors, perquè ha hagut moltes cancel·lacions i se queixen alguns sobre l'organització. Bé, de tot això parlant després dels anuncis.
4: El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día son los 17 muertos que se asoman al titular de este balcón del Mediterráneo. 17 cuerpos que han ido lanzándose al mar por los mismos 19 de la patera en la que viajaban mientras morían. 17 seres sometidos a lo inhumano de que ni en la vida ni en la extinción, ni en destino ni en final de trayecto, haya habido alguien con algo de responsabilidad que lo impidiera. Día para pedirnos perdón en voz alta mientras pedimos perdón por compararnos estos días con Ceuta. Al menos el del patito de goma tuvo la indigna obligación de comparecer por aquellos 88 antes de recibir bajo el paypay de la tumbona a estos 17 que no tocan ni tierra, de los que solo se acuerdan los vivos de aquí, que decía Cela, que no están ni se les espera en esta vida anónima, que es no saber siquiera si has muerto. Día para saber que Baleares es una patología mortal para el gobierno desafectado de este país. Un patíbulo lejano que ha transformado el sol y playa en el solo y arena, que nos ha convertido en enterradores turísticos, inermes de inertes, donde lo único que se concluye es que si hay un muerto, debe haber un verdugo. Mientras sabíamos ayer que habían muerto de un plumazo de sal el 20% de todos los muertos de Ceuta, sin que pasara nada, recordamos hoy que somos la patera inundada de Europa. Sin olvidar que cuando hubo interés político, el de los manguitos liquidó la vía canaria por la vía de apremio. Cualquier día intentarán convencernos de que son muertos vivos. Y ya mañana, siempre de parranda,

0: pero al cabo de un
1: 9:33 minuts, continuem en ruta aquí a la tertúlia d'actualitat amb els periodistes Nekane Don Blas, Xavi Bonet i Juan Antorres. I just abans dels anuncis estàvem comentant que només manca una setmana per l'eclipsi, que ja hi ha alguns municipis que ho tenen tot a punt. Felanitx ha estat un dels primers en comunicar el seu dispositiu. Això sí, les xifres no són les que s'esperaven, perquè recordeu que abans se deia que el municipi rebrà 70.000 persones. No, per exemple, Felanitx està parlant de 5, 6.000, o sigui que les expectatives es veu que han anat davallant una micona. Mos han informat de carreteres teades, sobretot a l'hora d'anar a llocs molt transitats, com la Serra de Tramuntana. També, per exemple, a Eivissa, Juanan, l'Ajuntament ja ha fet una crida que, per favor, la gent vagi als llocs en concrets, no amb mitja hora d'antelació, perquè si anem amb mitja hora podem córrer el risc de veure l'eclipsi dins el cotxe. També vaig tenir oportunitat de parlar amb els restauradors aquí a Mallorca, que estaven un poc enfadats. De fet, avui no volien entrar alguns en directe sobre... Estaven enfadats respecte a les restriccions, cancel·lacions de reserves. Som conscients que amb un esdeveniment d'aquesta magnitud no es pot tenir tothom content, però com s'està duent a Eivissa? Com s'estan preparant els dispositius? Quines són les principals reaccions, no?, d'algunes entitats, organismes, associacions? Conta-nos un poc.
2: I de bé, ahir l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que és el municipi on amb més quilòmetres de costa i on millor es veurà aquest fenomen, aquest eclipsi total de sol, ja va anunciar les mesures que posarà sobretot a les carreteres, no? Perquè començarà a tallar els accessos a les principals platges del seu municipi a partir de les 12 del migdia i ho farà escalonadament fins les 7 del capvespre, de l'hora baixa. És a dir, que la gent que vulgui atracar-se en aquestes platges per veure aquest fenomen s'haurà d'aixecar ben pronta de matí i anar-hi es matí, no? No esperar fins a la tarda perquè si no es pot trobar les carreteres tallades. Això sí, la gent que tingui reservada alguna taula, algun dels restaurants d'aquestos de platja, sí que els deixaran passar, però bé, per això cal ser previsors i d'aquí una setmana no sé si ja quedarà alguna taula buida en aquests restaurants. I recordar que aquí a Eivissa som una illa petita, però és una illa bastant muntanyosa, és a dir, no hi haurà molts de

0: mira, tenemos Ibiza, tenemos Mahón, en fin, que
1: Clar.
0: si consulten la pàgina web, ahí tenemos todas las colectas.
1: I sobretot si qualcú s'anima a fer aquesta donació, perquè ara és més necessari que mai, sobretot aquesta setmana abans de l'eclipsi, que és necessari sobretot perquè també tindran un incentiu més. Avui, Esteban, aquest Ulleres on Tour, que és aquesta iniciativa a la que feia referència en Xisco just abans, a partir de les 12 podran aconseguir aquestes ulleres per poder gaudir de l'eclipsi en total seguretat.
2: Sí, al final, des del primer dia que se varen posar en contacte amb nosaltres per poder ajudar en aquesta causa, i més en moments com aquest, on tots saben que és estiu, pues, sempre hi ha més gent i és més necessari que mai, pues, que estigui tot una mica més controlat, pues per nosaltres era una iniciativa molt bona, i la veritat que no varen dubtar en cap moment, ja que han fet aquesta campanya en les Ulleres on Tour, que després desvelaran també nous destins i tot això en aquesta, a falta d'una setmana de l'eclipse, pues demà també pues farem aquesta aturadeta tant en el banc de sang d'aquí de Palma, com també enviarem cap a Menorca i cap a Eivissa, que també la gent que vulgui donar sang i que ho faci en aquestes tres illes, pues, se podrà dur unes ulleres per veure l'eclipsi, ses bones, ses d'IB3, que són les millors.
3: Sens dubte. Teresa, sí. M'imagino que tot incentiu és bo, no? És a dir, fins ara anar a donar sang,
0: bueno, nosaltres...
3: sa solidaritat per davant de tot, és a dir, és un acte solidari, en vàrem parlar l'altre dia, és sa recompensa de saber, sí, que estàs ajudant a qualcú altre. Jo ho deia més en segon terme, es berenar que donau, i ara més d'esberenar també aquestes ulleres per protegir-se de l'eclipsi. És un tresembú,
0: bueno,
3: això.
0: Bueno, nosotros lo que queremos siempre es no solo atender donantes, sino cuidar a los donantes. Por eso hacemos tantos controles y por esto es una iniciativa muy buena el dar a los donantes las gafas de protección ocular, que ya sabemos todos que es muy importante ver el eclipse con unas gafas homologadas para proteger nuestro globo ocular, para proteger nuestra visión, porque realmente las consecuencias pueden ser irreversibles. Y desde aquí no solo hacemos recomendaciones pues para que la gente done sangre, sino también para que pues para afrontar la hora de calor, que se hidrate bien, que duerma bien, pero sobre todo ahora que vamos a contemplar un fenómeno tan extraordinario como es un eclipse, es muy importante que se protejan los ojos y que utilicen las gafas que estén homologadas, como las que van a dar nuestros compañeros mañana.
1: És molt important, Esteban, a més, és que el dany és irreversible, el dany ocular que se pot patir, si no veus l'eclipsi en seguretat, no volem ensurts, ni molt manco, volem que aquestes ulleres siguin superpopulars, que tothom les pugui conèixer i que sobretot serveixin d'excusa perfecta per poder anar a donar sang. Les heu fet molt populars, me consta que en les darreres 24 hores les heu mogut per tot i que fins i tot certes autoritats...
2: I no només 24 hores, jo duc d'ulleres d'eclipse, Marta, que ja quasi tinc ganes de que sigui ja dimecres per veure totes les illes en les ulleres enviat a Menorca, a Eivissa, a Formentera...
1: Esteban, que una personalitat molt coneguda a la recepció reial, per no dir un dels protagonistes, ja tingui aquestes ulleres?
2: És que jo crec que tota la família real ja les té, perquè el nostre director general ahir va fer un moviment estratègic perfecte, li va regalar a su majestat el rei un pack d'ulleres d'IB3 per dir-li que amb aquestes ulleres són ses bones per veure l'eclipsi. No sé si estarà a Mallorca, no sé si estarà a ses illes, però bueno, el manco se les han duit.
3: No hi ha més estricto senso, sa família real són quatre, el rei, la reina, ses dues nines, i el pack que se regala IB3 són de quatre. És a dir, anava clavat.
2: Perfecte.
3: Perquè la família real pogués veure l'eclipsi,
0: sí,
3: en tota seguretat.
0: Sí, si me permitís, bueno, es fantástico que tengamos la disposición para los donantes de estas gafas de protección ocular, pero hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Las personas que vengan a donar sangre, es importante que si hay algún incidente, alguna urgencia, alguna contingencia el día 12, quien realmente va a poder salvar la vida de esas personas son las personas que donen antes de ese día, ¿no? Entonces, es muy importante tener unas buenas reservas de sangre. Yo sé que todos estamos sedientos y anhelamos ver algo extraordinario, ¿no? Un eclipse, un fenómeno, claro, natural que se va a producir en muy poco tiempo. Pero sepan ustedes que todos los días yo veo aquí cosas extraordinarias y excepcionales, y es personas solidarias que dan su tiempo, su sangre, para salvar la vida de otras personas. Estas personas, estos héroes anónimos, son los donantes de sangre de Baleares. Necesitamos más personas sanas que donen sangre. Y si el eclipse puede ser un buen reclamo,

0: favor, las personas sanas de más de 50 kilos de peso entre 18 y 65 años de edad que quieran ser donantes de sangre, ahora es un buen momento. Piénsenlo. Mira.
1: És una crida perfecta la que fa Teresa Jiménez, la directora mèdica del Banc de Sang i Teixits. Esperem que pugui arribar a moltíssimes persones. Teresa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Muchísimas gracias a vosotros y gracias por esta oportunidad de proteger a los donantes su vista para ver el eclipse. Muchas gracias.
1: El gust és nostre, sens dubte. Quina bona idea, aquest Ulleres on Tour. No només parlarem avui d'Ulleres, Esteban, perquè també la programació d'IB3 és dedicada 100% amb tot luxe de detalls perquè les persones que tal vegada, persones majors que no se puguin moure, persones que ho vulguin gaudir amb seguretat, perquè també s'aconsellen nens molt petitons que no se posin ses Ulleres, etcètera, totes aquestes persones ho podran seguir a través d'IB3.
2: Sí, de camí cap aquí estava escoltant una mica la tertúlia que feien amb Nane Cane, amb Xavi
1: Bonet. Sí, és que també hem parlat de l'eclipsi.
2: Heu parlat de l'eclipsi i ells mateixos ho deien, no? Al final, pues, totes aquestes complicacions que poden haver a les carreteres i de més, clar. I al final el lloc més segur serà per la tele. I a més, des d'allà se podrà veure per tots, tindran connexions per totes les illes, un despliegue brutal que farà IB3 amb més de 20 persones, o sigui, 20 redactors per totes les illes, tindrem imatges espectaculars amb drons, 4 hores de continguts, una programació especial també des de matí que començarà aquí el dia, que sé, el director de la ràdio ahir me comentava que farà un despliegue brutal. La Maria Antònia ja m'ha contat que se n'anirà per allà a cercar gent, i la veritat que IB3, pues, ha de comptar l'eclipsi, és un moment històric, és un moment únic i ho han de viure en seguretat, bé, i sobretot que la gent es pugui informar de tot i sobretot pues, ajudar a tota aquesta gent que no, a lo millor no pot estar anar a veure-ho, pues, que el pugui disfrutar també des de casa seva de la millor manera possible.
3: IB3 sempre és necessària, però en dies com aquestes, quan se perfila com imprescindible, que aquesta setmana varen poder gaudir de la retransmissió de les festes de la patrona de Pollença, o per exemple la gala de clausura de l'Atlàntida, sense haver-nos a batallar de casa. I de fet, se veu millor des de casa, gràcies a IB3, que si ets allà al mig no has de passar ni calor, ni has de passar pena que te trepitgin. Jo entenc que les festes populars s'han de viure en directe, però també IB3 compleix aquest servei públic, és a dir, l'eclipsi també passarà, perquè quan deien a Marta hi ha molta de gent que no se podrà moure, o s'indret on diuen, no li permetrà veure l'eclipsi en tota l'espectacularitat que esperam, i IB3 serà allà per contar-ho. Ho dèiem, programació especial en aquesta casa, començarem nosaltres el dia, després també hi haurà un programa especial des d'Eivissa que connectaran les diferents illes, i després Nines Mateu, el cap vespre, farà un xiu-xiu especial de retransmissió, minut a minut, d'aquesta eclipsi, però també a IB3 Televisió, Esteban, heu preparat una programació de Pinyol Vermell.
2: De 5 a 9, un programa dirigit i que presentaran Antoni Rigo i na Sílvia Pol, i la veritat és això, molt d'experts, connexions també amb gent que coneix molt bé i que sobretot aquestes darreres setmanes, mesos, doncs mos han estat contant una mica el que viurem i sobretot doncs això, no? Veure aquests punts i aquestes diferents visions de l'eclipsi, sobretot tant des d'Eivissa, des de Menorca, des de Mallorca. Al final serà un moment únic i jo crec que estarem a l'altura.
1: Molt breument, a partir de les 12 on poden aconseguir les Ulleres per si hi ha algun despistat o qualcú que vulgui fer-se amb unes d'aquestes?
2: Mira, demà tenim un menú ràpid, estarem a Binissalem de 10 a 10:45, a l'Aró de 11 i quart a 12 a la plaça de la Vila i també a la plaça Major de Consell de 12 i mitja a 1 i quart i també, com hem dit, a partir de demà, des de les 12, en el Banc de Teixits, tant a Mallorca, Menorca i Eivissa.
1: Nosaltres ja tenim les nostres, Xisco.
3: Així és, mira, anem a posar-nos-les, que jo que estic mig sec ara mateix ja m'aquest en negre, però això és com ho heu de fer.
2: Però ben posades, eh?
3: Exacte, que se vegi bé, tal, i ha de quedar tot negre. Ai, no he vist ni el micro.
1: No, ara
3: no sé si són jo així, un homenatge a en José Feliciano. Estic aquí, és a dir, tothom amb les ulleres posades per protegir-se a sa vista per aquest eclipsi.
1: Esteban Ramon, cap de continguts d'IB3 Televisió, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I a gaudir de l'eclipsi amb seguretat. Petita pausa per publicitat, tot d'una, la crònica de successos amb Alba González.

0: Ivetres Ràdio és Dial. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio. Illes del Delicte, amb Alba González.
8: Deu i 49 minuts. Alba González, bon dia.
9: Bon dia, Marta, com estàs?
8: La crònica de successos aquesta setmana pràcticament se centra i se focalitza sobre tota la crisi migratòria de la qual hem parlat pràcticament tots els dies.
9: I ja veníem de l'episodi a Ceuta, que ha tornat a reactivar la polèmica, trobar les mesures, quines són les polítiques més beneficioses per intentar solventar aquesta situació, però quin ha estat el problema a les Illes Balears? I de Marta, és que si fèiem un pensament en les darreres 24 hores, ara mateix els organismes d'emergència, la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, el que estan cercant són de 9 cossos sense vida a la mar Mediterrània, a les nostres illes, ben a prop. Són dos rescats diferents, tot això va començar el dimarts de matinada, quan un ferri va veure dues persones que estaven surant a la mar, segons el seu testimoni, duien dues setmanes a la deriva, estaven al sud-oest de Cala Figuera, varen ser rescatades, clar que varen comptar aquestes persones, i doncs en la seva travessa hi viatjaven de 7 persones més que havien perdut la vida, que havien estat llançades a la mà, segons varen explicar els propis testimonis. Aquí la Guàrdia Civil i Salvament Marítim es va posar en marxa directament per intentar trobar aquests cossos, però aquesta recerca s'interromp perquè poques hores després, això ja passa a les 12 des de matí del dimecres, un altre avís d'un altre naufragi, troben dues persones, també dos supervivents d'una altra travessa, en aquest cas ja no a Cala Figuera, sinó més a prop de Cabrera. Aquí en aquest cas s'hi aconsegueixen rescatar més persones en vida, però també s'hi sumen dos cadàvers més, per tant, en 24 hores de 9 víctimes mortals. I a més, Marta, aquestes pasteres, aquestes embarcacions irregulars que haurien arribat, ja s'hauria donat un avís de la seva desaparició fa uns 3-4 mesos. Les ONGs que fan feina amb el tema de la migració, clar, ja s'havien posat en contacte amb moltes famílies que havien cridat a les Illes Balears, fins i tot s'havien posat en contacte amb les autoritats policials per saber si hi havia alguna notícia sobre els seus familiars, i possiblement molt d'ells hagin rebut la pitjor de les notícies. Jo crec que això mos fa, a fora de polítiques, mesures que s'han de posar en marxa o no, mos fa tenir una idea real del que passa a la mar i de lo difícils que són aquests viatges. Anem a saber més sobre què se pot fer a nivell judicial o què poden fer aquestes famílies ara. Imagineu-vos que sou vosaltres, que heu de recuperar el cos d'un familiar de la mar, o que s'ha de fer una recerca. En parlàvem amb Carmen Lebrón, ella és advocada experta en temes d'estrangeria, en persones migrants. Carme, bon dia, com estàs?
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
9: Carmen, m'agradaria saber què poden fer aquestes famílies o quins drets tenen si pensen que un dels seus parents, un dels seus familiars, estava en aquestes barques.
6: Vale, el derecho principal básicamente es solicitar información, esto sería lo básico y lo primero. Pueden solicitar información a las autoridades, como puede ser en este caso Salvamento Marino o Guardia Civil, o incluso también asociaciones, como puede ser Cruz Roja, a veces también tienen información importante que los familiares podrían ponerse en contacto y facilitarles si posiblemente su familia lamentablemente es una de las víctimas. Después derecho también a dar toda la información posible, que esto es muy importante, sobre la posible víctima. Y ya de cara a que hubiese un procedimiento judicial en el futuro, que es un poco complicado, pero podría darse, pues tendrían derecho a ser parte en estos procedimientos.
9: Clar, Carmen, això t'anava a demanar. Imagina que hi ha un procés judicial perquè, per exemple, la gent que ha mort durant aquesta travessia, que els cossos, ho deien els testimonis, s'han llançat a la mà. Imagina'm, ja se va investigar un cas en el que varen aparèixer fermats. És a dir, han passat moltes coses en aquestes travesses que no ho sabem perquè nosaltres no hem estat dins aquest vaixell, però els testimonis que, desgraciadament, clar, dos d'ells estan recuperant a l'hospital de Son Espasa i se troben bé, però d'altres han mort i no poden donar el seu testimoni. A qui se li podria reclamar si hi ha una negligència, si hi ha unes lesions en aquest viatge? Perquè, clar, són viatges controlats, la majoria per màfies irregulars, que són investigacions de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, però si se detenen en aquests patrons, per exemple, que n'hi ha hagut també de condemnats, és a ells que se'ls reclama o on se fa aquesta reclamació? En aquí?
6: A ver, la reclamación básicamente, si es por mafias, tendría que ser en su país por la mafia. Uh-huh. En caso de negligencia, omisión de socorro o imprudencia o mala praxis, digamos, ya sí que podría ser frente al Estado español, frente a la autoridad que ha tenido esta omisión de socorro. Uh-huh. Habría varias vías. El problema es que estamos hablando de travesías que tienen unos climas extremos y al final muchas veces es cosa digamos, de la travesía y del clima, no de una omisión de socorro.
9: Claro, claro.
6: Lamentablemente muchas veces que cuando llegan aquí ya no se puede hacer nada. Entonces, para un supuesto de reclamación judicial, se tendría que ver el caso y las condiciones en las que se ha producido.
9: Carmen, i si passa com ha passat aquí a Balears, que en un moment se rescata a dues persones, se sap que s'està cercant a 17 cossos sense vida, però surt un altre rescat que sí que hi ha persones vives. Vull dir, clar, aquells organismes d'emergència prioritzen la recerca de persones vives, òbviament. Però se pot reprendre l'altra recerca? Les famílies també poden demanar que aquesta recerca que continúe o hay un término?
6: Sí, aquí, como bien has dicho, siempre lo principal y la prioridad es salvar vidas. Después, la otra búsqueda siempre se puede retomar siempre y cuando hay factores que determinen que se pueda retomar. Por ejemplo, la disponibilidad de medios suele ser el primero. ¿Tenemos medios para retomar esa búsqueda que al final sabemos que solo son cuerpos sin vida? El clima, el mar, si hay otras búsquedas, ¿se puede volver a retomar? Pero puede que los factores indiquen que no, que seguimos buscando otros cuerpos con vida, que no tenemos medios, hay que hacer una valoración. Uh-huh. Igualmente, la investigación de los desaparecidos, aunque la búsqueda esté cerrada, seguiría abierta, la investigación.
9: És una realitat molt crua, la que mos defineixes, perquè és vera que a vegades és així. Altres rescats, perquè a més està passant contínuament o molt habitualment i els organismes no se poden dividir, si manquen recursos, doncs possiblement aquesta recerca es cancel·li, sobretot si no se sap la possibilitat de què és el que s'està trobant o què se pot trobar. Carmen, com a darrera pregunta, què li recomanaries a les famílies que passen per aquests episodis tan complexos? Què han de fer? Recopilar la màxima informació possible, cercar-se sempre un professional, un advocat.
6: La primera recomendación sería que actuasen con rapidez, porque como vemos, estamos con medios escasos y a la atención primero está en una búsqueda y al 24 horas luego ya está en otra. Entonces, actuar con rapidez, llamar al mayor en sitios posibles, o sea, al mayor número de sitios posibles, incluso si se pone en contacto con un abogado mejor, porque a veces el idioma, el sistema no nos permite desde otro país pues ponernos en contacto.
9: Claro.
6: Y también que tengan la máxima información sobre la persona que buscan, con quién viajaba, qué travesía hacía, si saben el nombre del barco, todo. Cuanto más información, mejor. Y eso, actuar rápido, dar información y si pueden contactar con un abogado, pues muchísimo mejor, que muchas veces no se puede, lamentablemente. Uh-huh. Pero eso, contactar no solo autoridades, sino asociaciones que también trabajant en ello.
9: Clar que sí. Carmen Lebrón, moltíssimes gràcies per donar-nos quatre pinzellades ben importants sobre aquesta altra part del drama migratori. Moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Adiós, bon dia.
8: Que important adéu. Aquesta informació, sobretot perquè si una cosa defineix, no, la situació d'aquestes persones és la manca d'accés a serveis sanitaris, a informació en general, per descomptat el servei d'un advocat en concret, per això imaginem. Informació molt útil. Tenim tres minuts. Hem de valorar també una situació un tant curiosa que ha ocorregut en les darreres hores. Me refereix com a la Guàrdia Civil ha intervingut més de 100.000 joies de luxe falsificades, més de 100.000. Estem parlant d'una operació d'una gran magnitud, Alba.
9: D'una gran magnitud i, a més, que forma part d'altres operacions que ja se varen començar poc abans de l'estiu. Parlem de 115.000 joies que estan falsificades, que el que fan és imitar dissenys de marques internacionals, els materials, els productes, i, clar, si aquests dissenys falsos es venessin pel seu preu real, perquè fan imitacions, estem parlant de milions i milions i milions d'euros, eh? No parlem d'un ni de dos. Clar, era un perjudici econòmic astronòmic, la Guàrdia Civil se va posar a fer feina, tot va començar a la zona de Porto Cristo, a Cales de Mallorca, se van començar a registrar una sèrie d'establiments on es van trobar aquestes joies falsificades. Però clar, després els agents van pensar d'on ve tota aquesta distribució logística i a poc s'ha fet aquest seguiment. Ara estem veient imatges d'algunes de les joies retirades, hi havia de tot tipus, també hi havia peces de bisuteria, però sobretot aquestes falsificacions de les marques internacionals i d'aquests productes que, clar, com que a més tenim tant de turisme, tant de residents, que en el final poden comprar una joia, podien tenir molta sortida en el mercat. Finalment, seguint aquestes passes, s'està investigant a quatre persones per un delicte contra la propietat industrial. Tot això s'ha trobat a una nau del polígon de Son Castelló. Aquí és on tenien aquest centre logístic amb més de les 115.000 joies que s'han intervengut per part de la Guàrdia Civil. I clar, ara s'han d'analitzar i, de fet, l'investigació continua oberta perquè no se sap encara si aquesta xarxa que xerram tan gran, que a més afectava diversos establiments, perquè des d'aquesta nau de Son Castelló es repartien aquestes joies falsificades a diferents tendes.
8: De dobbers, no?
9: Molt de dobbers. Només te diré que la primera partida, que crec que van ser unes 100.000 joies que se van incautar, ja arribaven en els 100 milions d'euros. Només la primera partida, per això xerram de milions i milions. 715.000, jo crec que tranquil·lament superarien els 20 milions d'euros si se venen a preu real del que fan aquestes marques, que fan un treball artesà i no aquestes joies falsificades que s'han incautat. Bona feina de la Guàrdia Civil, com sempre.
8: Alba González, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la crònica de successos als més destacats d'aquesta setmana. Gràcies.
9: Gràcies a tu.
8: Arribam a les 11, petita aturada per publicitat a la part de tele. Escoltam els serveis informatius a la ràdio i continuem tot d'una encetant la tercera i ja darrera hora de programa, que ja sabeu que és la nostra hora de magazín, aquí, al dia.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
10: ...25 persones denunciaran davant dels jutjats de les càrregues policials de la manifestació del passat dia 26 de juliol contra la saturació turística. Són els ciutadans que resultaren ferits aquell dia i que han contactat en la plataforma Menys Vida, Més Vida per engegar les accions als tribunals.
11: Així ho ha comunicat l'entitat avui de matí mentre reclama actuacions immediates a les autoritats i que no s'ignori el missatge real de la manifestació. De les 25 persones ferides, 15 van necessitar assistència mèdica, una situació que, des d'Alerta Solidària, apunten que no hauria d'haver passat. És el seu portaveu, el va Herbalejo.
12: Però d'aquestes 25 persones, fins a 15 van necessitar d'assistència mèdica, la majoria per contusions que se curaran, en principi, durant les properes setmanes, però menció a part, mereixen dos casos de dues persones que van rebre cops en el cap.
10: Dues embarcacions de salvament marítim continuen a aquesta hora a l'est de Cabrera la recerca de la desena de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les Balears. Al mar Tamata, que ha passat la nit a la zona, se li ha afegit aquest matí el salvamar Libertas en base a portes nous, de moment, però sense resultats.
11: La intenció és mantenir l'operatiu durant tot el dia la recerca dels migrants desapareguts, però si durant el dia, durant la jornada d'avui, no es troba cap indici, probablement es retiri, segons ha explicat a l'informatiu matí el cap de salvament marítim a les illes, José Ramón Crespí.
13: L'àrea de recerca és una àrea bastant petita, per dir-la d'alguna manera. Són unes 4 o 5 milles quadrades i s'està cercant de manera molt exhaustiva en aquesta àrea. La recerca durarà tot el dia d'avui i si no hi ha resultats, molt probablement determinarem que en aquesta zona no hi ha més persones i aniran desescalant la recerca.
10: Saps, Seyes Balears denuncia la greu pressió assistencial que aquest estiu pateixen les infermeres.
11: La situació més preocupant es viu a les urgències de l'Hospital Sant Llàtzer, on durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions complicades amb 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés. El delegat del sindicat a l'hospital, Víctor Zainos, denuncia que el servei està sobresaturat.
14: Esto supone una sobrecarga muy importante para los profesionales que están sobresaturados, cansados de una gestión muy complicada prácticamente a diario. Pidiendo refuerzos por parte de la coordinación de urgencias prácticamente en todos los turnos. Esto quiere decir que el servicio está sobresaturado.
10: Els fondejos il·legals sobre Posidònia s'han reduït el 2025 a Mallorca i a Menorca, tot i que han augmentat les pitiuses sobretot a Eivissa, on s'han duplicat, segons les dades de l'informe Mar Balear 2026, a la Fundació Marilles.
11: A Mallorca, els fondejos inadequats passen del 6,8% el 2024 al 6,4% l'any passat, mentre que a Menorca del 8,7% al 5,3%, mentre que a Formentera augmenten de l'1% al 2,2% i a Eivissa es dupliquen les detencions del 10,3% el 2024, el 21,3% el 2025. L'informe recull que el Servei de Vigilància de Libanat va comptar l'any passat amb 19 embarcacions i va fer prop de 180.000 actuacions informatives i de vigilància.
10: I avancen els treballs de manteniment dels torrers de Can Faveta i Sarriera Puigpunyent. El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua ha visitat avui la zona per conèixer com evolucionen les actuacions destinades a millorar la funcionalitat hidràulica d'aquests cursos d'aigua.
11: El torrent de Can Faveta, els treballs consisteixen en el desbrossament manual de la vegetació de la llera al llarg d'un tram superior, els 2 quilòmetres, del qual fins ara se n'han netejat 500 metres. Per la seva banda, el torrent de Sarriera s'ha actuat sobre 850 metres mitjançant desbrossament mecànic. En tots dos casos, el material vegetal es retira i s'apila a les finques confrontants per a la posterior eliminació durant el període autoritzat de crema.
10: D'aquesta manera, arribam a les 11:04. Més notícies a partir de les 12.
7: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

Arribam a les 11:05, tercera hora de programa, i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. En aquests moments, si ja sou oients i espectadors habituals, ja sabeu que sempre recuperam la notícia que més ens ha cridat l'atenció, la notícia curiosa o a vegades la notícia trista, no? Que és aquest cas en concret. És una darrera hora en la qual mos hem despertat en clau de cultura. Ha mort el guitarrista Pepe Habichuela.

0: El món del flamenc està de dol. Ha mort a 82 anys el guitarrista Pepe Avizuela, una de les grans figures de la guitarra flamenca contemporània i un artista que va saber unir la tradició a la innovació sense perdre mai l'essència del gènere. Nascut a Granada l'any 1944 amb el nom de José Antonio Carmona Carmona, formava part de la mítica nissaga dels Avizuela. En només 20 anys es va instal·lar a Madrid, on va començar una carrera que el duria a compartir escenari llegendes com Juanito Valderrama, Fosforito, Camarón de la Isla o Enrique Morente, en qui va signar algun dels discos més influents de la història del flamenc modern. També va ser pioner a l'hora d'obrir el flamenc a altres estils musicals, col·laborant amb figures del jazz com Don Cherry o Dave Holland, sempre des del respecte més absolut a la tradició. Pare del guitarrista Josemi Carmona de Ketama, Pepe Avizuela deixa un llegat immens després de més de 6 dècades dedicades a la música. Entre els premis que ha rebut està la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts el 2018 i el 2026, just abans, poc mesos abans de morir, va rebre la gran creu del fons des del Savi en reconeixement a una trajectòria imprescindible per entendre l'evolució del flamenc. A la seva mort desapareix un mestre, però la seva guitarra continuarà sonant per sempre com aquesta cançó que hem triat a nosaltres per dir-li adeu a Avizuela. Ho dèiem, un home que va formar part d'aquesta revolució del flamenc, ho comentàvem a primera hora, Camarón de la Isla, per exemple, va ser aquell que va trencar el primer motlle, perquè el flamenc no només era flamenc per puristes, sinó que també hi podia haver això de flamenc fusió, que els seus fills, en Antonio Carmona i en Jean Josemi, d'aquest ama, varen també demostrar que el flamenc se podia fusionar amb altres estils i crear música exitosa, com és el cas d'aquest ama.
1: Home, és que se'n van els pares del flamenc, no? Perquè parlava ara de Pepe Avizuela, però Paco de Lucía, a qui fèiem referència just abans, ells que també varen ser amics.
0: Claro, xerrava amb en Noguera, la nissaga Avizuela és molt extensa i també hi ha uns Avizuela que viuen aquí a les Balears. Ho dic perquè són una nissaga flamenca que ha anat repartint art i guitarra arreu del territori.
1: I també sabem el vincle, no?, que han tingut amb les nostres illes. Se'n va un dels pares del flamenc que va arribar als anys 60, de fet el seu germà ja triomfava a Nova York, o sigui que això li venia de família. I és vera que després ha canviat molt el flamenc, ha anat evolucionant. Els puristes del flamenc sempre parlen, no?, de si és flamenc en estat pur, si no, si hi ha tendències que poden evolucionar el flamenc. A mi m'agrada les variacions, a mi m'agrada l'eclèptic, crec que ha vingut per quedar-se i no entrarem en aquest debat, no?, sobre si és purista o no, però crec que és interessant com s'adapten, no?, aquestes modalitats més antigues, més tradicionals a les més modernes.
0: Jo ara penso en aquell disc d'en Cigala, amb Bebo Valdés, es de Llàgrimes Negres, que és una meravella,
1: preciós,
0: que té fusió de sons cubans en flamenc. També de vegades desmesclum, de sa mescla, de sa hibridació, una mica com aquest programa, que el fem des de la ràdio,
1: però la televisió,
0: també per la tele, se poden arribar a fórmules que poden estar molt bé. Un flamenc manco a la terra, però amb un llegat que és immens i que tots els amants del flamenc podran recuperar-lo i suposo que aquests dies aprofitaran. De vegades també tenim la gent una mica abandonada i ha de venir una efemèria d'aquest tipus per recuperar la seva obra. Per tant, ara és el moment d'escoltar aquests
1: dies. I de reivindicar aquest art, no?
0: Avizuela.
1: Tota la raó. 11 i 9 minuts. Seguim en ruta perquè tenim moltes coses de les que parlar. Després, a partir de les 11 i mitja, parlarem de la recepció reial, d'algunes curiositats, coneixerem els detalls del menú, parlarem també del compte enrere per l'eclipsi solar, quin temps farà, mos ho explicarà Albert Darder, farem repàs a les revistes del COT. Tot això vos espera en aquesta tercera i ja darrera hora de programa. Però també té cabuda la part solidària, no? La part més important, la que dona sentit a tantes i tantíssimes coses. Tots donam una mà. És el programa de responsabilitat social corporativa de l'ENS Públic Ràdio Televisió de les Illes Balears i aquest mes d'agost donarà veu al Club Vidalba, una entitat de Menorca que promou l'esport adaptat i activitats inclusives per a persones amb discapacitat.
0: Amb aquest programa es donarà a conèixer precisament la feina d'aquest club desenvolupada al llarg de l'any i es traslladarà a la ciutadania un missatge sobre la importància de la inclusió i també la igualtat d'oportunitats per a tothom. I nosaltres ara connectam amb els estudis d'IB3 Menorca, des dels estudis centrals d'IB3 Ràdio, i tenim amb nosaltres en José Jiménez, president de l'entitat, i també a dos dels esportistes, n'Adrián Milán i na Elo Oliver. Així que ja te poden saludar. Molt bon dia a tots tres, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Encantats de saludar-vos. Començaré per el president, per en José Jiménez. I volia demanar-vos, José, quant d'anys fa que feis feina per fomentar l'esport adaptat i la inclusió social?
2: Pues 30 anys, quasi res. 30 anys fa que aquest club està creat i van començar els nostres fundadors l'any 97, formalment el 97, però estem fent feina des del 94, i des d'allà fins aquí, distints persones, distints presidents, distints voluntaris, gent que va entrant, bueno, una entitat viva i que tira endavant cada dia un poc més.
0: Clar, quines són les activitats que desenvolupau al llarg de l'any des del vostre club?
2: Nosaltres intentem organitzar activitats esportives i d'oci per persones amb diversitat funcional. Tenim un ventall molt ampli, que va des de ioga, karate, natació, atletisme, baloncesto, després fem una activitat de manteniment, ball, també fem pintura, petanca, futbol, bueno, un ampli ventall. Tenim activitats diàries de dilluns a divendres, totes les de capvespres, bàsicament de 5 a 8, i procuram que els joves que tenen una diversitat funcional puguin practicar un esport i en la manera de practicar l'esport pues et sentin part de la societat i la societat mos vegi com a part. Jo sempre solet dir el mateix, volem ser un mes, res més que un mes.
1: I és així, com l'esport ajuda, no?, a difondre aquesta inclusivitat a la que fèiem referència. Volem parlar amb els esportistes, recordem que som en conversa amb Adrián i amb Nelo. Comença per Adrián, com és el dia a dia dels entrenaments, de quins esports practica, volem saber tot sobre les vostres històries. Comença per tu, Adrián, conta'm.
3: Pues hacemos básquet, karate y tenis.
1: Fundamentalment, sí.
3: Le digo a todos los chicos que quieran que se apunten al básquet, porque estaremos todos juntos, divertirnos y pasarlo bien.
2: Nelo,
1: I és que d'això se trata, Adrián, no? de passar-ho bé, José. Finalment, l'únic objectiu és això, no? Que l'esport pugui servir per gaudir.
2: Sí, si m'ho permeteixes, m'agradaria fer un incís. N'Adrián té una història que sempre m'agrada repetir, perquè per això és molt graciosa. Un dia la seva mare em va dir: tenc un fill que és de nom Adrián, que no surt de casa, que no, que mai va al món. Jo li vaig dir, pues, un de que vespre vinen al bàsquet i que seguin nosaltres. Aquell bon dia va venir en Adrián, que es va seure un rincó, el més en fora que va poder, però el nostre entrenador va anar, li va donar una pilota i va partir a botar la pilota. Fa poc li vaig demanar a sa mare: com va en Adrián? I em diu: no, és que ara no entra a casa.
1: Adrián, ens alegra moltíssim. És així? T'ha canviat tant la vida?
3: Sí. Mucho.
2: Bueno, ell no sortia, tenia por d'anar quasi per tot, i l'any passat me van telefonar i me van dir, diuen: no, és que en Adrián se'n va amb el seu entrenador a examinar-se de cinturó negre de karate a Madrid. Jo vaig dir: què? Pues no, pues sí, se'n va anar a karate, se'n va anar ell i el seu entrenador i va anar a fer l'examen, que per cert, que el vas aprovar,
3: Sí.
2: Va, ara el cinturó negre, bueno, serà qüestió d'estar un fora un poc d'ell.
1: No, i a més, Cisco, això ajuda moltíssim a algunes persones que mos estiguin escoltant, no? Que també necessitin sortir més de casa, necessitin gaudir de les oportunitats que tenen totes les persones, sentir-se, no?, amb les mateixes oportunitats, com a través de l'esport se pot aconseguir.
0: I això li poden demanar a Elo Oliver, que deien que tenien dos esportistes. Elo, molt bon dia, com estàs?
4: Bé.
0: Te volia demanar, Amem, si el club, jo tens la sensació que més que anar a fer esport ho ha aconseguit ser com una família. És així?
4: Sí, sí. A part de fer esport, Després d'acabar el club i tot, quedam per fer sortides, fem dam una volta, fem festes, encara no sigui en Vidalba, celebrem els cumpleans de tots junts, fem moltes coses junts.
1: Elo, quin esport practiques tu, Mem? Quin esport practiques?
4: Jo ara faig karate i petanca.
1: I com vas trobar el club? Com va ser l'encontre per primera vegada? No sé si amb en José, si va ser José, la persona que te va animar a gaudir de l'esport, a participar de les activitats. Com va començar tot?
4: No, jo era, la meva història és un poc com en Adrián, que no sortia de casa, i va començar primer... Va conèixer Vidalba gràcies a l'estager jove de Fundació, que jo vaig allà, i me van a, i com no feia res, me van dir que provessi a Vidalba, que hi podia anar, que era quasi solo tenia que pagar durant un any i podria fer tot el esport que volia i que aprendria molt, i a part d'aprendre i a fer esport, coneixeria a més gent com jo.
1: I has fet molt d'amics?
4: Sí. Sí, la veritat, sí.
1: José, quin orgull, escolta... Ai, ens alegra. Ens alegra moltíssim. José, quin orgull escoltar les històries d'en Adrián, d'en Elo, que han explicat que no sortien de casa, que els seus pares estaven preocupats, no?, per una situació que ningú se mereix, no?, sentir-se diferent, no sortir de casa, no tenir la sensació que se tenen les mateixes oportunitats que la resta de les persones, i que aquestes històries acabin amb un final feliç i que l'esport sigui aquest vincle, no?, amb la societat. M'imagino que un deu sentir un orgull en escoltar aquestes històries, és així?
2: Ho intentam. La veritat és que bueno, jo me sent... Tota la feina que fèiem a Vidalba la fèiem a través de voluntaris, la majoria són pares, i intentem, pues, ajudar-nos uns als altres, i creiem molt important que els al·lots no es quedin a casa. Sabem que probablement la passa més important que tenen tots ells és donar la primera passa, o sigui, obrir la porta de casa i sortir, perquè se genera una por, se genera una inseguretat, i aprofitam aquestes estones que us donau per dir: no tingueu por, senzillament proveu-ho. Al final, nosaltres no som una entitat sense ànim de lucre. L'únic que volem és que ells es realitzin sortint de casa, et sentin bé. Com Nelo ha dit, per jo precisament és principalment orgull quan me diuen: han organitzat una festa de cumpleaños, i no l'ha organitzada jo, se l'han organitzada ells. O sigui, és això importància. També volia destacar un tema que per jo és capdalt, o sigui, és la relació que tenim amb els altres clubs de Menorca. Una cosa que mos està funcionant molt, molt bé i està donant una visibilitat molt important al nostre club és acords de col·laboració en distints clubs. Per exemple, el qui va ser pioner va ser La Salle. A La Salle, en Carre, un bon dia, què feim, què no feim, pues van pensar que havien de fer un equip de baloncesto. Aquest equip el van batiar com a La Salle Vidalba. Aquest equip ja té 10 anys, al principi no sabien ni votar la pilota, però bueno, eren 5 per fer un equip, mos els van veure i mos els van desitjar. Ara són 25, o sigui, ja en tenim dos d'equipos, i una altra ciutadella, que és amb la col·laboració amb els Boscos. Però l'important és que aquest equip i tots els altres equipos en les col·laboracions que tenim avui en dia són dels equipos més estimats dins aquests respectius clubs. O sigui, ells es presenten com un equip, com una divisió, com un grup, dins és com qui fos una altra secció del club, que on tenim infantils, juvenils, sèniors, ara tenim inclusió. i ells participen en la seva lliga. Quan ens presentem, quan es presenten, que es presenten com tots els altres equips dels clubs, ells són un més, i normalment són els que s'enduen més aplaudiments. Això fa que ells, o sigui, això té un doble camí. Per una banda, tenim que tots ells joves veuen que són dins un club, que són com els altres, que no hi ha cap diferència. I també és molt important la lliçó de vida que mos dona, amb el sentit de que tota la gent que hi ha dins aquest club, per molta gent per primera vegada diu, bueno, i aquests al·lors fan això, i competeixen, i van a cercar, i quan és hora de cercar una pilota, no juguen, no, ells van a cercar la pilota, s'entrenen, fan feina, o sigui, tots veiem que som, i tot repetir el mateix, som un mes, que és la clau de tot aquest tema.
1: Exactament. Sí. I d'això se tracta. Per acabar, a mi m'agradaria que tant Adrián i Nelo mos explicassin, i sobretot si hi ha gent que ara mateix mos està escoltant, mos està veient i que li va passar com a voltros, no?, que no surten de casa seva, que troben a faltar, no?, el poder interrelacionar-se amb la societat. Què li diríem a aquestes persones, Adrián, a aquests joves que tal vegada estan passant per la mateixa situació que vosaltres fa un temps?
3: Pues que estan a casa i que se meten a bàsquet, perquè harían amigos i se divertirían mucho.
1: No tinc cap dubte. Elo, què li diries tu?
4: Casi lo mateix, que no hay que tenir por, que lo més important és sortir, perquè nosaltres no som menys per tenir discapacitat, i amb aquesta identitat sempre lo diré i lo diré amb orgull, que gràcies a ells he agafat confiança, puc sortir sense por, perquè sé que tinc herramientes per fer el que jo vulgui i sempre les donaré les gràcies. I que provin, que no passa res per provar o fallar, que sempre, on que fallis, sempre haurà una porta per sortir.
1: Moltíssimes gràcies per aquest missatge que segur arribarà a tantes persones. És un missatge vitalista, un missatge d'ànim. Són històries de superació, les de Adrián, les de Nelo, que de sobte han trobat en aquest Club Vidalba una xarxa social d'amics, un punt d'encontre i, per descomptat, no?, una excusa perfecta per apostar per la salut i l'activitat física a través de l'esport. I enhorabona a en José per el Club Vidalba, per molts anys més i moltes més històries. Gràcies per atendre'ns a totes, que tingueu un bon dimecres.
2: Moltes gràcies per m'has convidat.
1: I unes històries precioses, perquè ningú se mereix sentir-se, no?, diferent, sentir-se sol a casa. De sobte, un gest petit com és sortir, participar, gaudir de l'esport, en aquest cas, com és el
0: club. No, i l'importància de la companyia, de tenir totalment un grup i de poder fer les teves activitats. I com ha dit el president del club, quan ja se munten festes d'aniversari en paral·lel en el lloc on se varen conèixer, vol dir que la cosa ha anat bé.
1: I tant que sí.
0: Per tant, fan molt bona feina des d'aquest club i per això són la campanya corporativa d'aquest mes, aquest Tot en una mà, va dedicat en aquest club de Menorca.
1: 11:24, petita pausa, parlam d'alguns detalls de la recepció reial d'ahir a Marivent, tot d'una.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: De dilluns a divendres a les 9, El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: 11 i 27 minuts, continuem aquí al dia, just a primera hora, en temps de tertúlia. Han fet una valoració de la recepció reial. Marivent va tornar a obrir les portes ahir dimarts a la Societat Balear per tenir una de les cites més icòniques de l'estiu, Xisco.
1: Així és, a les 9:04, només un minut de retard sobre l'horari previst, la família reial va aparèixer davant l'edifici principal del Palau de Marivent. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats per la reina emèrita, dona Sofia i les seves filles, la princesa Leonor i l'infanta Sofia, varen sortir a rebre els 623 convidats que havien confirmat la seva assistència a la tradicional recepció d'estiu. És el cinquè any consecutiu que l'acte es celebra als Jardins de Marivent, després que el 2022 s'abandonés el Palau de l'Almudaina per traslladar-se a la residència estival de la família reial. Seguint el protocol, la primera a saludar els reis va ser la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Tot seguit ho va fer la presidenta del Govern, Marga Proens, acompanyada per la seva parella i primer tinent de balda de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet. La comitiva institucional es va completar amb el president del Parlament, Gabriel Lecén, també el delegat de Govern de les Illes, Alfonso Rodríguez, el balda de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, així com la major part dels consellers del Govern Balear i altres autoritats civils i militars. Més enllà d'aquesta representació institucional, es va reunir diferents personalitats destacades en aquesta festa. En l'àmbit cultural hi assistiren el cantautor Jaume Anglada, amic personal del rei Felip VI, que va ser un dels moments més emotius d'aquesta vetllada, perquè dos amics que se retrobaven després d'aquest accident que va patir en Jaume poden tornar un altre pic en aquesta vida civil, en aquestes recepcions a Marivent, en aquest clàssic de l'estiu. Va veure content tothom. També hi havia la dissenyadora Sibila, que és la que va fer el vestit que duia dona Letícia ahir cap vespre. També hi havia en Rafa Cortés, el pintor Domingo Zapata, Rafa Cortés, cineasta mallorquí, la joiera Isabel Guarch, que eren les joies que va dur dona Letícia a la cloenda de l'Atlàntida, i també hi va haver el dissenyador de moda Pablo Roth, que va ser distingit, ho comentàvem ahir, amb el premi Terra d'Honor del Consell de Mallorca. També hi va anar l'empresària Fiona Ferrer i el cuiner Coldo Rollo. També hi va haver representació del món empresarial, esportiu, de tota casta, i després del bes a mans, els convidats es van distribuir pel Jardí de Marivent per compartir un còctel elaborat pels xefs mallorquins Marga Coll, Maca de Castro i Santi Taura, que varen preparar un menú, Marta, basat en productes locals i receptes de les illes.
0: Per saber com va ser aquest menú, saludam a la cuinera Marga Coll del restaurant Miceli, que ja ens està escoltant. Marga, bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Ara ja han passat unes hores, així que inevitable demanar-te sobre les primeres sensacions que varen tenir tots respecte al menú i aquesta recepció.
2: Va anar superbé ahir. La veritat és que va fer un pot de calor, però bueno, això va ser una cosa que nosaltres no podíem controlar. Però la veritat és que l'organització estava molt bé i bueno, va ser un gust cada any. Bueno, és el segon any que nosaltres ho fem. I clar, de la mà de Namaka i en Santi és que els èxits s'ha assegurat.
1: Tenc aquí el menú.
0: El compartim a pantalla.
1: Que és tombet mallorquí, mus de camaiot, serviol amb preves, auberginis en escabetxo amb formatge maonès escurat, tomàtic en peixet de Formentera, vedella mallorquina en tàperes, trampó en sardines fumades i fonoll marí, flor de carabassó, patata i olives, banderilla de porc negre, molls de roca amb mallorquins cruixents, amb maionesa d'herbes de caragol, croqueta de bollit amb quatre espicis, s'enfaina calamari farcit de can de porc negre mallorquí, truita de sobrassada i després bombó de vaca vermella menorquina a la italiana. Llavors vins, que això no em porta a fer propaganda, i de postres, ametlles i romaní, merenga de cacauet i xocolata i flaó i vicenc. Déu-n'hi-do, haver de preparar per 623 persones tot aquest menú, Marga Coll.
2: Sí, va ser molta feina, però bueno, va sortir perfecte. En el final la feina sí surt bé, que la gent està contenta i nosaltres disfrutant de fer feina, és un gust. És feina, és vera, perquè és molta gent i nosaltres, per exemple, a Miceli no tenim la cuina preparada per fer aquestes produccions tan grans, però bueno, en el final ens vam organitzar i tot va sortir perfecte.
1: I ja he dit tots els plats, de quin se'n va encarregar na Marga Coll?
2: Sí, nosaltres vam fer estombet, bueno, el més senzill, estombet, els molls cruixents amb la maionesa.
1: No sé per què, però tot d'una que vi que hi havia moll de roca, he dit això fa lo de Miceli, perquè si qualcú confia en el producte local i li sap donar un extra de qualitat és na Marga Coll.
2: Exacte, és així. Després també nosaltres també vam fer calamarins farcits, que això sí que ens va donar molta feina, però que eren calamarins de mossegada. Vull dir que una de les instruccions que era molt important és que tot s'havia de poder menjar d'una mossegada o de dues. I clar, tot el que vàrem haver de fer, tot era en format petitet, i és que la marina sí que ens va dur molta feina per fer net i després de farcir, però sí que va ser un plat que, va ser, que jo m'ho feia molt d'il·lusió preparar-ho i ens va quedar super.
0: M'ha encantat la de les instruccions prèvies, Marga, que tot pugui ser d'una mossegada o com a màxim dues. Allà, no sé si un protocol específic que se vos dona a voltos, que imagin que sí, amb una sèrie de requisits per a complir, mos comptes alguns que se puguin desvetllar?
2: Sí, no, és molt fàcil i a més també està pensat que clar, és un event de moltíssima gent i que hem de pensar que el que preparam hi ha moltes intoleràncies, hi ha moltes coses i les instruccions eren bastant clares i fàcils de tota manera. Això era molt important lo del tamany, vull dir que si hem de pensar que si tens una copa amb una mà, pues lo que te mengis no sigui un problema, sinó que sigui una cosa fàcil i que amb una mà se pugui menjar bé. També unes instruccions és que no tinguessin desperdicis, vull dir que no anigués amb una broqueta o amb una cosa que després te quedi en sa mà, que això també després és més feina de recollir i de coses de que és més incòmodo. També teníem que utilitzéssim el menor gluten i el menor sucre possible. Uh-huh. I després que també que tots els plats o tot el que preparàssim, també qui ho servís, tingués molt clar els ingredients que duien i també les al·lèrgies, perquè avui en dia hi ha molta gent que no pot menjar moltes coses i era molt, molt important que l'equip de sala sapigués exactament el que servia i els ingredients de cada
0: plat. I una vegada que se rep
1: clar, perquè
0: aquest full de ruta...
1: T'ho imagina't, Marta, que hi ha una intolerància, hi ha un xoc anafilàctic, ja de sortir dona Letícia de darrere un cantó amb una injecció per evitar precisament aquest xoc anafilàctic. També a nivell periodístic seria meravellós.
0: O que el rei fa mala via.
1: Seria reina el rescat, però jo crec que complicaria molt el que seria l'intendència d'una festa d'aquestes característiques.
2: Sí, no és necessari, no és necessari.
1: I entre aquestes instruccions, m'estranya, no sé si t'ho van dir, també que no regali mas, o no sé si les instruccions devien posar en castellà que no xorré, perquè no hi ha res pitjor que acabar... No, perdona, te menges un canapé i sense voler te cau una micona de salsa i te deixes a guayabera que apareix un dropping de Jackson Pollock. Ha de ser un desastre, això, una festa amb el rei.
2: Sí. No, tot això ja era part com de les instruccions sense ser dites, però sí que nosaltres ja ho sabem i el format d'això de menjar de drets i coses així també és molt important.
0: Tema salses. Jo, ara t'anava a dir, jo sé que vosaltres esteu molt acostumats, no? Perquè duis un ritme molt alt, no? Sobretot en el vostre dia a dia, però una recepció reial és una recepció reial. Com se gestiona també la pressió perquè tot surti bé, perquè tot surti al detall, home, no deixa de ser una situació molt exigent. Com se gestionen els nervis?
2: No, vull dir... Bueno, és veritat que és una responsabilitat i per la meva part i del meu equip és un honor que pensin en nosaltres a l'hora d'organitzar una cosa tan, tan especial, però nosaltres ho preparam amb les mateixes ganes d'il·lusió i responsabilitat i exigència com si fos una altra persona. Vull dir, en la nostra feina sempre ha de sortir perfecte, sigui, qui confiï en nosaltres. Vull dir que nosaltres som igual d'exigents ahir com si d'aquí un parell de dies tinguéssim una altra celebració, un altre event, perquè tots els nostres, qui confia en nosaltres, té la mateixa, el mateix dret i per nosaltres té el mateix, la mateixa sort, no? de que nosaltres ho hem de fer el millor possible. Vull dir que, és veritat que 500 o 600 persones és més complicat a nivell de gestió de preparació, però a nivell d'exigències és el mateix.
1: I Marga Coll, no digues perdona que acabes, estimada, perdona, digues.
2: No, dic que hi ha de ser el mateix, vull dir, nosaltres som professionals i hem de ser igual d'exigents.
1: Sí, perquè tots volem dinar o sopar com un rei, qualque vegada a les nostres vides, per tant, esperant que l'exigència sigui la mateixa. No és la primera vegada que de Casa Reial te telefonen per fer aquest menú, també na Maca repetia, en Santi Taura també repetia, va variant en diferents anys, va tocant a diferents cuiners d'aquest arxipèlag. No sé si recordes la primera vegada que t'ho van encomanar, si estaves igual de nerviosa que aquesta vegada, o a mesura que ja vas preparant càterings reals

0: entre tres cuiners i tres equips i tot l'equip de jardín, que a nivell de càtering, que a nivell d'organització de sala va ser un 10, dir que va ser quasi, quasi que massa fàcil i tot. Vull dir que va sortir tot perfecte i estem molt contents, la veritat.
1: No, i a més que quan ja saps on ets a cuina i on és el bany, quan vas a qualque banda ja ho facilita tot un munt, perquè el primer dia has de començar a rebostejar i clar, a mar i vent deu ser complicat rebostejar, perquè tot
0: no,
1: deu sortir qualcú de...
0: Està prohibidíssim entrar en el palau.
1: Per això, deu sortir qualcú de seguretat i t'ho deu dir, Marga Coll, on nau? I tu, no, perdona, és que...
2: Havia sense sucre.
1: No, havia d'encalentir aquesta sobrassada per la truita i ara no sabien anar. Darrera curiositat, Marga Coll, perdona, s'abús. Aquestes meles en romaní, com són? Ho dic perquè jo l'altre dia vaig anar a una festa i varen posar meles fregides en sal, que són boníssimes, però a somitat et va deixar una mica todes, tot d'una. Jo m'imagino que això ja no degué passar. Però com són aquestes meles en romaní?
0: Això era una tarteta que vàrem fer, és un pastisset que fèiem en base de mela i després d'una crema en romaní. Però era un pastisset i no vàrem tenir cap problema d'humitat, perquè ahir sí que humitat em feia mar i venta, però sí. no, estava tot calculat i va quedar perfecte.
1: No, pensava que no havia vist que era un pastís, pensava que era un bessó de mela i anava a dir, però si un dia m'he de fer que nostra, perquè de vegades sempre has de copiar els bons per fer qualsevol recepta a casa. Tu, de tots els plats, Marta Grau, amb quin t'animaries?
2: Amb el tombat de Namarga. Sempre m'ha encantat el tombat i crec que és una elecció perfecta, apostar per el producte local, apostar per lo nostre. A més, és que és un plat que sempre fa estiu, veritat, i té tantes versions, o sigui que jo, sens dubte, per
1: tombat. I a més, tombat d'una mossegada.
2: Exacte. Exactament, així. D'una vegada ja t'evites tacar i no tens problemes. I si te fan la foto, el manco no t'agafen amb tot el menjar fora de la boca, no? Que també això, per això diuen la d'una mossegada, per no agafar instantànies perilloses.
1: Ja, tu, Grau, que ets una celebrity, ets d'aquestes que quan vas a un càtering i mets i saps el fan a Marga Coll, que sempre és boníssim, te situes a la sortida d'escambrers? Ho dic perquè també hi ha com una espècie
2: de... És que si no, no menges res.
1: Hi ha com una espècie de repartiment, hi ha gent que només va socialitzar i d'altres com jo que anem a menjar. I has de saber estratègicament d'on surtes a menjar. Tu te situes allà on hi ha escambrers per poder arribar a l'estombat, a la truita i a tot?
2: D'ençà que vaig a actes amb tu, sí. Que tu ets qui sap perfectament on se troben aquests punts
1: estratègics. Trobes que això s'ha d'evidència, que s'ha d'anar a Marga Coll, cuinera il·lustre d'aquest arxipèlag, d'aquesta entrevista?
2: Marga Coll.
0: Sé que t'agrada menjar, vull dir que jo sí. Sé que t'agrada menjar i menjar bé.
1: Home, no, jo t'ho dic una cosa. Jo de vegades només vaig a segon quins esdeveniments si me diuen que cuina qualcú de voltros. I així ja aprofites i vas tastar en qualque cosona. Per tant, Mar i Vent, si l'any que ve mos volen...
2: Aquí, Marta, allà que sirem.
1: Espero que m'ho duguis de més un. Marta Garau.
2: I tant, no tinguis cap dubte, Xisco. Vull agrair a Marga aquesta estoneta amb nosaltres, perquè segur que és un dia en què necessita descansar després de tot el que va suposar la jornada d'ahir amb la recepció reial. Marga, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies per pensar en nosaltres.
2: I vull saludar tot d'una que m'espera Albert Darder. Vos demanareu per què, i de per què del compte enrere. Manca només una setmana per l'eclipsi solar.
1: Però dia 12 hi ha un eclipsi. No sé si vos n'havíeu temut,
2: no.
1: Però és el gran fenomen astronòmic del segle a les Balears. L'eclipsi començarà a les 19:38 hores i arribarà al màxim a les 20:32, just abans de la posta de sol, l'astre a només 2 graus sobre l'horitzó. I, evidentment, la gran pregunta és quin temps farà. Per sortir de dubtes, saludam el nostre home del temps, l'Albert Darder, que ja el tenim en connexió. Albert, com estàs?
3: Bon dia, Xisco. Bon dia, Marta. Molt bé, aquí estem.
1: Sé que estàs vigilant tot el dia els models meteorològics per saber quin temps farà dimecres que ve. No sé si, des de repi que vàrem parlar tu i jo, que va ser dilluns, si hi ha hagut canvis. Si ja podem confirmar que no hi haurà boira, que no hi haurà pluja, que no hi haurà núvols i que la gent podrà gaudir d'aquest eclipsi.
3: Sí, anem a veure. Podem començar a descartar coses. No tindrem pluja, no tindrem pols en suspensió, amb això no hem de passar pena. Ara hem de veure, mem, si tenim evaporació cap a les baixes, que això és el que ens preocupa, no? A nivell de la mà, que no hi hagi brumes, boirines... Clar, quan encara queda una setmana, els mapes no poden filar tan prim, no? Hem d'esperar una miqueta més, però en termes generals, les perspectives són bones. Per tant, jo estic bastant il·lusionat.
2: Ja hem passat el primer ensurt que deia que podríem tenir un dia ennigulat?
3: Sí,
2: aquest l'hem
3: passat
2: superat.
3: Perquè Sí, perquè

0: per escarvents seran d'entre component nord, nord-oest, que són vents eixuts al manco en aquesta època de l'any. Per tant, anem a veure si això s'acompleix. Ja vos dic, els mapes s'actualitzen 4 vegades cada dia i jo estic a cada actualització, ho estic mirant tot el temps amb el mòbil, perquè ja vos ho dic, és com si fos per jo un pronòstic d'una gran nevada que s'ha de seguir minut a minut. Jo estic fent el mateix, però en ple mes d'agost. Si il·lusió és la mateixa.
1: Clar, ara parlàvem. Els principals enemics d'aquest eclipsi serien la boirina, la calitja o la pols en suspensió i que plogués. Dues ja les han descartat. Per tant, han d'estar vigilant aquesta setmana que no hi hagi evaporació d'aigua que creàs aquesta espècie com de, que avui de matí quan estàvem a embertar i se notava aquesta espècie com de humitat ambiental que no mos deixava un horitzonet, que és allò que tots desitjam per poder veure aquest eclipsi.
0: Clar, perquè hem de tenir en compte un factor. Nosaltres, en els mapes que consultam, no hem de consultar la nebulositat que tenim damunt nosaltres, no? Hem de mirar la nebulositat que haurà cap a Catalunya, cap a la Comunitat Valenciana, és a dir, cap on està l'horitzó, perquè el que ens interessa no és que hi hagi núvols damunt el nostre cap, et sabrà si hi haurà núvols cap a l'horitzó, és a dir, com que el sol estirà molt baix, a 2 graus, la capa d'atmosfera que s'atreveça és molt grossa i, per tant, el que hem de mirar és la nebulositat a molt més lluny, a 200-300 quilòmetres de la nostra vertical.
2: I si haguessis de triar una zona en concret de tot l'arxipèlag o zones en concret on creus que la visibilitat serà molt bona, podríem fer un repàs, un recorregut?
0: Sí, qualsevol muntanya de tramuntana, perquè si guanyem altura és un factor extra de millor visibilitat. És a dir, qualsevol mirador natural de la serra de tramuntana, qualsevol cim de qualsevol muntanya.
2: Eivissa, Menorca, sí, Formentera... Exacte, sí. Aquí volia anar.
0: A Menorca, la zona de Ciutadella, a Eivissa, la zona, diguéssim, del Camp Vell cap a l'extrem oest, a Mallorca, la banda de Santanyí, les Salines, tot el que mira cap a l'oest i sense tenir la serra de tramuntana que m'ostap, efectivament.
2: I darrera qüestió en concret, tot i que parlarem molt, d'aquí a dimecres, també seràs amb nosaltres el dia de l'eclipsi, però les previsions poden canviar molt, o ara ja més o manco el que tu has dit, és veritat, manquen una setmana, has dit abans, encara pot, però dic jo que tampoc canviarà tant, o no?
0: A veure, a pinzellades grosses, a grandes brotxes, que diuen en castellà, no creiem que hi hagi canvis. Però clar, això és una lectura que s'ha de fer en el detall. I lectures en detall, Marta, fins que no quedin 48, 72 hores, no ens hi podem aventurar, saps? És a dir, encara tindrem aquesta emoció d'esperar una mica més, però vaja, anirem actualitzant els pronòstics, anirem veient a poc què és el que passa i esperem que els astres s'alineïn, i mai millor dit, per poder tenir una bona observació. Jo m'ho aniré dient coses, no us preocupeu.
2: No, i així ho farem. Pràcticament seguirem el minut a minut i també els dies previs de l'esdeveniment del segle. Ja ho podem dir, perquè és així. És un dels esdeveniments que quedarà marcat per sempre. Sí. Esperem que no les retines, per favor. Ulleres divetres per tothom, que a partir de les 12 es comencen a repartir diferents punts estratègics. Així que, per favor, amb protecció, sempre. Albert, moltíssimes gràcies.
0: Una comparativa ràpida. Sí. És el doble de fàcil tenir una nevada com la del 56 que no tenir un eclipsi de sol, perquè vegeu el grau d'excepcionalitat que ens enfrontam. Res, Marta, moltíssimes gràcies, Xisco, i passeu molt bon dia.
2: Igualment tu. 11:46, uns consells. Dona'm un titular de les revistes del COC, que tot d'una abordarem com venen o com se presenten avui. No sé si hi ha alguna
1: les
2: cosa que t'hagi cridat l'atenció.
1: Les famoses heu colonitzat les platges. Seria resum de les portades d'aquesta setmana.
2: O sigui, molt de biquini, molt de banyador, molta fotografia robada.
1: Molta fresca.
2: Molta fresca?
1: Bé, gent de la fresca.
2: Tornem tot d'una.

0: El dia amb Marta Grau.
1: I de tres ràdios, humor.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
3: Ensenyarau. Tornem!
4: Bogeria absoluta!
3: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
5: Mare sí. Meva, quin sí. Vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
3: Ulala, mon amour, Paris!
6: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
4: Que repiquin!
0: El dia amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
7: És el moment de donar una bona repassada de les revistes del COC que just avui han sortit.
8: Començarem amb la revista Degana, del Cuore, com és la revista Hola, que també té un clàssic en portada, com és la família d'Anna Boyer i Fernando Verdasco. És la típica exclusiva de Hola, en sa filla petita d'Isabel Presler i Miguel Boyer, en què presenta per primera vegada a sa seva família el complet, inclosa na Mia, sa seva filla petita. Sa petita presenta sa petita, que diuen que és la princesa de la casa. T'he de dir que jo som molt fan d'un gènere, que són textos de Hola. I n'he copiat un trosset que el vull comentar amb tu, que el reportatge comença. En casa de Anna Boyer y Fernando Verdasco hay una gran banda sonora. Las risas y las divertidas ocurrencias de sus hijos. Miguel, de 7 años, Mateo, de 5 y Martín, de 2. A la traviesa pandilla se une ahora Mía, nacida el pasado 4 de mayo, la esperada niña, después de 3 varones, que se ha convertido en el ojito derecho de todos. Este es, por tanto, el primer verano de su vida, teniendo 4 hijos y, en concreto, una niña en casa.
7: Són fans.
8: Bravo.
7: Del redactor.
8: Bravo.
7: O redactora que ha fet això, que, per cert, són un exèrcit de redactors, perquè tu no t'has fixat que quan qualcú du un vestit xerec, lo màxim que posen és fulanita, con un atrevido atuendo, o con sí. Un curioso. És vera, és que són així, són molt elegants. Continua.
8: En aquesta revista expliquen que et fa molta il·lusió després de 3 nins tenir sa nina. Recorden Fernando Verdasco i Anna Boyer, que varen haver de tornar dels Emirats per mor de sa guerra, varen haver de ser repatriats d'urgència, i supos que devien haver de facturar una micona, i com que Anna Boyer, en aquest sentit, ha heretat sa feina de sa mare, Isabel Presley, i de sa germana, de Tamara Falcó, cada tant se fan una d'aquestes portadetes
7: i així se n'agen els comptes.
8: I així te pots pagar un viatge a Nova York o te'n pots anar a les Bahamas, perquè això deuen ser 20.000 o 25.000 euritos o 30.000 i amb això ja passa
7: l'estiu. Eh?
8: Bé, jo sempre tiro per cap baix. Tu per quan faries... Ah, mira, m'interessa.
7: Mira.
8: No, un moment. Temps pot temps, per tant...
7: No contestaré en aquesta pregunta.
8: Aviat. Tu per tenim... quan faries un reportatge com es d'anar a Boyer en so teu home i esteu dos retoños. I permetries que se digués que la banda sonora de tu casa són les travieses ocurrències d'esteu Iago
7: si
8: i de la teva Clàudia.
7: Mira, pot ser un debat superinteressant per plantejar
8: sí?
7: Algun dia
8: sí,
7: en està. Concret, perquè
8: avançarem.
7: Supos que tothom té un preu, eh?
8: Tothom
7: alerta,
8: un preu.
7: I tant que
8: més
7: sí.
8: Més gent de sa platja, na Susana Griso, per cert, ahir que hi havia tanta guayabera, el seu home s'hagués sentit com a casa, a la recepció del rei. Perquè recordem que és un home que se va casar amb una guayabera rosa,
7: rosa.
8: I, oh sorpresa, sí. El rei Felip ahir duia una guayabera rosa. No sé si era una
7: tendència.
8: No sé si era un homenatge involuntari en Susana Griso,
7: que
8: ella està
7: mateix.
8: Feta un pinzell a la Costa Brava. També crec que aquestes fotos estan un poc produïdes. Li degueren avisar. Susana, foto, i ella... És que surt...
7: Fica panxa.
8: És que és Neil McPherson. Les coses com són. També tenim en Eugenia Silva en biquini, que també és a la platja, i molta amiga de Fernando de Borbón, perquè diuen que tot i la separació mantenen bona relació pels nins. I llavors, Nana de Armas, actriu, que va fer, ara que escoltava un Heart of Glass de Blondie, ella va fer un altre blond, que
7: era
8: és
7: Marilyn,
8: Marilyn Monroe en aquella pel·lícula. Nana de Armas és a Formentera, enamoriscada d'un jove que ha nom Beto Montenegro, que aquest nom...
7: Ha de ser guapo, segur.
8: Aquest nom és de galant de telenovel·la que t'ha d'enviar a una clínica psiquiàtrica quan te deixa. És a dir, les coses com són. A mi me t'he fascinat aquest nom, jo a partir d'ara...
7: Com és ell?
8: Troc que és un cantant d'un grup veneçolà que se diu Rayaguana. Clar, quan ja Beto de Rayaguana és fantasia. I vaig a pensar, perquè quan Rick no se m'entén, i jo me de què balears.
7: Més portades, idò.
8: Canviant de portada i anàvem a la revista 10 minuts, no. I a part hem de canviar, perquè ara 10 minuts...
7: Sí, és un registre totalment
8: diferent. I setmana anant de dol, perquè ha mort el pare de Paula Echevarría. Li varen fer la capella ardent a la parròquia de Sant... El funeral va ser a la parròquia de Sant Fèlix a Candes, a Astúries, d'on era aquest bon home. Tenia 76 anys, va morir dia 30 de juliol i ha deixat sa dona i sa filla. 10 minuts diu dolorosa despedida. I si voleu, companys, me podeu posar sa portada de sa revista Setmana, que és, hi ha unes declaracions només me sueltes nunca, papá, Paula Echevarría rota tras la muerte de su padre. Com te deia, també ha estat unes portades on molta de gent anava de platja. Companys, tornem a la revista de 10 minuts i faré les finestres petites perquè hi ha molta teca. Veiem en Núria Roca i en Juan del Val, tots dos en banyador. En Juan del Val, jo no sé, jo no entenc com s'ha de fer aquesta foto, també t'ho dic.
7: Per què?
8: No ho sé.
7: Però si està superfort.
8: Està superfort, però a mi aquestes fotos a mi em posaria molt nerviós que qualcú me fes aquesta foto, aquesta sí que és robada, perquè estan cada un mirant pel seu costat i és un robado que hi ha a 10 minuts. Disfruten, gaudeixen de les platges de Cádiz, però abans havien anat a Menorca i també havien fet un viatjat a Nova York. I ara ja diuen anem a descansar, anem a fer vacances de les vacances i han estat a Cádiz. També Nion Aramendi, el presentador dels capvespres de Mediaset, que és una mica més local, i és a la Manga del Mar Menor, on se regalaven els apartaments de Sun 2-3.
7: Te'n recordes?
8: A Múrcia, amb la seva dona, Ana Maria Amores, i ell ja ha fet befa, ja ha dit que sabia que qualcú li faria aquesta mala passada de treure-lo en banyador en sa família. I llavors, una foto que heu de... Sí, heu d'anar a qualque revista 9 o 10 minuts perquè en Alaska i en Mario Vaquerizo, que són a Zahara de los Atunes, a Cádiz, para su primer chapuzón de verano, diu la revista. I ella surt enfundada amb un neoprè, com si hagués d'anar a fer 40 quilòmetres de Mallorca a Cabrera, que a mi me té regirat. Jo entenc que hi ha de tenir problemes de pell, etc. Tot això,
7: és
8: però...
7: És molt blanca.
8: Sí, és molt blanca, però si ara sí no vagis a la platja. Jo, per exemple, no hi vaig perquè tinc al·lèrgia al sol. I a la revista Setmana, poden tornar a Setmana, companys, també amb gent de vacances, Esther Espósito i Kylian Mbappé, aquesta història d'amor tira cap endavant ja a velocitat de creuer, varen ser a Sardenya, a Porto Cervo, varen anar a París i ahir eren per Barcelona visitant la Sagrada Família. També a qui li han donat portada ha estat a Carmen, la filla de Natita Thyssen, una de les bessones, que la Costa Brava està molt de moda també per estiuetjar. Ha anat en so iot, quan tens iot és fàcil fer voltes. Ell era en es Matamua, el iot familiar, en Sabina, la seva germana, abans de, diuen que estava descansando abans de tornar a estudiar dret. I també una Campos, no pot faltar una revista, en aquest cas una Carmen Borrego, que recorden que aquesta setmana ha tingut una pica baralla amb sa germana Naterelu, perquè no saben si vendran o no Sàtit de Màlaga d'en Maria Teresa Campos al Celsia, i l'han vist aquí amb un banyador que diuen un coqueto banyador. El banyador és un horror. Me sap molt de greu, és a dir, aquest banyador te'l regalen i el guardes dins els calars. Però bé, la Carmen Borrego ha decidit posar-se. Ja està.
7: Temps d'esport amb Xisco Ribas, qui ja se troba als nostres estudis per fer aquest repàs a l'actualitat esportiva. Bon dia, company.
5: Bon dia, i d'avui es torn per al futbol, perquè avui es disputarà a les 9 del vespre el Trofeu Ciutat de Palma, el Mallorca, que s'enfrontarà al bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain, que fa uns moments s'està dirigint ja a l'aeroport d'allà de França per venir cap aquí a l'illa, i han conegut també quina és la convocatòria de l'equip parisenc, en què només n'hi ha un parell de titulars de jugadors més reconeguts de la primera plantilla, com són Kvaratskhelia, Safonov, el porter, o també el defensa William Pacho, i malauradament ens quedaran sense veure el campió del món, Fabián Ruiz, ni Dembélé, Barcola, Hakimi, Marquinhos, entre molts d'altres. Per tant, un partit que podrem seguir tant per IB3 Ràdio com per IB3 Televisió, i un darrer punt perquè avui és la segona jornada a la Badia de Palma de la Copa del Rei de Vela.
7: Repassa el contingut del programa al dia. Gràcies, Xisco. Començant per Menorca amb Clara i Mami. Bon dia.
9: Bon dia, El Dia Menorca. Avui ens visitarà a l'estudi esveterinari aquí, en Quique Perpal. Ell ha estat esveterinari a ses festes d'Es Mercadal, també a ses festes de Fornells, també ho serà a ses festes de Sant Lluís, i ell vetlla per sa salut dels cavalls abans, durant i després dels jaleos. Ja sabeu que a Fornells hi va haver-hi un tràgic accident on va morir un cavall, i des de llavors hi ha aquest debat de vam com protegir els animals de ses altes temperatures durant sa celebració dels jaleos. Després ens visitaran a Joana Garau. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns del Centre Històric de Mont. Mos contarà com ha anat la darrera reunió amb la regidora responsable de la gestió de l'aigua dels municipis. Dimecres entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic. Avui, Pneumàtics Menorca, Canadà, de Mont.
7: I Laura Atura, Eivissa i Formentera, bon dia.
10: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I donaltros un any més, i com marca ja la tradició, som a Salamera, som a Vila, per celebrar la Diada de Santa Maria, patrona d'Eivissa i Formentera. Pel nostre set avui passaran el doctor pediatre Eladio Merino, que avui rebrà la medalla d'or de l'Ajuntament d'Eivissa, serà amb l'acte solemne aquesta tarda a l'Ajuntament. També sentirem la Jamila Canale, que ens explicarà com viuen les festes a la Pitiusa del Sud, i també parlarem d'una novetat editorial amb el seu autor, en Josep Maria Prats Marí, que ha publicat recentment La conquesta d'Eivissa de 1235 des del punt de vista militar. I com estem aquí a Salamera, al cor de la ciutat d'Eivissa, coneixerem una mica més dels barris històrics, dels barris mariners de la Marina i sa Penya, amb la catedràtica i medalla d'or d'Eivissa, na Rosa Vallès. I acabarem, Marta, amb un apunt musical que no et pots perdre. Jo només et dic que és una joia.
7: Idò, mira, sorpresa que tothom estigui pendent per descobrir-la. Titulars del Dia Mallorca, Jaume Noguera.
11: Mira, avui parlarem d'un estudi que ha fet el seu monogràfic de Palma sobre Sant Jove i la Sardina. Ah, per què? Idò, escoltau. També de dues motxilles satelitals que tindran els bombers de Mallorca per zones on no hi ha cobertura. I també de per què molt sabem les lletres de les cançons de manera tan fàcil.
1: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
12: Bon dia. 25 persones denunciaran davant dels jutjats les càrregues policials de la manifestació del passat dia 27 de juliol contra la saturació turística a Palma. Són els ciutadans que resultaran ferits aquell dia i que han contactat amb la plataforma Menys Turisme Més Vida per iniciar les accions als tribunals.
13: En parar davant aquest fet, les organitzacions avisen que la protesta, la manifestació no minvarà i que la violència policial no eliminarà, diuen, la seva activitat política. Ho manifesta Jaume Pujol, portaveu de la plataforma Menys Turisme Més Vida, recordant la manifestació convocada a Solla per aquest dissabte.
14: Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Solla, que creiem que així serà, i esperem que davant d'una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui pues, lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
12: Ceuta demana ajuda a la resta de l'Estat per fer front a la crisi migratòria que encara no ha permès a la ciutat autònoma tornar a la normalitat. El president Juan Jesús Vivas assegura que la situació ara mateix és caòtica i insostenible i calcula que hi ha d'haver 6.000 persones encara pels seus carrers sense cap solució a la seva situació.
13: En una entrevista avui a Televisió Espanyola, Vivas s'ha mostrat molt preocupat sobretot pel futur dels 1.100 menors migrants que, segons calculen, són tots sols a Ceuta i que necessiten que la ciutat se'n faci càrrec. Per tot això, ha fet una crida la solidaritat de la resta de les regions espanyoles, ha mostrat el seu suport a la reforma de la llei d'estrangeria per redistribuir-los, diu, de manera vinculant.
15: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneració de la integritat territorial d'Espanya.
12: Diversitat d'opinions entre els restauradors i els comerciants del port de la Savina Formentera pel que fa al balanç del mes de juliol. Les botigues parlen d'una davallada de les vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants parlen de xifres superiors als de l'any passat.
13: Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors del port de la Savina al mes de juliol. Parlen de xifres de fins a un 15% més elevades a les de l'any passat. Destaquen, sobretot, l'increment del turisme espanyol i també una davallada important del mercat italià.
16: Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y ya no más.
17: Julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada. Y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
12: S'avança la campanya de la recollida de garroves per les altes temperatures a les illes, un fet que comporta que siguin més primes i caiguin de l'arbre perquè s'han assecat a mas d'hora. No obstant això, el garrubí, que és la llavor i la part de més valor del fruit, no es veu afectat en la seva producció.
13: Segons la gerenta de la cooperativa agrícola, el municipi de Porreres, Esperança Mora, esperen incrementar les tones de garrova de l'any passat en la cooperativa, que es varen situar en 227, ja que la mitjana sol ser superior entre les 400 i les 600 tones.
18: El garrover és un arbre que aguanta molt i és un arbre molt valent, en certa manera. Si anem per fora vila, doncs veiem sempre aquest garrover. Aquests darrers anys ha hagut qualque plaga que també li ha afectat i debilita un poc l'arbre, però el que molt importa és el garrover, és dels arbres que s'adapten més en aquests canvis de temperatura, però bé, enguany també li ha fet fer aquesta rapidesa en la maduració.
12: 12:04, més notícies a la una.
1: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Les altes temperatures extremes durant la celebració dels tradicionals jaleos de Menorca estan generant una gran preocupació per la salut dels cavalls i fent que les diferents justes de caixers i responsables dels ajuntaments de Silla també vagin adaptant els protocols, fan canvis en l'esdevenir dels actes. Per exemple, aquest cap de setmana, a Es Migjorn Gran, es va canviar l'hora del jaleo. Fornells, dos cavalls es van haver de retirar de la qualcada perquè van patir un cop de calor. I a més, ja ho sabeu, es va viure també un accident tràgic enmig de la plaça d'Escaleo, la mort repentina d'un cavall de 22 anys, conseqüència d'una parada cardíaca. I és que els cops de calor, tot i que poden venir de manera progressiva, també es poden manifestar de manera sobtada i sense previ avís, quan s'està masses hores exposat a les altes temperatures i sota el sol, per exemple, d'una plaça de jaleo. Avui en parlarem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dimecres 5 d'agost.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Sí, va, que avui li dedicarem el programa a totes les mames, perquè avui no se celebra cap dia mundial, tampoc dia internacional, però estem immersos en la Setmana Mundial de la Lactància Materna.

0: I de sí, per totes les mamàs, sobretot aquelles que aquest dia que mos esteu escoltant a l'altra banda dels micròfons esteu donant de mamà, amamentant les vostres criatures. Va, més efemèrides d'un dia com avui, un 5 d'agost de l'any 2016, es varen inaugurar els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Anem a explicar-vos algunes curiositats de la història dels Jocs Olímpics. Sabíeu que a l'antiga Grècia els atletes corrien i lluitaven totalment despuats? I d'ho feien com a mostra de tribut i de perfecció física perquè tothom veiés la perfecció del seu cos atlètic. Per aquelles èpoques, els qui guanyaven els Jocs Olímpics no rebien medalles ni de bronze, ni de plata, ni d'or. Eren guardonats amb una simple corona de fues d'olivera. I a més, els Jocs Olímpics a l'antiga Grècia eren una espècie de treves sagrades. És a dir, si hi havia qualque guerra entre ciutats o estats grecs, s'aturaven per permetre que es viatge tant dels esportistes com també dels espectadors fos un viatge segur.
1: És complicat, eh?
0: Els primers Jocs Olímpics més moderns, hi havia algunes modalitats esportives semblants a les que practicaven els grecs, però que avui en dia ja no se celebren i, a més, ens semblen fins i tot molt estranys. Per exemple, modalitat del dol de pistola. Com allò de ses pel·lícules de l'Oest. I dels dols de pistola havien estat una disciplina olímpica, però no ho feien amb bales de plom, ho feien amb bales de cera. Que deien que eren manco perilloses, però bé, també devien fer un poc de mal, si te'n donava qualcuna. Sabíeu que les medalles d'or no són d'or pur? I doncs resulta que des del 1912 estan fabricades principalment de plata, recoberta amb una petita lleugera capa d'or.
1: Ah, lots, en sèrio.
0: Més curiositats dels Jocs Olímpics. Vos en recordeu de l'actor que va interpretar en Tarzan? I del seu nom era Johnny Weissmuller. Aquest famós actor que forma part de la història del cinema en realitat no era actor, no. Era un atleta medallista olímpic real. Va guanyar fins a 5 medalles d'or i una de bronze en natació durant els anys 20. I gràcies al seu físic es va guanyar el paper de Tarzan. Com a Tarzan va gravar 12 pel·lícules. I l'atleta amb més medalles de la història és també un nedador nord-americà, aquest de nom Michael Phelps, amb un total de 28 medalles, 23 d'or, i 6 les va aconseguir als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, el 2016, que es van inaugurar un 5 d'agost.

Per exemple, el jugador de bàsquet maonès, en Sergi Llull, medalla de plata a les Olimpiades de Londres 2012 i també va estar a Rio de Janeiro l'any 2016. Allà va aconseguir medalla de bronze. I també en Joan Cardona, regatista, medalla de bronze als Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2021 i l'atleta de triatló maonès en Nil Riudavets, medalla de bronze als Paralímpics de París l'any 2024.

0: Des d'ara fins la una en directe al Dia Menorca tenim ja per aquí els estudis el veterinari aquí, en Quique Parpal, que d'aquí una estona tindrem oportunitat de conversar amb ell. Ha estat es veterinari a ses festes d'Es Mercadal i Fornells, vigilant i vetllant per sa salut dels animals dels cavalls. També seràs veterinari de ses festes de Sant Lluís, així que d'aquí una estona tindrem oportunitat de conversar amb ell. Després ens visitarà na Joana Garau, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre Històric de Mo, perquè mos conti com ha anat sa darrera reunió amb sa regidora responsable de sa gestió de s'aigua des municipi. És dimecres, descobrirem sa història de Pneumàtics Menorca, Canadà, de Mo.
1: Com es diu vostè?
0: I d'ell es diu Fanny Mateu i ens acompanyarà a aquesta hora del dia tots els dies del mes d'agost, perquè malauradament fa feina, igual que la resta de l'equip del Dia Menorca. Bé, una part, perquè l'altra part la tenim de vacances. També, com estàs, Fanny? Bon dia.
2: Molt bon dia. Res, abans de començar amb l'actualitat del dia, només dir que en Johnny Weissmuller, aquest que va ser campió amb un total i que va fer de Tarzan,
0: sí,
2: va ser el primer marit de la Tita Cervera.
0: També. Mira, tu, ostres!
2: Li va guanyar el cor, també.
0: A més, també, eh? Mira, tu, un poquet de cor sempre està bé,
2: el
0: també.
2: Taparrabos, sempre el taparrabos ajuda.
0: Sempre ajuda, sí, sí. L'home es veu que van intentar fer un Tarzan xerrant i es veu que era molt dolent com a actor, però això sempre es va quedar
2: que
0: només...
2: Sempre ha quedat així.
0: Sempre s'ha quedat només amb el seu mesquí. So habitual de...
2: Feia cara bona al lot.
0: Sí, totalment. Bueno, sabem moltes coses, de l'home d'en Tarzan. Amb quines notícies esteu fent feina els companys dels serveis informatius d'Ivetra Ràdio i Televisió, Fanny?
2: Doncs continuem amb el tema, amb el desgraciat accident de l'aeroport de Menorca. Avui hem parlat amb Comissions Obreres perquè d'Aena, amb els del sindicat, els treballadors d'Aena, perdó, que sempre demanen que, doncs, que hi ha molts problemes amb el personal d'Aena, però a més ens diuen que ells ja fa temps que avisen a la direcció de l'aeroport que allà s'ha de fer alguna cosa, s'han de prendre algunes mesures de seguretat perquè ja els cotxes van a molta velocitat, perquè no hi ha il·luminació, etc. Així que bé, tornarem sobre aquesta qüestió. Us hem de dir que estem intentant de totes maneres parlar amb Aena perquè ens diguin alguna cosa, perquè això ha estat dins el seu recinte. Només us diré que ahir la resposta de comunicació va ser: esto no ha sido en el aeropuerto. Bueno, jo diria que l'aeroport dels terrenys comencen ja a la rotonda que hi ha abans de l'entrada, perquè per això van fer el carril bici aquell zigzagueante i així. Però bueno, ens han dit que... Bé, molt bé, doncs parlarem d'això. També parlarem avui a les 10 del matí. S'ha convocat una reunió a Sant Lluís, a l'Ajuntament, per parlar del tema de la sequera en el municipi, igual que a tots els municipis. Recordem que Sant Lluís és un dels municipis amb més gespa ornamental que podem trobar, amb aquelles cases, supercases que hi ha a la Costa Sud. Veurem a veure quines mesures prenen. També doncs parlarem de l'eclipsi, com no pot ser d'una altra manera.
0: Ja el tenim aquí, gairebé.
2: Ja el tenim a mig empassat, ja, del coll.
0: Sí, sí.
2: Parlarem de les, dels canvis que faran alguns restaurants respecte que tenen vistes a la mà respecte a l'eclipsi. Només us he de dir, per exemple, que hi ha un restaurant que fa un menú de 200 euros.
0: Bueno, bé.
2: Ara tindràs un astrònoma a petició que podràs dir-li: venga un moment, que no acab d'entendre, m'ho pot tornar a explicar. Parlarem d'això també i amb altres coses, però per exemple també això per ràdio no té massa sentit, però si algú vol tenir la ràdio posada i la té les imatges de sa tele a l'hora de l'informatiu, veuran les feines per llevar els ferros que havien quedat a salgar dins la platja, allà a la plataforma, perquè han hagut de rompre la cera, arribar una retro, són pedres que pesen més de 10 tones, les han hagut de partir per la meitat. En fi, que són imatges que estan bé.
0: I doncs, a partir de les dues, tant a l'informatiu migdia TV3 Televisió com també aquí a la ràdio, aquestes
2: notícies
0: i d'altres notícies. Gràcies, Fanny. Fins d'aquí una estona.
2: Adéu.
3: De moment estem per ara perfectes.

L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui cel poc ennivolat, màximes de 34 graus i mínimes de 24, vent fluix de tramuntana amb brises costaneres, aquesta hora del dia 30 graus a Mó, humitat del 67%, sensació tèrmica de 34 graus. Avui al matí feia solet, ja fa més d'un mes que no fa fred. Sí, fa dies que no fa fred, les 12:17, pausa i seguim.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
4: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
0: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Entrem en matèria, ho dèiem a l'inici del programa, durant el jaleo del vespre de les festes de Sant Antoni de Fornells, dos cavalls varen ser retirats perquè van patir dos cops de calor i a la segona volta un cavall de 22 anys de la creueta des Migjorn Gran va morir de manera repentina just quan va entrar a la plaça de Salgaret per celebrar el tradicional jaleo. La mort va ser a causa d'una parada cardíaca, un succés que ha generat un debat sobre els protocols de benestar animal i que també es poden fer replantejar qualcun dels els actes. Per exemple, es Migjorn Gran es va prendre la decisió per primera vegada d'avançar el jaleo de diumenge al matí a les 10 en comptes de les 12 del migdia per protegir a la cavalcada de les altes temperatures. Ens acompanya avui als estudis d'Ivetra Ràdio Mo, es veterinari de Quins, que va atendre en els cavalls de Fornells i també va estar cuidant el benestar dels cavalls a les festes des Mercadal. Quique, per pal, com estàs? Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, gràcies.
0: Fas feina com a veterinari durant les festes, es Mercadal, Fornells i també seràs a Sant Lluís?
1: Sí, enguany tornaràs a Sant Lluís també. Ja fa un quants anys que faig aquestes tres festes.
0: I com recordes els fets ocorreguts a la plaça del jaleo de Fornells?
1: Malament, però bueno. Va ser molt ràpid. Jo estava xerrant amb un caixer, amb el caixer casat, precisament estàvem xerrant, que tot anava molt bé, que les voltes eren ràpides, 35-36 minuts per volta, i que anava bé, la primera volta, i me van cridar a la concejala del Mercadal, de Fornells, que hi havia un cavall a la plaça que no s'aixecava, i vaig anar corrent. De fet, vaig agafar darrere la policia, ells també hi anaven, i vaig enganxar ells, i vaig arribar, i quan vaig arribar ja estava fent... El cavall estava mort. Va tancar de darrere avui, va fer darrere l'e, i va morir. Estava...
0: Va morir per parada cardíaca, ja relació amb sa calor a sa plaça?
1: Això ja es podem especular, perquè... Bueno, va tenir una parada cardíaca, està clar, els cavalls a vegades fan un aneurisma d'aorta, rompen una aurícula, un ventricle, bueno, no han fet autòpsia ni fa falta perquè tot és el mateix. A causa de què? Bueno, va fer molta calor, no sé, el cavall aquest jo no l'havia vist, a missa, per exemple, havia vist altres que m'havien avisat i aquest no sé com estava, suposo que estava bé perquè al final el genet que el colcava fa anys que el colca, vull dir, el coneix. I així va passar, va morir, bàsicament.
0: Així passa a vegades, sí. Des de l'any 2000 que cuides el benestar dels animals, a les festes des Mercadal, Fornells i també seràs a les festes de Sant Lluís. Dius que havies vist altres cavalls perquè, clar, com és la feina de tenir cura sent veterinari en l'esdevenir de la festa?
1: Clar, a la festa, bàsicament, el que és intentar ser apuesto a les hores que passa, perquè a vegades m'ha passat, arribes a les 5 i a les 5 i 5 un cavall ha ferit un cotxe i s'ha fet un tall i li ha hagut de donar 4 punts. I a vegades arribes a les 5 i no tens res fins que acabes jaleo, vull dir, s'allà fins que t'avisen. Jo a vegades sempre vas caminant, mires un, mires un altre, i mires el cavall, i com que conec quasi tothom, què, com va, bé, no sé què, i vaig xerrant. Però, clar, si no te diuen, el cavall li veig això, el cavall li veig això, doncs pues no vas dient-te un, tu m'he de caminar el cavall que el veig que respira massa fort, tu m'hauries de... No, això és ell, això és qui va damunt, qui ha de dir si veu alguna
0: cosa. Aquesta feina coordinada entre els cavallers, la junta de caixers i el veterinari, en aquest cas que és en Quique que va estar en aquestes festes, com identificar, perquè les festes de Fornells, no sé si és Mercadal, es va retirar qualque sí. Cavall per cop de calor.
1: No es va arribar a retirar, però es van aturar. O sigui, antes de la primera volta, crec recordar, hi va haver dos cavalls que també van avisar que respiren molt feixuc, respiren molt fort i fan molt de pantaix. Bueno, van mirar i tots dos estaven bastant a munt de temperatura, bastant a punt de pulsacions, bueno, símptomes d'un inici de cop de calor. Vam atracar una manguera que hi havia dins un pati d'una casa allà de Mercadal i és la segona o la tercera volta ja van sortir. Van recuperar molt ràpid, clar, esfosquet. El jaleo del vespre sempre vas cap a la fresca, teòricament. No vas cap en el sol, com es matia. I van recuperar bé i van sortir. Un va sortir la segona volta, crec ja, i l'altre la tercera.
0: Clar, probablement aquests dos cavalls, si haguessin sortit es matí, a l'anar cap a les hores centrals del dia, potser s'hagués pres una altra decisió.
1: Almenys eren aturats. Bueno, jo, antes de sortir, ens vaig tornar a revisar.
0: Clar.
1: Si no haguessin millorat, no haguessin sortit. Evident. O potser es matí haguessin dit, mira, atures i fas la volta a la canya. I replegues la canya i ja està. Però, bueno, no va fer falta.
0: A Fornells sí que es van retirar. Va ser en Escaleo desvespre, no també, que es van retirar dos?
1: Sí, quan anaven cap a missa me van veure per allà pel carrer i tots dos me van dir, podies venir a veure el cavall que no el vaig bé. I tots dos estaven hipertèrmics, taquicàrdia, bueno, freqüència cardíaca alta, respiratòria altes i estan sempre, però excessivament altes. Vale? Perquè avui després d'un esforç estan altes, però molt altes. I tots dos es van aturar, refrescar, ja havien posat mangueres, l'Ajuntament de... Bueno, de Fornells havien posat mangueres i van refrescar, van millorar, però no van millorar prou com seguir i van aturar. I un altre aquí també em va dir si me'l podria mirar i aquell va continuar, aquell no tenia, aquell respirava fort però estava bé.
0: Un cop de calor, imagino que és com també els que ens poden donar les persones, no? Que alguns poden donar uns símptomes que poden ser de manera progressiva, però també pot donar un cop de calor repentinament sense previ avís?
1: Sí, però és més raro. Normalment sempre donen alguna cosa, veus alguna cosa. Inclús, per exemple, que es turen de suar, que algú no sua fent un esforç, no és normal. Se li rega la pell, es posen coses congestives, sobretot el tema respiratori. Algo sempre hi sol haver. El que passa és que hi ha coses tan subtils que no et notes. Però antes de morir, per exemple, hi ha algo.
0: Com has vist la decisió del mitjor gran d'avançar a Escaleo a les 10 del matí?
1: Per això, fantàstica. Això és una cosa que es xerra i jo xerro amb gent que lloguen cavalls i gent propietaris i sempre xerren tothom antes de tot això, eh? I sempre s'està dient algú s'haurà de canviar i una de les coses és aquesta, vull dir que els cavalls a les dues han de ser a casa seva, crec jo, però clar, després cada poble, cada junta de caixers, cada caixer, cada un té la seva opinió i és molt difícil posar tothom d'acord. Però va ser una bona idea. Jo crec que va ser una bona idea.
0: Per tant, Quique, segons el teu parer i també com a professional de la salut i del benestar dels cavalls, s'han de replantejar qualcun dels actes de ses festes?
1: Sí, jo crec que sí, que hauran de fer. Algú s'haurà de fer. Estem horaris. A part de els horaris, adelantar, fer escalió antes o aquestes coses, és que, en principi, pel meu punt de vista, ses festes s'estan fent eternes. O sigui, es fa llarguíssim. Per això se me fa pesat. Vull dir, jo t'ho diria que si no estic de guàrdia ja no hi vaig. Perquè, i jo havia sortit a festes 11 anys, quan era jove. No hi vaig, m'avorresc. M'avorresc perquè es fa llarguíssim, no acaba mai. Això que surtin, hi ha pobles que surten a les 7:30 del matí i acaben a... Bueno, és igual. Es fa molt llarg. Es fa molt llarg.
0: Clar, no només és Escaleo, els cavalls ja venen d'unes activitats, ja s'ha fet un replec, ja porten estona pels carrers i alguns pobles realment es fan llargs.
1: Allà qualque replec molt llarg.
0: Per exemple, ara les festes de l'os surten d'un en un.
1: Sí, això és un altre tema que també ho duen molt. Però també jo xerro amb gent de l'os i n'hi ha qui demà baratarien i farien de dos en dos i n'hi ha qui no vol sentir ni l'olor. Vull dir que... Per això et dic que cada poble, cada junta de caixers i cada caixer té les seves idees. S'han de posar d'acord, de qualque manera. És difícil.
0: I el Escaleo de les festes d'amor, que a més s'allarga molt i a més encara hi han després actes com sa samba, es volem vi, que aquí encara els cavalls ja no hi són, però hi ha la gent que també hi ha possibilitat de cops de calor i després hi han ses corregudes, a més dels animals.
1: Clar, el tema d'amor també... Estem a horaris, jo crec que és... Jo no he estat mai de guàrdia, amor. Una de les coses perquè he pogut triar i no, és massa llarg. Vale? Però xerrant amb gent que lloguen cavalls, per exemple, tu penses que si acaben amb un poc de sort que vagin a les 12 del vespre del dissabte, si tenen els cavalls a Ciutadella, quan arriben i ho tenen aclarit, són quasi les 2. A les 5 han de tornar a partir. O sigui, aquells cavalls tenen 3 hores de descans al vespre, han de menjar-lo del vespre, han de menjar-lo del matí. Vull dir que no és molt sa, diguem, pels cavalls. Perquè si a les 7:30 han d'entregar els cavalls, doncs tenen això, un marge de 3 hores d'estar establats i descansar.
0: Clar, acaben Escaleo de la nit, l'acaben molt tard, comencen molt prest i el dia es fa llarg.
1: Es fa llarg, per això. Això és un poc problemàtic, però bueno.
0: Clar, rellem de que són els cavallers, genets, que són els que també donen avís i van cuidant els cavalls. Hi ha qui té cavall propi, hi ha qui està dins del món dels cavalls i, per tant, coneix també molt més de l'animal, però també hi ha qui lloga el cavall i que no té cavall propi. Tampoc potser no tenen tanta experiència com per poder detectar si el cavall està respirant d'una manera o d'una altra.
1: Totalment d'acord. És un problema, però bueno, jo crec que és un problema que haurien de solucionar els propietaris dels cavalls. Vull dir, si tu tens 10 cavalls i llogues 10 cavalls, has de tenir 10 persones que sepin que estiguin preparades per muntar un cavall. Que estiguin preparades per sortir a una festa. Sortir a una festa d'una seva feina i has de saber què fas i bueno, has de conèixer un cavall. Jo crec que no tothom que surt a les festes coneix un cavall, però bueno.
0: Això és una de les coses que també s'haurien de canviar, no?
1: Però això és un tema veterinari, això ja és un tema com a observador de les festes.
0: Sí, sí, sí. Les altes temperatures estan aquí i, sí, per tant, hauran de modificar qualcun dels actes i també en el moment que una persona decideix sortir a cavalcada, a més de conèixer el protocol, haurà de conèixer també una mínima benestar animal i, per tant, mínims símptomes del cavall per possibles cops de calor.
1: Exacte. Exacte, algo haurien de saber. A Sant Lluís, enguany m'han convidat a la reunió de caixers, que és, crec que és dia 14, aquí ja es reuneixen tots els caixers els de poble, els convidats de fora de poble, m'han convidat, bueno, bàsicament perquè els expliqui quatre coses. N'hi haurà més de la meitat que sabran, tot el que els explicaré ja ho sabran. Però, bueno, potser aconseguim que qualcú miri si es cal respira més o si te vagi un poc més alerta en fer segons quines coses, no ho sé, ja veurem. No sé què farem en aquella reunió, ja ho veurem.
0: Bueno, mira, uns cursos previs a tots els cavallers per poder fer mínima salut, no?
1: Sí. Ja veurem si podem dir alguna cosa. No ho sé, ja
0: veurem. Jo és el que t'anava a demanar ara. També seràs a les festes de Sant Lluís i supos que esteu ratllant ja amb la junta de caixers, encara queden uns dies, però si una altra de les coses que estem veient molt habitual en les festes, sempre hi ha allò de anem a valorar si farem les tres voltes i canyes o farem dues voltes i canyes. Enguany, es migjorn, dies abans ja es va decidir que no es faria una volta. També va passar a Mercadal i Fornells, que també es va decidir una volta mancom, dues voltes i canyes ja en tenim prou.
1: És que això jo crec que és lo normal. O sigui, jo crec que dues voltes i canya seria lo normal. Lo de tres i canya, bueno, és perquè, clar, la gent li agrada quan tens allà dins el lío, no? Però jo crec que dues voltes i canya és suficient per tots els pobles. I, per el que tinc entès, Sant Lluís està xerrant, mirant, tenir un plan B, vale? Plan A i plan B. Plan A és lo de sempre i el plan B crec que seria inclús, segons com estigui aquell... Hem de dir que els finals d'agost no és com els finals de juliol, vale? Però si s'ha de canviar la missa es podria canviar, si s'ha de llevar una volta es podria llevar... Bueno, un plan B, segons els temps, segons el clima.
0: I del dia 14 hi haurà reunió amb la junta de caixers, que per primera vegada també hi haurà el veterinari, en Quique, per veure com poder cuidar els animals, que és important tenir cura dels cavalls i també de l'ase, que també pateix, igual que la resta de la cavalcada. Quique, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres, perquè estàs avui de feina i amunt i avall, no?, de finca en finca.
1: Sempre.
0: Cap on vas ara?
1: No, vaig cap a Sant Lluïtge.
0: Ara cap a
1: Sant Lluïtge. Vaig cap a casa. Cap a casa.
0: Moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és història.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77.

0: ens endimoniam!
1: Que repiquin!
2: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Les 12:38 minuts, seguim en directe. L'Associació de Veïns del Centre Històric de Mos s'ha reunit amb la primera tinent d'alcaldia d'Hisenda i Ciutat, la senyora Helena Costa, per ratllar de la gestió de l'aigua en el municipi. Una qüestió que preocupa i ocupen els veïns, que fa anys que pateixen els efectes de la contaminació per nitrats, molt superiors als permesos pels índexs aptes de consum humà, també per la desnitrificadora, que en aquests moments no està en marxa. Bé, que ens ho expliqui millor la presidenta de l'associació, Joana Garau, com estàs? Bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, just us heu reunit amb la regidora, teniu temes que preocupen a l'associació i que us ocupen també en les vostres reunions, però ara mateix saigo un dels primers.
1: Sí, no, i tant, quan van començar a veure notícies sobre els canvis de plans de l'Ajuntament de Maó d'una tercera desnitrificadora per una desaladora, van pensar que havien de demanar una reunió en l'Ajuntament que mos ho expliqués, i així va ser. Helena Costa, tot d'una, mos va rebre el passat dia 24 de juliol, i van tenir aquesta reunió que mos va explicar aquests canvis esdevinguts darrerament i els plans del futur pròxim.
0: Suposo que com a associació de veïns del centre històric, a totes les cites que hi ha oportunitat, a les jornades d'aigua que es van celebrar fa uns mesos, sempre que hi ha informació d'aquesta qüestió, que algú o altre hi va, perquè és un tema que ja fa molts anys que hi ha problemes per contaminació de nitrats, perquè l'aigua no és potable, perquè no hi ha suficient aigua, perquè estem en sequera. Enguany, des de l'Ajuntament ja també ho apunten, estem en uns límits de que segurament tindrem talls d'aigua. Quins són els temes que us han dit en aquesta reunió en quant a totes aquestes qüestions?
1: Pues mira, sí, nosaltres cada vegada que ens reunim en l'Ajuntament, normalment és la regidora, però a vegades també s'hi afegeix es balla, sempre és un dels temes. És a dir, hi ha tres temes que surten sempre a totes les nostres reunions, a part d'altres que són l'esplanada, la reforma de l'esplanada i el manteniment actual, l'aigua, la potabilitat de l'aigua de Maó i ara l'escassetat, evidentment, i el sistema de recollida de fems. Val? Llavors, pel tema de l'aigua, que és el que avui ens ocupa, resulta que l'octubre passat, ara fa gairebé un any, van tenir una d'aquestes reunions sense regidora i ella ens va donar uns terminis per la desaladora de... Ai, la desaladora, perdó. La connexió des de la desnitrificadora de Sant Climent fins al Pou de Turó, que és el pou que ens abasteix d'aigua a tot el centre de Mó. Clar, no altres, el que és el centre i altres barris, perquè és així, el nivell de nitrats és més elevat de lo que es pot consumir. I llavors ens van explicar que es faria unes obres de canalització des de la desaladora de Sant Climent fins a Turó, de manera que s'aduria aigua desnitrificada, se mesclaria en l'aigua del Pou de Turó i com que baixarien els nivells de nitrats ja s'abastiria el centre i altres barris de Mó. Què va passar? Que en aquell moment, en el mes d'octubre, mos donaven per uns quants mesos i que a l'estiu ja tindrien acabada aquestes obres de canalització i ja podrien veure aigua. També mos van dir que la desnitrificadora de Malbuja, que com saps deu fer uns dos anys que va haver tot allò que es va espanyar i que li va costar els puestos a regidora d'urbanisme en aquell moment, perquè es va espanyar i va passar el que va passar, que també estaria en funcionament, però resulta que encara no hi està. Amb la qual cosa, sempre m'ho anàvem retrasant els terminis, i ara la regidora l'altre dia mos va posar al dia i mos va dir les obres de canalització s'han licitat, però encara no han començat. Estan a punt de començar, fixa't tu, encara no, i a l'octubre ens van dir que ara ja tindríem aigua, i que duraran uns 3-4 mesos, i que a partir d'aquí, quan hi hagi tots els permisos de sanitat i tot funcioni bé, podem tenir aigua potable. Nosaltres creiem que ja m'ho anem a un any. Vale? I en quant a aquesta tercera desnitrificadora que s'havia de fer justament a Turó, sobre

0: sobretot que la volíem posar en marxa pels períodes d'estiu, que és quan hi ha més persones i hi ha més necessitat d'aigua, és aquesta desnitrificadora que han donat una passa enrere i han decidit construir la dessaladora, aquesta portàtil o modular, que diuen ells que la instal·laran a Calafiguera.
1: Aquests canvis n'estàveu assabentats, us n'heu enterat a través de les notícies i també a través de la reunió. I clar, és el que comentes, no? En aquests plans van variant, van passant els dies, van passant els temps i també s'han d'anar reajustant. En el cas de la desnitrificadora de Malbuja, no està en marxa perquè ara tenim aquest rebuig d'aigua que s'ha de fer per tal de posar-la en marxa, però clar, ara ens trobam que si ho fèiem a l'estiu tenim aquesta escassetat d'aigua, per tant, lògicament no es pot fer ara, però clar, ja estem ratllant que portem molts mesos i que encara en falten molts per poder cada vegada tenir més casuístiques que fan que tot es vagi complicant un poc més.
0: Exacte, tot és molt llarg, veiem que ens donen uns terminis, clar, jo comprenc que la postura dels polítics, ells fan uns plans, però després tot se retrasa molt i veiem que passa el temps, anem de reunió en reunió i les coses de cada vegada més endarrerides. Efectivament, el que dius, les dues desnitrificadores, tant la de Malbuja com la de Sant Climent, estan ja funcionant. A més, el que m'ho va explicar la regidora és que són biològiques, no són d'osmosis. Els avantatges d'aquestes desnitrificadores és que tenen molt manco rebuig, perquè ja sabem per què fer aquesta operació de desnitrificar ha d'haver un rebuig d'aigua, s'ha de tirar, i consumeixen menys energia. Però, per contra, es veu que són unes màquines que són molt complexes, que qualsevol avaria tarda molt, després de posar-se en marxa, és molt lent i per això ha tardat tant de mesos. I, a més, quan està en marxa, intervé Sanitat, fa controls, fa anàlisis i ha de donar els permisos, perquè, lògicament, l'aigua potable t'has d'assegurar moltíssim que és potable. Val? Clar, quan ens van dir podrien estar en marxa, però donat que tenen molt de rebuig, no les volem posar en marxa ara, nosaltres van dir, no, és que estem bé d'acord, vull dir, ara ja no ve d'esperar 2 mesos, si vols, o un, de manera que comenci a ploure, els aqüífers s'omplen un poquet més i hi hagi més aigua i molta menys gent consumint, perquè no hem de perdre de vista que Menorca té moltíssim de turistes. Ja tenim una població que sobrepassa els 100.000 habitants des de l'any passat i, a més, tots aquests turistes que ens venen, que poden arribar, ara tenim una punta, ara mateix, a principi d'agost, que poden arribar fins als 200... uns 230.000 habitants o alguna cosa així. Clar, això és moltíssima de gent que estem a Menorca fent una pressió molt, molt bèstia damunt el territori, gastant molt d'aigua, tothom es vol dutxar, moltes piscines, moltes gespes, i carregar, i en els hotels ple de gent que, evidentment, bueno, pues venen aquí, van a la platja, s'han de dutxar, i hem de beure aigua, i molt de consum, també per els animals, per la terra, per tot. Clar, solucions, jo no sé si una desaladora és la solució o no, però també ens hauríem de plantejar, com amb altres aspectes, la massificació turística. A veure si posam algun límit, perquè la illa és petita, la illa té recursos naturals limitats i ens els estem acabant.
1: I paciència que teniu els veïns. Perquè ja fa uns quants anys, clar, les reunions que feis entre els que formen part de l'associació de veïns i del centre històric, quin és l'ambient? Hi ha malestar per part dels veïns de tants anys? Que, clar, que al final les conseqüències és comprar més aigua embotellada, és una despesa en l'aigua i la factura de l'aigua, i a més en l'aigua que tens que comprar embotellada perquè l'aigua està contaminada, i a més l'escassetat. Bé, no supos que aquest és un dels temes que també deu tenir que alguns dels veïns mossegant-se sa paciència, no?
0: Sí, sempre tenim queixes, a part de nosaltres mateixos, de sa junta. Clar, quan fem assemblees anuals, venen i sempre hi ha algun veí que es queixa de l'aigua. Nosaltres explicam que és un tema que, encara que sigui de ciutat i de territori, sempre duim a totes les reunions i ells ens posen al dia i l'únic que podem fer és transmetre-ho. Ara, clar, nosaltres tenim una postura davant de tot això, l'associació. Nosaltres el que pensam és que des de fa 15-20 anys l'Ajuntament ja va començar a advertir de que el consum de l'aigua era un poc perillós en el sentit que el nivell de nitrats era superior a l'ho permès per consum humà. Per tant, ja vam començar a a comprar garrafes d'aigua, a posar aparells d'osmosis. Què passa amb els aparells d'osmosis? Tenen tant de rebuig que nosaltres particularment a casa nostra no hem volgut posar. Però clar, o has de comprar garrafes d'aigua, consum de plàstic, que tampoc no convé, o posar uns filtros que no saps si t'acaben de filtrar prou aigua o no. Després, consideram que veiem que pot haver una manca de planificació per part de les administracions públiques, perquè no només de l'Ajuntament de Mó, sinó també a nivell d'illa, de tot Menorca. Val? És bé que l'Ajuntament des de l'any passat ja ha pres mesures, però veiem que hi ha altres ajuntaments que també és de Mercadal, però els altres de moment no estan fent res. I consideren que és un tema d'illa, un tema prou important i quasi com un tema d'estat dins el que és Menorca, perquè el Consell Insular també prengui cartes en l'assumpte i es pronunciï i que hi hagi una política de davallar el consum o d'adoptar algunes mesures.
1: I de Joana Garau, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre Històric, amb veu dels qui formen part d'aquesta entitat veïnal, gràcies per estar una estona amb nosaltres i malauradament n'haurem de seguir ratllant perquè, com bé dius, no s'apunta una solució immediata ni fàcil. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El Dia Menorca. Fet a casa.
1: Recte final del Dia Menorca per entrar a conèixer la història de Pneumàtics Canadà.
3: Hola, bon dia.
4: Envoltats de maquinària, pneumàtics i cotxos, ens trobem amb en José Moreno Fernández. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Propietari de Pneumàtics Menorca Canadà, però no fundador, eh?
5: No, propietari, però no fundador. Exacte.
4: Qui va començar amb el negoci?
5: En Juan Pablo Prieto, sí. El meu antiguo jefe, ja fa més de 50 anys.
4: I com neix el teu vincle amb aquest taller? Ja tenies vocació de mecànic, com va començar la cosa?
5: Sí, jo a los 18 acabé d'estudiar, me metí aquí como mecánico y mecánico pasé a propietario.
4: ¿De Bilbao?
5: De Bilbao.
4: ¿Cuándo llegaste en Menorca?
5: Pues llegué con 6 años y aquí me he quedado. Y Menorca es donde resido y donde creo que de donde soy. Comencé como mecánico, fui evolucionando, llegué a ser encargado y de ahí a que él tenía ideas de jubilarse y me pasó
6: el relevo,
5: exacto.
4: ¿Qué es mecánica rápida?
5: La mecánica rápida al final es lo que es el mantenimiento del vehículo anual. Es cambios de aceite, pastillas de freno, alineaciones, un poquito lo que es el mantenimiento diario que se tendría que hacer un coche.
4: El que bàsicament acostumem a deixar de banda, no? A oblidar un poc, sobretot els pneumàtics, que són un poc l'ovella negra dels cotxes, que no els tenim en compte mai.
5: Exacto. Los neumáticos es un poco el producto, el material que se deja un poquito olvidado. Parece que no tiene ningún tipo de importancia. Pero creo que es lo más importante, es lo que el vehículo coge al asfalto, a la carretera y un poquito lo que te asegura la buena frenada y todo.
4: En el cas de Menorca, les condicions meteorològiques, el fet d'estar envoltats de mar, de ser una illa, afecta d'alguna manera els pneumàtics?
5: Sí, claro. Se endurecen más. Y lo que pasa es que en una isla como Menorca lo que tenemos es que hacemos poco kilometraje. Eso sí que influye a la hora del desgaste o la duración del neumático. Aquí en Medellín, cambiarlos por desgaste, los cambiamos por envejecimiento, más que por otra cosa.
4: Feu feina aquí en aquestes instal·lacions completament obertes, no sé com porteu, com dueu el tema de la calor aquí fent feina diària, no podeu tenir aire condicionat perquè sempre està permanentment obert, com esteu gestionant el tema de la calor?
5: Bueno, lo gestionamos como podemos, tenemos ventiladores, corriente continua, intentamos siempre evitar horas de calor, están mucho en el taller. Hacemos horario de 7 a 3 y eso evitamos que por las tardes tengamos que estar aquí con el calor.
4: ¿Cuántos neumáticos podeu arribar a cambiar al llarg de l'any?
5: No lo tengo calculado, pero yo creo que rondamos los 300 al mes, más o menos. Es igual entre 2.000 y 3.000 al año.
4: ¿Me cuentas un poco el taller?
5: Sí, claro, ¿sí? Sí, claro que sí. Aquí tenemos la zona de turismo, neumáticos y turismo, con la máquina de equilibrar de última generación. Todos los fabricantes de vehículos la recomiendan. Aquí la tenemos para lo que necesitéis. Después tenemos la máquina de alinear por aquí, por esta zona. Que claro, cada vehículo que cambiamos neumáticos, pues comprobamos la dirección, que vaya todo correcto, todo bien. Y por la zona de allí tenemos lo que es el tema de camión, industrial y todo tipo de neumáticos grandes.
4: Com han canviat els hàbits dels conductors? Perquè cada vegada tenim cotxes més grossos, amb els neumàtics i les rodes més grans i més cars a mantenir.
5: Sí, esto es algo más, yo creo que tiramos algo más por el fabricante, por estética más que por...
4: Practicidad.
5: Exacto, exacto.
4: ¿Y el vehículo eléctrico híbrido os condiciona de alguna manera?
5: Hombre, sí, claro, el neumático, quieras o no, el neumático dura menos, son vehículos muy pesados y te hace menos kilometraje a la hora del uso del neumático.
4: Recentment heu obert una nova seu a Ciutadella. Com a propietari estàs fent moltíssima feina perquè estàs ampliant aquest negoci. El fet d'estar una banda i una altra de la illa, com, no sé, què implica per una illa com Menorca, no?
5: Bueno, implica que al final damos servicio por toda la isla. Tengo dos sedes, tengo un buen equipo que me respalda y gracias al equipo he podido evolucionar.
4: ¿Cuántos treballadors sou ara?
5: Somos 15 trabajadores en total, entre sede de Mahón y sede de Ciudadela.
4: ¿Quan fa que la va obrir la seu de Ciutadella?
5: Pues este mismo año, la abrimos en marzo, día 1 de marzo, iniciamos nuestra nueva aventura por Ciudadela y muy, muy contentos, la verdad.
4: Els problemes que hi ha aquí a Menorca amb la ITV, els famosos problemes que tenim amb la ITV, us condicionen d'alguna manera a l'hora de, no sé, del manteniment diari vostre?
5: No, el mantenimiento diario nuestro no, lo que nos implica es que nos llevan un poquito fuera de nuestra línea. No podemos acceder a las horas de ITV, los clientes se nos quejan, claro, porque no podemos dar el servicio que estamos acostumbrados a dar por culpa de que la ITV va como va.
4: ¿Costa trobar treballadors que vulguin fer una feina com aquesta?
5: Cuesta mucho.
4: Sí, ¿eh?
5: Encontrar gente capacitada o gente con ganas. Y más en una isla como Menorca, que estamos limitados en todos sentidos.
4: ¿Y qué sens, Josu, quan, no sé, després de quants anys d'ús hi ha aquí fent feina, llavors?
5: Pues llevo 25 años.
4: ¿Justos?
5: Justo, sí.
4: Ay, enhorabuena, entonces.
5: Gracias.
4: 25 anys justos i 25 anys que has pogut celebrar amb l'obertura de la seu de Ciutadella. No sé, ¿qué se siente, Josu?
5: Hombre, después de 25 años te sientes orgulloso y con muchas ganas de seguir. Cuando todo sale bien, tienes un buen equipo que te respalda, gente que te apoya y todo, pues claro, orgulloso de lo que he podido conseguir.
4: Como mecánico, no era tu idea, ¿no?, inicial.
5: No, mi idea era pasar un verano en el taller, probar lo que era la mecánica, seguir evolucionando y al final, pues toda una vida en el taller.
4: Qué curiosa que és la vida.
5: Pues sí, la verdad es que sí.
4: Josu, per acabar, un consell als menorquins.
5: Que revisen mal los vehículos, que los neumáticos tienen una duración de unos 5 años y tendríamos que tener más ojo y más cuidado con el tema de la seguridad.
4: Fem-li cas a en Josu, convidem aquí l'entrevista, li donem l'enhorabona per aquests 25 anys al capdavant de Pneumàtics Menorca-Canadà i una abraçada des d'aquí a tot l'equip que forma part d'aquest establiment que té dues seus actualment, a Mahó i a Ciutadella.

0: Bon humor, vostre valent de Vinigaus Band, mos acomiadam. Avui podeu fer moltes coses per tot Menorca. Hi ha nit de jazz a Sant Climent, a sa plaça, amb sa tradicional jam session dels dimecres d'estiu i també mercat de nit a l'O, que també es prepara per ses festes de Sant Llorenç. Hi ha diferents actes també culturals i esportius durant aquests dies previs a ses festes patronals.
1: Molta calor, massa calor. Nosaltres no tenim piscina i hem mogut aquí sa plaça.
2: És un menorquí, quina imatge.
0: I de cap a sa plaça, que hi falta gent. Bueno, de fet, avui a les 8 en Esmirador d'Esclaustre s'inaugura l'exposició d'en David Arquimbau fora de sa plaça. No us la perdeu. Demà tornar en família a partir de les 12 al Dia Menorca. A IB3 Ràdio.
3: Adéu-siau!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Més per Mallorca ha denunciat al Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. La formació presentarà esmenes a la llei del litoral per revocar les autoritzacions de les empreses que s'hi accedeixin i per penalitzar l'accés a noves autoritzacions.
2: La iniciativa arriba després que durant aquests mesos hagin transcendit alguns casos denunciats per residents com a Santa Ponça, Illetes o la colònia de Sant Jordi. Els veïnats han alertat de la instal·lació de gandules, parasols o altres elements sobre espais públics que dificulten el pas a l'ús normal als ciutadans, uns fets que la formació considera que no són aïllats. Escoltam la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon.
3: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
1: El PSIP ha exigit al govern l'obertura del Columbari de la Dignitat, un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura als cossos dels represaliats del franquisme que han estat recuperats en els darrers anys a fosses comunes i a cunetes.
2: També està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell per desig exprés de la família. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que, després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar l'espai i que ja s'hi puguin inhumar les restes de les persones assassinades.
4: Que obri d'una vegada per totes, que faci un acte oficial d'estat per obrir i per posar immediatament en funcionament el Columbari de Palma, que ho faci de la mà de les entitats i que sobretot que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per la nostra democràcia, per la dignitat i sobretot reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
1: El fondeig il·legal de Montposidoni marca mínims a Mallorca i Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa l'estiu de l'any passat. Són dades del Servei de Vigilància del passat estiu i ara incloses el darrer informe Mar Balear 2026.
2: Concretament, de totes les inspeccions, de tots els inspeccionats de les dues illes orientals, només un 6% aproximant estaven ancorats damunt la plana marina, quan fa només 8 anys fregaven el 20% de Mallorca o el 40% de Menorca. La situació, però, és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondejats de manera il·legal un 10% de les embarcacions inspeccionades per aquest servei, enguany ha superat el 20%. És la investigadora Margalida Montserrat.
5: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert, potser és perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruit, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'encoratges.
1: Queda just una setmana perquè es produeixi l'eclipsi solar i els diferents dispositius preparats ja estan enllestits. En l'àmbit sanitari, els reforços previstos es faran a 3 nivells, atenció primària, hospitalària i 061.
2: Ho ha explicat el director d'assistència sanitària del Servei de Salut, Germán Rivera, en una entrevista a l'informatiu Matí. Per aquest esdeveniment s'incorporaran 160 professionals. El que més preocupa el servei sanitari són els accidents que es puguin produir per l'elevat nombre de persones i les lesions oculars, especialment amb els menors de 6 anys.
6: A la retina no hi ha receptors del dolor o estan immadurs encara en els nens i poden no tenir cap símptoma i dolorós, però en canvi tenir lesions retinianes. Per tant, es recomana amb els menors de 6 anys intentar que no mirin l'eclipse solar directament. Se poden treure les ulleres en un moment donat o no fer les coses que li diuen els adults que s'han de fer.
1: Arribem a la 1:04, més notícies a partir de les 2 en l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca 2026-2027 se presenta avui a Somos davant la seva afició i ho farà en el trofeu Ciutat de Palma contra el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain. Per cert, la presa de pèl del Paris Saint-Germain s'explica ràpidament. No hi seran Vitinha, Dembélé, Doué, Barcolà, João Neves, Fabián, Zaire Merí, Renato Sánchez, Akram Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos i Lucas Hernández. Coneguts que venen Beraldo i Sofonov, dos porters, Kvaratskhelia i l'equatorià William Pacho. És la 48a edició d'un trofeu que ha canviat molt el seu model i fins i tot la seva transcendència i el seu simbolisme, com li ha passat a tots els trofeus d'estiu d'anys enrere al llarg del futbol espanyol. D'això i de l'actualitat parlarem tot d'una. Dit això, Javier Olaizola té tancada la seva sessió a l'Eldense. Mojica té permís del club fins demà. Samu Costa demana paciència a les seves xarxes socials perquè el seu traspàs encara no s'ha tancat. I els noms de David López i Jan Virgili també estan en l'aire, mentre el jove Òscar López, internacional en Bolívia, deixa el Mallorca B i se'n va al Getafe B. D'altra banda, l'Audo Eivissa ha jugat avui contra l'Elche Il·licità el primer amistós de pretemporada i ha guanyat per 3-1. I l'Atlètic Balears jugarà a les 6 contra el Llosetense a l'Estadi Balear. Pel que fa a la penya esportiva, nou fitxatge. El defensa de 27 anys de Mali i ex-Fuenlabrada i Salamanca, entre d'altres, Suleiman Gassama. Avui tenim segona jornada de regates a la Copa del Rei de Vela, on ja mana el rei Felip VI a bord de l'Hispània. Avui comença la Balearia Women's Cup. En tennis, Jaume Munar se retira del Masters 1000 de Canadà a Toronto abans de jugar la segona ronda contra el belga Bloch. En ciclisme, tenim Mavi García a la tercera etapa del Tour de França i Enric Mas i Albert Torres a la segona de la Vuelta a Burgos. En motociclisme, aquest cap de setmana torna al Mundial i Augusto Fernández s'afegeix al Gran Premi de Gran Bretanya, a Silverstone, a Joan Mir i a Izan Guevara. En bàsquet, Alba Torrents, Elena Puello i Aina Ayuso ja són a la concentració de la selecció espanyola pel Mundial de Berlín. I parlaran també d'escacs. El menorquí Paco Vallejo renuncia a l'Olimpiada d'Uzbekistan amb la selecció espanyola. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat la segona equipació amb el color morat corporatiu del patrocinador principal. És la 1:07, amb el control tècnic de Romina West i la producció de Xisco Ribas. Això és Esports 3. Comencem.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
3: Josep, com estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé.
5: Quan
4: hi ha vacances?
3: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
2: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: 1:34, l'UDE ha guanyat per 3-1 a l'Elche Il·licita, el primer amistós de la pretemporada. Víctor Sancho, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Jo no he pogut veure res, tu has vist qualque cosa?
1: A veure, he pogut veure el primer gol.
0: El primer gol, jo també l'he vist.
1: Exactament, que l'ha pujat el club a xarxes, una bona jugada en el minut 35, el primer gol que ha obert la pretemporada a l'Eivissa, en aquest partit contra l'Elche Il·licita. Bona acció d'Ander Joldi per l'esquerra i la rematada d'Iker Varela. Jo crec que dos jugadors que han de ser molt importants aquesta temporada són dos apostes clares del club i per la qualitat i el potencial que tenen, jo crec que tenen que ser importants i és una mica simbòlic, no?, que ells dos hagin estat els protagonistes d'aquest primer gol.
0: Després han anat al descans, si no vaig errat, a la represa han empatat l'equip il·licità i després Ortiz i Ullman han sentenciat, no?
1: Exacte, ha estat així. A la segona meitat em diuen que l'Eivissa ha perdut una mica més el control del joc, ha arribat l'empat en un desviament d'un jugador de l'Eivissa en pròpia porteria. I després en dos bones pressions de l'Eivissa amb els canvis ha aconseguit fer dos gols més. Pedro Ortiz ha marcat el mallorquí, que me diuen que també ha fet un bon partit, ha sortit d'inici, i després ha marcat un jugador del planter, diguem, del planter, ha arribat aquest estiu, es diu Leo Ullman, 21 anys, ha arribat de l'UCAM Múrcia, així que és més jugador de la cantera murciana que no de l'Eivissa, però bé, és un dels homes que ha arribat aquesta pretemporada, aquest mini stage que acaba demà, per cert, per ajudar el primer equip, perquè té molts de problemes, perquè entre jugadors que amb molèsties com Ivan del Olmo, com Javi Eslava, que avui no han jugat, o el lesionat Liberto Beltrán, que van comentar ahir, i encara tenen que arribar molts de jugadors, i doncs els homes del filial han tingut que tenir bastants de minuts, inclús Genaro Rodríguez, que havia sortit d'inici, el pivot, que és altre dels homes que ha de ser important, l'excanterà del Sevilla, doncs ha tornat a entrar, no?, en la segona meitat. Aquestes coses que alguna vegada ja hem vist a l'Eivissa en pretemporada, que jugadors que han sortit del camp tenen que tornar a entrar, perquè encara no hi ha suficients efectius com per fer dos equips diferents, no?, diguem.
0: Per acabar, pròxim amistós?
1: Pròxim amistós, dissabte, a l'estadi de Camises, partit amistós per les Festes de la Terra contra la Societat Esportiva Eivissa, 8:00 PM, en principi amb entrada lliure fins que l'aforament estigui complet, que no es completarà, veurem si es completa la tribuna almenys.
0: Ja són amics per jugar un partit o no?
1: Dues temporades seguides, sí, bé, jo, en el moment que jo crec que la Societat Esportiva Eivissa també va canviar de president, va canviar una mica, no?, la plana de, més important de l'equip, es van donar compte que no tenia sentit enrocar-se en el tema de les instal·lacions i van anar a marxar a jugar a Sant Rafael, que tornaran, per cert, a jugar a Sant Rafael tota aquesta temporada, perquè el nou camp d'Esputxet que s'ha fet a Vila no està preparat, ni tan sols per competir les exigències que té l'ESA d'Eivissa per competir a Tercera Federació, que ja és trist, això. Doncs tornaran a jugar a Sant Rafael a l'espera que en algun moment es puguin millorar les instal·lacions d'Esputxet, que seria la casa de l'ESA d'Eivissa, perquè està al municipi d'Eivissa i no al municipi de Sant Antoni, com Sant Rafael.
0: Molt bé, gràcies, Víctor.
1: Molt bé, una ferrada.
0: Adéu, tancant comunicació amb Eivissa, i al meu costat està el nostre company Xisco Riba. Xisco, bon dia.
2: Bon dia, Gavi.
0: Avui has parlat a la fi, perquè ha costat, amb en Florin Andone, el davanter de l'Atlètic Balears.
2: Així és, el davanter romanès que a la fi ha pogut tornar als terrenys de joc després d'aquella lesió que va patir el novembre de l'any passat, del 2025, i finalment va poder tornar a disputar un partit, va ser un partit amistós contra el Santanyí de la Tercera Federació, i en què en el seu retorn va notar un hat-trick.
0: Mira, imagina't. Ha tornat amb força, Florin Andone. Sentim aquesta conversa entre Xisco i Florin.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bueno, primero de todo, quería preguntarte cómo te encuentras, cómo está Florin Andone a día de hoy después de recuperarse de una lesión tan larga. ¿Cómo estás?
3: Bien, estoy bien. Físicamente cada día me encuentro mejor. Me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada, ojalá puedan ser todos, y llegar de la mejor forma posible a la liga.
2: Y bueno, creo que una buena muestra, ¿no?, de tu intención, ¿no?, de volver bien a los terrenos de juego fue este último amistoso contra el Santanyí de la Tercera Federación hace 4 días, en que el Baleares, ¿no?, tu equipo, ganasteis por 4-1 al Santanyí y con un hat-trick tuyo en tan solo 34 minutos. Imagino que no hay mejor vuelta que esa, ¿no?

0: tot ja llest, hi ha de moltíssima gent que encara no té el seu lloc, perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
1: Amb la segona jornada avui de competició de la Copa del Rei a l'Abadia de Palma i avui amb protagonisme per a la classe femenina, la Balearia Women's Cup, que entra en acció. 15 tripulacions comencen aquesta Copa del Rei i ho fan amb un format únic. La classe té 6 embarcacions monotipus que comparteixen els participants i que surten per tandes segons un sorteig previ. L'estrena de la vela femenina ja estan en marxa totes les classes de la Copa del Rei, una competició que, recordem, va donar ahir els surs de sortida a l'Abadia de Palma i ho va fer en l'embarcació del rei Felip VI a l'Hispània com a líder a la primera jornada. L'embarcació del monarca va empatar 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria a la segona prova del dia va donar el primer lloc provisional a l'Hispània. I a més, avui ha rebut homenatge la regatista Jup Bastard a l'Abadia de Palma. La mallorquina ja sap que es domina les aigües europees i acomiada de la millor manera possible la seva etapa a la classe optimista. Aquest reconeixement no és només pels triomfs aconseguits, sinó també per la seva constància i també pel seu nivell oferit durant tots aquests anys. Jup Bastard confia a aconseguir més èxits per a les illes.
2: És una regata molt especial per el club i per jo, perquè estic a Cameva, i puc venir cada dia. El club m'ha donat tot en aquesta etapa. M'agradaria ser patrona o algo per escut.
1: En ciclisme, el Tour de França femení arriba a l'Equador de competició. En aquest moment es cursa la 5a etapa de la Ronda Gala amb un recorregut de 140 km en sortida a Mâcon i arribada a Villiers-en-Beaujolais. Sense dubte, es tracta d'una jornada que portarà límit a les aspirants a la victòria. Les nombroses pujades i baixades que donen forma al circuit suposen un gran esforç per a les ciclistes, especialment esports de segona categoria, que obrin i tanquen aquesta maratoniana jornada de muntanya. Pel que fa a l'etapa d'ahir, la mallorquina Mavi García es va quedar a la posició número 52 a la contrarrellotge individual, un resultat que fa que s'allunyi de les posicions capdavanteres a la general, encara és 19a. I també s'està cursant ara la segona etapa de la Vuelta a Burgos, un recorregut de 178 km en sortida a Arcos de Llana i arribada a Valle del Sol. La competició burgalesa es va encetar ahir amb victòria per al britànic Matthew Brennan i pel que fa als dos representants balears, Enric Mas va arribar a la posició 43 i Albert Torres a la 128. En bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello ja es troben concentrades a la selecció espanyola. La vinicelamera i la palmesana posen l'accent balear al combinat nacional femení de bàsquet que s'ha concentrat a Madrid per començar a preparar ja el Mundial. L'equip de Miguel Méndez, encara sense les jugadores que són a l'NBA, però sí en les dues mallorquines, farà avui hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és el setembre a Berlín, Alemanya, i a la primera FEB l'Èstia deixa de patrocinar el Club Bàsquet Menorca 8 anys després. La Fundació, segons el club menorquí, ha explicat que la decisió respon a nous objectius estratègics. D'altra banda, l'equip menorquí ha anunciat un nou fitxatge, Marc Martí, a la pivot de 29 anys. El lleidatà, de 2 metres i 0,3 d'alçada, arriba procedent del grup KSA Cartagena. I acabam amb un breu apunt de tennis, aquesta informació esportiva, perquè el tennista Jaume Munar s'ha retirat abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 del Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el santanyiner va abandonar i cap vespre sense jugar contra el belga Alexander Blocks, que ha passat automàticament a la següent ronda.
3: Gràcies, Xisco. Fins aquí tota la informació esportiva. Falta un quart d'hora per a les 3 del capvespre. És moment de donar pas a la pausa publicitària. Serà breu i quan tornem parlarem d'una de les cites de l'any, l'eclipsi.

0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: Queda just una setmana perquè es produeixi l'eclipsi solar i els diferents dispositius preparats ja estan enllestits. En l'àmbit sanitari, els reforços previstos es faran a tres nivells: atenció primària, atenció hospitalària i el 061.
3: Ho ha explicat el director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, Germán Rivera, en una entrevista a l'Informatiu Matí. Per a aquest esdeveniment s'incorporaran 160 professionals. El que més preocupa el servei sanitari són els accidents que es puguin produir per l'elevat nombre de persones i les lesions oculars, especialment amb els menors de 6 anys.
4: A la retina no hi ha receptors del dolor o estan immadurs encara en els nens i poden no tenir cap símptoma i dolorós, però en canvi tenir lesions retinianes. Per tant, es recomana en els menors de 6 anys intentar que no mirin l'eclipse solar directament. Se poden treure les ulleres en un moment donat o no fer les coses que li diuen els adults que s'han de fer.
2: A Formentera, el conseller activarà un ampli dispositiu amb motiu d'aquest eclipsi. La carretera d'Escap de Barberia romandrà tancada com a mesura de seguretat.
5: La raó és que la institució preveu que el fenomen astronòmic congregui un important nombre de residents i visitants a diferents punts de l'illa. Per això, un ampli operatiu format per policia local, guàrdia civil, bombers, protecció civil, socorristes, tècnics d'emergències de medi ambient d'Ibifor, de l'Ibanat i voluntaris per al control d'aparcaments vetllaran per la seguretat dels assistents. Entre les mesures, destaquen la vigilància reforçada a tota l'illa amb patrulles itinerants durant la tarda, un dron que sobrevolarà els punts de concentració de persones i una embarcació de socorrisme de vigilància nocturna. També, com dius, es tallarà la carretera d'Escap de Barberia des de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit. L'accés al far serà exclusivament en autobús llançadera i el mercat de la Mola romandrà tancat.
2: Per evitar situacions de col·lapse aquell dia, l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa tancarà esglaonadament alguns carrers que donen accés a la costa. Els primers es tallaran al migdia i de manera progressiva fins a les 7 del capvespre. Gemma Guasch.
6: Molts volen viure el moment de l'eclipsi amb les millors vistes. L'accés a Calador serà el primer a tancar-se a les 12 de migdia. Alguns tenen assumit que hi aniran abans.
7: Venimos antes y entonces nos quedamos aquí y ya.
6: D'altres opten per quedar-se a casa perquè tenen bona visibilitat i perquè no volen patir pels talls de circulació.
8: Pues mira, nosotros vamos a estar en la azotea de casa viéndolo porque tenemos primera línea del eclipse desde Calamolí, porque justo la zona nuestra de cerca de la urbanización cortan la carretera. Entonces, si hay que estar en la playa desde las 11 de la mañana para ver el eclipse, como que no.
6: N'hi ha qui prefereix no desvelar on aniran a veure'l per evitar aglomeracions.
9: Plan preparado para ver el eclipse con las gafas homologadas y todo bien, en un sitio estupendo, pero secreto.
6: Altres carrers de Calateria o Calamulí es tancaran a les 5 de la tarda i a les 7 es tallarà un tram del carrer d'Escaló i també l'accés a Escaló de Soli. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir en transport públic o amb un motiu justificat. Els treballadors i residents hauran de mostrar el DNI, el certificat de residència, el contracte laboral o l'acreditació d'empresa. També hi podran accedir proveïdors i clients amb reserva als establiments de la zona.
2: Per cert, ja que parlem de trànsit, si sou a la carretera d'Andratx direcció Palma, molta precaució perquè s'ha produït un accident al quilòmetre 7 a l'altura de Sant Agustí que està provocant importants retencions que ja comencen al polígon de Son Bugadelles.
3: La DGT informa que els vehicles ja s'han retirat, però encara es mantenen aquestes fortes retencions en aquesta via i també en la carretera Vella, ja que molts de conductors l'han fet servir com a alternativa per evitar les aglomeracions.
2: I tornant a la informació sobre l'eclipsi, restaurants i establiments a primera línia adaptant el seu servei habitual per aquell dimecres, entrades VIP, amb vistes privilegiades, menús gastronòmics o sessions musicals complementaran l'esdeveniment astronòmic, això sí, prèvia reserva i pas per caixa. Clara Lorduy.
10: Tenir un establiment amb vistes de la posta de sol com el restaurant Coral a Ciutadella ja és un plus qualsevol dia de l'any. Cristina Merino és la cap de sala.
11: Normalmente para nosotros es súper importante el atardecer, ¿no? Nuestros clientes vienen atraídos por esto y este año que tenemos el eclipse justo en el momento previo, pues no podía ser menos y hemos preparado un súper evento.
10: Dimecres que ve la carta habitual es canviarà per un preu tancat de 220 euros per comensal, que inclou les explicacions d'un astrònoma, DJ, fotògraf i un menú gastronòmic inspirat en les fases de l'eclipsi. Al bar del costat, les terrasses del Vora Mar també es preparen per al servei més excepcional de la temporada. Les reserves de taules habituals s'han substituït per un tiquet d'entrada que per 25 euros inclou una consumició i, per suposat, unes ulleres homologades per veure l'eclipsi. Àlex Quevedo n'és el propietari.
12: Hem ampliat terrassa, hem posat més taules i més cadires, fem una carta un poc més reduïda tant de còctels com de menjar perquè és un dia especial, que hi haurà molta gent i al final necessitem anar un poc ràpid. I res, ens preparem el millor possible perquè serà un dia molt bo, a més en plena temporada, en ple agost, molt bé.
10: El sector de la restauració confia a capitalitzar l'atractiu de l'eclipsi amb una oferta complementària variada.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Durant el primer trimestre d'aquest curs, 24 alumnes de quart d'ESO gaudiran d'una beca d'estudis a Ottawa, al Canadà, una iniciativa de la Conselleria per premiar els estudiants balears amb la mitjana acadèmica més elevada.
3: Tenen una mitjana acadèmica de més d'un 9 i per això han obtingut una beca que premia el seu talent. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
13: Tenen la possibilitat d'anar a Canadà, de fer l'inici del trimestre a Canadà amb totes les despeses pagades, faran una immersió lingüística, en aquest cas en anglès.
3: Tots agraeixen el reconeixement de les seves bones notes.
14: I suposa un gran honor i recompensa el meu esforç.
15: Estic molt orgullosa d'haver pogut treure aquesta nota.
16: Una sensació molt bona, se sent molt bé.
17: No m'ho esperava gens perquè era una cosa que no entrava dins el meu plan d'aquest any.
3: Aviat emprendran l'aventura d'estudiar fora i ho viuen amb una mescla d'emocions.
14: Espero que sigui una experiència de vida, tant en llenguatge com en estar fora de la meva família. Espero aprendre moltes coses i que sigui una nova experiència, viure un lloc nou.
16: Un pot de por, perquè és un continent nou, ja no un país nou, és un continent nou. Però jo crec que és una experiència per disfrutar, per passar-se bé, per provar coses noves.
3: És la segona vegada que el govern convoca aquestes beques. L'anterior edició, el curs passat, els alumnes partiren a estudiar anglès a Irlanda.
2: I la Biblioteca Pública de Can Sales, a Palma, ha estrenat avui un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura. Permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius.
3: Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
18: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que hi havia en Mascomes s'havia fet per contratació externa.
3: Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
18: Illes que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes catxaleres i ha fa molt de temps dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
3: Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
2: Novetats a Can Sales, on els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Neus, has pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan en aquesta biblioteca aquests dies?
3: Així és. Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diu que encara que tenen temps lliure, és un bon moment per anar-hi.
15: Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
3: Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
19: Realment hem decidit entrar perquè es nin veiessin els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estic fent una volta per Palma i perquè es nin veiessin els llibres hem decidit venir aquí.
3: Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
20: Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
21: A l'escala de mostres, i en farem més.
3: L'escola de monstres, aquest és el conte preferit d'aquesta nina. El que està clar és que la gent, sigui usuària habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
2: I comença una nova convocatòria per reconèixer el talent creatiu de Mallorca. El Consell ha obert el termini per presentar obres als Premis Mallorca de Creació Literària i de Fotografia Contemporània 2026. Aina Morales.
22: Enguany, els Premis de les Obres de Llengua Castellana s'equiparen als del català amb una dotació de 80.000 euros per a les dues modalitats, a més d'introduir-hi categories de textos teatrals i literatura infantil il·lustrada. Les candidatures es poden presentar fins al 3 de setembre en literatura i fins al dia 3 d'octubre en fotografia.

0: Ha mort un dels guitarristes que més ha contribuït a l'evolució del flamenc, Pepe Habichuela, nom artístic de José Antonio Carmona, família dels que t'ama.
1: De fet, és el pare del guitarrista i conco del cantant. Ha mort 82 anys després de pràcticament tota una vida dedicada a la música. Feia 2 anys que estava apartat dels escenaris per mort d'una malaltia, però fa només mig any que va ser la seva darrera aparició pública quan va rebre la gran creu d'Alfons des del Savi. Mira como si doliera.

0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio. No ves que semos perdidos, ganados
1: historias que contar, más que algunos tienen. Felanit ja ha publicat avui el cartell complet de les festes de Sant Agustí. Els actes i concerts programats seran entre el 21 i el 31 d'aquest mes. Els plats forts són les actuacions de Celtas Cortos i Mclan, dia 22, el retorn de l'Axambusto, dia 23, i el comiat de Love of Lesbian, que escoltem de fons, Aina, dia 26.
2: Han escrit cartes a totes les nostres catàstrofes, contes xinesos per a nins del Japó, i han estat la banda sonora de Diumenges Estromànticos i Dies de Parc. La seva música ha marcat històries d'amor i d'amistat, de niñas cimentades, fans de John Boy, d'éssers únics, de qui vol toros a l'avui i de tot un exèrcit de salvació. Els seus universos són infinits, però les seves ni irreversibles passaran a la història aviat perquè han anunciat que ho deixen. I dia 26 segur que seran moltes les persones que voldran estar a la primera fila. Love of Lesbian, però, forma part d'un cartell més ampli que tindrà lloc tot el parc municipal de Sa Torre i que encetaran Mantra, Avalanche i Circo, entre d'altres, dia 21, dia 25, el torn musical de la Sirenita, i dia 28, dia de Sant Agustí, les festes populars se sumarà l'actuació de la dècada prodigiosa, per exemple. També tocaran Tomeu Penya i Sanguito, i dia 30, la cursa popular. Dia 31, el casta i els focs artificials.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies principals d'aquest dimecres 5 d'agost i en aquest punt hem de connectar amb la DGT per saber com està la situació viària. Claudia Zavala, bon dia, hi ha retencions?
1: Sí, muy buenas tardes. En este momento encontraremos retención en la autopista de András en sentido Palma desde Palmanova hasta el enlace con la vía de Cintura. Retención que se generó debido a un accidente ocurrido, por lo que se pide a los conductores que tengan un poco de precaución y paciencia en estos momentos. También en la vía de Cintura nos encontramos con un poco de retención en sentido aeropuerto desde San Valentín hasta las oficinas de San Hugo. En la autopista de Inca tenemos tráfico lento desde San Castelló hasta la incorporación con la vía de Cintura. Igual en la autopista de Yumayor tenemos un poco de circulación lenta desde el Coll de Rebaza hasta el aeropuerto. Es todo por el momento. Buenas tardes.
0: Gràcies, bon dia. I doncs ja ho sabeu, si sou al volant, aneu amb paciència a la carretera. La plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida confirma que ja preparen les denúncies per les càrregues policials als tribunals i que tenen 25 afectats. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. De moment l'acció serà col·lectiva i s'està valorant si es posen també denúncies individuals. L'entitat dirigeix el focus en els agents que van pigar els cops, però una vegada més reclamant que es depurin responsabilitats polítiques i demanen a la societat que la resposta en la cita de dissabte Soia torni a ser massiva. Álvarez Vallejo, n'està de portaveu.
3: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: La tragèdia a la mà es fa més grossa, ja són 27 les persones desaparegudes en la seva travessia a les Balears les darreres hores.
2: En aquests moments, dintre de totes les operacions, Salvament Marítim concentra els esforços en la localització de 10 persones migrants procedents d'una embarcació rescatada i que vespre a prop de Cabrera en 19 ocupants més, dos dels quals arribaven sense vida. José Ramón Crespí és el cap de Salvament Marítim a les Illes.
4: Arriben constantment pesteres a les nostres costes i les condicions meteorològiques són idònies per fer la travessia, és per això que s'arrisquen, però sí és cert que no tenen mitjans de comunicació apropiats per poder-se comunicar amb nosaltres, només tenen mòbils i si se queden a la deriva a una certa distància de costa no tenen capacitat per alertar de la seva posició i estan a la sort que qualque embarcació que passa per la zona els avalli.
0: A Ceuta, el president de la comunitat parla de situació caòtica i preocupen especialment els menors no acompanyats.
2: L'administració local parla de més de 1.000 que romanen a la ciutat després de l'entrada massiva de dijous i la policia n'identifica mig miler, situació que ha escalfat el debat sobre l'acollida d'aquests infants joves per part d'altres comunitats en l'oposició de les del PP. És Juan Jesús Vivas.
5: Ceuta està vivint una situació absolutament límite i que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
0: A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home investigat per un delicte de maltractaments i que s'amagava al calaix sota el llit de la víctima.
2: Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no estava al domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor al calaix de sota el llit i el van detenir.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació torna a puntual al butlletí de les 4. Ara IV3 Ràdio. Comença atent-te'l.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

I d'avui, 5 d'agost, és la patrona d'Eivissa i Formentera, Santa Maria de les Neus. És festa grossa a Eivissa, una devoció d'avui segles, i és que són les festes de la Terra. Es commemora que dia 8, és a dir, dissabte que ve, que és Sant Siríac, fa 791 anys de la conquesta catalana d'Eivissa i Formentera. Les tropes de la Corona d'Aragó, liderades per Guillem de Montgrí, Nuno Sanz i l'infant Pere de Portugal, sota un contracte d'infeudació del rei en Jaume, varen prendre el castell d'Eivissa en aquesta diada de Sant Siríac, dia 8 d'agost del 1235. De fet, José María Prats acaba de publicar un llibre que relata aquesta invasió militar a la morada, talment com s'havia fet en la conquesta de Mallorca. Es calcula que hi varen combatre uns 1.000 soldats i diuen que a Eivissa, com a molt, hi havia 5.000 persones i unes 1.800 eren en aquells moments dins vila i que poguessin agafar armes de talla Prats eren unes 800.

Sentíem primer U del Grau amb la conquesta d'Eivissa, ara Carlos des d'Eivissa amb aquest tot el que som. Avui, Santa Maria de les Neus, patrona d'Eivissa i Formentera, dia de misses solemnes a la catedral d'Eivissa, ofrenes florals i ball de bot, però també es fa el lliurament de la medalla d'or de la ciutat, que enguany és pel pediatre Eladio Merino.

Clar, i vos deveu demanar per què sona aquest clàssic de la música electrònica. Clar, quin remei. A Eivissa, si es coneix per qualque cosa, per damunt de tot, a tot el món i des de l'eclosió del turisme, és pel reclam de les discoteques, per la cultura de club. De fet, una de les més antigues, la discoteca Amnèsia, aquest estiu fa 50 anys, 50, tot i que la més longeva és Patxà, que es va obrir el 1973. Les discoteques a Eivissa, que tot i no ser el moment més àlgid ni avantguardista de la seva història, actualment és quan facturen més de la història i hi van dels itjoques que més cobren, és a dir, que més caixa fan. I és que la caixa que fan les discoteques a Eivissa ja estan a altres esferes avui dia. I sí, per això sona aquesta música, però no només per això. Aquests que sentiu són els anomenats creadors de l'electrònica, és a dir, els cappares que la varen crear, els alemanys Kraftwerk. El 2019 ja varen actuar a les Balears, a l'illa Pitiusa, concretament, a Eivissa, a l'hotel Ushuaia, pel 20è aniversari de Cocoon. Però avui mateix i per primera vegada actuen a Mallorca, en el Jardí de Calvià, en el que és l'únic concert a Espanya. Dels tres fundadors, només n'hi ha un, en queda un, en Ralf Hüttler. Florian Schneider, l'altre, va morir el 2020. Per tant, Kraftwerk, qui varen definir les bases del que seria després el techno, l'electro, el synthpop, el trans, els creadors de l'electrònica, que cap al final d'avui de Tèntol els dedicarem uns minuts. I ja sabeu la dita, aquella que diu Cars Verstaken s'expliquen, dita popular d'aquí de les Illes Balears, que és un joc lingüístic amb l'alemany, però ja que érem o som a Eivissa, que avui és festa grossa, el refrany diu qui vol mongetes cuitores que les sembri en bon lloc. Vinga, comencem.

0: i passen 9 minuts de les 3 en punt. Com estàu? Ben retrobats, com cada dia a Tèntol. De dilluns a divendres vos acompanyam entre les 3 i les 6 del cap vespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que també en sap de ballar, de música de club, de música electrònica, de festes, però que, com sabeu, també juga amb les paraules i amb l'actualitat en definitiva. Un programa que les sap totes i que sap totes les lletres, i que les saben totes són a Maria Pons i a Miquel Jung. Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria.
1: Ah, no, ens
2: sentit, no m'han sentit,
1: Miquel.
2: No m'han sentit,
1: ara,
2: ara, sí, ara sí.
0: Bon
2: ara
0: dia,
2: sí.
0: Bon dia, bon dia. Sí. No, no ets a Eivissa.
2: No, no, no, som que és... a Palma.
0: Sí, ets a Palma, ets aquí.
2: Sí, sí, sí, hi som.
0: Encara que és el dia de festa grossa a Eivissa. No sé si hi heu anat, ara que és estiu. Perquè, clar, no,
2: no
0: som a Mallorca.
2: De fet, només hi he anat una vegada i fa ja un grapat d'anys.
1: Home, jo la vaig trepitjar a Eivissa, sí, però de passada, perquè vaig anar a Formentera.
0: Mm. Ah, clar. Bé, però... I altres vegades no has estat?
1: Sí, he estat gravant moltes vegades amb el web com anam. I de petita també de viatge amb la família. Mm-hmm. Molt guapo, a
0: sí,
1: Eivissa.
0: De passeig, també de discoteques.
1: No, de festa no he sortit per allà. Mm-hmm. Vosaltres que encara vos pegaria.
2: Però... Sí. Qualque dia podem anar així, tots aquí de Tèntol.
1: T'imagines?
0: Jo qualque vegada he estat, quan era jovenet, sí, amb 20 i pots. No, no, no arribava als 20 anys.
1: Ah, no, mentida, sí, sí que vaig anar a festa a Eivissa. Bé, festa, no sé si festa, concert, o si Eivissa Rocks.
2: Jo també, jo és l'única vegada que hi vaig anar a Eivissa, és l'única vegada que hi he estat, va ser per anar a veure un concert.
1: I qui veres?
2: Un grup que se diu Royal Blood. Mm-hmm. No som molt conegut, tampoc.
1: No, però, jo vaig anar a veure de
2: així,
1: Cucs.
2: Així de friqui som.
0: Bé, però a Eivissa, evidentment, té més. Sempre que hi allà mateix, xerram de festa...
1: Jo us dic que vaig anar a gravar com anant.
2: No hauríem de xerrar només de festa.
0: No. Ho hem fet venir bé, però, clar, evidentment, Eivissa es coneix mundialment per la cultura de discoteques, però també té molta altra cultura, evidentment, i avui es commemora aquest dia gros, el dia de Santa Maria de les Neus, amb aquesta medalla d'or que s'atorga, i dissabte es commemoren aquests, quants eren, 791 anys de la conquesta catalana.
1: Ja me diràs.
0: A Eivissa. Bueno, què fem? Començar amb programa ja?
2: Podem començar.
0: Vinga, Maria.
1: Tu comandes, sí, tu diràs, vinga, idò. Anam. Començàvem jugant amb la batussa de Tèntol, amb un poble de les Balears, i avui estrenarem El Goig, la nova cançó de José Juan Humbert, ex guitarrista de Negats, que sona així.

0: El goig, que ara escoltàvem. Oh, a qui no li agrada un... fer un pot de bugadera i d'anar... va per aquí, estirs.
1: Sí, sí, això
0: d'aquesta cançó.
1: Amb en Changuito.
0: Amb en Changuito. Changuito, si estic bé, ja vull. En Changuito i en Pet Suassi, ben coneguts tots dos.
2: Changuito i Suassi.
0: I José Juan Humbert, acompanyat d'aquestes dues estrelles de ses illes, amb aquesta cançó que avança el seu nou disc que el músic publicarà a finals d'enguany d'aquest 2026. Una cançó que tracta sobre això que dèiem, que és de xafardetjar.
2: Molt bé, i després en parlarem amb ell, amb en José Juan Humbert, ex-Anegats, que presenta aquesta nova cançó que avança aquest nou disc. I avui és l'endemà de la recepció dels Reis a Mar i Vent, i qui va ser és, com no podia ser d'una altra manera, la nostra Raquel Agüeros.
3: Coretickers, molt bon dia, com estàu? És dimecres, ja sabeu que toca a contracor, toquen portades, però vas he de contar el que va passar ahir a Mar i Vent. Bàsicament, vos he de contar la suada que va patir la gent convidada a la recepció real.

0: xocolata, llimonada...
1: I de bé, veurem si na Raquel Agüero va poder tastar res, perquè clar, llinava
2: per fora. Jo vull saber que donen de menjar en aquestes coses.
3: La setmana passada va dir que per ventura mos duria un poquet de torcaboques en coca mossegada, jo li vaig dir que per ventura s'hauria prodit, però sí, veurem que hi havia de teca, entre altres coses.
1: En Santi Taura, na Maca de Castro i na Marga Coll feien aquest menú.
2: I aniria només a menjar.
1: Aquest aperitiu, bé, no sé si era aperitiu, clar. Nosaltres tres no érem.
3: No varen tenir...
2: No mos conviden a nosaltres.
3: No són tan importants.
2: No.
1: Però na Raquel Agüero no va perdre calada des de mar i vent i sabrem com va anar. Qui va veure, qui no va veure...
3: Quin vestit duen, totes aquestes coses.
1: Si va haver qualque anèdota, qualque cosa que...
2: Segur que sí. Anèdota n'hi ha d'haver amb tanta gent.
1: Sí, les càmeres fins i tot no capten. Bé... I avui de què xerrarem, Miquel? Vinga,
2: avui, a la notícia del dia, xerrarem de Yatra, perquè el Consell de Mallorca ha iniciat la seva protecció d'aquest art i d'aquesta feina artesanal de la Pauma perquè sigui declarada bé d'interès cultural immaterial.

0: de l'art de la lletra que s'ha iniciat el procediment perquè sigui declarada bé d'interès cultural immaterial per part del Consell de Mallorca, i avui xerrarem...
1: Hem xerrat amb molts artesans que m'han contat...
0: Artesans d'aquest ofici.
1: Com es fa feina d'això, i què pensen d'aquesta notícia. Tots pensen que és boníssima, però que s'han de fer més passes per conservar aquest ofici, que de cada vegada hi ha manco gent que hi fa feina.
0: I el sentirem d'aquí una estona. I a tercera hora, ja de Tentol, a partir de les 5, Maria?
2: I d'avui mos visitarà l'influencer de Sorta, el poble del municipi Ollogaret, de Felanitx, que té aquesta influencer molt activa a xarxes, que nom Maria Mangual.
3: No, l'influencer Regolinchi.
2: Ai. Ja començam a...
1: No m'ho esperava, mare, en això. Jo anava a xerrar i ja s'ha anat això.
2: Ni avisa.
1: No, Maria Mangual és coneguda popularment com l'influencer de Sorta, i enguany, de fet, ha estat la pregonera de les festes, un paper molt especial i simbòlic dins la vida del poble. Amb humor i estima pel seu municipi s'ha guanyat aquest sobrenom tan característic, convertint-se en una veu molt vinculada al dia a dia, a Horterri, i a donar a conèixer el poble del municipi de Felanitx.
0: I la coneixerem avui passa per Tentol, la Maria Mangual, l'influencer de Sorta.
2: Jo no sé si ho veig qualque cosa seva, però hi ha, per exemple, un vídeo, un reel o el que li vulgueu dir, perquè la gent se faci una idea, que va anar a Los Melones, que és un lloc on han sortit moltes parades arrel de... Trobes? Vilafranca,
0: Sorta.
2: I fa coses d'aquestes, no? Un pot de... Bé, com fan altres creadors de contingut ara, que xerren un pot de com a les coses nostrades, de potada, amb un tot d'humor.
0: Clar, li demanarem si té rivalitats sanes.
2: A Felanitx o...?
1: Amb altres influencers.
0: Si hi ha altres influencers a...
1: Sí, ara ja n'hi ha molts, ara no se poden dur tot bé.
2: No, sí. En el pas que anàvem s'hauran de pegar colzades.
0: I després, a partir de les 5:30 avui, en Lots estem d'estrena perquè estrenem una nova col·laboració fresca d'estiu, d'agost, i és que...
1: Fa molt bona pinta.
2: Quina il·lusió,
0: sí. Sí. Sentirem el nostre company de Xiu Xiu, en Jordi Suárez.
4: Hola, companys de Tentol, com estàu? Jo estic molt content perquè avui estrenem secció Cara A, Cara B, on mos plantejarem la pregunta: podem separar realment l'obra de l'artista? Clar, és una pregunta molt complicada, però nosaltres anirem persona per persona i avui mos tocarà xerrar d'un dels millors cineastes de tots els temps, Charles Chaplin.
0: I d'en Chaplin, avui amb en Jordi Suárez, company nostre de Xiu Xiu, que farà una col·laboració per setmana, aquest mes d'agost.
2: Que mos duc aquest tema tan interessant,
1: eh? Molt interessant.
2: Perquè això dona per xerrar estona.
1: Molta estona.
0: Cara A, cara B. Li ha dit.
1: Pot separar l'obra de l'artista.
2: Ben tirat el nom, a més. Sí. És que tot bé, en Jordi.
0: I aquestes seran les 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i com sempre tenim les línies obertes perquè hi participeu.
1: Ho podeu fer a través de un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, o al Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic. O sorpresa. Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: I ja ho tenim tot cuit. Bé, tot cuit no, perquè encara queda
1: una estona. Tot el programa.
2: Queda bàsicament tot.
1: Però...
0: Ja ha començat aquest xup-xup. I qui, sobretot, ho cuina tot, és el nostre cuiner. Cuina per excel·lència de cada dia.
2: A més que li posa moltes espècies en Lluís, perquè mos va mollant cosetes.
1: I és vera que cuina ben, Lluís.
0: Clar, perquè... Jo d'ell només he tastat els dolç.
1: Sí, però...
2: Jo no tastat res, Lluís.
1: Fa
2: tant
1: que no du coses.
0: Però clar, és que no hi arribàvem en els dolç, perquè clar, menjant davant...
2: No mos dona temps, Càdio.
0: No tenim temps de fer dolç de cada dia.
2: Mos farem esportistes d'èlit.
0: Ara el feim amb ell, en el control tècnic. Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís. I són les 3:21 minuts. Començam aquest Tentol d'avui.
5: La rabiosa actualitat.

0: Auida, ja entrant de ple, ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost amb el joc de Tentol, amb la batussa dels pobles d'arreu de les illes, cada dia durant aquests mesos de juliol i agost, dedicam el programa a un poble de les Balears. Els representants venen a jugar, fan el màxim nombre de puntuació que poden fer i de cara al setembre reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tentol de les Illes Balears. Anava a dir el millor poble, clar, tots els pobles són bons, però el poble més tentol de la batussa de Tentol. En tercer lloc, ahir se situava Ferreries.
1: Desplaçava
0: a l'Aró, sí, en 77 punts. En segon lloc, continuen Campos, amb 80 punts, i en primer lloc, empatats Porreres i Cat de Pere, amb 85 punts. Veurem avui quin resultat fa...
1: Un bon equip avui,
0: sí,
1: jo, també.
0: Aquest bon equip que arriba... Sí. I si desplaça ningú d'aquestes primeres tres posicions. Per tant, arriba el moment de saber amb quin poble juguem avui a Tentol.
1: I del poble que passa avui per la batussa de Tentol és... Sencelles.

0: Mira, sí, avui juguem amb el poble de Sencelles. És una vila i municipi del Pla de Mallorca, limita amb els termes de Santa Eugènia, Consell, Binissalem, Inca, Costitx, Lloret de Vistalegre i Algaida. El terme de Sencelles, que per tant, com dèiem, en aquesta comarca, conté diversos nuclis tradicionals.
1: Vinyali, Cascanar, Jornets, Leà, no sé si ho he dit bé, i Roberts. De fet, és un dels municipis mallorquins que més llogarets té i, a més, és dels més plans de la comarca, que deien que és de la comarca d'Esplà, que Esplà no està en pla, i d'oi, mira, Sencelles sí que ho és, perquè el seu terreny no té cap elevació que superi els 160 metres.
0: I a Sencelles són, evidentment, sencellers i sencelleres.
2: I llinatges més comuns al poble de Sencelles són llebrers, ràmit, ciré, arrom i oliver.
0: L'origen del topònim és desconegut. Uns diuen que ve de cent celles, cent gerres, i altres de centelles, brillant. Actualment, al municipi són gairebé 4.000 habitants.

0: I el poble Sencelles és conegut per ser el lloc de naixement, vida i mort de la beata Sor Francinaina Siré i Carbonell, una figura destacada en la història religiosa de Mallorca. És la filla del poble coneguda popularment per sa tia Xiroia, la Venerable. I Sencelles presenta, a més, una història que remunta a l'època talaiòtica.
1: Evidenciada per restes arqueològiques com el talaiot de Sonfret, els de Binifat, els dos de Cascanà i la cova de Camp de Bisbe. De fet, els ajuntaments de Sencelles i Costitx han establert la ruta arqueològica Sencelles-Costitx per tal de donar a conèixer aquest patrimoni històric.
2: I pel que fa a l'economia, Sencelles s'ha transformat en les darreres dècades, combinant les arrels del camp amb els nous serveis. Sempre havia estat una terra dedicada al camp, en l'agricultura de secà, amb ametllers, figueres, olives, també hi havia ramaderia, i sobretot vinya, conseqüentment, així també producció de vi. Tant és així que el municipi forma part de la prestigiosa DEO, denominació d'origen de Vini Salem, i a banda d'això, actualment, com tota Mallorca, que de cada vegada el sector primari va manco, també té tendes locals, bars i restaurants, i lloguer vacacional a finques rústiques i cases del poble.
0: Això també.

0: El que fa les festes a principis d'any se celebra el dissabte de Santa Àgueda, patrona del municipi, amb un fogueró i un correfoc, seguits d'una missa el diumenge en honor seu. El 27 de febrer realitza un homenatge a la Beata Francinaina Siré, omplint la seva estàtua de la plaça de l'Església amb flors.
1: Mm-hmm. I més endavant, el tercer diumenge de maig, té lloc la fira anual, que també és ramadera, i el 29 de juny se celebra Sant Pere, que inclou una missa. Després ja comencen les festes d'estiu, que finalitzen en les celebracions de la Mare de Déu d'agost i que inclouen les tradicionals rebel·les i, evidentment, aquesta neofesta tan coneguda que és Sant Balat, una festa que combina una guerra de pa i aigua, on prèviament, però, es de matí fan voltes pel poble amb motorets i dinen de fideus de rota amb aquesta colorada que fa.
2: Que ja, que és aquest dia.
1: Sí, sí, ja sí. Falta poc.
0: Sí, com fan de festa.
2: Ja està a tocar. Sí, sí. Sí, sí, són festes, eh?
1: Bé que fan.
2: A Sencelles. I, bueno, ara vos diré un refrany que segurament no heu sentit mai.
1: Home.
0: Mai.
2: Segur, eh? Podríem dir també coralment.
0: No, no sortirà bé.
2: És aquell que diuen a Sencelles i van amb elles i tornen Sencelles.
0: Mira.
2: Ho sabíeu?
0: Sí, sí, ho havíem sentit.
1: Crec que si cal que mallorquí no ha sentit mai això, li poden llevar el carnet de mallorquí.
0: Com a vermell.
2: Un dels refranys populars dedicats a un poble més conegut.
1: Jo crec que sí, podria saber.
2: Bé, dit i fet, avui jugam aquí a Tèntol amb el poble de Sencelles.
3: Tèntol!

I com fem cada dia, volem llançar una pregunta perquè també volem que participeu en el programa. I la pregunta d'avui és la de cada dia i diu així. Ja sabeu que vos demanam pels pares gentilicis, que són els malnoms que reben els habitants d'una vila, però per part dels pobles de veïnat o del seu redol. Per tant, quin malnom reben els habitants de Sencelles? Sencelles, Montuïri, m'agrada que...

0: Bueno, quin mal nom reben els habitants de Sencelles per jugar amb nosaltres i respondre a la pregunta? Ja sabeu que teniu diferents opcions.
1: Com sempre, la primera, enviar-nos la vostra resposta, l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
0: I quin mal nom reben els habitants de Sencelles? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
2: ¿Ens enyorau? ¡Ah! Tornem!
3: Bolleria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, sí. Quin sí. Vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
2: Ulala, monagú,
5: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!

0: Avui, són les 3 i 32 minuts. Ja sabeu que aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis de qui venen a concursar aquí a Tento. Li direu que són els pares gentilicis. Són els malnoms que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat, del redal, no dels seus mateixos habitants. Sabeu quin malnom reben els habitants de Sencelles? No sé si els nostres sencellers que venen avui a concursar en saben cap de mal nom.
1: De moment ara pensen, m'apareix.
0: Els almanarem, sí, però després els farem no forma part del concurs.
2: Però no dona punts, aquesta
0: no,
2: pregunta.
0: No dona punts. No dona punts. Justament.
3: En tenies.
0: Vinga, idòi.
4: Jo no en sé cap.
0: Les volen sentir. Ha arribat el moment de jugar avui amb el poble de Sencelles.

0: Però abans, com sempre, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Jo som en Jordi de Sencelles.
9: Jo som en Joan Colom.
10: I jo en Joan Florit.
11: Som parents? Som casats?
10: Som amics i residents a Sencelles.
9: Tal qual.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: A la sala, a l'Ajuntament.
9: Jo som professor de secundària d'Història i Geografia.
10: I jo també som professor i fa feina a ciutat.
3: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Moltes hores i molta paciència.
9: Bàsicament, paciència. Molta, molta, molta paciència.
10: Jo també, molta paciència. Molta.
12: Sap algun acudit?
8: No, sempre vos ho dic. Som molt dolent per això, no, no, no.
9: Talment. Som molt poc graciós i té molt poca gràcia contant-los i, a més, no en sé.
10: Jo tampoc, de cap de ser manera.
13: Que m'ho malament, no?
10: Avui...
8: No n'hi ha cap de ser manera. Un dia bona contra un dia ho durem preparat.
9: Sí.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
17: Actuació extraordinària, ha dit aquesta màquina, però
10: estava preparat.
17: Sí, però l'actuació ve ara.
9: Sí, sí,
17: Jordi
9: sí, sí.
17: Llebrés, Joan Florit, Joan Colom, com esteu?
9: Bé, molt bé.
10: Molt bé. Sí,
17: preparats?
10: Sí.
9: Ara veurem.
8: Ara veurem.
9: Ja estem preparats, no?
17: Sou un equip, preparat per fer equip, també?
8: Sí. Sí, sí, sí,
18: jo me fan por, sí, perquè hem de dir sí, que en Jordi sí, és el cronista oficial de, del poble, és a dir, que si fa jo qualque pregunta... potser no podrà tornar a entrar a Sencelles.
13: Bé, del poble i de Mallorca gairebé, te diria, sí, sí, perquè s'ha tantes coses
8: si encara me tapau un poc, si encara m'equivoc, me tapau un poc.
17: Però serà que aquest equip amarrat, no? Perquè, esclar, tendrà,
18: no,
17: però
18: és que a damunt en Joan Florit és coordinador de la revista Sa Saia.
17: Sí.
18: I en Joan Colom és historiador.
17: Sí,
18: és a dir, que fan bon equip, eh? Fan
13: i espera
18: equip,
13: que tots estan a la jornada d'estudis locals.
18: No,
13: així és que...
18: Bueno, guanyaran en altres. No. Crec que ja no
13: jo crec que ja poden callar i queixar-ne ells.
17: Implicadíssims en la vida local de Sencelles.
10: Sí.
9: Sí, el manco...
8: Fem un bon equip,
10: eh?
9: Intentant dinamitzar.
8: O veníem en sort millors o quedàvem a canosta, perquè de perdre no en sabem.
17: És a dir, que sou el millor representant de Sencelles.
8: Fora cap dutxa. Sí,
9: què hem de dir?
18: Bé, sí, si podran tornar.
10: Mira, te contaré una cosa.
17: Conta.
10: Dilluns sí, vàrem tenir un trivial de Sencelles. I, clar, com que havíem acabat el Mundial... varen fer la broma de que en el Mundial, quan hi ha una falta que no se sap clara, posen el vídeo aquell del VAR. I d'ahir nosaltres varen dir, nosaltres no tenim VAR, però tenim en Jordi.
18: Exacte.
10: El que diu en Jordi va a missa. Per tant, la repetició, en Jordi.
13: Tal qual. I qui
8: va guanyar? Va dir que era una super tacanyona, ho va dir ella públicament, per micròfon, me va declarar super tacanyona.
13: Bueno, i això per què?
8: Ah, jo què sé. Estava molt inspirat en Joan Florit en aquell moment.
10: No, mira, perquè me'n
8: recordo... Va ser molt graciós, tenc una edat, molt entretengut, oh?
10: Tenc una edat, la meva, jo me'n recordo un, dos, tres, que quan havien de consultar qualque cosa, sí, consultaven les tacanyones.
8: Les tacanyones.
13: Ah,
8: Maria, és que és molt jove, tu.
13: No, sí, no, no,
9: no, no,
18: nosaltres no hi hem arribat en aquesta època. No, no.
17: Sí. Bueno, estau de festes,
9: sí,
17: Sencelles. Però aquest dia és què hi ha?
10: De tot i molt.
17: Bé, de, de sí, que
9: lo més destacat sí, diria que és aquest cap de setmana Sant Bàlet, el diumenge, i la prèvia que se capta. I després ja per la setmana que ve ja el més
8: sí, són 20 dies de festa cada dia, cada dia, cada
18: 20
8: dia.
17: 20 dies?
13: Sí. Sí. Sí. Sí, no?
8: Actes diferents.
17: I en faríeu més?
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, jo que estic a la regidoria de Cultura i Festes, ja mort basta, ja mort basta.
17: I a Sant Bàlet hi participau?
8: Ja ho crec.
9: Sí, i tant.
17: Què hi feis, home?
8: Jo, Jo de vegades criticar.
10: Jo beure.
9: Bueno.
13: Això, mira.
10: Perquè fa molta calor.
18: Sempre hi ha de tot.
9: Jo diguem que he estat un dels fundadors. Ara ja...
13: Sí.
9: Soc un dels 4 o 5 que ens van reunir un vespre per muntar la festa i que durant uns anys vaig estar al capdavant. Però bé, ara ja també passarà, ja, com que s'han de ser més joves que...
17: Te'l mires des de la tanca?
9: Des de la tanca? No, ell soc de dins. Ell soc de dins, però evidentment l'organització ja no correspon. Ja són els més joves que els hi toca.
13: Jo el que vull saber és si qualcun de vosaltres tres s'ha pujat mai damunt una bala de pa, que això que la fan rodar i van damunt...
8: Joan i jo ja tenim una edat.
10: Ja tenim una edat. I jo sóc...
18: Una caiguda pot ser fatal.
9: Ho hem provat.
13: Sí? I què tal, l'experiència? Perquè jo tindria una pala de caure.
9: No
13: te'n dones compte
9: de massa coses. En aquell moment ja no ets molt conscient de res.
17: Però no acabes amb les cames ferides?
9: Bueno, és que són més atrevits, sí.
17: Sense cap.
10: Sí, caus.
17: Sí, exacte.

0: bé, no hi havia tradicions. En el poble, a les festes havien decaigut molt, la gent jove no hi sentien gaire identificats, i veiem que altres pobles estaven començant a sorgir això que ara avui en dia en diuen neofestes, no? Festes inventades, de quan han perdut tradicions, doncs les creem de nou. I em xerrant també amb gent més major, ara vull tenir un record, bé, un record normal, però vull anomenar en Joan Sans, que també és la cabeza pensant en realitat de la festa i és que molt va donar tot el bagatge, el material i un pot s'idea. Però perquè un any me sona que varen dir que havien entrat dues bales de pa d'aquestes petites quadrades a les cotxeres, que és un dels bars més mítics del poble. I amb això, diguem, si una pardalada, que enduessin una de grossa per mig, què faríem i què no faríem. I varen començar a plantejar-nos-ho, ho varen tirar endavant i el primer any eren 80 persones i jo quan ho vaig deixar me'n record que ja venien més de 1.000 camisetes i se calcula que eren 2.000 o 3.000 persones.
1: I s'ha convertit en la festa més sonada.
0: Ara mateix, en permís de la Beata, diríem que és la festa més sonada del poble.
2: Sí.
3: Quin color toca enguany de camiseta?
2: Un color molt guapo, un groc pae molt guapo, molt encertat.
4: I el paperí de les festes varen posar groc.
0: És la 20a edició, ja fa
1: 20 anys. 20 anys.
0: Per tant, tocava tornant el primer color, que és groc.
1: Ho celebram aquí a Tèntol en uns dies intensos de festes, que també teniu la nit de l'art, per exemple.
2: Divendres, sí. Divendres també, aquest dia també sencer es queda replà de gent, no? Divendres, hora baixa, a partir de les 8, moltes exposicions, moltes instal·lacions artístiques, mercat d'art, mercat d'artesania, etc. I jo el que trobo és que m'ho va més bé xerrar que concursar, així que podem seguir xerrant, si voleu.
1: Ja han xerrat abastament.
3: Heu vingut
1: a concursar. Vinga.
5: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.

0: I deia, aquesta és la primera prova d'aquest concurs, d'aquesta batussa. Aquesta primera prova sempre consisteix en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
1: Haureu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. I tindreu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada. Demà en quina toca avui.
0: En quina paraula començam? Començam per bala. Bala de paia. Bala.
1: Exacte, bala. Per tant, fàcil.
0: Començam amb va, sí, amb una.
2: Entrar.
3: Entrar a tabacar.
0: Amb va,
4: roda,
0: amb va, bala, amb va. Ha de començar amb va.
5: Ha dit entrar, comença amb bé. Sí. Entrar no comença amb bé.
1: Ai, ai, ai. Sí. Espera que haurem de tornar a posar.
0: Ja havíem passat molt de segons, eh?
5: Has de tenir funció.
2: Ara borrava això.
1: Va, començam amb bala.
0: Amb bala, que acaba...
1: Una paraula que comenci amb
0: va. Ha de amb va. I així. Au.
2: Ara.
3: A tabacar, també com he dit abans.
4: Roda.
2: Alça.
5: Cesat sempre se mos queda... Per una botanta.
0: Per una mollanta. Així com venguin.
4: Ah. Amó.
0: Amó. R.
2: Roda.
1: Ja ho he dit.
2: És una més sensà.
0: R, R.
4: Anècdota.
0: Va. R.
4: Dada. R, vale.
5: Ja m'ho he embuiat.
2: Ja sí, també estic embuiat.
0: Amb R.
1: Va.
2: Amb R.
3: Regla.
0: Regla.
1: Ara en va.
4: Anècdota.
1: Sí.
2: Anècdota. Alta vou.
0: Alta vou.
3: Sí. Unió.
0: Unió.
2: Orga.
0: Molt bé.
4: Espectre.
3: Element. Perquè ben bé.
2: Tenis.
0: Molt bé.
1: Ha entrat de rellotge.
0: Tenis, sí. Ha entrat.
3: Va, tretze, pot de rellotge.
1: 13, sí.
0: Sí? Mira, ah, bon son. 13 puntets per començar. Clar, sí. aquesta és la primera prova, que clar, un bé arriba més fred,
3: sí. Eh?
0: Però
3: sí.
0: A poc a poc...
2: Per encalentir.
0: Sí, haureu encalentit. Vinga, feim la segona prova.
6: D'on m'has dit que és...
0: I d'ahir concursam avui amb en Jordi Llebrés, en Joan Florit i en Joan Colom. Ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts, 5 per qui encerti bé, si encertar.

0: Paulilla, i 5 per encertar el municipi.
1: Menys si ho trobeu fàcil, menys si sabeu d'on és aquesta persona.
2: Les sogres ja sabeu que tenen tan mala fama per tot. Hi ha un cossiol que fa una flor, que és un lliri, que fa dues floracions, i sempre un lliri mira cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra, i se diuen la sogra i la nora. I això fa fantàstic, que se diguin la sogra i la nora.
1: Crec que han conegut la veu i tot.
3: Sí?
1: Eh?
3: Sí. Ai, Déu.
1: Jo no sé qui és, ara mateix.
4: Sí. I si, si coneixen la veu, quant de punts són?
3: Podríem fer un extra.
1: L'any passat en donàvem d'extra. L'any passat li donàvem els punts extra. Però...
5: De Mallorca.
0: Illa, municipi, i si sabeu nom i llinatge de qui ha xerrat...
3: I càrrec.
5: No, podem... Càrrec ja.
0: Podem afegir qualque punt en més.
3: Vinga.
5: Bueno, és de Mallorca.
3: Sí.
0: Mallorca.
5: Ja diria que és d'Inca.
3: Per què? Què te fa pensar que és d'Inca?
5: Perquè no per cap accent, perquè conec la persona... Bé, sé qui és, i és crec que és na Caterina Belriu, i na Caterina Belriu és d'Inca, per tant.
6: Això és una puntada.
3: Vosaltres trobeu que xerraven sobre ram estret, com diuen dels inquers i les inqueres?
6: No sé.
1: És veritat que se sol dir això.
4: Sí. Maria, tu no xerres molt i tens qualque cosa per Inca, no?
1: No,
3: Maria, és veritat que no. Estic cansada que m'ho diguin. Sí.
5: És molt semblant a la nostra manera de xerrar.
6: Ma mare era d'Inca i no xerrava.
4: No xerraven sobre ram estret.
1: Jo n'he vist, de gent d'Inca que xerra amb ram estret.
4: Cada dia un poble.
6: Impossible.
3: Bé, idò i...
0: Mallorca, Inca, és Mallorca.
3: Correcte.
0: És Inca, evidentment. Sumam 10 punts i en Lluís mos dirà... clar, han dit nom i llinatge.
1: Nom i llinatge, jo crec que...
0: Han afinat a la persona.
1: De la 3 punts en més, poden caure.
0: 3 punts en més. 3 punts en més, que és de bona valenta, en Lluís. Per tant, en sumam 13.
3: 13, una altra vegada, i d'aquí 26.
4: 13 són 26.
0: Anant de 13 en 13.
3: Gràcies, Jordi, que és el calculador humano.
5: El número de la sort.
0: Anant de 13 en 13. Bé, vinga, que ara arriba...
5: Següent.
0: La bona.
3: Sí?
7: L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: I d'ahir sí, l'embarbussament. Vos presentam un embarbussament avui que haureu de dir sense interrupcions ni errades. Podeu triar un membre o no, dic-lo coralment.
1: Són 10 punts si el deix perfecte, i si hi ha errades, en Lluís, el nostre tècnic de so... Vos baixarà la puntuació.
0: Sí, perquè si com en dona 3...
1: Però també li podeu donar qualque cosa perquè vos pugi punts, no?
4: Lluís, te criden.
1: Que és que vals avui, Lluís?
3: De moment...
8: Una quantitat enorme de terreny.
1: Val.
0: Aquest tros de terra.
3: Porterades.
0: Val terra. Porterades. No sé si en teniu, però no sé si elles.
5: Una cada vegada hi ha menys.
3: No sé.
6: Això sonava en el balda.
5: Sí, això era el balda.
0: Banals, dic.
3: En el balda.
1: Diu que sí.
3: Correcte.
1: És ell que mos prepara això.
3: Els haurem de donar més punts extres. Coneixen tothom, aquesta gent. Bé.
0: N'afegim tres més?
1: No, ja basta. Ja basta.
0: Vinga,
1: menys si diuen-se en borbosament.
0: Vinga, parau atenció.
9: Em pesa perquè no em pesa.
10: Em pesa perquè no em pesa.
11: Em pesa perquè no em pesa.
12: Em pesa perquè no em pesa.
13: Em pesa perquè no em pesa.
14: Em pesa perquè no em pesa.
15: Si em pesàs, no em pesaria.
12: I si em pesàs, no em pesaria.
14: Si em pesa, no em pesaria.
9: Si em pesàs, no em pesaria.
11: Si em pesàs, no em pesaria. I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cada dia.
13: Si em pesàs, no em pesaria. I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cada dia.
15: I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cada dia.
12: I ara, perquè no em pesa, tenc que pesar de cada dia.
14: I ara, perquè no em pesa, tenc que pesar de cada dia.
9: I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cada dia.
0: Passa bé, passa bé. No pesa molt, aquesta embarbussament.
1: No pesa
0: molt,
1: No és un bon mes.
6: Pesat, però si no ho veig escric, no ho puc dir.
4: Jo tampoc no tinc molt de coratge.
1: Voleu tornar a escoltar, que és complicadet avui,
0: Sí.
5: No, és complicat passar...
1: Sí, perquè avui no hi ha el final que ho diuen tot de cop.
0: Vinga, Lluís.
1: Jo crec que el tornaria a posar.
0: Vinga.
9: Em pesa perquè no em pesa.
11: Em pesa perquè no em pesa.
12: Em pesa perquè no em pesa.
11: Em pesa perquè no em pesa.
13: Em pesa perquè no em pesa.
14: Em pesa perquè no em pesa.
15: Si em pesàs, no em pesaria.
12: I si em pesàs, no em pesaria.
14: Si em pesa, no em pesaria.
9: Si em pesàs, no em pesaria.
11: Si em pesàs, no em pesaria. I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cada dia.
13: Si em pesàs, no em pesaria. I ara, perquè no em pesa, tinc pesada cada dia.
15: I ara, perquè no em pesa, tinc pesada cada dia.
12: I ara, perquè no em pesa, tinc que pesar de cada dia.
14: I ara, perquè no em pesa, tinc que pesar de cada dia.
9: I ara, perquè no em pesa, tinc pesar de cada dia.
1: Ara, Paulia, crec, ara crec que sí. Que
0: no ha de pesar, eh?
3: Ja podeu dir perfecte.
1: Que han fet una tàctica, han fet una tàctica i tot.
6: Em pesa perquè no em pesa.
5: I si no em pesàs, no em pesaria.
4: I em pesa de cada dia.
1: Quasi, quasi. Quasi, quasi. Vol tornar a provar, Mem? O vol no, deixar així, ja?
5: Em pesa perquè no em pesa. I si no em pesàs, no em pesaria.
6: I ara tenc pena cada dia, una cosa així.
5: I ara, perquè no em pesa, tenc pena cada dia.
4: Ah, això mateix! Exacte. 10 punts!
3: Es veu que se'n va en Jordi, oh? Ja ho has dit abans.
6: La repetició, ell.
1: Ai, m'ha mort això ara.
3: Ho ha dit en tota simpatia possible.
1: No, 10 punts, val.
4: 10 punts, Lluís. Punta.
3: Bé, Lluís.
1: Clar. Anem, anem, que diu, Lluís.
0: 8
1: punts.
0: Vull punts.
1: Jo crec que li han fet el carregal, ja.
0: Clar, si em pesa, perquè no em pesa. Si em pesàs, no em pesaria. I ara, perquè no em pesa, tenc pesada cada dia. Heu afegit pena.
5: Pena, sí, sí.
3: Sí, havíem fallat una paraula, realment, no?
0: Sí. I heu posat un... Si no em pesàs, no em pesaria.
5: Sí.
0: Però bé, massa bé, eh?
4: Massa bé.
3: Un 8. Sí.
0: De fet, clar.
1: Massa bé, massa bé.
0: En Lluís no està molt benevolent, clar.
3: No, avui...
0: Vos hi regit 3 punts abans, ara...
3: No li han anat a fer.
0: Ho ha compensat. Ara, compensat.
4: Ara vol empatar. Que punyotero.
0: Vinga, seguim.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: I ara Jordi, Joan i Joan, vos farem dues preguntes relacionades amb el poble de Sencelles. Evidentment, teniu dues opcions i les respostes correctes valen 2 punts. Mm-hmm. Començam i ho fem parlant de com era Sencelles durant la dominació musulmana. Durant aquella època, Mallorca estava dividida en diferents districtes, ojos en àrab.
1: Sencelles... Ja ho saben, ja ho saben.
3: Sí. Ja riu.
1: Ja és que me fa por avui fer preguntes.
3: Però és que no sabeu la pregunta. Molt complicat.
6: És que ja, no, ja saben la resposta.
1: Ja saben la resposta.
0: Sí?
3: Vendell-la.
6: Canerusa.
4: Canerusa.
1: Ja està. Ja està.
0: Clar, però els oients se mereixen saber de què xerram.
3: De què xerram.
0: Sí.
4: Au, Joan, explica-ho, això.
1: Canerusa.
5: Canerusa era el nom de Jus o del districte que hi havia en època islàmica de Mallorca, on estava inclòs el que avui en dia és Sencelles, però a més de Sencelles hi havia altres municipis com Costitx, Sant Eugeni, crec que Binissalem,
4: Santa Maria, Alaró...
5: I de què en queda el nom actual d'una possessió, que sona rossa, i també un nom, també és el nom d'un grup de folk, de música tradicional mallorquina, que és Canerusa.
4: Que l'hem escoltat
1: abans. Sí, sí, hem posat una cançó abans. Sí,
3: molt bé, sí, no m'havia passat mai això.
0: Sí, sí.
3: Van de fer la pregunta i tot.
0: Sona rossa que...
4: Sí. És que no sabeu qui ho
5: convidava. Sona rossa.
1: La resposta...
3: No, jo ja tremolava, ja ho sabia.
1: La resposta i tota la informació que jo havia posat aquí baix. Per dir que mos han agafat el
5: Sona rossa és un petit lloc que està a la vora Viniali. Diguem, entre Viniali i Sant Eugeni són un conjunt de cases i una capella... que
4: de ser gòtic.
0: Topònim que apareix en el llibre dels fets.
4: Efectivament.
0: Per sí, sí. Bueno, 2 punts.
3: Sí,
0: dos
3: no?
0: punts que afegim sí, de cop.
1: N'hi podríem posar 10. Sí. Ja,
4: 10.
3: Però avui de punts extres
1: no,
3: ja...
1: Ja han fet regals.
5: Sí,
0: i ara la següent pregunta va sobre un personatge ben important per Sencelles, la beata Francinaina Cire, una beata que és venerada per tot Mallorca fruit de les actuacions miraculoses que se li atribueixen. Sabeu, però, en quin any el Consell de Mallorca la va nomenar filla predilecta de l'illa?
1: Va, aquesta era un poc més difícil.
4: 2005.
1: No, però és que ho saben tot.
4: 2005.
1: Ni opció, ni res.
3: No,
1: no m'ho diu
3: ni una opció, avui, eh?
0: Convençut?
4: Convençudíssim.
1: No, no.
3: Ja ha parat la música.
1: No fa falta. No fa falta ho digui, no fa falta ho digui. Va ser el 2005, sí, sí.
3: Bé, i doncs...
1: Aquesta l'havia posada dient, no la sabrà, no se'n recordaran de
4: saber. Aquell any celebràvem els 150 anys de la mort de Sor Francinaina i fèrem un any de festes, i entre les quals se va aconseguir aquest nomenament.
1: Un any de festes, no bastaven els 20 dies que feia.
4: No, em fa de mi tot.
0: Justament és una prova que té només dues preguntes, perquè clar, podríem ser...
1: No, i les sabrien totes, jo avui no vull jugar més ja.
0: Multiplicaríem la puntuació. Clar, quant de punts sumen?
3: Ara duim 38 punts.
0: 38 punts.
1: Se ja poden...
0: Sí, poden fer sí, coses. Sí, sí.
3: Ara la darrera...
0: Ara ve una prova decisiva. Mm. Decisiva perquè si... Si contestau molt, feis molt de punts, eh? Molt de punts.
4: Aquí mos en boiam.
0: Engreixau.
4: Aquí mos en boiam.
0: Som-hi?
5: Sí,
0: vinga.
4: Som-hi.
16: Amb la paraula a la boca.
0: I d'hora, Joans i Jordi, tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Sencelles.
1: Ara llegirem a l'atzan quines paraules jugau. Vos pot tocar malnoms, topònims, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges. Què preferiu, vosaltres? Que sabeu més.
0: De
4: ho dominam tot.
3: Tot ho dominam tot. És que en Jordi és increïble.
4: Ho dominam tot. Perquè si ja vos deim això, mos donareu una de contra.
1: No.
4: Així que callam.
1: Ja està posat.
0: Decideix en Lluís, eh?
1: Decideix en Lluís, ben que toca avui.
17: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: Malnoms.
1: Anirà bé, no anirà bé.
3: Què tal? Arriben, no sé si és per bo o per dolent, però...
5: En trobarem, en trobarem.
0: En teniu pots.
4: Bona deixarem.
5: Sí.
3: Tots els que pugueu amb un minut, eh? Començau a dir... A poc,
0: cada malnom és un, cari, cari, és un
5: pots,
0: punt.
5: Pots anar recitant.
1: Sí, pot dir un tot sol.
0: Cada malnom és un punt.
5: No. Bé, un
0: darrere
5: l'altre.
1: Començant
5: per nostre.
0: Heu de sumar, eh?
1: Sí.
0: Au, vinga. Davant.
5: Cota. Can Castell.
4: Sort.
5: Tenda.
4: Verda. Rabassa.
5: Negret.
4: Xotano. Cartutxo. Rata.
5: Busca.
4: Panada.
5: Pelea.
4: Pastoret.
5: Binifat.
4: De Sant Llucià. Ferreró.
5: Costitxer.
4: Calino.
5: Vinyaler.
4: Calor. De Can Grau. De Can Malagana.
5: Madí. Cometa.
4: Cometa, sí.
5: Palat.
4: Renyina. Can Calent.
5: Escolar.
4: Can Molines.
5: Garrover.
4: Can Ramis.
5: Papa. Rei.
4: Rei.
5: Sant.
4: Cascomte.
5: Tano.
4: Felamitxer.
5: Grau.
4: Cariat.
0: Tento.
1: N'han dit moltíssims.
3: Molts.
1: Moltíssims i l'Erto.
0: Clar, jo n'he apuntat... Quan n'heu apuntat? Jo 40.
1: Jo 41.
3: 40? Jo què he fet? Ja me n'entén 20?
4: 41.
1: Com que 20?
0: Com que 20, Maria? Tu, Maria, has passat de 38, 39, 20, 21.
3: Ah, no, 41. No, sí, 41.
1: 41. Jo també n'he comptat 41.
5: Comprant 41.
0: N'han repetit un.
3: Ho teníem igual, però no ho escriu bé.
1: Jo no m'hi he fixat. No m'hi he fixat, però pot ser.
0: No ho sé, tu t'hi has fixat, Maria? Si n'han repetit
3: no un. No heu repetit cap un?
4: Vos promet que no.
1: No.
3: Jordi Llaurés,
1: no,
3: àlies Bar.
1: No. El Bar diu que no.
0: 41.
3: Ell comanda. Per tant, si...
4: Ben alert hem estat.
5: Sí.
3: Tenien 38.
0: I fantàstic, tots els malnoms, eh?
1: No. Amb aquesta prova...
4: Ui, ara m'han...
1: Amb aquesta prova...
3: Teniu una notícia. Heu fet 79 punts.
0: 79 punts.
3: I vos heu posicionat tercers en el pòdium de la batussa de Dento.
4: Tercers.
1: No, ja va bé, tercers.
3: Tercers, rossant els segons, que en duen 80.
0: És a dir, que han desplaçat...
1: A Ferreries d'ahir.
3: Ferreries que s'hi van podar ahir.
0: És recent. És a dir, ahir se'n van anar contents, ferrerians...
1: Bé, encara hi poden estar, que...
0: Sí, clar, no, evidentment.
1: Les semifinals arriben, eh?
5: Han fallat amb la primera prova, que han matat un cop...
1: No, imagineu si haguéssiu fet la primera prova.
0: Si haguéssiu encertat, si no haguéssiu anat així a mitges, estaríeu al capdavant de tot.
4: Sí.
5: Molt bé, molt bé.
1: Encara haureu de tornar.
5: Tornarem.
3: Anar per l'experiència.
0: Sí.
3: Ja està, n'hi havies passat.
0: Serà després de festes.
1: Sí.
0: Que tornareu. I no sé si...
5: Molt bé. Més descansats.
0: Si anireu ringo-rango.
4: I si mort demanau que mort diuen els sencellers, pentura vos contestarem.
3: Ah, sí? Conta mos-ho.
0: Sabeu, pare gentilícies.
1: Tenim 30 segons.
4: Jo no sé si mos-ho diuen. El que sé és el que no mort diuen. Ni mort diuen ni costitxers ni vinilers.
3: Ah!
4: I amb això acabam.
0: I amb això acabam, eh? I amb molt bona puntuació, eh? 79 punts.
1: 79.
0: 79. Gràcies a tots
3: tres,
0: a Joan i Jordi, i vos esperàvem aviat.
5: Molt bé, perfecte.
0: Idò, i ara arribam a les notícies i llavors, després del butlletí, tornem.
17: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
18: Bon dia. Circulació lenta encara en aquesta hora a l'autopista d'Andratx per un accident que s'ha produït a l'altura de Sant Agustí. També hi ha força retenció a l'autopista de Llucmajor. Per saber exactament quin és l'estat de les carreteres, connectem amb la Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Bon dia.
19: Sí, muy buenas tardes. En estos momentos encontraremos retención en la autopista de Andratx en sentido Palma, desde Palma Nova hasta el enlace con la vía de cintura. Retención que se generó debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 7. Hay un vehículo que ocupa el arcén derecho, por lo que se pide a los conductores tengan un poco de precaución y paciencia en estos momentos. También en la vía de cintura nos encontramos con un poco de retención en sentido aeropuerto desde San Valentín hasta las piscinas de San Hugo y a la altura de Génova. En sentido andará un poco de circulación lenta a la altura de esta taulera. En la autopista de Llucmajor tenemos circulación lenta en sentido creciente desde el puente en Rebaza hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenas tardes.
18: Gràcies. Doncs molta precaució i paciència a aquesta hora al volant. Continuem amb més qüestions. Un guàrdia civil ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos, a Astúries. Els fets han passat al quarter i l'autor ha resultat ferit quan altres companys han intentat aturar-lo. La dona constava al sistema Biogen i tenien en comú tres fills amb l'autor dels fets. El cas s'investiga com a violència de gènere i, si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany. I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el calaix del llit de la víctima. Va passar dilluns, els agents acompanyaven a casa la dona que havia denunciat un home que no aconseguien localitzar. Els agents van inspeccionar l'habitació i van trobar el presumpte agressor dins el calaix del llit i el van detenir. Més temes. Els bombers donen per controlat un incendi a un solar de Sa Pobla i han actuat efectius del Parc d'Inca i Sergent i no hi ha danys personals ni materials. De moment es desconeixen les causes que haurien originat el foc. La plataforma Menys Turisme, Més Vida assegura que ja prepara les denúncies per les càrregues policials als tribunals i que tenen 25 afectats. De tots ells, 15 van necessitar atenció mèdica. De moment, l'acció serà col·lectiva i s'està valorant si es posen també denúncies individuals.
20: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar. Em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo.
21: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
18: I Sant Lluís ha entrat en prealerta per sequera. S'han establert una sèrie de mesures per reduir el consum d'aigua. Per exemple, es demanarà als propietaris de pous que redueixin les extraccions, així com un ús responsable de l'aigua per part de cada ciutadà. Chiara Berini és la tercera tinenta de Batlia.
22: Entonces luego haremos también un bando, lo que vamos a pedir son, hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda apagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches, bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8. Bueno.
18: Aquestes són algunes de les mesures que aquest municipi menorquí adoptarà per combatre la sequera. Així arribem a les 4 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 5.
23: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que el Consell de Mallorca ha iniciat els processos per declarar la Llatra com a bé d'interès cultural immaterial.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: Segona hora de Tèntol, que comença ara mateix, un programa que té totes les lletres i en què el poble de Sencelles s'ha imposat en aquest pòdium en tercera posició, desplaçant a Ferreries.
2: Ferreries, que va venir ahir, que és que una setmana intensa d'equiparros i de punts i de...
3: Deixat de final bons, no?
0: Sí, però és que han fet molt bon paper, eh?
2: Mam, és que venien
0: clar,
2: Jordi.
0: La primera s'han confós un poc. No sabia, no acabava d'arrencar allò.
2: Però volien enganar.
3: Però després és que han fet una remuntada de les grosses.
0: Sí, clar. Tenen molt de mal noms. Bé, com,
2: 41,
0: com
2: han dit, ara figura.
0: I n'han sabut.
3: No hi ha tanta gent. Com no,
2: però el rècord de mal noms el té en Toni Escafaró, de Cap de Pere, que em varen dir 51, si no vaig errada, en un minut, que quasi és un mal nom per segon.
0: Sí.
2: Però bé.
0: Sí, va ser extraordinari. Va ser una cosa grossa. Bueno, en Marga Cifres, el control tècnic. Gràcies, Marga, per incorporar-te en el lloc d'en Lluís Fortesa. Bé, fins ara hem jugat amb les paraules, però ha arribat el moment de conèixer la notícia al dia i ho feim en Raquel Agüeros. Com estàs, Raquel?
4: Bon dia, corets. Com estàu?
0: Bé, i tu?
4: Molt bé.
0: Ara contaràs.
4: Molt bé.
3: Sí, m'ho has de contar moltes coses.
0: Vinga.

0: Raquel Agüeros, així t'arribem, amb ganes de que
1: ho comptis. Ai, Raquel, que jo te volia dir una cosa que no havia pensat.
2: Digues.
1: Que jo me'l vàrem entaferrar la xistorra aquest cap de setmana.
3: Jo me'l vaig menjar, fa una setmana ja.
0: I d'un moment, aguanta perquè és dins la gelera.
2: Sí,
0: aguanta, sí, està envasada el buit.
1: Tu vaig que no vas poder esperar.
3: Jo no vaig poder esperar perquè per les festes de Sant Pau teníem una paga nostra i vaig dir, mira, trauré xistorra.
2: Ah,
3: bandido. I a tothom li va encantar, va ser boníssim.
1: Sí, clar, jo la volia compartir, vaig esperar un moment que fóssim en família i bé, la varen fer tot i varen dir, bé, no sé si molt l'acabarem, i jo vaig dir, feu-la, i no varen deixar ni el greix, que varen remuar en sopar allà.
2: Que bé.
1: Moltes gràcies.
2: Que bé, no, de res, només faltaria.
0: No feia sa boca aigua, ara
1: l'hauré de sopar. I d'estil, la tenc que t'esperes, la gelera.
0: Sí,
2: també se pot fer.
0: Clar, ha de trobar el moment adequat.
2: Pot treure un poquet, Celestí, i la talles, per exemple, en trossets, i la congeles. També això. Així t'aguanta.
3: És una bona opció.
2: Sí.
1: Sense Celestí no era coenta, eren les nostres, Miquel.
0: Sí,
2: eren molt coentes, però...
0: No.
3: Nosaltres, com us agrades coent.
2: A tu, de sa pobla, que
3: m'has dit. I la Maria també l'agrada.
1: Sí, no, estan curats d'espans. Sí. O sigui que... Un 10.
0: Clar, Raquel, avui hem de xerrar de lletra, però abans, clar, són les hores després d'aquesta recepció dels Reis a Mar i Vent, cansada.
2: Sí, un poquet.
0: Sí?
2: És que feia una calorada.
0: Titular, vinga, titular.
2: Titular, doncs n'hi ha molts. Mira, jo te diria un titular.
0: No, i els he d'apuntar.
3: Ara ha obert la llibreta.
2: Sí, jo ja sabeu que de guions faig un poquet de patinada, però m'apunt les coses.
0: Llibreta en mà.
2: Sí, sempre. Sí, sempre, un poc a l'antiga, eh?
1: M'encanta.
2: Sí, mira, jo faig...
0: Vinga, un titular, a una impressió.
2: Mira, crec que va ser la recepció més curta al Manco des de que... jo faig aquestes coses, crec que va ser la més curta, va començar com el besamanos, no sé com se diu.
0: Besamans.
2: La salutació al 60-20 convidats confirmats. I...
0: No, perquè anava a dir, hi havia molt de convidats.
3: Sí. Jo he vist vídeos que... Sí, cada any, la gent que hi havia.
2: Sí, cada any n'hi ha més.
0: Sí, més.
2: Cada any n'hi ha més. Varen començar, crec que varen ser 400, després ja se'n varen anar cap a 500.
3: Hauran d'ampliar Mar i Vent.
1: Bé, jo crec que deu ser bastant groc.
2: Sí, he apuesto, un bon puesto. Feia una calorada.
1: Ah, clar, per tu això ho vas cursar, no sé, perquè no li pegues res a ningú.
2: Mira, jo crec que va ser més curta perquè, clar... estem en una situació, i me refereix a tot el país, que està la cosa un poquet bruta, han tingut la crisi humanitària de Ceuta, també aquí, ahir, varen rebre aquesta notícia terrible dels morts a la mà, estan mirant, perdó, si era de la pastera del mes de juliol, o sigui, hi ha de nou persones mortes a la Mediterrània, això el que sabem, no? Perquè malauradament, pues, clar, jo crec que aquest va ser un poquet el motiu, tot i que és una cosa que s'ha de fer perquè consta l'agenda i tampoc s'entendria que no ho fessin, això, però crec que aquest és el motiu, que va ser com més tranquil·la, no? més no diré més íntima, perquè hi havia moltíssima de gent, però sí que més curta i com menys festiva, si voleu, no?
0: Sabem on era el rei emèrit?
2: No. A Mar i Vent crec que no. A Mar i Vent crec que no.
0: A Mar i Vent no era.
2: No, a Mar i Vent no era.
0: Creus que no?
2: Clar, crec.
1: Ah, clar, ella no va anar obrint portes per veure si ho trobava.
3: Me l'ha dit una habitació.
2: Que ja m'hagués agradat.
1: Home, i tant, allà...
2: Jo un pic fa molt d'anys.
1: Té de bugadera per allà dins.
2: Un pic fa molt d'anys, jo crec que era Mariano Rajoy, president del govern. Vaig dir, ai, abans d'esperar, no?, per el despatxo real, i vaig dir, i necessiten anar al baño? I me varen passar un puesto, i vaig cotillar les tovalloles de tal. Ja veus tu, una tonteria, no?, com una casa, però bé.
0: Però te varen deixar passar dins palau?
2: No, tenen com una caseta.
0: Sí, jo crec que dos anys hi vaig venir, quan era en Rajoy president.
2: Sí.
0: I sí, recorda d'aquells jardins.
2: Sí, la veritat és que sí. Va ser un besamans bastant llarg. Demà han de dir que Felip VI viatja a Colòmbia, I que tornarà per entregar els premis de la Copa del Rei dissabte, aquest dissabte dia 8. Clar, ara diuen, pot ser el nou vaixell de bé, el nou vaixell a l'Hispània, que amb el que competeix el rei Felip a la Copa del Rei de Vela. Sembla que té certes possibilitats de guanyar aquesta regata que mai ha guanyat el rei o el príncep. I menys si guanya, ahir ho comentàvem amb Marivent, si guanya ja sabeu que és tradicional el piscinazo que els hi tiren a la piscina del Real Club Nàutic, uh-huh. No? per celebrar un poquet, però bé... Felip VI no arribarà en aquest moment, tot i que guanyi o no guanyi, i vendrà directament des de Colòmbia per fer l'entrega de premis. Va estar també Jaume Anglada.
1: Ho va llegir.
2: Va estar Jaume Anglada, que es va presentar dels darrers i tenia molt bon aspecte. Els reis es varen alegrar molt, varen estar xerrant una estoneta amb ell i amb la seva dona.
0: Pot ser que la salutació més emotiva.
2: Jo crec que sí, perquè a més heu de tenir en compte que fa pràcticament un any que en Jaume Anglada va tenir un accident. De fet, les darreres imatges oficials d'en Jaume Anglada abans de tenir aquest accident varen ser a Marivent l'any passat. En aquesta cita. I després vos he duit la minuta que per primer pic varen fer una minuta als tres cuiners que varen oferir el còctel, que varen ser en Santi Taura, en Amaca de Castro i en Amarga Coll.
0: Tombet mallorquín tradicional.
1: No passeu espòil.
2: En castellà,
0: quedam aquí.
2: En castellà i en català.
1: Molt de titulars, en català.
2: En castellà i en català.
0: Clar, és que m'ho ha girat en castellà i
2: sí, no, està
0: i
2: molt bé, està molt bé, molt amb l'escut de la Casa Real. Bé.
0: Tomba mallorquí tradicional, molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí. El que vulgueu. Sí,
0: vinga, perquè el tema d'avui per bueno, començar aquesta hora, sí, ja han passat 13 minuts de les 4, ens du a parlar de la lletra, com dèiem. Ufa.

0: El Consell de Mallorca va iniciar fa uns dies els processos per poder declarar l'obra de la Pauma com a bé d'interès cultural immaterial. D'aquesta manera es podria reconèixer el valor patrimonial d'un dels oficis més antics i emblemàtics de la nostra illa.
1: Convertint-se en bé d'interès cultural immaterial, es garanteix així la conservació dels coneixements, les pràctiques i també les tècniques tradicionals vinculades a la lletra.
0: Aquesta declaració protegeix el conjunt de sabres associats a l'elaboració de la pauma, partint del garbelló, com és normal, incloent tots els processos tradicionals, com la recol·lecció, la preparació de la pauma, el trenat de la lletra i la confecció de les peces.
1: Però també es protegeix el vocabulari específic d'aquest ofici tan important, com xerrava l'altre dia també amb la indumentària tradicional mallorquina, tot aquest vocabulari que se deixa d'emprar perquè se deixen de fer aquestes coses i les formes de transmissió del coneixement i les expressions culturals que han acompanyat aquest ofici, com dèiem, durant segles a fer lletra.
0: Mm-hmm. Per tot això hem parlat amb un grapat d'artesans del món de la lletra perquè mos expliquin com és aquest ofici i com reben aquesta notícia. Primer de tot hem volgut saber com es varen endinsar en aquest món i començam escoltant la història d'Anna Maria Vives.
2: Ja va ser de més gran, jo havia fet feina tota la vida i un moment determinat l'Ajuntament de Capdepera feien cursos per aprendre a fer llata i m'hi vaig apuntar. I aquí, malament ja dugués el cuquet de la llata perquè a que meva tota la vida l'havia vist a fer, d'allò que te com a enganxa i vas fent.
3: L'univers allà plantat, mirant a bau, deixant-me amunt, per mel del sur, retroni tot, s'emporti lluny.
1: Llata, no sé si heu sentit que Capdepera diuen sí. Llata, perquè jo me'n recordo que en Joaquina Fira una madona li va pegar una renyada en el Miquel Montoro, perquè en ver de dir llata, o sigui, en ver de dir llatre, ells diuen llata, i ell va dir llatre, i va ser com
4: a... És a dir, a Artà es diu llatre i a Capdepera es diu llata, no és
0: llata.
4: Així?
0: Llata, sí, sí,
4: llata.
0: Sí,
4: sí, sí,
0: llata,
4: sí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí, sí, i Montoro de madona, perdonau, jo pensava ser així de sa. Bé, també hem contactat amb la Magdalena Vidal de l'empresa Paumes i Brins, que ens explica que a ella li ve de família tot aquest coneixement.
5: Jo personalment vaig conèixer aquesta artesania perquè tenc família artà. La tia Antònia me va ensenyar a fer llatre i amb el tio Toni i en Tomeu varen començar a anar a recollir pauma de garbelló en el parc de Llevant, quan encara no era parc de Llevant. I la veritat és que gràcies a ells vàrem aprofundir molt més de lo que sabíem en tot aquest món de l'artesania. I després, quan vaig conèixer la meva parella, que ell procedeix la seva família de Puigpunyent, una de les altres zones allà on se treballava la pauma de garbelló, perquè allà on hi havia pauma se treballava aquesta artesania. I des de Puigpunyent, ell també de nin havia vist que el seu predí feia aquesta tasca i tira, ens hem atrevit a dedicar-nos única i exclusivament en aquest món.
3: Mirades rares acabades explorades.
0: Un altre artesà de la pauma és en Salvador Sol, qui també va entrar dins aquest ofici gràcies a la seva família, sobretot gràcies a la feina que fa la seva repredina.
6: Jo vos contaré que jo sempre que anar, venc d'una família molt artesana i que anar sempre ho he vist. La padrina ve, com ho deia jo, que era la padrina de ma mare, feia obra de la pauma, treballava la pauma, i en aquells anys el que feien era, hi havia dones que feien tot, feien la lletra, ensofraven, esbrinaven, després cosins de net i això, i a canassa el que feien més era fer lletra. I després aquesta lletra se duia en el majorista, i el majorista se'n cuidava d'una altra dona que la cosigués, feia les netes.

0: I un cas diferent és el de Yolanda Izquierdo, que va conèixer l'ofici quan anava a l'escola d'adults.
1: Jo vaig començar a dedicar-me al món de la llatra, o llata en el meu poble, que se diu Llata Cap de Pere, jo som cavallina, gràcies a l'escola d'adults, que em vaig apuntar, i amb el meu professor Antino Drobé, que és mestre artesà, el primer mestre artesà que hi havia aquí a Cap de Pere, a la comarca. El meu poble, Cap de Pere, s'ha dedicat tota sa vida a fer obra de palma i la seva cultura i les seves tradicions es van encaminades en tot el que té a veure amb sa palma i fer llata i peces i tot això.
2: Ara ja en sabut com varen començar a dedicar-se a la llatra tots aquests artesans i ara volen saber què és el que més els apassiona. Ana Maria Vives mos explica que a ella el que li agrada més és tot el procés que hi ha darrere.
3: És tot un procés. El món de la llata, la veritat és que no és que sigui una cosa que dius quan veus una peça feta, dius, ai, mira que guapa. No, és tot un procés i que comença ja quan vas a rebessar-les. Antigament hi anaven els homes a rebessar palmes i en aquest moment hi anaven també pues, les dones. Les dones també ja feim aquesta feina. I és un procés que és llarg perquè no és anar a rebessar palmes, és assecar-les, és ensofrar-les, és fer els brins, és fer la llata, és donar forma a la peça que tu vols fer.

0: I en Salvador Sol ens diu que ell li apassiona poder ser imaginatiu i crear nous elements fets d'aquest material. L'escolta'm.
1: El que més m'agrada és que també va un poc en la teva imaginació. O sigui, es veu que no es pot fer tot de fet de palma, però sí que he arribat a fer des de mampares fins a catifes o altres coses que jo no m'hagués imaginat fer fet de palma. També vaig fer una base per un quadre. O sigui, he fet moltes coses fetes de lletra que no m'esperava fer també.

0: na Yolanda m'ho ha explicat més o manco el mateix que en Salvador, que li apassiona poder crear tot tipus de productes amb la lletra.
1: El que més m'apassiona d'aquest món és que en la Palma se pot fer tota classe de peces, tant per la casa com poden ser coixins, poden ser cofes, cofins, làmperes, de tot. També el més important per jo és que jo m'he dedicat més al tema de la moda. Se poden fer arracades, se poden fer... per exemple, jo he fet un vestit que està fet de... combinat amb un top i una falda, també de Palma, que està en el Museu de la Palma de Cal de Pere, en el castell. Ara, el que més m'apassiona són els bolsets de luxe, que són el que ara sol dedicar-me més, que faig bolses de diferents tamanys, grossos, petits, diferents formes, quadrats, allargats, i la meva flor, que faig un brodat amb flor especial que s'està perdent i ara l'he recuperat.
2: I la Magdalena Vidal ens explica que tot i ser una feina amb la qual costa arribar a final de mes, entre tantes moltes, ella li dona una pau mental difícil de superar.
3: El més sacrificat és arribar a final de mes sense passar pena. Hi ha mesos bons, hi ha mesos més fluixos, té moltes coses bones dedicar-te a aquesta artesania. La vida és un poc més tranquil·la, segueixes el ritme de la natura, recolleixes el fruit quan el garbeó t'ho dona, el guardes per anar-lo treballant quan el necessites. És una feina a nivell personal molt, molt... no sé com ho diria, molt... te fa omplir, te fa sentir ple, útil i respectuós en el teu entorn. I això a llarg plaç és molt enriquidor.
0: I ja que parlava de sacrificis, a Magdalena han demanat als artesans quina és la part més sacrificada d'aquesta feina, d'aquest ofici. I estan tots bastant d'acord, els escoltam.
4: El sacrificat el tema d'aquesta artesania perquè és una feina molt elaborada. Normalment, cada artesà va cercar el seu material. En aquest temps, ara, mitjan juliol i agost, va cercar la palma, se va recol·lectar la palma, després se seca i després s'entra i se guarda per tot l'hivern. Així com se va emprant, se va ensofrant i després s'han d'esbrinar, han de fer brins, s'ha de fer la llarga i després ja se comença a fer la saneta. Clar, això són molt elaborat, moltes hores de feina, perquè després una saneta te valgui 30-40 euros i molta gent te trobi que hi tot. Però és que si gent el que no sap és que hi ha un procés abans.
1: El més sacrificat és anar en el camp, a les muntanyes, a part de llevant, a rebessar palmes en l'estiu. Ja normalment ho sol fer els dies que tens llibre, perquè tens la tenda oberta, i me'n vaig allà dalt a repassar les palmes, tapada, amb una camiseta o un jersei llarg, amb uns guants fins a dalt, i amb una gorra ben tapada pel sol, perquè també entre el sol i les palmes, que per repassar-les tenen moltes punxes, has d'estirar la part de dins, i has de fer l'esforç d'estirar cap enrere, que hi ha unes eines a posta, però bueno, jo m'agrada fer-ho amb les mans, i és el més sacrificat, que en l'estiu en la calor hagis d'anar a rebessar palmes quan els altres se'n van a la playa. Després d'aquest procés d'anar a rebessar, també és molt sacrificat el tema d'haver d'estendre les palmes i deixar-les, que també ho has de fer ben prest des de matí o d'hora baixa, quan no pegui tant el sol.
5: I la veritat, sacrificat, si t'agrada, no ves. Vull dir, totes les coses que feim que mos agrada no són sacrificades, ho fas per gust.

0: I ja per acabar, han demanat que en troben d'aquesta notícia que el Consell de Mallorca inicia els tràmits per declarar la lletra bé cultural d'interès immaterial i na Maria Vives diu que és una bona notícia per posar en valor el llegat que ens han deixat els nostres avantpassats.
1: És una notícia molt bona i a part de ser una notícia molt bona, crec que no només per les persones que en aquest moment hi tenen relació, en les persones que ara en viuen, que s'hi dediquen i les que ho feim perquè mos agradi. Si no, crec que és molt interessant i estic molt contenta es posar en valor totes les persones que antigament mos deixaren aquell llegat de la llata. Totes aquelles dones que en el seu temps feien llata. Jo sempre, quan xerro d'aquest tema, m'agrada molt recordar ma mare, les meves padrines, les meves ties, les veïnades, que jo tota la vida he vist totes aquestes dones visquent de la llata. Per descomptat, s'ha de donar les gràcies en el Parc de Llevant i en els ajuntaments de Capdepera, d'Artà, que hi participen i que puguin aconseguir aquest fet.
2: La Magdalena Vives també, la Magdalena Vidal, perdó, mos diu que és una notícia positiva, però que només és la primera passeta de les moltes que s'hauran de fer.
3: Això sempre és positiu. Nosaltres formem part de l'associació Art de la Pauma, pràcticament des de que se va crear, i hem fet moltes passes i aquesta és una d'elles. El reconeixement de l'artesania és important, molt important, però també aquest reconeixement ha d'anar acompanyat de passes següents. Des de les institucions s'hauria de prendre seriosament aquest tema. A nivell indirecte influïm en moltes coses, influïm en el manteniment de les Garrigues i d'allà on neix el Garbeó. Influïm en mantenir un bé cultural brutal, és a dir, aquesta transmissió de coneixement de lo que significa respecte per la natura és molt important i avui en dia en tot el tema del canvi climàtic molt més. I també hauria de servir per fer una tasca seriosa de protecció dels garbeons, per fer un bon diagnòstic de quina és la situació actual i quines passes s'han de fer.
0: Tot això mos diu una Margalida Magdalena Vives, que la raó li vessa, i na Yolanda, per altra banda, ens explica que espera que aquesta declaració serveixi per protegir la planta del garbelló.
4: La llata s'estava perdent fa un parell d'anys i ara, gràcies a Art de la Pauma i a artesans que han seguit, que n'hi havia molt poquets, s'ha tornat a ressorgir. S'estava perdent perquè, clar, la gent se n'anava a fer feina, guanyava més dos bes en el turisme. I clar que sí que és molt necessari que se protegesqui i que animi a tothom a aprendre i a poder transmetre aquest ofici. Segur que mos ajuda molt en el tema de la protecció de lo que és la matèria prima, que són les paumes, que és el garbeó, perquè el garbeó ara s'està morint. Hi ha una papallona que se diu paisandícia, que l'han duit de per allà avall de Latinoamèrica, de paisandú, me pareix que se diu, i el que ha fet és que aquí s'està matant el garbeó directament, s'està ficant de dins de mig, o bon, nosaltres rebessant la palma, bon, rebessant el garbeó, les puntetes de dins, s'està ficant de dins i està matant tots els garbeons grossos i bons, i jo crec que mos quedaran sense.

0: I acabam amb aquesta petita reflexió d'en Salvador.
1: Crec que és molt important per tal de valorar la feinada que hi ha darrere una saneta, darrere d'una catifa, darrere d'una estornia o de qualsevol cosa feta de palma. Per què? Per el que vos he dit. Perquè no és en si la feina a sobre la palma, sinó que hi ha un procés molt elaborat que s'ha de dedicar moltes hores per fer qualsevol cosa.
2: Quin món tan guapo, eh? Però clar, sí, sí. No tot és tan preciosa.
3: És ben difícil.
2: És una feina molt sacrificada, és agraït, per altra banda, i com tu deies, Raquel, que de fet ens ha dit que...
0: M'ha dit que em va
2: que prendre. Que n'ha fet. Sí, dona bé, aquesta pau
4: que rodat,
2: mental, no?
4: Que
2: els comentaven
3: sí, perquè,
2: aquests artesans.
3: Sí, bé, no, jo vaig fer dos o tres cursets i, clar, són moltes coses. També té una feina de coordinació, perquè tu, com que t'has d'imaginar abans la peça, si tu tens una errada, un fallo per petitó que sigui, l'has de desfer i l'has de tornar a començar, no?
4: Bon Jesús.
3: Però està molt bé, perquè això t'ensenya molt a tenir paciència, a acceptar que de vegades les coses no surten a la primera i que la gran majoria de pics no surten a la primera. I també aquesta mini frustració de problemes del primer mundo, estem xerrant, vull dir, no és... és una cosa que també amb la que aprens molt.
2: Clar, contribueix a gestionar, no?, emocions.
3: Pues sí, és un poc, és un poc així, La feina en les mans dona aquesta pau. És vera que hi ha gent que li posa molt nerviós, això, Clar, és vera... però crec que és com una molt bona teràpia per desconnectar, per aturar un poc també, no? Ara que anem tan ràpid i tot és tan immediat i tot dura tan poc, una cosa que te dona la natura i que dura tant de temps, si està ben fet, és que és el que deia aquesta senyora, i si ho cuides bé, òbviament, com tot.
2: Clar, d'una artesania, d'un ofici que ja està bé que se faci aquesta primera passa de declararó bé d'interès cultural i material, que està encara en procés, que ha iniciat aquest procediment al Consell de Mallorca, que seria aquesta primera passa tot quedés una mica més
3: bé,
2: regulat i considerat.
3: I perquè se distingués també l'autèntic de fet a mà de lo que no està fet a mà i de lo que no són palmes també i brins, no? És així.
2: I llavors també aquesta feina que mos comentaven, que el fet d'anar a recollir també Garbelló fa que clar, que també el terreny se mantengui sa, no? I net. És a dir, és una manera de...
3: És una cosa preciosa.
2: Circular.
3: Si teniu oportunitat d'anar-hi a veure-ho amb gent que en sap, que és especialista en això, és una cosa ben interessant, que potser no se conegui moltíssim, però que crec que en els darrers anys sí que està agafant molta força, i també per una qüestió de la moda. Sempre veiem senalles, per exemple, inclús senalles de luxe, que són, no diré falses, però que no són autèntiques, i que el que t'estan venent és una marca important, no? Ara que anem tant de marques bé, ficar l'artesania dins això, clar, el que deia aquest senyor també, diu, costa moltes hores fer una peça, ho vens a 40 euros i ha posat...
0: I després se queixen.
4: Sí. Després t'ho troba que...
3: Sí, però tots som un poc així, perquè nosaltres ara estem dient això i després m'ho anem a comprar a Shane. Ho anem.
4: No compren mai això.
0: Jo no,
3: jo tampoc.
0: Jo tampoc.
3: No. Escolta, jo tampoc ho he fet mai. Però tampoc havia fet mai Globo i un dia el vaig fer.
0: Ui, Raquel.
3: Ho sé. No m'escondo.
4: Tampoc ho he fet mai.
2: Jo crec que tampoc.
3: Pues, jo també era d'aquestes.
4: Som ja un equip de resistència.
0: Ara ja no, Raquel.
3: No ho tornaré a fer perquè me van barrinar 75 euros que encara no he aconseguit.
2: 75?
3: Que sí, vaig fer una comanada de productes del súper perquè venen uns amics a casa nostra i els hi volia deixar un poquet, saps? No tenia molta cosa i vaig dir, bé, faré una compra grossa. I...
2: T'anava a dir on com anes pizzas?
3: No. I no me donava temps, eren les 9 del vespre. Bé, aquestes coses que passen de tant en tant, no? I dic, bé, ho faré. I no me varen dur expedido.
0: Pues l'han cobrat.
3: I me l'han cobrat i me diuen que no me'l retornaran perquè ja estava tot preparat, i insisteixen en que me varen cridar a la porta i no és vera, no me varen cridar. I la veritat, no sé molt bé.
0: Coco m'en girà una setmana.
3: És que són 75 euros, saps què te vull dir?
2: Que són?
3: No. Uh-huh. Encara que fossin 6, però 75 te fan més mal, no? Uh-huh. Però sí, vull dir que tenim aquestes contradiccions a la seva mà, que de vegades deim... Clar, després anem un poquet a lo barato, no? O dir, la meva economia és així. Així com és, cadascun és diferent, no? També. Uh-huh. És difícil ser coherent.
2: Sí. I hem dedicat aquests minuts a l'art de la Palma, a la lletra, que està en procés de ser declarat bé immaterial... Almenys ho diré bé, bé d'interès cultural immaterial, amb un bon reportatge amb aquestes veus d'artesans que es dediquen a aquest ofici, que també està molt bé que els escoltem. I, bueno, ara, Raquel, mos diràs si hi havia cap complement de lletra que vessis ahir.
3: N'hi havia un parell, eh?
2: Amb Arivent.
3: N'hi havia un parell, sí.
2: Fem un tèntol i ara mos ho contes.
5: Tèntol. Tres radios, dial. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
6: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
7: Ens enyorau? Tornem!
8: Bolleria absoluta!
7: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
9: Mare meva, quin vespre!
10: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
11: Ulala, mon amour, Paris!
10: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
7: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
8: Que repiquin!
6: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. A Contracor, amb Raquel Agüeros.
2: Au, idò, Raquel, ja entram de ple contenta, com estàs? Entrant de ple a Marivent.
3: Entrant de ple a Marivent.
2: Veure,
3: sí,
2: qui duia lletra? Poden dinar-nos?
3: Pues mira, crec que enduia la presidenta Provenç, crec que enduia, i moltes dones com a complement, sí. Sí, jo en això de la roba faig més crònica, més social, no m'entenc molt. No...
4: Bé, però poden comentar els modelets de la família real, no?
2: Clar.
3: Sí, si voleu, sí.
4: Perquè jo, clar, avui ho he vist.
3: Sí, bé, el rei anava guayabero.
4: Sí, sí, mira, és que ho he pensat just que s'altri xerraven de guayabas i guayabas. És veritat, sí. Que d'un
2: ja
4: color més seriós.
2: Ja ho pensàvem, que aniria així o no. No?
3: Sí, el que passa que altres anys havia duït una blanca i ara era
4: blau marí,
3: jo crec que era blau marí. Sí. Que això de la guayabera, per favor, ahir fa una calorada, una humitat que se moren,
4: sí,
3: que se morien les hormigues.
2: Pot ser que la recepció de Mar i Vent amb més calor de la història?
3: De les més, sí. Jo
2: però
3: diria que sí.
2: Caloroses.
4: No tenen aire condicionat?
3: És que és de fora.
4: Ah, tot és de fora.
3: És que tot és de fora. Tot és de fora, diguéssim. Tu entres I sabeu l'escalinata aquesta famosa de, sí, on se varen fer fotos Lady Di i tota aquesta gent. I de, enfront de, bé, just, de vora això posen unes taules redones, més as bistro, perquè la gent se pugui deixar allà

0: de Mallorca, vi de la terra illa de Menorca, Gran Roser, això ho he de dir la marca, Codorniu Arts Collecta, Deo Cava, i també de Deo Cava, Codorniu Arts Collecta, Blanc de Blancs.
1: Per tant, van apostar per vins locals
2: tot?
1: I vins frescos, perquè de vi negre exacte. No hi ha res.
0: Exacte, sap què passa? Que clar, el vi negre habitualment se serveix a temperatura més
1: clar.
0: Ambient.
1: I allò hagués estat un brau. A puestos
0: normals, clar, sí. No te pot veure. Perquè això, escolta, te pega una bona cubada.
1: Per tota sa gràcia, sí.
0: No,
1: sí.
0: Per tota sa gràcia. Altres anys n'hi havia copes.
1: De vi negre?
0: No, copes d'alcohol, de gin tònic.
2: De gin tònic.
1: Ah, de combinat.
2: De, sí.
0: Sí, de combinat, exacte. Sí, sí.
1: I varen dir, no, enguany ja...
0: No, enguany no n'hi havia, no... El manco jo no vaig veure, sí que havia refrescos, aigua, cervesa, tot això sí.
2: Tothom de dret.
0: Sí, bé, després, per exemple, la gent amb una mobilitat molt reduïda els hi donaven una cadireta o qualsevol cosa així.
2: Anem amb el menú que feien Marga Coll, la Maca de Castro i en Santi Taura.
0: I en Santi Taura.
2: Tu de tot allò que vas tastar, que és el que te va agradar
0: jo vaig
2: més.
0: Intentar provar-ho quasi tot. No tot,
1: ah, sí,
0: però...
1: Tota aquesta llista, Raquel Agüero.
2: 4, 5, 6, 7, 8... De 8 plats.
0: 15 salats i 3 de...
2: De 8 plats, atenció.
1: No, bé,
2: això ahir a hora baixa.
1: No?
0: Sí, ahir a les...
2: Varen sortir sopats.
0: Sí, habitualment...
1: Berenats i sopats.
0: Habitualment la gent... hi ha anys que després del còctel de Marivent se'n van a sopar. Sopar.
2: Perquè Ventura no bastava.
1: Clar, però no...
0: No creguis, jo crec que amb aquesta calor, jo crec que està bé. Jo vaig tastar el tombet mallorquí tradicional, que era molt bo.
1: De què era? De llom? De llampuga encara no n'hi ha?
2: Hi havia campes o no?
0: No, era tombet sense res.
1: Ah, només
0: verdura. Mus de camaiot, aquesta no la vaig tastar. Serviola amb preves de Santi Taura, que això era una tapa, eren tapetes, eh?
1: Sí.
0: Una tapa impressionant. Aubergines en escabets amb formatge maonès curat.
1: Que bo.
0: Mira, aquest plat crec que el va fer na Maca, és tomàtiga amb peix sec de forma entera.
1: Que bo.
0: No, eren com uns besos de tomat, és que no sé com dir-ho bé. Vedella mallorquina amb tàperes. Trompó amb sardines fumades i fonoll marí. Flor de carabassó, patata i olives. Boníssim. Banderilla de porc negre, que aquesta la va fer en Santi Taura, ben bona.
1: Banderilla de porc negre, això hauria d'haver tastat el nostre Miquel, que de sa pobla que fan aquestes banderilles.
0: Era ben bona. Molls de roca mallorquins cruixents, aquest tampoc no me van arribar, amb maonesa d'herbes de caragol. Croqueta de bollit amb 4 espècies boníssimes. Calamari farcit de carn de porc negre mallorquí. Truita de sobrassada, que jo mai... Era com un... Com un mini vermell d'ou.
2: Sí.
0: En forma de truiteta molt petitona, molt coqueta, molt coqueta. I era com si t'estigués...
2: Però en forma de truita francesa, diguéssim. Truita rodona, truita com si fos una truita de patata.
0: En forma realment com de vermell d'ou.
1: Però era com... un vermell d'ou de Gualdera, si era petit?
0: No ho sé, era com... I era... No és que estigués un poquet cru... perquè no se pot,
1: ja.
0: Però era una cosa deliciosa, de senzilla. Vamos, que te mories. Bombó de vaca vermella menorquina a la italiana, ben bona. I després de postre n'hi havia ametlles i romaní, merenga de cacavet i xocolata, que tampoc el vaig tastar, i flaó i vicenc, molt bo. Ja sabeu que el flaó...
2: Ai, Maria.
0: El flaó és complicat.
2: Jo... Ens ho menjam pels ulls, eh?
1: No,
2: perquè, clar, només uns pots ho poden tastar.
0: I he de fer una reclamació a Marivent.
2: Vinga, reclamació
0: feta. He de fer una reclamació.
2: Sí. Com és? Hashtag, no.
1: Arroba policia.
2: Sí, arroba Casa Real. Digues.
0: Ho direm així. N'hi havia més menjar que beguda. És a dir, altres anys jo he vist o dues o tres barres. De begudes. Només varen posar una.
1: La gent se solia agafar un poquet de sol a la pentura i varen dinar a reduir.
0: Pot ser que evitarem
1: accidents.
0: Pot ser, sí.
2: Si és un dia de calor, com ahir, clar, la gent beu més.
1: Sí, és perillós.
2: Clar, també l'altra pregunta és, però si fa calor, la gent sol beure també aigua. Aigua n'hi havia...
0: Aigua n'hi havia molta, aigua en gel, i tothom anava combinant.
2: Anava combinant.
0: Anava combinant,

0: perquè si no t'acubes...
1: No havia combinats, però
0: no havia combinat, però s'anava combinant la cosa. Ja vos dic, la recessió més curta. Tema guayaberes, per favor.
2: Sí.
0: Jo estic molt contenta de que s'hagi relaxat un poquet el protocol en la qüestió de la roba, no? Perquè tampoc tenia molt de sentit abans, quan el feien a l'Almudaina, per exemple, que era com si fossin unes noces grosses amb brilli i amb de tot, no? Fins i tot era un lloc on la gent estava asseguda, era un sopar d'asseguts, diguéssim. I està molt bé aquesta relaxació. Dit això, els homes ho tenen més fotut. Tots els homes anaven, pobrets meus. És que no. En la guayabera o en la camisa blanca o clara o
2: i un polo, te pot posar també, o no?
0: Sí, sí, te pot posar. Què passa? Que clar, quan és el besamans, tu veus de frent el rei, a tota la família, diguéssim, i vas veient els convidats que van passant donant la mà amb unes suades
2: amb
0: esquenes.
2: Amb unes medalles clar. A les aixelles. Que
0: no, no, no. Era, o sigui, totes les esquenes. És que fins i tot va estar convidat en José Luis Santa Fe, el DAO que va estar molt d'anys aquí, el DAO de la Policia Nacional, i anava uniformat, amb un uniform de camilla de màniga curta, d'aquesta verda militar clara. És que no li quedava un puesto sec.
2: Ai, quin horror.
0: Més que res per les fotos i per tot. Jo no ho sé, no ho sé.
2: Però si gent no anava amb ventalls a tope.
0: Tot ventalls, tot ventalls a tope.
1: No fa falta donar noms, però n'hi havia que anaven més mudats que els reis.
2: O la reina. O les princeses.
1: Fins i tot que anaven...
0: Havia un poc de tot.
1: Fora de to de lloc.
0: A les dones, el protocol de vestimenta era... traje corto, no? Com traje de còctel. Traje corto caben moltes coses. Hi havia gent amb vestit llargs. Però bé, vestit llarg més hippies o més així, no? Hippies?
2: Tu que te vas posar? No m'ho has dit?
0: No, jo me vaig posar, pues, com que anava a fer feina, me vaig posar uns calçons de color terra, una camiseta també de color terra, i per damunt una camilla blanca de lli oberta, perquè jo a l'estiu me protegeix més i pas manco calor si vaig de llarg, saps? Però tot i això...
1: Clar, tu no vares donar maneta...
0: No, jo no vaig donar maneta.
1: El pes a mans, però tens una persona propera que sí, que ja ho havíem avançat la setmana passada.
2: Volen saber tot de sa madona.
0: Ai, és que no cati.
1: Com va anar aquest moment?
0: Pues mira, va ser un moment molt guapo, sobretot per ella, perquè ho va disfrutar molt. Està molt contenta.
2: Estava divina, ella també.
0: Avui ha sortit un parell de diaris. Jo vaig xerrar amb els companys fotògrafs i els vaig dir, és aquesta i tal, si li podeu fer un parell de fotos, li agradarà molt i tal. I li va agradar moltíssim. S'ho va passar molt bé i me va dir que les vares dir quan els vaig donar la mà. I diu, a les dues reines els hi vaig dir que moltes gràcies per la convidada. I anava ella tota guapa, tota estupenda, tota elegant, i avui de matí li han cridat les veïnades, les amigues, les...
1: Bé, clar, que l'han vist en moltes
2: diaris. Ha pogut dormir de somoció?
0: Jo crec que haurà dormit un poquet, però me va dir que va aguantar bé, que
2: s'ho
0: va... Saps què passa? Que hi ha una cosa, no?, per la gent que és un poquet més gran, que s'ha d'esperar un poquet. Han d'estar esperant quasi una hora. És vera que ells els hi ofereixen begudes, qualque còctel i coses així, i ella va agafar un banquet i se va posar allà, i s'ho va passar molt bé. I mira, moltes gràcies als companys que li han fet fotos i li han fet un àlbum, que jo ara li hauré de fer qualsevol cosa, perquè ara tot ho tenim en digital. Exacte.
2: Ara ets la millor nora del món, ara ja la resta no tenim res a fer, Raquel.
0: No, que va. Va estar molt graciosa i molt bé i tot molt natural.
1: I en el cas dels professionals que hi aneu a fer feina, en quina hora heu d'arribar? Fins quina hora se va allargar?
0: Mira, varen començar a arribar els periodistes de les 7. Això, l'acte era a les 9. I varen, sí, pues quasi 2 hores, Celestí. esperant. Se fa de vegades més feixuc tot això que realment després l'acte, no? Perquè l'acte, pues, mira aquesta, mira la veu, si, ai, no conec qui ha passat, i un altre company o una altra companya tot diu, no?
1: Però dius que va ser de més lleugers des que han passat, de les recepcions a mar i vent que han passat més aviat.
0: Més aviat, sí. Sí, ja t'he dit que crec que és per la situació. Jo vaig comptar 90 minuts en total. O sigui, a les 10:30 estaven sortint ja de mar i vent. Encara quedava gent, però ja s'havien retirat, diguéssim, els reis, no? Que jo recordi, és la més curta, i crec que el motiu és aquest, és la situació tan enrevesada que estem vivint i bé. Què hem de dir, què hem de dir? Així que res, esperar, ja estem un poc en l'equador de les visites reals. Queda el que vos deia abans, l'entrega de premis de la Copa del Rei, que és dissabte, i després pues, no sabem si així un poquet de sorpresa, sí, o en el darrer moment que diuen... hi haurà un passeig d'en Letícia i de les seves filles.
1: Se diu si veuran l'eclipsi aquí, si no?
0: En principi crec que l'únic que veurà l'eclipsi aquí serà el rei Felip. Però això tampoc vol dir que se'n vagin la reina i les nines. És a dir, en això no tenim molta més informació.
1: Molt bé, ja estarem pendents.
0: I tenim portades que ja les comentarem un altre dia.
1: Sí, clar, poden fer una breu pinzellada? No, fa falta.
0: És igual, no fa falta.
1: Festes passades, coquer menjades.
0: Sí o no? Sí. Així m'agrada.
1: I ahir vàreu anar a festa i vàreu menjar tot allò que Barbaran oferir, no? Però el maco a vegades podes pipallar, no?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Ens ha permanat a fer feina.
0: Sí, està bé això, perquè a més te dona l'oportunitat de veure, no? N'hi havia molt de polítics, clar, tu has de tenir en compte que comença un curs marcat claríssimament per les eleccions que venen, tant municipals i autonòmiques com
1: compte enrere.
0: És compte enrere, i a partir de setembre que ens donaran de matadura.
1: Sí. Començarà aquesta maquinària.
0: Sí.
1: Vaja, Raquel Agüeros, gràcies.
0: Gràcies
1: a vosaltres. I descansar avui.
0: Sí, clar que sí.
1: I fins la setmana que ve?
0: Quan vulgueu vosaltres.
1: Bé, ja ens avises.
0: Vale. Fento.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: José Juan Humbert, qui va ser guitarrista de Negats durant molt d'anys, ha tret el nou single que ara escoltam, titulat El Goig, juntament amb Changuito i Pet Suassi. Es tracta d'un tema de caire còmic que presenta com un nou tast d'aquest disc que traurà a finals de 2026.
1: José Juan Humbert, com estàs?
2: Hola, què tal? Com estàs? Maria Salpí,
1: bé,
2: gràcies per ser cridada.
1: Que content ja de tenir, de tenir aquest nou senzill i aquesta nova cançó que fa tant de goig.
2: Sí, fa molt de goig. Sí, jo me feia ganes en aquest disc incloure alguna cançó una mica més, bueno, una mica més, diguem-ne, banal, no? En el sentit de fugir de renou del món, que ja hi ha prou misèria, malauradament, i tot i que sempre hem tingut, tant en Embenegats com ara en aquest projecte en solitari, un caire més compromès, me feia ganes fer una cançó una mica més digerible, no? Festiva, amb clau còmica, que parla de... d'això, no? De xafardets, no? Una cosa, un tema universal, no? Una necessitat que tenim antropològica de xerrar dels altres. I bueno, va sortir aquesta cançó en clau, ja vos dic, no? Humorística i còmica de xafardejos, no?
1: Clar, és un bon entreteniment, sempre pegar a xafarderies, no?
2: Sí, sí, tots ho feim, eh?
0: Sí, tot mos agrada. I com va ser tot que poguessis comptar amb en Joan Montaner de Changuito i en Pet Suassi de Suassi?
2: Bueno, nosaltres mos coneixem de tot el circuit, de tots aquests anys de Negats i també ara aquests tres darrers anys ja de projecte en solitari. I a final de temporada mos reunim uns quants amics quan acaba la temporada, cap allà, cap a l'octubre, i fem un dinar per celebrar que ha acabat la temporada. I entre els cafès varen dir, Lots, vos convido a cantar una cançó, vendríeu? I ells van dir que sí, per tant jo estic super agraït de la seva generositat i que han portat el seu talent bueno, de servei de la cançó. Així que super, super content. Col·laboracions de luxe, la veritat.
1: El Goig és un nou avançament d'aquest pròxim disc que arribarà a finals d'any. No sé si ja tens dates i si anirà per aquesta línia d'aquesta cançó, per
0: exemple. I si tenim nom, perquè clar, sí, ja que hi som, ho demanant clar. Tot.
1: Ai, per això feim entrevistes.
2: M'encantaria. Avui en dia els artistes van molt last minute, no? Sí. Que se diu un pot sobre la marxa. Jo vaig treure un primer avançament que se diu cada estiu, el meu dia 1 d'abril, que, bueno, parlava una mica de... Bueno, aquest era més poètic, no? Parlava d'una parella que treu el llaüt a la mà cada estiu, no? Està basat en un poema de Josep Lluís Aguiló, i ara he tret aquest single. Jo el disc sortirà a final d'any i combina un poc tot, però la línia general és de fer festa, no? De que la vida és una festa i va per aquí. Pensava de titular-li alguna cosa relacionada amb festa, no? Amb alguna cosa que s'ha de celebrar o que la vida s'ha de celebrar, però encara no tenc el nom i la data serà a principis de desembre, en principi.
1: Principis de desembre, amb cançons amb títols com Cada estiu al Goig, que conviden a això, com des a festa, no? A vida.
2: Exactament, així és, així és. I ja vos dic que aquesta cançó, això, vol transmetre alegria des d'aquesta temàtica, no? Que és la xafarderia, no? Que coses que me resulten molt curioses és, per exemple, que s'origen de la paraula xafarder. Que les xafarderes eren finestres antigues que hi havia en el segle XVIII, jo no ho sabia, això. Que hi havia en el segle XVII, des de les quals podies veure el que passava en el carrer, no?
1: Clar, sense no te veien a tu. Exacte.
2: Vosaltres no sé si ho sabíeu, jo no ho sabia.
0: Jo m'ha quedat entera.
2: Moltíssima curiositat. Bueno, eren finestres arquitectòniques barroques i l'origen etimològic ve de safreig, de safreig que són les piscines, no? Les piscines allà se reunien antigament les dones, essencialment, per fer la roba neta i parlar dels altres. I mentre que no te parlin de tu, doncs ja va bé, no? No sé, coses curioses que me criden l'atenció de lo que d'aquesta cançó, no?
1: Clar, fer safreig, xafardeig, és allà on se comptaven la vida, les coses de... Bé, el veïnatge,
2: curiositat,
1: no?
2: Curiositat, exacte. Curiositat per la ràdio, que està molt bé.
1: Exacte.
2: I això. I no, jo convido a tothom a escoltar la cançó, perquè ja vos dic, és una cançó que fa estiu, també, i clar. Bueno, això.
1: Ara, José Juan, no el presentes fins a final d'any? O tens concerts previts?
2: Sí. Ara vàrem actuar a les festes de Sant Carrió, de Manacor, de Petra. Ara vàrem tocar Ferreries aquest juliol. La veritat és que estem fent una temporada bastant frenètica, diguem. Ara, de 9 d'agost, actuam a l'Iglesia Nova de Sant Cervera. Nosaltres som cerverins.
1: De 9 d'agost?
2: De 9 d'agost, és gratuït, a les 9:30. i després a Sencelles, també les festes, i les festes de la Beata de Santa Margalida, i després ja aturam per acabar de fer aquest disc.
1: Una bona agenda, José Juan, i dona hora bona per agenda. Aquesta cançó, El Goig, i a final d'any en tornem a xerrar i l'escoltam. Gràcies, eh?
0: Gràcies. Perfecte,
2: una ferrada. Una ferrada. Gràcies, salut, adéu.
3: IB3 Ràdio, les notícies de l'exili.
4: Bon dia. A Eivissa, la Guàrdia Civil investiga un home de 34 anys pel greu maltractament animal que haurien patit 5 pudencs eivissencs. La investigació es va posar en marxa després de la denúncia d'un ciutadà que alertava de la situació d'abandonament que patien uns cans en una finca de Sant Josep de Sa Talaia. Les aglomeracions a la sortida d'una discoteca i la manca d'il·luminació als accessos de l'aeroport de Menorca fa temps que generen preocupació. Comissions Obreres reclama mesures urgents perquè un atropellament mortal com el de la matinada d'aquest dilluns no es torni a repetir. A la sortida del local, desenes de joves es llancen sobre els taxis per intentar aconseguir-ne un.
5: Sí que vimos mucha gente saliendo del local que se abalanzaban sobre los taxis porque no había taxis, la gente pidiendo taxis y nosotras intentando cogerlos, sí que se nos adelantaban intentando cogerlos, fue la verdad que bastante terrible.
4: A Formentera, el balanç del sector turístic durant el mes de juliol no ha estat homogeni entre les diferents activitats. Els comerciants del Port de la Savina parlen d'una davallada de les vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat.
6: El turisme italià ha fallat un poc, les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que la temporada no ha començat molt bé, hi ha hagut molt menys gent.
7: Abril i maio, trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado.
8: Julio empezó muy fuerte, la verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
4: La Biblioteca Pública de Can Sales, a Palma, estrena un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.000 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura. Permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius, una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva.
9: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa. I després sí que és vera que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
4: I avui hem de parlar de noves arribades d'embarcacions a les illes. La darrera ha estat aquesta nit passada, en què Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a 42 milles al sud-est de Mallorca. Es tracta de la quarta barca que ha intentat tocar terra a les illes les darreres 24 hores. El cap de Salvament Marítim, José Ramón Crespí, ha explicat a IB3 Ràdio que la bona mar ha empès més sortides.
10: Arriben constantment pesteres a les nostres costes i les condicions meteorològiques són idònies per fer la travessia, és per això que s'arrisquen, però sí és cert que no tenen mitjans de comunicació apropiats per poder-se comunicar amb nosaltres, només tenen mòbils i si se queden a la deriva a una certa distància de costa no tenen capacitat per alertar de la seva posició i estan a la sort que qualque embarcació que passa per la zona els avalli.
4: I ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos, a Astúries. L'home, que havia estat apartat del servei, va irrompre al quarter i altres companys van disparar-li per intentar aturar-lo. La dona constava al sistema biogen i el cas s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany. Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Atén-te'l.
1: Avui a Atento el volen conèixer l'influencer de Sorta, és a dir, na Maria Mengual.
2: Atento'l, en Celestí Oliver.

I doncs, estem la tercera i darrera hora de Tentol d'avui. Continuen Amarga Cifra, el control tècnic, i la companyia avui ho dèiem de l'influencer de sorta. Just.

0: Y vamos.
1: No és ella.
2: No, mos no, no, acaba de confirmar que no,
1: no,
2: no és ella.
1: No, no, no és ella.
2: No, Maria Mengual, que de coneguda popularment com s'influencer de Sorta, i enguany, de fet, ha estat la pregonera de les festes de Sorta, un paper molt especial i simbòlic dins la vida del poble. Amb humor i estima pel seu poble, s'ha guanyat aquest sobrenom tan característic, convertint-se en una veu molt vinculada al dia a dia horterrí i a donar a conèixer el poble del municipi de Felanitx.
3: En profunditat.
1: Maria Mengual, com estàs?
4: Molt bé, un pan idiota.
1: L'influencer de Sorta, eh?
4: Sí.
1: Paraules majors.
4: Però m'ho he posat jo, no hi ha, no.
1: Clar.
2: Ella s'ha batiat, ella mateix.
1: Ningú ho ha triat per tu.
4: No. No. Vaig començar jo així. Ara m'he dit influencer.
1: No n'hi ha cap més, a Sorta?
4: És que a Sorta són poquets.
2: Quant sou, a Sorta?
4: 1.100, comptant Fare Vila.
5: Deu ser més famosa,
1: sí.
5: De Sorta.
4: Sí. Bueno, no ho sé, però sí.
1: Saps si hi ha hagut intents, o després de que tu hagis sortit com a influencer de Sorta, ja n'hi ha que ho volen...
4: Clar,
1: te volen llevar aquest,
4: me demanen com aquesta posició. Ho he fet. I jo dic, bueno, has fet ridícul, i me diuen, sí. Vale, jo ridícul el faig, i bueno, ara ho has de publicar a les xarxes. I aquí ja s'havien de tirar enrere.
2: Clar, man, no és tan fàcil, perquè és que no només és que hagis de fer ridícul i ho hagis de publicar, és a dir, t'has de gravar, o ho has d'editar, o ho has de pensar prèviament, i després has de fer un... Què se diu això? Que has d'escriure un test.
4: Bueno, jo he improvit bastant, és a dir, segons m'ho surti, i estic més inspirada a dir menys, i pues vaig fent en sa vida així com ho va. I sa gent li fa gràcia això, que normalment sa vida no m'ho va tan bé com jo voldria, i m'enric de lo que m'ho surt malament.
1: Per què no te va bé?
4: Bueno, ja, mam, tu saps les influències que ho tenen tot de color de rosa. Sí. De Maria Pombo, la coneixes?
1: Sí.
5: Aquesta dona...
1: Sé qui és, sé qui és. No la conec personalment.
4: Aquesta dona li va sempre tot
1: bé. No tenc Instagram, jo.
4: Ai, tu n'hauràs de fer, m'hauràs de seguir.
1: Clar.
2: Exacte.
4: I de, aquestes els va sempre tot bé. I jo crec que la cridada de la gent de jo, és que compte com és, pues, vaig en saber per la mateixa tirada, pues tot compte. Vaig en el gimnasi i quasi roig. També tot compte.
2: Quasi rojos.
1: Però, a veure, el propòsit de... és...
4: La vida real.
1: La vida real, però comptar...
4: amb un pot d'humor.
1: Amb un pot d'humor, sí. Però els moments ridículs de la vida.
4: Sí, bueno...
1: És el propòsit.
4: No, és un estil de vida, diria jo.
1: És un estil
4: jo.
1: De vida.
4: Sí, en riure tant de les coses...
5: També és una moda entre els influencers, això, també.
4: És la vida real.
5: En riure-se'n d'ell mateix, o sí. En riure-se'n de les coses que passen.
4: És que tot el tan perfecte no existeix.
1: Sobretot hi ha d'haver aquest toc d'humor. Ara, per exemple, el darrer vídeo que has fet, què contes?
4: Espera, que no em regal quines. Vaig anar a la cosecha dorada.
1: Sí.
2: Ah, mira.
4: Que me va encantar, una fantasia de festa. I no em regal si n'he fet ja més. Ara.
1: Anaves convidada i vas anar pel teu compte i
4: no,
1: va dir qui farà un vídeo.
4: No, perquè sabem les amigues i me van dir, has de venir a aquesta festa. I jo, festa que hi ha, festa que vaig. I me va encantar. Jo no vaig per anar mai de Porcella, ni frit de freixura.
2: És de matí, vol dir.
1: Per anar de Porcella i frit de freixura.
4: A les 10.
1: Bona hora.
2: I després
4: va anar el de pobre, hi havia gelat, vi, de tot, de tot.
1: Va bastar, llavors, fins en la nit.
4: Sí, bé, no, vaig tornar per anar un pot, després ara vaig.
2: Men, però, i quin és el vídeo amb més reproduccions o més likes que has tingut? Que t'hagi fet viral o que t'hagi donat a conèixer?
4: Més de tot, un que passava la cosechadora ja pel corral. I la cosechadora es deia un poc bruta, però jo només volia pintar un cinc, perquè havia arribat a 5.000 seguidors.
2: Ah.
4: I se va fer molt viral perquè tothom m'arranyava, perquè duia les aspres molt brutes.
2: Ah.
4: Però s'ha fet viral arreu del món. I després també un dels primers...
5: No, me...
4: Bé, arreu del món.
1: Arreu del món.
4: A Romania tenia molt de seguidores.
2: Què dius?
4: Jo no sé, no en tenien res d'aquesta gent, però...
2: Uau.
1: És a dir, tu ara agafes el mòbil i des del sofà veus com van pujant els seguidors?
4: Clar,
1: això,
4: tot...
1: perds amb això? O...
4: No massa.
1: Oi, de dir que es tens, més que perds.
4: Tot d'una sí que m'ho sorprenia, perquè clar, jo vaig començar amb 300, 400, lo normal. I jo penjava vídeos, anava, sobretot quan anava de viatge, a millors amics a Instagram. Però clar, només ho veien 20 persones, 30, que jo tenia. I després van començar a sortir Instagram, més d'això, que penjaven com a la vida real, i vaig dir, i jo, així un dia de ressatge, vaig dir, i si ho públic, que ho pugui veure total? I la gent me deia, ni vi que votaven que sí, ni vi que votaven que no. I vaig dir, bé, li posaré. I aquí la gent se veu que se va anar sumant, se va anar sumant. I vaig fer un vídeo a la padrina que li feia una broma, que m'ho volia fer monja. Que les veies del poble me deien que m'havia de fer monja, perquè se podria donar val que tingui nòvia i nets i fills.
2: Tot.
4: I tu li vaig donar amb disgust. I aquest vídeo va ser que vaig començar d'això, de 200 seguidors i 200, i jo, però què passa, però què passa?
1: Aquesta és que te va donar l'impuls, la força.
4: Exacte, aquest seria com el primer un pan més viral que vaig fer.
1: Que ja te vas creure, que vas dir...
4: No, aquí me vaig assustar, vaig dir, Maria, què fas? Però bueno, si ja em va respondre superbé i així vaig.
1: I en quin vas dir, això ja és definitiu?
4: Hombre, quan després ja m'han començat a cridar que me volien entrevistar o sortir això a Web Quina Fira i coses d'això, vaig dir, ai, Déu meu.
2: Clar, que hem de dir que vas sortir en el Web Quina Fira perquè vares ser pregonera de sort que vares dir en aquest pregó. Perquè, clar, després passa que fas pregons i la gent te critica, la gent del poble. Fàcil bé o malament?
1: Clar, perquè estàs assolit de tothom.
4: Clar, jo m'han donat molt bon feedback, no ho sé, però bueno.
2: De que vares xerrar,
4: m'ho varen dir. De 7 minuts. I jo,
2: que?
4: De 7 minuts ho vaig fer.
2: Sí mateix?
4: Sí. No, vaig comptar un poc...
5: Jo vull passar la pena per això d'una 5.
1: Sí, no, que vaig xerrar.
4: Vaig xerrar un poc de les meves famílies, de Sarta, de la família de Sarta.
1: Ta mare aquí.
4: Despedré, sí, ma mare és de Felanitx. En el sort de rin, no mos queden gairebé Felanitx.
2: Ui, ai, ui,
1: ui, ara hi arribarem.
5: Amb les cares.
4: Ara hi arribarem. Que tenc, que ma mare és felanitxera.
2: Uau.
1: Ara xerrarem dels hortarrins i hortarrines.
2: Que no, ta mare, pobreta nostra, Bàrbara. Està allà darrere, i de Bàrbara Ànim.
4: Li deim una Bàrbara Estreia.
2: Ara ja ha rebut...
1: A què vostra?
4: No, jo, pare tot el que coneix així. Perquè anar amb Bàrbara i estressa, i pots anar amb Bàrbara estressa.
5: No, si vol venir a xerrar amb el micro, pot venir,
4: sí, no? Sí. Vinga, això, vaig xerrar...
1: Quin tema es va tractar?
4: De les famílies, d'allà on venien, on faig les tradicions, després les tradicions del nostre poble. Bueno, tradicions que tenim ara.
2: És que a mi m'interessa...
1: Perquè fa així entre cometes.
4: Perquè, per exemple, una tradició que tenim altra en el poble és, antes de Carnaval, no, sí, antes o després, ah, no sé, anar a tirar tets.
1: Anar a tirar tets.
4: Sí, que això ho feien antigament els joves per anar a lligar.
1: Sí.
4: Però clar, en 30 anys...
1: Deixar marques.
4: Sí, ja no s'ho duu, ja se fan 13-14. Però nosaltres, com que volem mantenir la tradició viva, pues, en 30 i pico encara ho seguim fent. Anar a tirar tets aquí a... Antes se feia per lligar, però ara vas aquí a persones... honorables del poble, per exemple, jo què sé, que els personatges del poble, bàsicament, amics teus, que després els te tornen, i així.
1: Qui són aquests personatges?
4: Bueno,
2: ell
4: jo, per
2: una.
4: Exemple...
5: No, sí,
4: sí, jo n'he rebut més de 4 vegades, un guany.
1: De tets.
4: Sí, però els tenc guardats per anar l'any que ve.
1: I què feis? Les tirau en el portal?
4: Sí, exacte, que facin renova i crides tets, i porteixes a córrer.
2: Ah, que... Ah.
4: El vespre, bueno, el vespre,
2: tot
4: sí,
2: ritual.
4: Que faci fosca. Després, una altra tradició que tenim, que vaig dir més. Ah, perquè quan fan coses en el poble, la gent del poble no vol quedar fora el lloc.
1: Normal.
4: I van a guardar taules i cadires.
1: Clar, cadires.
4: En cordetes, les 3 del migdia. Sí. Maltament, l'actuació sigui a les 9 del vespre.
1: En cordetes, què vol dir? Que formen les cadires?
4: Sí. Jo trobava que això, que aquesta tradició, no se podia erradicar.
5: Clar, vas a ser
4: perquè si
5: molts
4: per ordre, i que ho tot.
2: Clar.
1: Clar.
2: Sí. Però les posicions bones, no? Són les que s'acaben...
4: Estan molt cotitzades.
1: Com diries que són els hortarrins i hortarrines?
4: Buf!
1: Com vos definiríeu?
4: Tenim de tot. Som, no t'ho sé dir, que maduràs hate ara mateix.
1: Dei, dai, 4...
2: És que tu generes hate, és una de les teves coses, no?
4: No em diguis això.
1: 4, 3, 2 atributs.
2: Polèmica, volia dir.
4: Són tancats?
1: Ah, això és una virtut.
4: Sí, crec que sí. Ara m'ha dit, no, som molt oberts. I molt pots.
1: Tancats i molt pots.
2: És a dir, per exemple, quintos teus, que no sé si feia festa de quintos.
4: Enguany hem fet la primera.
2: Ah, i quants éreu?
4: 600 persones.
2: Però de quintos de l'any?
4: Però de quintos de tots els anys, vàrem fer.
2: Ah.
4: Des de 18 anys fins...
5: La teva quintada quan sou?
1: 600 quintos, i sou pots.
4: No, no.
1: I tancats. En total, 600 persones.
4: Sí, per una festa de quintos, i vàrem començar des de 18 anys fins que se vàrem voler venir.
5: La teva quintada, per exemple, quan sou?
4: Bé, l'escola, perquè clar, l'escola de sort venia gent també d'altres pobles, érem un 30, els meus.
5: Mira, encara.
2: Sí mateix, encara pensava que seríeu manco. I tu estàs molt implicada en totes les mogudes del poble,
4: sí,
2: perquè
4: també estic també a l'associació de dones del poble, i també mos agrada fer festetes i organitzar coses per Sant Jordi, coses així. Bueno, per Sant Jordi fent caragolada... La camillada també vàrem fer, vàrem organitzar les quintades...
1: Sí, camillada.
4: Sí.
1: Què és això?
5: Jo havia sentit en això.
1: M'interessa, sí, me ressona, però
4: pues
1: expliqueu.
4: Com un foll, bueno, un folleró, sí, dins porrilles posam caliu, i després cadascú du la seva camilla i el seu braser de la seva.
2: Això és la plaça.
4: I se sol per la plaça.
5: És molt bona, aquesta.
1: Interessant.
4: I sé que hi ha pobles que ho fan.
1: Això quan se fa?
4: Això ho solen fer per febrer.
1: Clar, ara no.
4: No, ara no.
1: És febrer, eh?
4: No, sí, exacte.
1: Passat Sant Antoni.
4: Sí, bé, quan mor va bé per organitzar-ho. Hi ha pobles, per exemple, Vilafranca, que ho fan, que jo no ho van copiar d'allà, sí, vilafranquès.
2: Sí, si l'idea va ser vostra.
4: No, jo la sé perquè les meves amigues de Vilafranca la fan allà i vaig dir, i si ho feim a Sorta? I ja tinc molt bona cuida. Passa que a Vilafranca, per exemple, torren. Nosaltres feim pa amb oli i...
5: I ja va bé.
4: Sí, menys feines.
1: Clar, d'ençà que ets influencer, tens influència, creus, entre els hortarrins i hortarrines? O no, tens més influència
4: bueno,
1: fora poble?
4: Segons el vídeo que faig, me fan més ja o menys, segons el que critic. Però la gent sí que me diu, ai, el meu fill te segueixen molt, i jo dic, ai, Déu meu, jo no sé si molt som bon exemple.
2: Clar, jo el que m'interessa és com és el dia a dia a Sorta, perquè Falanit sí que és veritat que ho té més conegut, però a Sorta, m'imagino que tot vos saludau, però no sé com és el dia a dia, si aneu a comprar pa, si teniu fons, si teniu botigues, si teniu cine, ja m'imagino que no.
4: A què?
2: Cinema.
4: Ah, no, això no. Tenim Netflix.
5: Ara ja, tothom a casa ho entén.
4: No, sí. Tenim de tot, petit. Tenim el fons... supermercats també petits, però tenim el metge, però només pots estar malalt el divendres.
5: Ah, sí,
4: si no has d'anar a part de color, m'ho fa la nit. I què més? Sí,
1: I com és el teu dia a dia?
4: Bueno, jo faig feina amb mon pare i mon mare, que tenim cases de lloguer vacacional, i faig pues, un poc de tot, de comodín. I després, això de xarxes és per gust, no... No tinc cap tipus de remuneració per això. Faig perquè m'agrada.
5: Hi ha influencers que sí que cobren de,
4: sí, però
5: de fer vídeos.
4: Encara no estic en aquest nivell.
1: Però creus que ha d'arribar?
4: Trobes?
1: Ah, no?
5: Un anunci...
4: Jo crec que només fent contingut aquí a Mallorquí, en català...
5: Una marca de tractors que te paga.
4: Escolta, clar. John Dere.
5: Però tu m'escoltau, tento'l.
1: On t'agradaria posicionar-te?
4: Uf, jo és que m'estimen no pensar aquestes coses. Perquè després és quan... No ho sé. Quan no aconsegueixes allò que vols, com que t'enfonses. Jo fluyo con la vida.
1: Clar, tu vas fent cada dia.
4: Jo
1: el
4: que m'ho duia.
1: Dia a dia.
4: Sí,
2: això
4: exacte.
2: De fluir.
1: Ah, per exemple, després d'haver passat per aquí per Tentol, bé, mos has de dir quants de seguidors has sumat més.
4: No? Vale.
2: Sí, si t'han servit
1: si
2: de qualque cosa.
1: Si t'entrem qualque mèrit o no.
4: Me demaneu comissió.
2: No,
1: vale. Comissió no en demaneu.
2: No, perquè has vengut de sort, m'imagino. No. Que és que a mi em quedeu en sou una hora i mitja.
4: No tant. És la fi del món, però no tant. Però, 55 minuts.
1: M'agradaria saber de què anirà el pròxim vídeo, perquè n'has fet un...
4: No ho sé. Ara m'han convidat a anar a munyir una cabra.
5: Mira.
4: Ah, bon?
5: Bon contingut, aquest.
4: Un peix d'Instagram sempre m'ho du moltes visualitzacions.
5: És interessant perquè no tothom sap com se fa, això.
2: Jo en sé.
4: Jo no en
5: tu
4: en sé.
5: Tu en saps perquè vas fer feina web com anant.
2: Jo en sé de la
5: no
2: meva infància. En el Fora Vila el meu predí. Ojo.
4: Els de Fora Vila tenen bona repercussió. Els de Sorta, tot això... Els de sol agradar a la gent.
1: Clar, tu venies a Tèndola i no sabies si se veia.
4: A què? Ah, no, jo m'ho varen dir.
1: Pot
4: venir i
1: això
4: jo vaig dir.
1: Dir.
4: Sí. I per m'ho van dir, te farem una entrevista. Ja, vale. I ningú em va dir res i jo he vengut aquí.
1: Era jo, crec.
4: Tu?
2: Sí, eres tu.
1: Ah, que te vaig enviar un WhatsApp.
4: Ah, sí, però no sé amb qui xerrava.
1: En jo.
4: Ah, hola.
2: No escolta atento la sort, no, Maria.
4: No, clar. Jo no arribo.
1: I vares fer un vídeo dient això, que venies atento perquè no sabies... Ahir. No sabies si se veia, clar.
2: Una història
1: atento també
2: Instagram.
1: És programa de televisió.
4: Ja.
1: Aquí encara...
4: No arriba.
1: T'hi hem de convidar.
4: Ah, vale. No, perquè se fiquen en que no sé xerrar. Té un vídeo viral que se va fer viral per Catalunya i no m'ho tenien.
2: Però si pronuncies bé, si tens una dicció perfecta...
1: I què idea és en aquest vídeo?
4: Xerrava que jo havia demanat d'una ChatGPT que me fes un vídeo des que hi ha una foto des que hi ha, i se veu que se va com a viralitzar i la gent, bueno, que no m'entenien. I jo, però jo mai he tingut problema, ningú mai m'ha dit no t'entenc. Per exemple, mon pare xerrava així, en la poca tancada, però ja no.
1: Però què? Tothom ho entén, no? Què?
4: Ja, però quan que és un gos...
2: A Catalunya...
4: I,
2: sí,
4: clar, xerrava molt de català estàndard. I clar, si no xerres català estàndard, super així, se veu que no estan acostumats. a nivell de Catalunya, això m'imagino, a nivell de les illes, no he tingut problema mai.
5: Aquí t'entendran, aquí, sí. Aquí t'entenem el manco.
1: Clar, improvises molt, o dos un guió, és a dir,
4: no.
1: Abans de fer un vídeo te'l penses bé...
4: No, això és el problema.
1: No hi ha un guió com nosaltres tenim aquí davant.
4: No. A veure, per exemple, si vull xerrar de moltes de coses, d'un tema en concret, potser me vaig apuntant X guions que jo vulgui dir, bé, guions o paraules, però en recordar-me'n, perquè si no, a l'hora d'editar vídeo, després, com més temps estàs, més... És a dir, més llarg és el vídeo, més temps estàs per editar-lo. I m'apunt quatre paraules que jo vulgui dir, però vaig sobre la marxa.
5: I ara que ja tens d'haver 8.000 seguidors, ara he vist.
4: Sí.
1: 8.000, eh?
5: Sí, sí.
2: Sí mateix.
5: Has fet contacte amb qualque altre influencer de Mallorca? N'hi ha qualcun que...
2: O has fet match? Perquè, clar,
5: sí,
2: també...
4: No, match, no.
2: D'influencers no tenen un sol influencer.
4: Sí.
2: Menys sirvor.
4: No, sí que a vegades comenten alguna cosa, això, comentem alguna cosa, però així, com a colla, no.
5: En qui, però... Nosaltres volem noms.
2: Sí.
1: Sí,
5: aquí som periodistes. Nosaltres volem exclusives.
1: Una relació
2: inicials,
1: més estreta.
2: No, noms directament.
5: Noms. En quins influències?
4: En Angelina Chow.
2: Ai, que bé, Macau. Més
4: sí,
2: maja.
4: És molt conya.
2: Sí.
5: No, és veritat que teniu
2: fa
5: un contingut
2: shows,
5: bastant
4: sí,
5: semblant.
4: Exacte. Sí. Qui més? Entre Fones i... No, Fones i Neurona.
2: Exacte. Sinalbert, sí.
5: Molt interessant, també.
2: D'història.
4: Sí. I aquí són més o manco els dos que més he xerrat.
5: Si te demanen per fer una col·laboració... I col·laborar qualque vídeo.
4: Sí, sí, pa'lante, eh? Ja ho veurem.
5: I hi ha qualque influencer que t'agradaria molt, però...
1: Arreu, arreu.
5: Fer feina amb ell.
4: Arreu.
1: Bé, arreu, és a dir, si qualque influencer te digués per fer una col·laboració, la faries.
4: A veure, depèn de qui fos, però sí.
2: Hi ha qualque influencer mallorquí, mallorquina o balear que no te caigui bé? Que no t'agradi el que fa?
5: Ja començàvem amb el tema.
4: Sí, però no ho puc dir.
2: Home,
4: una pista. Hombre, no.
1: Inicial.
4: Ja si no m'apallau, no.
5: No tenim tant de pressupost.
1: És el segon intent.
4: Has vist?
2: Ni una pista petita.
4: No, perquè ho trobareu.
1: Clar, 8.000 seguidors. T'han deixat amics? Bé, ben que dir. És a dir, les amistats te segueixen?
4: Sí, m'aguanten encara.
1: Encara.
4: Sí, pobretes, perquè ara vegades...
1: Ja deixen de mirar...
4: Ah, no, a vegades passen. Passen d'allò.
1: Sí.
4: Les històries crec que les passen.
1: Te fan comentaris negatius o si te diuen, o te donen consells...
4: Sí, és a dir, perquè ja a vegades som un poc mal xerrada. I me diuen, mira, aquesta paraula no la diguis, això no ho diguis. I també mon pare i mon mare, si he de tocar segons quin tema un poc més polèmics...
1: Què vol dir? Que diu paraulotes?
4: Bueno, qualcuna.
2: Per això també és un poc esterenar del teu perfil, no?
4: Ja,
5: sí,
4: i això
5: també és el que fa gràcia, no?
4: És que tinc la crisi de l'influencer.
2: Sara, és la crisi dels 30?
4: No, que això ja l'he superada. Perquè és això, és a dir, per una part són jo, per l'altra sé que potser hi ha paraules que no s'haurien de dir, coses, però a la vegada són jo. I si deig de fer això, ja no són jo, i saps?
1: Clar, quina és la paraulota que te defineix? Bé.
4: No, perquè m'insultaran.
5: Som a horari infantil, també.
1: Bueno, també...
4: No, que m'ha enrenyat un parell de pip perquè digui que això...
1: Esgruixada, idò. És una paraula esgruixada.
2: No, però bé, mira, potser en la línia que dius ara, Celestí, per ventura qualque tret característic que tinguis de que diguis una cosa sempre en els vídeos o que facis una cosa que sigui ja com a marca de la casa.
4: Ah, sí, això sí.
2: Que tens, mem.
4: Hola, amiguitos!
1: T'has descobert fent vídeos o fent aquests... d'influencer, fent aquest paper? Sí. Trets coses teves que no coneixies i que quan te graves dius... Això,
4: bueno,
1: ja que... M'agrada molt la saia.
4: Que m'atatges que veus.
1: Tics, manies.
4: Sí, que m'atatges... Com a macalatges que veus darrere una hora, ja. Tot el temps. I després me vaig dir, però per què fas això?
2: Això se fa per lligar, oh, normalment.
4: Sí, pues, tot el meu Instagram
5: no sé,
4: és això.
5: No sé qui li envia el missatge.
4: I no me va bé. Però dic enviar de tic.
2: Bé, te poden cercar qualcú, atento'l, si vols, que te facem de Celestins.
5: Que mos enviïn...
4: M'avisau.
5: Que mos enviïn missatges a Instagram, arroba atento'l i vetres, si qualcú vol conèixer.
2: O si directament volen telefonar al 971-13-9900, també.
5: Que mos telefonin ara... Línies obertes.
2: Pretendents i pretendentes, només pretendents...
4: No, només pretendents.
2: Ah,
4: perquè noto una barrera.
1: Una barrera?
4: En pretendentes. Pretendentes, no està ben dit.
1: Pretendents.
2: Bé, jo he dit això. No
4: ja, jo t'he seguit, però ara m'ha sonat molt malament.
2: No, perquè si no, les dones de les Balears no se facin il·lusions.
4: Exacte.
2: Només homes.
4: Sí.
1: Clar, abans de...
4: Un príncipe para la influencer.
1: Abans de que havies anat a Socorsetxadora, a Vilafranca, sí. No sé si vas arreu per festes.
4: No, jo allà on... És a dir, jo no m'ho moig, però allà on hi hagi una cosa. Jo vaig allà on jo m'ho faig ganes i grau. Trec el mòbil i si hi ha coses interessants, ho conto, si no, no. I, per exemple, la Socorsetxadora demà apareix superinteressant i vaig anar fent vídeos. Després m'ho van convidar a pujar una Socorsetxadora per anar a cosetxar. Vol pujar jo? Sí, sí, sí, sí. I després vam anar a Tardeo i superbé. Va ser tot el dia.
1: Sols anar de festes, però, sí. En l'estiu.
4: I en s'hivern.
1: I en s'hivern.
5: Tot l'any.
2: No m'ho aturam. No m'ho aturam. No res.
1: Clar, i com són aquests vídeos? És a dir, vas gravar en trossa i llavors ho muntes o no? És un primer pla així... Clar, va, com un selfie ja està.
4: Les històries normalment són jo xerrant així, si m'ha passat alguna cosa, i vaig content en el moment. I els reels, per exemple, la Socorsetxadorada, que era algo així com a més llarg de tot el dia, també ho vaig anar muntant, però després, per exemple, la gent m'envia, ai, mira aquest vídeo, mira aquest altre, i m'ho fan gràcia, i els ho com a copi. Com, per exemple, aquest d'en Ferran Torres, que deia, no, Ferran, no, Ferran, i en Ferran sortia que volia estrujar la Copa del Mundo. I li vaig dir a ChatGPT que me fes una foto de jo com si fos la Copa del Mundo.
2: Ah!
4: I que també s'ha de fer un
5: pavirà. I t'abraça tu, en Ferran.
4: Bueno, surt jo a la meva cara i tot el cos i una bolla de Montesquieu que ja són sa... el premi.
5: I tothom està enamorat ara d'en Ferran Torres,
4: sí.
5: No?
4: Sí, sí.
1: Trobes? Clar, i aquest vídeo és un poc igual. Que s'han fet més virals, no?
4: Sí, bueno, últimament sí, però la Cotxa Dorada també. Però sí. Ara el darrer més viral és en Ferran Torres.
1: Quant de vídeos tens? T'has comptat?
4: Ni idea, no. No, jo és que ja t'ho dic, jo improvis, vaig fent.
1: Cada quant en fas un? Hi ha una periodicitat? Cada dos dies?
4: Intent cada setmana fer-ne un, o intent. Però a la millor setmana estic més inspirada i en faig dos o tres, i una altra setmana en faig cap. Però pujo una foto o algo, perquè l'Instagram no me cancel·li.
5: No, normal que no sàpiga quant de vídeos té publicats, perquè jo estic baixant jo aquí en el mòbil i n'hi ha ni deu haver més de cent.
4: Sí, sí, pot ser, pot ser. Però...
5: Moltíssims, moltíssims.
1: Quantes... No digues, Maria.
2: Perdona. Mm. Tu te fa gràcia tu mateixa? Te passa això, que te fa gràcia tu mateixa?
4: Si queda malament dir, no?
2: És que jo crec que t'ho deu passar.
4: Perquè jo no puc molt el que dic.
2: Després t'acaba sorprèn.
4: I després me sorprèn que jo mateix.
1: I a que teva arriben de
4: bueno,
1: tu
4: és que...
1: o no? En tu, de tu no.
4: Mon pare i mon mare són bastant serios. Bueno, visto sobretot mon pare.
2: I ella diu sí, no, Bárbara Streisand sí. Diu que sí.
5: Sí, sí.
4: De manera demanant, on has sortit tu? I quan vaig fer el pregó vaig descobrir que el padrí de mon pare
1: sí.
4: Era conja.
5: Era
4: humorista. Era sortidor, també. Era sortidor. El dia antes de ser matant, se va jugar a Esparc de ser matant, se jugant de truc, i el va perdre.
5: El va perdre.
1: Clar.
4: I tenia 10 fills.
1: 10?
4: 6.
1: Comptam? 9.
4: I aquells events, 9 fills fora parc i matances, digués allà.
1: Jugat a truc.
2: Uau.
4: Crec que m'ho ve d'aquí.
5: No juguis a truc.
1: Juguis a truc.
4: No, sé.
5: No juguis
2: a truc. És difícil, oh? Sí, sí.
1: En què jugues?
4: No jugui.
1: No juguis a res.
2: Escambrit?
4: Escambrit sincer, però no és un... No sol jugar... No sol jugar res.
5: No, millor, perquè tenguent aquests precedents
4: dins la família... Ho perdria tot.
5: Millor no perdre coses, no millor no perdre res. No.
1: Fas molt d'escroll?
4: Un poc, però m'arriba a avorrir.
1: Sí?
4: Sí. Ja una estona així.
1: Quant? Abans d'anar a dormir, anar sí. Barinyat... El migdia,
4: no, el migdia, així hores com a martes, el migdia i el vespre antes d'anar a dormir. Però després del vespre m'acosto un montón dormir-me si estic com? Molt tens el mòbil.
5: Això ho diuen els metges, que no convé mirar el mòbil abans d'anar a dormir perquè...
4: Tervol-lo.
5: Sí. Jo també me passa, no diré que no.
1: Bueno, li faim el paraulòmetre.
2: Vinga.
4: Ai, Déu meu, això no m'ho dic. Ai, això no li ha agradat.
1: És influencer de sort.
5: No és tan difícil.
1: No, es va de fer, eh? Serà
2: fàcil, ja veuràs.
4: Estic nerviós ara.
2: No, respira.
4: Què he de fer? Sua, ja.
3: El paraulòmetre.
1: Ja sues, dius.
4: Sí, té molta llum.
1: Fins ara no havia suat, eh?
4: Un poc, però ara amb això que m'han...
1: No, serà bo de fer, ja
2: clar,
1: veuràs.
2: Clar, és que tu dius la paraula paraulòmetre imposa per
5: sí,
2: ventura,
5: clar.
2: No?
5: Sí, imposa, però... Sí,
1: és com un termòmetre
5: és fàcil,
1: però,
5: és fàcil.
1: De paraules, però...
4: I què he de dir?
2: Mira, preguntes senzilles, estiuenques, fàcils, perquè te'n vagis tranquil·la i desembafada. Un pro a favor de sorta. Una cosa a favor.
5: Una cosa bona, sí.
4: La bona gent.
2: sí, no?
4: Sí.
2: Ara te l'has tirat bé.
5: Sí. Sí. Ara, és triple. Tot seguint de sort, ja, ja lo rebrava ell sí, quan arribi. Sí, sí.
2: Exacte. I ara sí, un contra de sort.
4: Un contra. Ai, em podria dir molts ara.
5: Ui,
1: molts.
2: Bé, di tots els que vulguis. Sí, tots
4: no, però m'ho de dir-te en això.
5: Un. Basta'n triguis un. Bé, si em vol dir més, digue'm
2: top
5: més.
2: Top 3. No. Top 3.
4: Mamà, ja dic.
1: Clar. Ta mare fa així.
5: Sa mare, mare ja. Diu, banya tu,
4: jo
5: no vull tenir, no vull tenir res a veure amb això. No.
4: Bé, diré que carretera es cruzé d'aquí a Antanja, que hi ha un pat de crisi circulatòria.
5: Que hi ha accidents.
4: Perquè aquí a Carrets ja, van fer, no hi havia ni cotxe, hi havia someretes i això, i clar, i ara en tot el bus, els camions i tot això.
1: Ah, clar, se crea un tap.
5: Hi ha un pat de mos.
2: És un punt negre que se diu, no? Pots saber?
5: El punt negre és allà on hi ha molt d'accidents. Diu que hi ha molt d'embossos.
2: Ah, només embossos.
4: Bueno, ja se'n duen calci moto, calci cotxe, però...
1: Someres n'hi ha encara? A sort, és bé.
4: Bueno, dins el poble, no? Però no. La gent té els seus correlats i...
1: En casa se'n veuen.
4: Sí, sí.
1: A cases.
4: Galines.
2: Ah, galines, és veritat que poden anir des de galines. I com passa l'estiu, a sort? Anau a nedar a Porto Colom, quedau a passar la calor en el redol?
1: Teniu safareig, no?
4: Bueno, per anar a prendre bany, jo t'ho d'anar a Porto Colom, allà de dalt. I després, jo ara m'he comprat un jacuzzi d'aquests d'inxables. Perquè jo m'ho moria de jo.
1: I bueno, el tenen dins el quarto.
4: En el corralet, que l'estic. En el corral. En el corral.
2: I ho deu ser un jacuzzi perquè allà en el sol s'aigua allà de dins. Deu
4: ser que té temperatura i tot. No, no, està molt bé.
5: Ah, doncs
2: que ho dius de veres. Pensava que era una piscina inflable de plàstic.
5: No, però existeixen jacuzzis inflables. Jo conec gent que en té, jo no entenc.
4: La millor compra
5: que he
4: fet.
5: Tant de bo entengués, però no tenc espai per
2: totalment perduda, que modern.
4: La millor compra que he fet.
5: Per regular la temperatura.
1: Miquel, pensa tot.
5: No, m'hauria de compensar tot, sí.
4: Fer un curs de cloro perquè jo no mirava gaire i tenia aigua ben neta, però em feia un pat de la tòxica.
2: Ah.
4: Una otitis que veia.
1: Ui.
4: Alertava en el cloro.
2: També van fer un vídeo d'això.
4: Sí. Bueno, però per història, no tenia riais, però en el cloro.
2: Ja fa mal, clar.
4: Ara és ja el contrari.
2: Idò, i això seria per a un home. No sé si teniu qualque pregunta més per no Maria.
1: No, esperem veure el següent vídeo, que no sé ara si ha sortit final de setmana.
4: Ai, no ho sé.
5: Serà tot balears pendent.
2: Sí, superpendent.
1: I avui vespre demà mos avisaràs de quant de seguidors has sumat.
4: Ah, vale. Ara ho miraré.
1: I contaré qualque mèrit.
4: Pues diré gràcies, tento.
2: Enviamos un missatge de aquest amós i tot. Vinga, perfecte.
1: Maria Mengual, gràcies per passar per Tento. S'influencer de sort, és única. I aquest nom no el t'han posat, el t'has posat tu.
4: Com es pregó que vaig donar mala vida fins que m'ho van deixar fer.
1: Ah, clar, tu punyies.
4: Feis deixar la vida.
2: Sí, no? Totalment.
1: Però saps la pregonera de cada any?
4: No.
1: Això no ha passat mai.
2: Així sí que l'odiaran.
4: No, ja m'he posat molt nerviós antes. No me compensa.
1: Entenc, de haters.
4: Els bloqueig.
2: Clar que sí.
5: Millor bloquejant-los.
1: Sort, entenc, també. Sí, n'hi ha que tant bloquejat.
5: Aquests són difícils.
2: Vols enviar un missatge a la gent que
4: ja té de setge?
2: No.
1: Maria, moltes gràcies per passar per Tentol i bon estiu.
4: Igualment.
1: I bon vídeos.
2: I gràcies per venir.
6: Tentol. IB3 Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
7: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
6: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació.
3: a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tento'l, el temps.

0: Ai, que bé, que bé. Jordi Suárez, com estàs?
1: Hola, com anam? M'agrada molt aquesta cançó.
0: Sí, l'has triat tu?
1: Ja, per això.
0: De sintonia, no?
2: Sí, no? Pareixia com una entrada reial, fins i tot.
3: Clar, si tries una cançó que no t'agradi, ja comença malament, eh?
0: Company de Xiu Xiu, que més tard sentirem, però que avui estrenes aquest
1: carà. Avui estrenes secció, estic molt emocionat, eh?
2: Notes també. Cada
1: vegada que estrenes una secció fora de Xiu Xiu.
2: Ara ja comences a volar d'aquí a les estrelles, Jordi.
0: És inèdit.
1: És inèdit, eh? Vos adones exclusiva aquí.
2: Ai, que bé. No,
0: i doi, vinga, encetam aquesta secció que podrem sentir tot aquest mes d'agost.
1: Sí.
0: Què plantatges?
1: I doncs, mirau, tots hem escoltat qualque vegada s'atén debat de hem de separar obra d'artista o no.
3: O sigui, aquí l'hem tractat molt en aquest
0: temps que en xerrem.
1: Pregunta complicada. I per això avui no la contestarem.
2: Ah.
1: Què us sembla?
0: Bé,
3: no,
2: millor.
0: La plantejarem, no?
1: Ets de plantejar i queda a l'aire, ja
0: no?
1: No la contestarem perquè, clar, depèn de molt de factors. Qui va ser, què va portar positivament, quines mangarrufes va fer, com era la intimitat. Contestar, en general, és gairebé impossible, però i si anem persona per persona? Què passa? Per tant, jo vos proposo el següent. Un piques la setmana venc i vos posa cara bona, cara A, i la cara dolenta, cara B, d'un artista reconegut, i entre tots decidirem. Podem separar l'obra d'aquest artista en concret?
2: O no ho podem fer? Ah, hem de fer bonamència d'aquàrum o no?
3: Això ho podem fer durar fins a gos de l'any que ve, o?
1: Sí, perquè n'hi ha. Els que els famosos tenen el seu.
0: Clar, tu personalment, perquè clar, aquí som periodistes, però personalment, separaries o no separaries?
1: Jo no vinc a contestar preguntes.
2: Com que
0: no?
1: Jo, la meva idea és dur-vos cada setmana un artista i espanyar-lo. No, però si a qualcú li agrada molt, jo li espany directament.
2: Idò, no m'aduguin a Rosalia que te mato.
1: Idò, si no, Rosalia s'ha portat malament qualque vegada, ho durem.
2: Ella és perfecta.
1: Sí, no crec que li
3: pongui creure.
0: I així ha de ser, vinga. Jordi, quin personatge, per tant, dus avui i encertes aquesta secció?
1: Idò, mira, avui per romper el gel duc un artista que a mi m'agrada especialment i així me fico jo mateix el problema, el dilema.
0: Perquè
1: és
0: vera
1: que aquesta és un gran artista que en sa intimitat va fer de tot. Xerrant d'un dels cineastes més importants de tots els temps, icona del cine mut, un dels millors còmics també de la història, efectivament és en Charles Chaplin. No sé si sou vosaltres molt de Chaplin.
0: És que és meravellós.
3: M'agrada molt.
0: Sí,
1: heu vist les pel·lícules?
0: Sí.
3: Supos que no totes, però una gran part de les pel·lícules.
0: Però és que és meravellós, sí. O no?
1: Sí, és fantàstic.
2: Bé, per aventura vull canviar d'idea.
1: Ja ho valorarem al final.
3: Ara veurem si és tan meravellós.
1: Sí, ja se canvia.
0: Vinga.
1: Idò, vinga, començam amb aquesta cara A. Charles Chaplin neix a Londres l'any 1889 i els primers anys de vida són complicats. Ell té un pare absent i una mare amb bastant de problema psicològic i s'ha veu obligat a cercar-se sa vida amb només 14 anys, que ell ja va començar a recórrer teatres i fer de còmic per poder guanyar-se la vida. Això també ja té relació perquè sa mare era artista, tot i que no li anava gaire bé, sa mare. Però en Chaplin li comença a anar bastant bé i amb els 19 anys fitxa amb Fred Carno, que tenia una de les companyies de teatre més importants del moment, i aquell contracte li canvia sa vida. El duen de gira per Estats Units i captiva Max Sennett, que és un dels fundadors d'estudis Keystone, que en aquell moment feien cinema bastant bo, era un estudi bastant important. I així, l'any 1914, comença la seva carrera en el cinema, i no una carrera qualsevol, sinó una de les més influents de la història. Però per què deim que és tan influent aquest personatge? Bé, no vinc a fer una biografia com a tal, però sí que sa infància m'apareixia important perquè mos ajuda a entendre
0: punt de partida.
2: Exacte.
1: I és que, des dels seus inicis, és un cine que està molt marcat per sa consciència de classe. Si mos hi fixam, sempre és en Charlotte, personatge que va crear, que és aquest personatge amb els calçons amples, camí estret, el capell, el bigotet un poc perillós, va un poc així. I ell sempre és el petit contra el poder, o sigui, és el pobre contra el ric, obrer contra el patró, es marginat contra un sistema que fa que en Charlotte sempre surti perdent, perquè les pel·lícules sempre acaba ell fatal. I

0: mundial, però a mig de la seva carrera passa una cosa que li canvia tot. Li canvia completament.
1: De dalt a baix.
0: De dalt a baix, que és que el 1927 s'estrena El Cantó de Jazz. We've been traveling far. Per qui vagi un poc perdut, que seran molts. El Cantó de Jazz és la primera pel·lícula sonora de tota la història. I això canvia tot el cinema. Clar. La gent ja no vol anar al cine a no sentir res, volen escoltar la gent xerrar. I en Chaplin no estava massa d'acord. Ell se va resistir perquè ell estava convençut que la gràcia d'en Charlotte era que no xerrés.
1: Cinemut.
0: O sigui, era igual si eres de Nova York o de Buja, que tu en tenies, en Chaplin, perquè no xerrava.
2: Clar, ningú sabia quina veu tenia. I...
0: Exacte, era com un misteri, també. Sí.
2: Però que és que en Chaplin tenia una veu que no era canònica o que...
0: No, tenia una veu bastant normal. Més en van va xerrar, i era, però era la seva forma de
2: ell
0: fer.
2: Ell era un purista.
0: Era un purista, i en aquell moment la veu era...
3: Purista no, del cinemut.
0: Del cinemut.
3: Que és que hi havia abans. No?
0: Exacte, i tant se gustava d'això que va continuar fent pel·lícules mudes pràcticament quan tothom feia cine sonor. Li va sortir bastant bé.
3: Sí, perquè vaja pel·lícules.
0: Vaja pel·lícules. Va fer City Lights, Luces de la Ciutat i Modern Times, que clar, El Cantor de Jazz és 1927 i City Lights ja és el 31 i Modern Times 36. Vull dir, 9 anys després de que tothom xerrés, ell seguia fent pel·lícules mudes i li anaven bé. O sigui, de fet, superava la majoria en recaudació. Vull dir que era un crack.
1: Pel·lícules de culte fins i tot en aquell moment.
0: Ara bé, Chaplin només decideix xerrar quan considera que té una cosa molt important a dir, i és l'any 1939. No sé si sabeu per on tira la cosa.
3: Jo crec que sí. Jo crec que sí.
1: Jo crec que també.
0: Sí.
3: I no perquè ho hagi...
0: La Maria fa cara de despistar.
2: Ara estic un poc perduda.
0: 1939, Segona Guerra Mundial.
3: Exacte.
0: Europa entra en guerra i en Chaplin queda profundament impactat per l'ascens d'Adolf Hitler.
1: Sí.
0: I hi havia un detallet que els unia, que era el bigot.
2: El bigot, sí.
0: El bigot que...
1: Sí, ara
0: és el bigot que va... O sigui, en lloc de posar de moda en Hitler, el va llevar totalment del catàleg. Ja ningú el pot dur, això. Però en Chaplin, clar, va ser abans. I així n'és El Gran Dictador, que és la pel·lícula estrenada l'any 1940 i és la seva primera pel·lícula xerrada i una de les sàtires polítiques més importants del cinema. O sigui,
1: és
0: en plena guerra, amb en Hitler en el poder, se'n riu d'ell. I li és igual.
3: I encara...
0: També des de la comoditat d'una persona rica dels Estats Units, que tampoc està per allà enmig.
2: Clar, que no estava ni Europa.
0: Sí, però bé, ho podem
3: encara
0: considerar...
3: Encara dia d'avui, aquelles paraules que diu...
0: Sí.
3: Se'l recorden i són importants.
0: Li comprarem com un acte valent.
3: Sí.
0: Però bé, té els matisos. Però després de gairebé 30 anys fent cinema, Chaplin decideix xerrar i ho fa per plantar cara en el nazisme.
4: Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano.
0: És vera que aquest compromís polític també li passa factura, i és que en plena Guerra Freda el govern dels Estats Units l'assenyala com a simpatitzant comunista. Una que va ser Modern Times, que també era una pel·lícula molt compromesa amb la classe obrera, i varen comunista. La van considerar així. I l'any 1952, mentre ell era a Londres presentant una de les seves pel·lícules, li retiren el permís de tornar als Estats Units. Li diuen, tu no, aquí no tornes, i s'ha de quedar per Europa.
3: Li va passar... A ell i a molts d'altres.
0: Sí, a ell, sí, sí, sí. I els seus darrers anys de vida els passa a Suïssa, al costat de la seva dona, Naona O'Neill, i mor el dia de Nadal, de 1977, deixant enrere una obra que va revolucionar per complet el cinema i que avui encara continua sent un referent de sumo, el drama i la crítica social. Un bon tipo, no? Chaplin, no trobau?
3: Sí, per ara, per sent
0: petitó, no?
1: Compromès.
0: Compromès,
1: crític,
0: amb valors, amb ideals.
1: Amb valors.
2: Tot jugueix ara per lo que mos has anat dient.
0: Exacte, ara hem descobert el geni. Però ara descobrirem qui era realment en Charles Spencer.
1: Sa cara dolenta.
0: En Charles Spencer Chaplin.
2: Doppelganger.
0: Doppelganger. Ja veus que la música no...
2: Sí,
3: la música no ajuda.
1: No acompanya en allò que ara ve.
0: És vera que Chaplin és recordat com un dels grans cineastes de la història, però la seva vida privada està marcada per nombroses polèmiques. I si hi ha una qüestió que

0: que és la que genera més debat, són les seves relacions sentimentals. De fet, abans vos he dit que Naona O'Neill va ser la seva darrera dona. I he remarcat que va ser la darrera perquè no va ser la primera, ni la segona, ni la tercera.
1: Ni la quarta.
0: I alerta, però no xerram d'un fet puntual, xerram d'un patró. Perquè Chaplin ho va repetir bastant durant la seva vida. L'any 1908, quan tenia 29 anys, se va casar amb l'actriu Mildred Harris, que en tenia 16.
2: 16.
3: 16 ja anà malament, oh?
0: La relació havia començat quan ell era menor d'edat i se van casar precipitadament perquè tots dos pensaven que ella estava embarassada.
1: Ui.
0: Ell el que volia era evitar l'escàndol. Jo no sé si casar-se amb una lota de 16 anys és evitar un escàndol, però bé.
1: En aquell, aquell moment, potser millor no, però ja, ara ho pensava sí, i no, sí, sí.
0: És un escàndol.
3: Per començar, això és o era legal, perquè...
0: Supos que sí.
3: Bé, si ets en xarxa, sí, pot fer el que vulguis, però...
0: Bé, finalment ella no va estar embarassada, era una falsa alarma, tot i que més endavant van tenir un fill que, desgraciadament, va morir pocs dies després de néixer. El matrimoni va durar 2 anys i va acabar en divorci, però... va continuar generant debat és que s'hagués casat amb una menor i amb una lota de 16 anys. I la història, en certa manera, se repeteix. Durant el rodatge de Kid, Chaplin coneix a Lita Grey quan tenia 12 anys. La relació sentimental... Allà se coneixen.
2: Se coneixen.
0: Després, la relació no sabem quan comença, però quan ella té 16 anys, queda embarassada i en Chaplin... per no voler fer un escàndol, se casa amb ella.
3: Una altra vegada. Mm.
0: Sí, en Chaplin aquí ja en tenia 35.
2: Anava de 16 anys, eh?
3: 16 anys a 35, sí. però això són 20 anys.
0: Sí, bé, se va decidir casar i va intentar evitar aquest escàndol públic. Mm. Però aquest matrimoni sí que va acabar sent un desastre. Lita Grey va acusar Chaplin de maltracte psicològic, infidelitat, conductes sexuals degradants. Ell ho va negar tot, li va pagar una bona fortuna i l'escàndol es veu que sí que va ser més gros. Va deteriorar bastant l'imatge pública d'en Chaplin.
2: Clar.
0: Després encara se casa 2 vegades més. La primera en l'actriu Paulette Goddard, que és una relació que no va ser tan conflictiva, ja era major d'edat, era una lota ja més gran, i va quedar amb una relació que no va funcionar.
3: Tenia res a veure amb el cineasta, amb el director Godard?
0: Sí, eres a... Però, bueno, no, però ell era actriu. Però no té res a veure amb
3: el Godard. Digo, potser va fer contactes.
2: Punt fet.
0: Bé, en aquest cas no hi ha tanta polèmica. Després se casa amb Mona O'Neill, ell en tenia 54 i ella de 8. Cosa que també genera...
3: En el límit.
0: Però...
1: Jo no sé qui el límit.
0: Bé, realment va ser una relació finalment estable, sí. Varen tenir 8 fills i varen romandre junts. Fins a l'hora de cineasta. Però no tota la seva relació sentimental acaben aquí. De fet, ell, en entrevistes, presumia d'haver mantingut relacions sexuals amb més de 2.000 dones. Mm. Tenia un Excel.
2: I em presumia.
0: Excel, o sigui, aquí també podem veure els tipus de persona que era ell.
3: Jo ja en Chaplin m'acau fatal. No vas acabar per allà.
0: Podem veure ja els tipus de persona.
1: No, és veritat que aquesta cara bé no...
0: No estan massa.
2: Xerrant de
0: menors. Però bé, això, que digués això en entrevistes reflecteix molt bé el que ell volia projectar. I ell deia que li agradaven especialment les dones que estessin molt enamorades d'ell.
2: Clar.
0: Vull dir, ell no anava de...
1: La gran estrella.
0: Sí. Però bé, no tot se queda aquí. Té més polemiquetes. I és vera que ell era una persona molt perfeccionista i narcisista.
3: Sí.
0: I va convertir, clar, els rodatges en malsons. Perquè sona molt romàntic, saps, perfeccionista, no? I vull dir que tot estigui com jo vull, una visió... Però per els actors i els tècnics que fan feina amb ell no és tan divertit.
1: Clar,
0: no. Aquí,
1: fer feina amb ell devia ser un infant.
0: Era impossible, jornades eternes, pressions psicològiques enormes...
2: I venia de fer El gran dictador.
0: Que era ell en els rodatges, tot és raó, mare d'edat.
2: Sí.
0: I una de les anècdotes més conegudes va passar durant el rodatge de City Lights, on l'actriu Virginia Cherryl va haver de repetir 342 vegades la mateixa frase, que era «una flor, senyor». Voleu sentir com va quedar?
2: 342 vegades.
0: 342 vegades. Voleu saber com se sent aquesta frase?
3: Encoratja la persona que contesta les vegades, també te dic.
0: Ben, l'escoltam.
3: Ben.
0: Efectivament, no escoltau res, perquè era una pel·lícula muda.
2: Ah, clar.
0: City Lights és una pel·lícula muda. O sigui que no se sentia, però el gest. Era un tema de gest. 342 vegades perquè el gest
2: però
0: fou perfecte.
2: Però és que no ho feia bé, exacte, no era perfecte.
0: No ho feia com ell s'ho havia imaginat, perquè era una escena molt important, en el final, era clau. 342 vegades. De fet, més enllà de l'anècdota, diversos testimonis expliquen que sotmetia els actors a una exigència extrema i la pròpia Virginia Cherril va reconèixer que havia estat una experiència molt dura i poc després es va deixar d'actuar.
2: Traumàtica.
0: Va, traumàtica, absolutament. I ja per acabar de dibuixar aquest personatge, hi ha un episodi que també explica molt bé com era fer feina amb ell, i és que l'any 1967 dirigeix La Comtessa de Hong Kong, que la protagonitza Marlon Brando, un jove Marlon Brando que admirava molt a Chaplin i va acabar completament traumat. La seva autobiografia el descriu com un home autoritari, molt dur amb els actors i que fins i tot els humiliava en el propi set. De fet, ha arribat a dir que és l'home més sàdic que ha conegut sàdic en tota la seva vida.
3: Això ja són paraules majors, no?
0: I ara sí, amb això coneixem les dues cares del personatge. Per una banda, un complet geni que va revolucionar el cinema en la crítica social i per l'altra, un artista amb una vida privada, jo crec que bastant qüestionable. Per moltes bandes. Per tant, què n'ha fet amb ell?
1: Cancel·lat. Cancel·lat, no, men. Arribaré que...
2: Clar, la pregunta...
0: És complicat.
1: Sí, és molt complicat, perquè la seva aportació...
2: Si hem de separar obra de
1: És molt
2: complicat. De persona.
1: Jo sempre m'ha semblat molt complicat respondre en aquesta pregunta. I arribaré que amb en Charles Chaplin costa, sobretot perquè la seva aportació en el cinema és increïble, ha fet pel·lícules que bé, que dir de,
0: sí, sí,
1: del gran
0: sí,
1: dictador de Tiempos Modernos de Lucer de Ciudad, però
2: ell
1: com a,
2: com a
1: persona
2: que no,
1: fatal.
2: Que
1: fatal.
2: No vegem cap pel·lícula més d'ell.
0: Sí, clar, és complicat.
2: Perquè, clar,
0: jo,
2: ja no és,
0: aquí, increïble. Mira, jo venc a ser un poc hipòcrita també, i a mi és que és un cineasta que m'agrada molt. Jo les miro amb desgana. Au.
1: Sí.
3: Els veus, però ja no
2: és igual. T'ha llevat, t'ha desencantat.
1: El mateix, ha d'estudiar en Charles Chaplin.
2: Veure, però com, totalment desencantats.
0: Sí.
2: Fora ganes.
0: Sí, sí. Per tant...
2: És que no hi veus una bona persona, sinó tot el contrari, una mala persona.
3: Clar,
2: una
3: que
2: mala,
3: són moltes
1: molt,
3: coses.
1: Persona,
2: intencionadament.
1: Moltes coses. Sí.
3: La misogínia, el masclisme, l'autoritarisme... És que tot. En quant d'any se va morir aquest senyor?
0: Bona pregunta.
1: Ja m'ha equivocat un mite.
0: 1977 i va néixer el 1889. Per tant, Maria, poden fer comptes?
3: Ui, no, jo sense matemàtica.
1: Tens la calculadora d'ara?
3: Ai, nen, sí, torno-m'ho a dir, 1900.
0: 1889 i mor el 1977.
2: Vinga.
0: Les matemàtiques no són coses
3: anys.
2: 88 anys.
3: No, i la va morir...
0: 88 anys, ja va morir amb una edat. Bé, jo he posat els fets... I aquells oients que vulguin veure una pel·lícula seva, ja ho veuran.
3: Ben celestinadi que pensava tu, que trobes que el separam o no el separam?
2: Clar, jo també penso com en Miquel, que ens salam directament. Però, clar, és que ja...
1: Que això és
2: pràcticament
1: tan important.
2: Jo les he vistes totes.
3: A més, el seu llegat és innegable, o sigui, això...
0: Sí, sí. Si no les veus, però no ho diu a ningú.
3: També, el secret, ja està.
1: Però sí que les cortines posades...
2: Que si saps...
0: Per voltres, que peinant no pugui mirar.
2: És que si saps i coneixes aquest rerefons, que vas a rerefons...
0: Agafen un to molt diferent.
2: Evidentment, és a dir, ja no veus aquell geni amb els mateixos ulls.
3: Sí, exacte.
2: Era un personatge. També era bufó, eh?
0: Sí.
2: En què dir, un còmic.
0: Sí, clar.
1: Sí, però la vida no és tan còmic.
2: Sí, no, no.
0: És veritat que no.
2: Jordi, ha estat un gust.
3: Que bé.
2: Aquesta estrena.
0: Tornar la setmana que ve, no?
2: La setmana que ve tornes.
0: Bé,
2: tu tornes cada dia.
1: Tornaràs en dia.
0: Jo torno cada dia, és veritat que és còmic.
2: Ja tens el personatge triat?
0: No, s'accepten propostes també, si qualcú me'l vol escriure i proposar qualcú.
3: Ah, clar que sí.
2: Vinga.
1: Ho pensarem també, man.
2: Serà amb una història encara pitjor.
1: No sé si...
0: Ja m'agradaria fer un pot de tot, perquè mira, que si venim cada dia...
1: Hauràs de ser un assassí o qualque cosa.
3: Hi ha una fauna pel món que jo ja no me sorprèn res.
0: No, estaria bé fer un pot de tot.
1: Un poquet de tot.
0: Fer un pot de tot.
2: Vinga, feim un Tèntol i tornem res, en segons.
4: Tèntol. I de tres ràdios, diversitat.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Idò, i recta final de Tèntol, i avui dedicada a qui actua avui vespre a Calvià, únic concert a Espanya de Kraftwerk.

0: I ja, sí, avui aprofitam que Kraftwerk venen fins a Mallorca per fer el seu únic concert d'aquesta gira a l'estat espanyol per parlar un poquet de la seva música i la seva importància, que en Jordi l'ha de conèixer, que m'haurà dit que no els conèixer, Kraftwerk.
1: Ara m'he quedat...
0: No te preocupis.
1: M'ho he deixat seguir.
0: Ara vols...
2: Aquest clàssic tampoc, eh?
3: Tampoc? No, no, és que és molt jove.
2: Sí.
0: Ara t'explicarem, qui són. I de Kraftwerk, que és un grup fundat a Düsseldorf l'any 1970 per un flautista, en Florian Schneider, i un pianista, en Ralf Hutler. No sé si se pronuncia així, però...
3: Ho ha fet beníssim, sí,
1: Tutti d'endavant.
0: Dos músics de formació clàssica que en un moment decidiren abandonar els instruments per investigar i experimentar amb la creació de sons electrònics.

0: És així, com van revolucionar el món de la música i de quina manera, perquè són els pioners, ni més ni manco, que de la música electrònica.
1: Són els pares.
0: Pares, però pares i padrins i repadrins de la música electrònica. Varen començar a fer cançons en caixes de ritmes, en sintetitzadors i amb aquesta estètica futurista que tant els caracteritzava i que van que ells no existia, tot això. La seva aportació al món de la música ha influït moltíssim de gèneres, com el house, el techno, el hip-hop, o artistes tan importants com Depeche Mode, New Order o Daft Punk, entre moltíssim d'altres.

0: clar, jo qualque vegada m'he trobat per YouTube en vídeos de concerts, o dels primers concerts que feien, i són de veure, les cares de la gent.
1: Sí.
0: Home, la gent al·lucinava, clar, la gent no sabia que escoltava.
2: Si són precursors de la música electrònica, segur que quan varen sortir era com, això no és música.
3: Clar, ara són ells, bé, dels membres originals, només hi ha en Ralph Hutler, perquè en Florian Schneider va morir el 2020, però un temps duien fins i tot robots.
0: Sí, robots damunt
3: l'escenari. Ells no sortien damunt l'escenari, eren robots directament. Ara sí que són ells.
0: Sí, sí, la gent al·lucinava i és normal. Més de 50 anys després de la seva creació, Kraftwerk continuen oferint espectacles i avui teniu una molt bona oportunitat per veure'ls en directe. Serà en el jardí, en el recinte Mallorca Live de Calvià, a partir de les 10, i en Celestí crec que hi va.
3: Sí,
0: que...
3: ja hi vaig. Sí,
0: gaudeix molt.
3: Els he volgut anar a veure moltes vegades i no he tingut ocasió. Un grup que ha actuat, per exemple, a festivals com Sonar i són referents, però ja que venen a Mallorca...
0: S'hi ha d'anar.
3: Oh, s'hi va. Jordi. Ara ja,
2: fins la setmana que ve.
3: Ja saps qui són, fins la setmana que ve. Maria, Miquel.
1: Molt bé, demà.
3: Demà,
1: molt
3: bé. Na Marga Cifra ha estat al control tècnic. Demà hi tornem a partir a les 3. Que vagi bé.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i altres seran individuals. Tampoc no es descarten prendre accions judicials contra els responsables polítics. Tot això quan dissabte hi ha convocada a Solla una nova protesta. Jaume Pujol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
5: Fem una crida a la massivitat i és una assistència massiva a Solla, que crec que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
1: Els treballadors del port d'Eivissa alerten que l'espai ha quedat petit. Estibadors i transportistes expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar. També diuen que el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea. Jaime Esteban és delegat dels estibadors del port d'Eivissa.
6: Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
1: Encara a Eivissa, el fondeig il·legal de Mont Posidònia es duplica respecte de l'any passat. En canvi, a Mallorca i Menorca marca mínims. Són dades del darrer informe Mar Balear 2026. La investigadora Margalida Montserrat sospita que la creixent presència de barques estrangeres, menys coneixedores de la normativa, pot ser una de les causes de les diferències entre illes.
7: Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert, potser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser, però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruits, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
1: Durant el primer trimestre d'aquest curs, 24 alumnes de quart d'ESO gaudiran d'una beca d'estudis a Ottawa, al Canadà, una iniciativa de la Conselleria per premiar els estudiants balears amb la mitjana acadèmica més elevada, ho explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
8: Tenen la possibilitat d'anar a Canadà, de fer l'inici del trimestre a Canadà amb totes les despeses pagades, faran una immersió lingüística, en aquest cas en anglès.
1: El combat polític està a mig gas, però automàticament el Partit Popular ha sortit a l'atac per l'arribada de migrants a Ceuta. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, diu que si es confirmen les sospites de l'Audiència Nacional seria molt greu perquè significa que el govern central hauria denegat l'auxili als ceutins.
9: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
1: I el jutge del cas Koldo prorroga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents. Inicialment la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és prorrogar aquest termini processal. Així hem arribat a les 6:04. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Vinga, ara en silenci.
2: Com està una banda de rock ben especial i un artista que combina màgia i arts escèniques són els protagonistes del programa d'avui. Benvinguts, benvingudes a la cultura d'IV3.

0: I és que avui tenim el gust de presentar-vos probablement la banda de rock més jove de les Illes. Se diuen Creepy Demons, tenen 11 anys i són de l'Aró i Consell. Divendres que ve, aquest divendres, actuen a l'Arau Fest a Factoria de So a Santa Maria amb altres grups i tindran sorpreses importants pel grup. De fet, ja seuen amb nosaltres a l'estudi i tot d'una conversarem amb ells. Just després, en Javier Matesanz ens durà les novetats escèniques de la setmana amb especial atenció a la màgia. I també, abans d'acabar, volem compartir i desitjar salut i alegries pels eivissencs que celebren avui, Rafael, les festes de la Terra.
1: Celebram, que jo som mig eivissenc, com tothom sap. Són les 6 i 6 minuts i tot això passarà en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

0: I doncs, aquesta és una versió de Rage Against the Machine que fan en directe els Creepy Demons. És una banda, són quatre, de moment. Aquest divendres actuen a l'Areu Fest, a Santa Maria, a Factoria de So, amb altres bandes. I, de fet, si seguiu les seves xarxes socials, ja veureu que tenen molta activitat. Són, a més, joves influents. I avui els tenim a tots quatre a l'estudi. Saludam en primer lloc en Marc. Com estàs, Marc?
1: Bé.
2: Hola, Marc. Marca la guitarra.
0: Exacte.
2: Sí. Efectivament.
0: També tenim en Dani, que és bateria. Com estàs, Dani?
3: Molt bé, tu?
0: Molt bé, moltes gràcies. També mos acompanya en Max, que et sabeu del grup.
4: Hola, com va?
0: Molt bé. I finalment, Notis, que ets l'altre guitarrista.
5: Hola.
2: Què tal, Notis? Com estàs?
4: Bé.
2: A més, veniu ben uniformats. El merchandising ja funciona, d'aquí Pidimons. Jo vull una. I no me n'he dit. O sigui, no veig cap camiseta ni per na Mònica ni per jo. Això vol dir dues coses, bàsicament una, que haureu de tornar per donar-nos la camiseta.
4: Si n'és inviteu, venim una altra vegada.
2: I l'altra és que, en forma de pregunta, teniu camisetes per adults o només per la gent
4: sí.
2: de la vostra edat?
4: Sí,
2: també
4: sí,
2: per
4: sí,
2: adults, no?
3: Crec que...
2: Veig que el pare d'en Dani no en du, o sigui que...
0: Bé, el pare d'en Dani és en Borja, que ve avui. Com estàs, Borja?
6: Hola,
0: benvingut.
6: Molt de gust.
0: En representació dels pares de...
2: Tenim mares allà, a la peixera.
0: Exacte.
2: Més enllà del vidre que separa, diguem, els estudis de la part tècnica, hi ha mares i qualque germana, germà.
0: Una germaneta de Notis, però a Notis li fa un poc se creu a la germaneta, no li deixa entrar a l'estudi, però bé, ella ja tindrà el seu grup un dia i ja farà els contes a Notis. Contau-nos un poc, perquè teniu 11 anys, ja teniu el grup i realment només feis dues versions. La resta del repertori són tots temes vostres. Marc, conta-mos-ho, quan vareu començar amb el grup i de què vos coneixeu, tot quatre?
4: Varen començar amb el bàsquet, que ens varen començar a conèixer, i després varen decidir formar un grup.
0: I a tots vos agrada el rock, Dani?
3: Sí, la veritat és que sí, però això va ser algo que ens va ajudar a fer el grup.
0: I com així escoltau rock? Perquè els nins de la vostra edat o escolten música infantil o, no ho sé, música
2: urbana
0: el que s'escolta avui en dia, no? Qui vos posa la música rock a casa vostra?
3: Bueno, al principi eren els pares que mos posaven la música i aquí ja nosaltres ja és com hem agafat aquesta música.
2: Mm-hmm. Max, si teniu més o menys els mateixos gustos, per exemple, quan vos vau juntar ja en el bàsquet i vau començar a parlar de música, sortien les mateixes bandes, els mateixos grups o...
4: Sí, bueno, quan estava en el bàsquet, quan ja sabien que tothom tocava un instrument, i doncs començaven a dir bandes que ens agradaven, i com que quasi tots eren els mateixos, i doncs ja van començar a pensar per fer alguna
2: cosa. I qui són aquestes bandes, Otis, per exemple? Quins són? Un parell de grups, així com a exemple.
7: Metallica, Nirvana, Linkin Park, Guns N' Roses, AC/DC, Pantera...
2: Quin bon gust musical que tenen els pares i les mares i que han transmet, en aquest cas, als fills. Que bé, no?
0: El que a mi em va sorprendre és que la majoria de grups comencen fent versions i així un poc van aprenent a tocar i llavors van perfilant un poc el seu repertori, però en el vostre cas ha estat a l'enrevés. De fet, les versions són l'excepció del vostre repertori. De tot d'una ja van sortir cançons noves. Contau-nos un poc aquesta part de compondre.
7: És que va ser molt raro. Vam arribar a la sala de sot i vam dir... tu toques això, i no va sortir el rock punky aquest, no vàrem decidir fer el rock punky, no es va sortir, no és que vàrem decidir no el referem aquest gènere de música, tot això. Nosaltres vam començar a tocar i no, això és el que no va sortir.
2: Ho diuen les venes ja de dins, no? Venen dins ja el rock.
7: Sí.
2: Que fort.
0: I Max, tu les lletres les fas només tu o els feis entre tots?
4: Les lletres normalment, per comprendre una cançó, comença una guitarra, després uneix bateria, després la darrera guitarra i veu, i tot jo vaig pensant rima i la lletra i vaig inventant mentre canto.
2: Ah, o sigui, sobre la marxa vas fent?
4: Sí.
2: Tu sents els teus companys tocar i en el moment dius, mira, aquesta lletra l'aniria bé.
4: Sí, i a vegades a casa pens en lletra i des...
0: Que I llavors fas una lletra definitiva o sempre vas així improvisant?
4: No, després d'assajar la cançó unes quantes vegades, escric la lletra i ja serà definitiva.
0: I d'entre els títols de ses cançons que han anat component per aquest ordre tenim Phoenix Glare, o bueno, tal vegada les pronunciareu millor vosaltres, però Nightfall, Alien Cowboy, o també teniu Come and Go, Monsters, Policies Going Wrong. Què volíeu dir amb això?
4: Bueno,
0: Ui.
4: Quan ja van començar la cançó, i jo i Rima vàrem pensar que era molt punky, normalment ara escoltava ara grups molt més de rock i pensava que moltes vegades se referien a
7: polítics.
4: Sí, i que en aquell moment idò, no anava molt bé i vaig pensar a escriure aquesta lletra.
0: I també tens una cançó, o teniu una cançó que se diu Our Band, que parla del vostre grup. Què diu sa lletra?
4: Un tros explica com ens vam unir i que era que, com ja hem dit altres vegades, que estàvem al bàsquet i que dos tenien dues guitarres, una bateria, i l'altre va començar a cantar.
2: O sigui, un poc de contar la història del grup, la història que és molt recent, no? Perquè quan va començar tot i en quant de temps heu fet aquestes 13 cançons? O sigui, 11 pròpies i dues versions, més o manco. Quant dura la vida de Creepy Demons?
3: Bueno, va començar, crec que és per abril, per 2025.
2: Vale.
3: I
2: s'ha de vist un any i un període de mesos.
3: Sí, un període de mesos. I, bueno, vàrem fer les tres primeres cançons, vàrem fer el primer concert a Consell, i ja després vàrem seguir fent concerts i creant més cançons.
0: I doncs, si vols sembla, encara no heu anat a cap estudi professional a enregistrar una primera maqueta o alguna cosa, però que sí, gràcies també als companys de Sa Ràdio, en Borja, que és son pare d'en Dani, que va fer aquesta gravació un poc casolana, però amb molt bona intenció en el local d'assaig, podrem sentir com sonen realment els Creepy Demons amb aquesta cançó original seva gravada ahir mateix en el local d'assaig. Se diu Stranger 45.

0: I és que ara estan vivint un moment únic i irrepetible, que és la primera vegada que un grup s'escolta per la ràdio, que entenem que és ara, i és un moment que segurament els quatre membres dels Creepy Demons recordaran per sempre. Una emoció. Marc, com et sentir-vos per la ràdio ara?
1: És la segona vegada que sortim per la ràdio.
2: Ah, vols dir que no és la primera entrevista, l'aviador?
1: No.
2: Ostres.
1: No,
2: jo pensava que sí.
1: L'aviador és la primera vegada que sortim.
2: No, sí, que, no, dic que, pensava que l'aviador era la primera entrevista per voltres i me dius que no, que ja ho fem.
1: Vam anar primer a la ràdio del Gaido.
0: Molt bé, has dit allò, clar que sí.
2: Sí, la ràdio del Gaido va bé.
0: Sí, sí.
1: I allà van començar posant cançons.
0: Ah, mira, vareu posar vídeos que teniu gravats de ses actuacions.
1: No, vàrem erigir grups
0: .
1: I vàrem posar cançons de distints grups.
0: Molt bé, però això que he dit, Arbena, vull dir, escoltar la vostra pròpia música la primera vegada. Com està, Totis? Què t'ha semblat?
3: Bé, que tindria com ja millorar la qualitat, això sí, que hem d'anar a un estudi. Però tot això va amb el temps. I...
2: On assetgeu ara?
4: Assetgem encara el meu predi, que, bueno, al principi era... se va fer el local d'assaig per el grup del meu germà, i després ja ho varen deixar tots, i quan com el varen conèixer, varen aprofitar el lloc. I va...
2: Allà mateix.
4: Sí, va ser més fàcil.
2: I és un garatge, és un...
4: No, en un cúnia.
2: Era un cúnia?
4: Era un cúnia.
2: Que bo.
0: És boníssim. I com són els instruments? Vull dir que, Dani, de tu m'han contat, Néstor, la teva professora, que t'estima molt a tu i en el teu germà. Néstor és una percussionista que també ha passat per programa, Néstor Mas, que toca també amb els germans Tanner i també té Paduc, el seu propi grup de percussió. Que vosaltres, abans de pràcticament ni caminar ni xerrar ni res, ja tocàveu la bateria o tocàveu la percussió?
4: Més o menys, sí.
0: Amb el teu germà.
4: Sí.
0: I com és? Com ho sents, tu, això de la música?
4: És que jo m'encanta tocar la bateria. Bàsicament, vaig començar un poc en guitarra, però no m'acaba de fer i vaig seguir la bateria, que m'encanta.
2: T'agrada. I ets autodidacta, t'ha ensenyat el teu germà, com arribes a la bateria i com, diguem, perfecciones la tècnica?
4: Bé, bueno, en Joan, el meu germà, ja anava amb Néstor i me feia ganes, i pues ja per perfeccionar vaig anar amb Néstor.
2: Néstor te va mostrar el camí, no?
4: Sí.
2: Va, és vera que sou molt joves encara, però que de qualque manera ja vos hi dedicau, teniu 13 cançons, supos que també la intenció d'enregistrar qualque disc en qualque moment, teniu concerts en marxa. En un futur vos imagineu dedicant-vos a la música?
3: Jo crec que si seguim així... Crec que sí.
2: Vos agradaria?
3: Sí. A mi m'agradaria, crec que
2: a tots sí. No?
3: Pens per tots, però a mi m'agradaria. Però...
1: Si a la gent encara li agrada la nostra música, i tot seguiria.
2: I el pare que diu que... de tenir fills de música, bon, no?
5: La veritat és que és molt guapo veure els dos tan petits, però tant que ho duen dins. És el que han dit sempre. Duen 2 mesos assajant i ja tenien 3 cançons i ja van sortir a la plaça de Consell a tocar.
2: Fora por.
5: Cap por ni una. Vull dir, cosa que crec que qualsevol adult no s'hagués atrevit mai. Ells no van tenir cap por de res i de llavors no han aturat i ho xerraven ahir. Han d'aturar de fer concerts i no, ells tenen molt clar que disfruten. És com sortir a jugar. Ells s'ho prenen com un... Cada assaig és com un joc. I cada concert és un aprenentatge, vull dir...
2: Clar, molts de pares i mares han d'acompanyar, sobretot els caps de setmana, els fills i les filles, a competicions esportives, i a vosaltres vos tocarà de concert en concert.
5: En realitat tenim el doble.
2: Perquè el bàsquet continua.
5: Tots ells se van conèixer en el Club Bàsquet Consell,
2: sí.
5: I d'aquí va néixer el grup de música, i ara compaginen... a part d'altres, de 1000 activitats que puguin tenir, compaginen el bàsquet amb la música.
0: I més voltros, Dani, que tu has triat la bateria, que en Max, per exemple, arriba i supos que t'ajuda a carregar també, no? Ajudes, Max?
1: Sí, el que amb el micro ja està, el micro ja està allà, és només és provar
2: això.
0: En canvi, en Dani ha de carregar tota la bateria.
1: Sí, arribem a la mateixa hora i l'ajudaria a dur les coses.
0: Molt bé, així m'agrada.
3: A muntar no, perquè no sé molt, però...
2: Qui munta?
3: De dos a cap.
2: Qui endolla els cables?
3: Tenim un rodi, s'anomen els pares.
0: Tenim un rodi. Que bo. I a veure que en Borja i la resta de pares té també molt de mèrit, perquè ja sabeu que no només ets a música, és també al bàsquet, també ets a l'escola, ets a estudis. És primer, suposa, estudiar i després la música. Com vos repartiu els temps, Marc? Com ho feis per poder arribar a tot?
1: A veure, jo en el bàsquet tinc dilluns, dimecres i dijous, però començarem la nova temporada la setmana que ve. I jo fèiem una hora i mitja d'entreno. Després a l'escola, que mon pare i mon mare tenen feina, me deixen a matinera i després a menjador. Sí que m'he de repartir els temps.
2: Allà com pots. És molt intensa la teva agenda.
1: Sí.
2: Tinc... Jo m'he de la meva, però anem per escut.
1: Per exemple, els deures de l'escola...
0: En aquest temps que...
1: Sí, els tinc que fer.
2: El fas de matí.
1: No, bueno, de vegades el faig del matí i sí, de vegades depèn. El faig els deures de la nit.
0: Carai. Ja. Però sí que teniu una agenda ben apretada. Una cosa que sempre demanam en els artistes i en els músics és un poc la facilitat que hi ha allà on viviu, que en aquest cas és Alaró i Consell, per ser músic, per fer música. Teniu classes a l'escola, hi ha una escola municipal, heu d'anar a classes particulars, hi ha espais per actuar després en directe. Com a músics, com ho viviu en això, allà on viviu?
3: Bueno, jo i en Max abans anàvem... Bueno, jo abans anava i encara hi va a una escola pública. Una escola pública, per això no. Bueno, hi ha un professor a Alaró que fa classes...
2: Classes particulars?
3: Classes...
2: De repàs, de...
3: No, classes de música.
2: Ah, val.
3: Classes de música i abans hi anàvem, sí.
0: O sigui que aneu vosaltres per vostre compte amb professors particulars.
4: Sí.
0: Molt bé. I també s'assaig en local, és també, com tu deies, un cunier.
4: Era
0: un cunier.
3: Bueno, però també abans, quan era petit, jo també anava a Néstor, no sé si ho sabies, anava a Néstor, amb un amic meu anava a Néstor a fer percussió també.
0: Mira que bé. I, perdona que t'he interromput, Totis, deies alguna cosa més?
3: Ah, no.
2: Ja està.
0: I a part de tot això, vos agrada llegir, vos agrada fer algunes altres coses? Mos podríeu recomanar un llibre que vos hagi agradat?
4: Jo, ara, bueno, fa poc ho vaig descobrir. El meu germà m'ha donat, bueno, dos llibres de One Piece.
2: Mm-hmm. One Piece, ara sí, ja és tendència One Piece.
4: M'he com viciat. ara no vull aturar.
2: Està molt bé viciar-se de lectura. És un d'aquests vicis.
1: Nosaltres som més de manga.
2: M'encanta el manga.
4: El manga a nosaltres mos encanta.
2: També, no?
0: Que bo. I Max, tu per entrenar sabeu, fas qualque exercici, així com ells assagen amb el seu instrument, tu què fas?
1: Jo també cantar, també toc la guitarra i per practicar també, mentre toc la guitarra, com... Feim una cover de Green Day, jo tot sol a la meva, com Basket Case, i de la canteria mentre tocaria la guitarra.
0: Carai, que complet. I teniu una altra versió, que a més la vareu fer per tocar-la davant del grup, no? A un concert que vareu coincidir. Què mos conta aquesta història mentre començam a escoltar aquest tema, Dani?
4: Bueno, me'n record que també era la factoria, el concert, i crec que era... No sé qui mos ho va demanar, però mos va demanar de fer una versió d'ells per donar-los una sorpresa.
2: Uh-huh.
4: I, bueno, molt la vara...
2: Qui són ells?
4: El grup se diu Oi Poloi.
2: Oi Poloi, vale. I vos vareu llançar allà, i quina va ser la reacció?
4: Bueno, a ells els hi van encantar.
2: I de l'escoltar, no?
0: De l'escoltar, és original, clar.
2: Vinga.

0: Hoy por hoy, que és una banda anarcopunk, m'encanta aquesta etiqueta, anarcopunk d'Escòcia. No? Jo, aquí som molt, molt punkis i molt anarcos, també, o sigui, sí, que guai. Visca hoy por hoy.
1: Molt punkis, però van ser molt amables.
0: Home, clar, és que una cosa no lleves altra.
2: Sí, no lleves altra.
0: Punky és una actitud, Otis, també. És una actitud davant la vida, com la que teniu vosaltres. Com reacciona? Què vos diuen els companys, les companyes de classe, de col·le, quan... Tenia una banda de rock allà...
2: Quan t'heu fet un concert,
0: sí,
2: Marc.
0: Sí, i han vengut a veure'l a Pedro Ventura. Quina és la reacció, Marc? Agradau?
3: Sí, li agraden, però ells escolten música urbana.
0: Música urbana, no? Bad Bunny.
2: Heu de compartir el rock, sí, i demà.
0: Escolta tothom Bad Bunny.
2: A veure, perquè sempre els músics diuen que no hi ha relleu...
0: Nosaltres som més de punky, eh?
2: Sí, nosaltres som de la vostra. De fet, aquest divendres actuau a Sereu Fest, a Santa Maria, Factoria de So. A xarxes ja heu anunciat que hi haurà una sorpresa important. No sé si vos poden demanar alguna cosa o encara et secret... Entenc que aquest secret fins divendres. Sí, però bé, sí, hi haurà també altres bandes que també hi actuaran. Contem-vos un poc com serà aquesta vetllada, que a més només costa 5 euros l'entrada, i per aquells que tenen la vostra edat i de fins a 16 anys, l'entrada és completament lliure. A quina hora comença el concert i com serà? Què ha de saber la gent?
4: Crec, si no, normalment comença a les 9.
3: Sí.
4: I, bueno, primer toquen Carreter, després Noltros, després West Point i Dry as Blood, lo final.
0: Que bé. Teniu manager? És en Borja, el manager?
3: Sí,
0: sí,
3: en Borja.
0: No el volia...
5: Manager de bromes.
0: Qualque mare que riu per allà. Podria ser rotatori. Ara Borja manager, d'aquí un parell de mesos una de vosaltres, no? Que no sigui en Borja sempre.
2: En Borja
0: és una candidata per allà, sí.
2: Deu ser l'administrador del grup de WhatsApp dels pares, entenc.
5: Més o menys. M'ha tocat aquesta versió.
2: Però a veure que fa molta de feina, perquè fa com un pot de direcció artística, també de contacte amb nosaltres, concertar, cercar la música, és a dir que en Borja fa una feina de pas que és molt important i que quan sigueu més grans li heu d'agrair molt, a ell i a els altres pares, aquest camí.
3: I també nosaltres quan tocàvem el concert troca West Point, que és el grup de mon pare.
2: Anda!
3: I que jo pujaré una cançó amb ells.
2: Què dius?
3: I el meu germà, que té 6 anys, vol pujar també.
0: I l'hi deixarem,
2: heu de pujar tots dos, clar.
0: L'hi deixarem.
3: Ja, però...
1: És que no l'has conegut, no l'has conegut, nana.
2: Bé, jo sense germana petita i reivindic un poc de més respecte pels germans petits, que a vegades també patim anar per darrere.
0: I la germana que ha vengut, de qui és? De germana?
3: De
2: Notis.
1: És que no havia d'haver vengut.
0: Però clar que sí, què nom?
3: Rubí.
2: Rubí.
0: Rubí, clar que sí, estàs convidada sempre a la vida.
2: Clar que sí.
0: I has de muntar la teva pròpia banda. Visca les dones i el rock, també.
2: Clar que sí, ella tindrà el seu grup i també vendrà un dia. Acabarem amb música de Carreter, que és una altra de les bandes amigues, que aquest divendres serà a Sereu Fest, on els Creepy Demons mos donaran una sorpresa. Haurem d'esperar, perquè allà hi haurà Notis, en Max, en Dani i també en Marc, tots quatre, de moment, per anunciar molt bones notícies i tornar més endavant quan tingueu ja material enregistrat amb millor qualitat.
0: Sí o què? Sí. Balconing es diu el tema de Carreter. Llarga vida a Creepy Demons. Vos esperem aquí a tocar i a presentar el disc quan enregistreu o concerts que tingueu. Ara ja som el mitjà oficial de Creepy Demons a partir d'ara. Vale, Borja?
5: Fet.
0: Què has de dir? Gràcies a tots quatre. Mas, altres, Dani i Marc. I molta sort. Vinga, visca la música i visca el punk. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: I Vetres es dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: A Vetres Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
4: Ens enyorau? Ah! Tornem!
5: Bolleria absoluta!
4: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
6: Mare meva, quin vespre!
7: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
4: Ulala, mon amour, Paris!
7: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
4: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
5: Que repiquin!
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: A Atzena, amb Javier Matesanz.
8: 6:35, continuem a l'Aviador i d'avui en Javier ve carregat de màgia.

0: I vens acompanyat, Javier, com estàs?
1: Què tal? Molt bé.
0: D'un mag, actor, artista i autònom, no m'ho diria ara, que això també...
2: Sí, això és el que... viure com a autònom és fer màgia.
0: És fer màgia, totalment. És fer màgia cada mes. Joan Casañas, com estàs?
3: Molt bé, m'agradaria estar millor, però prou bé. Molt bé, ara en bona companyia.
0: Que no vas poder venir l'altre dia també, que tens un altre projecte del qual en parlarem, a part de la màgia, a part de la casa, i que, bueno, vas estar molt ben representat, no? Per Maria Garalbe i per Maite Villar, també.
3: Amb aquest equip és impossible fallar.
0: És impossible fallar. Que estaves malaltet, però ja estàs millor. Javi.
2: Doncs mira, la setmana passada ja parlàvem de l'estranya combinació de moviment, objectes i màgia, no? per aquest projecte de tres variacions sobre la por. I anem una mica més enllà, perquè en Joan acaba de, bueno, fa un parell de setmanes de guanyar el tercer premi al, bueno, a nivell nacional de, bueno, de màgia teatralitzada, que està dins d'un bagul...
3: d'arts afins,
2: arts afins, no? Que inclou tot allò que no és el més habitual, que si cartes, que si il·lusionisme i tal. Així i és. Amb un espectacle que es diu La casa, que és màgia teatralitzada. Això és que, clar, mos ho has d'explicar. Hem de començar per aquí.
3: Sí, és una recerca que fa bastant d'anys que persegueix, que és aquesta cosa de mesclar màgia i teatre, que realment la màgia és teatre, perquè no és que jo tingui superpoders ni sigui capaç de llegir el teu pensament, sinó que t'ho faig creure. És una il·lusió, també és un pacte tàcit.
0: Jo sí, eh?
3: Ets capaç de...
0: de llegir el pensament d'en Javier, en cada moment.
3: Jo m'ho crec,
0: perquè... Passa que no ho conto, però...
3: Soc coneixedor dels teus viatges per Àsia i per les cultures, ja imagino que alguna cosa de màgia atàvica ja deus tenir.
0: Després en parlar, ja he començat a destilar consells a la teva companya de vida. Després ens poden comentar.
2: Quan viatja s'endú la meva neurona, i per això...
3: I per això va. Però sí, la màgia és teatre, al final. És una expressió més de les arts escèniques. Totes les arts comencen en el mateix lloc, és el ritual, no? I al final després... Ara feim teatre, ara feim màgia, ara tal. Jo sempre he intentat tornar ajuntant això, perquè al final l'emoció i el que se genera, aquesta metamorfosi, no? Que cercam sempre amb el ritual, amb el teatre, amb la màgia, crec que és molt potent.
2: Però no és gens habitual, en qualsevol cas, perquè tu mateix m'has dit... que te van donar aquest tercer premi, però després d'un debat entre el jurat, dient on ho ficam, com ho valoram, sí. Perquè ells mateixos no els hi quadrava amb els
3: paràmetres, exacte. Que ja, clar, no és habitual, perquè és difícil de fer. La màgia té tota una estructura psicològica que també afecta alhora amb el teatre, per dir, el teatre viu un present, en el qual sempre avança. Què passa? Que la màgia requereix despassat, perquè si jo ara tinc una mona d'aquí i la faig desaparèixer, ah, vos heu quedat locos, perquè ho he fet aquí. Ara no ho podeu veure per la ràdio, però ha passat, ha desaparegut de sobte.
0: Tu podria fer al revés, i jo de monedes bitllets. Apunta.
3: Sí. Però si jo faig aquest moment de desaparició, tu, el teu cap diu, si no està aquí, estaràs a l'altra mà. Ah, que no estàs a l'altra mà, no està aquí. En conseqüència, és màgia, saps? Tu necessites aquest temps de reflexió. Si tu mescles amb el teatre, que avança constantment, no tens aquest moment de reflexió i xoca i no vius la màgia com a tal. Per crear aquest... Perdó, que encara estic un poc refredat. Per poder crear aquest sistema de màgia i teatre havia de jugar amb una estructura molt fina, molt concreta, que la màgia estigui subordinada al teatre, però el teatre deixi aquest espai també a la màgia per existir. I això ha estat un poc la casa.
2: I la casa, a més, té una història personal teva, sí. No, per crear aquesta història, que no sé ben bé la que és, el que sí sé és que té molt de familiar, molt íntim, molt personal.
3: Sí,
2: no?
3: És que vaig llegir 100 anys de soledat i ha estat un llibre que m'ha canviat completament.
2: No escriu malament,
3: no,
2: aquí.
3: No, estava bé, marques aquest. No el coneixia, però...
2: Però està inspirada en 100 anys de soledat, la casa? O aquesta lectura te va inspirar?
3: Agafo, m'inspira perquè... quan jo vaig néixer, el dia que jo vaig néixer, el meu padrí va vendre una casa que tenia a Samonia.
0: Ostres,
3: una casa que havia construït el meu padrí. Sí, una història... Bé, el meu padrí havia anat aquí descampat i havia construït una casa. Hi ha moltes històries. I jo sempre he sentit històries d'aquella casa. No l'havia vist mai. Però jo sentia històries dels meus cosins, del meu padrí, dels meus pares que anaven allà, que passaven coses. I vaig anar creant un imaginari d'imatges i de fantasies que passaven en aquelles cases d'estiu.
2: Inventat, però basat en les històries que te contaven, d'una casa ja inexistent.
3: Sí, existes. Vaig anar-hi l'altre dia i, òbviament, hi havia alemans. Cosa que va fer un
2: fort. Es va fer desaparèixer?
0: Ha canviat molt o no, la casa? Però...
3: És que no l'he vista mai.
0: Ah, vale, aquesta.
3: No ho sé. Sé que me van dir que hi havia unes rajoles, que eren les úniques que coneixia, que eren rajoles negres i blanques, vale, que encara se mantenien. Però no sé com ha, no, com ha passat. Però, clar, jo agafant aquesta història, aquesta fantasia que m'imaginava jo, d'aquestes també tradicions, històries de llegendes, doncs vaig anar creant un poc un imaginari banyat amb Cien Años de Soledad, que ja hi havia una inspiració increïble. Clar. I vaig crear un poc la casa.
2: I treballes amb aquesta maqueta d'una casa damunt, clar, és teatre de proximitat o màgia de proximitat, una taula, una casa...
3: Una
2: casa de pepes, sembla, no?
3: Com a... 1 de 8 que ha fet mon pare. Mon pare ha fet tots els mobles. De fet, és

0: passis per 30 persones, que se fa Can Balaguer, i a cada habitació hi ha un mag i vas transcorrent d'un lloc a un altre. Hi ha festivals on hi ha aquests espais. Són, també moltes vegades se recolzen amb una càmera en directe que ajuda a enfatitzar un poc això. És vera que són espais un poc complicats, sí que per gaudir-ho bé ha d'haver poca gent i sé que per fer feina no és el millor espai perquè no hi ha molt de mercat amb això. Però era una història que em feia ganes contar, era una demostració, un experiment que em feia ganes fer i estic supercontent del resultat.
1: L'has estrenat allà, a Santander?
0: A Santander, sí.
1: L'has estrenat allà i ara no tens clar encara quan començaràs a mostrar-la.
0: Sí, he de veure com ets espai, perquè al final és un número de 9 minuts, 8:45 concretament, i estic pensant si allargar-ho més o intentar entrar dins aquests espais de diferents llocs de festivals i congressos on pugui cabre un número de 8 minuts, perquè són els números que s'avaloren a concurs.
2: Podeu seguir en Joan Casañas, el perfil Casañas, en dues S's d'Instagram, o Casañas Màgia, també ho trobeu, i allà podeu seguir un poquet la trajectòria.
1: Doncs sap que no se conforma. Va en guany tercer, però ja va ser segon, no? O tercer també l'any...
0: El 2022 va ser tercer, també a categoria màgia còmica, que també és una màgia teatralitzada.
1: I a Portugal també, al Nacional de Portugal, però està preparant-se per anar a l'europeu. Això és com a la Champions ja, no? A l'europeu de màgia, que te facilitaria anar al Mundial.
0: Al Mundial, sí.
1: A Corea.
0: Sí, a Corea és el Mundial. És una bogeria, ja hi ha un moviment, hi ha unes coses, passen... Bé, és que de fet, en el Fatifat, duim 60 que guanya els Premis Mundials. I veus que ja no hi ha qualsevol cosa.
1: Escolta, i aniries amb aquest mateix, amb la casa, o has de canviar per canviar de...
0: Sí, jo crec que canviaré de categoria. La casa és un experiment, és una cosa molt vella, però és vera que no encaixa en els paràmetres típics de màgia i de concurs. I era més una necessitat que tenia jo d'ensenyar, d'intentar entendre si era possible mesclar màgia i teatre i que els mags ho vessin. I va haver molt bona resposta. És que vull dir...
1: Has dit una paraula clau, encaixar. Ja. Tu encaixes, tio? Perquè tu has titulat a la és a dir, sí. Per tant, com a tots els actors que passen per aquí, directors, tothom, i tu ets molt jove, però tu veies fama? Que tots ballaven i cantaven, però havia un, el Dani Matulo. Dani Matulo, que era
3: replicat molt.
1: Dani Matulo, que era un còmic que anava per allà, que no cantava ni ballava i era com molt raro, i una que tocava violoncello, que tampoc... Pues això, tu ets el violoncello o el còmic a la Sadip, perquè... No, vull dir, perquè màgia... Hi ha una assignatura de màgia teatralitzada
0: a Costa Ric? No, de fet, combinava la meva formació a l'Escola d'Art Dramàtic d'aquí de Sadip amb la Universitat de Màgia. Màgia, de l'Escorial. I clar, anava tota la setmana a Sadip, agafava un avió i el cap de setmana el passava estudiant màgia i després tornava. I a Sadip era el mag i a l'escola de màgia era l'actor. I sempre...
1: sempre veus el d'encaixar o no?
0: Sí, estic un poc cansat. M'agradaria a vegades simplement fer un poc el que s'espera, no?
3: I a tres variacions sobre la por, què seràs? Perquè junta màgia i teatre, a la fi ha trobat el cau, el seu cau en Joan, juntament amb Maite Villar i Maria Garalba, que van venir a presentar el projecte, i allà quin serà el teu paper, Joan?
0: Home, com tot res, surt d'una dramaturgia col·lectiva i també és intentar donar-li aquesta dosi d'impossibilitat i de sa bellesa que dona sa màgia de per si. I intentar convertir en real les idees que tenen elles dues.
3: És un work in progress que encara li queda...
1: Clar, elles mos comentaven lo de que la màgia sobretot podia donar ambientació, intriga, ambientació màgica. Clar, el realisme màgic, ja mos has parlat en Márquez, clar, ja hi som una altra vegada, no? Però això és una mica la teva aportació tal, o hi haurà, per dir-ho així, trucs també o tal? Això no se planteja...
0: En principi se crea des de que és que la màgia té un poder dramatúrgic molt heavy.
3: Molt heavy, vull dir, claríssim.
0: Per què és tan conegut fer aparèixer un coni dins un capell? O els coloms? Perquè la gent tenia gana i el que feia era aparèixer a menjar de dins el capell de la gent o fer aparèixer tòrtoles perquè se menjaven. Per què és tan reconegut, la levitació agrada tant? Doncs és l'excepció en els cels de la divinitat. Sempre la màgia té un poder dramatúrgic perquè té un sentiment, un desig antropològic. De fet, la casa surt perquè jo considero la màgia com l'art dels desitjos. I dic, quin és el desig més gran que tenim? Doncs poder canviar el passat. Poder canviar un segon que et fa que tot canviï. I el que passa en la casa parla precisament d'un accident d'un cosí meu que va tenir accident de moto i va morir. Doncs, des moment en què d'aquest desig de poder canviar aquest segon en què se'n va.

0: Aquest segon any que passa això, perquè tota la vida després canviaria completament. Clar. I la màgia va un poc per aquí. I clar, aplicam aquesta màgia des d'aquest desig, des d'aquesta dramatúrgia, des d'aquest poder que té. I veurem com això modificarà també l'obra i li donarà pas.
1: Això també d'alguna manera és un intent de canviar la percepció més popular de la màgia, que és l'entreteniment, el cuní que tu dius, el xaxan, no? Fins i tot de mags espectaculars com el Tamariz, per exemple, que és un, bueno, que ja un padrí, bueno, deu tenir 90 anys aquest home ja, però que feia, era magnífic, però feia el xaxan, i era aquest espectacle. La gent pensa una mica, mira, hi ha un espectacle de màgia, sí. És entreteniment, sorpresa, i que tu t'endús, la sorpresa no, òbviament sempre estarà, però tot ús, canviar el concepte, vaja.
0: Sí, no, i de fet amb el Fatifat sempre intentam que els mags que duim tinguin alguna cosa més, i sabeu molt clar. Però és veritat que m'ho poso un extrem més d'experimentació, que també m'agrada molt aquesta màgia, i de fet en Tamariz el vaig veure un congrés de màgia, i vaig pensar, aquest tio du 70, 60 anys, fent-nos creure que és il·lusionista, quan realment s'ha fet màgia de veres, perquè no va tocar res, va fer així, va passar coses, i va dir, això és impossible.
1: Els que tenen la meva edat el recordant com los tacañones del 1, 2, 3, imagina't.
0: Sí, no m'han llegat tots, els 1, 2, 3 seus.
1: Jo l'he vist dos o tres vegades en directe al Galileo Galilei a Madrid, i és realment espectacular, i està ell tot sol, lleig com és vestit, no se sap molt bé com.
2: Bueno, lleig, té el seu públic.
1: No, ell se lleig ja ben a posta, eh?
0: Sí, ell ho diu.
1: Sí, i està allà i on tot, i és un petitó, una tauleta fent xa-xan, xa-xan, i sembla que estàs allà amb, bueno, una meravella
0: passada. És reconegut a tot el món, eh? Sí, de fet. La gent l'admira moltíssim. El tio ha creat un sistema per fer jocs de màgia, que no el revelaré, però és un sistema molt complex que va requerir de dos volums per explicar-ho, i quan tots els mags van aprendre aquest sistema, ell va aprendre a fer els mateixos jocs amb un altre sistema que s'havia inventat, que no tenia res a veure, i tot destrossava el cap a tots els mags.
1: Mare meva. Escolta, ara te lo demano per curiositat meva. Que estàs congressos de màgia i tal i qual, els mags que volen, se'n van a Las Vegas, que tenen Las Vegas, i vas a comprar. Sí. Tu vas i m'interessa moltíssim el que fas, clar, i li compres que te reveli el truc per fer-ho tu, i li has de pagar els drets i tal. Clar, això és una mica mercantilista el tema, però li lleva una mica de màgia, però bueno, després no se compta.
0: Clar, però després tu, jo mateix he comprat moltes coses, i les adapt, i fins i tot intent comprar creadors que creen el seu joc, i dic, ostres, m'interessa molt, m'encaixa, me'l podries adaptar en aquesta idea que tinc. O simplement, és que al final, l'impossible és molt limitat. Allà crec que eren 21 efectes de màgia, no n'hi ha més. Eh? Allà aparicions, desaparicions, transposicions, levitacions, suspensions, que és el mateix, però l'habitació se mou, una suspensió no. I hi ha un parell d'efectes més, i no pots crear més impossibles. Estàs completament limitat. I al final, els efectes, per poder realitzar aquests impossibles, doncs també ja estan molt... I sí, jo, la primera vegada que vaig anar a un congrés de màgia, vaig anar a una fira de màgia, i era increïble. Les coses levitaven, tot explotava, hi havia un tio que cantava Cumpleaños Feliz amb un globo, feia... I era increïble.
1: Bueno, però això és un talent manual, però no és màgia, o sí? No, bueno, clar, un congrés pot passar qualsevol cosa.
2: En Javi, i té...
1: Ja veig, a sempre
2: té un talent molt... Imita en Gorbachev, te'n recordes en Gorbachev? Ell és el millor imitador. Va a congressos d'imitadors de Gorbachev, i sols...
1: Però la ràdio no funciona perquè no me veuen.
2: No, perquè és la teva màgia.
1: Escolta'm una cosa, digue'ns, a Tamariz l'he tret jo, però digue'ns els teus referents, però no només mundials, sinó d'aquí, perquè els teus agraïments del premi surten algo Enzo Lorenzo, que fa molts anys que també està per aquí, no?
0: Sí, jo vaig tirar amb ell.
1: Aposta... Quins són els teus referents? Tu estàs, ets emergent, hi ha gent que du molt d'anys i tal. Quina salut té la ràdio? Diu la ràdio, però quina salut té la màgia aquí a Mallorca ara? I quins són els teus referents quan vas creant, i els que potser tutors fins i tot, no? Que...
0: Uau, és complicat, perquè al final com estic intentant desvincular-me molt en aquest procés que és molt personal de teatralització de la màgia, me costa més trobar referents. Aquí a Mallorca sí que tinc bona relació amb ells, jo mateix, de dir que hi vaig dinant bé, i és un... sempre ha estat un mestre per jo, perquè... Bé, jo, emergent, no sé fins quin punt ho soc, perquè fa 15 anys que estic fent màgia de moltes escenaris.
2: No, jo te diré que ets consolidat ja, no?
0: Com a mag, estic content, perquè la veritat tinc el meu recorregut, i estic molt feliç, sí. I de poder explotar això i treballar amb aquesta ofici, que és increïble. I referents, s'han anomenat perquè la seva oficina això, però és veritat que sense la Maria Garalbe seria molt difícil moltes coses que faig. Ella sempre m'ajuda i m'ajuda també.
1: És màgica, eh? És màgica.
0: És una persona molt màgica. I després, referents estrictament màgics... Mira, ara... És que això no sé si ho puc dir, perquè no és molt oficial del tot, però...
2: Dali.
0: En el Fat i Fat, que enguany celebrant la 5a edició...
2: Quan comença? Quan se fa?
0: Abril. Abril. No puc dir més coses encara, perquè està molt, tot molt efímer, però que com que hem passat un mes a París, vaig poder quedar amb un dels meus referents de màgia i l'he convidat a venir al Fat i Fat, en Jan Fries, un dels grans creadors del moviment de la Nouvelle Magie. I a lo millor bé, i és un luxe perquè és una persona
2: quan increïble. Quan t'ho confirmi, per favor, ens ho dius.
0: Sí, vendrem aquí.
2: Jo, moltíssima sort en tots els projectes que tens en marxa.
0: Moltíssima,
2: no
0: aturis.
2: En parlarem també del festival Fat i Fat quan arribi, quan s'acosti un poquet les dates, i mentrestant tots els projectes aquests, per favor, me'ls poses al dia. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
2: Són 6:53. Vinga, continuem.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio.
6: Idò, continuem a la vida, 5 minutets per acabar. En Javier Matesan, que continuen nosaltres, perquè ens han d'informar de dues cosetes. Arriben els grans èxits del Teatre de Barra, que ja sabeu que són peces així com icòniques, que han funcionat molt bé, que s'ajunten, i en aquest cas el 27 d'agost. On?
7: El 27 a la Misericòrdia, com els de tots aquests darrers anys, és com per tancar pràcticament l'estiu, perquè al setembre ja tornem a la nova edició, que ara en parlarem. Llavors, el 27, que és un dijous, fem aquesta vetllada, no?, de capvespre, i bueno, és una primícia que decidiran perquè encara no havien llançat la promoció i ho farem ara ja d'aquí no res.
6: Quines peces?
7: Pues mira, La bruixa de l'oest, Dink, que va ser la guanyadora, sí, dels còmics, i un clàssic que fa molt que no fem, ara hem recuperat una mica, que es diu Teatre de Barra, que és va ser la seqüela més o manco de Llengo en Tàperes, i bueno, que són tres peces magnífiques i tot això, el Pati de la Misericòrdia, amb que se pot fer tapes, un boure i bueno, trobar-nos tots i passar-ho bé. Sempre fa molt de calor perquè és agost i no hi ha un altre, però dia 27... orbitaeditorial@gmail.com, orbitaeditorial@gmail.com serà el mail allà on podran reservar tothom que vulgui les seves entrades, que començarem a promocionar ja aquestes grans.
6: Molt bé, i l'altra notícia és que ja ha acabat el termini per presentar els textos de la pròxima edició, edició mare, diguem, que s'estrena, per cert?
7: El dia 17 de setembre, dijous.
6: 17 de setembre, 28 textos, ara s'han de triar.
7: S'han de triar.
6: I els anys 80 com a...
7: Nits de barra, anys 80, aquest és el tema. Hem rebut ja, com tu dius, 28, estem llegint tot el jurat, que enguany hem renovat totalment.
6: Sí, que feia falta.
7: I bueno, doncs el dia 12 ens reunim per posar damunt la taula la selecció de cadascú, els criteris, posar-ho en comú i triar les 5 que representaran el Teatre de Barra en la nova edició, que és la 29, a Blanquerna.
6: I tindrem també setmanes per davant per xerrar. Sí. Quan tinguem ja els textos triats, convidarem els autors, les autores, seleccionats, i a partir d'aquí posant tota la maquinària en marxa. Javi, fins la setmana que ve.
7: Fins la setmana que ve.
6: És el dia de l'eclipsi.
7: El dia de l'eclipsi. Que... Jo estiré una mica eclipsat.
6: Tens ja o què?
7: Jo el que tinc és feina, tio. Estaré a Porreres fent feina i no sé si des d'allà podré veure qualque cosa, però ho intentaré.
6: Idò, vinga, en parlam, continuam, avui ens acomiadam amb una recomanació musical que també forma part d'un programa de festes. I és que Vic està celebrant aquest dia les Festes de la Terra. Entre les activitats programades hi trobam el concert que oferirà avui a partir de les 10:30 a Vara de Rei, els mítics Estàtues de Sal, Joan Barber, David Serra i companyia, que tocaran una vegada més davant de la seva gent. Amb aquest tema, Pallasso, ens acomiadam per avui. En 2 minuts les notícies i la vida torna demà a les 6.

0: La crisi migratòria centra un dia més l'actualitat, que aquí a les Illes comparteix protagonisme amb el turisme i la seva petjada. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: L'Audiència Nacional investiga si la Guàrdia Civil va rebre un avís previ abans de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta i reclama informació sobre el dispositiu desplegat, els supervivents i les víctimes mortals. La investigació ja ha entrat de ple en el debat polític. El Partit Popular exigeix explicacions al govern i reclama eleccions, mentre Ceuta demana ajuda urgent a la resta de comunitats per fer front a una situació que qualifica de caòtica, amb milers de persones encara als carrers i més d'un miler de menors sense referents. I, mentrestant, la ruta migratòria cap a les Balears continua sense treva. Aquesta nit s'han rescatat 26 persones al sud-est de Mallorca. Tres embarcacions de salvament marítim continuen cercant una desena de desapareguts després dels darrers naufragis. Tot d'un en parlarem en directe amb David Abril, professor de Sociologia de l'UIB i membre de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània. Però avui, dimarts, 5 d'agost, hi ha més titulars, que ara vos avançam amb Maria Eugènia Quecles i que tornen a posar en el punt de mira les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Bon vespre.
1: Bon vespre. Unes 25 persones denunciaran als jutjats unes agressions que, segons afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Evalejo, no s'haurien d'haver produït.
2: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan en els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja està imposant en marxa un procés de denúncies.
0: I operació policial al barri Palmesà de la Soledat.
1: Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia i hi ha un detingut i s'han intervingut prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en roca.
0: I en qüestió de violència de gènere i en l'àmbit estatal, ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
1: L'home, que havia estat apartat del servei, va irrompre el quarter i altres companys van disparar-li per intentar aturar-lo. La dona constava al sistema Biogen i el CAT s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades en guany.
0: La mort del jove de 20 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport de Menorca ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona.
1: La policia judicial investiga els fets i Comissions Obreres reclama mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindicals de Comissions al grup AENA.
3: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxos, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
0: I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
1: Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral acull una missa solemne amb honor a la patrona. D'aquí dues hores, l'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat Eladio Merino rebrà la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
0: I en els esports, el Mallorca s'enfrontarà en poc menys de dues hores al PSG. Marta Sampas, bon vespre.
4: Bon vespre, tot està llest, som molts, perquè quan siguin les 9 del vespre se celebri l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. El Mallorca jugarà contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha aterrat a l'illa avui migdia i que es presenta amb únicament 5 jugadors habituals als 11 del tècnic asturià. Per tant, no veurem sobre la gespa de Somos ni Dembélé, Fabián, Vitinha, Hakimi, ni Nuno Mendes, entre d'altres. El partit, però, el podreu seguir en directe i Betra Ràdio serà a partir de les 8. El Mallorca, que per cert, ha confirmat la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense fins a final de temporada. Pel que fa a la primera federació, l'Eudi Eivissa ha guanyat avui per 3-1 a l'Elx Il·licità en el seu primer partit de la pretemporada i en ciclisme, Enric Mas ha pujat al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenenc ha arribat segon a 2 segons del líder.
0: I valdament el partit és a les 8. Marta, tornarem a escoltar aquí passades les 7:30.

0: I moment ara de conèixer que ens depararan les pròximes hores el temps. Per això el nostre expert meteoròleg Dani Capó ens explica, perquè pluja, sol, una mica de tot per mi. Dani, bon vespre.
1: Bon vespre, sí, efectivament. Avui hem tornat a tenir qualque ruixadet a punts d'interior de Mallorca, fins a 6 litres per metre quadrat. No han estat tan intensos com ahir, però s'han arribat a produir. I en vista demà podríem tornar a repetir jugada. Demà podem tornar a viure hores, en general, de cel bastant destapat, amb el pas de qualque treball de Nígul, però amb aquest matís una altra vegada de l'interior de Mallorca. Aquestes zones poden tornar a viure el creixement de Níguls d'evolució cap a migdia, primeres hores del capvespre, i de bell nou podem tornar a veure descarregar precipitacions que poden ser localment moderades i puntualment també acompanyades d'empesta. Per tant, contrastos els que poden tornar a viure en vista de mar, sobretot a punts d'interior de Mallorca. Temperatures sense canvis importants i vent que pot bufar intervals moderats de tramuntana a Menorca, on la situació marítima anirà una mica més moguda a la costa nord, a la resta més tranquil·litat en general.
0: Idò, gràcies, Dani. Una miqueta de tot. Demà ens ho tornes a explicar aquí, l'informatiu vespre. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: us ho venim explicant. L'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants. Això va ser dijous passat.
1: La magistrada Maria Tardón, en una providència, també sol·licita informació sobre el dispositiu desplegat al territori, com també determinar la causa i data de la defunció de les persones mortes. Pel que fa als supervivents, vol saber-ne la identitat i les dades de localització que s'hagin pogut recaptar.
0: La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del partit Justitia Europa que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació i d'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes.
1: Recorden que unes 72.000 persones, de les quals 70.000 ja se n'han tornat, varen entrar massivament dijous passat a Ceuta a través de l'espigó del Tarajal a la frontera amb el Marroc, una acció que li ha costat la vida al manco a 75 persones, segons dades del govern central.
0: I davant tot el combat polític està a mig gas, però automàticament el Partit Popular ha sortit a l'atac.
1: El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, diu que si es confirmassin les sospites de l'Audiència Nacional seria molt greu, perquè significaria que el govern central hauria denegat l'auxili al seu temps.
2: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
1: Tellado separa les investigacions judicials de les polítiques. En aquest cas, reclama eleccions.
3: Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
0: En una entrevista a Televisió Espanyola, Vives s'ha mostrat, com escoltàveu, molt preocupat, sobretot pel futur dels 1.100 menors migrants. Això quan, paral·lelament, Ceuta demana ajuda a la resta de l'Estat per fer front a la crisi migratòria, que encara no ha permès a la ciutat autònoma tornar a la normalitat. El president, Joan Jesús Vives, com dèiem, assegura que la situació ara mateix és caòtica, insostenible, i calcula que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers sense saber què fer. Per tot això ha fet una crida a la solidaritat de la resta de regions i ha mostrat el seu suport a la reforma de la llei d'estrangeria per redistribuir-les de manera vinculant. Aquestes eren les paraules de Vives, del Partit Popular, després que la seva formació i les comunitats autònomes governades per aquest partit i Vox, com Castella i Lleó, Extremadura o Aragó, ja hagin anunciat el seu rebuig acollir els menors.
1: Però, a diferència del primer repartiment de menors sense tutors que va provocar el trencament de pactes entre el PP i Vox, aquesta vegada no és voluntari, s'ha de complir per llei. Per aquest motiu, el vicepresident extremeny, responsable d'Afers Socials i de Vox, Òscar Fernández Calle, puntualitza que s'hi oposaran sense travessar la barrera de la il·legalitat.
4: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto y vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos, como ya hemos empezado a hacer en Extremadura, para que ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor, en este caso de lo que estamos hablando, a Extremadura. Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
1: El PP estatal ha suavitzat el posicionament inicial. No rebutja de ple el repartiment d'aquests menors que no pot assumir Ceuta, però reclama que sigui l'Estat que agafi les regnes d'una situació tan extrema. És, d'alguna manera, el posicionament de la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat. No s'hi nega d'entrada, però vol abans un compromís ministerial per finançar correctament aquest repartiment.
5: Ja som una comunitat acogedora con todas las personas que vienen. Por eso tenemos los centros colapsados, porque aparte de los repartos que hace el gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con patera, sobre todo a la zona de Alicante. Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
0: Aquí a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida, ja que recorden, el govern espanyol va dir que n'exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes.
1: De fet, la xarxa de protecció està totalment saturada. Explica que ara mateix s'atenen 860 menors migrants, més del doble de la capacitat ordinària de 434 places que el Ministeri fixa per a les Balears. I un apunt polític a tenir en compte. Junts, que no governa però es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya. I una cita demà es durà aquesta qüestió a l'Eurocambra.
0: I, mentrestant, quina és la darrera hora aquí a les Illes? Hi han arribat 4 noves embarcacions amb una 60 de persones. La darrera ha estat aquesta nit passada. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a prop del sud-est de Mallorca.
1: Tot això després dels 2 greus incidents ocorreguts a Mallorca i Cabrera, on han perdut la vida de 9 persones, i del rescat d'una 15 de migrants al sud-est d'Eivissa. De fet, ha estat un inici de setmana intens pel que fa al nombre d'arribades. Dilluns, 90 persones més van ser rescatades mentre intentaven arribar a les costes de les Balears. 4 romanen hospitalitzades, recuperant-se de l'esgotament de la travessia.
0: I 3 embarcacions de salvament marítim continuen hores d'ara en la recerca d'una 10 de persones migrants que romanen desaparegudes.
1: Anaven a bord de l'embarcació localitzada a prop de Cabrera, amb 9 persones a bord, 2 de les quals sense vida, i en què suposadament viatjaven 29 persones. Salvament Marítim diu que la bona mà seria una de les raons que han pres les màfies a sortir amb aquestes barques des d'Algèria cap a les Balears. Segons dades de la Delegació de Govern de l'Estat a les Illes Balears, enguany han arribat a l'arxipèlag més de 200 embarcacions amb poc més de 4.000 persones en situació irregular.
0: La ruta migratòria entre Algèria i les Balears continua, per tant, com escoltàveu, deixant arribades, però també naufragis, persones desaparegudes i víctimes mortals. En només 2 dies s'han localitzat diverses embarcacions, com vos explicam, mentre Salvament Marítim manté obertes diferents operacions de recerca. Per analitzar què hi ha al darrere d'aquestes xifres, les causes d'aquest augment d'arribades i els reptes que planteja aquesta situació, saludam ara David Abril, professor de Sociologia de la Universitat de les Illes i membre de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània. Senyor Abril, bon vespre i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon vespre.
0: En les darreres hores han tornat a veure arribades, persones desaparegudes i víctimes mortals. Enguany ja han arribat més de 4.000 persones a les Illes, però anem al bessó. Quins factors expliquen que aquesta ruta continuï activa malgrat els riscos que comporta?
6: Sí, a veure, jo crec que tant a Ceuta i el que hem pogut veure aquests dies, on ja van també d'haver 140 persones mortes com a Balears, tant en les persones que s'han rescatat com en les que no s'han pogut rescatar, crec que som davant de, novament, d'una demostració d'una política de fronteres que a nivell europeu no està funcionant. I no està funcionant, primer de tot, perquè se suposa que l'objectiu d'aquesta política és que no hi passi gent per les fronteres, i evidentment la gent traspassa aquestes fronteres, però sobretot, i des d'una perspectiva de drets humans que s'ha de defensar des de l'Observatori de Migracions, perquè no hauria de succeir ni una sola mort. Més enllà de que la gent passi o no passi la frontera, que aquesta frontera sigui més alta o més baixa, sobretot no hauria de morir ningú. No? I també és un fracàs, perquè les Balears també són un poc la demostració de que això no funciona, perquè el gruix de la immigració no és la immigració que arriba en pastera. La immigració que arriba en pastera, si poses focus mediàtic i polític i també en termes discursius, però és una migració, volem recordar de l'Observatori de Migracions, és una migració en trànsit, és una migració que passa per aquí però que no queda aquí, però sí que hi queda molta gent que arriba per altres vies, per altres fronteres, que no és per aquesta arribada via marítima irregular.
0: Vostè ho acaba de dir, política de fronteres i drets humans. El debat polític torna a centrar-se en el control de fronteres i el repartiment de persones migrants, però des de la seva experiència i per això que explicava ara, quines mesures considera prioritàries perquè la resposta sigui alhora efectiva des del punt de vista de la gestió i respectuosa amb aquests drets humans?
6: Ara, jo distingiria entre política de fronteres, que efectivament existeix una política de fronteres a nivell europeu, una política de fronteres que ja veiem que no funciona, que està externalitzada en Frontex, que és un dels organismes que més ha crescut en pressupost la darrera dècada. Ara mateix té un pressupost d'un 1.200 milions d'euros. Els informes de Frontex són públics i darrerament s'apel·la molt a Frontex, però qualsevol que vulgui consultar els informes de Frontex, inclòs el darrer de l'any passat que està públic a la seva pàgina web, pel que respecta a la Mediterrània Occidental, ni tan sols esmenta la ruta de Balears, no? Tot i que és una ruta consolidada des de fa segles i especialment en aquest darrer moment de la història d'Algèria cap a Balears, no? Per tant, aquesta política de fronteres no funciona i s'ha de revisar. I després, per una altra banda, tindríem les polítiques d'immigració o de migracions que depenen de cada estat i de cada administració que tingui competències en la matèria. No? I jo crec que també les administracions locals, insulars, autonòmiques tenen possibilitat de fer coses i s'haurien de fer coses per garantir una acollida humanitària, que això, insisteix, que és més competència estatal perquè respecta la política de fronteres i hauria de ser una acollida basada en drets humans, però en relació a la gent que arriba aquí i que arriba o queda en situació irregular o no, perquè també hi ha molta gent que migra de forma regular, per exemple, ciutadans i ciutadanes que venen d'altres països europeus, no hi ha unes polítiques que treballin l'acollida en tots els sentits, lingüística, cultural, donar a conèixer la societat de referència, etc, etc, i la convivència, que jo crec que és un desig de qualsevol societat moderna, democràtica, justa, no molt ben donada de forma automàtica, s'ha de treballar, no? I amb això haurien de consistir les polítiques de migracions que no existeixen. Se parla molt de la política de fronteres, que no funciona, però respecte a les polítiques de migracions, que haurien de ser importantíssimes per una comunitat com la nostra, on una de cada quatre persones ha nascut a un altre país, crec que hauria de ser una de les línies prioritàries per treballar per part de qualsevol administració.
0: Ha parlat vostè de ruta consolidada i també del paper de política estatal, uns temes que sí que s'han tractat de manera continuada aquí a les Illes. Però ara li volia fer una darrera pregunta de perfil, com dèiem, també més humanitari. Precisament és aquesta la pregunta que li vull fer. Quin perfil tenen avui les persones que arriben a Balears i què hi ha darrere que els empeny també a assumir un viatge tan perillós?
6: Sí, a veure, aquí voldria dir un parell de coses. Primer de tot, que la ruta algeriana està més que consolidada, bàsicament perquè, evidentment, Algèria i tot el Magreb hi ha necessitats, però també perquè altres rutes estan, diguem-ne, capades. La ruta canària, que sobretot acull immigració senegalesa i subsahariana, ha estat bastant frenada en els darrers 2 anys, però especialment en el darrer any, i la ruta de Marroc, tothom recorda fa anys totes les pasteres que travessaven l'estret, aquesta ruta també està pràcticament capada. La gent ha de sortir per qualsevol banda. Si mirant cap a l'est, tenim el Mediterrani central amb Itàlia, amb acords bastant dubtosos també a través de Frontex en Líbia, que el que fa és interceptar les pasteres, a vegades enfonsar-les i a vegades detectar immigrants en frontera i enviar-los i abandonar-los en el desert, que jo crec que és una política totalment contrària a drets humans. Dit això, evidentment, la gent que arriba en pastera és gent que té necessitats. També el ver que emigra en qualsevol condició, qui té més possibilitats d'emigrar. La gent que arriba en pastera a Balears han anat canviant una mica els perfils. De 2021, que és quan va començar a créixer aquesta ruta, eren sobretot joves algerians, homos, no? D'entre 18 i 20 i pico, 30 anys màxim, i aquesta ruta s'ha anat, diguem, o la composició d'aquestes pasteres s'ha anat diversificant. Venen d'Algèria, però igual que hem vist amb algunes imatges de Ceuta aquest dia, també hi ha molta gent de l'Àfrica subsahariana, fins i tot molta gent, seria el grup, diguem-ne, majoritari en aquests moments, de Sabanya d'Àfrica, fins i tot de Somàlia, que està a d'haver 8.000 quilòmetres de Mallorca o de Balears, si ho pensam bé, no? Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, que ha travessat deserts, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final, venir d'Algèria a Balears és com la darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys, no? Per tant, allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació és més fàcil trobar-li explicació.
0: Idò, senyor Gabriel, gràcies per aquesta fotografia i per posar ànima en aquest drama humanitari.
6: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Bon vespre.
7: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: canviem de qüestió, encetam la plana del turisme, perquè unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i d'altres seran individuals. Tampoc no es descarten prendre accions judicials contra els responsables polítics.
1: Ara, Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar els agents implicats i elaborar les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però, de moment, se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cots que va rebre el cap.
2: Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo.
3: I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
1: Unes agressions que afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
4: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan en els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: I tot això després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització per part d'un hotel de la cadena Melià. Més per Mallorca ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
5: Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
0: També avui s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al veler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera amb el missatge "Tourist, go home".
1: Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut el veler a un grup inversor que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
0: I amb aquest clima tens darrere fons, aquest dissabte a Sóller hi ha convocada una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera després de la del diumenge 26 que va ajuntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern.
1: Aquest 8 d'agost, la plataforma Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove Solla habilitaran transport col·lectiu i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també es preveu multitudinària. Jaume Pujol és un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida.
6: Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant d'una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
0: I mentre les entitats proteccionistes GOP i Terra Ferida pitgen per reunir-se amb el govern, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha assegurat que tard o d'hora aquestes trobades es faran.
1: Bauçà insisteix en la política de contenció que du a terme el govern, més dura ha dit que la legislatura passada, així tot, es posiciona contra el decreixement.
7: La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma unes responsabilitats patrimonials astronòmiques que la nostra manera de governar no mos permet, fer-ho.
1: El president d'Excel-Tour, Joan Orti, que encapçala prop de 30 companyies importants del sector turístic d'Espanya, com aerolínies, cadenes hoteleres i grans agències de viatge, considera que s'han d'explicar les bonances del turisme per contrarrestar la turismofòbia. Per això ha engegat la campanya Turisme que suma, a la que ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades.
8: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: En encetar amb la Crònica Negra Eivissa perquè la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el canapè del llit de la víctima.
1: Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat, després de no haver pogut localitzar el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era al domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima, van trobar el presumpte agressor dins el canapè del llit i el van detenir.
0: I ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
1: L'home, que havia estat apartat del servei, va rompre el quarter i altres companys van disparar-li per intentar aturar-lo. La dona constava dins el sistema Biogen i el cas s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany.
0: I operació policial al barri Palmesà de la Soledat.
1: Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. L'habitatge estava preparat com un búnquer, amb portes blindades, càmeres de vigilància i un sistema de desguàs per intentar desfer-se de la droga. L'operació s'ha saldat amb un detingut i la intervenció de prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grams de cocaïna en roca.
0: I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga un home de 34 anys pel greu maltractament animal que haurien patit 5 podencs a eivissencs.
1: La investigació es va posar en marxa després de la denúncia d'un ciutadà que alertava de la situació d'abandonament que patien uns cans a una finca de Sant Josep de Satalaia. Agent del Ceprona es van desplaçar fins allà a finals de juliol i trobaren un dels animals sense vida. Els altres 4 estaven vius, però en un estat deplorable, amb signes evidents de desnutrició i deshidratació.
0: I un darrer apunt, perquè l'Ajuntament de Maó ha obtingut la màxima certificació internacional en igualtat de gènere. L'associació For Gender Seal ha atorgat al consistori maonès el nivell Can Davanter. Es tracta del màxim reconeixement a la integració transversal i transformadora de la perspectiva de gènere en la gestió municipal.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7 i les darreres arribades a les Balears tornen a obrir el debat sobre les polítiques migratòries europees. Des de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània, el professor de Sociologia de l'UIB, David Abril, considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat perquè continua deixant morts a la Mediterrània.
2: També recorda que la ruta entre Algèria i les Balears ja és una realitat consolidada, malgrat que assegura continua sense tenir el protagonisme que mereix en les estratègies europees de vigilància. Abril, a diferència d'altres qüestions, diu que les polítiques de control de fronteres impulsades des de la Unió Europea a través de Frontex, de les polítiques d'acollida, on considera que les administracions autonòmiques encara tenen marge per impulsar una resposta més humanitària.
3: Se parla molt de la política de fronteres, que no funciona, però respecte a les polítiques de migracions, que haurien de ser importantíssimes per una comunitat com la nostra, on una de cada quatre persones ha nascut a un altre país, crec que hauria de ser una de les línies prioritàries per treballar per part de qualsevol administració.
1: I l'Audiència Nacional investiga si la Guàrdia Civil va rebre un avís previ abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i reclama informació sobre el dispositiu desplegat, els supervivents i les víctimes mortals.
2: I mentrestant, la ruta migratòria cap a les Balears continua sense treva. Aquesta nit s'han rescatat 26 persones al sud-est de Mallorca. Tres embarcacions de salvament marítim continuen cercant una desena de desapareguts després dels darrers naufragis.
1: I unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma.
2: Unes agressions que, segons afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvaro Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
4: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
1: Pel que fa a la saturació turística, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha insistit en la política de contenció que du a terme el govern. Més dur ha dit que la legislatura passada, així tot, es posiciona contra el decreixement.
5: La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma unes responsabilitats patrimonials astronòmiques que la nostra manera de governar no mos permet fer-ho.
1: I operació policial al barri Palmesar de la Soledat.
2: Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. Hi ha un detingut i s'han intervingut prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en rama.
1: I a l'àmbit estatal, ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
2: L'home, que havia estat apartat del servei, va irrompre el quarter i altres companys van disparar-la per intentar aturar-la. La dona constava al sistema Biogen i el CAT s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany.
1: I la mort del jove de 24 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport de Menorca ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona.
2: La policia judicial investiga els fets i Comissions Obreres reclama mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindical de Comissions al grup AENA.
6: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
1: I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
2: Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral acull la missa solemne amb honor a la patrona i d'aquí una hora i mitja l'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat Eladio Merino rebrà la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
1: 7 i 34 minuts, moment pels esports.
0: Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
1: Estiu i bona part dels companys d'esports són aquí perquè el Mallorca s'enfrontarà en poc menys d'una hora i mitja al PSG. Marta Sampas, bon vespre.
7: Bon vespre, tot està llest. Som molts perquè quan siguin les 9 es celebri l'edició 48 del Trofeu Ciutat de Palma. El conjunt vermell s'enfrontarà al PSG, el vigent bicampió d'Europa. L'estadi mallorquinista a Som Moix ja hi ha. Toni Fuster, bon vespre, Toni.
8: Com anar? Molt bon vespre. Efectivament, ja tot en marxa amb els preparatius previs a una presentació que començarà a les 8:30 amb IB3 Televisió en directe, amb un terreny de joc en perfectes condicions i amb una calorada excepcional. Amb 29 graus de temperatura i amb molt d'ambient ja en els exteriors d'aquest estadi per veure aquest Mallorca PSG en el trofeu Ciutat de Palma. Però hem de començar amb aquesta notícia de darrera hora, la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense. El Real Mallorca i el club alacantí han arribat a un acord per la cessió del defensa central de 19 anys fins a final de temporada. Curiosament, el Mallorca visitarà l'Eldense a la quarta jornada de Lliga a l'estadi Pepico Amat. A tot això, el Mallorca, com dèiem, a les 9 jugarà el quart partit de la pretemporada contra un Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ja d'aquí ja ha arribat, i avui migdia ho feia arribant a Palma, només 11 jugadors del primer equip, dels quals 3 són porters. S'han concentrat el Valparaíso. El georgià Baraskelia és el futbolista més conegut, juntament amb el central Pacho i el mig ofensiu Dro Fernández i el porter Lucas Chevalier. 12 jugadors són del filial, s'han quedat a parir 10 de les seves grans estrelles. I en el Mallorca, compta els seus partits de pretemporada amb victòries, 3-3, recordeu? Esperant veure avui en directe les 6 noves incorporacions, el porter Arnau Tenas i el jugador de camp Alex Sala, Antonio Roca, Adrián Fuentes, Sumajoro i Arnau Puigmal. Aquest darrer no jugarà. No jugarà juntament amb Mojica i amb els altres lesionats perquè encara no s'ha recuperat de la lesió. També els jugadors del filial que fan la pretemporada amb el primer equip, algun d'ells seran per aquí. Arbitrarà Víctor García Verdura, àrbitre de 31 anys del Comitè Català. El partit, en teoria, el dia de dirigir l'àrbitre ascendit, el mallorquí de primera divisió, Lluís Bestar, però està lesionat i, per tant, com en Mateu Busquets-Ferrer, en aquest cas també un altre àrbitre internacional, està dirigint un partit en aquesta hora, en aquests mateixos moments també un partit a fora, per tant no pot estar aquí i han hagut d'anar a cercar, com dic, un àrbitre del Comitè Català. A partir de l'avui voleu comptar amb tot aquí a Esport 3 en Joc i Betel Ràdio, aquest trofeu internacional de futbol Ciutat de Palma, amb molta expectació, sobretot per veure aquestes cares noves dels futbolistes del Real Mallorca.
7: Més futbol pel que fa a la primera federació. L'Udivi s'ha guanyat el primer amistós de la pretemporada. Victòria per 3-1 des de Raúl Llona davant l'Elx Il·licità. I pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha recuperat en guany un dels seus davanters clau. Florin Andone ha tornat als terrenys de joc després d'una llarga lesió que el va tenir apartat de competir durant mesos. I ha tornat amb força en el darrer amistós contra el Santanyí. Andone va marcar un hat-trick. El romanès diu que el seu objectiu personal és trobar-se cada vegada millor.
9: Estoy bien, físicamente cada día me encuentro mejor, me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada, ojalá pueda ser todos y llegar de la mejor forma posible a la liga.
7: Més assumptes, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les Illes. Noms com els exmallorquinistes Brandon Thomas i Pau Cendrós, el president del Poblense i també exjugador del Mallorca, Miquel Molondro, són alguns dels exemples. El president de la Federació, Jordi Orrac, ha parlat dels motius d'aquest homenatge.
10: Motiu és clar i palpable, és a dir, això en la federació de futbol l'havien de vestir de qualque manera, justament els anys de centenari hem de reconèixer tot el bé que s'ha fet a Balears el futbol durant moltíssims anys i aquí a la federació no hi havia aquest espai per aquesta gent, per tant crec que és una fita important per nosaltres dins del centenari.
7: La intenció de la federació és ampliar d'aquí a poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadores tan importants com Catacoll i Mariona Caldentà. I també hi haurà espai per a referents del futbol sala.
10: Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que posarem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi haurà de moltíssima gent que encara no té el seu lloc, perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
7: I un darrer punt en futbol, perquè el mallorquí Pablo Ramón és nou jugador del Racing de Santander. El central calvianer arriba traspassat des de l'Espanyol i firma amb el club càntabre fins al 2029. En vela, avui s'ha celebrat la segona jornada de la Copa del Rei a l'Abadia de Palma amb protagonisme per a la classe femenina, la Balearia Women's Cup, que ha entrat ja en acció. 15 tripulacions comencen la Copa del Rei i ho fan amb un format únic. La classe té 6 embarcacions monotipus que comparteixen els participants i que surten per tandes segons un sorteig previ. Per la mare de ciclisme, perquè Mavi García ha acabat en la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França celebrada avui. La mallorquina baixa així 2 posicions a la classificació general i és ara 21ena. I Enric Mas ha pujat al podi, ha estat a la segona volta de la Vuelta a Burgos. L'ardenenc ha arribat segon a 2 segons del líder. A la classificació general, Enric Mas és 5è. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello ja s'han concentrat amb la selecció espanyola. La Vini Salamera i la Palmesana són a Madrid per començar a preparar ja el Mundial. L'equip de Miguel Méndez ha fet avui a la baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista serà el mes de setembre a Berlín. I en tennis, Jaume Munar es va retirar abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 del Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el mallorquí no es va presentar ahir vespre al partit contra el belga Alexander Bloks, qui ha passat automàticament a la ronda següent.
1: Gràcies, Marta. Vos escoltam a partir de les 8:05 amb aquest partit al Mallorca contra el PSG.

0: de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
0: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: i 44 minuts d'aquest 5 d'agost, de Dia de les Neus, i malauradament vos hem d'informar que una nina de 2 anys està en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf. Victòria Morell, bon vespre.
1: Bon vespre. El personal de l'establiment ha fet les primeres maniobres de suport vital fins que han arribat els serveis d'emergències. Després de ser estabilitzada, la nina ha estat traslladada a l'hospital de Son Espases.
0: I les aglomeracions a la sortida d'una discoteca i la manca d'il·luminació als accessos de l'aeroport de Menorca fa temps que generen preocupació. Comissions Obreres reclama mesures urgents perquè un atropellament mortal com el de la matinada d'aquest passat dilluns no es torni a repetir, com explica Carles Marquès.
2: A la sortida de la discoteca, desenes de joves es llancen sobre els taxis per intentar aconseguir-ne un. Una situació que, segons denuncien, treballadors i usuaris habituals de la zona es repeteix pràcticament cada matinada. És el cas també d'unes joves que dilluns es trobaven a la mateixa discoteca. Les escoltem.
3: Sí que vimos mucha gente saliendo del local que se abalanzaban sobre los taxis porque no había taxis, la gente pidiendo taxis y nosotras intentando cogerlos, sí que se nos adelantaban intentando cogerlos. Fue, la verdad, que bastante terrible.
2: La matinada de dilluns, un taxi va passar per damunt del cos d'un jove català d'una 20 anys que havia viatjat a Menorca. A l'espera del resultat de l'autòpsia, la policia judicial de la comissaria de Mou continua investigant què va passar. Comissions Obreres ha registrat un escrit adreçat a la direcció de l'aeroport. Reclamen més il·luminació, mesures per reduir la velocitat dels vehicles i un reforç de la presència policial. Ramon Carreras és el delegat de Comissions Obreres del grup AENA.
4: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
2: Cap dels taxistes que fan parada a l'aeroport ha volgut fer declaracions avui a IB3. La investigació continua pendent de les imatges de les càmeres de seguretat de l'aeroport que podrien ajudar a esclarir què va passar aquella matinada.
0: I encara a l'illa, l'Ajuntament de Mahó reforçarà el dispositiu de seguretat de les festes de Gràcia amb més agents de policia.
1: Per fer front a la gran concentració de públic prevista durant els dies 7 i 8 de setembre, ha contractat per primera vegada 10 agents de la policia local procedents de Mallorca. A més, com a principal novetat tecnològica, l'operatiu disposarà d'un dron que oferirà imatges en temps real i un sistema de videovigilància perimetral a la plaça de la Constitució per controlar els accessos en un dels punts neuràlgics de la festa.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I encetam la plana estatal internacional amb el jutge del cas Koldo, que perllonga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
1: Inicialment la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és prorrogar aquest termini processal.
0: I la ministra de Joventut i Infància, Cirà Rego, no es presentarà a les pròximes eleccions generals.
1: Ha confessat

0: Europa Press, que no formarà part de les llistes que preparen Esquerra Unida, Moviment Sumar, Més Madrid i Comuns, fa un pas al costat.
1: Conviene después de un tiempo en la política institucional y además en la primera línea, creo que es muy saludable ponerse a un lado, poner lo mejor, el aprendizaje, el saber acumulado que tenemos a disposición de los proyectos que estén por venir, tanto institucionales, si podemos echar una mano, por supuesto, pero también del proyecto político, de los proyectos políticos, y pensar muchísimo, para mí es una cuestión clave en este momento, en nuevas formas de militancia, porque nuestro país lo necesita.
2: Detingudes a Barcelona, 13 persones d'una branca del càrtel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
0: S'ha confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzats a Espanya, camuflada en líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia legal.
2: I a la plana internacional, la regió de Kiev, a Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i una cinquantena de ferits.
0: Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tindria com a objectiu principal magatzem d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis i l'ensorrament d'edificis, on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoniac que ja està controlada i no suposa cap risc per la població.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: Set i 49 minuts i encetam la plana d'educació fent-vos saber que durant el primer trimestre d'aquest curs 24 alumnes de quart d'ESO gaudiran d'una beca d'estudis a Ottawa, una iniciativa de la Conselleria per premiar els estudiants balears en la mitjana acadèmica més elevada.
0: De fet, tenen una mitjana acadèmica de més d'un 9 i per això han obtingut una beca que premia el seu talent. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
4: Tenen la possibilitat d'anar a Canadà, de fer l'inici del trimestre a Canadà amb totes les despeses pagades, faran una immersió lingüística, en aquest cas en anglès.
0: Tots agraeixen, de fet, el reconeixement a les seves bones notes.
5: I suposa un gran honor i recompensa en el meu esforç.
6: Estic molt orgullosa d'haver pogut treure aquesta nota.
7: Una sensació molt bona, se sent molt bé.
8: No m'ho esperava gens, perquè era una cosa que no entrava dins el meu plan d'aquest any.
0: Un viatge internacional, una aventura d'estudiar fora, que viuen amb una mescla d'emocions. És la segona vegada que el govern convoca aquestes beques. L'anterior edició, el curs passat, els alumnes partiren a estudiar anglès a Irlanda.
2: I encara pel que fa al talent, comença una nova convocatòria per reconèixer, però que en aquest cas és el talent creatiu de Mallorca. El Consell ha obert el termini per presentar obres als Premis Mallorca de Creació Literària i de Fotografia Contemporània 2026.
0: Enguany, els Premis de les Obres en Llengua Castellana s'equiparen als de Llengua Catalana amb una dotació de 80.000 euros per a les dues modalitats, a més d'introduir-hi categories de textos teatrals i literatura infantil il·lustrada. Les candidatures es poden presentar fins al 3 de setembre en literatura i fins al 3 d'octubre en fotografia.
2: També heu de saber que la Biblioteca Pública de Can Sales a Palma ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes. És Neus Pericàs.
9: Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
10: Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que hi havia més comes s'havia fet per contratació externa.
9: Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
10: És que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha fa molt de temps, dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
9: Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
2: I ens quedem a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan a la biblioteca.
9: Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diu que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
11: Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
9: Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
12: Realment hem decidit entrar perquè es n'inveixi els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim, perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es n'inveixi els llibres hem decidit venir aquí.
9: Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
13: Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
14: L'escala de mostres, quin que farem més.
9: El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
3: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus. Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral ha acollit una missa solemne en honor a la patrona a la tradicional ofrena floral a la Verge.
0: El cor Ciutat d'Eivissa posarà la nota musical a un acte que tancarà la colla de Vila amb ball pagès a la plaça a les 9 del vespre d'aquí una horeta. L'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat, Eladio Merino, rebrà la medalla d'or de la Ciutat d'Eivissa.

0: dels concerts més esperats de les festes de la Terra arribarà aquesta nit a Vara de Rei. Estatuas de Sal torna a reunir-se per oferir un nou concert després del retrobament de 2024. Una cita que farà reviure els grans èxits d'una de les bandes més emblemàtiques de la música eivissenca, Esther de Miguel.
1: Estàtues de Sal forma part de la història musical d'Eivissa. Nascuda a principis dels anys 90, la banda es va convertir en un referent del rock eivissenc i va aconseguir traspassar fronteres. Després del seu comiat l'any 2013, el grup ja es va retrobar amb el públic en un concert molt celebrat el 2024. Aquesta nit repetirà l'experiència a Vara de Rei amb una actuació que tornarà a reunir els seus seguidors. Sentim el guitarrista Joan Barbé i el teclista Juan Marredondo.
2: Ganas, emoción, alegría, volver a juntarnos. Tocamos todos los hits que tenemos y algunas de las que no hemos tocado en otros conciertos, en el último concierto, por ejemplo.
3: Reunir-nos sempre és una alegria. És una alegria per naltros, és una alegria pel nostre públic. Ara mateix el que volem és que avui, 5 d'agost, tothom vengui a veure un concert únic de reunió i que s'ho passi molt bé.
1: L'actuació compartida amb Billy Flamingo serà gratuïta i s'espera que congregui milers de persones al centre de Vila en una de les nits més destacades de les festes de la Terra.
0: I anem ara a Felanitx, perquè ja han presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí, amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre el 21 i el 31 d'agost.

Aquests cortos que escoltàvem de fons compartiran cartell amb M Clan i el retorn de Lax San Busto. Però hi ha una cita que sobresurt per damunt de totes: el concert de comiat de Love of Lesbian.

0: La banda de Santi Balmés farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adéu als escenaris. Serà el 26 d'agost en una gira de comiat que posarà a punt final a més de 25 anys de trajectòria i un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors.
1: El cartell, però, arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, Circo i DJ Vini. Dia 22 serà el torn de Celtas Cortos i M-Clan. L'endemà arribarà el retorn de l'Axan Busto i després del concert de comiat de Lofot Lesbian també passaran per Felanitx La Dècada Prodigiosa, Tomeu Penya, Xanguito, Jordi Scamoy i Val Nou. El programa es completarà amb el musical La Sirenita, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i també l'actuació d'Agustí el Casta, que tancarà les festes abans del castell de focs artificials.

Ha mort un dels guitarristes que més ha contribuït a l'evolució del flamenc. Pepe Habichuela, que escoltau amb aquests tangos candongos, nom artístic de José Antonio Carmona, família dels Ketama. Com si l'amor

0: De fet, és el pare del guitarrista i conco del cantant, ha mort als 82 anys després de pràcticament tota una vida dedicada a la música. Feia 2 anys que estava apartat dels escenaris per culpa d'una malaltia, però fa només mig any que va ser la darrera aparició pública quan va rebre la gran creu d'Alfons Desa el Savi.
1: Amb la música dels Ketama i de Pepe Avicholà arribarem al butlletí horari de les 8.

0: Són les 8, moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dimecres 5 d'agost, en què les darreres arribades a les Balears tornen a obrir el debat sobre les polítiques migratòries europees. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Des de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània, el professor de Sociologia de la UIB, David Abril, considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat perquè continua deixant morts. També ha recordat la perillositat de la ruta entre Algèria i les Balears.
2: Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, ha passat mil penúries i violències de tota mena, i al final venir d'Algèria a Balears és com sa darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys. Allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar l'explicació.
0: L'Audiència Nacional investiga si la Guàrdia Civil va rebre un avís previ abans de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta.
1: Reclama informació sobre el dispositiu desplegat, els supervivents i les víctimes mortals.
0: Precisament, dies després d'aquesta activitat migratòria, tant a Ceuta com a les Illes, demà està previst que la presidenta de l'executiu, Marga Proens, es reuneixi amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al consolat demà. Unes 25 persones, canviant de qüestió, denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a La Palma.
1: Unes agressions que, segons afirma el portaveu d'Alerta Solidària, al bar Herbalejo no s'haurien d'haver produït.
3: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
0: I una nina de 2 anys està en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf.
1: Després de ser estabilitzada, la nina ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases.
0: I operació policial al barri Palmasà de la Soledat.
1: Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava a les 24 hores del dia. Hi ha un detingut i s'han intervingut prop de 5.000 euros i drogues.
0: I en qüestió de violència de gènere, ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos, Astúries.
1: L'home que havia estat apartat del servei ha irromput al quarter i altres companys li han disparat per intentar aturar-lo. La dona constava al sistema Biogen i el cas s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany.
0: La mort del jove de 20 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport de Menorca ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona.
1: La policia judicial investiga els fets i Comissions Obreres reclama mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindicat de Comissions del grup AENA.
4: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxos, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
0: I ara vos deixem amb els esports, però recordeu que podeu escoltar el programa Xiu Xiu en Xavier Oliver al canal 2 de streaming, disponible també al web o a l'aplicació mòbil d'IV3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Marta Sampas.
1: Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc. El Mallorca afronta en poc més d'una hora el penúltim partit de la pretemporada, ni més ni menys que contra el Paris Saint-Germain, a la que és l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. El vigent campió d'Europa, dirigit per Luis Enrique, és a l'illa per jugar un partit que, a més, serà la presentació del nou Mallorca davant la seva afició. Avui s'aixecarà el taló Son Moix per a una afició que ha patit la tristor d'un descens i que ara, per tant, necessita tornar a creure i tornar a il·lusionar-se. Per tant, el que hi ha avui en joc és molt més que un partit amistós. Està en joc l'honor de guanyar un trofeu amb molta història, deixar una imatge que il·lusioni el mallorquinisme quan resten 10 dies per iniciar-se la Lliga. I està en joc deixar-vos amb més ganes de futbol. Pel que fa a nosaltres, encetem la nostra particular pretemporada tornant a fer un programa, Esports 3 en joc, que hem enyorat molt. Us hem enyorat a vosaltres i ens hem enyorat entre nosaltres. A alguns ens toca enyorar-los encara una micona més. Un programa que estimam i al qual li continuarem posant les mateixes ganes i la mateixa il·lusió per tal de seguir sent, nosaltres sí, un equip de primera. Començam.

0: 6 minuts passen de les 8 del vespre i si algú és de primera divisió, de VIP, no sé, el número 1, tot lo més, el més gran de tots, a Sant Joan Gabriel Bauçà.
1: De Champions, de Mundial, dues estrelles duc ja aquí.
0: Dues,
1: Clar, ja en duc dues. Com esteu? Molt bon vespre, quin luxe, quin plaer. Torna a ser aquí, en els micròfons d'IV3, a ràdio, per viure... En aquest cas, aquesta pretemporada del Real Mallorca, la continuació de la pretemporada del Real Mallorca, la posada de llarg d'aquest nou Mallorca, i ja després, ja la setmana que ve...
0: Ja començarà lo bo, eh?
1: Lo bo, la Lliga, el retorn, el camí, el retorn a la primera divisió.
0: Juan, el retorn de tots, perquè avui som tu i jo aquí, tenim l'equip a Somos preparat, tot d'una i anirem, però bé, ens toca enyorar, ho he dit, una micona més encara, o no, tu ja sé que no tant, Antoni Terrà, en Miquel Verger, en José Sellers... Però bé, tornaran dia 15. Creiem que tornaran.
1: Creiem que sí, perquè ara mateix fa setmanes que no saben res
0: d'ells. No, jo no sé res d'ells.
1: Sí, jo sé cosetes. Després ho parlam. Perquè s'estan pegant alguns unes vacances d'aquestes d'autèntic escàndol. Però ja en parlarem.
0: Ja en parlarem
1: del mercat de fitxatges també d'Esports 3 en joc, que ha patit altes i baixes. Però això serà després, perquè anem ja amb les primeres connexions. Recordar que Marga Cifra és a la part tècnica perquè tot soni.
0: Millor, número 1 també.
1: Perfecte, també és mundialista. I ara sí, arriba el gran moment que tothom esperava, de tornar a escoltar a la veu dels partits del Mallorca i del mallorquinisme.
0: Oh, Fuster, seríem Ferran,
1: eh? Oh, Fuster, a l'estadi de Sant Moix hi és el gran Toni Fuster. Molt bon vespre.
2: Molt bon vespre, Marta, Juanga i a tothom, tots i a totes. Aquí ens trobem una temporada més amb aquest trofeu internacional de futbol Ciutat de Palma, que ja és una tradició, amb un bon ambient tant dins com ja fora de l'estadi, amb un Paris Saint-Germain que el veure que no ve en l'equip titular, però no deixa de ser el campió d'Europa, que trepitja després de 9 anys aquesta llespa de l'estadi de Sant Boi, d'un any que l'esperàvem, ni més ni manco, per aquell traspàs de Canin Lee. I avui un Real Mallorca en 5 nous fitxatges que esperem veure el manco 5 d'ells al llarg del partit d'avui. Un Mallorca d'esperança, un Mallorca per intentar lluitar a tornar a primera divisió el més avant possible. Tant de bo sigui aquesta temporada que comptarem aquí a Esport 3 en joc a IV3 Ràdio. S'esperen entre 18 i 20.000 persones aproximadament. Ja fa dies que no hi ha entrades, s'ha venut tot, per la gran majoria seran estrangers, seran turoperadors, gent que vol venir a veure el Paris Saint-Germain. Però ara veure que tenim quasi 20.000 socis, 20.000 abonats del Real Mallorca, dels quals avui molt d'ells també no se voldran perdre aquest partit, primer perquè no paguen, és a dir, és un partit de franc. I per altra banda, perquè només queda una setmana perquè s'inici la competició, la Lliga, el Mallorca que rebrà dissabte de la setmana que ve al Valladolid a les 9:30 del vespre, i per tant jo crec que un Mallorca-PSG és un partit atractiu, i per tant molts d'aquests aficionats del Real Mallorca no es voldran perdre aquest partit a les 9 del vespre, perquè abans hi haurà la presentació. Ja són dins el terreny de joc el futbolista del Real Mallorca, han botat el camp amb aquesta dessuadora, una camiseta on crec jo que encara falta la publicitat. Després m'ho contarà en Raúl Pareja, perquè ara avui en dia poden publicitar fins a les ungles dels peus. I esperant també que d'aquí un distant voti el PSG. Ho han fet el porter del conjunt de Luis Enrique, però falten també la resta dels futbolistes que han arribat avui migdia, que s'han allotjat al Valparaíso, com ja és habitual, molt d'aquí també de primera divisió s'allotgen en aquest hotel. I un Paris Saint-Germain que ve amb algun dels futbolistes pentura més sonats, com el cas de Pacho, el cas de Chevalier, que és el porter, sol ser el porter titular, Baracelia, han comentat abans, Ibrahim Mbaye, ara Dro Fernández i poc més, perquè molt d'ells són de sud de nou, del equip juvenil sud de nou i qualcun del conjunt filial. Poquet a poquet, que la gent se va en els seus seients, s'ha de beure molta d'aigua, ho dic perquè la gent se refresca, fa molta calor, 29 graus de temperatura en aquesta hora, i per tant és important hidratar-se, no hauria d'haver cap ensurt avui a l'estadi de Somos.
0: I doncs, si tot llest ja a Somos, a les 8:30, com bé deies, Toni, se farà la presentació, després ho sentirem en directe, mos contareu tots els detalls, es presentaran un a un aquests jugadors, amb molta expectació amb els nous fitxatges, fins a 6, amb el nou cos tècnic, moltes coses a comentar en aquestes postres en joc, en aquest trofeu Ciutat de Palma, Mallorca, PSG, que viurem a partir de les 9, comentarem...
2: Que van de rebre ara, sí? Marta, que van de rebre ara mateix, no veurem si ho podem obrir,
0: l'11.
2: Les alineacions per part d'un i d'altre equip, un Real Mallorca, que esperam, com dic, aquesta incorporació, aquests 6 fitxatges, no veurem, tenim aquí ara mateix ja, m'ho acaben de passar, l'11 que sortirà a l'inici per part del conjunt mallorquinista. Anem per aquest ordre amb Arnau Tenas, amb el exporter del Villarreal i que pertany al PSG, Arnau Tenas, però cedit al Real Mallorca. Antoni Lato, que jugarà al lateral esquerrà. Parella centrals formada per Antonio Raillo i Martin Valiant, mentre que Calatayud jugarà al lateral dret. Al mig del camp del Real Mallorca, format per Sergi Darder i Manu Morlanes. Pablo Torre estarà a la mitja punta. L'Hernández per Sito Lugumbo i Jan Virgili. I l'atacant, el referent en punta d'atac, l'exjugador del Córdoba, Adrián Fuentes. Per tant, aquesta és l'11 del conjunt mallorquinista per afrontar aquest partit contra el PSG, que jugarà en Safonov a la porteria, en Zabarni, Kukava, Lucea, Boli, Beraldo, Mayulu, Dro, en Varaschelia, Jantú i en Valle.
0: I d'aquests són els 11, els 22 futbolistes que votaran d'inici en aquest trofeu Ciutat de Palma. Després comentam un poc sobretot l'alineació del Mallorca, que primer no, perquè ja hi ha hagut més partits de pretemporada del Mallorca, que podeu seguir també amb els companys d'IV3 Televisió, partit, per tant, també, per cert, avui, que podeu seguir també amb els companys d'IV3 Televisió, a partir de les 8:30, aquesta retransmissió, també a IV3 Ràdio i IV3 Televisió simultàniament. Però bé, tot d'un ho comentarem, perquè avui tenim, com sempre, el millor equip, tenim comentaristes, ja preparat amb en Toni a la cabina, però ja quasi he dit el nom, perquè avui en Toni, no és Miqui Verger, com han comentat, sí, l'habitual peu de camp.
1: Avui som un poc el Paris Saint-Germain, clar, no? que vam pel sub de nou. Sí.
0: És pretemporada tal qual, i això de sub de nou, jo ja sé per què ho dius, i és que, clar, això, sí, els joves mos agafen ja a relleu.
1: Han passat d'un sènior, molt sènior, com és en Miqui Verger, a un júnior, molt júnior.
0: Com és, tot una saludant.

0: un júnior com és en Xisco Ribas, avui peu de camp amb aquest trofeu Ciutat de Palma. És tan jove que no sé si aquesta cançó ell ha arribat a ballar, però és un temacle. Xisco Ribas, som moix, com estàs? Bon vespre, company.
1: Bon vespre, Marta, bon vespre, Juanga, bon vespre, Toni i tots els oients d'Ivetres Ràdio. Som aquí, als voltants de l'estadi Som Moix, i avui m'heu fet substituir una llegenda, com és en Miqui Baget. També li vull enviar una salutació, perquè no és una substitució qualsevol, fer queixa.
0: Crec que era necessària, crec que va demanar un poc el canvi, encara està recuperant-se de lesió, inclosa, no?
2: Sí, no va acabar bé la temporada, no va acabar bé la temporada, fisio...
0: No sé si podria aguantar el ritme d'aquests voltants avui, d'aquesta prèvia. Xisco, compta-mos, quin és l'ambient ara mateix, quan resten res, 45 minuts perquè comenci el partit, se nota ja, la gent té ganes de veure aquest nou Mallorca.
1: Se nota, hi ha una gentada, un ambientàs aquí a Som Moix, hi ha beguda, hi ha camisetes, hi ha música, molt d'aficionats del Reial Mallorca, que supos que ja tenien ganes de tornar aquí a Som Moix per viure una hora baixa de futbol, i quina hora baixa que viurem contra tot un bicampió d'Europa com és el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Com dèiem, hi ha un molt bon ambient, molta gent, veurem si s'acaba omplint aquest estadi de Som Moix en el trofeu Ciutat de Palma, molta gent a la camiseta del Mallorca, molts d'aficionats mallorquinistes, però també he de destacar que hem vist molta gent en la camiseta de l'equip visitant, en la camiseta de l'equip parisenc, i hem escoltat també, mentre feia aquesta volteta per aquí de vora de Som Moix, molta gent parlant francès. Supos que seran estrangers, no? Turistes que estaran de viatge, ja que ha estat el seu equip aquí, hauran aprofitat, hauran pagat l'entrada i hauran aprofitat per venir a veure aquest Mallorca contra PSG.
0: En Juanga, ara que has dit això del francès, jo no sé si te voldrà posar a prova i que agafis alguns d'aquests aficionats, un lalà, en Xisco,
2: però un poquet... Hola, Paris! Oh, mon amour! Vale, home, clar, hem de tenir algun testimoni en francès i la traducció pertinent d'en Xisco Ribas.
0: És el teu repte, Xisco, trobar algú, però també mallorquinistes que volen sentir a veure quines, bé, que esperen de l'equip amb tanta novetat. També, com dèiem a l'inici, no? Un mallorquinisme que bé, ha patit, no? El cop d'un descens, de baixar, i ara cal tornar a il·lusionar-te. Xisco, tu tinguis algun testimoni, ens demanes pas i tot d'una anant cap allà per sentir aquests mallorquinistes. Però, Juanga, pretemporada, és vera que... Clar, és que estic tan emocionat, guanyarem tant que apareix com que ja estem, que hem arrencat els postos en joc, amb la Lliga, no, la Lliga dia 15, però nosaltres avui i dissabte, que serem el mateix equip, estem escalfant motors i, clar, han dit, hem de tenir concurs, o no?
2: Hem de tenir concurs, clar que sí. Les bones costums no s'han de perdre,
0: clar,
2: no? I, per tant, avui també hi ha concurs. El millor concurs que es fa a IB3, ara en faran un, no sé què, que
0: m'ho han
2: d'apuntar en el càstig i tal.
0: Sí, IB3 Televisió.
2: Encara no m'han

0: És que és una cosa, per cert...
1: S'ha extraviat la carta.
2: S'ha destacat. Que fa repicar les campanes.
1: Ja, no puc pensar que el rei s'hagin oblidat d'allò. No,
3: alguna cosa ha passat. S'altre, Juanga?
0: S'ha de destacar l'outfit espectacular de la nostra cap d'esports en aquesta recepció de maniment d'Anna Marta García.
3: Sí,
0: dit això, en Fuster té dubtes, i jo sé, Raül Pareja, que tu tens un molt bon francès. Que és Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain,
3: Paris Saint-Germain,
0: Paris Saint-Germain,
1: com o Paris Saint-Germain.
0: Com seria la manera correcta, Raül Pareja?
2: Sobretot jo faria èmfasi en sa R, que és Paris Saint-Germain.
3: Espectacular.
2: Crec que et sé clau, crec que et sé clau.
3: I amb aquestes dues respostes importantíssimes...
2: I si no, cridau qualcú de solla i vora clavarà.
3: Raül Pareja, el partit és el penúltim d'una pretemporada que hem seguit, una pretemporada en el Mallorca està fent bé les coses. L'11 d'avui, un poquet a comentar tot això quan ja sentim també que surt el PSG, no, Toni?
1: Sí, sí, surt el Paris Saint-Germain. Ara mateix al terreny de joc damunt el bar de l'estadi de Sant Moix i ara vull pensar que aviat començarà la presentació perquè ja veiem el dimoni sense torxes preparades. I això significa, quan començam a veure ja que tot està encès, és que d'aquí un moment començarà la presentació del Mallorca, perquè ja han escalfat.
3: Sí, sí, sí. Idò, abans de que comenci aquesta presentació, Raül Pareja, què t'apareix l'11 d'avui? Què t'apareix aquest Mallorca de pretemporada?
2: Doncs, bé, en general de pretemporada molt bé, perquè al final molt movem per sensacions, els jugadors estan entenguent ja el míster i sobretot, que el principal, quan és nou, sembla que hi ha molt bona relació, que s'ha generat un bon clima que és fonamental per creure en ell, per entendre les idees que són senzilletes i després en quant a l'11 que posa avui, és vera que davant de la teva afició ja intentes posar una miqueta l'11 tipus, crec que el reconeixem tots, és un 11 que el posarien tots de titular a la primera jornada i esperem això, que continuï il·lusionant, que crec que és el que està realitzant i fent el Mallorca al llarg d'aquesta pretemporada.
3: Raül, tot d'una seguim comentant, però anem ara amb els companys d'IB3 Televisió perquè parla Manu Morlanes als micròfons de José Peña.
4: Tenemos una prueba de fuego, ¿no?, contra un gran rival, pero bueno, también nos sirve para, como he dicho, volver a encontrarnos con la afición, que creo que va a ser una pieza fundamental este año.
5: Oye, muy buenas sensaciones en Marbella, ¿eh?
4: Sí, yo creo que sobre todo la sensación de que hay aire fresco, de que el equipo tiene muy claro cuál es el objetivo, pero sobre todo ahí dentro la piña que hay, el buen rollo que hay entre los jugadores, cuerpo técnico y todo el personal del club. Y entonces creo que a partir de ahí es la única manera de pensar en poder conseguir cosas.
5: Por cierto, la gente muy contenta de que vuelvas a estar otra temporada más aquí en Son Moix. Además sabemos que tu entorno junto con el club están trabajando en la renovación. ¿Contento y también confiante en esta nueva etapa aquí en el Real Mallorca?
4: Sí, como ya he dejado claro, soy muy feliz aquí. Me gustaría poder hacer carrera dentro del club. Tengo la sensación y la espinita, ¿no?, de poder conseguir algo chulo, que sería volver al Mallorca, volver a ver al Mallorca en primera división. Entonces me centro en el día a día, en tratar de ser mejor jugador y ayudar a los nuevos compañeros también, porque creo que ya llevo unos cuantos años y sé lo que significa este club y tratar de inculcárselo también a los nuevos.
5: Seguro que sí, Manu, muchas gracias y mucha suerte para hoy. Manu Morlanes.
3: Manu Morlanes en directe amb els companys d'IB3 Televisió, també fent seguiment d'aquest partit Mallorca-PSG. Començarà en poc menys de mitja horeta i volen saber els voltants de Son Moix. Tenim en Xisco Ribas i gent que ja, inclús si volen veure aquesta presentació dels jugadors, potser ja fan una micona tard. Xisco, continua arribant el mallorquinisme a Son Moix.
6: Sí, sí, no atura d'arribar gent aquí als voltants de Son Moix. Cada vegada més gent, més mallorquinistes, expectants per veure aquest partidars del Trofeu Ciutat de Palma, Mallorca contra PSG, i just ara he trobat un cas curiós de dos aficionats que han vengut a veure aquest partit, pare i fill, Daniel pare i Daniel fill, com esteu?
7: Muy bien, ¿qué tal, Xisco? ¿Todo bien?
6: Y bueno, ¿de dónde venís? Cuéntanos, porque me ha parecido curioso esta historia.
7: Sí, venimos desde México y bueno, estamos aquí vacacionando y bueno, aquí apoyando al Mallorca.
6: Y apoyas al Mallorca tú, Daniel hijo, ¿al Mallorca o al PSG?
8: ¡Mallorca! ¡Vamos, Mallorca!
6: ¿Y cuál es tu jugador favorito de la plantilla mallorquinista?
8: Marc Domènech.
3: Ah, muy bien.
6: Marc Domènech, muy bien, un mallorquí. Y bueno, sí, sí. Vosotros venís aquí, ¿no?, para ver el Mallorca. Me has dicho que es la primera vez, ¿no?, que venís a Son Moix.
7: Primera vez en Son Moix. Estamos muy emocionados, muy contentos aquí de compartir. El ambiente está buenísimo. Mucha calor, pero bueno, la estamos pasando genial.

0: Genial.
1: Pues muchas gracias, espero que lo paséis muy bien, un placer. I ja ho veus, i quins
2: sí, sí,
1: casos més curiosos que veiem per aquí. Ara tenim aquí un mallorquinista, ho veiem amb la camiseta mítica del Mallorca. Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, molt bé. Que, ganes, havia ganes de tornar a Somos, tot i que no va acabar de la millor manera la darrera temporada?
3: Bueno, sí, si t'agrada el futbol, t'agrada veure això, així que sí.
1: I si t'agrada Mallorca encara més, no?
3: Encara més, exacte.
1: I hem de ser, no? Suport, encara que haguem baixat a segona, imagino que hi ha ganes de tornar a començar aquesta nova etapa.
3: Sí, i al munt d'enguany tenim la pressió de guanyar, així que vendrem aquí amb ganes de celebrar qualque gol, que l'any passat qualque vegada.
1: Aquest per mi no és del PSG, aquest no és del PSG, i crec que no l'estimarà massa, perquè va perdre la final de la Champions justament contra l'Arsenal, així que, com dèiem, ganes, qui tens més ganes de veure avui aquest partit?
3: Pues la veritat que ganes, amb Virgili potser menys s'hi queda, però bé, potser amb Pablo Torre, ja que ha quedat amb ganes de, bueno, de quedar aquí, veteranos com en Raillo, en Valgen, tota aquesta gent.
1: I de nou fitxatges, qui creus que podria ser clau?
3: De nou fitxatges, Salas aquest delanter, no sé si dir bona pinta, el manco.
1: Fuentes.
3: En Fuentes, perdó, en Fuentes.
1: De suplir Muricci té una bona feina.
3: Bona feina, però bueno, el manco per suplir aquesta manca de gol crec que pot anar bé per segona. I n'Àlex Sala aquest també diuen que té bona pinta, jo no l'he vist jugar mai, però té bona pinta, no? I hem pillat un bigalot de central que també té bona pinta, així que no sé, ja ho veurem.
1: Idò, molt bé, moltes gràcies, espero que vagi molt bé, disfrutis del partit. Ja ho sentiu, les declaracions de diferents aficionats, i vos faig un apunt perquè ara m'aproparé a la tenda perquè vos he de comentar, perquè he de confirmar una notícia, una fotografia que m'ha arribat, la vull confirmar ara tot d'una, vos informo.
2: Molt bé, idò, en Xisco que anirà cap a la tenda, amb les noves equipacions també, que ja els avany també, que és una cosa molt, molt típica de pretemporada i de temporada, lluir la nova camiseta. I res, va arribant la gent a l'estadi, tenim ja també molt d'ambient tant dins com fora, veiem inclús els porters ara que se fan fotografies amb alguns aficionats.
4: I missatges que ens arriben.
2: Ja, també, molts.
4: Moltíssims, en el 646-93-45-01, un Àngela Bussà, que és dins l'estadi de Sant Moix perquè ens envia una fotografia i ens diu hola a tothom, a la fi torna el futbol i jo he pogut aconseguir entrades i d'aquí el cel, per sort, no tenim vertigen. En Joan Andreu ens diu, arribant a l'estadi, content d'escoltar-vos de nou amb uns sentiments agredolços, encara amb la tristor de l'equip de segona i pensant que enyorarem molt Muricci. I per altra banda, amb les ganes de veure aquest equip amb nou entrenador i nous fitxatges. Que tinguem tots bona temporada. En Bernat, que respon a la pregunta del concurs, també ens han arribat un parell de respostes, ara recordarem la pregunta. Han arribat respostes, però...
2: Són correctes o no?
4: A mitges.
2: Ai, doncs, s'ha de respondre 100% bé per poder ser aquí dia 15 amb l'estrena del Mallorca a la temporada, a la segona divisió, i amb l'inici ja de la temporada, majúscules, amb tot l'equip d'Esports de Sant Joc. Tornant cap a l'estadi perquè, Toni Fuster, veiem en imatges amb els companys d'Ivetres Televisió com els jugadors estan baixant, no surten per el túnel de vestidors, sinó que baixen com a des de la graderia, inclús fent-se fotografies amb els aficionats que els atenen a prop. S'està preparant aquesta presentació, no, Toni?
5: Sí, sí, se prepara ja. Això vol dir possiblement que el partit potser no serà amb les 9, però serà un poc més tard quan comenci, depèn de la durada d'aquesta presentació. I ara el que deia que en Xisco anirà a fer una confirmació, perquè és important avui en dia, Raúl Pareja, confirmar les coses en Saïa, no? Que te poden emblanquinar.
2: Poden enganar.
5: I és important confirmar i reconfirmar,
6: Avui en dia s'ha de confirmar absolutament tots. Si és restaurant, més encara.
2: Sí, xerrau del tema de les camisetes, de si n'hi havia o no del Paris Saint-Germain, sí que sobre el terreny de joc hi són, perquè es continuen escalfant, no?, també els jugadors del conjunt francès, esperant aquesta presentació del Mallorca, que ara sí, però és que comença, Toni.
5: Ha començat la presentació ja oficial d'aquest nou Real Mallorca. Ja veiem el Luis García a l'entrenador, Luis García Fernández, i ara a poc el cos tècnic d'aquest Real Mallorca que acompanyarà enguany a Luis García. Serà Luis García o no?
6: Raúl? Sí, el que passa que és veritat que no és un entrenador amb una trajectòria d'aquell,
5: però... Pere de les Palmes, ha entrenat l'Espanyol un poquet.
6: Però dit això, crec que amb ell se cerca un perfil de d'un bon gestor, un home jove de futbol, amb moltes ganes, i això, si s'ajunta i se genera les sensacions tan bones que tenim, al final surt bé, no? I volem si desitjar amb tota la sort del món.
5: Mira si n'hi ha de tècnics, hi ha més tècnics empleats que jugadors.
4: Me van agradar moltíssim les declaracions que va fer Luis García de la seva manera de veure el futbol, de la manera de forma, de la seva manera de veure la vida, en una entrevista que li van fer a l'estatge de pretemporada a Marbella, els nostres companys de IB3 Televisió, en aquest cas José Peña, i va aparèixer una persona amb un discurs molt honest, i la veritat és que a la roda de premsa m'agrada el que diu i com ho diu.
6: Totalment d'acord, i a més estem acostumats a això darrerament, gent que veu el futbol de forma natural, que s'expressa amb naturalitat i tothom sí. L'entén i aposta, però sí, l'únic que poden fer és desitjar-li tota la sort del món, i res, que aquest discurs jo crec que l'únic que fa és facilitar unificar esforços i objectius, i ara veurem si això es reflecteix en el camp, que és realment important.
2: I d'ara els que...
5: Ha sortit Arnau Tenas.
2: Això t'anava a dir, els que han de fer que en Mallorca no encaixi gol, eh?
4: Que funcioni.
5: Luc Alberistron, que veurem si quedarà o no quedarà aquesta temporada, perquè sembla que era un dels futbolistes en rampa de sortida. Nil Torreguitart, que ja el vàrem veure jugar l'altre dia, va jugar a mitja part, i l'altre porter, que és el Pichu Cuellar. Curiós que el Pichu hagi renovat una temporada més amb el Real Mallorca, un home de 41 anys.
6: Es manté molt bé, i és un de... Mira, quan deim unificar esforços, objectius i generar una sensació i un clima molt bo, qualque cosa molt bona deu tenir quan tothom el vol, i a més després com un professional... espectacular.
5: Un gran ajudant també de l'entrenador de porters del Real Mallorca.
6: I després la incorporació d'Arnau Tenas, jo sembla extraordinari el moviment que ha fet de mercat a Mallorca, atent, en una... Això és informació que tinc, d'un Villarreal que ha apostat per una altra cosa, però que perfectament hauria pogut continuar. Ha estat una cosa molt particular de la propietat, i ens hem sortit beneficiats, perquè crec que és una molt bona inversió.
5: D'agrair, jo diria, el que ha valorat Arnau Tenas de venir al Mallorca, valorant com si fos un equip de primera divisió, sí. Perquè ha donat
6: només pensant d'on ve i de la manera que ve, i un altre discurs que ha tingut, no?, quan l'hem pogut sentir ara en declaracions, extraordinari. No se pot millor venir amb més actitud, i sobretot això, amb un perfil baix d'un home que podria treure pit perfectament. Sí, sí.
5: Els defenses, ara. Ara estem per defenses.
2: I Toni, el tema dels dorsals i de més, també de vegades hi ha novetats. I ara veia, per exemple, a Mateu Jaume, que duia mate. S'ha posat mate.
5: Mate serà, eh? Com els argentins que veuen
2: sí,
5: mate.
2: Sí, sí.
5: No són els argentins que veuen
2: sí,
5: mate.
2: Sí, i els uruguaios també, sí.
5: Mate i uruguayos. Mojica, un altre dels futbolistes també en rampa de sortida. Veurem si finalment queda o no queda. David López, un altre que diuen que podria anar cedit. Sumajoro, un dels futbolistes que ha arribat a aquesta nova temporada. Completen també.

0: Fora tot d'una, tornem amb vosaltres per seguir més detalls d'aquesta presentació i sobretot si xerren alguns dels jugadors, inclús sí. Lluís García, que ho solen fer, però ràpidament tornem als voltants perquè Xisco Ribas té coses que contar-nos. Xisco.
1: Idò, ja ho acabo de confirmar, acabo de passar aquí de vora de la tenda, acabo d'entrar, ho he confirmat amb els meus propis ulls, i ja m'ha parescut estrany, és una cosa ben rara, que una tenda d'esclú, no?, la tenda del Mallorca, sí. Òbviament hi ha equipació del Mallorca, la primera, la segona, la tercera, roba per vestir, camisetes, polos, gorres, pilotes, però he vist camisetes, dues camisetes, que no són del Mallorca. He vist la camiseta del PSG, la primera i la segona, que es venen aquí a la tenda de Somos, la tenda de l'estadi del Mallorca. No sé què vols parir això, però jo al manco no l'havia vist mai.
0: I de mira, volia Antoni Fuster confirmar aquesta informació que ell tenia, que no l'ha enganat la intel·ligència artificial, però sí que és cert, però s'aprofita sempre això.
2: I que ha creat polèmica les xarxes.
0: Clar, no ha agradat, no?
2: En el dia d'avui.
0: Bé, és qüestió de negoci, de tendes, però la gent mallorquinista durà... També la gent mallorquinista de bon de veres durà la vermella i negra, la primera equipació d'enguany, que amb aquesta mitja camiseta negra i mitja vermella. La veiem a la presentació dels jugadors. Jan Virgili ha sortit, Toni Fuster. Supos que la gent segurament cridant que quedi, no?
3: És el que desitjaria moltíssim d'aquests aficionats que avui són aquí presents. L'estadi de Sant Moix era un jugador diferencial, Raúl Pareja. Era un jugador, no vull dir que vagi sobrat a segona divisió, però sí que Jan Virgili fins i tot han apostat també i és titular avui, eh?
4: És fonamental. És que els jugadors diferencials al cap i a la fi, a segona divisió, jo, bé, per tot, però al final són els que te marquen les grans diferències. Els equips estan ben treballats, la part defensiva estan tots molt ben treballats, pressió més alta, més baixa, però llavors l'apartat de 1 contra 1, l'apartat de definir, això és allà on se marquen les diferències i nosaltres en tenim una sèrie de peces que crec que estaria
3: bé
4: de poder aguantar.
3: Està xerrant Lluís García.
0: Sí, xerra el tècnic del Mallorca, sentim Lluís García.
5: En el moment que parla el míster.
6: Lo que quería era agradecer a todos vuestra presencia y daros la enhorabuena porque habéis roto un récord histórico de abonados en segunda división. Y eso habla muy claro del compromiso y el amor que tenéis por estos colores. Tenemos por delante una temporada muy, muy exigente, pero también muy ilusionante. Y digo tenemos porque sinceramente creo que vosotros sois parte fundamental. Sin vosotros no vamos a poder conseguir los objetivos. Os vamos a necesitar, no tengáis ninguna duda. Y después, con respecto a nosotros, os puedo garantizar que nos hemos encontrado un gran grupo, gente muy profesional, con mucha capacidad, con muchas ganas de mejorar, con ilusión, muy responsable y sobre todo que está muy preparada para afrontar este gran reto. Sin lugar a dudas no va a ser fácil, va a ser difícil, pero si estamos juntos sé que somos capaces de conseguirlo. Con lo cual ahora solo queda que ruede el balón, que disfrutéis mucho de este partido, que disfrutéis de la temporada y solo os recuerdo una cosa, os vamos a necesitar. Sempre junts, amunt Mallorca.
0: El discurs de Lluís García, que ha fet esclatar la gent que ja és dins l'estadi en aplaudiments, el que vol sentir la gent també, i segurament el que sent de bon de vera, Raúl, Toni, també la cabina, missatge clar d'unió també, de que necessiten de l'aficionat mallorquinista.
4: Clar i directe, i no s'ha embuat res, perquè és fàcil de vegades embuar-se i enviar... Mireu, jo vos contaré una anècdota, per exemple, de quan a una presentació un dels nostres entrenadors, era en Víctor Muñoz, amb en Pichi, en Víctor, que era una persona sempre optimista, guanyador. Va dir que l'únic objectiu que havia era pujar a primera. I en Pichi li va com a pegar una colzada a dir no te fiquis amb aquesta perquè mos fiquen pressió des del minut 1. Ja, però és que hi ha equips que ho són. I jo, sempre que sent aquesta primera xerrada de qualsevol entrenador, m'hi fic molt amb l'objectiu. I ell no ha volgut refusar o allunyar-se de l'objectiu, que és, evidentment, lluitar per pujar. Després ja veurem si són capaços. Però la il·lusió, la claredat

0: i el missatge clar de que ens necessiten tots, perquè ells faran lo possible per tornar a primera, wow, és d'admirar.
1: Sí, sí. Bé, ha acabat la presentació, una presentació senzilla, una presentació que ha durat 10 minuts, més o manco, i ara ja s'han de retirar tots, totes aquestes valles metàl·liques que hi ha aquí mig del camp, perquè d'aquí un minutet ja puguin sortir els equips i pugui començar a veure si puntual en aquest Mallorca Paris Saint-Germain.
0: I un partidàs, eh? Perquè és vera que el Paris Saint-Germain no ve amb les seves estrelles ni molt manco, però l'estrella està a la banqueta. És sí. Un equip made in, signat, i a més, és un... per això, no?, és una obra d'art de Luis Enrique, i entri qui entri, avui a Andró, avui a Carabasquelia i sobretot és de dalt, que tindrà mobilitat i que sí, mos recordarà la manera de jugar d'un equip, tractant la pilota amb molta intensitat, amb velocitat, amb ritme i sobretot amb bon gust, i un Mallorca que veurem si és capaç davant la seva gent de sorprendre i per què no de guanyar un partit per això, per començar la temporada més il·lusionat que mai.
2: I Pareja, parlaves de futbolistes que marquen la diferència abans de que parlàs amb Luis García, i s'ha de destacar la pretemporada que ha fet Sito Lubumbo, que és el pitxitxi de l'equip en el que duim de pretemporada. És veritat que davant rivals inferiors al Reial Mallorca du 3 gols, però 2 d'ells marcats d'una manera impressionant, d'una factura meravellosa. Se'l veu molt ficat en aquest projecte i fa pensar que podria ser un futbolista diferencial a la segona divisió. No sé com ho veus tu.
0: Bé, el veig que ha començat amb molta il·lusió i que li han sortit les coses. És vera que tu ho has dit, són 2 gols davant un rival que no serà el mateix que en Lliga, però s'han de fer i està fent la seva feina. A més també demostra bastant bé el que vol en Luis García. Són extrems a cama canviada, tirant diagonal cap a dins, i a més ja el títol personal de cap a Lubumbo, pues el fet de començar d'aquesta manera probablement el fa guanyar confiança, i l'únic que fa és que tots sortin guanyant. Xerrant de gols, veurem també en Adrián Fuentes, és un sí. Jugador ja experimentat, en certa sí, sí. Edat, que és vera que jo crec que mirant el seu número realment allò on s'ha sentit sempre còmode ha estat a Córdoba, no li ha anat del tot bé quan ha sortit d'allà, i esperem que aquí se trobi això, no? Un hàbitat perfecte perquè ell pugui ser home important, perquè necessitarem sí. Del seu gol.
3: Perdona, perdona, Fuster, tot d'una ara ens ho contes, perquè xerra Alfonso Díaz, els micròfons d'IB3 Televisió.
4: Luchar contra l'adversitat, desgraciadamente sabemos mucho de esto en el club, y seguro que va a ser una temporada buena, y sobre todo es ilusión ver a tanta gente, tantas ganas, tantas camisetas del Mallorca al estadio, que va a estar prácticamente lleno, pues con muchas ganas.
5: Oye, no le vamos a hacer las cuentas a Luis Enrique de quién traer o no, pero después de tantos años apretando para que venga el PSG y que deje al 80% en casa, me imagino que un poquito ha picado, ¿no?
4: Bueno, es lo normal. A ver, llevamos años detrás de este partido, ya sabes, la agenda sobre todo del PSG pues era complicada, al final ha ocurrido, pero bueno, a partir de ahí ha habido un Mundial justo, pero bueno, lo importante es que es el Ciudad de Palma, es nuestro partido, es nuestro encuentro para nuestra afición, da igual quién esté enfrente, lo importante son nuestros jugadores, y ojalá que haya un partido y nos podamos llevar el trofeo.
5: Todavía no es oficial, pero a Samu no se le ha presentado, a Samu Costa. Esta semana, ya para dar un poquito de alegría a la afición, ¿se cierra ya y se ingresan esos prácticamente 20 millones que le van a servir al Mallorca para hacer un buen final de mercado?
4: Bueno, sabéis un poco la situación, creo que hace poco que os lo comenté. Vamos a ver, está muy avanzado, entonces en cuanto sepamos qué ocurre, se comunicará.
5: Y el mensaje de Luis García ha gustado mucho a la afición, ¿eh? Ha calado hondo.
4: Bueno, es esto, ¿no? Esta es la realidad, es lo que necesitamos. Necesitamos nuestra gente, necesitamos estar juntos y necesitamos empujar entre todos.
5: ¿Me he mojado? Sí, nos hemos mojado los dos, básicamente.
4: Pues mira, más fresco. Necesitamos entre todos pues poder empujar para llegar a la primera división otra vez, que es lo que queremos.
5: Alfonso, pues espero que no mojemos de aquí un par de meses.
3: Raim, porque veiem les imatges, que sí, o sea, muy a ti y ve.
2: L'han xopat bé. No comença bé, aquesta temporada no comença bé.
3: Han xopat el nostre company José Peña i el seu negoci en Alfonso Díaz, que comentava el tema d'en Samu Costa, que darrere, si se fa oficial, ja se surt sortidor, no? Està clar que sortirà, i més avui que no ha estat en aquesta presentació oficial el jugador portuguès que deixarà el Mallorca. Però bé, Toni, abans de sentir Alfonso Díaz, TTA, no sí. sé si volies dir alguna cosa
1: no,
3: destacada.
1: Que quan han donat sonsa, salutació sí. per la megafonia, i qualque xiulet s'ha sentit, qualque xiulet quan han dit el nom d'Antonio Raillo. Per què s'ha sentit qualque xiula de Antonio Raillo? Perquè un jugador que no ho tenia clar és de continuar, que Pentures acabava anant a Córdoba, que si volia
3: sí,
1: Pentura oferta del Sevilla, del Betis, qualsevol sí. tipus de primera divisió. I en definitiva, al final,
3: és que és aquí.
1: Antonio Raillo sí, sí, queda. Sí. Antonio Raillo, ara aquí... És el capità del Real Mallorca. Exacte. I complirà, si no vaig malament, sí, sí, 11 sí. temporades.
3: Uf, ja són. Sí, sí, se l'ha d'estimar.
2: Pareja, fins quan el Mallorca jugarà amb parella de central Raillo i Valle.
3: Sí, sí,
2: sí, això és com Hierro i Sanchís, no? Sí, sí. O Piqué i Pujol.
1: Sí, sí.
2: O sigui.
1: Sí, sí.
0: Ho sabem de memòria. I a més és bon senyal, eh? Quan té parella de central, sí. mig centre, un davanter, i de memòria te'ls assaig, normalment és perquè la cosa funciona, i en el nostre cas són dos referents.
1: Doncs tot a punt sí, ja Toni. Perquè surtin els equips en formació. Falten pràcticament 6 minuts per les 9 del vespre en el Trofeu Internacional de Futbol Ciutat de Palma, que vos contam a IB3 Ràdio. Esportres en joc, i en quant a públic, en quant a afició, perquè no han comentat, en principi no quedava una sola entrada, estava pràcticament ja tot venut de feia dies. Són de 9.000 i quasi 20.000 aficionats del Real Mallorca els que ja han tret el seu carnet de soci de bona, però jo veig Raúl Pareja molt de seient buits, eh? Avui jo pensava que serien 20.000, jo crec que no arribarem, eh?
0: Jo crec, sí, així...
1: A veure, mem, encara queda un minut per arribar a les 9 del vespre, sí, pensa que també hi ha gent que arribarà durant el partit.
0: Farem un 3/4 d'entrada.
1: 3/4, sí, segur que seran bons.
0: No crec que passem més.
3: Després ho sabrem, mira, precisament anem a fer la darrera connexió amb el nostre company Xisco Ribas als voltants de l'estadi per saber si es veu gent que estigui
1: surten
3: arribant.
1: Surten els jugadors.
3: Quan surten els jugadors, Toni, sentim l'himne i tot d'una anem amb en Xisco que ens conti aquesta gent que continua entrant per tractar d'omplir aquest estadi. Però ara sí, ja surten els jugadors d'ambdós equips. Toni Fuster.
1: A l'esquerra el Real Mallorca, en camiseta vermella, calçó negre, a la dreta el PSG, el campió d'Europa, Paris Saint-Germain, en camiseta blanca amb aquesta franja també, color magenta, poden dir així, amb els seus capitans Seni Mayulu, el dorsal número 24 de l'equip de Luis Enrique, i el capità del Real Mallorca, Antonio Raillo, encatxaran aquest 2-11 en formació. Ara se saluden ja els jugadors al centre del camp. Veiem el col·legiat principal, el català, el senyor García Verdura, Víctor García Verdura, 31 anys, que aquesta passada temporada va arbitrar 2 partits, el Real Mallorca, el Sevilla 1, Mallorca 3, i el Mallorca 1, Villarreal 1, el disputat a l'estadi de Son Moix, dels darrers partits d'aquesta temporada. El Mallorca a l'esquerra, ara se fa la fotografia, amb la mascota, amb en Dimonió, i el jugador del PSG, qualque petit problema apareixia que hi havia amb un dels seus jugadors, que ara crec que van d'atendre, no sé si era el dorsal número 7, en Barachelia, no sé quin problema tenia. Ara se fan la foto també per els fotògrafs, que són molts, clar, aquestes són les fotografies que demà veurem en diaris. El campió d'Europa, trepitjant l'estadi de Son Moix. Es persona encara en marxa, la gespa la volen ben humida, ben banyada, ha de córrer la pilota, Raül?
0: Sí, a més, tot dos és... A part que fa molta calor, però són dos equips, sobretot el Paris Saint-Germain, que voldrà imprimir molta velocitat en el joc. Jo crec que Mallorca també, i és necessari. Gespa banyada, curteta i ràpida.
3: I de tot gest perquè comenci el partit, tot d'una ens recordaràs l'11 del Mallorca. Abans, ràpida connexió amb Xisco Ribas. Acaba d'entrar la gent o no, Xisco?
6: I de continua arribant més i més i més gent, pràcticament... La gran majoria en la camiseta del Mallorca, tots aquests darrers aficionats que estan arribant ja aquí als voltants de l'estadi de Son Moix, que tampoc es volen perdre aquest inici de partit entre Mallorca i el bicampió d'Europa, el Paris Saint-Germain. Com dèiem, no sé si s'omplirà l'estadi, però aquí, Fuster, continua venint gent, continuen venint aficionats, i això té molt bona pinta perquè haurà molt bon ambient avui al Trofeu Ciutat de Palma a l'estadi de Son Moix.
3: I doncs ja arriben en pressa per agafar el seu seient i veure aquest inici, quan hi ha un petit homenatge, Toni Fuster, compta-mos, un de...
1: Rafael Pol.
3: Exacte, del cos tècnic del Paris Saint-Germain.
1: Sí, sí, és un dels ajudants també de Luis Enrique, un
0: és
1: mallorquí.
0: Un autèntic fora de sèries de Camperet. Sí, és...
1: És tot un detall, de,
0: és un home de poble, hem de dir també que va haver unes jornades de reciclatge per entrenadors, va venir i va fer una dissertació i una, bé, un speech espectacular, com és ell, un professional i un gran, diria que mestre, perquè va explicar molt bé i molt proper, sí senyor.
3: I d'aquest homenatge a Rafa...
1: Que ha sortit ara, el podem veure també, el tècnic asturià...
3: Saludant els pares de Rafa Pol, precisament, don Rafael.
1: I quedarà el Mallorca a l'esquerra, el PSG a la nostra dreta. Ja tenim la graderia d'animació també, amb els seus aficionats més cridaners, que les podeu escoltar allà al micròfon d'Ambient Divetres Ràdio. Quan arranca, comença el partit, García Verdura dona el sus, Mallorca 0, PSG 0, a Divetres Ràdio, no la Champions, però ara el trofeu Ciutat de Palma, encara que ho pareix, no?, per tenir un rival d'aquesta elit. Anem a veure aquesta pilota que no ha pogut arribar. Cito Lugumbo, finalment, serà per l'Ucea en el control de pilota de la línia de defenses centrals. Emilia Zabarni. La pilota de nou cap a Beraldo. Beraldo cap a Zabarni. Rodant la pilota d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra. I va la pressió Adrián Fuentes, l'exfutbolista del Córdoba. 13 gols la passada temporada. Tant de bo. Em firmaria que en fes 13, Raül.
0: Sí, el que passa és que el que demanava, no?, que faci la ratxa aquesta, que habitualment l'ha feta sempre en el Córdoba, no quan ha sortit d'allà, sí que esperem que continuï igual.
1: Era un home de molta altura.
0: Sí,
1: Adrián,
0: sí, sí.
1: Adrián Fuentes,
0: sí.
1: Fort, gran, alt. És a dir, a veure, m'imagino que...
3: Ben igual que en
2: Juanga.
1: No serà el futbol que tenia Bedà Morici, serà un pot diferent, però si era un jugador que vol garantitza gols, que és el que necessitarà el Mallorca, sobretot aquest referent, que en cerca d'un altre referent, en cerca d'un altre davanter centre. Alerta, perquè ha estat a punt ara, hi ha hagut falta o no hi ha hagut falta?
0: No, clar,
1: l'ha indicada, Víctor García Verdura, dic el tema de referent. No, tenim en Adrián Fuentes, però aquesta lliga són 42 partits més la Copa del Rei, són moltíssim de partits. El Mallorca necessita una plantilla ampla i una plantilla amb futbolistes diferencials també, i que puguin sortir de la banqueta en qualsevol moment i puguin fins i tot millorar el que damunt és terreny de joc.
0: Com és lògic, Toni, hi ha una màxima que sempre deim, les posicions han d'estar doblades sempre, sempre, perquè és molt llarg, i després perquè sempre que se fan temporades bones, i bones podrien catalogar, per exemple, la d'un ascens, no és perquè 11, 12 o 13 anys hi han estat molt bé. Hi ha d'haver 22, 20 jugadors que acompanyin, perquè el dia a dia és llarg, la temporada és llarga, i tots han d'estar sumant i per el mateix objectiu.
1: Pilota per Jantú, Barasqueira entra a l'àrea, perill de gol! Arnau la traurà finalment d'aquella manera, la defensa, Raillo fica la cama, fica el peu, quin perill té Barasqueira, el jugador reparent, el millor futbolista ara damunt el terreny de joc del Paris Saint-Germain.
3: Bé, primera acció defensiva, i, sí, però també, no, Raül, l'acció defensiva del Mallorca evitant el que hagués pogut ser el primer gol del partit.
0: Sí, és a dir, l'acció defensiva final és molt bona, l'anterior no tant,
3: no
0: però
3: tant.
0: Sobretot, sí, però és vera que de vegades, bé, quan un equip ho fa molt bé, com és el Paris Saint-Germain en aquest cas, i el Mallorca no tant, nosaltres ens fixem molt en la part defensiva, però és propiciada per una sèrie, una mobilitat extraordinària dels seus atacants, i provoquen, fixeu-vos, una i altra vegada la caiguda de Dro cap a una banda, fan una sortida de 3, quan són 4, però són de 3 perquè el lateral dret pràcticament el posen d'extrem, i la mobilitat a dalt de tots els jugadors que no tenen pilota fan que pràcticament el Mallorca sí, continua i va darrere, però és molt complicat, molt.
1: Pilota per la dreta, intenta Boli, doblar, se'n va per la dreta, alerta que ha perill de gol, entra a l'àrea, retalla, Lato, fica la cama, corna favorable al PSG, al primer 3 minuts i mig de la primera part, a l'estadi de Sant Boi, corna a la part esquerra de la porteria d'Arnau Tenas.
3: Mira, de moment s'haurà de lluir avui Arnau Tenas, sí. En aquest inici, aquests primers 3 minuts i mig de partit amb el 0-0 i amb aquest primer servei de cantonada, Toni.
1: Barasqueira marca jugada, pilota penjada al punt de penal, intenta el central rematar, Vamos, Ranes, que vol treure aquesta pilota, que té problemes, que va lluita, que s'endurà finalment a trompicón d'aquesta pilota. Acaba fora, servei de banda, traurà el Mallorca. La tocada en darrera instància, Quentin Janto.
0: Bona intensitat defensiva per part també del Paris Saint-Germain, que la fotografia era extraordinària, era una treta de corna per part d'ells, i els seus tres jugadors més endarrerits a 10-15 metres de l'àrea mallorquinista.
2: Fuster, tenim una petició d'un oient, el 646-93-45-01, ens diu, per favor, Toni, no nomeneu el pirata, que encara estic afectat.
3: Sí. Ai, sí.
1: Mos costarà, eh?
2: Sí,
3: sí, és que Morici, el Morici va deixar una petjada que clar, és difícil de superar, però bé, eh? Bueno, temps nous. I...
0: Dil-li en aquest aficionat,
2: en Dani, soci, en Dani de Serenal. Que...
0: I el Dani ha deixat una petjada i ha deixat un bon grapat de dobbers.
3: També.
1: Que per això el Mallorca ha pogut fitxar i seguirà sí. firmant, perquè el Mallorca no ha acabat aquí, firmarà de 2 o 3 jugadors més d'aquí a dia 31 d'agost, quan se tanqui aquest mercat de fitxatges. I a veure ben si ara amb en Samu també mos deixen 20
3: clar,
1: milions bons.
3: Confiar amb els que hi són, amb els que han arribat i ja està.
1: Que tant en parla després en Pablo Arteix, que és un remanent que després m'haurà d'anar bé si en el mercat de gener.
0: Sí, bueno, això per gener, però sobretot ara, sí, perquè tu, si tu saps que pràcticament, a més ho ha dit, que està, no està fet, però està molt avançat, s'ha de tenir supòs que ja ha preparat per una vegada que surti un, entre un altre ja pràcticament automàticament, i que sigui diferencial, perquè al final amb aquest dobbers estem xerrant que s'han anat dos jugadors titularíssims.
3: S'han aprofitat també els dobbers que va deixar de Michelis amb l'entrenador també que hi és i que hi creu, com és Luis García, i jo el veig molt actiu, però vull com ho conti, perquè ja no estàu, ja estàu ben acompanyats, que...
2: Sampas, no, que si no podem anomenar Morici, de Michelis,
3: bé,
2: manco.
3: L'he passat per damunt i li he deixat una fuetada, diguent que sí, que Luis García hi creu i vol estar
0: Toni,
3: en el Mallorca.
0: Sabeu que el dia que trepitgi de Michelis sí. aquí no se muntarà una no. bona.
3: Ah, bé, clar, si vingués... Ja.
0: Vendrà, perquè el futbol té això, vendrà
3: sí, sí.
0: i...
3: Més sí, amb l'Eixip, on qui sigui, sí. Bé, deia que veig Luis García, que té molta il·lusió i que el veig molt actiu, però avui com ho conti, perquè ja s'ha afegit amb altres a la cabina d'IV3 Ràdio, l'estadi Son Moix, avui el micròfon sense fils al peu de camp, que és en Xisco arriba. Xisco, com veus en Luis? No atura.
7: Molt actiu.
3: Espera, que això és pretemporada, Xisco. Espera, que mos ha passat amb en Raül i ara...
2: El micro de pretemporada en poca d'avui, eh?
7: Ara sí.
3: Res.
2: Xisco, no, arribes.
3: Pitjor no, però... Ara ho solucionarem també. Mentrestant, Toni Fuster...
0: Pretemporada s'ha d'ajustar.
3: Està preparat, això, realment? Perquè,
2: la perdona. Setmana que ve dissabte posarem els micros titulars.
3: Sí. No, pobret, no.
2: Ara s'ha provat.
3: Ara ho solucionem, però bé, Toni, el Mallorca que almenys ara tracta d'acostar-se a l'àrea rival.
1: La pilota per l'esquerra ha sortit. El servei de banda serà favorable al conjunt francès. No ha pogut controlar l'ato aquesta pilota que cau per al lateral. Lateral dretà a la zona de la tribuna i de l'estadi de Son Moix. I a veure que a poc continua entrant més gent encara al camp. I tres quarts d'entrada sí que hi són. Se'n va per l'esquerra el que juga l'Ucea. Deixant la pilota cap a Barasquelia. 8 minuts, amb empat a 0 al marcador, trofeu Ciutat de Palma, això i Betres Ràdio, Esport 3 en joc de pretemporada. Pilota entra a l'àrea, intenta el Mallorca defensar, robarà bé la pilota, ara en aquesta acció intenta anar-se'n ja amb Virgili, que per cert Virgili ha passat de 7 al número 7. També és qualque cosa interessant, si ha estat ell que l'ha triat. Se'n va a Raiolatà, se'n va per la dreta, la pilota de Lugumbo, la centrada que la tallut! I l'Armand del porter, Safonov, la internada per aquesta banda dreta del jove futbolista del planter del Mallorca, que ja va debutar la temporada passada a la recta final de la competició. Ha fet una centrada molt tancada, el Vara, la passada de Lugumbo ha estat boníssima, però el porter finalment, que no ha fallat, ha pogut retenir aquesta pilota.
0: Sí, bona incorporació, ha doblat molt bé, bona jugada del Mallorca en transició. Llàstima que en Miguel no hagi tingut la capacitat d'aixecar el cap, estigui tot sol, s'ha precipitat, pilota fàcil pel porter.
3: I a més han sentit ja els primers aplaudiments de la graderia de Son Moix, reaccionant en aquesta acció, i hi ha un jove que la té lluny, que té moltes ganes, he de dir que... que bé, sé de primera mà, conec a familiars seus, a la seva mare, a la seva madrina i la seva padrina jove, i, i la veritat que sé de primera mà que és un jove molt treballador, i a veure si ho pot demostrar aquesta temporada segona.
2: I de què els coneixes? Com t'ha arribat això? No vol dir, eh?
3: No, bé, d'amistats que tinc, i som familiars d'en Carat. I ja feia temps m'avisava, la seva padrina de jove, de que veneu xerrant del meu fiori.
0: Sí, Marta, ses fans no s'han de dir mai.
3: És que guanya, que sempre cerca on no n'hi ha, m'entens?
2: Sí, cau.
3: I cerca on no n'hi ha. Bé, no sé si tenim ja en
1: Xisco. Xisco
3: no, en Xisco, prova.
7: Ara
3: sí.
2: Ara sí. Jo crec que en Xisco Ribas estava entrant per Ràdio 2.
3: No, a Ràdio 2 hi ha xiu-xiu, que per cert, oi, si ara algú conecta i no li agrada el futbol o no li agrada els postos en joc, que no ho crec, i hi ha xiu-xiu a Ràdio 2, els nostres estimats companys. Xisco, ara sí que te sentim. Jo volia saber quina activitat té en Lluís García, perquè les poques vegades que el veiem enfocat a les imatges d'Ivetres Televisió no atura de donar indicacions.
7: Sí, sí, principalment el veiem bastant actiu, el veiem sobretot dret. Abans s'havia assegut un moment a la banqueta, tal vegada per donar alguna indicació, algun suplent o per veure aigua, però el veiem sobretot dret, pensatiu, donant indicacions. Els centrals, ara en Valgen li diu que replegui un poc la pilota, que toqui enrere. En Morlanes també li indica que ha de ser atrevit, que passi la pilota cap endavant, just ara quan la rep en Lubumbo la banda de dreta.
1: Lubumbo, que se'n vol anar al lateral, continua la pilota, entra a l'àrea, fa la centrada, rematarà Pablo Torres, fora! Boníssima l'ocasió que ha tingut el Mallorca a les botes del jove Pablo Torres, en la jugada individual, jugada personal, la cita Lubumbo, entrant dintre de l'àrea, guanyant l'escala lateral, la centrada està rematada, però d'aquella manera, amb Pablo Torres, la pilota ha acabat plorant per damunt del travesser. Ha estat una ocasió per part del Real Mallorca, la tanguda al minut 11 al futbolista càntabre.
2: I molt bona jugada d'en Cito en la seva temporada.
3: El seu, t'encanta en Cito.
2: Sí, a més vaig poder ser a la roda de premsa,
3: no?,
2: de presentació, allà a un hotel de 5 estrelles, a més, com ha de ser. I molt simpàtic en Cito Lubumbo i amb moltes ganes de triomfar al Mallorca.
3: Sí, Salvou, això també se nota, aquesta alegria que du, aquest somriure sempre, ens agrada i ho aplica en el camp. I també Raúl Pareja, Pablo Torre, que està convidat i pràcticament no sé si dir obligat a ser un jugador referencial aquesta temporada.
0: Sí, i un altre que a més ha deixat clar que volia, de manera que volia continuar amb el referesc, i cosa que per jo és d'admirar, no? Gent que no cerca partir quan les coses no han sortit bé, tot el contrari, és responsabilitat, és demostrar que s'estimen i que ho varen patir, i quina millor manera que de demostrar i tornar a deixar el club allà on tot volem. I en relació a Lubumbo, no vull deixar passar l'oportunitat, és un jugador amb tanta confiança, sí, perquè de fet ha tingut una sèrie d'ocasions per poder jugar fàcil i no ho fa, se gira encara i a més surt guanyador en aquests duels.
1: Sí, Lubumbo, que ha marcat a Xisco 3 gols aquesta pretemporada amb el Mallorca.
7: Sí, sí, jo és un estren que m'agrada molt, és un jugador que lluita totes les pilotes, molt, molt ràpid, i el que vull destacar de Lubumbo, crec que el més important ja no és només el nivell que pot arribar a donar aquesta temporada, sinó sobretot que li respetin ses lesions, perquè sí, sabem que és un jugador que es lesiona amb facilitat, de fet ja se va lesionar un parell de vegades aquesta darrera temporada a la primera divisió, i com dèiem, esperem que li respetin aquestes lesions perquè mos pugui donar moltes alegries en el mallorquinisme.
1: Traurà davant de l'Ucea, de vora la banqueta de Lluís García Fernández, cercant Baras Keila, li robarà la pilota Calatayud i li fan falta al jove lateral mallorquí, falta que treu ràpid Valle, mou la pilota, ho fa Antonio Raillo.
0: Ha sabut que ha girat la situació inicial del PSG amb pilota de pràcticament dominador en totes les línies, i el Mallorca que està capaç de llevar-li pilota, i el que passa, no?, quan fas dues ocasions de gols, endarrereixen l'equip rival 30 o 40 metres enrere.
1: Mira, quina passada per Fuentes, i li ha quedat la pilota enrere, intentarà recuperar Pablo Torre a la sortida de pilota de Bolín, amb Aboremen, si la poden recuperar, ho han aconseguit, pilota que tocarà de cara, a l'esquerra Torre per Lato, la Torre retalla, Lato se'n vol anar de Boli, continua la pilota Lato, li demana Sergi Darder, l'ha vist tard, però finalment recupera la pilota, bona passada vertical cap a Lato, la toca, la penja malament, l'entregada malament, la traurà Ilias Zabarni. Pilotada llarga, acaba finalment tancant del Real Mallorca, la recupera Antonio Rayo, el capità. Aplaudiment del públic de Son Moix.
7: Molt bé el Mallorca, no? Quan, sí, quan perd la pilota, recuperar molt ràpid l'esfèric, no deixa el Paris Saint-Germain tocar amb facilitat, el pressiona tot d'una, i una mostra d'això és que tot d'una ha recuperat la pilota.
0: Recupera aviat i després també molt bé conjugant les parelles, jugadors per parelles, és a dir...
7: Hi ha un toc.
0: Van a una banda, el lateral doblant, fent amplitud, i de fet ara en Pablo Torre, que cau a una banda, ja està doblant per darrere en Lato, és a dir, és un equip que va acompanyant, de manera que les línies estan molt juntes, d'aquí que te dona la possibilitat de poder robar aviat, com bé comentaves.
1: Com deia Xisco, control i passada.
7: Sí, sí, és... La primera classe, no? Això, que te donen el futbol.
1: Sí, sí, però això ho pot fer el Barça, ho pot fer el Paris Saint-Germain i ho pot fer el Real Madrid.
7: Això és un altre tema.
1: En el Mallorca és complicat que li pugui demanar. I més, així com en el futbol de segona divisió.
2: La veritat, però, està entretingut aquest partit, amb intensitat, amb arribades a una àrea i a l'altra. M'està agradant aquests primers 15 minuts de partit, 0-0 en el marcador entre Mallorca i PSG.
1: Pilota per al futbolista Dro Fernández, jugant cap a l'eix de la defensa, Beraldo cap a Zabarni, banda dreta, posició de central, recula cap al porter Safonov, va la pressió Fuentes, mou la pilota ja al PSG, el Paris Saint-Germain. I recordeu que dissabte tornava a futbol aquí a l'Estadio Son Moix.
3: I tornava...
1: Tornava a futbol amb l'equip alemany que ha pujat en guany a la Bundesliga.
7: Sí, sí, si no ve malament debuta a la Bundesliga, veurem aquest equip que és el darrer amistós de la pretemporada del Mallorca, Eldelberg.
3: L'Eldelberg que jugarà dissabte a Son Moix a la mateixa hora, a les 9:30, nosaltres ens hi posarem a les 8:30, el mateix equip i els mateixos oients que no fallen, Juanga, que ens segueixen escrivint missatges, que diuen...
2: Na Maria José Cifra ens diu, nosaltres sí que vos hem enyorat, benvinguts, i respon bastant bé a la pregunta del concurs que ara recordarem. Per altra banda, na Maria Antònia Pasqual ens diu, hola a tots, ja tenia moltes ganes de tornar a escoltar-vos, vos he enyorat aquest estiu, i nosaltres, a tu, clar que sí. En Jaume de Falanich ens diu, web, com vos vas estiu? És dins l'estadi, perquè ens han enviat una fotografia, s'estiu ja ni mos en recordàvem.
3: Què dius? Sí, no, que a mi m'encanta.
2: Des de vacances, vull dir. Des de vacances,
3: ja, sí. Ja està, ja. Sí, ja mos podem oblidar.
2: Com te pot encantar si estem a 50 graus?
3: Vas anar a la mà, ja estic Juan, fart
2: de calor. Estic fart de calor.
0: No li diguis això a en Jaume de Falaní, perquè fins que no arribi a Sant Agustí aquella gent viu d'estiu.
3: Exacte, festes, sí, és que l'estiu té moltes coses bones.
2: Diu, ben tornats, moltíssimes gràcies, Jaume.
3: Juanga, recorda la pregunta del concurs ràpidament, a veure si algú s'anima a contestar i encertar, perquè de moment no n'hi ha d'encertants, o sí?
2: Sí que n'hi ha, a mitges n'hi ha, que alguns han encertat, d'altres no.
1: A mitges, Juanga, què vol dir mitges?
3: Perquè ara recordaràs la pregunta.
1: Normalment, o n'hi ha o no n'hi ha, això de mitges.
2: Perquè han encertat els equips que van arribar a la final.
3: Però no s'any.
2: Però s'any sí, però és que clar, puc donar... Són quatre equips que han de dir. Són quatre equips. La pregunta és, a quin any es va dur a terme la primera edició del Trofeu Ciutat de Palma i quins equips la van disputar? La pista eren quatre. Eren quatre equips que la van disputar.
3: Però perquè se jugava en un format diferent abans.
2: Se jugava en un format diferent.
3: Clar, la gent va, que és un partit.
1: Semis i finals.
2: Hi havia dues semis.
0: El format era extraordinari. Sí, dues semifinals i llavors a final. No
1: recordeu aquells equips?
0: I tercer i quart puesto.
1: Aquells equips de Basco, no, a Flamengo. No recordeu?
0: Colo-Colo. Colo-Colo.
3: Veida.
7: Jo no me'n recordo tampoc.
3: No, Xisco, tu més que jo.
7: Jo no. M'ho ha cantat mon pare, venien aquí brasilers i... Han canviat les coses.
0: No, i perquè no veiem futbol, ens pegàvem un mes i mig sense veure futbol de res. Aquell dia era el primer dia que se feia per la televisió normalment, a lo millor el Ramon de Carranza, que era un altre bastant... Però ja està, no veiem res més.
3: Sí, sí, avui en dia sí que...
0: I aquell dia, efectivament, veies la presentació del teu equip, veies els fitxatges i... Bueno, i a més,
1: I vol dir que d'acord, si el trofeu no s'ho quedava al Mallorca... Hi havia problemes perquè l'equip visitant
7: no podia pujar.
1: No podia pujar l'avió. Alerta del PSG, el xúter del futbolista Jantú ha rebutjat a la defensa, s'endurà la pilota, de nou al PSG, des del mig del camp. I no, tenia problemes per pujar aquell trofeu, era tan gran aquell trofeu, que no hi havia...
0: Imagina't ara, que te ponen problemes per una maleteta
1: de Sion.
3: Mare meva.
2: És que era descomunal, eh? És que en aquella època els trofeus normalment eren molt grossos.
0: De fet això se pot veure aquí. El tenim en el, aquí, no? En la sala de trofeus de Mallorca.
1: La sala de trofeus.
0: És preciós. Estic xerrant d'una copa de fa pràcticament un metre i grossa, l'havien de pujar entre dos o tres fàcil.
3: Idò. Tot això ho comentam perquè de moment el terreny de joc han superat ja el primer quart d'hora, a punt d'arribar ja al minut 20. Toni Fuster, continua el 0-0 i en realitat cap ocasió clara per cap dels dos equips.
1: No, hi ha hagut per part del Mallorca una arribada de Cita Lumumbo, una rematada de Pablo Torre, on la pilota ha sortit per damunt del travesser i poquetes coses més. El PSG és qui domina més el Vera, però alerta el xut, ara ha pegat el pal, crec. Ha donat el travesser la pilota en el xut potent, com li ha pegat, quina força li ha donat ara en Valle al Arfèrica, que ha pegat el travesser i la pilota ha sortit fora. Mira, la primera ocasió, la més clara del partit, serà per al conjunt de Luis Enrique.
0: Una errada en sortida de pilota de Lato, no està capaç de rompre aquesta línia, se cama menys hàbil, per dir-ho de qualque manera. L'ha perduda i aquí a punt d'estat de...
1: Ha rebentat el travesser.
0: A punt d'estat d'avançar el marcador a l'equip francès.
7: Molt perillós aquesta ocasió d'Ibrahim Mbaye, l'extrem dretà de 8 anys.
0: He dit errada del Lato i abans ha tingut dificultat en Adrián a l'hora de rebre. Estia tot sol, cama esquerra, no s'ha orientat bé, li han llevat i a partir d'aquí tot ha estat problemes.
1: A veure, Lumumbo repunt de pilota de cara. Toca davant Pablo Torre, la pilota de nou per Lumumbo, punt de perdre, recupera Sergi Dardé. L'encimada mecànica, a veure si el més mecànic que mai en guanya la segona divisió del futbol espanyol. Un dels futbolistes claus, important també Sergi Dardé, que hagi quedat del Mallorca. Que ve, sí, viene cap a Lumumbo, si no entra a l'àrea pot marcar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quin gol de Lumumbo! Cito, cito, cito, cito, cito. Gol! Cita Lumumbo! Quina obra d'art del futbolista! Mare meva! Com ha fet entrant dintre de l'àrea i com davant del porter Safonó li ha col·locat la pilota per enviar-la a dins! Com l'ha ficada, és que l'ha pentinada, li ha fet com un globus, com una festa li ha donat! On no ha arribat el porter, que era impossible! I el 21 de la primera part avança el Mallorca en el trofeu internacional de futbol Ciutat de Palma. En aquesta pretemporada, Lumumbo, que torna a marcar i que se torna a situar com a gran golejador d'aquesta pretemporada mallorquinista per tornar a notar Mallorca 1, Paris Saint-Germain 0.
8: Esports 3, en joc.
3: S'avança el Mallorca en aquesta edició 48 del trofeu Ciutat de Palma i ho fa, com ha dit Antoni Fuster, amb una obra d'art del jugador que du el dorsal 11. Crec que camisetes amb aquest número se'n vendran i moltes. Il·lusió necessita el Bumbo, besades per celebrar, toca la guitarra al mig de la celebració. Juanga, increïble, veig la repetició.
2: Aquesta temporada en cita el Bumbo, ho dic i ho torno a repetir. Com la clavada amb la cama esquerra i la picada...
3: Sí.
1: Tenes! Han aturat Arnau! A punt d'empatar el PSG! Bona intervenció i l'ull dels aficionats del Real Mallorca! Una bona intervenció del porter ara en un bon xut. Crec que ha estat de dro, ara la pilota penjada acabarà fora. Servei de porteria.
3: Mare meva, deia fa 3 minuts que no hi havia ocasions clares, ha arribat el gol del Mallorca i ara aquesta acció del porter del Mallorca, Arnau Tenas, que bé, ha hagut de salvar aquest possible gol de l'empat, quan veiem també l'acció repetida dins l'àrea del PSG, però bé, lo important, el gol de Lumumbo, Raúl Pareja, ho comentava ara en Juanga, tenia molt poc espai i quina bona definició de Zito.
0: Sí, per arribar aquí, per arribar aquí, la veritat que la mobilitat dels homes ha estat fabulosa, perquè ha estat en la passada d'en Virgili, que s'havia canviat de banda, han fet una molt bona mobilitat per deixar tot sol. I quan dic que hi ha un jugador amb molta confiança, alerta, perquè la definició no és de qualsevol jugador. Ha tingut la sang freda, supos que sobretot en Safarov esperava que la pilota anés cap enrere, i l'ha com a picada amb una suavitat per pal curt, de manera extraordinària, és a dir, definició d'autèntic crac.
2: I també s'ha de destacar la gran aturada d'Arnau Tenas, que ja n'ha fet una, que ha enviat la pilota al pal en una rematada del Paris Saint-Germain, i aquesta que ha fet després del gol de Sito Lobumbo dona bona mostra de la qualitat del porter del Mallorca, Raül.
0: Sí, molt ficat, a més, avançat, és un jugador sobretot també que té un toc de pilota extraordinari i és un jugador que pot acompanyar perfectament per iniciar la jugada també, i després el que dèiem, no? Se'l veu molt bon comunicador i transmet el que ha de fer un porter, és tranquil·litat, no sé si vos passa, sí. Però tu el veus i més enllà no és un porter d'aquests que faci intervencions espectaculars, però se'l veu en el seu puesto i transmet tranquil·litat i confiança en tot moment.
1: Juga el PSG, la pilota per Beraldo, Beraldo obrirà el joc cap a Zabarni, banda dreta, la recull Poli, la pilota cap a Mayulu, el capità, canvi d'orientació del joc, a l'esquerra per Barascheglia, se'n va cap a línia de fons, intenta fer la centrada, Calatayud pon el peu i la pilota acabarà fora, per tant es corna favorable al PSG.
0: Va obrir, Juanga, quan me dius d'Arnau Tenas, va obrir debat en el Barça, hi havia moltes veus de que havia de ser el porter que havia de quedar, al final va quedar Iñaki Peña, però era un dels porters que dins sa casa va obrir, va generar conflicte el fet de partir.
1: Treu el corna, la pilota molt oberta, allarga el segon pal, intenta rematar en aquesta posició en Valle i la recupera el Mallorca. Oh, no te compliqui, mare meva, s'ha complicat Manu Morlanes dintre de l'àrea, ha perdut la pilota, la torna a recuperar Boli, intenta el xut, la pilota rebutja Antonio Rayo de la línia central, i ha falta claríssima, falta favorable al Real Mallorca, Xisco.
7: I doncs sí, ara falta favorable per al conjunt mallorquinista, veient que està en Martin Valiant, si no vaig malament, que està en terra, i just ara aprofita l'àrbitre per assenyalar pausa per hidratació. Aprofitaran també els dos entrenadors donar un poquet d'ordres en els seus jugadors, just ara quan també entren les assistències mèdiques, perquè sí. Martin Valiant està en terra, sembla que té un cop a sa cara.
3: Es toca la part esquerra de la cara, a prop de l'ull, segur que està una mica marejat, per tant sí, ara sí. Ja està sentat Martin Valiant, i aquesta pausa d'hidratació que aprofitam, mentrestant ara tot d'una direm si Valiant pot continuar i si se troba bé, però Juanga, aprofitam perquè volen saber la reacció dels nostres oients al golàs que ha fet Sito Lobumbo.
2: I dona Maria José Cifra ens diu gol de Sito i ens envia un vídeo on es veu tota l'afició mallorquinista celebrant el gol de Sito Lobumbo i ens diu jo també sóc el camp. En Dani de Serenal ens diu Lobumbinho i ens envia una fotografia, un muntatge amb la cara de Sito Lobumbo i amb una samarreta del Brasil. Home, si li han de canviar el nom, a lo millor li podríem posar Lumburici,
3: no? Sí.
2: per recordar, no? I després també
1: no el recordis, no. Te diuen Juanga, no el recordis.
3: Passant del pirat al guitarrista, perquè ja...
0: Ara no sé anem, si ara anem, la celebració.
3: No sé si sí. Li demanaran el perquè, però apareixia, no? Un guitarrista d'aquest.
2: Guitarrista professional.
3: Professional.
2: Eh?
3: Ara veiem si Xisco o Ribas aprofiten els jugadors aquesta pausa d'hidratació per rebre instruccions de Luis García, altra vegada ben actiu.
7: Sí, sí, ben actiu, el nou tècnic mallorquinista donant sobretot indicacions a Martin Valiant, també veiem com xerra... Sí, Martin Valiant ja ha recuperat, també xerrava amb el seu company, en Antonio Rayo, el capità, Luis García, que continua donant ordres, molt actiu, està tot el temps donant ordres, també ha donat ara un parell d'indicacions al nou fitxatge, el davanter Adrián Fuentes, amb aquest dorsal número 18, i ara el tècnic mallorquinista, el canari, parlant també amb el canterà en Calatayud, ara en Arnau Tenas, quan ara ja es col·loquen els jugadors del Paris Saint-Germain al camp per tornar a començar a renudar aquest partit al minut ja 29.
3: Recordant que guanya 1-0 el Mallorca en gol de Sito Lobumbo, aquest trofeu Ciutat de Palma en la seva edició 48, el Paris Saint-Germain al davant. Veiem ara ja els jugadors que es preparen per començar aquesta primera part, aquests 15, sí, més de 15 minuts que li resten al primer temps, després d'aquesta pausa d'hidratació necessària.
2: Molt necessària, calor, amb aquesta calor que fa. Saps, cooling break, efectivament, com diu en Fuster. En Nasi ens envia un altre missatge, el 646-93-4501. Ens diu, web aquí, ben tornats, aso. Sou un equipasso.
3: Gràcies, Nasi, també un dels oients fidels, sí, dels postres en joc. Recordant que hi ha un concurs obert i que qui encerti podrà ser aquí dia 15 perquè la faran grossa, començarem la temporada amb novetats, de ben segur, perquè nosaltres som d'improvisar. Ja ho veurem.
2: La setmana que ve serà...
0: I moriporerem prest.
3: Ja estic preparant, que no te pensin.
0: A les 7 de sora baixa, 2 hores i mitja abans.
3: Això continuarà les seccions, els col·laboradors seran els mateixos, no ho sabem.
2: Sí. No ho sabem, si hi haurà renovacions o baixes.
3: Ja veurem.
0: Allò ja és ben hora de sobrou.
3: Sí. Va, intentant també, per cert, els oients, intentant millorar una micona el so des de la cabina de Son Moix, però bé, l'important és que Toni Fuster ens continuen arran d'aquest trofeu Ciutat de Palma, on de moment guanya el Mallorca per 1-0, ara sí, ja s'ha reprès el joc.
0: Va, i en juga en Rayo enrere la pilota per al porter Arnau Tenas. Arnau, jugant amb Miquel Calatayud, pràcticament damunt la línia lateral de banda. La deixa per Ballen, intenta treure aquesta pilota, jugant Lubumbo que es fa d'un contrari, continua la pilota, cap esquerra, segueix Lubumbo, que ve d'atractar aquesta pilota, que ve
2: dona-li.
0: Venga, Pablo Torre, que claro parla, que sí. Lubumbo entra dintre de l'àrea, l'espera Adrián Fuentes per dins, fa la centrada, llàstima! Ha robat finalment Zabarni, quina llàstima, la darrera acció, quan ja estava pràcticament venut el PSG, i alerta la contra, se va en Ballen, entra a l'àrea, fa una passada, morregant la pilota, gràcies, l'esperca als peus de Sergi Darder, treu la pilota de l'àrea per pujar la pilota, Manu Morlanes, conducció de Morlanes, juga per l'esquerra per Jan Virgili té davant d'ell a Zabarni per intentar anar-se'n del contrari, continua la pilota, queda molt de metre respecte a la porteria i ha de tornar a recular, enviar la pilota cap al capità Antonio Raillo.
3: Sentim les senyals horàries, són les 9:30, postres en joc en directe i Beta Ràdio amb el Mallorca i la pretemporada. 31 minuts de joc.
0: Primera part, 1-0, guanya el Mallorca. Recordeu el gol marcat per Sito Lubumbo, el gran gol de Lubumbo. Una passada també molt bona, Jan Virgili. Tot s'ha de dir també.
9: Sí, no, i sobretot amb la mobilitat. Fixeu-vos en Lubumbo, que pràcticament salvo si hi ha espais, obrint-se cap a banda per rebre, i si no, se fica com a segona punta, deixa tot el carrer per un lateral. Això incomoda molt a un rival que no sap o no interpreta bé per on li vendran, i en el gol fins i tot era l'extrem esquer que ha acabat pràcticament de mitja punta durant aquesta passada.
0: La pilota en el centre del camp, juga el PSG. Cucava jugant cap a Beraldo, Lucas Beraldo, dorsal número 4. La pilota cap a l'altre central, Ilia Zabarni. A veure, aquest dos normalment, aquest dos sí que són del primer equip, tant Lucas Beraldo com Zabarni, dos jugadors que van jugar a la final, efectivament. Estem parlant de dos jugadors titulars en el PSG. És a dir, que la segona part hi hagi rosari de canvis, que hi hagi futbolistes que siguin substituïts, perquè la setmana que ve aquesta gent juga la final de la Supercopa d'Europa
7: contra l'Aston Villa.
0: Això ja és una altra cosa, ja veurem ben què passarà la segona part, però de moment...
9: I no deixen de banda Andró. Andró és un jugador que... Teoria, ell, és vera que és ell,
0: i Barasquelia,
9: evidentment, és un titularíssim.
0: Per això te dic, i el Mallorca està guanyant per 1-0, i està donant una bona imatge. És vera que el PSG d'un poc domina un poc més, es quita més la pivota, domini, però de moment, el que compta, i que el resultat és 1-0 favorable al Real Mallorca. Valgent, una pilota dividida entre Valgent i Mbaye. Se senten xiulats, Navarra García Verdura.
7: Xiula falta.
0: La falta, sí. Ha ficat el peu finalment el futbolista del conjunt francès.
3: Li demana perdó. Es disculpava en Valle amb Martin Valiant.
9: No, perquè és estiu, perquè no s'ha fet mal, però sí, això acaba malament.
3: Sí, la repetició.
9: Si passa alguna cosa.
3: La repetició
0: s'ha volgut clarament. Cerca Virgili, se'n va, pilota per l'esquerra, fa la centrada, Taea! Aquest dorsal número 54, l'Ucea,
10: La torna a recuperar la pilota al Mallorca per Lato. Dona la llei d'avantatge a García Verdura. La pilota per Virgili, entra a l'àrea. Virgili que xuta i serà corna. Ha rebutjat la defensa del PSG. Cercava el xut, ha apurat lui, ha apurat la punteria Virgili. I el seu llançament que ha fregat un futbolista del conjunt contrari, per tant es corna a servei de cantonada favorable al Real Mallorca. Pablo Torre el dirigeix ja cap al cantó.
9: Detallets, Adrián Fuentes és vera que ha vengut a rebre per desofegar una miqueta, ha desajustat a la defensa amb el seu moviment endarrerint la seva posició per una pilota posada des de banda, referent ja de ser, arribat tard.
10: Pablo Torre, pilota penjada, tancada el primer pal, bé rebutjada per la defensa, Valia li pega cama esquerra, fora! Li ha donat de volea.
7: Deia que m'estan encantant les bandes del Mallorca, si finalment acaba quedant en Jan Virgili a la plantilla Lluís García i en Vencido, l'Ubumbo, a l'altra banda, tenim dos extrems perillosos, molt verticals, amb molt de regar, molta velocitat. Són molt bones eines per l'atac de Mallorca.
9: Mira, jo ho pensava avui, a més, un partit com aquest avui, si les sensacions són bones, el resultat acaba sent positiu, moltes vegades els jugadors que se'ls hi passa pel cap el fet de potser deixar la plantilla o deixar... Normalment potser se reforcen de dir, sap que veig, m'agrada el que veig, quedaré. I això de vegades també ajuda. Per altra banda, una bona actuació de Jan Virgili, i si algú s'ho estava pensant, pues podria
7: passar
9: l'altra banda, no? Que la de dir, escolta, anem a cercar-lo i mos enduïm perquè és molt bo.
7: Hi ha aquestes opcions, sí.
10: Arnau Tenas en la pilota, jugant amb Pablo Torre, ha vengut a cercar la pilota al seu propi camp, cercant per dins de Darder. Toca de cara, juga amb Fuentes, que bé Fuentes, cara, aguanta la pilota, cercant a l'Ubumbo, va l'Ubumbo, encara al lateral, continua la pilota, entra a l'àrea, con la jugada del primer gol, intenta fer la bicicleta, li han robat la cartera, a darrera hora, molt l'han regalada, però pilota per Pablo Torre, entra a l'àrea, prepara per xutar, diu-li un contrari, no pot amb un segon, perdrà la pilota, i se l'endurà finalment el PSG. Havia de xutar possiblement Pablo Torre, tenia posició.
7: Hi havia moltes cames davant, també... Era mal de fer, però era impossible passar regatejant per allà.
10: Va, la pilota. Torre cercava l'Ubumbo, una pilota en Adrián Fuentes, una pilota molt vertical. Ara l'Ubumbo. L'Ubumbo enrere per Manu Morlanes. Morlanes, conducció de Morlanes, segueix en la pilota de moment i segueix per darrere Barasquelia. Opta per jugar en Raillo, pilota de nou per Valgent. Cercant a Raillo de nou, Calatayú per Raillo, Raillo per de dins, en Sergi darrer, demana tranquil·litat l'altre de l'altre costat. Mallorca mou la pilota, ho fa aviat, ho fa ràpid també. Raillo de nou de darrere per tornar a començar jugada, amb 1-0 al marcador. Trofeu Ciutat de Palma, vol comptar amb Esportres en joc i Betra Ràdio des de l'estadi de Son Moix.
2: I pareja, les sensacions són bones, eh?
9: Sí, en general sí, i sobretot són bones perquè s'estan juntant els tres bons enmig, en Morlanes, Sergi Darder, en Pablo Torre estan entrant en joc, i després en l'Ubumbo, la descàrrega cap a aquesta banda sempre és d'encert, segurament si se suma una miqueta més en Jan Virgili i són capaços. L'altre que m'està deixant una miqueta més fred és n'Adrián Fuentes, que el veig que el tornen a fer aquesta feina de descarregar i no arriba a donar continuïtat en el joc, segurament si a poc pot ajudar una miqueta més.
10: Treu la pilota al PSG de darrere, cercant la posició de mig volant esquerra. Ha recuperat bé Valient. Juga en Raillo, aplaudiment de l'afició de Son Moix. Pilota per Sergi Darder, cap a Pablo Torre. Ha arribat tard, però ha pogut salvar que aquesta pilota no caigui cap a línia lateral o que caigui directament fora. Toni Lato, el valencià. Lato, que dius que se podia convertir com el futbolista titular al Real Mallorca si Mojica finalment no queda.
9: Sí, estarem obligats també a cercar qualque cosa, perquè el que dèiem, posicions doblades, si se'n Mojica...
10: No sé si estan comptant molt en Borejuela.
9: Sí, podria ser.
3: I per cert...
9: És a dir, si comptam com a jugador de primer equip i se decanten i dir sí, és per ell, perfecte, però s'han de tenir dos.
3: I recordem,
9: a més, és un jugador, recordem,
10: va jugar a Getafe.
9: L'Ato s'ha lesionat bastant i...
10: Però pensava que aquí la tenim cap a Morlanes, encara dintre l'àrea.
1: nom, que tio està Virgili, eh?
9: Bueno, estem de pretemporada, eh? I s'ha notat moltíssim ara, molta càrrega de feina, no hi ha velocitat i li ha faltat els darrers 10-15 metres per poder definir.
3: Deia que volia recordar que avui hem sabut, avui hora baixa, que finalment ja se veia venir, però és oficial, Olaizola ha cedit a l'Eldense fins a final de temporada, que comentàveu aquests possibles moviments, i també Xisco Ribas, moviment de jugadors escalfant, no?
7: Sí, ja comencen a escalfar els primers jugadors del Mallorca. Veiem en Antonio Sánchez, un dels altres noms que sonaven per sortir, un altre equip de la segona divisió. Veiem també el nou fitxatge n'Àlex Sala, també el central en Sumaoro, un dels altres nou fitxatges, i l'altre, si no vaig malament, és en Antoniu Roca. Per tant, 3 de 4 jugadors que escalfen són nou fitxatges.
1: A veure, que se'n va darrere la pilota. L'estadi de Sant Moix, Mallorca 2, PSG 0.
8: Esports 3, en joc.
3: Marca el Mallorca el segon gol, els hi fa l'hoquei amb els dos dits Luis García, i Virgili Quedat és el que canta l'afició mallorquinista, Xisco Ribas. Virgili Quedat,
7: li canten. Això, just abans, el que comentaven amb en Pareja, que no sé si és bona notícia que en Virgili fiqui gol, o és mala notícia per si hi ha alguns equips que l'estan
9: veient. Bueno, si els equips el volen, jo els diré que en Jan Virgili no ha fet pràcticament res. La jugada se l'ha menjat tota sencera en Sergi Darder. Ha robat pilota, està capaç d'aguantar, no com en Morlanes. Aquest se li ha fet una miqueta més pausada sa jugada i li ha deixat pràcticament encefata, perquè en Jan Virgili, amb cama esquerra i amb molta tranquil·litat, hagi creuat novament la pilota, avançat en 2-0, en un Mallorca molt, molt complet en el llarg d'aquesta primera meitat.
2: I que queda molt clar, Pareja, que el Mallorca és un clar finalista per jugar en guany la final de la Champions, no?
3: Home, que entre el vigent campió d'Europa, ja me diràs, i tant.
9: Bé, alerta que el Paris Saint-Germain, en guany no, però l'anterior, estigui pràcticament descartat, eliminat, i la va acabar guanyant. Sí, així que sí, no el donen per mort, eh?
3: Idò, el Mallorca, que ha marcat el segon gol, la feina que ha fet Sergi Darder per deixar-li ben ja per rematar a Jan Virgili, que és un dels jugadors que no sabem finalment si decidirà quedar o no, però sens dubte l'afició del Mallorca ha aprofitat el seu gol per demanar-li que quedi el jove futbolista català. Volen saber també, Juanga, la reacció dels oients en aquest segon gol del Mallorca en aquest trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain.
2: Idò, l'afició molt contenta, està gaudint de veure aquest partit i aquesta victòria del conjunt mallorquinista. Ens diuen, entre altres coses, que bé jugam, i molts aficionats que estan responent i estan encertant a la pregunta del nostre concurs. Recordem quina era, a quin any es va dur a terme la primera edició del Trofeu Ciutat de Palma i quins equips la vam disputar. Podeu enviar missatges al 646 93 45 01.
3: I els oients que sou a l'altre costat amb aquest partidàs que estem visquent, perquè el Mallorca està il·lusionant-hi molt el mallorquinisme, Toni.
1: I ara un xut de Sergi Darder creuat en la pilota. Ha sortit fora a l'esquerra de la porteria, que defensa Matei Safonov, el porter del PSG.
9: I detalls tàctic molt correctes. En Pablo Torre, que s'ha anat cap a banda esquerra ràpidament, perquè no ocupen posicions, sinó ocupen la posició allà on han acabat. Molta mobilitat, torna a insistir, amb que això dificulta molt la tasca per l'equip rival. I després un equip molt ordenat, novament, el Mallorca, demostrant que en aquesta primera meitat, al final, haurà estat clar mereixedor d'anar per davant en el marcador.
7: Sí, sí, un gol ara de cada extrem, un gol de Virgili, primer un gol de Zito Lubumbo, dos jugadors que estan molt actius, molt elèctrics en aquests primera, en aquesta primera part i m'està agradant el Mallorca en atac, molta diversitat de joc, molta llibertat també en Pablo Torre, que és un jugador que pot aportar moltes coses per a aquest nou equip de Luis García Fernández.
1: Queda minut i mig per arribar al 45.
9: Se'ls va bufar, Toni, els jugadors, Pablo Torre, en Sergi Darder, bufen, deu fer molta calor allà baix, sí, a la humitat.
1: Ah, aquí no en tenim tant, haurem posat l'aire condicionat.
3: Està no buenísim.
1: Però, si ara obrim la finestra, notarem aquesta calorada que fa.
2: No, a més, el Mallorca que ve de fer una pretemporada a una terra, territori molt fresc, com en Marbella. Sí,
3: acostumats hi estan, d'això no hi ha excusa.
2: Mare de Déu.
1: Clar, aquí no estan acostumats al PSG, però bé, per França també fa, també sí. Hi ha molt de lloc que fa calor.
3: Han d'estar acostumats, ja. Bueno,

0: per aquestes temperatures tan altes, perquè no tenen aire condicionat per cap banda, ho vaig passar bastant malament.
1: Qui ho està passant malament avui, no tan sols per la calor, és precisament el Paris Saint-Germain, que veu com el Mallorca guanya 2-0 a les acaballes d'aquesta primera part, Toni Fuster.
2: I dos minuts, Toni, de temps afegit. Ens anirem al 47 en aquesta primera part.
3: Dos minuts con dos gols que s'han fet avui, que ha marcat el Mallorca mitjançant Sito Lubumbo i Jan Virgili. Ara un xut des d'en fora de Barasqueilia, atura Arnau Tenas. Ha blocat bé el porter titular del Real Mallorca, que supleja Leo Román, que recordem ha fitxat pel Deportivo de la Coruña.
4: I que no va estar encertat l'altre dia.
1: No, va tenir una gols. Rada. Oh. Sí.
3: Surt de darrere jugant el Mallorca, Valgen per Tenas, l'envia llarga, una pilota cercant Adrián Fuentes, entre dos contraris, de moment intenta controlar aquesta pilota, se'n va batut, se'n va de dos, continua la pilota, intenta encarar, ràpidament reculen, Adrián que xuta, li regala! A Safonó d'aquesta pilota, el que havia de fer era simplement col·locar-la una mica.
4: És que havia fet el més difícil.
3: Les carrades que vulgui, però s'endú una pilota entre dos contraris, a l'hora d'encarar, i a l'hora de xutar li regalen el porter, que estava molt centrat.
2: Ha arribat sense força, jo crec.
4: Semblava que l'havia perduda, sí, i al final s'ha trobat amb una ocasió de dir, i ara què faig?
2: Ja no tenia força i l'ha tirat enmig.
4: Exacte.
3: Sí, ara ja lamentava... falta que indica García Verdura, favorable al PSG.
1: Es lamentava Fuentes després d'aquesta no bona, diguéssim, definició, però bé, ho ha intentat, que abans deia Raül, no? que tal volta no estava... molt present.
4: Sí, no, perquè clar, no havia estat del tot encertat el 50%, com ja ha pogut acabar aquesta primera meitat, imagina't, no?
1: Sí, el marcat, però bé.
3: A punt de complir-se el 2 minuts, ara mateix xiula l'àrbitre García Verdura, indica el final de la primera part. Aplaudiment del aficionat mallorquinista de l'Estadio Somos. El Mallorca retira el descans amb aquesta victòria, amb el gol de Lubumbo i Jan Virgili, 2-0 davant el PSG.
2: Molt bé, aquesta primera part del Mallorca. Primer gol, el de Sito Lubumbo, el minut 21. I després el segon gol, aquest darrer de Jan Virgili, minut 40. Assistència de Sergi Darder, un gol per a cada extrem, que per jo són jugadors més vistosos, més elèctrics d'aquest partit. M'estan encantant per banda com lluiten, sobretot en Sito Lubumbo, que se li veu moltes ganes de començar aquesta nova temporada, perquè ell tenia ganes de tornar aquí al Mallorca.
4: Jo personalment crec que tinc una sensació immillorable, és a dir, la distància entre línies és molt correcta, les parelles de jugadors, com dèiem, lateral amb els extrems, que s'han conjugat molt bé, molt bona mobilitat a dalt per després fer mal en els espais, a més han definit així com toca, i no hem passat pena pràcticament, només en dues ocasions o dues clares jugades, sobretot d'encert per part d'ells de l'1 contra 1, crec que en termes generals guanyar-li la partida avui a un PSG que sí, que no venen amb l'equip de gala ni molt manco, però que els hem pogut llevar la pilota amb un, diguéssim que un tribot en el centre del camp amb Pablo Torres, Sergi Darder i Morlanes, que s'han vist superat els jugadors del Paris Saint-Germain precisament pel bon tracte de pilota i fins allà on ha arribat la intensitat i ses cames en una primera meitat, crec que per poder somiar perfectament i començar la temporada amb totes les possibilitats possibles.
1: I del Mallorca, que de moment il·lusiona amb aquest 2-0 davant del PSG, aquest trofeu Ciutat de Palma, que de moment l'aixecaria el conjunt vermell. El partit és al descans, són les 9:48 minuts del vespre, i com sempre al descans, Juanga, tenim companyes companys d'informatius, sí, que venen a actualitzar la informació que va més enllà de l'esport, però com sempre també jo t'ho deixo a tu, perquè sempre els hi vol dir qualque cosa.
0: Sí, no, ara deixarem que els companys que faci la seva feina, actualitzin, no?, les notícies, i després tinc dues preguntes molt importants per la nostra companya d'informatius i també per la resta de components que avui estem fent aquest esforç.
1: Ah, d'acord, estem pendents de les teves preguntes. I d'ara el que podem saludar a la nostra companya d'informatius, Clàudia Malia, com estàs? Bon vespre.
5: Bon vespre, doncs comencem actualitzant aquesta informació de la jornada. El rei Felip VI rebrà demà el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, al Palau de Marivent per analitzar la situació migratòria a la ciutat autònoma. Serà a les 6 de la tarda. Abans

0: Però Vives es reunirà amb la presidenta de l'executiu, Marga Proens, a Consolat de Mar. Precisament quan l'actualitat ve marcada per les arribades migratòries, tant a Ceuta com a les Illes, des de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània, el professor de Sociologia a la UIB, David Abril, considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat perquè continua deixant morts a la mà. Alerta que la ruta entre Algèria i les Balears està ja consolidada.
1: Se parla molt de la política de fronteres, que no funciona, però respecte a les polítiques de migracions, que haurien de ser importantíssimes per una comunitat com la nostra, on una de cada quatre persones ha nascut a un altre país, crec que hauria de ser una de les línies prioritàries per treballar per part de qualsevol administració.
0: En crònica de successos, detinguda una persona en una operació policial al barri Palmasà de la Soledat. Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava a les 24 hores del dia i han intervingut prop de 5.000 euros, diverses bàscules i drogues. I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el canapé del llit de la víctima. La dona l'havia denunciat i els agents van inspeccionar l'habitació i van trobar el presumpte agressor dins el calaix del llit. I a Múrcia, una dona de 44 anys ha estat assassinada per la seva parella. Ha passat a un centre comercial on l'home l'ha matat a ganivetades i posteriorment s'ha donat a la fuga. La Policia Nacional el cerca. El cas s'investiga com a cas de violència de gènere. I una nina de 2 anys està en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf. El personal de l'establiment ha fet les primeres maniobres de suport vital fins que han arribat als serveis d'emergències. Després de ser estabilitzada, la nina ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases. A Menorca, la mort del jove de 20 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona. La policia judicial investiga els fets i el sindicat Comissions Obreres reclama mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindical de comissions del grup AENA.
2: Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
0: Mentrestant, continua obert el debat turístic. Unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació del 26 de juliol a Palma. El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, assegura que tornaran amb determinació a la protesta d'aquest dissabte a Solla, mentre que el conseller de Turisme, Jaume Bausà, es posiciona contra el decreixement.
3: Fem una crida a la massivitat i a una assistència massiva a Solla, que crec que així serà, i esperem que davant d'una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal.
4: La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, la nostra manera de governar no mos permet fer-ho.
0: El pediatre retirat Eladio Merino ha rebut la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa. Ha estat en el marc de la festa grossa de la ciutat, Santa Maria de les Neus, una jornada en què també la catedral ha acollit una missa solemne en honor a la patrona i on el cor Ciutat d'Eivissa posa la nota musical a un acte que tanca la colla de Vila amb Vall Pagès a plaça. I fins aquí, doncs, l'actualitat de la jornada.
5: Moltes gràcies, Clàudia Magia. Crec que no te'n pots anar perquè en Juan has dit que tenies dues preguntes importants.
0: Bona, Clàudia. Dispara.
6: Companya d'informatius, a més, pot donar la teva opinió en coneixement de causa. A més, avui vens amb un outfit molt Palau de Marivent, outfit blanc.
5: Perquè li va agradar aquesta recepció, no, Juan?
6: Sí. La primera pregunta és... què t'apareix? Ja l'he fet en Raül Pareja, però tu com a companya d'informatius pot tenir un argumentari molt més important, no?
5: Sí.
6: Què t'apareix que el rei d'Espanya no convidassin en Antoni Fuster, el nostre narrador, en aquesta recepció de Marivent?
0: Home, doncs totalment una deshonra. Sí. Crec que hi havia representants d'IB3, no? No hi podria haver faltat ell. Molt malament.
6: Sí. Després, demanar-te que t'apareixen els nous reforços del Real Mallorca. Creus que s'ha reforçat bé en aquest mercat d'hivern?
0: Com deies, la informació esportiva us la deixem a vosaltres.
5: Podria ser una sorpresa que ara digués, no, ja, pot passar.
6: No tenes...
5: Així com nosaltres...
6: confiança, sí, tal, molt bé.
5: La informació va fluïda per la redacció i ens agrada estar al dia de tot. Clàudia, de igualment tot, sí. Ja te deixem partir. Moltíssimes gràcies per aquesta actualització. Clàudia, companya d'informatius, aprofitant aquest descans, recordam que guanya el Mallorca 2-0 al PSG en aquest Ciutat de Palma, l'edició 48, el partit que s'està jugant a Son Moix i que està deixant una imatge al Mallorca que està agradant i molt, i el resultat i acompanya, evidentment. Juan Gaca.
6: És així. Tenim a tothom a Son Moix, en Fuster...
5: Bé, a tothom, és que som avui, perquè n'hi ha que ni donen senyals.
6: Això és el que anava a demanar, i vull saber... perquè es posa en joc, ha tornat, encara que sigui
5: de pretemporada.
6: Dissabte que ve, dia 15, en la primera jornada de Lliga, ja torna tot l'equip oficial. No sabem molta cosa d'Antoni Terrades, per exemple.
5: No, jo no sé res.
6: Jo crec que abans d'acabar el programa li haurien d'enviar un missatge d'àudio.
5: No recordo ni la seva veu. Totalment d'acord.
6: Sí, en Miqui Berger sabem que és, però s'està recuperant. Veurem com arriba la primera jornada de Lliga, però jo ara t'avui demanar...
5: En Celler sí. Està preparat, confiant 100%
6: en ell. Està fent la pretemporada a la tele, l'està fent.
5: Sí.
6: Però, Marta Sampas, aquest estiu, quin membre d'Esports en Joc has enyorat més? Un.
5: Bé, diria que tu, però seria mentir perquè t'he vist. Vull dir, t'he vist, compartim... Sí. Clar, estem aquí a la ràdio, compartim més hores. Qui ha enyorat més? Vida, te diré que na Neus.
6: A la Neus?
5: Sí, col·laboradora.
6: La nostra
5: perquè
6: lingüista.
5: En Xisco també el tenc fins a la sopa, de tot el dia aquí a la ràdio i fora de la ràdio també. Bé, sí, na Neus.
6: I a quin membre d'Esports Tren en Joc no has enyorat gens durant tot aquest estiu?
5: En Pau Cendrós.
6: En Pau Cendrós.
5: No, però en Pau Cendrós és col·laborador, és comentarista, i na Neus també. De Voltros,
6: però és membre, és membre d'equip.
5: Sí, bé, d'en Pau, ja està. Així no m'ho fico.
6: No te compliqui.
5: No.
6: No sé si tenim en Antoni Fuster, i en Pareja, i
7: som
6: en Xisco
7: aquí,
6: Ribas.
7: En Pareja encara no, en Xisco Ribas.
6: T'ho demana tu, Fuster. Quin membre d'Esports Tren en Joc has enyorat més durant tot aquest estiu?
7: En Joan Gambrea Bussà, l'enyorant moltíssim, te pots imaginar.
6: Moltes gràcies.
7: Els run-runs, aquell de run-runs i...
5: Se faran esperar un poquet de run-runs, creiem, no ho sabem.
6: No tenim massa detalls d'aquest tema.
5: I seguiran nosaltres tampoc en aquest sentit.
6: Encara. I a quin membre d'Esports Tren en Joc aquest estiu no has enyorat gens?
7: A jo mateix.
5: No
7: m'he enyorat gent de jo mateix.
5: Sí. I en Miqui Berger, que clar, compartim tant de viatges que també se fa...
7: Que amb en Miqui Berger han compartit l'hospital junts i plegat durant molt de temps, per tant, tampoc m'he enyorat tant.
6: Ah, anat al nostre hospital de referència.
5: Ah, també. O sigui, a banda de tots els viatges, després ho compartim...
7: Hem estat... M'ho han hagut de recuperar dels viatges. Hem de pensar que han estat molt durs.
5: És una feina intensa.
7: Tenim 42 jornades per davant, més la Copa del Rei, que se farà duríssim, i m'hauran dut a recuperar-nos.
6: Sí,
7: en el nostre hospital de referència.
6: És a dir, el titular és en Fuster acabat embafat d'en Miqui Berger.
7: No era embafat. No m'haurem enyorat gent perquè hem estat plegats pràcticament tot el temps.
5: Ai, mare, Toniat. Bé,
6: abans
5: de ser públic, jo vull saber tu.
6: Però fent-se públic, així la gent s'enganxa.
5: Creiem un pot, vinga, va, volen saber qui ha enyorat en Juanga i aquí no gens. Fem una petita aturada i tornem a Esports en Joc amb aquest Mallorca PSG guanya el conjunt mallorquinista per 2-0. Tornant tot d'una.
8: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
9: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
10: A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
5: Un minut per arribar a les 10 del vespre. Som aquí, l'equip d'Esports 3 en joc. Teníem moltes ganes de poder viure aquests dos darrers partits de pretemporada del Mallorca. La Lliga començarà dia 15, però avui s'està jugant a Somos el trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain, el vigent campió d'Europa. I el Mallorca està guanyant 2-0 amb gols de Zito Lubumbo i de Jan Virgili. Seguim Esports 3 en joc i també seguim passant-lo bé i fent de les nostres, Juan, a les teves, diria.
6: Estàvem fent una ronda, una ronda informativa.
5: Molt important.
6: Per saber quin membre d'Esports 3 en joc ha enyorat més cadascun. Oh, mona, Marta.
5: Una crac.
6: Ha de venir a cantar aquí.
5: Sí, tot, Marta.
6: Aquesta temporada vés a cantar-nos en directe.
5: Artista balear, que ve de Xiu-Xiu, que també ha de fer secció, crec, si no m'equivoc.
6: Companya d'Ivetres Tele.
5: Companya d'Ivetres Tele i d'artista, ho he dit.
6: Marta Music Oficial, el seu Instagram.
5: És que són Martes Alerta. 10 del vespre, ho sentiu, Xiu-Xiu, que ha acabat, que era a Ràdio 2, si voleu sentir la redifusió, com sempre, també Ivetres a la carta, però estàvem amb preguntes importants i volen la teva resposta, Juan.
6: Seguim amb en Raül Pareja.
5: Ah, és que t'agrada crear...
6: Pareja, quin membre d'Esports 3 en joc ha assenyalat més aquest estiu?
11: La reflexió del senyor Maechea.
5: Mario.
11: Quan comença en Mario i molla la visió, abans que hagi passat absolutament res, allò m'ha xifla.
5: És que Mario Maechea i la seva secció, el consultori...
7: Jo de Mario enyor Samel, de Mario.
5: Samel, li vol demanar un altre pot.
7: Haurem d'esperar l'alma per allò de reure Mel.
5: Sí, va tenir un detall molt bo.
6: I aquí no has enyorat gens aquest estiu d'Esports 3 en joc, Pareja?
11: Jo, No.
6: Sí, home. Per això no obre aquest programa.
5: Pot dir un ex no, membre,
6: no
5: perquè l'hagi vist o això. No.
6: Pareja, per favor. Aquí no has enyorat.
11: Diria que no he enyorat en Petjo perquè ha trobat el seu lloc i estic molt content.
6: Perquè és un trànsfuga.
5: Perquè
6: és un trànsfuga.
11: No, un però a més repetitiu.
6: Reincidents.
11: El senyor Natillas.
5: Sí, però ens alegram molt per ell, ja li vàrem fer arribar i ara el tenim, l'entrevistam l'altre dia des del Club Nàutic amb la Copa del Rei de Vela, vàrem poder sentir-lo en directe. Juan Gavà, tu, aquí has enyorat i aquí no has enyorat gens.
6: Jo he enyorat moltíssim aquest estiu en el meu... A més d'Antoni Fuster, que me'l van retrobar.
5: Sí. És que ho tengo moltes vacances, en Fuster i tu, mare meva.
6: El meu far guia, Antoni Terrades.
5: L'enyores encara.
6: L'enyor. I...
5: I aquí no has enyorat.
6: La resposta ja sap quina és.
5: No. A mi?
6: No.
5: Ah. Aquí no has enyorat.
6: En Xisco Nadal.
5: Ah! Ai, mare. No sé.
6: Xisco Nadal.
5: No l'has enyorat.
6: Sento-hi. Continuarà.
5: No ho sé, l'hauran de comunicar.
6: No l'he enyorat perquè posava IB3 Televisió qualsevol hora i sortia ell. Posava IB3 Ràdio i sortia ell.
5: El
6: vaig escoltar entrevistant una biòloga. I era una cosa...
5: Qui és bo?
6: Xisco Ribas.
5: En Xisco, però és una pregunta diferent que li has de fer, perquè ell no ha format part.
7: Això ja comença.
5: Sí, vinga, que anem amb el futbol.
7: Hi ha hagut canvi, ara en Xisco m'ho diu. Quin canvi hi ha hagut per part del Real Mallorca?
12: Idò, per part del Real Mallorca han sortit Pablo Torre, Sergi Darder, Martin Valient i Jan Virgili. Esperem que estigui bé Martin Valient després d'aquell cop que ha sofrit a sa cara. I han entrat els nous fitxatges Sumaoro, Àlex Sala, Antonio Roca i un vell conegut ja, n'Antonio Sánchez, al mig del camp.
5: I d'aquests canvis s'ha fet Luis García quan sentíem el xiulet inicial. Ja comença aquesta segona part amb aquest 2-0. Guanya el Mallorca el Paris Saint-Germain, Toni.
7: I en el Paris Saint-Germain no hi ha hagut canvis. Supos que hi haurà...
12: El porter
7: ha canviat.
12: Ha canviat en Safonov per en Xavelier. Han de jugar.
7: La resta, els mateixos que han sortit d'inici.
5: I de veure en què ofereix aquesta segona part. La primera ha il·lusionat el mallorquinisme, tant els presents a l'estadi Som Mos com els nostres oients, que poden seguir enviant missatges. 646-93-45-01. S'ha omplit, Xisco, en el final? L'hem vist, s'agradaria... No tenim xifra oficial encara, no?, d'assistència avui a l'estadi.
12: Encara no la tenim. Bé, és cert que ara no mos poden fixar, no?, en les graderies, perquè ja saben la gent que aprofita per anar a comprar a beure, comprar alguna cosa per menjar, i ara estan tornant ja cadascú als seus seients. Però veure que durant el partit m'he anat fixant i, si bé hi ha bastanta gent, no està ple ni a prop, perquè es veuen molt de seients buits entre mitges, molt de seients vermells allà buits. Per tant, veurem quan ens confirmin l'assistència total d'aquest vespre aquí a Som Mos.
5: I en Juan, no t'haurà de riure, per què?
6: Els nostres oients són molt bons. En Dani ens diu... Pel Lluís de Michelis.
5: Ho ha fet més...
6: En Pel Lluís s'ha marcat un de Michelis. S'ha marcat un de Michelis, en Pel Lluís Martí.
5: Que dur que està amb el Pel Lluís nostre. Ja el ficarem qualque dia en el programa de ben segur per xerrar de lo bé que desitjant li vagi i li estigui anant amb el filial. Sí, ho he dit, amb el Club Nàutic, que ja és Copa del Rei. Sí.
7: En Òscar Troians, et trobes a l'equip Balears.
6: En Pel Lluís s'ha pegat un estiu... L'he seguit a Instagram.
5: Clar, és que no te'n perds ninguna, tu, de seguir.
6: Ara que farà més feina.
7: Bé. A veure, l'Ubombo dintre de l'àrea, lluita per una pilota, que et perdrà i que finalment recuperarà el PSG.
5: Parlaves dels canvis que hi ha hagut, Xisco Ribas, i ara en imatges veiem escalfant a dos dels mallorquins d'aquesta plantilla, Mate i Abdon Prats.
12: Així és, acaben de sortir escalfar dos jugadors més i tots dos aquí de la casa, de l'illa. Lateral dret, Mateu Morell, que com heu dit ara s'ha posat a la camisa de Mate, sí. I també el davanter Artenan, Nadon Prats. Tot això quan veiem, continuem veient en Lluís García molt actiu, molt pendent dels seus jugadors al terreny de joc, donant indicacions a cada jugada, cada jugador, cada línia d'aquest nou Reial Mallorca. I veurem ara com continua aquesta segona part, que continua guanyant els vermells per 2-0. Continuen valent els gols d'en Cito Lubumbo i en Jan Virgili.
7: Pilota per Raillo, deixa enrere per el porter Arnau. Arnau, camp esquerra. Cercant l'esfèrica cap al mig del camp, en aquesta pilota que no ha pogut arribar. Finalment, Antonio s'endurà la pilota. Sánchez, la pilota per Manu Morlanes.
12: Molt valent, en Arnau, en ses cames, en sa pilota, en els peus. M'està agradant com... Quin joc està, sí, està veient en ses cames.
13: És un dels seus forts, eh? Sí. I no només valent. És a dir, valent cap... i no accent de qualitat, perquè no ha perdut cap pilota... En sols, o sigui, ha trobat sempre totes les passades, crec recordar que totes han anat a un peu o cap. No, una a l'esquerra crec que se li ha anat la primera meitat, la resta tot han estat encerts.
7: No, dic, veurem a menys si jugarà tot el partit, no?
13: Bueno,
7: jugarà un poc a Tel Pichu on en Nil de Torre Guitart.
12: En Nil i en Cuellar han escalfat uns minuts, sí, descans, veurem.
13: És un dels aspectes a analitzar, perquè a manca pràcticament només d'una setmana, ara són 10 dies, però normalment els jugadors que hauran de començar la lliga han d'haver sumat més o manco 75-80 minuts al llarg d'un partit, d'aquí que tenia jo sobretot, no?, la cosa de veurem, per exemple, en Raillo que acostuma, en Lubumbo que també està sumant, així que veurem com reparteix aquest minut en el partit d'avui i també el proper cap de setmana.
5: Dissabte tornarà a jugar el Mallorca, aquest darrer partit amistós ja de pretemporada, també a Som Mos contra un recent ascendit a la primera divisió alemanya, i vos ho contarem també com vos estem contant aquest 2-0 en aquests primers minuts de segona part. Els dos gols s'han marcat al primer temps i de moment un ritme més calmat, podríem dir, aquesta primera part.
7: Sí, i ara podrem veure un poquet amb acció aquests nous reforços del Mallorca, en Alex Salen, Antonio Roca, en Adrián Fuente d'Envit, sí. Ja la primera part amb el porter en Arnau.
12: I en Sumauro, m'ha encantat.
7: I en Sumauro, també.
13: Sumauro ha perdut una pilota.
7: Va fer un bon gol l'altre dia.
12: Sí, de corna, que feia molt de temps, que Mallorca no feia un gol.
7: Va marcar de cap, una bona centrada en Pablo Torre, que li va posar la pilota en el cap d'en Sumauro i va fer un bon gol de cap.
12: Menys si fa més perill el Mallorca en guany de pilota aturada.
7: Són 5 minuts i mig d'aquesta segona part d'hora 0. Guanya el Mallorca en el Ciutat de Palma i traurà un corna. A la part esquerra de la porteria que defensa ara Lucas Chevalier. Pilota penjada, al tornar al punt de penal, remata i gol! I gol! Rayo, Rayo, Rayo, capità! El 50 lloc en el cor de votat per l'equip mallorquinista, obert llarg a l'altura del punt de penal. El central Menys, així com volava la pilota i ha botat i ha rematat-se canviant la pilota per baix a la porteria Chevalier. Marca el tercer al Mallorca, som Moix a la Ciutat de Palma. Marca Raillo, Mallorca 3, PSG 0.
14: Esports 3 en joc.
5: Marca el capità del Mallorca, Antonio Raillo, veterà amb el braçalet el veiem les totes amb el Mallorca, amb molts d'anys d'ús i ara altra vegada aposta per quedar el club en aquesta segona divisió altra vegada. I Raillo, que a més dèiem, ha marcat el tercer gol i abans de l'inici del partit rebia, no sé si un pot tímids, però si ens ho comentaves, Toni, algun xiulet de la graderia. Però bé, marca, s'apunta a la festa, perquè ja són tres gols els que du el Mallorca en aquest partit contra el PSG, que bé, a més havia canviat de porter, per tant, el de la primera part que ha encaixat dos i aquest que comença aquesta segona part encaixant aquest tercer gol. I bé, Raül, pareix que el Mallorca bé, ho té ben de cara.
13: Estic tocant tots els palos, perquè els dos extrems que marquen, donant amplitud, un contra un, i definint molt bé. I ara també un gol a pilota aturada, perquè sempre és important el gol sobretot, i en Raillo que ens té acostumats a fer-ne un parell al llarg de cada temporada. Crec, si no m'equivoco, ha estat Alex Sales que t'ha llançat el corner. Molt ben tret, molt ben tret, fort. Sí que, alerta!
7: Antonio Sánchez, fora! Quin cacauet d'Antonio Sánchez! Des de 25 metres aproximadament, fora de l'àrea, després de rebre una pilota, li ha pegat en cama dreta, ni se ho ha pensat, una pilota col·locada a l'altura del pal esquerre de la porteria de Chevalier.
13: I ara posem en valor tot això que hem dit, perquè si el Barça o el Madrid, encara que vagin amb els atlots, el del B o el del C, no ho sé, però que un equip avui de segona te faci 3, hauria renou, eh?
12: Sí, Luis Enrique no està molt content, no el veien sortir de la banqueta i l'han enfocat abans en ses càmeres i està un poc decebut, un poc preocupat en l'actuació del seu equip en aquesta Ciutat de Palma.
13: Ara seré molt dolent, però després és quan jugadors que van deixant missatges i jo si no jugo més me n'aniria, aquest el dia de dir, escolta, avui has tingut
5: aquí, com ho han de
13: 60 minuts
12: i no has aprofitat.
13: I ara què?
6: M'estic venint de dalt, m'estic veient a la Cartuja, m'estic veient a la final de Copa del Rei, alerta aquí.
5: A la final de Copa i et sents directe.
6: Això està fet, això ja està fet. Final de
13: Copa. I després ha riat, que alerta.
6: Ja que no podem jugar a la Champions, final de Copa del Rei.
5: I Raül, estaves comentant que estan tocant...
7: A Lleda. Ha riat i anàvem a papà.
12: Ara i alerta amb Angola a la Copa d'Àfrica amb el Lugo, alerta.
5: Vinga, va.
13: Antoni me diu Riat era abans, ara anem a Lleda. No, tu li anaves.
5: Deies, Raül, abans d'aquest atreviment d'Antonio Sánchez, que estaven tocant tots els pals, i mira, arriba a entrar el xut d'Antonio i també, no?, des de lluny de l'àrea, perquè comentàvem el gol de Raillo, que arriba a pilota aturada, i just abans de la treta de cantonada, també en Xisco Ribas ho deia, no?, que tant de bo aquesta temporada n'hi hagi molts així.
13: I molt bona dinàmica, perquè els que han entrat, déu-n'hi-do. Alerta!
7: Una altra vegada el Mallorca per arribar! El quart no ha arribat! Adrián Fuentes levanta el portecho, la liar cadena para tal, Xiolo contra U. Entra la davantera del Real Mallorca i el porter del Paris Saint-Germain.
13: L'entrada d'Àlex Sala i d'Antonio Sánchez al centre del camp no s'està notant els canvis. Sí, la intensitat que ho estan fent molt bé.
7: Tal té ganes de marcar miqueta... Fuentes, té ganes de marcar, té ganes de dir, no? I sí, surten les coses del tope.
13: I aquesta era molt clara també, eh? I aquesta ha hagut aquesta paciència. És important, sempre ho hem dit, que nous davanters els ha d'entrar, perquè si no comença el rum-rum aquell, de que està molt bé, però no arriben. Bé, després, però... el que tu comentes, segurament és el primer que vol també marcar avui en sa festa.
7: Hi ha una bona entrada a l'estadi de Somos i ara mos dirà
5: en Xisco
7: l'assistència.
12: Tenim entrada ja aquí a Somos, tenim l'assistència, un total de 17.524 aficionats per veure aquest trofeu Ciutat de Palma entre Real Mallorca i PSG.
5: Està molt bé.
7: I hem d'anar molt enrere per veure que hagi anat
5: de 100.000
7: per
5: Tu que tens bona memòria amb això.
7: És de rècords, sí. Jo diria de rècord d'assistència, d'afició. Hem d'anar molt enrere a una visita d'un Madrid o d'un Barça. Jo diria ja en Lluís Sitjà, més que aquí.
5: Pel que fa als trofeus Ciutat de Palma, però també en assistència comparant amb partit de Lliga de Primera, també la majoria de vegades era més fluixa, no?
6: I un Mallorca que està il·lusionant i per això els nostres oients estan opinant al 646-93-45-01. En Xisco Mas ens diu: això és massa, que Mallorca aviat estarà a primera. La Maria José Cifra diu: gol així tot l'any. En Jaume de Falanich també emocionat i diu: som de Champions.
5: Clar que sí, és que això...
13: Olala!
5: Olala! Això ens encanta, perquè tant de bo continuï aquesta dinàmica de missatges, perquè voldrà dir que va bé, però després bé, ho vivim durant aquesta temporada que és llarga, i hi ha després missatges de tot tipus, eh? Però esperem i desitjant que siguin tot, durant tota la temporada tan positius, veient l'equip tornant a primera, que és el que tots desitjam. Quan té la pilota Arnau, en calma el porter del Mallorca, Toni.
7: Amb el braç, al minut 12 d'aquesta... Ara és que no me sent bé, som jo.
5: No, sí, està demanant avui disculpes, perquè avui de pretemporada també un poc
7: en el tema tècnic.
15: Molt bé, Morlanes, ara.
7: Aquesta pilota llarga passada entra l'àrea, veurem el Lubumbo. Lubumbo que intenta desfer-se un contrari i deixa enrere el xut d'Antonio que se'n va fora.
13: Que m'ha semblat bona idea, sobretot. Ha estat Àlex Sala que al final finalment ha cercat porteria. Tenia la idea de primera, dir de tot d'una que me vengui, li pegaré. No? I ja està. Però molt bona sortida, una descàrrega d'Antonio Sánchez cap a banda d'esquerra dreta extraordinària. I un Mallorca que se sent molt còmode, molt dinàmic, i on veurà pluja de canvis ara que farem el minut 60.
7: Puja la pilota al PSG. La pilota de Boli, juga enrere. La deixava per Ilia Zabarni.
5: Quan se prepara Zabarni, un canvi, Xisco.
15: Veurem el següent canvi del Real Mallorca, justament ara en tapa la banqueta. No ho aconseguir veure, crec que és en Mateu Morell.
13: S'ha fet mal a Antonio Sánchez.
7: Morlanes, Manu Morlanes. Alerta per ell de gol per part del PSG. El xuc se'n va fora. Molt derbiat directament a la graderia, i Manu Morlanes, que de moment continua en terra, Xisco.
15: Sí, es posava les mans a la cara, el dorsal número 8 del Mallorca, encara es queixa
13: demana.
15: De mal. Vorem, no sé, però és que s'aixeca, sí, però és que s'aixeca, no faran falta les assistències mèdiques i... més mal, no? Que Morlanes no té res, es continua tocant el peu, va un poc a cos, però podrà continuar sense problemes el migcampista de Mallorca.
13: Fabulós. Una de trepitjades, sembla que ja està.
15: Sí, fan mal aquestes.
6: A lo millor per precaució, a lo millor Luis García el canviarà, però veurem.
13: Estan preparats, eh?
15: Sí, l'únic que no hi ha cap migcampista. No. Els canvis són els dos mallorquins, els que escalfaven abans, en Mateu Morell i el davanter, en Abdon Pras. Tot això quan el Paris Saint-Germain també aprofitarà per fer un quàdruple canvi. Luis Enrique, ara que mou la banqueta, només havia canviat fins ara el porter Safonov per Chevalier, i pendents de si Morlanes continuarà o no, però sembla que continuarà el terreny de joc.
5: Sí. I així són...
13: De fet, li ha demanat
15: si
13: quan estigui assegut, i li ha fet el gest com no, continuarem.
11: Perfecte, bona notícia.
15: Porter, bona notícia, que pugui continuar.
5: Crec que se canviarà el porter, també.
15: Sembla que també sortirà Arnau Tenas. En Pichu Cuellar, amb el dorsal 25, que gaudirà avui d'uns minuts mínim de mitja horeta.
5: Ben fet.
15: Aplaudiment de la graderia per als dos porters, per Arnau Tenas i per també el Pichu Cuellar, un mític del futbol espanyol. I ara veiem el canvi, Mateu Morell per Calatayud. I també sortirà davanter per davanter Adrián Fuentes per a Tom Prats. I pareja, jo m'hagués agradat poder viure, no?, un gol d'Adrián Fuentes en la camiseta del Mallorca.
11: Sí, i l'ha tenguda, n'ha tenguda dues sobretot, de molt, molt clares, que no està capaç de definir. Bona feina amb l'altra, en l'altra part, que és la de fixar centrals i fins i tot donar aquesta de sufagar el joc de Mallorca quan l'ha necessitat en joc llarg, de manera que bon minut, llàstima del gol que ha pogut ser, però en aquest cas veurem si Nat Don és capaç de fer-ho.
7: El Mallorca pressiona bé, mira com ara ha tornat a recuperar, a robar una pilota Antonio Roca, recupera ara el PSG i Antonio Roca, que fa falta, ha hagut de fer falta, i veurà la targeta groga, la primera del partit, que mostra García Verdura. L'ha agafat de la camiseta,
15: sí,
7: Xisco.
15: Sí.
7: Falta de targeta.
15: No hi ha res a dir.
7: No hi ha dubte.
11: Ha tratat el patxo, eh? Ha posat el cos. Quin armari.
7: Sí, eh?
11: Quin armari de
15: sí, sí, sí,
11: de
15: un bon central, eh? Aquest és titular.
11: Ara veurem si té velocitat. Té pinta de que no té la punta de velocitat encara i li podem fer molt de mal. Ho hem pogut veure en aquella pressió que hem estat capaços de llevar la pilota. Però un jugador que l'1 contra 1 i en el xoc, uf. Tens cert de perdre.
7: 17 minuts d'aquesta segona part a l'estadi de Sant Moix. Guanya el Mallorca en el Paris Saint-Germain per 3-0. Els gols de l'Ubumbo, de Jean Virgili. I el tercer gol del Real Mallorca, de Raillo, de cap, amb un partit on el Mallorca, per jo, està donant unes bones sensacions. A banda dels tres gols que han estat, dels tres dos molt bons gols, és vera, del Ubumbo i d'en Raillo, de cap, l'altre també, no hi hem de llevar mèrit tampoc d'en Virgili, però bé, la jugada està pràcticament entre Darder, Morlanes, Pablo,
11: no, però, mira.
7: Però escolta, el Mallorca ben col·locat darrere, evitant que el PSG tingui ocasions clares, no ha tingut moltes tampoc, recuperant pivotes en el mig del camp, pressionant.
11: Mira, Toni, avui si hem d'analitzar, podríem dir més o manco com ha jugat l'equip, quins principis més o manco tenen i unes idees molt clares. Això, en aquestes dates, és molt important, perquè hi ha aquells que fins i tot entrada la temporada és que no sabem a què juga. Aquest Mallorca avui l'hem vist davant un rival que t'has posat i a més que és un bon equip a l'hora de...
7: A veure, són 11-4 d'inici, que el Mallorca ha guanyat 2, no hi ha res que dir, que ha hagut jugadors titulars que van jugar a la final de la Champions.
11: Efectivament, sí, i nosaltres venim també de pretemporada, te diria que un poc menys que també que aquest grup, de manera que estem amb una... Bé, si teníem bones sensacions abans de començar... Sigui el resultat que sigui ara, ens anirem en les mateixes.
6: Sí, és el que t'anava a demanar ara, pareja. Com és d'important per un equip acabar una pretemporada amb bones sensacions?
11: És molt important. L'Arte, que ha
7: perdut... Un segon, cercava la diagonal, però don llàstima a tirar la defensa del PSG.
11: És molt important perquè el cap i a la fi, tu pots creure en l'entrenador amb una idea, però si el resultat no hi són, és mal de fer. I si acompanyen, saps què passa? Que el grup ho agraeix, hi ha bon clima, els que se'n volien anar potser ja no se'n volen anar, i tot se comença a fer com un domino. Si surt per bé, fantàstic, si no, acaba la cosa. Què han dit els jugadors nostres del Mallorca de l'any passat? Que ja va començar malament, enterbolit. Per què? Perquè això de lo que estem xerrant no hi era. I les sensacions d'ara és tot el contrari. Sabem a què jugam, se senten còmodos, s'està fent pinya, i això és molt difícil d'aconseguir, i ho ha aconseguit en Luis García fins al moment.
5: I més enllà del que passa al terreny de joc, que és l'important en el partit, inclús ho recordàvem abans, i s'ha viscut un clima, un ambient molt més bo, era fàcil també comparat amb l'any passat, a la presentació mateixa, recordant que l'any passat, quants de jugadors varen ser xiulats, l'ambient que hi havia ja enrereït, no? I guanya el missatge d'en Luis García just abans del partit en la presentació, el clima que s'ha viscut, i ja també són petits detalls que com bé deies ara, Raül, i també se noten després.
13: Sí, és que fa molt de mal aquests jugadors que no, jo me'n vull anar.
5: Sí, l'any passat xiulaven a Mafeo, xiulaven a en Dani, també ja començava la moguda, bé, ja és passat.
7: PSG que intenta ara el Manco cercar un gol per anar sentant de 8 d'aquí de l'estadi de Somo, i per al Mallorca ho està evitant bé. Ara és Abdon Prats, mou la pilota, juga a banda dreta, la demarcació de Toni Lato, suma Joro, el central que torna a cercar de nou a Lato, el valencià, el lateral valencià, torna a endarrerir la pilota per el Pichu Cuellar, mou en cama a esquerra, una pilota en llarg per la contra, Mateu Mora i Mateu Jaume el Petra, que se'n va cap a camp del conjunt del PSG, segueix en la pilota, s'ha pegat una carrera de 40 metres, cercant el Bumbo, Bumbo i prova, la pilota la rebutja un contrari, torna a recuperar Alex Sala, pilota per Antonio Sánchez, toca per Morlanes, Antonio, una altra vegada la pilota, jo crec que ja Morlanes, jo crec que ja el podrien substituir.
5: Sí, per evitar.
7: Me fa por. Sí, no?
13: No, però mira...
7: Mira el minut ja que du, no, ha tingut el que ha tingut ara...
13: Sí, però pensa en el que t'he dit abans. Estem en un moment ja 10 dies en la que si, per exemple, el cap de setmana no ha de jugar lo millor molt, avui ja mos hem d'anar 75 minuts com a mínim, perquè d'aquí no res necessitarem que juguin. No,
7: a veure, dissabte torna a un altre partit i per hi haurà molt de canvis.
15: I
7: també,
15: sí, no, les proves...
13: Clar, però és més convenient que avui faci 80 minuts ell i un company 80 el pròxim dia,
5: posar-lo
13: que no 45
5: ja,
13: tots dos,
5: clar, sí,
13: perquè,
5: sí.
13: Perquè ens hem d'anar atracant a lo que realment mos demanarà la competició, que és d'aquí no res, una setmana i mitja.
15: Sí. I veurem si Luis García fa més canvis, perquè estan escalfant 4 jugadors més, David López, Orejuela, Mar Domènech i Jandro García.
7: Quin contrau orientat de Mateu Morell, se'n va en conducció, continua amb la pilota entre dintre l'àrea, la deixa la pilota per Abdon Prats. Abdon que cercava a l'altura del punt de penal el seu company Antonio Roca, la pilota torna enrere, el Mallorca de moment dominant i cercant ara porteria rival. Toni Lato doblarà per l'esquerra, arribarà Morlanes, no, finalment opta de nou per Joan Valet Sala. Alex Sala enrere, suma Oro en la pilota, la vol Lato, Lato de nou per Morlán, era Ferrat a banda esquerra, posició de mig volant, de vora la banqueta del PSG, amb un Luis Enrique de moment segut, i veiem com el Mallorca li està de moment passant per damunt, amb aquest 3-0 del marcador, al minut 23 de la segona part, ja superant l'Equador d'aquest segon temps de l'estadi de Sant Moix.
13: I reconeixes la feina feta i el joc, el bon joc del públic, aplaudint aquesta acció, amb paciència, però anant d'una banda a banda.
6: És el que anava jo ara a comentar, el que ha dit Antoni Fuster, perquè nosaltres, evidentment, ens fixam en el Real Mallorca, però coneguent a Luis Enrique, que viu el futbol amb moltíssima passió, no sé com deu viure aquest partit i no sé si deu estar enfadat o no per l'imatge que està donant el Paris Saint-Germain en aquest partit a l'estadi de Sant Moix. Raúl.
15: No l'hem vist molt, en Luis Enrique. És cert que ha estat la majoria de temps assegut a la banqueta, però el poc temps que l'hem pogut veure està en sa mà, a sa cara, pensant un poc, jo crec que decebut, no?, per aquest resultat, no s'ho devia d'esperar.
13: Està en sa llibretat aquella, no tant, dient, està agafant número.
7: Atenció del corre que treu el Mallorca. Sala, pilota penjada, molt tancada. Bé, rebutjada l'artèrica que tornarà per Manu Morlaner. Bon control, el de fa d'un contrari, segueix la pilota, juga per l'esquerra de nou per Alex Sala, que penjarà en cama dreta, ho fa per baix. I la pilota serà fàcil, la traurà Bordín. La torna a recuperar el Mallorca des del centre de la defensa, jugant en Raillo, l'autor del tercer gol. De cap, després de la treta d'un corna d'Àlex Sala i la rematada impecable del capità del Real Mallorca, quan es preparen dos canvis més a l'equip de Luis García.
15: Hi haurà doble canvi quan surti la pilota, doble canvi a les files del Mallorca, entraran Luis Orejuela, dorsal 29, i Marc Domènech, el davanter amb el dorsal 30, veurem qui surt. Pareja, imagino que un podria ser en Lubumbo.
13: Sí, segurament. I a més, ho anava a comentar abans, no? Pràcticament no ha entrat en joc en aquesta segona meitat, una estona allà oberta, és vera que duim pràcticament tot el joc a banda esquerra. Alerta
7: Pacho per l'esquerra, i ara el xut, atura Cuellar, no ha pogut retenir la pilota, finalment l'ha rebutjada, però la defensa l'ha pogut treure a l'ocasió més perillosa per part del PSG en aquesta segona part, en aquell llançament, minut 24 i mig. Torna a atacar l'equip de Luis Enrique, una altra pilota bombejada, la deixa passar Sumajoro i Lato la treu, evitant així també que entràs Crec que està Pacho per aquest costat, per aquest costat dret. Molt. Se faran els canvis en el Reial Mallorca.
13: Molt bé, Pichu, eh? Molt bé.
15: Ara sí, mourà la banqueta Luis García. Veiem a Luis Enrique segut xerrant en Rafael Paul a la banqueta i, com dèiem, entraran Orejuela i Marc Domènech i els dos que sortiran, home per home, Zito Lubumbo, autor del primer gol d'aquest partit, i també el lateral esquerre Toni Lato, que es dona ara la mà a Luis García. Luis García, que també li dona la mà a Zito Lubumbo, i de nou s'aprofitarà aquest doble canvi per fer la pausa d'hidratació d'aquesta segona part.
6: I el Don Prats que parla amb l'àrbitre del duel, es queixa de manera molt ostensible.
5: El Don, que du com uns taps a l'orella, no sé si de tanta cap fico, que té otitis. Passa molt això en l'estiu. Però bé, Abdon, que no sé, Raül, quin paper, no?, d'Abdon, que sempre també, les darreres, sobretot, temporades, no?, aquest paper més de sentiment, no?, de portar el sentiment, de portar aquell ser l'heroi en segons quines circumstàncies. Va quedar un poc en fora això, ja la temporada passada tampoc va ser molt present, però no sé, ara, segona divisió, demana,
13: si és que és igual, fa el mateix. Mira, m'he fixat amb ell, ha tingut dues transaccions amb atac, ha estat a punt d'ell, no l'ha perduda, és vera que no ha rematat, però no l'ha perduda, i després en la darrera acció, si vos heu fixat, ha hagut una passada en llarg, crec que ha estat en el Pichu Cuellar, que no ha arribat en Lubumbo perquè s'ha deixat anar, i ell s'ha fet una carrera de 50 metres ajudant defensivament. Això ha anat Don Prat, és un home totalment ficat, el dia és igual, ell crec que, i cert, només com a sensació de que passa gust i gaudeix, intenta fer lo màxim que pot dia a dia, aprofita cada minut i cada que té com a mallorquinista, sigui un partit amistós, sigui un partit de Lliga o sigui un partit de Copa, i és d'aplaudir.
7: Tindrà el mateix protagonisme que l'any passat.
13: Sí, no? Jo crec que sí. Jo crec que sí.
6: Veiem per les imatges d'IB3 Televisió que ens recorda el golàs de Zito Lubumbo. I un gol de qualitat és la temporada de Zito Lubumbo.
5: Ha estat l'encarregat d'encetar el marcador. Després ha estat Jan Virgili.
6: També veiem el gol.
5: Que també veiem ara la repetició del gol de Jan. La bona acció també de Sergi Darder, del 10 del Mallorca, posant-li fàcil la rematada a Jan, que feia el segon. I el tercer ha estat ja a la segona part, la rematada de cap del capità Antonio Raillo. Continua el cooling break, Toni.
7: No, ara ja ha acabat i el que hi ha hagut és un canvi.
15: Sí, ha entrat el dorsal número 58 a les files de l'equip francès. Entra Ryan Abo Elnay. Mirau quin nom.
5: Curiós.
6: Mira.
5: Ho has dit molt bé, tu, Xisco.
6: Jo que pensava que el meu pare t'havia fet llarg amb Joan Gabriel, Bousa...
5: No era què
15: és. Ryan Abo Elnay.
7: Zona mexicana, som molt, Xisco.
15: Allà vam que comença la zona. Sí, feien temps, que no veiem una de queixes. Veurem si la segueixen els aficionats.
13: El dia de la selecció femenina se va fer molt.
15: Sí, molt. Sí. Massa i tot.
5: Massa trobes, també, per aixecar.
7: Ara sí, podem escoltar un poc d'aquest ambient. Ara podem escoltar un poc d'aquest ambient. No, tot l'estadi que se posa dret fent zona. I és que era un moment històric, un 3-0 al PSG.
5: Sí.
7: En una ciutat de Palma.
6: Clar, el primer trofeu de la temporada.
5: El primer, Juan Gallego, que n'hi haurà més.
7: Aquest PSG se'n va un trofeu, l'any 82, no? L'any 82 se'n va un trofeu.
6: Sí. Tres.
7: Tres.
6: Enguany, tres.
5: En Juan
7: Gallego. Ah, sí.
6: Campió de Lliga i campió de Copa.
5: I tu què guanyaràs? Perquè te vas quedar a les portes del Benidorm, te vas quedar a les portes
6: guany
5: de la Revolució...
6: Enguany, anem de perfil baix.
5: Vas assegurar.
6: Perquè... Clar, estem a segona, l'any que ve, tornem a primera, i doncs anirem una altra vegada a Eurovisió i intentarem coses més importants. Clar. Enguany, perfil baix.
5: Bé, ja...
6: per ara.
5: Estic desitjant esbrinar-ho.
6: Estic venint a dalt, eh?
5: Sí, sí, ja t'ho veig. Està dret en Juanga i el mallorquinisme també. La feim en Juanga i jo, i no marga el control tècnic. Sí, i els oients què diuen, Juanga?
6: Els oients diuen moltes coses.
5: 646-93-4501, recordant també en marxa el nostre concurs.
6: Sí, i n'Àngela ens diu, llàstima veure tant de seients buits, eh?
5: Sí, bé.
6: I jo quasi m'aquest sense entrada, ah, i em mira. Toca dalt de tot.
5: Baixa,
6: ara pot baixar, tira cap avall i un que trobis buit te posa allà de vora la gespa, clar que sí. Recordem la pregunta del concurs, sí. Gran pregunta, a quin any es va dur a terme la primera edició del Trofeu Ciutat de Palma i quins equips la van disputar? Ja tenim bastants, sí, encertants, mira, que vendran en el primer partit de Lliga dissabte que ve aquí a Esports en Joc, a veure el programa en directe.
5: El Mallorca-Valladolid.
7: Mardomedec dintre l'àrea, Mardomedec, corna! En un xut que ha refusat un contrari i serà servei de cantonada part esquerra a l'atac del Mallorca.
11: Mira, pot ser que en sa darrera passada, a lo millor en la qualitat de pilota en el peu, n'Àlex Sala no sigui del tot o més fi, no?, que podríem dir.
6: Puta sang,
11: però per activar, sí, però per activar la pressió, per estar sempre en segones jugades, se fa absolutament en tot en el centre de camp, amb un dinamisme també que agrada molt. Perfil, no te diré de primera, no ho sé, però de segona divisió me quadra, saps? Allò que veus i dius, aquest tio serà important.
7: Sí, sí. Pulla, Rayo, rematar.
15: Tinc ganes de veure-lo en Àlex Sala, perquè és vera que la darrera temporada va estar el Lecce d'Itàlia, no va jugar gaire.
7: Pulla, ara... Somajoro també a rematar, ho fa Mardomenech, anem a veure amb aquesta pilota, passada llarga, no arriba Somajoro, la vol treure el PSG, pressió del Mallorca entra a l'àrea, pilota penjada i avantatge finalment.
11: Aquesta demanaria en revisió, Francesc. Toni, demanaria en revisió.
15: Podria ser penal, sí. Podria ser penal.
5: Sí, es queixa l'afició.
11: Arriba abans, molt bé, la tocada de cap i li ha passat per damunt, l'ha atropellat. No.
5: El Mallorca que ara juga en 10, perquè en Marc Domènech està sent atès perquè té sang, l'han vist a les,
15: sí,
5: imatges,
15: sí,
5: té
15: com la banda.
5: Un xap a la cella i clar, l'han de curar.
6: Estava sagnant, sí. Estava sagnant i ha hagut de sortir del terreny de joc.
15: N'Antonio Roca era.
7: N'Antonio Roca.
15: A l'àrea, estàs en terra.
7: S'ha pogut recuperar.
15: I ara la pilota.
7: El Mallorca de moment en 10, a l'espera que doni permís l'àrbitre per l'entrada de nou de Mardomenech.
6: I ara la gran pregunta, Raúl Pareja, l'has escoltat cantar 3 gols. Com arriba en aquesta temporada Antoni Fuster?
11: Arriba molt bé perquè té sabou fina, fina.
6: Sí, sí, sí.
11: Potència,
6: poderós.
5: Ha fet bon en l'estiu, Antoni.
11: Sí, no... No té aire condicionat a casa seva, crec. I clar, això ajuda.
6: Però té piscina.
11: Sí. Ja hem estat... És brau.
7: Han descansat.
5: Sí. Merescut descans, Toni.
6: Ha arribat molt fi.
7: No hem fet cap viatge, perquè havíem fet
5: tants.
15: Ja en farà
6: 30.
7: El guardarem, perquè... Han tenim molts aquesta temporada de desplaçaments, per tant, han hagut de posar molts...
11: Ha arribat amb un xorro de vol...
7: Entre cotons i descansar.
6: Perfecte, això no.
7: Rayo. Som al minut 33 d'aquesta segona part. 3-0, guanya el Mallorca. El PSG vol comptar amb Esports en Joc, Ivetra Ràdio i dissabte, Xisco. Arriba un altre partit, el darrer abans que comenci la temporada.
15: Així és, serà la darrera prova, també a les 9 del vespre, la darrera prova d'aquest Real Mallorca 2026-2027 i jugarà contra un recent ascendit a la Bundesliga, l'equip anomenat Heidelberg. No és molt conegut, però és un equip de Bundesliga.
7: N'hi haurà de la mans. N'hi haurà de la
5: mans. Haurem de guardar
7: un bon tros de graderia per els alemanys que vendran. Aquest dissabte a les 9 del vespre.
5: Sí.
7: Recordem, des de les 8:30, ho contarem aquí, Esports en Joc a Ivetra Ràdio. Avui recordem, 17.524 persones. Ja afirmaríem que dissabte també fossin aquestes. Saps que...
15: Són un bon número, i també com ho són els nombres d'abonats que ha fet el Mallorca. Jo no m'esperava aquesta iniciativa, no?, per part de l'afició de renovar. És un molt bona xifra.
7: I el PSG, que acabarà de fer els seus darrers canvis, allà mà esquerra en el tema dels canvis, no, és un partit amistós i ja que han viatjat fins aquí intentaran jugar el màxim de futbolistes possibles. Ah, per sí. Tant, esgotarà Luis Enrique ja la gran majoria. Jo crec que l'únic que es quedaran sense jugar és un dels porters suplents.
15: El tercer, sí.
7: I la resta, jo no sé si hauran jugat pràcticament tots.
15: Faltarà algun més. Ara veiem que entraran Mamadou Meite i també Abdou Fanedram. Aquests dos jugadors, dorsal 48 i dorsal 55.
11: Són la NBA.
6: Sí. Dorsal 55.
5: Sí, eh? Tenen...
11: 45, 48...
6: No, feia, sí, no. Feia llarga. Ha arribat tard l'entrega de dorsals.
5: Sí, aquesta exacte. Gent. Ja no en quedaven.
15: Hi ha molt de jugadors que són de la plantilla de sub de 9, això és. Hi ha molt de jugadors d'aquest.
7: De juvenil sub de 9.
11: Aposta en Luis Enrique quan ha sortit en les pauses aquestes d'hidratació. Se l'ha vist que ha anat directament a xerrar amb dos o tres jugadors només. Supos que són aquells, els del primer equip, els altres els ha deixat tranquils, no se'l veu amb mala cara, eh? Així com altra vegada.
6: No.
11: Té un perfil de dir...
6: Trofeu Ciutat de Palma, crec que en Luis Enrique... Què t'ho vull dir?
11: Sí, en Rafael a lo millor, no? Rafael Poda, el millor sí, però...
6: Rafael, sí, però Luis
7: Enrique... I el darrer del Mallorca, Xisco.
15: Dos canvis més per part del Reial Mallorca. Entrarà el defensa David López i el dorsal 39, Jandro García. Surt ara un dels canvis, Morlanes, dorsal número 8, i també sortirà el capità Antonio Raillo, autor del tercer gol, autor del gol de cap, de corna, assistència d'Àlex Sala. Per tant, tots els jugadors que havien estat titulars en aquest partit ja han estat substituïts.
11: És el que dèiem, 80 minuts per dos darrers jugadors, ara ja poden dir que han canviat els 11 jugadors del terreny de joc, que van començar.
7: I som al minut 37 d'aquesta segona part, en 3-0 el marcador, amb el gol, recordem, de l'Ubumbo Virgili Raillo per part del Reial Mallorca davant d'aquest PSG. Jo crec que ja podrien començar a davallar el balde en el trofeu, no?
6: Jo no crec que
7: allargui molt més.
6: Ja està posat el nom de Mallorca, no? Ja l'estan serigrafiant, no, vostè?
7: Jo crec que sí, no?
6: És el teu primer títol de la temporada,
7: Xisco,
6: vostè?
7: Tu que tens millor visió a la llotja. Què deies? Perdona, Juanca.
6: No, que és el teu primer trofeu de la temporada, vostè.
7: Sí, sí, a la ciutat de Palma.
6: Ja està.
15: I comencen a partir ja els primers aficionats, eh? No, sí, no volen, volen evitar, no?
7: Els embossos.
5: Això, els típics embossos i bé, sí, aquí encara bé, un partit de pretemporada i amb un 3-0 se pot entendre més.
6: S'ha de veure en el Mallorca
5: que
6: aixeca el trofeu.
5: Jo crec que sí, però bé, hi ha gent... Som en el mes d'agost, sí, però n'hi ha, com hi ha tu i jo, que no som de vacances.
6: No, que fan feina... I no com altres.
5: Com altres, eh? T.T i M.V.
6: V baixa.
5: No, ens està escoltant una ferrada.
6: Ja ho sé, ja ho sé.
5: Jo abans he dit que en el que més enyorat és de Neus. En femení, però en masculí.
11: El ja ha pegat una bona. Una ferrada.
7: Una bona fuetada. I darrere s'ha fuetada de sobrassada. Alerta al PSG que pot marcar... Antonio Sánchez i serà corna.
11: Ah, m'encanta la Marta. Series central en el meu equip. El que pega, pega fort i després te dona la mà i diu pilota. Això està.
6: Tarjeta vermella, vinga.
7: Traurà llarg el corna a la dreta de la porteria que defensa el Pichu Cuellar. Minut 38 i mig de la segona part. Tots els futbolistes del Mallorca tancat dintre l'àrea. Pilota bombejada, llarga, el Pichu, que rebutja, treu aquesta pilota amb el braç, cau a l'esquerra, juga, cercava Orejuela.
5: Ha fet una putovella cap enrere, el Pichu. A veure, quina...
6: Sí, sí.
7: Jandro per Orejuela, pilota enrere, de nou el Pichu Cuellar. Ui, se complica la vida el Pichu. La traurà encara Antonio Sánchez, ha fallat el jugador del PSG. I s'endurà la pilota al Reial Mallorca en atac. Puyo Orejuela, pilota llarga. Anem a veure si arriba Antonio Roca. Entra l'àrea, banda esquerra, encara en el central. S'allanya la pilota, la deixa enrere. Vol intentar Jandro el xut. No pot, de moment torna a Antonio. L'Antonio que fa la centrada. En curt, Adon que no arribarà. A veure, entra a l'àrea. Un autèntic embòs, un autèntic trànsit de futbolistes. I ara el Mallorca intentarà sortir una mica amb Antonio Sánchez. Allunyar un poquet... per treure aquesta pilota cap a la zona de banda. per poder transitar un poquet millor.
15: I tot el Mallorca en el camp del PSG, eh? Ara no, sí, no era bona la passada.
13: I amb molt de criteri, i una jugada de Norejuela que ha evitat amb el seu moviment i amb el cos una pèrdua de pilota que se l'ha jugat el Pichu Cuellar molt arriscada, sí. I amb el cos ha propiciat precisament de dur-se'n la pilota i a partir d'aquí generar un atac ordenat i s'evitar que el Mallorca és que no ha passat ni perill en cap moment, de manera que i és difícil, perquè quan fas 8-9 canvis i al final normalment sempre se nota alguna cosa, també és veritat que ho han fet ells, però cap problema per part de Mallorca de mantenir no només el resultat sinó també la intensitat.
7: Ho intenta el Paris Saint-Germain, pilota per al migcampista l'esfèrica, la condueix Ider segueix en conducció al lateral dretà. Bé, més que lateral diríem interior, no? A peu canviat.
6: I ara hem vist les imatges, tensió màxima, no? A la banqueta del Paris Saint-Germain, Xisco Ribas.
15: Alerta amb aquesta d'Antonio, alerta. Menci arriba al quart.
7: Antonio, venga! Ai, ha treballat per recuperar encara el Bretamar Domènech. Cerca una parada amb Antonius. Talla el central, la recupera Bourdin. I la pilota serà per al PSG. Hi ha dos homes que han caigut en terra, un del Mallorca i un del PSG, sí, ara aturarà.
13: El del PSG s'ha lesionat fa una estona.
7: Sí, ho diria,

0: El joc de moment aturat i els futbolistes que, home, també ho han d'agrair, eh? Ara mateix aquest petit diríem,
1: descans
0: sí. Faltant 3 minuts ja per acabar, ja està pràcticament, bé, el resultat ja està fet, ja està, el trofeu serà per al Real Mallorca.
2: I aprofitant per llegir alguns missatges que ens han arribat al 646-93-45-01. En Joan Josep Llompar ens diu, bones impressions, es veu que és el suplent del París, però el suplent de París ha de tenir més nivell que molts d'equips de segona. Esperen pujar enguany perquè després serà més complicat. De moment, bones impressions. I la Maria José Cifre, que no entén com hi ha persones que se'n van i no es queden per veure com el Mallorca aixeca aquest trofeu Ciutat de Palma.
3: Bé, aquesta gent que se n'hagi anat, almenys que posi Vetres Ràdio i sí. Els hi contarem.
2: O Vetres Tele, que també ho podran veure.
3: No, primer ràdio. Primer ràdio. Quan arribin a casa, si això, poden posar-nos
2: tots. Ho veuen mentre escolten la ràdio.
3: Tot junt.
2: Tot junt. Avui
3: I,
2: en dia se pot fer això.
3: Sí, se pot fer tota l'hora.
2: Tota l'hora.
3: Bé, és així. Va, s'ha reprès
0: el joc. El joc a Sant Moix. Es reprèn el joc, la pilota la té el Mallorca, juga David López. David López toca de cara per Antonio i la juga per Sumajoro. De central a central. Ja podem pràcticament anar resumint un poquet, no?, el que ha estat aquest partit on el Mallorca s'ha mostrat superior. No és que la primera part hagi tingut gran part domini de joc, però sí que ha estat més eficaç, no?, davant la porteria del Paris Saint-Germain, i la segona part sí que el Mallorca per jo està superior. Mira, una altra vegada rematada de Marc Domènech. La pilota intentarà, quan l'ha tocat un contrari, ha de ser corna, no? Sí, serà corna. Sí. Corna favorable a l'equip mallorquinista, ara la cavalla d'aquest partit.
1: I entra ara el jugador que havia rebut les assistències mèdiques. Sembla que ja està completament recuperat i el PSG que torna a ser 11 sobre el terreny de joc.
0: 44 minuts, segona part. Corna que traurà Àlex Sala. Sembla que el llançador de corna serà en Pablo Torre i Àlex Sala, no?
3: Per sí, sí, perquè en Àlex...
1: Bé, en Sala ja d'una assistència.
3: Exacte, perquè el gol de Raillo ha arribat així. Cantonada, Àlex Sala i la rematada del capità.
0: A la dreta de la porteria de Chevalier, pilota a mitja altura. La treu la defensa del Paris Saint-Germain. I l'esfèrica serà finalment per Marc Domènech, juga enrere, toca de cara, ho fa per Mateu Morey, per Mate. La deixa encara més enrere, sortint de l'àrea, el porter, el Pichu Cuellar. El Pichu Cuellar, camp esquerra, canvi de joc, cap a la banda esquerra. Reclama una falta, Àlex Sala, García Verdura no ho ha vist així. La pilota ha sortit fora i el servei de banda és per al PSG. Juga Fan. Ho fa cap a Pacho, puja la pilota, juga per banda esquerra, a punt de complir-se el minut 45. Veurem si afegeix qualque cosa García Verdura, Xisco.
1: Veurem ara just dos segons, un segon, minut 90, no. I sembla que no hi ha temps afegit. Final a Sant Moix.
0: S'ha acabat el partit, ha guanyat el Mallorca, ha golejat el PSG per 3 gols a 0 en les dianes de Cito Lugumbo, Jean Virgili i el capital cordobès Antonio Raillo.
1: Molt bon partit del Mallorca, primer partit de la pretemporada a Sant Moix, primer partit d'aquest nou Mallorca de Luis García Fernández, 2026-2027, victòria contundent contra tot un bicampió d'Europa. Es veu que faltaven moltes estrelles, era un Paris Saint-Germain ja d'unitat B, de segona unitat, però tot i així el Mallorca m'ha agradat, ha jugat bé, ha sabut defensar, ha sabut atacar, ha sabut tenir la pilota, ha fet 3 gols, dos d'extrems i un d'un central.
3: Xisco, en segona, sí? T'he d'interrompre perquè xerra Martin Valiant, els micròfons i Vetres Televisió.
4: Lo que necesitamos, porque la liga ya se está acercando, creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y, bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo.
5: Lo de Marbella ya pintaba bien, pero después de hoy el mallorquinismo se va muy contento y muy esperanzado por lo que viene.
4: Bueno, eso, esperanza, confianza, el buen ambiente son cosas que tienes que nutrirlas cada día. El sábado ya tenemos otro partido amistoso muy importante, va a ser el último partido antes de empezar la liga. Lo importante es, creo que, pues sacar cosas buenas, sacar para mejorar. Como te he dicho, sigue siendo pretemporada contra un rival importante, aunque han jugado con muchos chicos pues jóvenes.

0: pero sigue siendo un rival de un gran nombre, gran nivel, pero que nos sirva a todos, a la gente, a nosotros dentro, al míster para ver cosas y seguir mejorando.
1: Capitán, gracias y enhorabuena.
0: Muchísimas gracias, chicos.
2: Martín Valient, els micròfons de IB3 Televisió, el micròfon de José Peña, també els companys d'IB3 Tele amb aquest postpartit. Continuam, xerrava en Xisco Ribas, que retiraven els jugadors, veient també ara com et saluden uns amb els altres, i ara el que toca és rebre el
3: trofeu. I canvi de camisetes també, Marta.
2: També, clar, aprofiten. Sí.
3: Jugadors que volen tenir la camiseta del PSG.
2: Clar. Sí, és un bon
4: record. La camiseta també està a la tenda.
2: També. Ells no l'han de comprar. Però bé, crec que això de les camisetes, mira que t'he dit per si experiència que tinc, que entendes de camisetes de futbol, 4 anys.
5: De camisetes
2: sí, no crec que tingui absolutament res a veure el club, vull dir, per la gent que s'enfada, això són qüestions comercials i de marca, vull dir, comparteixen marca.
6: Exactament.
2: Vull dir, en el final vesteixen la mateixa marca i aprofiten de dur una tirada de dues o tres capses en camisetes del PSG i aprofitar per vendre-les pels aficionats, que és així, s'han acostat aficionats del PSG, n'hem vist, i mira, per si la volien la nova equipació del PSG, no toca tant una qüestió de sentiment. Bé, veiem els jugadors ja esperant, Xisco.
3: Si te l'ho bombo, millor jugador.
2: Ah, mira.
3: Si te l'ho bombo, millor jugador, Estrella d'Am.
2: Home,
4: millor jugador del partit, el primer golejador d'aquest vespre. Quin gol que ha fet, eh?
2: I en du 4, no, ja? De pretemporada. N'ha fet 4, ja.
5: Sí, amb el d'avui, 4.
2: Sí, sí, sí. I
3: veiem el pal de Palma, Jaime Martínez, de vora el regidor, Javier Bonet, Alfonso Díaz, conseller delegat, secretari de negocis del Real Mallorca, i s'estrella d'Am. De la marca de cerveses Cito Lubumbo, millor jugador del partit, i ara continuaran aquest trofeus en l'entrega de trofeus. Supos que ara anirà el torn per al PSG, no? Com aquí subcampió.
5: I doncs, sí, aquesta és la imatge que s'està vivint ara mateix a l'estadi de Son Moix, a l'espera del gran moment, no? Que és quan el Real Mallorca aixequi el trofeu Ciutat de Palma després d'haver guanyat per 3-0 en un molt bon partit de l'equip de Luis García Fuster.
3: S'endurà un plat, plat de plata.
5: Sí, és bo,
3: un
5: bo.
3: Un plat de plata al PSG.
5: És bo, no?
6: Faràs amandles, espaules...
5: Sí. Aquest plat que treus per Nadal, que te vull dir, els torrons.
4: Sí.
2: El que treu mo mare, meu guapo.
5: Sí.
3: Quan visitem el museu del PSG, veurem aquest plat, no?
4: Aquests
3: que van guanyar aquí a la ciutat de Palma. Quan, com a finalista, com a segon classificat. I ara vendrà el gran moment on el capità Antonio Raillo recull, Xisco, el trofeu Ciutat de Palma.
4: El capità Antonio Raillo, que dona la mà a les autoritats, li entrega el batle el trofeu Ciutat de Palma al capità d'aquest Real Mallorca, el capità Antonio Raillo, que es fa ara la fotografia oficial, i a poc a poc es van apropant la resta de la plantilla mallorquinista per fer aquesta fotografia de campions del trofeu Ciutat de Palma 2026.
2: Mira, el PSG ho fa com Argentina amb Espanya.
4: Mira, n'estan mirant amb il·lusió.
6: I el primer, Luis Enrique, no és cap detall, bueno, estan tots...
4: Molt bé, ara fan bambelletes, aplaudeixen, molt bé, com ha de ser.
2: És que és així.
4: Ara sa fotografia...
3: I we are the champion, com ha de ser.
4: Així és, el Luis García, que també aplaudeix.
3: I ara, el que tocaria és la volta d'honor. El que tocaria ara és una volta per tot el camp, per presentar, per...
4: Ja no queda molta gent, però.
3: A la gent que encara queda en el terreny de lloc.
6: Aquí podríem fer un debat, no? Si... una volta per un Ciutat de Palma tampoc importa.
3: Això és la foto de demà dels diaris. Aquesta és la fotografia de demà. Auida, el Mallorca campió del trofeu Ciutat de Palma després d'haver guanyat per 3-0 al Paris Saint-Germain. No, i ara sí, no, del Mallorca.
2: Sí, i bromes a part, el trofeu és lo de menys, entre cometes, però sobretot la imatge que ha deixat el Mallorca avui. Ho deia a la meva introducció a l'inici, que en joc, en el final, en aquests partits el que hi ha és això, no? Deixar bona imatge, crear il·lusió, confiança. Ells, els jugadors, evidentment, ho deies també abans, Raül, que se comença molt millor una temporada amb bons resultats a la pretemporada, però també el mallorquinisme, sobretot una afició que acaba de patir un descens, necessita això, tornar al seu estadi i veure un partit que ara quan surtin, la conversa que tinguin amb la gent que ha anat a veure el partit, o sigui, m'ha agradat el Mallorca i ha deixat bones impressions.
6: Martin Valien ens ho ha dit a tot, no? Que sí, s'ha d'alimentar dia a dia l'ànim i la confiança i el fet ha dit, sí, amb un rival tan fort com és el Paris Saint-Germain, el Manco, en quant a nom, això no fa altra cosa que també alimentar aquesta autoestima que és necessària. En unes sensacions que fins avui eren molt bones, però després d'avui són extraordinàries, perquè és immillorable arribar a una ciutat de Palma, davant els teus, fer el partit que t'han marcat, guanyar, tothom content, i és ideal, és la situació idíl·lica, primer perquè si algú pensava venir o no venir, ara ja xer, ja d'un futur, perquè venguin dues peces ja per donar del tot màxim de qualitat a la plantilla i després a més per començar Lliga d'aquí no res contra el Valladolid, estem en la situació, com deia, ideal.
2: Idíl·lic. Idò, volem sentir protagonistes, de ben segur que ho poden fer al micròfon sense fils de Xisco Ribas, no sé si sortiran a la zona mixta, de ben segur que sí, el que feim ara quan falten 4 minuts per arribar a les 11 del vespre, us acompanyarem amb aquest postpartit fins a les 11 i mitja, el que feim ara és una petita aturada, tornem tot d'una.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3, En Joc.
8: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
10: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: Esports 3, En Joc, IB3 Ràdio.
2: Deu i 58 minuts d'aquesta nit, d'aquest 5 d'agost, som a Esports 3 En Joc, en la pretemporada del Mallorca. El penúltim partit s'ha guanyat el trofeu Ciutat de Palma. Els vermells han superat per 3-0 el vigent campió de la Champions, el vigent campió d'Europa, i ho han fet amb un bon partit, amb 3 golets, com deien, Zito Lubumbo, Jean Virgili i Antonio Rayo han estat els autors, i l'estrena d'aquest Mallorca 26-27 al seu estadi davant la seva afició, i ha estat idíl·lic i millorable. Ja s'han portat el trofeu, ja no tenim imatge en aquest cas amb els companys d'IB3 Televisió, però sí, tenim veu i ulls. Som moix amb Antoni Fuster, amb en Raül Pareja, que continuen a la cabina, i esperen que protagonistes també amb en Xisco Ribas, Toni.
3: Esperem, ara en Xisco ara se'n va cap a la zona mixta, no? On esperam allà que qualque jugador del Mallorca pugui donar un poquet la seva versió, la seva opinió, pugui parlar un poquet. Hem escoltat abans el central Martin Valient amb els companys d'IB3 Televisió, i jo espero que qualcú també doni sa cara per la resta de companys, no? de diferents mitjans que som aquí, que han cobert el partit. crec que Luis García no xerrarà, crec que. Ara m'ho confirmaran, però em sembla que ni Luis García ni Luis Enrique estan per comentar res. No sé si ho farà a la prèvia del partit del Elverberg o ja serà a la prèvia del partit contra el Valladolid la setmana que ve. Estaria bé que el míster, no? També fes una valoració, sí. Fes una valoració, sí, manco, i més després d'aquest resultat, d'aquest 3-0, on han jugat molts futbolistes, on han participat, on és el primer partit aquí davant l'afició del Real Mallorca, no?
5: I que és el trofeu Ciutat de Palma, que és el trofeu Ciutat de Palma, no és un partit de pretemporada qualsevol que pugui fer a Marbella o una altra banda, no? És el trofeu Ciutat de Palma davant l'afició a l'estadi de Son Moix, i jo crec que hauria de parlar el míster Luis García.
3: I molta gent que ara mateix surt i va en cotxe, aquest té 100.000, quasi té 8.000 persones, lògicament jo crec que voldran escoltar l'opinió del seu entrenador, d'en Luis García Fernández.
2: I nosaltres som aquí per contar-ho i per escoltar-ho si és així, pendents d'en Xisco Ribas, que ens demani pas tot d'una que ja ens senti i sigui a la zona mixta d'aquest estadi mallorquinista. Raül, tenim temps per analitzar el que ha estat. No sé si podríem, perquè han elegit el millor jugador, i tot el bombo pel gol, però no sé si algú més a destacar.
5: Sí, jo volia que tornés a rescatar una de les coses que ha dit en Raül Pareja durant la retransmissió, que aquest partit ens deixa a un Mallorca que està definint el seu estil i la seva manera de jugar, i jo crec que això és important remarcar-ho, Raül.
6: Sí, perquè quan arribes, com a cos tècnic, el primer que has de fer és intentar enviar una informació de què cerca sí o sí, no? Aquells principis que el teu equip, dius, el reconec perquè és meu per això, això i això. I ho ha aconseguit en un temps rècord. Jo espero fins i tot que aquesta valentia que he vist dels laterals, doblant, que sigui també la mateixa en la competició, que m'ho donarà de menjar, que és en Lliga, perquè sí que és vera que hem estat capaços de poc a poc d'anar castigant amb dos extrems que han estat, no sé si brillants, però són realment dos homes que han duit esperir, a més de marcar gol, en Lubumbo i Virgili, perquè aquest resultat també afavoreix a convidar com a projecte bo, si no el millor, de segona divisió cap en els que puguin o tinguin ofertes per venir, i en els que tenen ofertes per partit de que no vulguin partir. Això també és important. A més, podríem dir fins i tot que després de la idea aquesta de joc que ha inculcat en Luis García, a més, el to físic és correcte. Jo crec que els jugadors avui han mostrat una intensitat ben igual que la del seu rival, i a més no hi ha lesionats, que és l'altre partit que volia comentar, i que desitjam tots, quan hi ha partit d'aquests, que no caiguin, perquè si no sí que són passes enrere de perdre efectiu de cara al començament de Lliga.
5: I la comunió, no?, que també ho han destacat, la comunió que hi ha entre futbolistes, cos tècnic i afició. Jo crec que avui s'ha pogut veure també damunt el terreny de joc, i ho comparàvem, no?, a l'anterior trofeu Ciutat de Palma de la temporada passada, on hi va haver xiulets a la presentació.
2: L'ambient ja no era bo.
6: Sí. I Juan, i estic molt content pel regal que se li ha fet a l'afició en forma de partit i de victòria. I dic això perquè normalment el trofeu Ciutat de Palma servia per, si tu havies fitxat bons jugadors, per animar la gent, se feien socis i venien a veure'ls. I altres esperaven a veure'm què era. I en funció de lo que veien, després caien una miqueta més de socis o no. I la resposta dels socis en guany, a jo particularment m'ha sorprès, però molt sorprès en positiu, és que s'han fet socis, s'ha batut rècord, no esperant res a canvi, al contrari, jo me faig soci i ara animaré. I l'equip, dic per això, no?, que li ha regalat li està regalant una pretemporada il·lusionant, i quant menys de la gent nova que ha vengut, i ha estat part del discurs del propi Luis García a la presentació avui de l'equip.
5: I això no acaba aquí, perquè encara hi ha mercat, encara hi ha mercat d'estiu obert, deia Antoni Fuster...
3: Quasi un mes per davant.
5: Sí, i deies Fuster que segurament el Mallorca incorporarà dos o tres futbolistes. Veurem si finalment Jan Virgili es queda.
3: Segons les meves informacions, serà un central... Això per un costat, perquè crec que David López, l'intenció és que surti cedit. Si Olaizola avui, recordem, ha sortit cedit en l'Eldense, crec que el pròxim serà David López, i seria un central, després un central amb experiència, lògicament, un central que tingui experiència de futbol de segona, com a mínim de segona divisió. Després seria un, se cerca un Mascarell, un doble pivot, un pivot defensiu, un Omar Mascarell, no? Per si en qualque moment s'ha de jugar. Clar, nosaltres estem acostumats a veure ara darrerament Darder Morlanes, Alex Sala, però són jugadors molt de creació. Fa falta un jugador més de garra, de contenció, un pivot defensiu. I sembla que va per aquí, no? I després un davanter centre. Un altre nou.
5: I...
3: En principi, amb això, se tancaria el mercat per part del Real Mallorca, que serien nou incorporacions.
6: I mantenir en Virgili, que seria un fitxatge.
3: Si se pot mantenir, un dels jugadors que s'intentarà tancar és en Josep Cerdà, es pot llençar de Andorra. Andorra demana 3 milions d'euros i aquest és el problema ara mateix, que al Mallorca li costa haver de mullar 3 milions d'euros per en Josep Cerdà. Però no fluixarà el Mallorca. El Mallorca, les negociacions són allà i el Mallorca intentarà que Josep Cerdà sigui jugador del Real Mallorca, perquè a més Josep Cerdà vol jugar en el Mallorca. Però ara estem de números, de fer números i...
2: Sí, que no som nosaltres que els afeim, els fa... Es cansaven, però, sí. Però és vera que hi ha temps, i relativament, perquè hi ha temps, perquè es tanca dia 31, no?, el mercat.
5: Sí,
2: però la Lliga haurà començat ja, i és l'ou de cada any.
5: És el que t'anava a comentar ara, Raúl Pareja. Avui hem vist en acció les noves incorporacions del Real Mallorca, avui i durant tota la pretemporada, el que vinc de pretemporada, però m'agradaria que mos fessis una valoració de com has vist en el Mallorca o en els responsables del Mallorca durant aquest mercat d'hivern, perquè han hagut de fer un equip per la segona divisió per intentar o per aconseguir en aquest cas l'ascens com a objectiu principal, refer un nou equip, tancar incorporacions, fer ventes importants. Com has vist els moviments del Mallorca en el caduint de mercat de fitxatges?
6: Mira, ho hem de recordar que Norteix arriba, sí, d'un Villarreal de primer, en el que havia fet moltíssima de feina amb Pablo Ortiz, no només a segona, sinó fins i tot a segona B. De manera que el coneixement que ell té i tenia d'aquest segon, de segon esgraó, no?, de la Lliga, és total i absolut. I l'experiència me diu que realment era aquí on ell tenia un coneixement i va encertar en tot. De manera que ara el fet d'haver baixat i del perfil que té el Mallorca, perquè recordem que la propietat, i si no ho sabeu o si no ho sap la gent, s'ha de dir que se'ls va demanar comprar per molt poc i vendre, i això diria, clar, això ja, però això és el que se demana. I en aquest sentit, és vera que això te la jugues bastant, però jo som optimista, jo hi crec en que clar, te diuen això i el Manco basta veure, per exemple, en Cito Lobumbo, pues, ara avui ens ha convençut a tots i com aquest jugador, jo anar a les cases crec que és un jugador molt, molt bo per aquesta segona divisió, jo m'ha encantat el que he vist, tenc els meus dubtes amb altres, però per desconeixement crec que és millor no pronunciar-me i sí dir que tenc confiança i al llarg de l'any veurem, perquè el temps dona i lleva raons, no? Però en quant a la propietat, el que passa que sí que és vera que en dues ventes tan importants com són la de Morici o la de Samu Costa, per exemple, jo sí crec que tenim per fer un esforç, i si un esforç és de pagar mig milió o arribar a un milió, crec que estem en disposició, i sobretot ara, perquè amb aquest resultat incideix que amb això, que no és poc, voldran venir.
5: I clar, no sé si a tu Raúl Pareja t'ha donat també bones sensacions en Sergi Darder, un futbolista bastant qüestionat la temporada passada, no?
2: I
5: s'altre.
6: Sí, i que en qualque moment s'haurà de destapar, perquè és un tros de jugador i és el nostre, per fer un pop, és el nostre Salva Sevilla d'aquells anys que vàrem retornar a aconseguir pujar i tornar a pujar. I doncs Sergi Darder és aquell home que si està bé, tot funciona. Igual que en Pablo Torres, són jugadors diferencials que haurien de ser diferencials i de fet avui la primera meitat pràcticament s'ha jugat al son d'ells dos juntament amb Morlanes. Si a més podem dur un altre mig centre d'aquells que puguin donar cert equilibri, que fins i tot pugui jugar lo millor de central, que seria un poc aquell mascarell, ve a ser el timó, la brúixola d'aquest Mallorca, en la que no només en temes de joc, sinó també a pilota aturada, és que la segona divisió canvia molt, és molt diferent, i aquest Mallorca, amb aquest punt de qualitat que altres no tindran, han de ser allò que t'adongui realment la diferència entre poder pujar o no pujar.
2: El Mallorca ja a punt d'estrenar-se en aquesta segona divisió després de malauradament el descens, però ben bones impressions d'una pretemporada, la que encara li queda un partit, per tant a veure si també repeteix amb la bona imatge dissabte i per què no també amb el resultat.
5: Un partit que el viurem aquí a la sintonia de BTR Ràdio
2: a partir de
5: les 8:30 i ja la setmana que ve, dia 15, serem en directe també per viure aquesta primera jornada de Lliga des de les 7 del capvespre, tot l'equip d'Esports en Joc, que ja tenim convocatòria per juntar-nos. Sí, dimarts.
2: Ah, feim també un darrer entrenament.
5: Mos concentram. Dimarts a partir de les 10:30 mos concentram, els de Esports en Joc.
2: Com diuen ara, passaran coses i després ja els veurà la gent.
5: De fet, hi haurà un berenar de benvinguda gràcies a la nostra cap d'esport, la Marta García.
2: Bé, bon punt.
5: Que dimarts...
3: Faro guia
5: també, efectivament.
2: Bé, sí, ens preparant nosaltres, es prepara la Lliga i ho fa amb aquesta pretemporada del Mallorca, en sa victòria avui 3-0, esperen que guanyi també el conjunt alemany dissabte. Mentrestant, també volem sentir veus protagonistes, però com seguim esperant a Zona Mixta amb el nostre company Xisco Ribas, el que farem ara també és saber què fa la nostra audiència, que diuen, se'n van a dormir, queden en nosaltres, volen sentir xerrar els protagonistes o no?
5: Molta gent ja se'n va a dormir, però pel que ens arriba, la gent se'n va a dormir satisfeta, perquè, per exemple, hi ha un oient, Àngela, ens diu: m'ha agradat aquest Mallorca, poden fer un bon paper, és algun dels missatges que ens arriben al 646-93-4501. En Bernat ens diu: Pitxo Cuellar, selecció.
2: En Pitxo, que ha jugat a la segona part.
5: A per la tercera estrella.
2: També, sí, exacte.
3: A Ciutat de Palma, Raúl Pareja, no se celebra ses tortugues, no?
2: No, és que jo crec que això de que Espanya hagi guanyat el Mundial té sa gent molt, molt a dalt.
6: Ho celebrem a ses terrasses.
3: A ses terrasses.
5: I també, no sé si anem a recordar la pregunta del concurs.
2: Sí, va, perquè hem encetat concurs també de pretemporada, pregunta fàcil, i bé, hi ha respostes encertades, deies abans que sí que n'hi havia ja alguna,
5: sí,
2: però no se poden afegir, tancarem a les 11:30 el concurs.
5: Sí, d'aquí no res, donarem la resposta, però la pregunta era: a quin any es va dur a terme la primera edició del Trofeu Ciutat de Palma i quins equips la van disputar? Han donat la pista que eren 4 i l'altra pista és que no la va narrar Antoni Fuster.
2: Ah, molt bé. No és tan generós en les pistes com Antoni Terrades, que pràcticament de vegades ja diu la resposta.
5: Dona'm una altra pista.
2: Vinga, una altra.
5: Un dels equips era el Mallorca.
2: Pare santa. Va, no sé si la saps la resposta en Xisco Ribas, si la sap no l'ha de dir, però ens ha de dir que passa la zona mixta, que ens teniu esperant. Xisco, sortirà o no sortirà jugador, entrenador, a valorar aquesta victòria davant del PSG, Xisco?
11: Idò, mira, no sé la resposta i tampoc sé si vendran o no. En teoria sí, estem aquí tots els mitjans de comunicació esperant els primers protagonistes d'aquest trofeu Ciutat de Palma, així que res, veiem des d'aquí fora. Veig Norteig, Rantem, Nari, Saduriz, a Mencili s'ha agradat aquest partit, però Res més, tot d'una que tinguem el primer protagonista, vos ho comunic i escoltam les primeres impressions.
2: Beníssim, idò. A l'espera continuam. A la zona mixta de l'estadi de, del Mallorca, de Son Moix, on s'ha guanyat per 3-0, on el Mallorca ha aixecat el trofeu Ciutat de Palma. Juan, avui no hem xerrat de menjar i crec que no fa falta, però ens tenen i vetes televisió amb imatges de fred i calent, que jo d'aquí no res sentireu la meva panxa.
5: O sigui, passen les temporades i de la mateixa manera que la temporada passada mos segueixen torturant i a més hores que duim moltes
2: no
5: hores, valgui
2: la
5: redundància, sense menjar, i mos segueixen posant l'extraordinari programa de Miquel Calent que fa unes coses
2: tan bones. Ha de tornar
5: en
2: Miquel o no? O ha de venir en Santi Taura i complir en la seva paraula?
5: Primer, ha de venir aquesta temporada en Santi Taura perquè...
2: És que recordam, per si no ho sabeu, que va venir Miquel Calent en dos arrossos, dues pelles enormes.
5: Jo no per res, però...
2: Que vas a un gust?
3: Santi Taura, va ser un dels que va fer ahir el menú del rei.
2: M'és igual a mi, que li feia el menú del rei,
3: no,
2: m'entens?
3: Però... No, a Marivent,
2: Sí, sí, ja ho sé.
3: Va fer ahir el menú per 600 convidats,
2: però
3: perquè jo no estava convidat.
2: Per això, tu no te convides.
3: O si estava convidat.

0: Val, deixant de xerrar de menjar perquè xerra, en Rafael Pol, s'ajudant d'en Luis Enrique. Venga. Xisco, tot teu.
1: Molt especial per jo, no tenia ni idea de lo d'abans del partit amb la família i això, i evidentment que, bueno, molt emotiu per jo i molt content de que hagi estat així.
2: Tirant un poc cap a casa, Rafael, no sé com has vist el Mallorca, perquè avui a lo millor no és el partit més representatiu, però bueno, crec que ha estat bon partit.
1: Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, és llarga, és complicada, és difícil, i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar a primera.
3: Jo hablo de los jugadores que están y que han jugado hoy en Mallorca y este jugador que ha mencionado no forma parte de ese grupo.
2: No sé si a nivell personal te ve molt bé en el PSG, però no sé si qualque dia te plantejo estar per aquí.
3: Jo a Mallorca doncs, sempre he passat totes les vacances aquí, però de moment tinc ganes de seguir temps a París.
4: Però te vull demanar que després del Mundial d'Espanya, vosaltres formeu part d'aquest procés també, vau tenir a la vostra etapa amb el Luis Enrique, teniu aquesta sensació de, que també és una mica, no vull dir vostra, però que sou partícip, no? per un model de joc, per una identitat que vau tenir amb la selecció també.
1: Sí, evidentment, jo crec que al final tots els que formen part del futbol espanyol ens sentim partícips d'aquesta victòria. Evidentment, el pas per la selecció pues, fa que sigui una mica més així i bueno, molt content i molt orgullós de que el futbol que ens representa avui en dia sigui campió del món.
5: Última pregunta, per favor.
6: Bé, Rafael, Xisco Ribas, per Perimetre Ràdio, en directe, postres en joc. Què li ha dit a Luis Enrique a la plantilla en acabar aquest partit?
1: Ell normalment no xerra després dels partits, independentment de quin sigui el resultat. Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven amb nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
5: Gràcies.
6: Les paraules de Rafael Pol, mà dreta del tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.
0: Sí, i doncs ens ha agradat molt poder sentir Rafael Pol, que ha rebut un homenatge a l'inici del partit, amb una camiseta amb el seu nom, poguent trepitjar la gespa amb els seus pares, que també pels seus familiars, tot i que com sentien que deia bé moltíssim, com és lògic, sempre que pot a casa, i de fer-ho a l'estadi de Sant Moix deu haver estat ben especial per ell, i agraïm que s'hagi aturat a xerrar amb els companys.
7: Un autèntic crac,
0: sí, ho deies, Raül, no?
8: És extraordinari, de veres. A més, és agraït amb el futbol balear, sempre que el criden, no ho sé, per els temes de qualsevol cosa de comitè d'entrenadors i per fer qualsevol cosa, se presta absolutament per tot, per ajudar, i després ho explica tot tan bé.
0: Perdona,
8: que és un dels nostres.
0: Fa gust. Perdona, Raül Pareja, que tornem a la zona mixta, ja xerra Sergi i Darder.
9: No per el que hem fet, perquè hem fet les coses molt bé, simplement per... Bueno, perquè és un partit de pretemporada, on són partits molt oberts, però bueno, contents per veure si en contenta, per veure que l'equip fa coses, bueno, fa lo, és a dir, juga com entrena, que és l'important, molt de pits, no ets capaç de plasmar després en el partit el que estan entrenant, i de moment les coses estan sortint, així que contents.
10: M'imagino que hi havia ganes de tornar aquí, no?
9: Sí, són molt especials, el darrer partit, el darrer record que tenien d'aquí era baixar segona, evidentment tot el que han tingut, bueno, pues, poc és que sentia un poc més el club quan tornes aquí, tens un poc aquests records dolents, sempre la darrera imatge no és bona, però bueno, avui ha estat un dia de noves il·lusions, molta gent nova també que ha viscut també, bueno, pues, el primer pic en el vestuari, el primer pic a Sant Moix, partit guapo, ambient guapo, així que molt contents tots.
10: Vosaltres voleu que quedi, ja està clar, avui som molt xerrat amb en Jan també.
9: Sí, bueno, ja és una cosa que depèn d'ell, jo crec que el club ha fet el que havia de fer, el vestuari el trata de la millor manera que pot, l'entrenador el trata de la millor manera que pot, ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè tot lot jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, bueno, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no es tira cap puesto, això ho sap ell, però bueno, el que t'he dit, tampoc li hem de posar cap pistola en el cap, ell és gran de com per saber el que ha de fer, el seu entorn és gran de per saber el que ha de fer, però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
2: Sergi, com vos veus? Què vos falta?
9: Físic, ritme,
11: moltes coses que en Mister, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar, és un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és a dir, és un tio que no te deixa de, bueno, de treballar, de fer-te millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús un descans m'ha de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobarem durant la temporada, però bueno, perquè és pretemporada, ens falta moltíssim, a veure, hem d'estar contents evidentment, però no volem enganar, no hem començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusioni que ja han pujat, ni molt menys, és pretemporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, les ganes d'anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xerra de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és allargar-ho i s'allarga guanyant, és a dir, si comences perdent partits aquí s'acaba tot, així que el que hem de fer és començar guanyant, seguir transmitint el que estem fent a cada entrenador i cada partit i seguir prenent, com aquest entrenador t'he dit que no sé si guanyarem, però aprendrem molt.
2: Ha xerrat de joves, avui hem vist en Karatayu que li tocava marcar un dels millors estrens del món i jo no sé, per això que ho he fet tota la vida, no sé com l'has vist i si creu que té el talent com per ser lateral dret titular del Mallorca.
11: Bueno, això s'ha de guanyar ell, s'ha de guanyar ell. Té sort que té un entrenador que aposta, el que no té por en apostar pels joves, té competència, al final com tots els que tenim aquí, però és un atlet que entrena bé, que és humil, que és l'important, que no ve a entrenar pensant que ha fet les coses perquè avui en dia els joves el mal de fer que tinguin els peus en terra per tot el que els darrere, les redes socials, és a dir, qualsevol comentari sempre tenen molta gent que els infla un poc el cap i ell, per sort, pues, és un tio que arriba sempre saludant, respondent a tothom, un atlet que fa les coses bé i així s'ha distant. Estan anant les coses bé, va acabar la temporada bé l'any passat, on ha començat bé, així que no farà potser que així.
12: Aquí? Com que representatiu és el que hem vist, Sergi, fins ara?
11: Resultat zero. No vull que ningú se pensi que per guanyar el Paris Saint-Germain tenim un equip que hauria de jugar a Champions, ni molt menys, però si idea, el que transmet el grup, així com entrena, així com han jugat els tres partits, o quatre pràcticament en sol de filial, això sí que té molt a veure. Crec que són capaços de fer el que el míster vol, que això és una cosa que no sempre és fàcil. Estem entrenant molt bé, més enllà del físic, que la pretemporada és evident que el necessites. Crec que a part del físic vinc de treballar moltes coses perquè m'he estat d'una manera de jugar molt, molt definida i he hagut de sacrificar el meu un poc del físic per també fer altres coses. Ja t'he dit, crec que l'equip està molt bé, però mos queda moltíssim. És a dir, no podem vendre res avui pel partit d'avui, però sí que és vera que s'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, s'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment.
2: Vale, chicos.
6: Ho sentien les valoracions i comentaris d'un dels capitans del Real Mallorca, el migcampista, l'artenenc Sergi Darder.
0: En Sergi, que precisament també un dels temes que ha comentat ara ha estat la situació de Jan Virgili, de si quedarà o no, precisament ell que li ha deixat avui el segon gol, li ha posat fàcil perquè rematàs el jove jugador català, que hi ha molts dubtes de si quedarà o no, però està clar per lo que ha dit en Sergi Raúl Pareja que ell, per ell, si ha de triar vol que quedi, però bé, també ha destacat la bona feina del grup i les bones sensacions que han vist avui reflectides amb el resultat i amb el bon joc del conjunt vermell que tenen a dins del vestidor, no? que se senten bé.
8: Ha exercit de bon capità,
0: com
8: perquè
0: sempre,
8: ha fet lo de valorar la feina que s'ha fet, de efectivament ratificar el que ens arriba a nosaltres, que és que el grup creix i que està unit i que hi creu en el que s'està fent i que estan contents de la feina feta, i a més després de baixar el suflé de sí, que han guanyat el PSG, però ha fet molt bona feina de dir nosaltres no hem guanyat el campió de Champions League, hem guanyat un equip que sí, que també està amb nosaltres, que hem fet una molt bona feina, però posar-ho en vàlua, però tampoc de fer pensar que ja està fent ni molt manco, perquè el camí ni tan sols ha començat.
7: Que important el que ha dit en Sergi Darder, que és que un futbolista jove tingui un bon entorn, que el sàpiga aconsellar bé. I ho ha posat en valor i ho ha dit moltes vegades, en el cas de Jan Virgili, no? En aquest cas perquè se li ha demanat per ell, no?
8: Mira, i a més, jo ara incidiré una miqueta més. hi ha jugadors que volen córrer massa i volen córrer massa, és vera que tu has d'anar al puesto, si pots jugar primera millor que jugar segona, sí, però jugar, estar en un equip de primera i no jugar, bé, en Jan Virgili és vera que és un grandíssim jugador, és vera que és internacional per categories inferiors, però necessita jugar i jugar i competir bé, té l'entorn favorable aquí, és el que ha vengut a dir. A lo millor te'n pots anar, no sé, un exemple, a Getafe, i no jugar, i sí, hauràs pujat de categoria, però hauràs perdut un any.
0: Sí, sí.
8: I jo crec que aquest perfil, de que a la vegada, aquí l'han entès, és un jugador molt particular, perquè té unes característiques, però al final el context i l'entorn t'ha d'ajudar. I jo crec que aquestes coses van per aquí. I de vegades, fer aquesta passa enrere, després és per guanyar terreny. I en Pablo Torre, per exemple, és un altre que ha pogut partir perfectament i ha dit, no, aquest aquí. Crec que aquest si ho ha sabut interpretar bé, i en Jan Virgili ja veurem, i només el temps, evidentment, dirà si ha encertat o no.
13: I si però fas una aquí molt bona temporada, Raül, hem de pensar que hi ha un mercat cibert.
0: Clar, també
13: sempre
0: millor
13: te
0: pensar...
13: pot venir un equip de primera divisió, posar 12 milions d'euros damunt la taula, m'entén, i endur-te en Jan Virgili, però haver demostrat amb el Mallorca
8: jugar
13: i fer una bona primera volta.
0: Almenys a mitjan termini, no fa falta lo millor pensar tan lluny, però com deies també no, bé, hi ha aquesta segona opció, no? Però bé, tan sols ho sabrà ell, també el seu entorn que pot influir o no. Un segon a Raül i Toni, perquè el que feim ara és acomiadar ja en Xisco Ribas, perquè Xisco ja no sortirà ningú més a xerrar, no?
6: Així és, ja no sortirà ningú més. Hem escoltat les paraules per part de l'equip rival del Paris Saint-Germain, Rafael Pol, el mallorquí Rafael Pol, la mà dreta de Luis Enrique, i per part del conjunt mallorquinista hem escoltat Sergi Darder valorant l'equip, valorant la plantilla en aquest primer amistós de pretemporada que han viscut a Sant Mós davant l'afició, i amb molt bones sensacions en vista el retorn de l'equip mallorquinista a la segona divisió.
0: Dissabte se jugarà el darrer, també a Sant Mós, també amb en Xisco, no? Hi serà el Xisco?
13: També està convocat.
6: També hi seré.
0: Si no hi està, ja te convoc, perquè ha estat... En Verger pot tremolar un poquet.
7: En Xisco Ribas és el nostre Jan Virgili. Si ell se vol
0: quedar, se quedarà. Sí.
7: Ja està.
0: Sí, sí, Xisco. Molt bona feina, company.
7: En Miqui Verger és en Pichucuella.
6: Molta gràcies.
13: Això està gravat, eh?
0: Sí, queda gravat. Ja li posarem en Verger això que estàs dient. Res, Xisco Ribas, molt bona feina, company, a descansar.
6: Moltes gràcies, companys, bona feina.
0: Bona nit, adeu, tancant connexió amb en Xisco a zona mixta de Sant Moix i anant tancant també a la cabina, perquè posant punt final ja en aquestes postes en joc. Raül Pareja, ha estat un plaer com sempre tenir-te, repeteixes dissabte o no?
8: El ple és meu, jo espero convocatori. Jo estic entrenant, estic bé.
7: Crec que queda fora dissabte, crec.
0: Sí, dissabte en tenim.
13: Descansarà dissabte.
0: Sí, no, dissabte li donam oportunitat, com que és pretemporada, volem provar amb en què tal arriba un tal Pau Cendrós, ja ho veurem.
8: Així no hi ha manera d'agafar ritme.
7: No, però t'he vist molt fi, eh? Estàs molt fi.
13: Sí, és temporada llarga, Raül, és temporada molt llarga.
0: No te preocupis. Que seguirem comptant amb tu com és lògic.
8: El play és meu, ja ho sabeu.
0: De sempre fer una feinada de 10. Gràcies, Raül Pareja, bona nit. I Toni Fuster, descansar també. Sí, demà més, d'una altra manera, però demà més continua la informació esportiva a IB3 Ràdio. Dissabte tornarem amb Esports en Joc, amb el darrer ja partit de pretemporada del Mallorca. Ho deixam aquí, Juanga. Sí. Quina dupla que feim, eh?
7: És espectacular, és increïble. Jo crec que...
0: No fa falta tornin, no.
7: Jo crec que no, ja està, no? Sí. Tancam el mercat.
0: Senyoran, tornarem dissabte nosaltres i dia 15 ja començarà lo bo amb la temporada i amb tot l'equip d'Esports en Joc. Gràcies per ser-hi sempre a l'altre costat, que acabeu de passar una bona nit i a descansar. Adeu, fins demà.
7: Adeu.

ella, sempre que surt a caminar, s'aferra en els arbres. Tanca els ulls i respira profund. Ells la volen ajudar. Li diuen quins camins pot agafar. Tot passa molt ràpid, en qüestió de mil·làsimes de segon. Obre els ulls.

I d'avui, 5 d'agost, és la patrona d'Eivissa i Formentera, Santa Maria de les Neus. És festa grossa a Eivissa, una devoció d'avui segles. I és que són les festes de la terra, es commemora que hi ha hagut, és a dir,

Sanç i l'infant Pere de Portugal, sota un contracte d'infeudació del rei en Jaume, varen prendre el castell d'Eivissa en aquesta diada de Sant Siríac, dia 8 d'agost del 1235. De fet, José María Prats acaba de publicar un llibre que relata aquesta invasió militar a la Murada, talment com s'havia fet en la conquesta de Mallorca. Es calcula que hi varen combatre uns 1.000 soldats i diuen que a Eivissa, com a molt, hi havia 5.000 persones i unes 1.800 eren en aquells moments dins vila i que poguessin agafar armes de talla Prats eren unes 800.

primer 1 del grau amb la conquesta d'Eivissa. Ara, Carlos, des d'Eivissa, amb tot el que som avui, Santa Maria de les Neus, patrona d'Eivissa i Formentera, dia de misses solemnes a la catedral d'Eivissa, ofrenes florals i ball de bots, però també es fa el lliurament de la medalla d'or de la ciutat

perquè sona aquest clàssic de la música electrònica. Clar, quin remei. A Eivissa, si es coneix per alguna cosa, per damunt de tot, a tot el món i des de l'eclosió del turisme, és pel reclam de les discoteques, per la cultura de club. De fet, una de les més antigues, la discoteca Amnèsia, aquest estiu fa 50 anys, 50, tot i que la més longeva és Patxà, que es va obrir el 1973. Les discoteques a Eivissa, que tot i no ser el moment més àlgid ni avantguardista de la seva història, actualment és quan facturen més de la història i hi van dels lloguers que més cobren, és a dir, que més caixa fan. I és que la caixa que fan les discoteques a Eivissa ja estan a altres esferes avui dia. I sí, per això sona aquesta música, però no només per això. Aquests que sentiu són els anomenats creadors de l'electrònica, és a dir, els cap pares que la van crear, els alemanys Kraftwerk. El 2019 ja van actuar a les Balears, a l'illa Pitiusa concretament, a Eivissa, a la Torre Ushuaia, el 20 aniversari de Cocoon. Però avui mateix i per primera vegada actuen a Mallorca, en el Jardí de Calvià, en el que és l'únic concert a Espanya. Dels tres fundadors només n'hi ha un, queda un, en Ralph Butler. Florian Schneider, d'altra banda, el 2015.

0: totes i que sap totes les lletres i que les saben totes són a Maria Pons i a Miquel Jung.
1: Els clàssics a IB3 Música.
0: Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria.
2: Ah, no, no m'has
3: sentit, no m'has sentit.
0: Ara sí. Ara sí, no sé. No ets a Eivissa.
3: No, no, no.

0: les estrelles de ses illes amb aquesta cançó que avança el seu nou disc que el músic publicarà a finals d'enguany d'aquest 2026. Una cançó que tracta sobre això que es deu xafardejar.
1: Molt bé, i després en parlarem amb ell, amb José Juan Humbert, ex-Anegats, que presenta aquesta nova cançó que avança aquest nou disc. I avui és l'endemà de la recepció dels Reis a Mar i Vent, i passa

passa el bàsicament, no s'ha de comptar la suada que va patir la gent convidada a la recepció real.

0: Sal i sabre que donen de menjar aquestes, aquestes coses.
1: La setmana passada va dir que per Ventura molt duríem un poquet de torca boques, un coc i mossegades.

0: tot n'hi ha de bons.
1: Tantes les càmeres que ens tornen cap. La lluna blava, la lluna. I avui de què s'ha ratificat l'any?
0: Avui, a notícia del dia, s'ha retallat perquè el Consell de Mallorca ha iniciat la seva protecció d'aquest art i d'aquesta feina artesanal de la Palma perquè sigui declarada bé d'interès.

molt de tres anys que volen portar d'aquesta notícia, com es té fer això. I tot pensem d'aquesta notícia, tots pensem que és boníssima, però que s'han de fer més passes per conservar aquesta notícia. Cada vegada hi ha manco gent que

0: poble del municipi de Colla Moret, de Felanits, que té aquesta influencer molt activa a xarxes, que nom Maria Manuel.
1: Influencer Regolinchi.
0: Ai. Ja començam amb fortes.
2: No m'ho esperàvem ara, això, no? Jo anava a xerrar
0: no
2: i
0: ja
2: s'ha anat això. No,
0: ei,
2: no, ni avisa. En Maria Manuel és coneguda popularment com si influencer de sort i en guany, de fet, ha estat la pregonera de les festes, un especial simbòlic dins la vida del poble. Amb humor i estima pel seu municipi s'ha guanyat aquest sobrenom tan característic, convertint-se en una veu molt vinculada el dia a dia a Hortoni i a donar a conèixer el poble del municipi de Felanitx.
3: I la coneixerà, no podria arribar a ser poder atenta amb la Maria Mangual, ser influencer de sort.
0: Jo no sé si ho veig qualque cosa seva, però hi ha, per exemple, un vídeo, un reel o el que li vulgueu dir, perquè la gent se faci una idea, que va anar a Los Melones, que és un lloc on han sortit moltes parades arrel de... Trobes? Vilafranca,
3: de sort. De sort,
0: I fa coses d'aquestes, no? Un pot de... Bé, com fan altres creadors de contingut ara, que xerren un pot de com a ses coses nostrades, de potada, amb un tot d'humor.
3: Clar, però demanarem si té rivalitats sanes.
0: A Felanitx o...
2: Amb altres influencers.
3: Sí, hi ha altres influencers.
2: Ara ja n'hi ha molts, ara no se poden dur tot bé.
0: No, en el pas que anàvem s'hauran de pegar colzades.
3: I després, a partir de les 5:30 avui, Lots estan d'estrena perquè estrenem una nova col·laboració fresca d'estiu, d'agost, i és que...
2: Fa molt bona pinta.
0: Quina il·lusió,
3: sí, sí. Sentirem el nostre company de Xiu Xiu, en Jordi Suárez.
4: Hola, companys de Tèntol, com estàu? Jo estic molt content perquè avui estrenem secció cara A, cara B, on us plantejarem la pregunta: podeu separar realment l'obra de l'artista? Clar, és una pregunta molt complicada, però nosaltres anirem persona per persona i avui us tocarà xerrar d'un dels millors cineastes de tots els temps, Charles Chaplin.
3: I de Ben Chaplin, avui amb en Jordi Suárez, company nostre de Xiu Xiu, que farà una col·laboració per setmana. I aquestes seran les 3 hores de Tèntol, que no han fet més que començar, i com sempre tenim les línies obertes per aquí, participeu.
2: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges.
5: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I també podeu participar a Tèntol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tèntol.
0: O bé, correu electrònic. O sorpresa, que nosaltres, que Tèntol, @ivetresradio.com.
3: I doncs ja ho tenim tot molt bé, tot molt bé. Tot
2: el programa.
0: Queda bàsicament tot, però...
3: Ja ha començat aquest jutge. I qui, sobretot, ho cuina tot, és el nostre cuiner. Per excel·lència de cada dia.
0: A més que li posa moltes espícies, en Lluís, no, perquè va mullant cosetes.
2: I a veure que cuina bé.
3: Jo d'ell només he tastat els dolç.
2: Sí, però...
0: Ja no tastat res, Lluís.
2: No tinc creu de coses.
3: No hi arribem, perquè clar, menjant davant.
0: No vols donar temps, Càdio. Fem una marató.
5: Estàs escoltant IV3 Música.
3: Començam aquest Tèntol d'avui.
5: La rabiosa actualitat.

Ja sabeu que continuem tot aquest mes d'agost amb el joc de Dentol, amb la Betussa dels pobles d'arreu de les Illes, cada dia durant aquests mesos de juliol i agost. Dedicam el programa a un poble dels Balears. Els representants venen a jugar, fan el màxim nombre de puntuació que poden fer.

0: pàl·lidum que arriba
1: i si desplaça ningú d'aquestes primeres tres posicions. Per tant, arriba el moment de saber amb quin poble juguem avui a Tèntol.
2: I del poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Sencelles.

0: I el poble Sencelles és conegut per ser el lloc de naixement, vida i mort de la beata Sor Francinaina Siré i Carbonell, una figura destacada en la història religiosa de Mallorca. És la filla del poble coneguda popularment per sa tia Giroia, la Venerable. I Sencelles presenta, a més, una història que remunta a l'època talaiòtica,
1: evidenciada per restes arqueològiques com el talaiot de Sant Fred, el de Minifat, el de Tascanà i la cova de Camp de Bisbe. De fet, els ajuntaments de Sencelles i Costilla han establert la ruta arqueològica.

0: d'Indonèsia, origen de Binissalem, i a banda d'això, actualment, com tota Mallorca, que de cada vegada el sector primari va manco, també té tendes locals, bars i restaurants, i lloguer vacacional a finques rústiques i cases d'oci.
1: Això també.

0: que fa a les festes, a principis d'any se celebra el dissabte de Santa Àgueda, patrona del municipi, amb un fogueró i un correfoc, seguits d'una missa el diumenge en honor seu. El 27 de febrer realitza un homenatge a la Beata Francinaina Siré, omplint la seva estàtua de la plaça de l'Església amb flors.
1: I més en banda, el tercer diumenge de maig té lloc la fira anual, que també és ramadera, i el 29 de juny se celebra Sant Pere, que inclou una missa. Després ja comencen les festes d'estiu, que finalitzen amb les celebracions de la Mare de Déu d'agost i que inclouen les tradicionals rebel·les i, evidentment, aquesta neofesta tan conegut.

0: no sortirà bé.
1: És aquell que diuen a Sencelles i van amb elles i tornen Sencelles.
2: Sí, sí.
1: Dedicats a un poble més conegut.
2: Jo crec que sí.

0: comencem per la primera, enviar-nos la vostra resposta, l'història de l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-99-00 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-99-00.
1: I d'aquí, quin mal nom reben els habitants de Sencelles? Ara tornem.

0: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
1: Sigueu benvinguts. Comencem.
2: Qui sou?
3: No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
5: Jo som en Jordi de Sencelles.
6: Jo som en Joan Colom.
7: I tu, què escoltes? Comparteix i vetres música.
8: Som casats.
9: Som amics i residents de Sencelles.
10: Tal qual.
11: Vull saber coses teves. On treballes?
5: A la sala, a l'Ajuntament.
6: Jo som professor de secundària d'Història i Geografia.
9: I jo també som professor i també de la ciutat.
11: Ostres, quina passada.

0: hores i molta paciència.
1: Bàsicament, paciència. Molta, molta, molta paciència.
2: Jo també, molta paciència. Molta.
3: Sap algun acudit?
0: No, sempre vos ho dic. Som molt dolent per això.
1: Talment. Som molt poc graciós i té molt poca gràcia contant-los i a més no en sé.
2: Jo tampoc. A cap de ser manera.
0: Clar, molt malament. Un dia bon encontre amb un. Un dia ho durem preparat.
1: Sí.
4: Actuació extraordinària. Deixem-ho per avui.
5: Moltes gràcies.
2: Actuació extraordinària, dic aquesta màquina, però està repetant, però l'actuació ve ara. Jordi Llebrés, preparats?
1: Sí. Ara veurem.
2: Estem
1: preparats, no?
2: Sou un equip, preparat per fer equip, també.
1: Sí.
6: Jo em fan por, perquè hem de dir que en Jordi és el cronista oficial dels pobles, és a dir, si fa jo qualque pregunta, potser no podrà tornar a entrar sense ells.
7: Bé, del poble i de Mallorca gairebé, te diria, perquè s'ha tantes coses...
0: Si un car me tapau un poc, si un car m'equivà, me tapau un poc.
2: No serà que aquest equip amarrat, no?
6: No, no, però és que damunt de Joan Florit, el coordinador de la revista Sassaia, i en Joan Colom, l'historiador.
2: Vaja.
6: Fan bon equip, eh?
7: I espera que tots estan a la jornada d'estudis locals.
6: Però guanyaran en altres.
7: Jo crec que ja poden callar i queixar en ells.
2: Implicadíssims en la vida local de Sant Seix.
1: Sí.
0: Fem un bon equip, eh? O veníem en sort millors o quedàvem a que nostre, perquè de perdre no en som.
2: És a dir, que sou el millor representant de Sant Seix.
0: Fora cap dutxa.
1: Què
2: hem de dir?
6: No hi podran tornar.
2: Mira, te contaré una cosa. Dilluns varen tenir un trivial de Sant Seix. I, clar, com que havíem acabat el Mundial, vàrem fer la broma de que en el Mundial, quan hi ha una falta que no està clara, posen el vídeo que és del bar. I llavors nosaltres vàrem dir, nosaltres no tenim bar, però tenim en Jordi. Exacte. I diu en Jordi va a missa. Per tant, la repetició, en Jordi.
7: Tal qual. I qui
0: va guanyar? Va dir que era una super tacanyona, ho va dir ella, públicament, per micròfon, me va declarar super tacanyona.
7: Bueno, i això perquè...
0: Ah, jo no sé. Estava molt inspirat en Joan Florit en aquest moment.
2: No, perquè... Tinc una edat la meva, i jo me'n recordo que són dos, tres, que quan tinc de consultar qual que fan,
0: Maria, és que molt jove.
6: Nosaltres no hi hem arribat.
2: Bona sala de festes. Sí, sense elles. Per aquest dia és que
1: hi ha. Molt. Lo més destacat, diria que aquest cap de setmana s'embala, el diumenge, i la prèvia que se capta. Ja per la setmana que ve ja el més...
0: Sí, són 20 dies de festa cada dia.
2: 20 dies.
7: De bo acabar.
0: Actes diferents.
2: I en faríeu més?
0: No. Jo que estic a la regidoria de Cultura i Festes, ja mor basta.
2: I a Sant Bàlat hi participeu?
0: Ja ho crec.
1: Sí, i tant.
8: Vull estar amb tu, vora de la mà.
0: Jo de vegades criticar.
8: Unes mals
7: escures.
2: Bueno.
7: Ah, això, mira.
2: Que fa molt soroll.
1: Ja diguem que ha estat un dels fundadors. Ara ja... Ah, sí. Soc un dels...

0: És que el fa de sol de que
1: no pisca.
2: Tu has fet.
0: Sombra de seu cor, s'ha de ballar i viu. Preciosa figura.
2: Són molt aplaudits.
0: Ben bé despert.
2: Són molt aplaudits.
0: Us fibla sa cara.
3: Sí. Vinc a robar. Té record.

0: broma, però vull anomenar Joan Sans, que també s'acaba de pensant en realitat de la festa i és com el va anar tot el bagatge, el material i un poc d'idea. Doncs vam, diguem, que un any me sona que vam
1: tenir que anar
0: a aquestes petites quadrades, aquestes cotxes.
1: Us fibles a cara.

0: màgica. Podem, podem seguir
1: ja,
0: xerrant, si vol.
2: Ja hem xerrat a bastament.
1: No, vinga, arrencant.
2: Hem vingut a concursar. Vinga.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els mobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.

0: aquesta és la primera prova d'aquest concurs, d'aquesta batussa. Aquesta primera prova sempre consisteix en lligar paraules. Heu d'encadenar paraules.
1: Heu de dir una paraula que comenci amb la lletra de qual ha acabat l'anterior i tindreu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada. Anem quina paraula.

0: Entrar, comencem bé. Entrar, no comencem bé.
1: Però
2: volem
1: tot anar a posar.
2: Vinga,
3: torna a posar. Ja havíem passat moltes segons.
2: Ara torna a posar.
3: Va, comencem amb Paula. Paula, que acaba.
1: Una paraula que comença.
3: Ha de començar a tremolar.
2: Ara.
3: Ara.
0: Ara.
3: Roda.

0: coneixent sabeu quant de punts són?
1: L'any passat en donàvem destre. L'any passat li donàvem els punts
2: destre. De Mallorca.
3: Illa, municipi, i si sabeu nom i llinatge de qui ha xerrat...
4: I càrrec?
2: Càrrec ja...
3: Podem afegir quatre punts.
4: Vinga.
2: I've been divorced by the time
3: Mallorca. Mallorca.
2: There's no need to change any sentence.
4: Per què? Què te fa pensar?
2: No, perquè con... bueno, no per què pensem, perquè conec sempre. Sé qui
3: és. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.
2: Sí. Sí.
4: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.
1: Sí. Sí. Sí. Sí.
0: Sí. Sí. Sí.
4: Ja, és que jo estic cansada, com ho diguin.
2: Bé, no és molt semblant a la nostra manera de xerrar.
5: Ets mare, ni dic, no xerrar
1: amb sobres. Jo n'he vist.
0: Cada dia un poble. Cada dia un poble.

0: tape. You know him, but he's you only bit.
1: Una altra vegada i va dir que sí. Gràcies, Jordi.

0: si el deix perfecte i si hi ha errades el Lluís mostra el camí que s'ha per baixar la puntuació. Sí, però també li podeu donar qualque cosa perquè vols pugir punts.
1: Lluís, te criden.
0: Què és que vols avui, Lluís?
2: De moment.
3: Hem tirat enorme de terreny.
0: Ah, wow.
4: Aquest tros de terra.
2: Porterades.
3: Porterades.
5: I've only seen photos.
6: Uno acabaría menos.
5: Sí. Wow.
7: Això sonava en el bal.
6: Sí, això era el
5: bal.
4: Era el bal.
0: Diu que sí.
4: Correcto.
0: És ahir que vos prepara això.
4: Els haurem de donar més puntes. Coneixen tot,
7: eh?
0: Bé.
7: Tot
0: és
7: interès més.
0: No, no,
7: ja basta, ja
0: basta. Vinga, ara m'ho sabem.
7: Vinga, farau atenció.
8: Em pesa perquè no em pesa.
4: Si em pesàs, no em pesaria.
9: I si em pesàs, no em pesaria.
10: Si em pesa, no em pesaria.
11: Si em pesàs, no em pesaria.
12: Si em pesàs, no em pesaria.
13: I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cara.
14: Si em pesàs, no em pesaria.
15: I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cara.
16: I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cada dia.
17: I ara, perquè no em pesa, tenc que pesar de cada dia.
18: I ara, perquè no em pesa, tenc que pesar de cada dia.
19: I ara, perquè no em pesa, tenc pesar de cada dia.
7: Massa bé, massa bé. No em pesa molt.
0: Pesar, pesar,
7: pesar, no pesa molt.
0: Jo
7: tinc pesat, però si no ho dic, no em
0: pesa. Voleu tornar a escoltar, mem?
7: Sí.
0: Que és complicadet avui, jo.
7: Sí?
0: Sí, sí.
6: No, és complicat per...
0: Sí, perquè avui no hi ha el final que ho diuen tot de,
4: ah, tot
0: tot de cop. Jo crec que el tornem a posar.
19: Em pesa perquè no em

0: vocalista de Negats durant molt d'anys ha tret el nou single que ara escoltam, titulat El Goig, juntament amb Changuito i Petsuati.
1: I V3 Música, Dona la Nata.
0: De caire còmic que presenta com un nou tast d'aquest disc que traurà a finals de 2026.
2: José Juan Humbert, com estàs?
3: Hola, què tal, com estàs? Bon dia, Sofí. Bé, gràcies per ser cridada.
2: Que content ja de tenir, de tenir aquest nou senzill i aquesta nova cançó que fa tant de goig.
3: Sí, fa molt de goig. Sí, jo me feia ganes en aquest disc incloure alguna cançó una mica més, bueno, una mica més, diguem-ne, banal, no? En sentit de fugir de renou del món, que ja hi ha prou misèria, malauradament, i tot i que sempre hem tingut tant en Embenegats com ara en aquest projecte en solitari, gaire més compromès, me feia ganes de una cançó una mica més digerible, no? Festiva, clau còmica, que parla de d'això, no? De xafardets, no? Una cosa, un tema universal, no? Una necessitat que tenim antropològica de xerrar dels altres. I bueno, va sortir aquesta cançó en clau, ja vos dic, no? Humorística i còmica de xafardetjos, no?
2: Clar, és un bon entreteniment sempre pegar-se a xafardetjos, no?
3: Sí. Tot s'ho veiem, eh?
0: Sí, tot mos agrada. I com va ser que poguessis comptar amb en Joan Montaner de Changuito i amb en Suasi de Suàsic?
3: Bueno, nosaltres ens coneixem de tot el circuit, de tots aquests anys de Negats i també ara aquests tres darrers anys ja de projecte en solitari. I a final de temporada ens reunim uns quants amics quan acaba la temporada, cap allà, cap a l'octubre, i fem un dinar per celebrar que ha acabat la temporada. I entre els cafès varen dir, Lots, vos convido a cantar una cançó, vendríeu? I ells varen dir que sí, per tant jo estic super agraït de seva generositat i cap de servei de la cançó, o sigui que super, super content, col·laboracions de luxe, la veritat.
2: El Goig és un nou avançament d'aquest pròxim disc, que arribarà a finals d'any, no sé si ja tens dates i si anirà per aquesta línia d'aquesta cançó.
0: I si tenim nom, perquè sí. Allà que estem demanant tot.
2: Ai, per això feim entrevistes.
3: M'encantaria, avui en dia els artistes van molt last minute, no? Sí. Que se diu un poc sobre la marxa. Jo vaig treure un primer avançament, que seria cada estiu, el meu dia 1 d'abril, que, bueno, parlava una mica de... Bueno, aquest era més poètic, no? Parlava d'una parella que treu el llaüt a la mà cada estiu, no? Està basat en un poema de Josep Lluís Aguiló. I ara he tret aquest single. Jo el disc sortirà a final d'any i combina un poc tot, però la línia general és de fer festa, no? De que la vida és una festa i va per aquí. Pensava de titular-li alguna cosa relacionada amb festa, no? Amb alguna cosa que s'ha de celebrar o que la vida s'ha de celebrar, però encara no tenc el nom i la data serà a principis de desembre, en principi.
2: Principis de desembre, amb cançons, sí, amb títols com

0: cada estiu al Goig que conviden això, com des a festa, no? A vida.
1: Exactament, així és, així és. I ja vos dic que aquesta cançó, això, vol transmetre alegria des d'aquesta temàtica, no? Que és la xafarderia, no? Que coses que me resulten molt curioses és, per exemple, que s'orien de la paraula xafarder. Que les xafarderes eren finestres antigues que hi havia en el segle XVIII, jo no ho sabien, això, que hi havia en el segle XVII, des de les quals podies veure el que passava en el carrer, no?
0: Clar, sense no t'ho veien, tu.
1: Exacte. Vosaltres no sé si ho sabíeu, jo no ho sabia.
2: Jo m'ha quedat entera.
1: Moltíssima curiositat. Bueno, eren finestres arquitectòniques barroques i l'origen etimològic ve de safreig, de safreig, que són les piscines, no? Les piscines allà se reunien antigament les dones, essencialment, per fer la roba neta i parlar dels altres. I mentre que no te parlis de tu, doncs ja va bé, no? No sé, coses curioses que m'acquien l'atenció d'aquesta cançó, no?
0: Clar, fer safreig, safardeig, és allà on
1: se voltava. Exacte. Curiositat, curiositat per la ràdio, que està molt bé. I no, ja convido a tothom a escoltar la cançó, perquè ja vos dic, és una cançó que fa estic també, i bueno, això.
0: Ara, José Juan, no el presentes fins al final d'any? O tens concerts previs?
1: Sí, ara m'ha actuat a Festes de Sant Rió, de Manacor, de Petra, ara vam tocar Ferreries aquest juliol, la veritat és que estic fent una temporada bastant frenètica, diguem. Ara, de nou, d'agost, actuàvem a l'Iglesia Nova de Sant Cervera, nosaltres som cerverins, de 9 d'agost, gratuït, a les 9 i mitja, i després a Sencelles també les festes, i les festes de la Beata de Santa Margarida, i després ja Turà, per acabar de fer aquest disc.
0: Una bona agenda, José Juan, i d'honor bona per aquesta cançó, el Goig, i a final d'any et tornem a xerrar, ho escoltem. Gràcies,
1: Respecte, una ferrada.

0: atenta el volen conèixer l'influencer de Sorta, és a dir, Ana Maria Mengual.
1: Tenta'l, en Celestí Oliver.

0: deixar clar.
1: No, Maria Mengual, quedem coneguda popularment com influencer de Sorta i enguany, de fet, ha estat la pregonera de les festes de Sorta, un paper molt especial i simbòlic dins la vida del poble. Amb humor i estima pel seu poble s'ha guanyat aquest sobrenom tan característic.

0: a triar per tu.
1: No, vaig començar jo així. Life just
0: ain't the same. No n'hi ha cap més, a Sorta.
1: És que Sorta són poquets. Quants sou a Sorta? 1.100, comptant Fare Vila.
2: Deu ser més famosa.
0: Sí.
2: De Sorta.
1: Sí. Bueno, no ho sé, però sí.
0: Saps si hi ha hagut intents? IP3 Música dona la nata. Ja n'hi ha que ho volen... Que volen llevar aquesta...
1: Com ho hem fet? Jo, quan ho he fet ridícul, i m'ho dius...